0: infantil, president infantil. Així teniu una festa tota la vespre, impressionant.
1: Ja ves.
2: Fent un esforç per divertir-se.
0: Només arribar... No, fent un esforç per divertir-se, però perquè fa, perquè fa molta calor. És de veres. Com aguanteu vosaltres aquestes temperatures, Pau?
3: Hi ha que acostumar-nos.
0: Acostumar-se com se pot.
2: Ai, que mono.
3: Sí.
0: No n'hi ha una altra, no n'hi ha una altra. Però jo veig ahir que estan amb les pistoletes d'aigua que no paren. A més, així estan a l'ombra. He de dir que tenen una carpa impressionant que fa justícia a esta foguera a Port d'Alacant. Però contem una miqueta com ha sigut també doncs estos últims dies, no? Perquè heu tingut moltes emocions. Ho comentàveu vosaltres mateixa, no? Eixa emoció amb el primer premi, no? De la foguera infantil de primera categoria. Que això sempre fa moltíssima il·lusió.
3: La verdad que fue una ilusión increíble, lo celebramos muchísimo. Y bueno, y como somos lo de Agüera del Puerto, nos tiramos a nuestro querido puerto para poder celebrarlo. Y fue una tarde inolvidable.
0: I després parlàveu d'eixe octau premi, no? Al final en el que ha sigut la foguera gran, un octau premi que al final es va donar la casualitat perquè el vent ha passat, ha tingut mala passada, fins i tot en la ofrena també va provocar algun problema, i en este cas ha sigut en esta foguera també, Aurora.
3: Pues aquí tenemos un emplazamiento fantástico.
0: És privilegiat.
3: Sí.
0: Però amb la mala passada, que vos arriba el vent els primers. La brisa marítima arriba así, la primera.
3: Eso te quería decir, que al final, si aquí se mueve un poquito de aire, pues es en el puerto en donde lo notamos con diferencia. Teníamos 48 horas de un viento que no cesaba, a pesar de que nos decían que iba a mainar. Y por desgracia, pues un chacabuch del movimiento y de la vibración.
0: De la part de dalt, ¿no? Del remat.
3: Sí, uno de los brazos de la parte central de la hoguera soltó, y el problema es que como no cesaba el aire, pues hacía vela y peligraba, y bueno, pues tuvimos que priorizar la seguridad y llamamos a bomberos. Claro. para que se aseguraran de que no teníamos ningún peligro, para que las personas que nos visitan, que son muchas, pues pudiera pasar algo.
0: I no n'hi ha cap perilla més, i la foguera lluís igualment preciosa, i d'això donen fe totes les persones que estan passant pel passeig, que es paren, i és que a més és eixe lloc de pas fantàstic, amb un sol i una llum privilegiades que otorguen al monument una característica especial, a més amb el lema d'enguany, que és molt xulo, no? Carnívoras, eixe lema que d'alguna forma és un homenatge i una reivindicació del poder de la dona.
3: Sí, sí. Hemos querido reivindicar, bueno, los artistas en este caso, el empoderamiento de la mujer en todas sus facetas, y creo que no solamente la figura principal, que es maravillosa, también tenemos unos bajos que creo que son maravillosos, y que pocos bajos en monumentos se pueden ver como en esta foguera.
0: Uns baixos, a més, on n'hi ha presència d'esta casa, de punt, que esteu ahí pendents a veure del premi a punt de la foguera gran, però ja sabem que n'hi ha tercer premi de la colla per a Umami.
3: Sí, la verdad que nos dijeron la noticia ayer y también muy contentos. Además, otro premio más para la huera infantil.
0: És que no para de rebre premis este Umami, que jo no sé si imagina que després quan penseu al monument, quan parleu amb els artistes, està tot molt pensat, està sempre destinat a assolir la màxima categoria, però ostres, haver-ho aconseguit sempre fa més il·lusió encara.
3: Sí, la verdad que hace mucha ilusión, la Agüera tiene una temática infantil preciosa, y conseguir otro premio más es increíble.
0: Fa molta il·lusió, i escolteu, vos queden res, dia i mig més o menys per a que acaben aquestes fogueres. Què vos queda així en la foguera del Port d'Alacant? De segur que encara queda molta festa també esta nit en este racó.
3: Bueno, esta noche es la noche por excelencia, porque al final es la noche final para nosotros, porque aunque el 24 seguimos, ya es día de crema, se vive de otra forma. Entonces sí, esta diferent. Noche...
0: Es de cremar-ho tot en un altre sentit.
3: Esta noche va a ser la noche de fiesta real.
4: De fiesta loca.
0: Jo no sé si molts despistats des d'ací, des de la platja del Postiguet, acabaran en este racó, si vos ha passat també altres anys.
3: Este racó lo tenemos con mucha seguridad para que no tengamos ese tipo de problemas. Sí, la verdad que solo estamos aquí los de la abuela, la gente que tiene mesa en nuestro racó, y es una noche para estar en familia y disfrutar de este final de estas hogueras tan especiales para nosotros. De hecho, tenemos un lugar privilegiado, sobre todo para ver la palmera.
0: Totalmente.
3: Nos cae encima, y además seguidamente siempre...

0: hacemos crema, entonces es muy especial. Vivirlo en el port se vive de otra forma, la crema.
1: És que vos heu d'imaginar l'emplaçament. Estem en eixe primer braç, no, diguem-ne, del port, entre la platja del Postiguet i el que és ja la part del moll, enfront, darrere, justament, de la plaça de l'Ajuntament, amb el castell de Santa Bàrbara allà dalt. És que el paisatge, el mar, és incomparable.
0: Es incomparable, estamos en uno de los mejores emplazamientos de Alicante y la verdad que también estamos muy orgullosos de poder plantar nuestros monumentos aquí y pertenecer a esta huera.
1: I Paula, clar, tu després de viure estos dies, imagina que l'ofrena, si no m'equivoco, la vau tindre la primera jornada, el diumenge, va ser un moment màgic per a tu?
0: Fue uno de los mejores, de los días más especiales de mi vida, la verdad, desfilar detrás de toda mi comisión y poder llevar las flores a la Virgen fue un momento precioso, la verdad.
1: Sempre fa molta il·lusió, no? Eixe moment, a més, estrenar d'alguna forma en la primera jornada d'ofrena sempre fa més il·lusió. No sé si com vau solventar, perquè ahir preguntàvem a les fogueres, als barraquers també, com solventaven el tema de la calor en l'ofrena. N'hi havia algunes que era ventall en mà, altres que duien el típic ventiladoret elèctric, este que no para i després el ficaven en una butxaca. N'hi havia qui tirava més de gelat, d'aigua...
0: La verdad que hacía calor, pero tuvimos la suerte de que fuimos de los últimos en desfilar. Entonces, como que...
1: No, la nit es una altra cosa.
0: Sí, no hacía tanta calor, era de noche, entonces pues no sufrimos tanto el calor, pero sé que las primeras comisiones sí que lo sufrieron. El año pasado sí que sufrimos bastante el calor.
2: Éramos el número 2.
1: I ja que diu que estes estan sent les fogueres més... La sensació, no?, de les fogueres més caloroses. No sé si vosaltres així coincidiu.
0: No sé si decirte que han sido las más calurosas, pero es verdad que lo estamos notando. Pero es verdad que de un junio a otro parece que se te olvida, pero siempre hace calor en Alicante, no verás.
1: Es una barbaridad. Vos he de dir, pero como a millor emplaçament, así al menos corre el aire, así se agraeix. Escolteu, gent jove, así de la foguera al Port d'Alacant. Voleu acomiadar ben fort este directe, amb un adeu ben fort, per així?
3: I amb el seu lema.
1: I a més, tenim un lema, espereu, que no se m'oblidi això, per favor. He vist així, en xarxes, que així, teniu un lema que és fantàstic. A veure, com és? A veure, ben fort, ben fort.
4: Seràs feliz, tendràs amor, vente a la hoguera del por. Seràs feliz, tendràs amor.
5: Seràs feliz, tendràs amor.
4: Vente a la hoguera del por.
1: Escolteu, jo he sigut feliç, m'heu rebut amb amor, així que fantàstica esta foguera a Port d'Alacant, amb este amor i amb este 40 aniversari redonet. Vos desitge que acabeu de la millor manera estes fogueres 2026. Ara sí, vinga, un adeu ben fort. Adeu, adeu!
6: Adeu!
1: Gràcies!
3: Ai, Marc, que guai! Nosaltres, tipo jo que hem anat molts anys a treballar en falles, quasi sempre hem estat propet de la del port, hem passat per ahir, jo crec que quasi totes les visites que hem fet...
7: Sí, clar, i algun any també hem pogut retransmetre la crema de la foguera del port, que té un encant realment increïble, i això, i com hem vist, una
3: sí, senyor,
7: en una heretgia, un bon rotllo, che, que visquen les fogueres, demà és el dia gran, sí, és dia de Sant Joan...
3: Però esta nit van a trencar el...
7: Però... Avui, esta nit, realment, la celebració de Sant Joan, que se fa arreu de la Comunitat Valenciana, se va viure de manera molt vibrant. Demà vos contarem també com està la prèvia a aquesta nit especial de la crema de les fogueres. Vos contarem també què prepara esta casa, a Punt Media en la retransmissió. Estarem, per descomptat, en les fogueres més estimades. I vos traslladarem ja l'última de la jornada de les mascletades. Alto Palància ja acaba el cicle de concurs i sabrem qui serà la pirotècnia guanyadora d'esta edició de les mascletades de les fogueres de Sant Joan. Així que de tota manera, Mar, obrirem una altra finestreta. Mar continua bambant. Això, en un aval limón, en un
3: te buscarem, perquè seràs feliç, tindràs amor i esperem que aigua fresca.
1: Ai, encara més, així sempre en les fogueres, un ventall a mà i aigua fresqueta i a seguir recorrent esta ciutat magnífica.
7: Categoria.
3: Fins després.
7: Tornem a connectar. Gràcies.
1: Adéu, adéu.

0: Que dia tan xulo, especialment la nit, i com se celebra arreu del territori valencià, en totes les riberes de la Mediterrània. Que bonica cançó, per cert, de Tusta Morla. Sí. Que parla de fer també les maletes, parla també, d'alguna manera, jo crec que és una cançó, també t'ho dic, que Javier ha tocat, que té amistat amb Tusta Morla. Diu, necessita una sintonia.
1: Vetusta.
0: Està Vetusta, que se ponga. Podria fer una cançó per a introduir una secció econòmica. Una secció, a més, que aprofite com a despedida, perquè vaig a passar a millor vida, a la vida de casat, com tot el món sap. Uh-huh. I Javier González, ni corto ni perezoso, en efecte, ho ha aconseguit tot.
2: Bueno,
0: casar-se,
2: plaga,
0: a més, en una dona estupenda.
1: I tant que sí.
0: Ella realment sap... ella és conscient.
2: Sí, ella és conscient.
0: Està informada,
2: està tot en ordre.
0: Molt bé. Sí. I és Vetusta, t'han fet cas.
2: I és Vetusta, m'han fet cas, en efecte. Tio. Sí, correcte. La veritat que és un temacle, no? S'ha convertit en un himne, un clàssic del grup, i que me venia, vamos...
1: Sí, al pèl.
2: Al pèl.
0: Sí, igual que el playlist de la teua boda.
2: Ahí està, correcte. Està ahí. De fet, jo vos he clavat cançons durant estos mesos de secció, cançons que sonen...
1: De la teva playlist.
2: Sí, efectivament. Simplement, per goig meu, sabeu? No,
1: eren uns temacles que tenies al Ximo de Vanit.
2: Sí.
1: Les cançons que triaves.
2: Claro. Una miqueta de tot.
1: Una miqueta de tot.
2: Però...
0: Alguna del Koala sonarà.
2: Alguna ranxereta. Perquè una ranxereta sempre dona alegria.
1: La ranxereta sempre és un sí.
2: Això és Xina. I alguna d'aquestes modernes d'ara.
0: Sí, però una cosa que no has confessat.
2: Sí.
0: Una cosa que no has explicat. Igual que em vendria ara que tens el micròfon.
2: Perfecte.
0: Que... explicades, diguem, el ritme.
2: Sí.
0: Igual no dones massa detall, però quin el seria el ritme base de la teua performance en la boda?
2: Wow.
1: De la inauguració.
0: Que la teua dona ho salvarà i sabent que tu faràs un
2: autèntic
0: desastre.
1: En la meva època eren vals, però ara no, ara se trien cançons en recau, que dius tu.
2: En recau, molt bé, en efecte.
1: I amb coreografia, no sempre...
0: Una bachata?
2: La bachata jo ho he intentat, sí. Però...
1: Però vas canviar però no. De ritme pel que siga.
2: Però millor quasi que no. Entonces, és més un playback del cole, sabeu?
1: Sí,
2: tipo un que la detenga.
1: Una tetera.
2: Molt bé. Fem una cosa així, un playback del cole de la falla i més fàcil, perquè no estem ni pa ballar vals, ni bachates, ni res per un
0: estil.
1: No fem la cosa del dirty dancing, del bot.
2: No, tampoc és això. Tampoc fem un porter ni... No. Una cosa més normal d'anar per casa, eh? Com al final la secció d'economia, no? Que parla precisament de...
1: Que per a la teua última secció d'economia...
0: M'alegra que m'hagués esta pregunta. Per cert, parlant de la secció d'economia...
1: Això. La última, abans de les vacances i de la boda i de tot.
2: Ahí està.
1: La dediquem a dos punts.
2: La dediquem a Sant Joan, efectivament, perquè al final, òbviament, estem a dia 23 de juny, no pot ser d'una altra manera. Clar, al final, bueno... estem en la setmana gran d'estes festes i al final, com sempre comentem, les festes, les celebracions, tot això no solament són actes d'oci, sinó que també són autèntics revulsius a nivell econòmic.
1: Sí.
2: Tot i que enguany tenim les altes temperatures que estan marcant aquestes fogueres, que veurem com estan afectant.
0: I que enguany és festiu, que l'any que ve deixa de ser-ho. D'obligar compliment, diguem,
1: sí,
0: només serà en aquells municipis que demanen, diguem, el canvi com a festivitat local.
2: Exacte.
0: A Canto serà, per descomptat, i a tres...
2: Però
1: els venedors d'aigua i beguda fresca...
2: Estan contents...
1: Posant-se les botes.
0: I és el ventilaureig.
1: I els de palmit és el ventilaureig.
2: Exacte. El més pagats, perquè la inversió del producte tampoc és una cosa que demane...
1: Equilibrat.
0: Però en els bazars orientals no n'hi queda ni uno.
2: No, ni uno. És aixina.
1: És una pista.
2: Correcte. Però, en fi, com estaves, lo de les localitats, que l'any que ve no és festiu en tota la comunitat, però sí que ho són en aquelles localitats on esta festa està molt arrelada.
1: Sí.
2: És... Bueno, ja ho sabem tots, no? Que no solament se celebren en
1: no,
2: Alacant,
1: si parlar de Guardamar, hem parlat de Benidorm, hem
2: parlat
1: de...
2: Elx també, en Xàbia també, Torrevieja també, també
0: en
2: fan.
0: No, Gandia no.
2: En Gandia no fan.
1: No, no, tampoc.
0: Que sí que fan en Gandia. És que estic picant lo que no me diu Gandia.
1: En Gandia també foguera tot,
0: però... En Gandia fan la foguera... A veure...
1: En Gandia fan foguera, fica't, Elx fideuà.
2: No, claro.
0: No és la de Canals. Sí, en Gandia tot.
1: I Fallet també.
0: Tot molt bé.
2: Tot molt bé.
0: Boníssim.
1: Però feu també fogueres?
0: Com que se fien fogueres?
1: La que més... m'agrada més una festa.
0: No sé quin... Un foguerot que pega un tronc.
1: Perquè, mira, quina gràcia.
0: És que en Alacant, per normativa municipal, no se pot fer. En,
2: sí.
0: Campello, tampoc.
2: Correcte.
0: En localitats. Sí, però en dia sí.
2: Però en Gandia
0: sí. I se fa una foguera.
2: Ahí va. Serà per foguera, en Gandia.
0: La gràcia del món. Si la trobes.
2: Però, clar, això vol dir que Sant Joan, a banda de ser una... una festa destacada, és un motor econòmic en totes aquestes localitats, gran part de la província d'Alacant, també en la de València, com estava comentant Ximo, perquè si no comentem lo de Gandia, pues la cosa ja no va bé. Bé, de fet, en tot el territori, este cap de setmana passat, el cap de setmana del que venim, ja s'han celebrat festes en diferents associacions, ajuntaments, correcte. I per tant ja s'ha posat en marxa aquesta maquinària econòmica que va de la mà de la festa, restaurants, locals d'oci, orquestres, DJs, bé, tot el sector de la nit ja ha començat a fer caixa en l'excusa o celebrant Sant Joan. Això ja cada un com vulga enfocar-ho. Però, en fi, clar, anem a buscar una miqueta, posar xifres a tot això. Les xifres de major impacte són les de la ciutat d'Alacant. Les fogueres de Sant Joan es consoliden al final com un motor cultural, un dels més rellevants de la ciutat. Generen un impacte financer que, segons les estimacions oficials de la Federació de Fogueres, seria de al voltant de 300 milions d'euros en l'economia local. 300 milions d'euros que es generen en esta setmana aproximadament. Clar, este flux de capital dinamitza al final de manera directa el teixit empresarial de la ciutat, consolida també estes festes que venen d'una tradició important, correcte, no? Local, però també s'ha convertit ja en un pilar indispensable per al final el desenvolupament de tota la província. L'extraordinari d'esta xifra, d'estos 300 milions d'euros, és que tot això se sustenta principalment en la despesa que ve derivada de l'allotjament dels visitants, de la manutenció, del sector de l'oci en general, i durant la setmana de festes, tant els turistes com els propis alacantins, bueno, traslladen el seu consum diari als carrers, a tot aquest ambient que ens estava traslladant fa només uns minuts Mar Hernández, correcte, les barraques, els racons, i ahí és on verdaderament es viu la festa i on verdaderament també es porta a terme aquest gasto, aquesta despesa, que al final és el que ens porta a donar aquesta xifra de 300 milions d'euros d'impacte econòmic.
1: Comprenc. Molt bé.
2: Bé, este...
1: Parlem-ne.
2: Parlem una miqueta, no?
1: Però que parli algú que sàpiga.
2: Sí, això també. Però al final, clar, és cert que durant aquesta setmana el que es produeix és un increment exponencial d'aquesta demanda de serveis d'hostaleria, de restauració, de comerç al minorista, estàveu comentant, aquestes tendes multipreu, tots aquests locals que ofereixen aigua gelada, freda i els ventalls i demés. Sí. Tot això, la finalitat al final és maximitzar aquest rendiment financer. Els organitzadors busquen al final portar tot això a la resta de la societat a la cantina, i l'estratègia s'enfoca en que l'activitat festera es retroalimente a través de l'obertura dels espais, com per exemple els racons al públic general, i així es garantís que tot el públic que genera la festa també puga aportar econòmicament a lo que és el teixit econòmic de la ciutat i no solament es quede en els racons, etcètera. No?
1: Que aportes, que t'agrade i que vulgui repetir-ho.
2: Correcte,
1: sí, correcte. Tan feliç. Sí,
2: part fonamental de tot això, el turisme. Totalment. I volem comentar com ha anat esta, o com van aquestes festes de Sant Joan, i per això parlem amb el president d'Osbec, Fede Fuster. Fede, com estàs?
3: Molt bé. Bona esprada.
2: Fede, clar, en primer lloc, i per a situar-nos una miqueta, com van aquestes festes de Sant Joan de l'any 2026?
3: Bueno, pues de maravilla. Ara mateix estic tornant precisament de la Mascletà, que ha sigut, la veritat, que molt, molt espectacular. Però en línies generals estem molt contents, no? Al final, entre setmana hem tingut en la gran ciutat una ocupació mitja de més d'un 90% i el cap de setmana ple absolut, no? Ha sigut una gran ocupació que, a més, ha desbordat la ciutat, no? Perquè Alacant té una planta hotelera un poquet curta per la importància de la ciutat, i al final pues, això bueno, fa que moltes destinacions turístiques del voltant d'Alacant, no? I de la província d'Alacant també es vinguin, bueno, pues, beneficiar d'aquesta demanda.
2: Una demanda que al final, com comentaves, és fonamental. I en aquest sentit, quin perfil de visitant predomina durant aquests dies? Parlem d'un turisme majoritàriament nacional o de proximitat, diríem, o ja es comença a notar un increment significatiu del turista més internacional?
3: Hi ha un poquet de tot. Tenim moltíssim també turista intern de la Comunitat Valenciana, molts valencians i castellonencs que també baixen a viure les festes d'Alacant, molta gent de la província també que s'atraca, i moltíssim turista internacional. De fet, hem tingut en el patronat turístic de la Costa Blanca, hem tingut un press trips en periodistes nord-americans dels Estats Units, uh-huh, que han viscut la festa de primera línia i se n'han anat avui absolutament encantats. De fet, normalment m'han dit en l'autobús cantant l'himne de les fogueres i de la ciutat d'Alacant. Per tant, crec que els hem guanyat.
0: Això t'emprenta.
2: Si és que no n'hi ha millor comercial que viure l'experiència en primera persona, vaig a clar.
1: I parlem de la ciutat de la Car, però també ens referim, o sigui, serviria un poc el mateix perfil o la mateixa anàlisi per als municipis propers que també celebren fogueres, Torrevella, Benidorm, El Sàvia, jo què sé, els guardamals que estan més propets, sí?
3: Sí, a veure, tenim ocupacions. La primera quinzena de juny normalment és algo més fluixa, normal, sí, perquè encara, pues, els xiquets encara tenen col·legi, aquest tipus de coses, no? Però ja ara és un poquet més allà de les festes, no? No deixa de ser un poquet el pistoletazo de salida del verano, no? I la gent té ganes, es nota que té ganes en l'actitud. Tenim ocupació, molt bona ocupació a tota la província d'Alacant. Bueno, diria que a tota la comunitat valenciana, no? I les previsions, a més. És veritat que créixer en volumen és molt difícil, perquè temporada alta ja en tots els anys tenim ocupacions altíssimes, no? Tal volta creixem algo, un punt i mig, dos punts, en quant a número de turistes, però el més important és que creixem molt en valor, no? Estem en produccions per damunt del 9, entre el 9 i el 11% més que l'any passat, no? Per tant, estem creixent més en valor que en volumen, que jo crec que és el camí correcte.
0: Sí, però exactament dius, entre el 9 i el 11% creixent en valor, com se'n baixa el valor, diguem, d'això? Què significa, diguem, en termes econòmics? I quin és el camí, diguem, també, d'aquest turisme que genera valor, Pere?
3: Sí, en preu, me refereixo al preu mig de...
0: Ah, val, al ticket, diguem, a la despesa mitjana per visitant. Vale.
3: Exactament. Hem vist com en l'època del Covid, i els anys després del Covid, molts hotels van aprofitar aquest moment de que no n'hi havia turistes, no?, perquè no es podia. Molts hotels van pujar de 3 a 4 estrelles, de 4 a 5, comencem a tindre hotels de gran lujo, comencem a tindre un mercat que fins ara no teníem tant, i que està donant un resultat, no? Estem, bueno, eixe treball que s'està fent durant anys, pues estem començant a recollir el que vam sembrar, no? I és fantàstic.
0: Uh-huh. I en este sentit, clar, durant bueno, el temps que hi ha l'auge, diguem, dels apartaments turístics, hi hagué una certa queixa per part de l'hoteleria, és a dir, bueno, una competència, no sé si dir desleal, perquè són mercats teòricament diferents, però hi hagué un moment que sí que, en fi, hi hagué, bueno, cert risc que mor. Ara, diguem, la qüestió dels apartaments turístics, diguem, de temporades curtes, considereu que està suficientment regulada i que al remat, diguem, són ofertes complementàries?
3: Sí, a veure, nosaltres mai ens hem queixat d'aquella vivenda d'ús turístic que està arreglada, que està complint les normatives. Ha tot existit tota la vida, però tota la vida. De fet, el turisme va començar a Xina, no?
0: Bueno, però les plataformes canviaren, no? Canviaren les regles del joc d'alguna manera, no, Pere?
3: Exactament, perquè es van, de repente, un dia com un altre, van començar a aparèixer moltíssima vivenda d'ús turístic de manera explotada, de manera irregular, sense complir ninguna de les normatives, ni estar donada a ningun puesto, i això és el que sempre nosaltres hem alçat la veu, no? Perquè és lògic, nosaltres competir no tenim ningun problema, hem competit sempre en càmpings, en apartaments, en altres llocs del món que ho fan de maravilla. Competir, si és en igualtat de condicions, que guanyen millor. El problema era que no estava regulat correctament aquest tipus de tipologia d'habitatge, que ja està començant a regular-se, però que encara no s'està, diguem, inspeccionant i sancionant com per a, de veritat, fer una neteja de tot el que diem il·legal i aquesta economia submergida, no? Ahí encara tenim això pendent.
0: Coincideixes en el diagnòstic també, en fi, gent que conec del sector de la immobiliària en Gandia, es complís la normativa, perquè la normativa realment és estricta i trasllada, a més, la possibilitat d'importants sancions. Altra cosa és que qui continua fent-ho de manera irregular o de manera palmàriament il·legal, no hi ha les suficients inspeccions com per a poder, diguem, combatre aquesta activitat. Quan parlaves, Pere, de la pujada al voltant del 10%, diguem, del tiquet mitjà, de la despesa diària de visitant, això està justificada per la pujada de preus o és que hi ha, diguem, el que tu dius, que hi ha més valor, hi ha més opció per a que, bueno, el visitant deixi, diguem, més diners en caixa, que el remat és del que es tracta, no?
3: Sí, bueno, n'hi ha un poquet de tot. Per una part, estem arribant a un client de més poder adquisitiu, això és una realitat, a més la feina que també duem anys en les administracions, promocionant Comunitat Valenciana en general, no, al mercat, sobretot el nord d'Europa, és d'Europa que ha crescut molt la seva economia i està notant-se. Això és per una part, però una altra part és que les despeses han pujat moltíssim en els últims anys, no? I la sort, entre cometes, que hem tingut és que ens ha agarrat en un moment en alta demanda, no? I gran part d'aquest augment de despeses sí que l'hem pogut traslladar al preu. Per tant, en rentabilitat no estem molt millor que antes. De fet, tenim una rentabilitat molt pareguda de antes. Però, bueno, hem tingut aquesta sort que aquest augment de despesa ho hem pogut traslladar al preu, sobretot en el mercat internacional. El que ens preocupa molt és el mercat nacional, no tant ara, però si la cosa continua així, en uns anys la classe mitja espanyola està ben ser molt empobrida, no? Sobretot per una fiscalitat i una pressió fiscal que és difícil ja de mantindre, no? I ens preocupa com responga el mercat nacional a els preus que ara, ja per necessitat de traslladar aquesta despesa, no?, el preu, pues, no tenim més remei que aplicar, no? Això comença a preocupar-nos.
0: Perquè de quin preu mitjà estaríem parlant? Clar que hi ha diferents categories, etc, però diguem quina seria la horquilla en la que ens estem manejant-nos, Fede?
3: Això és molt difícil de dir, perquè
0: depèn la destinació,
3: depèn l'època de l'any, depèn la tipologia d'habitació, és que és molt, canvia molt, però per dir-vos algo, si no m'enganye, perdoneu que no ho tinc davant, però diria que juliol, que he vist avui les xifres de Benidorm, el preu mig de Benidorm en juliol està al voltant de 180 euros la nit per persona, per habitació, perdó. Que, bueno, és un preu prou raonable, no? Continua sent competitiu, però, des de luego, aquestes persones que tenien antes la imatge de Benidorm com a destí pues, molt assequible, pues, això res, perquè una setmaneta, ojo, en el preu mig, no? Que això, que està bé perquè acompanya una política d'inversió empresarial molt important, com dia, no?, de molts hotels que s'han reposicionat i s'han reformat i s'han ampliat. Però, bueno, jo crec que encara, com ja avançant en general, podem oferir una oferta. La relació calidad-preu nostra és ara mateix molt difícil d'igualar a Espanya i crec que tenim producte per a totes les butxaques.
2: Clar, en este sentit, Fede, sí que, bueno, esa preocupació que comentaves, no?, del turista nacional. Ahir es publicava l'informe Observatur de cara a l'estiu del 2026 i sí que comentava que, tot i que el 90% de la població espanyola sí que planeja uns dies de vacances, més de la meitat dels enquestats reduiria els dies de vacances a una setmana o menys, precisament per a intentar pal·liar l'efecte de la inflació. No sé, el sector en la Comunitat Valenciana com afronta aquest estiu davant d'aquestes, bueno, previsions reflex, no?, d'aquest informe.
3: Bueno, ara mateix les dades que tenim són molt positives. Tenim molta estabilitat en quant a la demanda, no tenim picos en dades determinades, sinó que és molt estable. S'ha venut en una certa anticipació. Inclús el mercat nacional comença a reservar també en anticipació. És algo que saps que en el vostre programa us ho dic molt, no? Que sí, és la millor manera de garantir les millors condicions per a vindre els hotels, no?, principalment. I tenir una certa estabilitat i està prou unificat. Però ve un poquet el meu comentari d'abans, no?, de que el mercat nacional comença a preocupar-nos precisament per aquest tipus de coses, no? Perquè la gent, és veritat, que en la seva prioritat de despesa el viatjar i anar de vacances ha pujat molt, per damunt, a volta de comprar certes coses,
2: sí,
3: no? O
2: més
3: material, ho prioritzem, però també és veritat que els preus comencen a pujar molt, han pujat molt els tarifes també de les aerolínies, del transport, de la gasolina, etc. I, ojo, són cicles, no? Però jo crec que és important que continuem oferint unes condicions, una relació de calidad-preu molt competitiva. I pensa que de veritat que encara ho tenim. De fet, quan compares els nostres preus en altres llocs d'Espanya, encara estem per baix de la mitja. Mm-hmm. Per tant, bueno, tenim recorregut.
0: I en quant al tema, Fede, de l'ocupació, de la demanda en llocs de treball, com esteu? Perquè ja fa estius, ja fa anys, temporades que veniu comentant que hi ha falta de personal, clar, hi ha falta també de personal qualificat. Com està la cosa? Està absorbint, diguem, tota la demanda que n'hi ha? Encara fa falta, en fi, gent per a treballar en llocs més especialitzats? Com ho teniu?
3: Pues ho tenim mal. Ho tenim mal. Sí, a veure, no és un tema purament turístic, no?, sectorial, és algo, diria que és transversal, tots els sectors estem igual, no?, de quan ens ajuntem dins de la CEP, no?, de la patronal empresarial, la Comunitat Valenciana, tots els sectors ens queixem un poquet de lo mateix. Però clar, és que és un problema demogràfic, és que la piràmide poblacional està al revés, i de fet estem ja començant a veure com la franja demogràfica més ampla, que és la del baby boom, està començant a jubilar-se i no tenim tassa de reposició. Això és una realitat, eh? No estem parlant de les condicions de treball, que per suposat sempre es pot debatir, no? És que falta gent, és que falta massa crítica, és que no, si no prenem decisions en aquest sentit i tenim en el país una política laboral i d'importació de treballadors de fora, una política coherent, pactada entre els grans partits i les grans patronals, però una cosa ben feta, tenim un futur complicat a Europa, no res més a Espanya, és a Europa.
0: Què passa? Que els boomers que se jubilen no teniu, diguem, treballadors o treballadores joves per a cobrir aquests llocs de treball especialitzats? O?
3: No prou. N'hi ha més gent en la franja d'edat dels baby boomers que per baix. No. Per lo tant, per cada uno que es jubila, pues, fan falta molts.
0: Per cada uno? Wow. Fan falta molts també perquè el sector va creixent. O per l'especialització, diguem?
3: No, perquè l'economia ha crescut. L'economia en els últims 15 anys ha crescut un 40 o un 50%, però la nostra demografia no. Al revés, anem cada vegada menys. Cada vegada menys, no? I és algo que, d'un punt de vista estratègic, el país deu de reflexionar. Però això és una realitat numèrica, vamos, demogràfica.
0: I per què penseu que passa? És a dir, és qüestió de què? Dels horaris, de les remuneracions, treballar en un hotel és un treball de
3: sí,
0: no és un treball mal vist ni molt menys,
3: al
0: contrari, no?
3: Jo crec que dins del sector turístic on es donen les millors condicions laborals és als hotels.
0: Clar.
3: Turnos seguits, no n'hi ha turnos partits, avui dia ja ningú fa turnos partits en els hotels, descanses dos dies lliures, 50 dies de vacacions, el salari, tot el món vol cobrar més, no? Evidentment, però no està mal, convenis col·lectius en les tres províncies en vigor, en acord, a més, entre patronal i sindical, vull dir, nosaltres estem bé, però és que no n'hi ha gent suficient per a tota la feina que necessita el país. No res més, no és només el sector turístic, són tots. Són tots, me falta gent, no, bueno, crec que la mitja dels fills que tenim cap a ella és a 1, poquet. Ja. No? Entonces, bueno, és algo que ve de darrere i ja veurem. És veritat que el govern ha fet una regularització de persones que estaven en situació irregular, que això pot ajudar, perquè aquesta gent, evidentment, estava fent feina en l'economia submergida i ara tindran les condicions perquè puguen ser contratats com d'humana, però insistís
0: que... Perquè puguen formar-se, probablement, o especialitzar-se prèviament i després que puguen, en efecte, treballar en el sector o en tants altres sectors de l'economia valenciana, que estem parlant de centenars de milers de persones que ara tindran l'oportunitat, i vosaltres també com a sector, d'incorporar-los, no?
3: Efectivament, molts d'ells, com dia, fa anys que estan així i que estan treballant, però per desgràcia en la seva situació estaven treballant d'aquella manera, en eixa economia submergida que tots tenim el deure de atacar i atajar, no? Bueno, això és una manera, però insistís, crec que la política en aquest sentit té que tindre més les llums més llargues, no? Té que ser una política d'altura, insistir que en un gran acord entre els dos partits, això no es pot fer com està fent-se, no? Perquè París més una estratègia política per a guanyar uns vots de cara a les següents eleccions que realment una política laboral seria. I, bueno, ahí jo crec que insistir, hem de posar les llums llargues i pensar estratègicament en el país.
2: Totalment. Fede Fuster, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada, per traslladar-nos esta realitat que no solament pues, afecta al sector del turisme, que és un motor de l'economia valenciana, sinó també a la resta de la societat. Fede Fuster, moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns i que vagi molt bé l'estiu.
3: Gràcies, igualment.
2: Una abraçada. Adéu.
0: Vinga, a veure si esta temporada continuem batent rècords pel que fa tant a ocupació com a, en fi, com a ingressos.
2: Correcte.
0: Com a creixement d'un sector que realment m'agradarà més o agradarà menys, però vaja, és el que
2: però és el motor, és que és Xina, vull dir,
1: determinant. És un dels centres neuràlgics de la salut de la nostra economia, per tant, és important que estigui ben regularitzada, que hi hagi suficients treballadors, que tinguin bones condicions salarials.
2: Correcte.
1: Ai, Javi, que te'n vas de vacances!
2: Jo me'n vaig, però feu el favor de cuidar les vostres economies, les vostres finances personals, d'estalviar, i també de perdre la por a invertir, això sí, sempre, sempre en l'ajuda de persones qualificades.
0: Molt bé. En cas de dubte, crideu a Bolinches.
2: En efecte, això és Xina, això és la nostra màxima recomanació.
1: Sempre.
2: Eduardo Bolinches.
0: És com en els barcos, el xupetí, salvavides. En cas de dubte, sempre hi ha que recórrer a Eduardo Bolinches.
1: Sempre en coneixement, que diuen les setmanes.
0: Senyor.
1: Javi, carinyet.
0: Aquí ja presentat lo de la renta, ja ho tenim.
2: Ah, sí, correcte. Vostè ja no res, presenteu-ho allà, per favor.
1: Ja estava pagat, ja estem pobres.
0: Bona canya.
1: Que moltes gràcies, que eres una persona que t'estime moltíssim. Sí. Eres a mi.
4: És recíproco.
1: Eres a mi, que en majúscules, i que ens fa feliç que sigues feliç. Així que...
4: Moltes gràcies, bonicos.
0: Bonico.
4: Bon estiu, adéu.
0: Sigues feliç.

0: pam, pam, pam, i a ritme de pas doble ens n'anem. És que se me van les pieces.
1: El d'hauríeu de veure per un fora,
0: de festa.
1: Com se posa a ballar?
0: Quin ambient de festa hi haurà en la plaça de l'Ajuntament d'Alacant? Bueno, continua caigant una important albana, perquè avui estarem també holgadament per damunt dels 30 graus, però la festa no para i Mar Hernández estarà, pues vete a saber. Pues te echarán canxaranga.
1: Ara preguntarem.
0: Ara veurem.
1: Del port a on, per on pares, més o menys. Hola, Mar.
2: Del port a bona vesprada, a la plaça de l'Ajuntament. I ballant-me damunt també d'escoltar-vos, eh? Ballant-me damunt amb estos pasdobles festers, que la veritat dona gust. I que vos he de dir que d'ací no res sonaran així a la plaça de l'Ajuntament d'Alacant, perquè d'ací no res se celebra eixa dansa d'Alacant. Però és que en unes horetes també tindrà lloc eixa desfilada folclòrica. Vull dir que sí, n'hi ha de tot previst en esta plaça de l'Ajuntament, però ara que ja som molts turistes i locals, així, sí? En esta plaça, contemplant, admirant les fogueres, la foguera gran oficial de l'Ajuntament de Pedro Espadero, eixes singulars, no?, que és un homenatge a la festa, ja no només a la festa de les fogueres, sinó festes d'altres municipis, com poden ser les festes de Busot, que estan representades, les festes d'Elx, també la cavalcada de Reis d'Alcoi està representada en esta foguera, i al seu costat, doncs, eixe monument infantil, eixa foguera infantil un poc juganera de Sergio Gómez, que ja estan tenint bona cosa de fotografies, com vos dic, per part de gent de fora. N'hi ha molt d'estranger, vos he de dir, a Alacant vull de visites, n'hi ha molta gent de fora, però també n'hi ha algun local, i he parat a un grup de gent d'ací d'Alacant, perquè avui recordem que demà és festiu en tota la Comunitat Valenciana, però és que avui és festa ací en Alacant, i molta gent que estos dies ho havia tingut una miqueta complicat per a fer esta ronda de fogueres, doncs ha aprofitat avui, i crec que este és el cas d'este grup. Bona vesprada, xics.
3: Bona vesprada.
2: Hola, hola. A veure, com va la cosa? Vos he pillat que estava ahí contemplant la foguera oficial. Havíeu vingut ja? És el primer dia que podeu eixir?
3: No, és el primer dia, perquè la resta treballant i eixint de festa més per la nit, però bé, avui de ronda per les fogueres i a veure les totes i això, de ruta.
2: És bonic el matís que has incorporat, perquè els altres dies de dia no has pogut perquè però treballaves, nit, sí. Però la nit no s'ha perdonat. Ah,
0: és un horari compatible en el bioritme.
3: És imperdonable.
1: És precís.
0: Molt bé, clar que sí, la temperatura m'obliga.
2: Vosaltres tireu més de racó, aneu a alguna barraca que coneixeu?
3: No, més a les populars. Sí que una vegada la de Volvo, la que està allà al port, però per a veure què tal l'ambient i tal, però la resta, tota populars, no paguem entrada ni alcohol ni res.
2: Vosaltres, si pilleu una banda, una xaranga per ahí, una orquestra...
0: Molt bé, festa sostenible, molt bé.
2: Això és important, exacte, sostenible per a l'economia també, molt important, com comentàveu també abans. Vos volia preguntar una miqueta, i com no sé què heu visitat avui, què heu aprofitat el dia per a visitar fogueres, quines heu vist, esta és la primera o com?
4: Hemos visto la de la ganadora, la de la Florida Portada.
2: Ah, molt bé, què vos ha semblat?
4: Preciosa, la de la avenida de la estación, viendo las especiales sobre todo y dando una vueltecilla, pero más que nada es el ambiente. Aquí en Alicante todavía se puede eso, disfrutar del ambiente de la calle sin tener que pertenecer a una hoguera, así que aprovechando que somos de aquí.
2: Que això és una cosa bonica de la festa, no? Eixe caràcter que, tot i que les fogueres evidentment tenen les seues festes privades, diguem-ne, dels socis de cada foguera, al final és un caràcter molt obert d'esta ciutat d'Alacant, i jo crec que és la raó per la qual també ve tantíssima gent.
4: Claro, están al alcance de cualquiera y por lo menos sales a la calle, hay ambiente, no necesitas pertenecer a nadie, a ninguna hoguera, para disfrutarla, que si perteneces, estupendo, pero que si no, también puedes disfrutarlas.
2: Ah, ¿y qué vos ha semblat esta foguera que tenim así al darrere, esta foguera oficial de Pedro Espadero? Sentimientos encontrados, siempre así.
1: A veure,
2: és un homenatge també, no només a la festa d'Alacant, que recordem que al final també està posant en valor festes d'altres llocs.
1: Sí, ve de bueno, el primer premi.
3: Nosaltres som més de la zona de la Florida Potago i tal.
2: És que clar, és que Florida...
3: Barren per a casa, eh?
2: Claro. És que Florida pega fort, eh?
1: Claro.
2: Escolteu, és i en eixa... És un altre nivell, enguany el que ha fet Josué Beitia a Florida és espectacular. A més, és que els anys parells, és el que comentava David González ahir, no? Els anys parells són de Florida. I escolteu, en esta tenda jo sé que avui heu aprofitat per al tema de monuments, el que és el matí, però vosaltres sou persones nocturnes, m'heu dit, persones de nit. Esta nit teniu pla?
3: Tenim, jo vaig a comprar-me al grup del meu germà, a veure què fa, però sí. Ah.
1: Pues cuidado que Marta, i ara tu Marta compres amb ell, no?, i amb el germà.
2: Escolteu, no, jo vaig a buscar-vos, jo no acabaré som més directe amb vosaltres.
3: Bé, oye, acollida màxima.
2: A veure, les festes són obertes, populars, i jo, escolta, si em proposeu pla, jo me'n vaig darrere. Però sobretot, acabeu de gaudir aquestes fogueres, de gaudir el dia d'avui festiu i el dia de demà, i a cremar-ho tot també en aquestes fogueres 2026. Gràcies.
4: Muchas gracias.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Adéu.
1: Maria, te planasso.
0: Ah, tu t'acordes.
2: Sí. Ai, jo ja m'ha agafat el pla. Clar. Jo he de vindre aclarida. Vinga, adéu.
1: Després tornem amb tu. Marc, gràcies. Sí.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Quart.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A punt ràdio.
5: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
5: I què li sembla?
7: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
5: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
8: Efectivament.
5: Tancat. Obert. Les vocals I, U, sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
9: Missatge rebut.
5: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
10: Valencià.
5: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
11: Vale o no vale?
5: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
12: Ja el que no m'ho lleven a mi.
5: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in.
13: Senyor, sí, senyor!
5: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in.
13: Senyor, sí, senyor!
5: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
13: Senyor, sí, senyor!
5: És fàcil, veritat?
13: Senyor, sí, senyor!
5: Doncs després què passa, que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
14: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
5: Ara sí, fins a la pròxima llengüeta.
4: A punt ràdio.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A punt ràdio.
15: Què m'han dit? Que la cooperativa busquen gent per a replegar ametlles aquest estiu?
5: Ah, sí? Però a estall?
15: Uf, però la faena és a estall.
5: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
14: Dóna molta faena, també.
5: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
14: Bé, claro, és que tot això ho he viscut jo.
5: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
16: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
15: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
16: Bum!
5: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix. Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
17: A mi això no m'agrada.
15: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
18: Això és de veres.
14: És de veres, és de veres.
15: No, tens seguretat.
19: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
15: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
5: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
20: No millor, molt millor.
15: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
20: L'esmorzar i el crema E de ron i tot això, ja el que no m'ho lleven a mi.
5: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
4: A punt ràdio.
0: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A punt ràdio.
5: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí. Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
21: Què és això? No tinc ni idea.
5: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
22: Sí!
5: I els concursants són el iaio i la iaia. Sí! primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
8: La iaia? Li la dona!
5: Molt bé, iaia! Has encertat! Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
9: No sé. El iaio els les regala?
10: Ho has fet de categoria?
5: L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
8: La iaia li l'explica.
5: Molt bé, impressionant! Ha guanyat la iaia, l'enhorabona!
6: Bravo, sí senyor.
5: I fins ací ha arribat el joc de qui fa què aquí.
11: Ho fas molt bé.
20: Això és el més gran del món.
12: Està de categoria.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2. De tu

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: I el cabasset ho compre. Però la manta.
2: La manta no cal.
1: Igual, no és precís. No és precís en aquestes calores.
2: El cabasset i la playa del Postiguet és un sí.
1: Sí, completament. I a més, a viure la nit de Sant Joan, ja sabeu que en la playa del Postiguet no s'han autoritzat les fogueres, però segur que se va viure esta nit de Sant Joan i, a més, en el vell mig de la festa... Bueno, mig de la festa i apuntant-se a un bombardeig, està Mare Hernández amunt i avall, perquè, parlant del Postiguet, un grup de dansa que se diu El Cresol i el Postiguet, només diu que el nom no és bonico, però bonico de re bonico, fan una dansa que allò pega un tro, i jo no sé si s'animarà a ballar la nostra Mare Hernández. Estàs per ahí? Ai, que no està, jo donant-li pas i així feu-me senyes que resulta que no va al parato. Bueno, pues si no va al parato no podrem connectar en Alacant. Pues ara en seguida, quan estiga la cosa enllestida, ja anirem cap allà. Lo que digueu?
2: Anirem més tardet.
1: Que ara no se pot? Molt bé, pegarem...
2: Però mira, de la calor sí que seguim parlant-ne. Anem a l'entrevista, que ve a continuació, perquè estem bastant
1: nervisats. Anem a l'entrevista que havíem quedat en Carlos Calvo, ara vos el presentem, perquè parlant d'aquest episodi de calor anòmala, que estem tots sofocats, apenas ha començat l'estiu i ja hem registrat, ahir ho comentàvem, 40 graus a Sorita, província de Castelló, esports. A nit a Busot, no baixarem dels 30 de mínima. 30 de mínima, això és una nit, jo no sé ja dir-li més que tòrrida, això és una cosa ja... Moltes localitats del territori, les comarques litorals i prelitorals, han patit mínimes tropicals, quan no, en efecte, tòrrides. Està costant molt fer vida, estan comentant en el dia a dia com ha canviat la cosa, com ha canviat l'horatge d'uns anys a esta banda. I si no, que li ho diguen als alacantins, que tornen a registrar les temperatures més altes des que hi ha registres, unes fogueres que superen el rècord, ja l'any passat fon el rècord, les temperatures mai vistes, mai registrades. Enguany, si la previsió d'avui està complint-se, s'ha complit fins al dia 24, serà també rècord d'altes temperatures en fogueres. Això que són les conseqüències del canvi climàtic, ho sabem. Què origina el calfament global? També ho sabem. I la cosa no té traça de parar. Ben al contrari. Hem de preparar-nos, per tant, per a viure en este clima, un clima ja càlid, amb episodis extrems com les pluges torrencials de tardor. Perquè ara estem en hivern, que això voldria jo, en estiu. Però després arribarà el setembre en octubre i tindrem les pluges.
2: Ahí anem, perquè la memòria tràgica del nostre poble n'hi ha molts setembres i molts octubres amb molta pluja, però sempre quedaran barrancades i riuades dramàtiques, en concret les de l'octubre de 2024, segaren la vida de 230 persones i el cor encara se'ns fa un nu quan ho recordem, a més de les pèrdues materials de 20 milions d'euros, una catàstrofe devastadora que va afectar de manera directa a més de 300.000 valencians en 78 municipis de la nostra comunitat. Tots els experts assenyalen que el calfament global va tindre incidència en la dimensió aterradora d'aquella dana i ara podem dir que ho sabem a ciència certa.
1: Perquè una investigació en la que ha participat un científic del Centre d'Investigació sobre la Desertificació de Montcada, a província de València, demostra que el canvi climàtic va amplificar la torrencialitat d'aquelles pluges brutals i també el seu efecte devastador. Un investigador que acaba, a més de rebre, un reconeixement de prestigi internacional, el EMS Young Scientist Award 2026. No sé si ho he dit bé, però vaja. El científic jove més prestigiós que atorga la Societat Meteorològica Europea a investigadors joves per les seves aportacions. Sí. Ell és Carlos Calvo. Hola, Carlos. Què tal?
3: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Enhorabuena pel premi, reivindica la ciència que es fa des de la nostra comunitat, en este cas la ciència meteorològica, felicitats per tant, i anem per feina. Primer ens entenc que estem com d'enhorabona, perquè la ciència i la meteorologia des de València està a un nivell important.
3: Sí, sin duda alguna. Muchas gracias por las felicitaciones. Este trabajo lo que demuestra es que la tormenta que generó las inundaciones de octubre de 2024 en el área metropolitana de Valencia estuvo como dopada por el cambio climático. Es decir, la dinámica interna estuvo amplificada debido al incremento de temperatura, que esto a su vez incrementaba el contenido de vapor de agua.
1: Bueno, Carlos, nosaltres així en el programa, a banda que som molt aficionats a la meteorologia i ens encanta parlar de l'horatge al programa, jo crec que és una dinàmica que tot el personal en el territori valencià tenim com una vinculació a saber de l'horatge, no sé si per les nostres arrels, diguem, no? Vinculades a l'agricultura, a l'horta, i en esta casa tenim una molt bona informació meteorològica. Jo suposo que també coneixes, no?, meteoròlegs valencians en general, hi ha bon nivell en la previsió, però esteu tots, per descomptat, molt preocupats per este horatge que tenim. Estem parlant, Carlos, de temperatures de rècord en Alacant per segon any consecutiu, des que hi ha registres. Estem parlant de nits, ja no tropicals, sinó tòrrides. En algunes localitats de l'interior d'Alacant, Busot o mateix Alfàs del Pi, que pràcticament és litoral, no arriba ni a prelitoral, estigueren o fregant o en els 30 graus. Això ja són nits invivibles. Realment, Carlos, som conscients de quant està canviant el nostre horatge i el dia a dia de les persones en el nostre territori?
3: Yo creo que la gente de a pie sí que se está dando cuenta de los cambios que están ocurriendo en los últimos años, sobre todo desde 2022, porque esto desde mi punto de vista creo que 2022 es un punto y aparte a nivel climático, y yo creo que sí, que la gente sí que se está dando cuenta, pero a nivel político de momento no se está teniendo tanto en cuenta.
1: Ja, eixa és l'altra. S'han de fer moltes coses des de l'administració i tots hem de ser conscients, no?, de canviar, no?, costums en el nostre dia a dia, les nostres ciutats han de canviar, ara en parlarem. M'ha cridat l'atenció que parlaves de l'any 2022 com un any d'inflexió, en el canvi, sí, que estem tenint, en la situació que estem percebent, almenys en el dia a dia, en les nostres temperatures, este clima més càlid que tenim. Per què? Què va passar l'any 2022? Per què hi ha un canvi del 22 ara?
3: El año 2022 fue un año completamente de récord. Estábamos sufriendo ola de calor tras ola de calor. Prácticamente cada ola de calor era un récord de las que ya habíamos registrado previamente. Y desde entonces cada verano prácticamente ha superado al verano anterior. Un ejemplo es las temperaturas mínimas, el de que cada año se están registrando con mayor frecuencia las temperaturas tropicales, ecuatoriales y cada vez más frecuente en la zona del Mediterráneo las tórridas de mínimas superiores a 30 grados. Y un ejemplo es lo que está sucediendo estos días, por ejemplo, tanto en la zona de Alicante, pero sobre todo en la zona de Almería, que por lo que he leído antes llevan más de 70 horas sin bajar de 30 grados. Y eso es una auténtica barbaridad.
1: És terrible, no? Per a les ciutats no aconseguís baixar la temperatura lo suficient també per a refrescar també els
3: dies, per exemple, tanto en la zona d'Alicante, però sobretot en la zona d'Almeria, que per lo que he leído antes llevan más de 70 horas sin bajar de 30 grados. Y eso es una auténtica barbaridad.
1: És terrible, no? Per a les ciutats no

0: Estudi que, conforme t'ho has explicat molt bé, de manera molt resumida, demostraria que el canvi climàtic va tindre una incidència fonamental, no? Va dopar, com tu has explicat molt bé, aquestes tempestes i els efectes devastadors. Això ja d'alguna manera ho suposàvem. Molts experts, des de la ciència, des de la física, des de la meteorologia, ens deien, ostres, és que el que ha passat en aquestes pluges ha tingut una incidència brutal, este canvi climàtic, però... Què importància té, Carlos, que ara això estigui avalat per un estudi científic tan prestigiós com en el que tu has participat? Què significa que ja n'hi hagi, diguem, constància publicada, científica i documentada?
1: Pues lo que significa es tener constancia, como dices tú, que el cambio climático está impactando en estos eventos extremos, en la intensificación de estos mismos. En frecuencia seguimos estudiando porque es mucho más complicado analizar si está aumentando la frecuencia, pero la intensidad de estos mismos sí que estamos constatando que en los últimos años se está incrementando. Con estos estudios lo que pretendemos es que la adaptación a cambio climático, a estos impactos asociados a estas tormentas tan extremas, aumenten en las zonas de mayor peligro, en España, en la zona del Mediterráneo especialmente, y aumentar sobre todo la resiliencia urbana, dado que aumentando la resiliencia urbana la población estará más a salvo de estos fenómenos. Mm-hmm.
0: Sí, ara te voldria preguntar més detalladament sobre quines serien les mesures a prendre, no? Per adaptació, diguem, cada un en casa, en el seu entorn, en la seva família, però també les institucions, els edificis públics, la resiliència urbana de la que estaves parlant. Però les xifres de l'estudi, veig, Carlos, que són molt contundents i realment molt preocupants. Si vols, hem estret tres dels titulars fonamentals de l'estudi i m'agradaria que els comentàrem. Un és que la pluja va ser especialment intensa, que la tassa de precipitació acumulada en 6 hores es va intensificar un 20%, no? Respecte a lo que havia ocorregut en un clima preindustrial. I així m'agradaria subratllar què és el que heu fet, perquè tinc entès que el que heu fet és introduir les dades brutals de la Dana en un superordinador i que simulava aquest superordinador, diguem, les condicions d'una tormenta igual, però en compte de 2024, tira arrere el rellotge del temps i la ubica en 1850, abans de l'era industrial. Claro, quines són les diferències que heu vist?
1: Pues para hacer este estudio, como bien dices, primero simulamos el evento en el clima presente, en el clima actual, y luego forzamos las condiciones iniciales, los datos que introducimos al modelo para reproducir el evento, como si estuvieran en un clima preindustrial. A partir de ahí podemos analizar las diferencias entre los dos estados climáticos y los resultados son los que mostramos en el artículo. El 20% de incremento de la precipitación seis horaria y horaria. Y también otro resultado muy interesante es el incremento del área de la precipitación total por encima de los 180 litros, que encontramos que se incrementó un 55%. Todo esto lo que provoca es que en un mismo área la precipitación va a ser muchísimo más intensa y mucho más extensa, por lo tanto toda esa zona va a recoger muchísimo más agua. Entonces los barrancos van a recibir mucho más agua en mucho menos tiempo.
0: El percentatge de área afectada molt més gran, superior en un 55% de lo que haverà sigut les mateixes tempestes, la mateixa aigua, però abans del calfament global i la intensitat acumulada, que també realment és molt important. Quan parlem de calfament global, Carlos, ens digueu els científics, és que ara tenim una temperatura mitjana d'un grau i mig més. No sé si exactament és en tot el territori, diguem, valencià o en tota Espanya o un territori més ample. Però, clar, un pot dir, desde las personas que se dediquen a, bueno, pues

0: Ara sí, la manta... No, la manta no. La manta no, perquè fa calor. Però un bon ventilador, un ventall, una aigüeta.
1: I el cabasset.
0: I el cabasset sempre.
1: Sí. Cabasset sí. Cabasset, si hi portes quatre bacores i, sí, i una botilla de viatge gelat, també anirà bé per a passar esta vesprà nit de Sant Joan.
0: Perquè és nit de passar-la, entre d'altres, a la platja del Postiguet. Per què esta musiqueta? Perquè ens n'anem de nou a Alacant, a Fogueres, amb la nostra companya Mar Hernández, que ja estava a proper de la plaça de l'Ajuntament, no sé ara si encara està per allí, i ja ens havia avançat que tenien ara un, bueno, pues una cita interessant amb les dansaes. Hola, Mar!
2: Hola, ja vos deia jo que em ballava damunt. Vos ho he dit abans, estic ballant-me damunt. Aleshores, doncs, si m'estava ballant damunt, he anat al lloc idoni per a ballar. Perquè és que, mireu, estic molt a prop de la plaça de l'Ajuntament, on estava abans, estic en la plaça just de darrere, en la plaça de la Santíssima Fas, perquè és així on es reuneixen els grups de danses de la ciutat d'Alacant, juntament amb la Federació de Folklore de la ciutat, per a fer eixe gran ball que, d'ací no res, estarà així en les fogueres, en la foguera oficial en la foguera menuda de Sergio Gómez. I així estan els grups de danses reunits, concentrats, quasi a punt de començar, el grup de danses Cresol, el grup de danses El Postiguet i també els representants de la Federació de Folklore. Escolteu, feu un bona vesprada gran. Per aquest...
3: Bona vesprada!
2: Vinga! Molt bé!
0: Hola,
2: amics! Comencem una miqueta per la Federació de Folklore. Així tinc a José Carlos, que n'és el president. José Carlos, contam una miqueta d'on ve esta dansa popular que feu així a l'Ajuntament.
4: Hola, bona vesprada. Pues vos he de dir que esta dansa té almenys des de fa 20 anys aproximadament la ballem al voltant de la foguera oficial de la ciutat, la foguera de l'Ajuntament. I el que fem és mostrar la dansa típica de la ciutat d'Alacant, que és danses d'Alacant. I estan ballades, en aquest cas, per dos grups de la ciutat que estan dins de la Federació de Folklore, el grup Cresol i el grup Postiguet. I és una activitat en la qual també participen les belleses del foc, que és una activitat que resulta molt interessant perquè veure a les belleses ballant les danses d'Alacant, això no es veu mai, només es veu el dia 23 de juny.
2: Sí, que és una vesprada molt especial també per a veure-les a elles en acció, no? I en una altra faceta diferent.
4: Altres anys s'han fet cursos per a que les belleses aprenguin a ballar la dansa. Enguany no s'ha fet. Per tant, jo no sé si han fet els estudis pel subcompte.
2: Seran coneixedores.
4: Si ho faran malament o bé, però hem d'estar molt atents perquè no és molt difícil, però sí que s'han de saber els passos com venen i com es fan.
2: A veure si m'explica una miqueta, Fini, del grup El Postiguet, com són aquests passos. Fini, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
2: A veure, què és el que aneu a fer exactament? En què consisteix esta dansa?
5: Doncs la dansa es basa, com bé ha dit José Carlos, en les danses que se ballaven quan arribaven festes, danses de carrer.
2: Vull dir, jotes, coses així?
5: No, són pas més tipus vals i pas pla. O sigui, són molt més fàcils, se balla en filera i en aquesta ocasió el que fa és prendre la forma del lloc on se balla, que és al voltant de la foguera oficial. Aleshores, els deberes que no són difícils perquè són tots en passos de vals i en pas pla, però sí que el que té és simplement, hem fet una dansa unificada perquè de principi cada grup ballàvem amb un tipus de, o agafàvem només que tres passades cadascú, i el que hem fet de fa uns anys va ser fer una dansa unificada per a mostrar-la cada volta que ballàvem els grups i tocàvem de Federació de Folklore. Aleshores, hem fet enguany, sí que hem fet, per acabar les convivències de les belleses infantils, vam fer un taller en elles i aleshores les xiquetes se van enganxar i molt bé, no és difícil, són quatre passades i després està el so del tarinero que li diem nosaltres.
2: Què és això?
5: Doncs és un... canvia, si l'estructura de musical, jo no entenc molt de solfeo, no? Però sí que és de veure que a l'hora de les passades són quatre passades que són en la teua parella i després balles en ella, però ja canvia un poc el que és la melodia de la dansa. De les danses.
2: I vosaltres al final sou les impulsores una miqueta d'este acte, no? El grup de danses del Postiguet. Vosaltres a més sou l'entitat i Cresol. Vosaltres sou les més antigues, no? Postiguet de la ciutat.
5: Exacte. L'any que ve farem 50 anys. Som el grup més antic de la ciutat i ho celebrarem l'any proper. I el que fem és de veure que tenim encara està en actiu la nostra directora de ball, és una dona que va estar en antics grups de ball, va replegar tot el folklore i el que ha fet ha sigut transmetre-lo I nosaltres continuem donant-li visibilitat i transmitint-lo a les noves generacions que tenim escola d'educandos i aleshores el que fem és precisament transmetre-lo.
2: És de veres que n'hi ha balladors i balladores molt joves, que els estem veient per ací. Vos volia preguntar també, perquè clar, una part molt important és el ball, evidentment, la música, no?, que també estan les colles de dolçainers i tabaleters, però la indumentària també és una part molt important. Daniel, del grup El Cresol, jo et volia preguntar, perquè jo t'he vist que abans de començar el que ha sigut esta agrupació, esta unificació, hi havia molts turistes que volien fer-se fotografies amb tu.
6: Efectivament, per això sóc el primer en vindre sempre. Estava ahí davant i que em facin fotos. Però no cobre.
2: A tu el ball et fa igual, tu el que vols és la fotografia.
6: Jo la fotografia, però no les cobre.
2: La figuració.
6: Efectivament, ja està.
2: Escolta, que et demanaven fins i tot que tocaves les castanyoles.
6: Sí.
2: A veure, toca. Clar, és que així jo també vull... Tu imagina, Daniel, tu t'imagines estar en un àlbum de fotos d'allà, jo què sé, d'Austràlia, de Nova Zelanda, d'algun turista que ha anat per allà?
6: I dir, ai, mira, sóc jo. I ja està.
2: És que vos he de contar que les turistes que han vingut a més eren de Macedònia, de Nord Macedònia.
6: Sí, Nord Macedònia, dos xiques molt simpàtiques. Bueno, i tres, millor dit.
0: Mare meva.
6: Sí. Ja estem allí, per tota la vida.
2: Clar, és que és molt curiós perquè al capdavall ja no és només les fogueres el que criden l'atenció als turistes, sinó tota aquesta indumentària. Bé, així tenim altres membres, no, dels grups de dansa. Està Valentín, està Imma... Bueno, bona vesprada també.
7: Bona vesprada.
2: A veure, vosaltres com se vos presenta també este acte? Perquè és un moment molt xulo, no?, molt vistós. Vosaltres com el viviu, com a també part del veïnat d'Alacant?
7: Amb molta il·lusió, perquè ens agrada moltíssim ballar i pensem que és un acte que representa tradicions d'aquest poble de molt de temps. I ens fa molta il·lusió. No ens fa tanta il·lusió que faci tanta calor.
2: És de veres que... L'hora és complicada, eh? És
7: complicada. La gent està l'hora i la jornada a casa i no venen, però em fa molta il·lusió.
2: És de veres que heu anat, vull dir, dins del que cap, avui es podia anar o de nòvia a la cantina o en el vostre cas de llauraora, heu triat el vestit de llauraora per anar una miqueta més fresqueta.
7: Una miqueta d'alivio, però no massa.
2: Però no massa. No
7: massa, així baixa molta cosa.
2: És de veres, a veure, quanta cosa n'hi ha per ací? Anem a contar-les capes. Una capa de la falda, una altra capa de la sinagua i esta última capa
7: és una camisa que en el segle XVIII s'ho llevaven tot i feia de camisó, després s'anaven a dormir en esta camisa, s'alçaven i s'ho tornaven a posar tot damunt, o sea que...
2: O sigui, capa damunt de capa, damunt de capa.
7: I podria dur una sinagua més, però avui ja ha dit no.
2: Has dit no, que l'onada de calor ja ens afecta tot.
7: Sí. Ja ho tenim bé.
2: I, per exemple, en el cas dels homes, tu, Valentín, portes un jupetí amb motius florals, que és preciós. No sé si aneu una miqueta més lleugeretes que ell.
8: Sí, nosaltres també patim, però no és comparatiu amb ells. Ja. Perquè nosaltres, afortunadament, portem un saragüell, que és molt agraït.
2: Més fresquet.
8: És molt fresquet i després... Al portar el jupetí, pues sempre, si el portes abotonat, passes una miqueta més de calor, però si no el pots portar despassat. No és el cas d'elles.
7: No podem obrir el jupetí, tot ben tancaet i ben tapaet.
8: Així que és molt important la dansa, perquè si no, no la ballaríem en un dia com així, com avui i a aquestes hores. És a dir, així que sí, ens agrada molt vindre i fer esta dansa.
7: Mari, tu t'animes a ballar-la?
2: Ai, jo vull que m'expliqueu una miqueta els passos. Ara en un moment us explico, em feu el tutorial dels passos. Jo també vull que em feu el tutorial de lligar el mocador, perquè teniu un art per a lligar el mocador al cap als homes, que això és una barbaritat, perquè m'ha dit Daniel abans, no, nosaltres avui no portem el barret, perquè ja el barret pot ser seria massa de cara a la calor, però l'art que teniu lligant el mocador, això és espectacular.
8: Daniel portava el mocador lligat darrere i després les dues puntes se les nuga davant. Jo, concretament, el porte és un altre model, que és en
2: plan... Més curtet, no? És una miqueta més curtet.
8: Va rotllat i va més alçat d'un costat i més acatxat d'un altre. També es pot fer com si foren molt paregut a les barretines catalanes, és a dir, que porten enganxat, si són els tres models habituals. Uh-huh. Està molt de moda, i sobretot en les fogueres i en les falles, nugats el mocador a un costat en una gran llaçada. Sí, sí. Però és un poquet una modernor.
2: És una modernor.
1: No és ortodoxe.
8: Nosaltres som un poquet respetuosos en allò de respectar la indumentària del 18, en este cas, que anem del 18 de camp, o del Dèneu. És dir, tenim cert interès per mantenir això.
2: Eixa tradició, no?, en la indumentària. Els que sí que són més moderns són els representants de la Federació de Folklore, que no sé si us heu fixat també, que portaven un jupetí, que això era una meravella perquè era un jupetí de l'Explanada d'Alacant.
7: Però a més, és que no l'havia vist mai, és d'enguany, se l'han fet.
2: És d'enguany nou, i a més, és que ja no és només que porte, diguem-ne, el dibuix o les ones, no?, que representen l'Explanada i els colors, sinó que porta taulellet a taulellet cadascuna de les figures. És espectacular. La veritat és que serà una exposició esta vesprada de color, de dansa, de música, de ball, que jo no sé si per a vosaltres també representa això les fogueres, perquè al capdavall veiem els monuments, no?, veiem la festa, però este trosset, no?, de la tradició més llauradora, més arrelada al veïnat d'Alacant, no sé si penseu que també és el millor moment per a mostrar-la.
7: Per a nosaltres, evidentment, sí, perquè molta gent que està clavada en la festa no té tant d'interès per aquestes coses tradicionals, no? Es fixen més en els monuments, en el que es posaran per a desfilar, però a nosaltres ens interessa molt. I recuperar la indumentària, els balls tradicionals, les músiques tradicionals, és una cosa que nosaltres, pues, fem el hobby nostre d'això.
2: Ai. El hobby, i el feu arribar molt lluny a més, perquè és el que deien, qui sap si una foto vostra està en l'àlbum de fotos d'algú de l'altra banda del món, que això és impressionant. Exacte, fem valenciania arreu del món.
0: Preguntar-se un poc, perquè tant el grup de dansa del Postiguet, que crec que ens has contat ja que és, bueno, que és el més antic, no?, entre ell i el Cresol, però tots dos ja porten molts anys de feina, pues això com van ser que van néixer? ¿A qué se le iba a ocurrir la idea?
2: Això vaig a preguntar-li a Marisa, perquè Marisa és la presidenta de Cresol, que és la segona entitat, diguem-ne, més veterana. Antiga. Marisa, vosaltres de quin any sou?
9: 1981.
2: Què? 1981? O sigui que ja són, vora encara no, però heu 50, fet 45
9: anys? Més.
2: Espera que em descompte.
1: 51 són 75.
9: 45 o més.
2: 81 són 75. Espera que les matemàtiques les tindrem regular,
1: 75, sí, és el 51.
2: 45 anys farà.
9: Sí, seguríssim.
2: Clar, sí, clar, i anys, jo no sé, quan m'ho ha... Clar, 45 anys, del 81.
1: Del 81, 45
2: anys. Exacte.
1: És que tinc l'orella de tanta mascleta.
2: En quin moment o a qui se li va ocórrer, Marisa, iniciar o recuperar la tradició del ball popular i de la dansa hacia la casa?
9: Pues ja fa... Així dels 40 anys que diguem, pues un grup de gent, jo no estava encara, però sí que des que vaig estar així a Alacant, me vaig apuntar perquè m'agradava molt el ballar, i jo dic, pues mira, però no sé, no recordo jo qui va ser la fundadora.
2: És de veres que n'hi ha gent molt diversa en estos grups de dansa. M'ha sorprès que n'hi ha molta gent que sou veïna d'Alacant, però n'hi ha molta gent que també heu nascut en altres pobles, no? Per exemple, en Vallada, en Alcoletge, Vallada que és de València, però Alcoletge, per exemple, que és d'ací d'Alacant, o Muro, i que després heu tingut aquest interès per recuperar aquesta tradició hacia Alacant.
9: Sí. Jo per qüestió de treball me va vindre, jo sóc de València capital, me va vindre així, i en els xiquets xicotius, que ja li agradava ballar i tal, els meus xicoets, digo, pues ala, jo també. I al final, mira, a ballar tots.
2: A ballar, i tota la família ballava.
9: Ara ja no, perquè ja s'han fet
2: més majors, grans.
9: I ja s'han fet grans, i ja diuen que...
2: I volten pel món.
9: Ara de moment que ja no, però bueno, per ahí m'agrada moltíssim el ballar, i ahí estem totes les setmanes, assagem els divendres, i estem molt a gust, de veres.
2: I és una cosa, tots els divendres, o sigui, això és un ritual, no?, el ritual dels divendres.
9: Tots els divendres per l'esprà estem ballant, estem assajant.
2: Esteu assajant, i no sé si assageu, clar, perquè al final porteu este acte que és la dansa d'Alacant, però vosaltres no pareu durant tot l'any.
9: I un grapat de ball de tot tipus, de jotes, de malaguenyes, de tot, vamos, lo que se t'ocorrisca, ballem de tot. És que mos agrada tant, tenim una rondalla també i tenim una colla també, o sigui que ballem en les dues coses. I estem molt a gust. I nada, i un mesquidre, allà que anem.
2: Allà que aneu, portant la dansa, no? Portant el ball popular, allà on aneu. Però és de veres que este acte és molt emblemàtic, no, per a vosaltres. Encara que és relativament curt, no durarà molt, no? Que la gent s'anime perquè, escolteu, no passarem molt de temps al sol. Quant dura això, més o menys, Marisa?
9: Mitja horeta llarga.
2: Mitja horeta llarga, mira, ja estan les dolçaines, que crec que estan per ahir, que comencen a afinar. Comencen a afinar.
0: Això sí, queda
2: poquet. 5 minuts i escaig per a col·locar-vos així en marxa, concretament en esta plaça de darrere de la Santíssima Fas. Entrareu per ací, per la plaça de l'Ajuntament. Jo convido a tota la gent que estiga per ací que s'acoste, perquè ja no només és una oportunitat única de veure a les vellers del foc ballar amb vosaltres,
9: també
2: a conèixer estos grups, sinó a conèixer a més, doncs, tota esta dansa al costat i al voltant d'aixòs dos monuments oficials d'ací, de l'Ajuntament d'Alacant, d'aixòs dos fogueres, que la veritat serà un espectacle magnífic. Marisa, de grup El Cresol, de grup Cresol, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a tu sempre, per donar molt.
2: I a totes, a veure, mireu, per favor, un adeu ben fort per ací, per a la ràdio.
0: Adeu,
2: adeu,
10: adeu. Adeu, amics.
2: Gràcies.
10: Gràcies, Mar. Vinga, anima't.
2: A ballar, ja me'n vaig a ballar. Mira, me'n vaig darrere les dolçaines a ballar.
10: Te deixen unes espardenyes, unes sinagües, ja, vull a ballar. Gràcies, Marc.
2: Gràcies, adeu.
10: Barraca també molt volguda, molt estimada. Anem a seguir en este ambient de festa per Alacant. Estem en la vespre de Sant Joan. Esta nit és una nit gran, es celebra en tot el litoral de la Comunitat Valenciana. I la pregunta és, este horatge, hem arribat al pic màxim? A partir de demà donarà algun descans esta calor tremenda? Seguirem patint aquestes nits càlides, tòrrides o tropicals? Joan Carles Forté en té les respostes, per això és meteoròleg, i està mirant el minut i resultat ara mateix de quin partit. Forté, bona vesprada.
11: Estic en el partit a Bamet contra el calor.
10: Bamet contra el calor.
11: Calor contra Bamet, i de moment...
10: Sembla una pel·lícula de superherois. A Bamet contra la calor.
11: La calor, em sembla que la calor ens guanyarà a tots. Bé, el pic és avui.
10: El pic és avui.
11: Parlant en general, sí. Sí, el que passa és que ahir, per exemple, Solita sí que va arribar a 40,1 i estarà en 38,8, estava a 39, estava allí...
0: Que estava... No sé si no traurà molt la diferència.
11: No, crec que no.
10: Un abraç a la bona gent de Solita, que també, està...
0: Però l'indicador és important saber que està un parell de graus per davall d'ahir.
11: Hi havia 39,6, sí. També tenies per la Canal de la Barreja, que tampoc estava malament. Ah, alguna part de la Ribera també estaven en 39, la Costera, també que l'Alt Vinalopó estaven tocant els 38. Totes les zones d'interior estan en valors entre 37 i 40. Que encara algú fa algun repuntet, a veure si algú toca també els 40, que és la xifra esta de, que veig és el 40 escrit. Al litoral estan ahí entre 29 i 33, que estem ahí tot el dia, una humitat molt alta, i la brisa, la càntara a la brisa també està encalmant-se, i ara a última hora la nit serà una nit en què farà calor, però sobretot per humitat en moltes zones litorals. Està sent unes brises, és que ho ha comentat molt bé la xarxa estatal de meteorologia, José Ángel Núñez, este matí, en el resum que fan anual de la primavera i de la previsió de l'estiu. Ja ha comentat això, que estos dos dies tenim unes situacions en què la brisa està entrant, però és una brisa que entra sense capacitat de refrigeri, està sent molt càlida, que és una de les conseqüències de tindre mar càlida i també l'anticicló damunt de nosaltres, que està entrant el vent de mar, però no acaba de baixar la temperatura dels 30. I ara esta nit els que s'acosten al litoral estaran a la mitjanit, estem preveient valors entre 26 i 30, que estan comentant que podria ser la nit de Sant Joan més càlida des de 2003. O sigui que estem davant d'una nit de Sant Joan molt càlida, que va ser la més càlida del 2003. Però bé, sempre en aquests casos és una nit de temperatura. A l'hora d'anar a la platja, que va tot el món entre les 11 i la 1, estaran ahí entre els 28 i 29 i humitats del 60 o del 70%. Sempre ho diem. Clar, quan para l'aire, el que te queda és la sensació d'humitat. Sempre ho diem, sí. Que la sensació de calor no és només la temperatura.
0: Sí, és veritat.
11: És la barreja de temperatura i humitat, perquè nosaltres ens refrigerem evaporant suor. Sí. Això és com dius, si la roba tot el món té clar que se seca quan fa ponent. Se seca, se'n va ràpidament. Clar, quan la roba no se seca, la nostra pell tampoc se seca bé, que és quan tenim més humitat. Per tant, la pell li costa d'evaporar la suor i, per tant, nosaltres ens costa més de baixar la temperatura. I, per tant, això és el que passa esta nit, que quan tires a la mar, en les zones d'interior serà una calor més seca, que sempre és un pèl més agradable, més suportable, podríem dir, i al litoral anem a estar en temperatures de, torno a insistir, 27 a 30 a la mitjanit, amb humitats del 50 al 70, que dona com a resultat que estàs realment a 34, a 35, però clar, és que estàs ja de nit. I és, que és un dia de calor, és una nit de calor. Però bé, ja, pel que estic a la platja, clar. Estarà a vora mar i estarà tirant-se l'aigua. I
0: Heu durat millor. El Sofocó.
10: Bueno, i altra bona notícia que ha sonat és que este és el pic, per tant, anem cap avall.
11: Sí.
10: Lo que queda de setmana.
11: Sí. El que, vol repuntar a final de setmana, vol repuntar a partir de diumenge i dilluns, però bé.
10: Botons. Caso, estamos... Ja en parlarem. Ja, bueno,
11: ja, ja,
10: anem a respirar aquests dies.
11: Exacte, anem a quedar-nos en lo positiu, que és que demà i després demà anem de baixada, però que ningú se pense que anem a anunciar un fred. Anunciem que mos baixem dels 38-39
0: no
11: per
0: baixar tan alts.
11: A 34-35.
0: Yeah.
11: I és del litoral dels 32-33, que estem per damunt del normal, anem a 28-29. Uh-huh. És calor.
10: Se podrà viure.
11: Però més, més a prop de lo normal, continuem per damunt de la mitjana. Sí. O sigui, i estem en una situació que és excepcional. Lo de Bilbao està sent una barbaritat, el País Basc, o sigui, lo de França està sent una bogeria. Sí, sí, sí. I allà es queda també un dia més fort, demà encara es manté, i ja fluixaran. Ara Andújar anava per 43, buscant els 44, en Jaén, i en Bilbao teníem ja més de 40 i 42, o sigui...
0: Vale, en Bilbao estaran...
11: Jo, mira, tenim ara companys allà que estaven dient, estem buscant, dius, curiós, perquè encara queden molts bars que no tenen aire, i molts hotels que tampoc tenen aire. I estaven comentant, estaven en un congrés, i diuen, pues alguns estem dormint en hotels sense aire, i altres amb aire, i es nota. I ens haurem d'anar adaptant tots. A que pot ser, clar, depèn de quants dies poses l'aire, que aquesta també és la història.
0: I és la història, clar.
11: Diu, el posa pa dos dies...
0: Si això, per a si és una història i si això va allargar-se al llarg de l'estiu, és un altre cantar.
11: Perquè habitualment temperatures tan altes no és habitual, però si a partir d'ara comencem no dos dies, sinó que a vegades una setmana, són dues setmanes, és el de sempre. Faig la carretera més gran per a un embús que dura un dia o la faig més gran per a un embús que dura
0: més temps.
11: Més temps. Sí, perquè posar l'aire en moltes casos implica canviar la instal·lació elèctrica. Bueno, moltes cases antigues han de canviar la instal·lació elèctrica per posar l'aire condicionat.
0: Tota la raó. Yeah. I és de veres que ja ens expliqueu en moltes ocasions, l'horatge que fa ara no ha de percutir en el de d'ací 3-4 setmanes. Però tu saps què diuen tot el món pel carrer? Si fa esta calor ara, mare meva, quan aplegui l'1 d'agost, és que vaig a sofrimar-me viva. Això ho diu Matia Consolín.
11: Això ho diu tot el món.
0: Què li podem dir?
11: Li podem dir que no extrapolem de lo que està passant ara a lo que passarà a l'estiu, però que evidentment des d'estiu, José Ángel Núñez este matí i Jorge Tamayo ho han dit, se te pinta de ser més càlid del que és un estiu calorós. Per tant, més calor. Però bé, serà un estiu calorós, ens donarà alguns dies de respir, no sabem quan, no tenim ni idea exactament quan ens donaran els dies de respir, però hem de tindre paciència i hem d'anar a dies... Han comentat una cosa molt interessant respecte a les nits tropicals. L'any passat València va tindre 114 nits tropicals. Juliol i agost són 60 dies. Si són 114, ne tens... O sigui, abans teníem, en tot l'estiu, teníem 40 o 50 nits tropicals. 40 o 50.
10: Ostres.
11: En tot l'estiu. Ara tenim, l'any passat, 114 només. I anem a més, enguany.
10: Això vol dir que setembre i que juny també estan sumant-se a aixecins tropicals.
11: I el que han comentat aquest matí és que s'està allargant més per davant que per darrere. O sigui que l'estiu comença...
0: Més pronte.
11: Més pronte. O sigui que és molt interessant veure tot això, perquè això afecta, ens hem d'adaptar a la manera de viure i a la manera de com gestionem
0: tot això.
11: I a la tia Consolín li diríem que no podem dir exactament com serà l'estiu, però evidentment anem cap a estiu de calorós, però no li puc dir com serà exactament el mes de juliol.
0: Paciència i una setmana darrere l'altra.
11: Que l'aire, per favor, que el tinc a la mà i el ventilador. Mira, ahir em van preguntar que si havia
0: ventilador... I la botitxa i...
11: Ventiladors, perquè m'han dit, i si se va l'aire, i si se va la llum? Tenim ventiladors amb piles? Això me va preguntar a mi mare, que m'ha dit...
0: Diu, és que és una gran pregunta.
11: Que va dir, i si se va la llum? En estiu, què fan?
10: Si se va la llum.
11: I me quedé així a pensar, dic...
10: L'única solució és la palangana.
11: No.
10: No crec que hi hagi altres.
0: El ventall i
10: omplir la banyera.
0: La botitxa en aigua fresca. Sí, senyor.
11: Hauríem de buscar altres, però evidentment hem de buscar opcions.
10: Hem de buscar opcions.
11: Però bé, que no puc dir donar-vos... Mira, bona notícia, que anem de baix, un pel·li de baixada.
0: És bona notícia, cert.
10: Toca, deixem fins a diumenge, respirem una miqueta almenys.
11: Esta nit disfruteu de la nit de Sant Joan.
10: Disfrutem de la
0: nit de Sant Joan.
10: Gràcies, Fortià. Tu també votaràs les zones?
11: No, votaré les zones hercianes.
10: És que té solució per tot, este Fortià. Gràcies, bonico.
11: Fins ara.
10: Adéu.

0: más grande.
1: Are you recording that? Yeah, I have it.
2: La vesprada da punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A punt ràdio.
4: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
5: A base de bé.
6: A base de bé.
4: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
7: Home, pues clar.
4: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
8: Molt ben pensat, doctor.
4: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
9: Very, very beautiful.
4: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
10: Està tot molt mal.
11: El dolcet pel cafè i en després dos whiskies.
12: Molt senzillot.
13: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
14: Està de categoria.
15: Molt mal està tot.
4: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
16: I què li sembla?
17: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
18: Correcte.
4: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
19: Què diu? Què, què?
4: Que en valencià diríem deixar de seguir.
19: Ah, ara ho entès.
4: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
20: Senyor, sí, senyor!
4: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
21: Això és de veres, senyor. Sí?
22: Sí, ho fas molt bé.
23: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
23: Queda clar, sí.
24: Te dic que no perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
4: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El wifi, la wifi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
25: Molt millor.
4: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
26: Per l'amistat i per la salut.
4: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A punt ràdio. Som la veu de tots. Som a punt.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A punt ràdio.
4: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
5: Això s'ha de celebrar.
7: Ui, que bonico.
8: Això és el més gran del món.
5: Estava desitjant.
14: Està de categoria.
12: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
11: I en després dos whiskies.
4: Dièresi. Dièresi.
27: Això què vol dir?
4: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
21: Això és de veres? Ensenyar... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
4: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
8: Molt millor.
4: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
21: Efectivament.
4: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que per tant es llig en una síl·laba diferent.
21: Vols dir?
4: Condu-i-a o i-en.
19: Ah, ara ho entès.
4: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
24: Jo no, te dic que no perquè no sé res, fill meu.
4: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
23: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
28: És molt interessant.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A.Ràdio.
0: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
3: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: A.Punt Ràdio.
4: Les interjeccions.
6: Això què vol dir?
4: Quan les paraules fan teatre.
7: Ui, que bonico!
4: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
10: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
4: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
15: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au! Ànim o adeu?
16: Chau, bambina.
4: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Yep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
18: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
4: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
20: Que susto!
4: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
20: Què diu, què, què?
4: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
14: De categoria.
4: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
25: Que estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
4: Caram! Quan et sorprens.
27: No m'esperava això.
4: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú.
29: Ja que passa les pedres!
30: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
4: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
2: A punt ràdio.
0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A punt ràdio. De tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Escribano, el colt més ràpid a este costat del riu Túria és capaç de traure la cançó d'allà on estiga.
1: Vos has salvat, vos has salvat Tono amb la Brin i el Toxi, perquè jo havia triat un horror de cançó. Que havia perdit el personatge.
0: Vaig tindre de fer comentaris.
1: Però no és recomanable, és millor esta.
0: Està estat guapa.
1: Però anem a... Sí, però anem a explicar que hem triat la cançó Tòxic, bueno, perquè ens ho ha recomanat Lorena i tot no ha tingut la diferència de buscar-la, perquè anem a parlar de persones tòxiques, que és una denominació que escoltem cada volta més sovint. Que jo no sé si això és... Jo de jove això no ho sentia.
0: No, relacions tòxiques,
1: malcarat,
0: persones tòxiques, sí.
1: Mala persona que te feia patir o que tu feies patir o que te feia... Però això de la...
0: Hi ha expressions valencianes igual que no sonen molt bé, però que definiríem perfectament. De tota la vida se li ha dit un fill
1: a sa mare.
0: Sí, això s'ha dit tota la vida, lo que s'ha dit tota la vida.
1: Però en realitat, i una volta s'ha inventat el terme, observem i tots pensem en alguna persona quan diem ets una persona, ho dius a les teves amigues o jo què sé. Bueno, en definitiva, anem a veure si això existís o s'ho hem inventat, i per així tenim la psicòloga japuta en xarxes socials, arroba la psicòloga japuta, que és Lorena Gascón, per parlar-nos de...
0: Ser més bona persona...
1: És una, clar, ves les... una vitamina que després...
0: Quan dic la japuta, dic, vamos a la japuta.
1: Perquè...
0: Si és més bona xicona que tot.
1: Però tots hem dit a algun psicòleg, com hi ha moments que te fan traure tota la runa que tus ahí dins, ahí dius... Lorena,
0: què
1: opines de les persones?
2: Jo opino que és molt bona cançó esta, per començar.
1: Com si l'hagués triat tu.
2: ¿Y qué opines?
0: Pero hay mucha japuta y mucho joputa.
2: Hay moltes persones de merda en el món.
0: De merda,
2: sí. Hay moltes persones de merda, y
1: pero,
2: eso es veritat.
1: Pero també, y nosaltres en algun moment de la vida podem ser esa persona de merda.
2: Sí, es que este es el tema. A mí no m'agrada dir persones tòxiques.
0: No te mola.
2: No me mola. Mm. No me mola perquè pareix que tu li estàs pegant un pòsit en el cap a l'altre, en el front, i estàs pum, no? I per a tot el món ha de ser esa persona tòxica, perquè tu ho dius... Per la Universitat de Misco, no? Sabeu el que és això?
1: Ni idea. A mi me sona plat. Misco. Com el tofu, no sé quant, i el misco.
2: Jo què sé. És que això és molt...
0: Són un plat de cuina peruana, sí.
2: Misco és mis cojones.
1: Perdó. Vale.
0: Tómate algo.
2: Me muero.
1: Señora, em queda de huelancos que te caen.
2: Perdó. Això és molt...
0: Visco, me ho apunte. Molt gran.
2: Sí. O sea, que no, és que no té evidència científica, no? O sea, les persones són persones i tenim moltes coses i per a algunes persones doncs, seran tòxiques, però igual per a altres no.
1: O sea, que són les paraules que s'han posat de mos.
0: Hi ha persones xungues, hi ha persones...
2: Hi ha persones...
0: Que tenen maldat.
2: Sí, però el psicòpata té un diagnòstic. O sea, si un professional de salut mental diu que aquesta persona té trets psicopàtics o té trets narcisistes o té un diagnòstic de trastorn de la personalitat, això, vale, pues sí, ho és. Per a tot el món ho és. Però, clar, tu preguntaria a una persona quantes persones tòxiques coneix. I segur que entre 5 o 10, dic jo. Pense, així de que... Sí. Pense. Però tu preguntaria a qualsevol persona si és tòxica.
1: Home, direm tots que no.
0: Però hi ha molta manipuladora i molt de manipulador per ahí.
2: Sí.
0: Això seria entraria dintre l'etiqueta, segons tampoc, la Universitat de Miss.
1: Una cosa, i tampoc el que sigues tòxic o tòxica a tot. Ara, tu pots ser una persona encantadorita de gatos, però tindre una vena tòxica o un comportament en algú...
2: Total. Mira, a mi m'agrada dir les persones que fan mal.
1: Ja. Ah, mira, veus?
2: Hi ha persones que fan mal...
1: Millor.
2: Sí, perquè hi ha persones que fan mal, volen fer mal, i hi ha persones que fan mal sense voler fer mal, però les dos fan mal.
0: Fan patir. Hi ha persona que fa patir.
2: Hi ha persona que fa patir. Totalment, totalment. Sí. Hi ha persones amb intenció, que són fills de... Sí. I hi ha persones que fan mal perquè no saben com fer-ho d'una altra manera.
0: Prendre males decisions, probablement.
2: També?
0: No sé si males és qualificar-les, però prendre decisions probablement que fan patir a les persones que estimen.
2: Faltes d'empatia que a lo
1: millor, reacció,
2: que a lo millor és perquè no l'han après quan eren xicotets o perquè ho han tingut tan xungo en la seva vida que no han desenvolupat aquesta empatia, que això també pot ser. Mm. Que res d'això justifica un comportament de merda i les persones que fan mal sí hem de protegir-nos d'elles, val? Que a mi no m'agrada el terme tòxic no significa que jo dic, hala, vamos a amar a tots los hijos de Satán. No. Yeah. No, les persones
0: perquè
2: que ens fan
0: persona
2: mal...
0: la persona manipuladora deia Gemma, és que hi ha gent que és molt encantadora, que pot ser una persona absolutament encantadora, sí, i terminar llevándote al huerto i fer coses que... Sí, jo no, sí, que, jo no volia estar així, jo totalment, no volia fer això, jo no volia totalment prendre aquesta decisió. Totalment. I m'ha manipulat.
2: Sí.
1: Les persones que te manipulen en gràcia, o sea, que són intel·ligents, total, per dur-te per ahí.
2: Sí.
0: I també seria una persona... Com li diríem?
2: Según... Manipuladora.
0: Manipuladora.
1: Vale,
0: sí, sí, no,
1: té nom. Realment, lo de la persona tòxica és una paraula o una etiqueta que ens hem inventat des de fa relativament poc de temps, però que no parla realment... Que pot fer més mal que bé.
2: Totalment.
1: I sa invenció, no?
2: Bueno, la persona que se l'ha inventat l'ha fet molt bé, perquè s'ha forrat.
1: Perquè ha escrit llibres
2: a vendre llibres
1: i fent... I cursets.
2: Sí, sí, sí, sí. Persones tòxiques, gente tòxica, no sé què. Un llibre que tiene en la portada... Tòxica? Bueno...
0: I ven, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Curiosament, si... sempre les dones més... Yeah. Bueno, depèn.
1: Sí?
2: Perquè els homes solen tindre més eixe diagnòstic de trastorno de personalitat psicopàtic i narcisista. Solen ser més homes. Però... sí. Sí que sol dir molt la meua ex és una tòxica, no? O sea, sí, jo ho sent molt, això, però bueno, això és una, això és subjectiu, això ho dic jo en la meva experiència, no he vist estudis que diguen que es diu més de les dones que dels homes, lo de tòxic, però sí que és veritat que s'utilitza molt alegrement, no?
1: Sí.
2: I la qüestió així és que sempre en les relacions és que la meua ex és una tòxica o la meua amiga és una tòxica, però és com que sempre això és fora, no? O sea, l'altra persona, jo no he fet res mal, que a veure. Una cosa és, si tu estàs en una relació de maltractament i l'altra persona et maltracta, pues suposat que l'altra persona és la culpable i tu no tens cap culpa ni cap responsabilitat en que et maltracten, ¿vale? Això està claríssim.
1: Això està clar.
2: Però quan hi ha problemes de comunicació entre dues persones en una relació, o quan hi ha que una persona ha fet una cosa i jo he interpretat altra i jo he fet, i no sé, que hi ha una cosa que de dues persones, ahí ficar a l'altra persona l'etiqueta de tòxica i dir, ah, jo no he fet res mal, això tampoc ajuda en res, no? A la persona no ens ajuda a saber els nostres errors ni a créixer.
1: I en una situació com aquesta que definís, segurament les dues tenen responsabilitat en la situació xunga d'aquesta relació i en la situació bona
2: total,
1: de la relació.
2: Total, total. Que,
0: seria com una etiqueta, com un paraigües,
2: sí,
0: que ha fet fortuna, no?
2: total.
0: Per els llibres, tal, però total, que englobaria o que utilitzem aquesta etiqueta,
2: sí,
0: per anomenar pues, a persones això, manipuladores, psicopàtiques, sociopàtiques, narcisistes, etc. És com un gran paraigües.
2: Total.
0: Per tant, clar, si tornem a l'etiqueta de la persona tòxica, ni ho ha sigut sempre, no té per què ser-ho, o pot deixar de ser-ho.
2: Total.
0: O hem pogut ser-ho nosaltres.
2: Total. Total. Sí. Mira, passa una cosa pareguda amb el pas. En persones altament sensibles. Això, si voleu, ja ho parlem un altre dia. Ah. Així deixe la punteta, per si algú vol. Perquè aquest tema també trau. Sí, el que té l'etiqueta és que és tan global i com no està ni en cap manual diagnòstic de la... Perquè tots els professionals de la salut ara ja no s'utilitza, no sé per què, però abans teníem un manual diagnòstic en el que ens teníem que basar per a fer diagnòstics, que era el manual... La OMS tenia una... Estava el CIE-10, que era el dels metges, i el DSM és dels psicòlegs, i tòxic no és un concepte. Concepte, no? O sea, no està estudiat, ja, no té evidència. O sea, que tu pots ficar-li aquest concepte a qui tu vulguis, però és el que diu Ximo, no? Un trastorn, una etiqueta, normalment espera sempre.
1: Un narcisista, un psicòpata, això sí que serien termes medicament consensuats. No?
2: Exactament, i, però clar, una persona tòxica pot deixar de ser-ho. Depèn, però depèn. No tot el món, per suposat, i ha de voler canviar. O sigui, jo sí que dic que moltes persones poden canviar relativament. Hi ha uns trets estables de personalitat que normalment no canvien. Si jo sóc una persona introvertida, és molt estrany que jo de sobte em convertisca en una persona extrovertida. Això és estrany. Podria passar que jo canviï un poquet, però un poquet, no massa. Els trets de personalitat. Però
1: si podies adonar-te'n que no estàs fent bé a una altra persona i això sí que canviar-te un poc el xip?
2: Sí, però no tot el món, eh? Perquè és que, clar, quan eres psicòloga, jo tinc quasi ja 10 anys d'experiència clínica de saber que hi ha persones que són incapaços d'adonar-se de que fan mal, i és com que, com pot ser? O sigui, si és que m'estàs parlant de manera agressiva fins a mi, com parlaràs a la gent del teu entorn que ni t'adones, no?
1: Ja,
2: o sigui,
1: ja.
2: És que, és clar, és molt complicat, però aquestes són persones que venen de context de molt maltractament i de molta negligència. O sigui, això és alguna cosa extrema, no és el normal, no?
0: Poden tindre traumes, clar, o poden tindre un passat complicat. Parles de persones que parlen agressivitat, per exemple, has posat aquest cas,
2: sí,
0: però i el personal que funciona de manera passivo-agressiva. Que esto es un rollo también muy chungo,
2: sí,
0: y muy tóxico, si vols dir-ho així.
2: Sí,
0: sería un comportamiento, en este caso.
2: Sí.
0: Una estrategia. per dir-ho d'alguna manera, no sé.
2: Sí, normalment tot el que fem és perquè ens ha servit a lo largo de nostra vida.
0: Fem patir a l'altre de manera passiva-agressiva, siga ta mare o siga...
2: Utilitzar la comunicació per aconseguir el que tu vols. Si és fer mal, igual és perquè era la manera que tu tenies de protegir-te quan eres xicotet.
0: De fer canviar aquella persona.
2: De fer canviar l'altra persona o d'obtindre benefici teu, si tu tens falta d'empatia també, perquè... O sigui, però normalment tot el que fem és perquè ens ha funcionat en el passat.
0: En algun moment. Sí, vale. I per tant, persona tòxica, ja sabem, no mola, no és un terme, diguem, clínic, i és una cosa molt per vendre llibres i tal. I la persona vitamina, seria com la cara B d'això, no?
2: Un altre, que va molt bé també per a vendre llibres, també. Que li ha anat molt
1: bé. Busca tu persona vitamina. Quieres ser una persona vitamina?
2: A veure, jo vull deixar clar que jo no tinc res en contra de les persones que han escrit llibres que tenen a veure. Jo he escrit els meus propis llibres, jo no m'he inventat termes, a lo millor ho he de fer. Igual he de començar a fer-ho. Però sí que és veritat que per a que hi hagi persones vitamina, hi ha d'haver persones tòxiques. Si tu dius que hi ha persones a les que hi ha que apropar-se perquè són bones i perquè te donen tot el que vols, tu has d'allunyar-te de les persones que no t'ho donen, no? I és que també està el risc moltes vegades en les persones tòxiques que clar, com tòxic és el que jo considero tòxic, podria ser a lo millor... Clar, és algo també subjectiu, podria ser que...
1: I la vitamina també?
2: Sí, també. I és que, a més, mira, la vitamina pot ser de... No, aquesta persona és vitamina, perquè a mi em dona tot el que vol. I a lo millor és una persona que no posa límits i que jo m'estic aprofitant d'ella. I és vitamina perquè la pobra no vol quedar amb mi, però està quedant perquè no sap dir-me que no. Això és una persona vitamina, una persona que no vol fer coses i que s'està deixant manipular per mi. Saps el que te vull dir? I la persona tòxica és una persona que a lo millor sí que m'està posant límits. I jo dic que és tòxica perquè m'està posant límits. Normalment no és així, val? Però imagina't, no? Perquè com no hi ha cap criteri, tu pots dir, sí, el criteri és este i este i este, però que no està, això no està validat científicament per ningú, no?
1: A més, és un cabàs molt ample, que col·loquem ahí en la toxicitat i la vitamina coses que saber.
2: Total, i el més important és que estic ficant fora el focus de estic dient que les persones són com si foren instruments, no? O sigui, si és vitamina, em serveix. Si és tòxica, no em serveix. O sigui, les persones com que si hagueren vingut al món, no? Tot el món ha vingut. És com si jo tinguera 5 anys i el món i les persones existiren per a cobrir les meves necessitats. I si em mola, m'aprope, i si no em mola, ho rebutge. Que té sentit, val? Perquè, a veure... No som tontos i tot el món ens apropem a les persones que ens fan bé i ens allunyem de les que ens fan mal. No som idiotes, però... De base, no ens apropem ja per aconseguir coses dels demés, no? Moltes vegades simplement compartim o jo què sé, o busquem companyia o ens regulem el nostre sistema nerviós contant coses, o sigui que no, jo crec que sabem que les persones tenen sentiments també, no? O sigui que a mi és que això és el que me dona ràbia sobretot, no? Que les persones, la porta i ho aparta, no? L'instrumentalitzar les relacions és que és vitamina tòxica, és que és això, no?
0: De tota manera,
1: és injust, sí.
0: No ho sé, jo diria que una persona que en general és no sé si dir optimista, però sí que agraïda, animosa, que te transmet bona onda, que està en aquesta energia guai, ostres, mola. I la persona que va de... que només té compte aquests problemes. Hòstia, que igual necessito una ajuda, val, tio, però és que me deixes sense energia, és que estàs sent la víctima tot el dia, és que estàs lamentant-te. Tio, o tia, jo què sé.
2: Total.
0: Saps? Vull dir que jo m'estimo més apropar-me a una persona que me dona aquesta bona energia, aquest bon rotllo, que tots tenim problemes, que m'escolta, saps? Que té una escolta activa. Que no el tío que está, ¿sabes?, cociéndose en su propio salsa como si fuera
2: totalmente
0: pulpo a feira.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero ahora tú imagina que una persona acaba de perdre al seu gat o al seu pare y está fet una merda y que tú dius, no, es que ahora va a estar ahí toda trista.
0: No, pero eso es un egoísmo. Pero yo te parlo de la persona que es así siempre.
2: Vale.
0: ¿Sabes? Siempre le pasen cosas chungas.
2: Pero es que, pero fixa't, es que estoy enfocando el foco fuera también. O sea, si yo fique el foco en mí, jo puc posar límits i dir-li a aquesta persona, mira, anem a parlar d'aquest altre tema, o mira, jo també vull parlar de lo que em passa a mi, i així parlem els dos, que l'altra persona no em deixa parlar a mi, sempre està parlant d'ella, doncs ahir, pues, a lo millor, jo decidís que la relació s'acabe.
0: Muy bien.
2: però ho decidís jo i jo fique, jo, ja, si jo em responsabilitze.
0: Ja, tio, pues,
2: la, temps,
0: tio, a tomar por saco,
1: total, ja
2: total, el temps d'una relació no delimita el que ha de durar per tota la vida.
1: Ja. Atem una cosa, si no hem de ser ni persones vitamines ni tòxics, no hem de ser, no utilitzar els termes de vitamina i tòxic, has d'inventar-te en tu uno. Què hem de ser?
2: Mira,
1: Lorena Gascó?
2: Podem continuar dient tòxic o vitamina, que això no passa res, ja. Però a mi m'agrada que les persones sàpien a totes el que estem dient. I sobretot, me pareix molt millor i més original parlar de persones croqueta.
1: Però no és croqueta. M'encanta.
0: Una croqueta.
2: Clar, perquè...
0: Però aquesta seria
1: menjar-se-la.
0: El guai. O sea, clar. És la que ens dona...
2: Aquesta és l'etiqueta guai, perfecta.
0: Guai.
2: Perquè no posa etiquetes. Una persona croqueta no posa etiquetes a altres persones, no les utilitza, no s'apropa als altres per interès, ni s'allunya per interès, però sí que posa límits a les persones que els fan mal, no? I sobretot, pues que considera les persones com individus, amb el seu context, perquè moltes vegades etiqueta i l'etiqueta de tòxica i vitamina és que deixa el context fora, i és que hi ha persones en un context, i és que és impossible no ser tòxic en un context tòxic.
1: Però a mi ja m'agradaria ser persona croqueta.
0: Estàs passant per una situació de malaltia,
2: clar.
0: Tens una mala ratxa, bueno, pues, algú tindràs que abocar-li el poal, no? Jo què sé, hi haurà de ser algú de confiança, no?
2: Sí, però també es pot anar a teràpia, que això també...
0: Oh, claro! Ets el primer, el professional
2: total,
0: primer.
2: Total.
1: Jo vull ser persona croqueta, ja ho tinc. Total. Tinc clar que m'agrada l'apel·latiu.
2: I important també saber a fer croquetes, Això també...
1: A tu ve una persona, mira, en el meu poble, la tia Malin, que era una dona que ja va faltar, una dona per descanse, que sempre que te posaves mal venia i te donava croquetes, perquè les feia millor que ningú en el poble, era famosa per això.
2: Que bonica.
0: És que a través del menjar, en un bon menjar, en una taula, és que se poden aclarir moltes coses.
2: Total.
0: I fer molt bons lligams. Total. Per a tota la vida. Persona croqueta.
2: Persona croqueta.
0: I els molt xungos donen igual, no?
2: Els xungos què?
0: Per a aquells, no els donem...
2: Podem...
0: O sea, no hi ha una...
1: Croqueta sofrima.
0: L'antítesi de la croqueta...
2: L'antítesi de croqueta no hi ha.
0: No hi ha.
2: No, anticroqueta.
0: Ja, perquè si dius bròcoli, estàs...
2: Persona
0: no.
2: Bròcoli.
0: No. No, que després de Clara Llorenç, la nostra nutricionista, i ens marmolarà, que és boníssim. Entonces, estamos con el contexto, ¿eh?
2: Bueno, el brócoli dona gases, a veure.
0: Pero un buen pedo a tiempo, ya lo que te da, ¿eh? Escolta, mira lo que ha dicho, mira lo que ha dicho. Lorena Gascó, un placer con siempre.
2: Gracias,
0: Mónica.
1: Joaquín, tú demanes quatre, sí. Yo no, que tinc festa.
0: A felicitar a Joan, sí, Joanet, y a pasar el día de Sant Joan. Que paseu bona nit, que boteu les ones. Bueno, no, jo no vull quedar-me embarassat, dona igual.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: A la mar, senyores...
5: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu. Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
6: Bon profit i bona gana el dia de festa, però també la vespre.
7: Vols una hamburguesa?
6: Ostres, Manolo, però si sóc vegetariana. Així i tot, fa una oloreta que obri l'estómac. Porta llavoretes d'anís o estimo?
7: Estimo.
8: Correcte!
7: I també un poquet de romer. Oh. Creïlles, all, ceba, tomata ratllada i un bon raig d'oli.
9: Oh, que són de bones!
7: El corder o el seitan, ben daurat i després... Xup, xup!
10: Però t'agrada o no t'agrada?
11: Tinc molta fam i ho trobo tot boníssim.
6: A casa meua, ma mare és més de fer arròs caldós amb costella i fesols, sobretot quan fa fred. Però jo me'l faig de tofu.
12: Jo no sé el que li posen, però tots els anys és bona.
6: I a l'estiu no pot faltar l'ensalada de badejo amb tomata i oli cru.
10: Estava desitjant-ho.
6: Va, calla. Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba.
7: I tu eres llèpola?
6: Jo? Amb un to.
10: A base de bé.
13: A base de bé.
6: La meua iaia fa orelletes, rosquilletes d'anís i coca Cristina per a Sant Josep.
14: El que se ho minxa tot en una minxa, se ho caga tot en una caguera.
6: Encara que jo sóc més de coca de llanda. Sóc més llandosa que cristiana, em comprens?
15: Home, pues clar.
6: Quina gana m'està entrant de parlar de tot això. Per cert, al teu poble com dieu a la persona que li encanta menjar?
7: Farto o golafre?
6: Sí, que som golafres, sí. Mira, jo me'n vaig a dinar.
16: I en després d'un whisky.
6: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
5: Vull fa sol. L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. I corre. en A Punt Radio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Radio.
6: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la J de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
8: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
6: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
9: Ole tu, ole tu!
6: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
10: Efectivament.
6: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
13: Estan les mares patint, saps?
6: No patiu.
13: Això és.
6: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
15: No m'esperava això.
6: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
16: Vols dir?
6: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica... En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular s'escriuen amb J.
16: És de veres, és de veres.
6: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval i, per tant, s'escriuen amb J. Llatí medieval! Lorem ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio.
5: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
17: És un animalet, però és una persona.
18: Home, depèn.
17: I parles i sap el que li dius.
19: Jo crec que no.
6: Però ja està bé, no?
17: De què?
6: D'animalades.
13: L'animal que no conegues, no li toques el sol.
6: El valencià té algunes dites antigues que avui són políticament incorrectes. Que no fan gràcia a tot el món i amb raó.
17: Això no té nom.
6: Hi ha vegades que podem trobar connotacions sexistes en expressions més amagades. Per exemple, si et dic quin xic més fresc, segur que penses que és un tio jove, espontani, graciós...
10: Efectivament.
6: Però en canvi dir quina xica més fresca té connotacions negatives i pot sonar despectiu.
20: Hi ha molta maldat en este món.
6: Inconscientment, la part emocional de les persones se sol relacionar amb emocions, cures, intuïció...
16: És de veres, és de veres.
6: Mentre que la part masculina relaciona amb acció, faena, les coses importants...
16: És tan lamentable.
6: Per exemple, si diem que un home és ambiciós, té un sentit més positiu que si diem que una dona és ambiciosa.
16: Fa pena.
6: Per tant, aneu amb compte amb el llenguatge perquè és una subtil arma de doble tall.
17: És de l'igual, amiga.
6: Esperem que esta llengüeta vos hagi fet pensar i que trieu les paraules amb precaució.
21: Sí!
6: I no vos estem donant una opció correcta, sinó que cada un ha de trobar el sentit comú, el sender i el coneixement.
13: Clar que sí.
6: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
5: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: els nostres músics i músiques en la ràdio d'Apunt.
1: Penyau, 2025, falles populars i combatives.

Senyores, volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu. Noranta minuts en A. Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 24 minuts. I 4 minuts? Perquè he dit 24. No, les 11 de la nit i 4 minuts. No sé per què he dit 24. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. La veritat que no perdona. Al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en Apple Ràdio, amb Juan Alpuente, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apple Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter arraba 90 minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també va en xifra, també va en número, i per a Instagram 90 minuts ràdio, tot en paraula, en lletra, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: li donaries una segona oportunitat a l'Anjuma o penses que és un cas perdut? I ara després vos explicarem perquè vos fer la pregunta avui sobre Danjuma. Li donaries una segona oportunitat o penses que és un cas perdut? Ara després vos explicarem el perquè avui vos hem preguntat sobre Danjuma. Vull ser molt breu perquè tenim moltes coses i no vull perdre el temps, però sí que vull que fer una reflexió. Avui el València ha donat a conèixer la seva pretemporada. Bueno, quasi la seva pretemporada, perquè, al igual que va passar l'any passat, de moment el Trofeu Taronja no s'ha d'encontrar aquí. El rival del València són un equip d'Angola, el Petro de Luanda, el Delce, el Castelló, el Derby County i el Stoke City. Si me diuen que és la pretemporada del Saragossa, primera ref, me ho crec, però a més, sense dubtar-ho. La pretemporada, en este futbol que és negoci, no és més que una mostra més de com se fan les coses. Per exemple, pretemporada del Dènem, on el València venia de classificar dos voltes per a la Champions i guanyar una Copa del Rei, Mónaco, Sion, Sporting de Portugal, Brighton i Bayern Leverkusen. Damunt, esta pretemporada, també per mort de com se fan les coses en la Lliga Espanyola, sense la plantilla, o sense el gran nucli de la plantilla que va a competir en la Lliga. La pregunta que me faig és: ¿servixen per alguna cosa estas pretemporades? ¿Donen una mesura i servixen per a preparar l'equip? Després jo crec que serà una qüestió que podem comentar amb el nostre Miqui, que avui tenim càtedres dimarts, ja ho sabeu. 11 i 7, no perquè més temps. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 8, saludos ya a Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal?
0: Al principio del programa invertiré mis termes porque de donar el protagonismo que merece el básquet, porque además el primer match volver a València Bàsquet.
1: Bueno, además la posibilidad de tancar la final y alzar un título por la vía rápida, que es el que busca València Bàsquet, ¿no? Son las directrius que ya han dicho ese vestidor y tan de bo demà. I se'n necessita de tornar al Roig Arena per al quint partit, pues València Bàsquet, Manolo Estesores, puguem estar contant ja que ha obtès la segona lliga de la seva història.
0: Bueno, pues a tot això, Mundé, de moment, el partit en el descans, crec que és l'Anglaterra gana, és?
1: Anglaterra gana, sí.
0: Que és Anglaterra empata, no gana.
1: Tienes que fer la gràcia, no?
0: Estava ahí votant.
1: Sí.
0: Bueno, i esta vesprada hi ha hagut un altre partit on Portugal ha golejat Uzbekistan, no?
1: Vas a fer la gràcia també?
0: No.
1: Sí, Portugal ha golejat. Marca Cristiano, doblet. Sí.
0: M'alegra moltíssim per ell i per la família. 11 i 8, les fotos com venen?
1: Fotos venen de finalíssima.
0: Vinga.
1: El pla és guanyar la Lliga per la via ràpida. València Bàsquet juga demà el quart partit de la final de l'ACB, decidit a sentenciar la sèrie i alçar el títol sense necessitat de recórrer a un quint i definitiu partit en el Roig Arena. Els taronja estan convençuts de poder aconseguir la segona Lliga demà a Barcelona. Escoltem Reubers parlar de la seva tornada al grup i de l'ambició en la plantilla.
2: He tornat més ràpid del que deuria, però és la final i vull que ajudar. Som un bon grup de companys, amb bona química tot l'any. I volem mantindre-ho el pròxim partit, jugar ràpid com solem i guanyar la Lliga. Eix és el pla.
1: La selecció espanyola de futbol ha dut a terme el seu primer entrenament complet després que la sessió de dilluns fora suspesa a causa d'una tempesta elèctrica. La bona notícia per a Luis de la Fuente va ser que Mikel Oyarzabal, qui va patir molèsties en el genoll dret abans del partit contra l'Aràbia Saudita, s'ha exercitat sense contratemps. Per cert, el punta de la Real Societat està fart que se li pregunte per si es sent valorat o no.
3: Dijo de Paul Scholes que és un jugador muy infravalorado. Yo no sé, tú siendo como eres, ¿qué sientes al verte al lado de nombres como Haaland, Messi, Mbappé?
4: No, estoy tranquilo ya, estoy aburrido de responder esta pregunta, que yo no le doy vueltas a eso y me vale lo que me digan mis compañeros, mi entrenador, el staff, la gente que creo que me tiene que importar lo que me diga, y el resto, pues oye, sabemos cómo funciona el mundo del fútbol hoy en día, cada vez más, y que se hable es normal, pero yo no le doy vueltas.
1: El Villarreal normaliza que necesita vendre. En una entrevista concedida al diari AS, el conseller delegat Groguet Roig Negueró les ha explicat amb naturalitat que el club ha de vendre este estiu per a no tindre problemes econòmics, com és el cas d'altres equips.
5: Nosotros, para cuadrar cuentas de la 26-27, jugando en Champions, posiblemente tengamos que hacer una venda. No estamos en una situación crítica ahora mismo, porque al entrar en Champions eso lo suaviza, pero ahora mismo, aún entrando en Champions, somos un pelín deficitarios. Eso no, nosotros no puede ser, porque eso lo vas alargando durante años y al final te conviertes en equipos que no quiero nombrar.
1: Sis amistosos de pretemporada, el València tornarà al treball el dijous 2 de juliol i jugarà 6 partits de preparació que es durà a terme entre la ciutat esportiva de Paterna, Girona i Anglaterra. Els rivals seran el Petrol Luanda d'Angola, el Deportivo Eldense, el Club Esportiu Castelló, el Derby County i l'Stoke City, a part del contrincant del Taronja que està per decidir. Ple de renovacions en el Levante. El club granota té previst completar esta setmana la campanya d'abonaments per a la temporada 26-27 i, malgrat que no ha oferit xifres exactes, creu que la quasi totalitat dels 21.000 abonats del passat curs han renovat el seu abonament. El club valencià tenia previst oferir dilluns les dades exactes. No obstant això, va explicar en un comunicat que no podia donar les xifres definitives perquè durant esta setmana s'estan tramitant encara els abonaments del club d'empreses, llotges VIPs i patrocinadors.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número TikTok, 90 minuts ràdio. Per a Instagram també 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, en paraula, en lletra. I si voleu el que enviar una opinió amb un àudio de la vostra veu, teniu el nostre número de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que estem fent en el dia d'avui: segona oportunitat per a Dan Juma o que has perdut? 11 i 12, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil-Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
13: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
14: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
15: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folcado.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí.
0: Bon dia, dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan. Milers de valencians i valencianes s'han acostat este dimarts al capvespre a vora mar per a viure amb la família o els amics la nit més curta i màgica de l'any, Sant Joan. La revetlla de Sant Joan, la tradició de fer fogueres a les platges perdura al nostre territori, però amb restriccions, ja que alguns punts del litoral, com Alacant, Elx, Cullera o el sud del terme municipal de València, no permetien encendre aquestes fogueres per protecció de l'entorn natural. De nord a sud de les costes valencianes, el foc i l'aigua han marcat les celebracions en una nit que ha sigut molt calorosa. De seguida ho repassem tot. Abans, anem al sumari. Comencem. El president Pedro Sánchez intervindrà en el Congrés a les 9 del matí. Ho fa a petició pròpia després de l'esclat dels casos de corrupció que s'investiguen i que envolten el PSOE i també la seva dona. Imma Vijuescas, bon dia.
2: Bon dia, Toni. 24 hores després del terratrèmol polític que ha generat la sentència de 24 anys de presó a l'expresident José Luis Ábalos, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat este dimarts la determinació de continuar governant.
3: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
0: Així, a la Comunitat Valenciana queden apenas unes hores per a la crema de les fogueres d'Alacant 2026 i des d'ahir els bombers s'afanyen a revisar que tot estigui a punt perquè la nit transcorrega sense cap incident.
2: Sí, revisen boques de rec, perímetres, estructures, 180 bombers en 40 equips, a més de 321 agents velaran per la seguretat en esta nit tan especial. Joaquín Yacet és oficial de bombers d'Alacant i Julio Calero és regidor de seguretat.
4: Revisar hidrantes, por si hubiese alguna anomalía, comunicarlo a Aguas para que lo solucione antes del día de la crema. Luego miramos que los radios estén bien, estén en su sitio, que se cumplan los radios de seguridad.
5: 321 agentes de la policía local para desarrollar los equipos de crema junto con 180 bomberos, 40 equipos de bomberos, 52 equipos de policía, entre apoyos, tráfico y demás. En total, 38 agentes se distribuirán para cortar los accesos a la ciudad y poder disfrutar los peatones de cada una de las cremas sin problemas de ningún tipo.
0: Israel ha comès genocidi, crims de lesa humanitat i de guerra amb els seus atacs deliberats a xiquets palestins a Gaza. És la conclusió d'un nou informe de la Comissió Internacional Independent de Recerca de l'ONU per als territoris palestins.
2: El grup d'experts que ja l'any passat va concloure que Israel havia comès genocidi contra els palestins a la franja de Gaza va ampliar les acusacions assenyalant que les operacions militars israelianes han provocat una xifra sense precedents de morts, ferits, ferides i traumes entre els xiquets palestins.
0: I en els esports, avui tenim partidats al Palau Blaugrana. Estem parlant de bàsquet. Òscar Forés, bon dia.
6: Bon dia, Toni. Així és, a partir de les 8 d'esta vesprada, el València Bàsquet jugarà contra el Barça el quart partit de la final de la Lliga ACB. Si els taronja guanyen, es proclamaran campions de Lliga. En cas de perdre, quedaria un quint i definitiu duel que es disputaria al Roig Arena. En el bloc dels esports, parlarem de la prèvia d'este apassionant matchball per als de Pedro Martínez.
0: I mirem també ara a les carreteres, tot i que en ser festiu, Sonia López, esperem, no tenim retencions de primera hora.
7: I confirme. Imatge estranya per a ser un dia entre setmana, o és festiu, com bé dius, no tenim cap retenció a les carreteres valencianes, és festiu, les retencions, Toni, estigueren a nit en els accessos a les platges. Per a hores d'ara, normalitat i tranquil·litat.
0: I ara, en l'oratge, la protagonista és la calor, però a la millor menys en els pròxims dies. Antoni Sánchez, bon dia.
8: Bon dia, Toni. Sí, tindrem ja avui 1 o 2 graus menys que ahir. En general, els termòmetres es quedaran ja en màximes de més de 36 en les comarques de la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, és a dir, que encara tindrem una jornada calorosa, però sí que veurem com ja cada vegada els termòmetres aniran a menys i, sobretot, de cara al cap de setmana, que serà quan els termòmetres es queden més baixos. Però a partir de diumenge sembla que tornaran a pujar. Tot això amb cel assolellat, calitja encara en l'ambient, però parlarem de més detalls en l'espai de l'oratge.
0: Gràcies, Antonio. Així es presenta de moment el dia. De seguida n'aprofundim. Maria Salvador està en la producció, Patricia Valero al comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
9: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
10: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
11: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
12: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
13: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
14: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
15: De tu a tu.
1: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
0: Són les 7 i 7 minuts del matí. Milers de valencians i valencianes s'han acostat este dimarts al capvespre a vora mar per a viure amb la família o els amics la nit més curta i màgica de l'any, Sant Joan. La tradició de fer fogueres a les platges perdura al nostre territori, però amb restriccions, ja que alguns punts del litoral, com Alacant, Elx, Cullera o el sud del terme municipal de València, no permetien encendre les fogueres per protecció i mà de l'entorn natural.
2: Sí, ja, com deies, de nord a sud de les costes valencianes, el foc i l'aigua han marcat les celebracions en una nit que ha sigut molt calorosa. Cremar els apunts de classe en fogueres improvisades, saltar les 7 ones o demanar un desig són alguns dels rituals que repeteixen any rere any per a donar la benvinguda a l'estiu amb un nexe comú, el sopar de pa i porta al costat de la mar.
0: La nit més curta de l'any ha tornat a convertir, com diem, les platges valencianes en una gran festa a l'aire lliure. Foc, música, sopars, vora, la mar i milers de persones reunides per celebrar una de les cites més esperades de l'inici de l'estiu. Així s'ha viscut la nit de Sant Joan, ens ho conta Dani Ortega.
16: Bon dia, Toni. Sí, com dius, foc, música, banys de mitjanit i desitjos llançats a la mar. Així s'ha viscut una nova nit de Sant Joan a les platges de la Comunitat Valenciana. A València, milers de persones s'han congregat al voltant de les fogueres de la Malvarrosa i el Cabanyal. A la província d'Alacant, municipis com el Campello han mantingut viva la tradició del foc a l'arena. I a la capital alacantina, tot i la prohibició de fer fogueres, com dieu, les platges també s'han s'han omplit de gent disposada a celebrar la revetlla més màgica de l'any. La calor no ha sigut impediment perquè milers de persones es reuniren vora la mar per compartir sopars, música i els tradicionals rituals de Sant Joan. Una celebració que també ha tingut accent internacional, amb turistes i residents arribats de diferents països que han volgut sumar-se a una festa que ja forma part de l'inici de l'estiu a la Comunitat Valenciana. Una nit de rituals, retrobaments, amistats i molta festa per donar la benvinguda a l'estiu.
0: I tot i que a la majoria de platges les fogueres van ser les protagonistes, en moltes altres fer foc, atenció, estava totalment prohibit, Imma.
2: Sí, a los Arenales del Sol, a Elx, la policia local controlava que la gent no entrara material combustible a les platges i també estava prohibit el foc a la platja del Postiguet d'Alacant o a les del sud de València. En moltes altres platges de la Comunitat Valenciana, els controls policials han estat molt presents esta nit de Sant Joan, també per evitar l'entrada d'objectes perillosos a les platges com vidres o armes blanques. Escoltem els inspectors de la policia local d'Alacant, Alejandro Lillo, i l'inspector de policia local d'Elx, Rafael Alemany.
17: Evitar el acceso de material inflamable o material a los bañistas que se encuentran en el litoral de la playa.
18: A 20 metros como mucho de la arena ya tenemos masa forestal, tenemos dunas protegidas y demás, con lo cual el tema de las hogueras una noche como esta, con el calor que hace y con el viento siempre soplando de levante, es especialmente peligroso.
0: Com senten, pues es un dispositiu molt important el que hi ha hagut esta nit de Sant Joan. També a la ciutat de València, des de l'Ajuntament, estava tot preparat per a esta passada nit, esta revetlla de Sant Joan, amb un miler d'efectius que han fet possible la festa sense problemes. Jesús Caballero és regidor de Seguretat.
18: Hablando de Levante, es especialmente peligroso.
0: Com senten, pues, és un dispositiu molt important el que hi ha hagut esta nit de Sant Joan. També a la ciutat de València, des de l'Ajuntament, estava tot preparat per a esta passada nit, esta revetlla de Sant Joan, amb un miler d'efectius.

0: Ja ho deuen haver notat, estem en una onada de calor extrema, amb temperatures de rècord i alertes roges en molts punts, també d'Espanya i Europa. El termòmetre supera els 40 graus en alguns punts d'Espanya i d'Europa i obliga a canviar rutines. Iñaki Espeso.
1: Europa s'ofega i Espanya també. Termòmetres disparats, carrers amb mig gas i una consigna compartida. Resistir la calor. A Sevilla, 38 graus. Europa s'ofega i Espanya també. Termòmetres disparats, carrers amb mig gas i una consigna compartida. Resistir la calor. A Sevilla, 38 graus.
2: Ahora pega una que es inaguantable aquí en Sevilla.
1: Però no és només el sud. Al nord, Euskadi, en alerta roja per una calor inusual. A Getxo, la recepta és clara. Hidratar-se i mirar cap a la mar.
3: Mucho agua por dentro y por fuera. Si puedes evitar el alcohol, que no ayuda.
1: Córdoba, Andújar, més de 40 graus. Extremadura adapta horaris i rutines.
4: Levantarme más temprano, lo que pasa que me levanto cansada porque como no duermes por la noche...
1: I a Santander la platja es converteix en refugi davant una calor cada vegada més habitual.
5: Sí, y cada vez llueve menos.
1: El fenomen travessa fronteres. França registra la nit més calorosa en 80 anys i lamenta les primeres víctimes.
6: Ce sont les premières victimes.
1: 40 ofegats. Alemanya fins a 40 graus. Regne Unit retalla horaris escolars. Itàlia permet aturar la feina en hores extremes. Un episodi excepcional que cada vegada sona menys excepcional i que obliga Europa a adaptar-se gota a gota, ombra a ombra.
0: Així és. I amb esta calor hem de tindre en compte que les previsions confirmen que serà un estiu a temperatures per damunt de la mitjana climàtica a la Comunitat Valenciana. Ho diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Imma.
7: Este dimarts ha presentat aquestes previsions l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, i el seu cap de climatologia, José Ángel Núñez, advertís que els dies extrems són cada vegada més freqüents.
8: La probabilidad de tener días de temperaturas extremas en España se ha multiplicado por 5. Entre los años 50 y 80 había días de calor extremo, pues un 5%. Y ahora ese 5% se ha convertido en un 25%. Se ha multiplicado por 5 y además con días, temperaturas que no se habían registrado antes.
7: El delegat de la EMET a la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, explica també que les altes temperatures de l'aigua del mar tenen igualment conseqüències.
9: Una de ellas es el calor que estamos teniendo de manera bastante persistente, las brisas están bastante inhibidas, pero también se nota mucho en las noches tropicales. En Alicante ya llevamos 15 noches tropicales, en Castellón 11 y en Valencia 19.
7: Nits tropicals que no se suavicen ni a vora mar. Tornem a escoltar José Ángel Núñez.
8: Ayer, por ejemplo, estaba soplando brisa, aparentemente brisa, pero era una brisa muy seca. Normalmente las brisas suelen tener una humedad del 50-60%, ayer eran brisas del 30%, unas brisas que apenas refrescan.
7: Vent de llevant que acaba comportant-se com si fora de ponent.
0: La calor, per tant, arriba amb força i els més menuts són un dels col·lectius més vulnerables. Més de la meitat de xiquets i xiquetes d'Espanya estan exposats a 8 amenaces climàtiques precisament per les onades de calor, però també per la sequera i la contaminació de l'aire. Hem parlat, a punt ha parlat, amb la coordinadora d'UNICEF a València, Marlene Perkins, ens informa Iria Sebastià.
10: Arriba l'estiu i amb ell les onades de calor, una de les principals amenaces climàtiques que ja afecta a més de 4 milions de xiquets i xiquetes a Espanya.
11: Malgrat no ser els causants, són els més perjudicats pels efectes i els que més anys les patiran. Espanya es troba entre els països més afectats a Europa.
12: Crea un buit en moltes de les polítiques, dels protocols, de la presa de decisions que tenim que tindre per a millorar, no està present la perspectiva d'infància.
11: Les pluges, els incendis i les sequeres fan que els menuts siguin més propensos a malalties i dificultats diverses per afrontar el dia a dia.
12: Que els tallen de la seva rutina habitual i retrasen en moltes ocasions la seva socialització. Un xiquet que està poc nodrit perquè ha hagut una sequera i no n'hi ha una collita és molt més vulnerable després a una malària, per exemple.
11: També és important la conscienciació en els docents que promouen l'activitat física i una bona educació alimentària.
12: Tots els professionals que estan de cara a la infància tenen que tindre una consciència molt més clara dels seus drets i de la seva protecció.
11: Així com també és important educar els més menuts.
12: Quan més sàpiguen i puguen respondre, tindrem una comunitat més cohesiva.
11: Les millores de climatització de les infraestructures i la construcció de vivendes amb eficiència energètica són fonamentals per a poder garantir una infància millor.
0: Parlem ara de política. 24 hores després del terratrèmol polític que ha generat la sentència de 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos,

0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat la determinació de continuar governant.
1: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
0: El president Sánchez intervindrà en el Congrés a les 9 del matí, d'ací a menys de 2 hores. Ho fa a petició pròpia després de l'esclat dels casos de corrupció que s'investiguen i que envolten el Partit Socialista i Imma, també la seva dona.
2: Sí, el president encara avui, encara una jornada complicada amb la compareixença al Congrés pels casos de corrupció que envolten el seu partit i la seva família, just el mateix dia que la seva dona, Begoña Gómez, està citada per a entregar el passaport com a part de les mesures cautelars que li va imposar el jutge Peinado. De moment, el govern central no ha volgut pronunciar-se sobre la sentència d'Ábalos en la roda de premsa del Consell de Ministres i confia en les mesures d'ajuda a la dependència anunciades este dimarts per a convencer els socis. On sí que s'ha colat el debat per la sentència és en la sessió de control al govern, al Senat. Escoltem el ministre Bolaños i la portaveu popular, Alicia García.
3: El sanchismo condenado a 24 años por unanimidad, señorías, unanimidad.
4: Nuestro rechazo absoluto como gobierno a cualquier tipo de corrupción nos asquea, nos repugna. Y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno. Por tanto, respeto profundo a la sentencia y repugnancia con la corrupción.
2: Desde el Ejecutivo defienden que ya se han asumido las responsabilidades políticas.
4: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial.
2: Pero a los populares no es suficiente.
5: Si a Zapatero, ¿cuándo le van a expulsar del partido?
6: Temen a la justicia, pero temen más que los suyos canten la Traviata.
2: Sumar compartís les crítiques dels socialistes que veuen desproporcionada la rebaixa de la condena per a l'excomissionista i escolten les paraules de Verónica Martínez.
7: Víctor Aldama es un ladrón que después se ha paseado por manifestaciones contra la corrupción.
2: Uns dels suports habituals del govern valoren l'anunci de mesures com la inversió en dependència, per a altres, com Ione Belarra, de Podem, ja no és suficient.
8: Han demostrado que no sirven para resolver los problemas que tiene este país.
2: I en Vox, Pepa Millán critica que el Partit Popular no passea a l'acció.
9: Que la sentència del Supremo, unànime, de 24 anys de cárcel para el que fuera ministro de Transportes, para Ábalos, no es suficiente para que el Partido Popular presente una moción de censura.
0: De les reaccions en destaquem dos més, la de l'expresident del govern, el socialista Felipe González, que ha tornat a demanar eleccions, en el que considera una responsabilitat política de Sánchez.
10: Que han sido nombrados porque tenían su confianza, ¿no? Su confianza. Por tanto, hay una responsabilidad política evidente. Hay un mecanismo que es dimitir. Hay otro mecanismo, que es convocar elecciones para que te ratifiquen o te rectifiquen.
0: I l'altra reacció destacada és la del president de Castella-La Mancha, que posa el focus en les crítiques des del PSOE al veredicte de l'empresari corruptor de Aldama. Els dos van coincidir a Toledo.
11: A mí me suscita esta sentencia el mismo respeto que me suscitó la que provocó la caída del Partido Popular y la moción de censura. Yo me cuidaría mucho de poner tanto el dedo en la llaga de Aldama. No sea que los españoles terminen pensando que es que hay un cierto miedo a otros posibles confidentes.
0: Les paraules d'Emiliano García Page, com diem, president de Castella-La Mancha. I a casa nostra, la condemna de l'exministre Ábalos ha centrat també la Junta de Síndics este dimarts a les Corts. Per al PSPB, la sentència és desproporcionada, Compromís la qualifica d'anomalia jurídica i el Partit Popular i Vox demanen la convocatòria urgent d'eleccions. Carmen Bord.
12: El PSPB respecta la decisió judicial, però considera desproporcionada la sentència i critica la recompensa a Aldama.
13: Al señor Víctor de Aldama le ha salido toda esta cuestión a devolver. Se ha corrompido y le ha salido a devolver.
12: Des d'Alacant, la delegada del govern ha recordat que el Partit Socialista ha actuat amb contundència contra la corrupció.
14: El Partit Socialista dejó fuera inmediatamente y actuó de forma inmediata en el caso de Ábalos, antes incluso de que se conocieran los detalles.
12: Compromís parla d'anomalia judicial.
15: Tot l'entramat que se beneficia de la corrupció deuria pagar tant en la devolució dels diners guanyats via corrupció com entrant a la presó.
12: Per al Partit Popular, la sentència complica les coses al PSPB, delegació que va liderar durant anys José Luis Ábalos.
16: Ana Morante empieza a ser consciente de lo complicado que lo tiene, porque ayer hubo un acto que tuvo que suspender en agenda por la tarde en Picaña.
12: Vox pensa que la convocatoria inmediata de eleccions és la única eixida.
17: Hay que convocar elecciones.
12: Per acabar amb una situació, diuen, insostenible, com el Partit Popular.
16: És un moment ja decisivo, és la gota que ha colmado el vaso.
0: Mentrestant, el nom del PNB, el Partit Nacionalista Basc, ha irromput en el cas Leire després que un informe de Luco situa la formació nacionalista basca en les negociacions per al rescat de l'empresa Tubos Reunidos. El PNB nega cap delicte i diu que l'obligació dels partits és velar pel futur de les empreses. Àlex Sanjaime.
18: L'informe de Luco diu que l'aleshores president del PNB, Antoni Ortúzar, es va interessar per les ajudes públiques que va rebre Tubos Reunidos al voltant dels 112 milions d'euros. El situa en gestions relacionades amb Santos Cerdán, l'exsecretari d'Organització del PSOE, i amb l'expresident de la CEPI. Des del PP demanen explicacions. Cuca Gamarra.
19: Las explicaciones que pueda dar el Partido Nacionalista Vasco y si su relación con el Partido Socialista es lo que está condicionando al final el que sigan apoyando a Pedro Sánchez. Señora.
18: Des del PNB diuen estar tranquils. L'informe no parla de cap irregularitat o delicte i donen normalitat a una pràctica que desvinculen de la trama Leire Díez. Maribel Vaquero és portaveu del PNB al Congrés i Patxi López, portaveu socialista.
20: Aquí todos los partidos políticos, incluso el Partido Popular, también pregunta por la situación de determinación empresas. Yo creo que es nuestro trabajo preocuparnos.
21: Es que eso no es delito, es que eso es nuestra obligación, buscar cómo salvamos a las empresas que son del tejido industrial de nuestro país.
18: A canvi d'estes mediacions en el rescat de Tubos Reunidos, la Fiscalia Anticorrupció sosté que Leire Díez, l'expresident de la CEPI i l'empresari Anxon Alonso haurien rebut una comissió de 247.000 euros.
0: Canviem de cas judicial. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero qüestiona l'origen de les proves que han portat a la seva imputació en el cas Plus Ultra Inma.
2: Per això, el seu advocat ha presentat dos escrits davant del jutge per a obtindre més detalls sobre els xats intervinguts als Estats Units on apareix el nom de Zapatero i per a saber si es van obtindre amb les degudes garanties judicials. També recorre contra la decisió del jutge José Luis Calama de no ampliar als Estats Units la petició de més dades sobre el telèfon del propietari de Plus Ultra. Este dimarts també ha presentat un recurs la defensa de Begoña Gómez, concretament contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar-li el passaport, una retirada que s'haurà de consumar demà mateix. Ahir ja va lliurar el passaport l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez.
0: Més coses, dos casos més de presumpta corrupció que s'investiguen a Sòria i a Melilla, el Pilla Viver.
22: La Guàrdia Civil ha registrat el consistori de la capital soriana governat pel PSOE durant 12 hores en una investigació que afecta 6 persones ja detingudes, entre elles la regidora de Medi Ambient i Turisme. Un jutjat investiga suposades irregularitats en contractes públics adjudicats a empreses vinculades amb la regidora. Investiguen possibles delictes de prevaricació administrativa, activitats prohibides per a funcionaris o blanqueig de capitals. L'Ajuntament ha suspès ja la regidora de les delegacions que tenia i estudia personar-se i el PSOE l'ha suspès de militància. Fins a abril, recordem, era l'alcalde, el candidat socialista a la Junta de Castella i Lleó, Carlos Martínez, assegura a Toni estar tranquil.
0: I un altre cas que hem conegut afecta Melilla i el govern del Partit Popular.
22: Sí, els contem en aquest cas. És la UDEF de la Policia Nacional, la que ha emès un informe que mostraria l'existència d'indicis de delictes de prevaricació i malversació de cabals públics per valor de més de 7 milions d'euros en la construcció del centre comercial de Melilla. El cas original investiga una presumpta compra de vots per correu en les eleccions municipals del 2023 que afectaria Coalició per Melilla. En un escorcoll a una vivenda d'un empresari del cas va aparèixer documentació sobre la compra dels terrenys on actualment està el centre comercial. Una font confidencial aporta informació al jutjat que mostraria que la licitació del projecte per part del govern de la ciutat autònoma de Juan José Imbroda, del Partit Popular, va beneficiar les empreses ara també investigades. El govern del PP, Toni, nega irregularitats.
23: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: Queden apenas unes hores per a la crema de les fogueres 2026 i des d'ahir els bombers d'Alacant s'afanyen a revisar que tot estigui a punt perquè la nit transcorrega sense cap incident.
2: Sí, revisen boques de rec, perímetres, estructures, 180 bombers en 40 equips a més de 321 agents velaran per la seguretat en esta nit especial. Joaquín Llàcer és oficial de bombers d'Alacant i Julio Calero és regidor de seguretat.
1: Revisar hidrantes, por si hubiese alguna anomalía, comunicarlo a Aguas para que lo solucione antes del día de la crema. Luego miramos que los radios estén bien, estén en su sitio, que se cumplan los radios de seguridad.
3: 321 agentes de la policía local para desarrollar los equipos de crema junto con 180 bomberos. 40 equipos de bomberos, 52 equipos de policía, entre apoyos, tráfico y demás. En total, 38 agentes se distribuirán para cortar los accesos a la ciudad y poder disfrutar los peatones de cada una de las cremas sin problemas de ningún tipo.
0: Continuem amb les fogueres. Alacant es va convertir ahir en capital de la festa i el folklore. De 1.000 músics i ballarins de 5 continents van omplir de color el centre en la desfilada folklòrica internacional, un espectacle multicultural que conviu amb l'essència de la dansa tradicional.

0: Obrim pàgina internacional. Israel ha comès genocidi, crims de les humanitat i de guerra amb els seus atacs deliberats a xiquets palestins a Gaza. És la conclusió d'un nou informe de la Comissió Internacional Independent de Recerca de l'ONU per als territoris palestins. Ens ho conta tot Carme Pastor.
1: Bon dia. El grup d'experts que ja l'any passat va concloure que Israel havia comès genocidi contra els palestins a la Franja de Gaza ha ampliat les acusacions assenyalant que les operacions militars israelianes han provocat una xifra sense precedents de morts, ferits i traumes entre els xiquets palestins.
2: We have witnessed more than 20,000 children who've been killed. And more than 44,000
1: children. Hem presenciat més de 20.000 assassinats de xiquets i més de 44.000 ferits. Els menús representen el 30% dels assassinats perpetrats per Israel entre octubre del 2023 i octubre del 2025, ha detallat el president de la comissió.
2: Use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based.
1: Les denúncies, explica, inclouen proves de l'ús de tortura, tractes inhumans i degradants, l'ús de violència sexual i de gènere contra xiquets palestins, així com atacs contra infraestructura crítica essencial per a la infància com orfenats, centres de salut i educatius. L'informe conclou que l'atac deliberat contra els menors és un dels elements clau que demostren la intenció genocida per part de les autoritats i forces israelianes de destruir el poble palestí total o parcialment.
0: Més coses. Polèmica a Brussel·les després que la Comissió Europea i representants de 15 països de la Unió, entre ells Dinamarca, Bèlgica o Suècia, hagin rebut una delegació dels talibans per a discutir el retorn de migrants afganesos cap al seu país d'origen. L'executiu comunitari remarca que són contactes tècnics en què han participat funcionaris europeus sense que hi hagi càrrecs polítics. Carmen.
1: Es tracta d'una reunió inèdita perquè ni Bèlgica ni la Unió Europea reconeixen el règim dels talibans com a govern legítim de l'Afganistan des que va recuperar el poder l'agost de 2021. De fet, sobre alguns dels seus dirigents pesen sancions comunitàries. La reunió ha estat marcada pel secretisme i ha generat moltes crítiques de les ONGs perquè Europa, diuen, no pot legitimar un règim responsable de múltiples violacions dels drets i llibertats fonamentals, sobretot de les dones.
0: Són ja les 7:30. Abans de fer el resum de la jornada, parlem d'esports. Comencem este bloc esportiu amb l'esport de la Cistella, perquè el València Bàsquet pot proclamar-se, Òscar, esta nit, campió de la Lliga ACB.
3: Així és, Toni. Seria el segon títol de Lliga després del que van obtindre en el 2017, també amb Pedro Martínez com a entrenador, per cert. A les 8 de la vesprada tornaran a jugar al Palau Blaugrana i l'objectiu és repetir la victòria de dilluns. Al vestidor estan convençuts. Escoltem Nate Rivers.
4: He tornat més ràpid del que deuria, però és la final i vull que ajudar. Som un bon grup de companys, amb bona química tot l'any i volem mantindre-ho el pròxim partit, jugar ràpid com solem i guanyar la Lliga. Eix és el pla.
3: No s'esperen canvis en la convocatòria taronja. En el Barça, per contra, encara estan pegant-li voltes sobre com parar a Jan Montero. El dominicà està imparable en la sèrie i vol portar el títol cap a València sense arribar al quin partit que, en cas que fora necessari, es jugaria al Roig Arena dissabte, també a les 8 de la vesprada. Per cert, un últim apunt relacionat amb l'actualitat taronja. Esta matinada s'ha celebrat el draft de l'NBA i el jugador del València Bàsquet, Sergio de la Rea, ha sigut escollit pels Lakers en la posició 25 de la primera ronda del draft. La franquícia de Los Angeles envia traspassat el jugador vallisoletà al campió actual, els New York Knicks.
0: Anem ja amb el futbol i l'actualitat del Mundial, parlant de l'última hora de la selecció espanyola.
3: Sí, la Roja es va entrenar a ir a porta tancada. A la sala de premsa, el protagonista va ser Mikel Oyarzabal, el màxim golejador de la selecció. El basc apagava ahir les alarmes sobre una possible lesió al muscle.
5: Con molestias, pero creo que, como todo el mundo aquí, al final todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene algo que hay que cuidar un poco más y nada, estoy tranquilo, estoy bien. El otro día es verdad que fue un momento pues en el que no sabes muy bien qué es lo que vas a tener, que si vas a tener la oportunidad de estar o no, y nada, por suerte fue bien y nada, contento.
3: Queda l'últim partit d'esta fase de grups. L'Uruguai mai ha guanyat Espanya, però millor no confiar-se. A les 2 de la matinada del divendres al dissabte, els dos equips, Toni, es veuran les cares.
0: I de la resta de la jornada, Òscar, aquí destaquem.
3: A Cristiano Ronaldo, sens dubte, ahir va fer un doblet contra l'Uzbekistan i ja està, ja és el primer jugador que ha marcat en 6 mundials. La selecció de Portugal no va tindre pietat de la dèbil Uzbekistan. 5-0 guanyaren els lusitans. De la resta de partits de la jornada, crida l'atenció l'empat sense gols d'Anglaterra, que havia començat molt fort el mundial amb una victòria 4-2 sobre Croàcia. Ahir, 0-0 contra Ghana. D'altra banda, Croàcia s'imposava per la mínima 0-1 a la selecció de Panamà, amb gol del jugador d'Osasuna ante Budimir, mentre que Colòmbia guanyava esta matinada la República Democràtica del Congo amb el marcador d'1-0.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apo.
7: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
8: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
7: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
8: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
7: Preinscríbete en umh.es.
9: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
10: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant. Declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
11: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
12: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana. Sempre
14: ets hermano. En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, feta Valencia, feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
15: A punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
16: De tu a tu.
17: Les notícies del matí.
0: Milers de valencians i valencianes han acostat este dimarts al capvespre a vora mar per a viure amb la família o els amics la nit més curta i màgica de l'any, la de Sant Joan. Imma Vijuesca, Sola de Nou. La tradició de fer fogueres a les platges perdura al nostre territori, però amb restriccions, ja que alguns punts del litoral, com Alacant, Elx, Cullera o el sud del terme municipal de València, no permetien encendre-les per protecció de l'entorn natural.
18: Evitar el acceso de material inflamable o material que pudiera ocasionar riesgo a los bañistas que se encuentran en el litoral de la playa.
19: A 20 metros como mucho de la arena ya tenemos masa forestal, tenemos dunas protegidas y demás, con lo cual el tema de las hogueras una noche como esta, con el calor que hace y con el viento siempre soplando de levante, es especialmente peligroso.
0: De nord a sud de les costes valencianes, el foc i l'aigua han marcat les celebracions en una nit que ha sigut molt calorosa. I en política, el president Sánchez intervindrà en el Congrés a les 9 del matí. d'ací a poc menys d'una hora i mitja. Ho fa a petició pròpia després de l'esclat dels casos de corrupció que s'investiguen i que envolten el PSOE i també la seva dona. Imma Vijuescas, ara sí, hola de nou.
20: Hola de nou. 24 hores després del terratrèmol polític que ha generat la sentència de 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat este dimarts la determinació de continuar governant.
21: I a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
0: Així, a la Comunitat Valenciana queden apenas unes hores per a la crema de les fogueres 2026 i des d'ahir els bombers d'Alacant s'afanyen a revisar que tot estigui a punt perquè la nit, esta nit, transcórrega sense cap incident.
20: Revisen boques de rec, perímetres, estructures, 180 bombers en 40 equips, a més de 321 agents, velaran per la seguretat en esta nit tan especial. Joaquín Yasser és oficial de bombers d'Alacant i Julio Calero és regidor de seguretat.
22: Revisar hidrantes, por si hubiese alguna anomalía, comunicarlo a aguas para que lo solucione antes del día de la crema. Luego miramos que los radios estén bien, estén en su sitio, que se cumplan los radios de seguridad.
23: 321 agentes de la policía local para desarrollar los equipos de crema junto con 180 bomberos, 40 equipos de bomberos, 52 equipos de policía, entre apoyos, tráfico y demás. En total 38 agentes se distribuirán para cortar los accesos a la ciudad y poder disfrutar los peatones de cada una de las cremas sin problemas de ningún tipo.
0: Fem una ullada ara a les carreteres, tot i que, Sònia López, en ser festiu, dia de Sant Joan, la situació estarà tranquil·la.
24: Molt tranquil·la. A hores d'ara hi ha circulació fluida a les principals carreteres del territori i no tenim retencions.
0: Demà, Sònia, tornarà la normalitat també a la ciutat d'Alacant després de la nit de la crema.
24: Així és, demà tornaran les retencions d'accés per anar al treball i també tornarà la normalitat a Alacant. De fet, la restricció del trànsit al centre d'Alacant per les festes de les fogueres finalitza demà a les 8 del matí i, de fet, les barraques i racons han d'estar desmuntades abans de les 7. I parlant de demà, recordem que a partir d'este dijous 25 de juny i fins al 30 d'agost, Metro València interromprà la circulació entre les estacions d'Alameda i Marítim de les línies 5 i 7 per a fer obres de rehabilitació i renovació en el túnel en este tram. No hi haurà servici de metro a les estacions d'Aragó, Amistat, Aiora i Marítim. L'estació d'Alameda serà inici i final de les línies 5 i 7, mentre que la 3 i la 9 circularan amb normalitat. Marítim continuarà oberta com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia amb destinació Tossal del Rei i Neptú, respectivament. Els treballs es fan a l'estiu, expliquen des de Metro València, per a minimitzar l'impacte per ser els mesos amb menor afluència de viatgers. Per últim, Toni, un apunt ferroviari d'àmbit nacional. Renfe acaba d'informar que ja està restablida la circulació en la línia d'alta velocitat Madrid-Sevilla, que ahir va quedar interrompuda en caure un cable d'alta tensió sobre una catenària.
0: Moltes gràcies, Sònia López.
25: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
0: I en l'oratge, com hem dit abans, la protagonista és la calor, però pot ser menys, això anirà menys en els pròxims dies. Antonio Sánchez, hola de nou.
26: És la boníssima notícia. Tenim una massa d'aire fred que estava espentant tot este aire càlid des del nord d'Àfrica i la massa entrarà un poquet en la península i això farà que els termòmetres baixen. Avui ja es notarà la baixada, sobretot a l'oest peninsular, també al centre, i al nostre territori notarem 1-2 graus menys, és a dir, que encara farà calor, però que a poc la calor anirà a menys. Avui les màximes on més pugen els termòmetres serà d'uns 37-36 graus i on més pujarà? Cap a la Ribera Alta, la costera, la Canal de Navarrés puntualment, el Racó de Mus, punts baixos dels Serrans, el Camp de Túria i també de nou a la Vall de Cofrents a Llora, així com en altres localitats dels ports, com Sorita, el Forcall, que de nou podríem acostar-se als 38 graus. A la resta estarem entre els 32 i els 36 graus amb un ambient encara marcat per l'ambient estable, és a dir, pel sol i pel cel pràcticament ras, més núvols de vespre vesprada cap al sud de tipus alt, no tindrem avui núvols d'evolució, i la calitja també va a menys, és a dir, que avui ja no tindrem el cel tan tèrbol com els últims dies, i també es notarà que la situació de la qualitat de l'aire és un poc millor. Pel que fa als pròxims dies, els termòmetres aniran baixant progressivament fins al cap de setmana. Sembla que el divendres, dissabte, i aquests dies seran els dies menys calorosos, no podem dir freds, perquè la calor s'ha quedat amb nosaltres, i veurem com diumenge què passa, si tindrem temperatures més altes, més baixes. En principi sembla que esperem un final de juny també amb valors més alts del normal, però encara està per veure. Ara per ara el que sí que està clar és que es queda una baixada de les temperatures progressiva els pròxims dies.
25: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
0: Milers de valencians i valencianes s'han acostat este dimarts al capvespre a vora mar per a viure amb la família o els amics la nit més curta i màgica de l'any. Sant Joan, la tradició de fer fogueres a les platges perdura al nostre territori, però amb restriccions, ja que alguns punts del litoral com Alacant, Elx, Cullera o el sud del terme municipal de València no permetien encendre aquestes fogueres per protecció a l'entorn natural. I tot i que a la majoria de platges les fogueres van ser les protagonistes, com diem, en moltes altres i mà fer foc estava prohibit.
20: Sí, de nord a sud de les costes valencianes, el foc i l'aigua han marcat aquestes celebracions. Cremar a punts de classe o fogueres improvisades i molts desitjos.
0: Als Arenals del Sol, a Elx, la policia local controlava que la gent no entrara material combustible a les platges i també estava prohibit el foc a la platja del Postiguet d'Alacant o a les del sud de València.
20: Sí, en moltes altres platges de la Comunitat Valenciana els controls policials han estat molt presents esta nit de Sant Joan i també per evitar l'entrada d'objectes perillosos a les platges com vidres o armes blanques. Escoltem els inspectors de la policia local d'Alacant, Alejandro Lillo, i l'inspector de la policia local d'Elx, Rafael Alemany.
18: Evitar el acceso de material inflamable o material que pudiera ocasionar riesgo a los bañistas que se encuentran en el litoral de la playa.
19: A 20 metros como mucho de la arena ya tenemos masa forestal, tenemos dunas protegidas y demás, con lo cual el tema de las hogueras una noche como esta, con el calor que hace y con el viento siempre soplando de levante, es especialmente peligroso.
0: Mentrestant, a la ciutat de València, des de l'Ajuntament estava tot preparat per a esta nit de Sant Joan amb un miler d'efectius que han fet possible la festa sense problemes. Jesús Caballero és el regidor de Seguretat.
1: 300 efectivos, 70 de los cuales están en las playas del sur, 230 aquí. Tenemos también el puesto de mando de bomberos, protección civil, hospital de campaña, 60 efectivos también en materia sanitaria, socorristas, médicos, enfermeros.
0: Més coses, ara parlem de política. 24 hores després del terratrèmol polític que ha generat la sentència de 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos, valencià, per cert, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat la determinació de continuar governant.
21: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
0: El president Sánchez intervindrà en el Congrés a les 9 del matí. Ho fa a petició pròpia després de l'esclat dels casos de corrupció que s'investiguen i que envolten el PSOE i també la seva dona. El president encara avui una jornada complicada en la compareixença al Congrés pels casos de corrupció que envolten el seu partit i la seva família. Escoltem el ministre, Félix Bolaños, ministre de Presidència i Justícia, i la portaveu popular, Alicia García.
2: El sanchismo condenado a 24 años por unanimidad, señorías, unanimidad.
3: Nuestro rechazo absoluto como gobierno a cualquier tipo de corrupción nos asquea, nos repugna. Y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno. Por tanto, respeto profundo a la sentencia y repugnancia con la corrupción.
0: Desde l'executiu central defenen que ja s'han assumit les responsabilitats polítiques.
3: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial.
0: Peras populars, però no és suficient.
2: Si a Zapatero, ¿cuándo le van a expulsar del partido? Temen a la justicia, pero temen más que los suyos canten la Traviata.
0: Des de Sumar, escoltem Verónica Martínez.
4: Víctor Aldama es un ladrón que después se ha paseado por manifestaciones contra la corrupción.
0: Escoltem ara les crítiques des de Podem, des de la diputada Ione Belarra.
4: Han demostrado que no sirven para resolver los problemas que tiene este país.
0: Y en Vox, Pepa Millán critica que el Partit Popular no pase a la acción.
4: Que la sentencia del Supremo, unánime, de 24 años de cárcel para el que fuera ministro de Transportes, para Ábalos, no es suficiente para que el Partit Popular presente una moción de censura.
0: De les reaccions en destaquem dos més. La de l'expresident socialista, Felipe González, que ha tornat a demanar eleccions en el que considera una responsabilitat política de Sánchez.
5: Que han sido nombrados porque tenían su confianza, ¿no? Su confianza. Por tanto, hay una responsabilidad política evidente. Hay un mecanismo que es dimitir, hay otro mecanismo que es convocar elecciones para que te ratifiquen o te rectifiquen.
0: I l'altra reacció que volem destacar és la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
6: A mí me suscita esta sentencia el mismo respeto que me suscitó la que provocó la caída del Partido Popular y la moción de censura. Yo me cuidaría mucho de poner tanto el dedo en la llaga de Aldama, no sea que los españoles terminen pensando que es que hay un cierto miedo a otros posibles confidentes.
0: Si abans parlàvem de la revetlla de Sant Joan, avui parlem del dia festiu de Sant Joan a Alacant, perquè la crema és esta pròxima nit. Queden apenas unes hores per a la crema de les fogueres 2026 i des d'ahir els bombers d'Alacant s'afanyen a revisar que tot estigui a punt perquè la nit transcorrega sense cap incident.
20: Revisen boques de rec, perímetres, estructures, 180 bombers en 40 equips a més de 321 agents velaran per la seguretat en esta nit tan especial. Joaquín Yacer és oficial de bombers d'Alacant i Julio Calero és regidor de seguretat.
22: Revisar hidrantes, por si hubiese alguna anomalía, comunicarlo a Aguas para que lo solucione antes del día de la crema. Luego miramos que los radios estén bien, estén en su sitio, que se cumplan los radios de seguridad.
23: 321 agentes de la policía local para desarrollar los equipos de crema junto con 180 bomberos. 40 equipos de bomberos, 52 equipos de policía, entre apoyos, tráfico y demás. En total, 38 agentes se distribuirán para cortar los accesos a la ciudad y poder disfrutar los peatones de cada una de las cremas sin problemas de ningún tipo.
0: I a casa nostra, canviant d'assumpte, l'Audiència de València ha absolt els 5 acusats en la peça E del cas Taula per suposades irregularitats en els contractes de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de València quan estava dirigida per Mar José Alcón del Partit Popular. Contra esta sentència es pot interposar un recurs davant del Tribunal Suprem. I les víctimes de la Dana han portat este dimarts al Congrés dels Diputats la seva reivindicació perquè Carlos Mazón deixi de ser aforat i pugui ser imputat en el jutjat de Catarroja que investiga la catàstrofe.
20: Representants de les víctimes s'han concentrat a les portes de la cambra on han rebut el suport dels grups parlamentaris d'Esquerra que han promogut la comissió d'investigació que continua treballant al Congrés. La concentració s'ha fet per a reforçar el recurs d'empara que han presentat davant del Tribunal Constitucional, segons explica una de les portaveus, Mariló Gradolí.
7: L'esperança que tenim en el Constitucional és que finalment s'atenga el dret constitucional de les víctimes d'una tutela efectiva per damunt d'una garantia processal com és un privilegi de Carlos Mazón. I esperem que els jutges, les persones que conformen aquest tribunal, entenguen el dolor dels familiars de les víctimes mortals.
20: Perquè el final de l'aforament de l'expresident Mazón, que encara és diputat a les Corts, és la base de tot el que demanen. Ernesto Martínez i Toñi García també han participat en la concentració.
8: Esas víctimas también tienen unos derechos que tampoco se están ejerciendo y por lo tanto lo que tiene que ser es que se le retire el acta de diputado y que se lleve ante la justicia. No pedimos nada del otro mundo, pedimos justicia, verdad y reparación es un poco difícil cuando se trata de víctimas mortales.
9: Y las víctimas y la sociedad valenciana seguimos sin conocer toda la verdad de lo ocurrido. Siguen sin asumirse responsabilidades políticas. Todo ello con el aforamiento de un expresidente que, como todos habéis podido observar, se ríe delante de la cara de todo su pueblo valenciano.
0: Quan són les 7:52 minuts, és moment ara de conèixer els principals continguts de l'informatiu de la televisió, que, com saben, és a les 8:30. Helena Riego, bon dia.
10: Bon dia, Toni. Bon dia, Inma. Doncs avui vos comencé contant els punts de directe més bonicos que tenim, que seran, com no pot ser d'altra manera, des d'Alacant, per a conèixer com comencen en este dia gran de les seues festes. Ja ho heu contat, que esta nit cremaran les seues fogueres i estarem ahí per veure com comença este dia de Sant Joan. Per cert, que volia preguntar-vos, no sé si ahir vau demanar algun desig a les 12 o ja estàveu dormint.
0: Dormint i se m'oblidava per complet.
10: Ens tocarà demanar-los este matí o en un ratet. Per cert, que felicitats a tots els joans. També estarem en directe a la platja de la Malvarrosa per veure com va anar i sa nit més curta de l'any i també com va funcionar el dispositiu de seguretat. I també estem molt pendents d'un incendi a Caudete. Per cert, a les 9, més pendents que mai d'aquesta compareixença del president Pedro Sánchez, en la que podem presumir que parlarà d'aquests casos de la sentència d'Àvalos, del cas Leire, del cas Zapatero, i també avui Begoña Gómez, la seva dona, està citada per a entregar el seu passaport. Així que avui ja ho veus, tenim moltes coses al programa per contar.
11: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
12: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
13: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana. Siempre
14: Germanor. En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
15: Ya hemos llegado hasta aquí, pero todavía queda carrera. Porque la meta que compartimos sigue siendo una sociedad más libre, diversa e igualitaria. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Ayuntamiento de Valencia, Capicasal.
16: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntament de València.
27: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
15: Ja hem arribat fins ací, però encara queda carrera, perquè la meta que compartim continua sent una societat més lliure, diversa i igualitària. 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València. Capicasal.
17: Les notícies del matí.
0: Estem ja en la recta final del nostre informatiu de la ràdio d'Apunt. Així en Apunt Ràdio, les 7:56. Anem a més esports. I el València Bàsquet, que avui pot viure un dia històric si guanya el quart partit de la final de l'ACB, Òscar.
28: Sí, Toni, si guanya esta vesprada el Barça, es convertirà en campió. Seria el segon títol de Lliga després del que van obtindre en el 2010, també amb Pedro Martínez com a entrenador. A les 8 de la vesprada tornaran a jugar al Palau Blaugrana. L'objectiu és repetir la victòria de dilluns. Al vestidor estan convençuts. Escoltem Nate Rivers.
29: He tornat més ràpid del que deuria, però és la final i vull ajudar. Som un bon grup de companys, amb bona
1: química tot l'any i volem mantindre-ho el pròxim partit, jugar ràpid com solem i guanyar la Lliga. Eix és el pla.
28: No s'esperen canvis en la convocatòria de Pedro Martínez. En el Barça, per contra, encara estan pegant-li voltes sobre comparar Jan Montero, perquè el dominicà està imparable en la sèrie i vol portar el títol cap a València sense arribar al quin partit, que en cas que fora necessari jugaria al Roig Arena dissabte, també a les 8 de la nit. I un últim apunt relacionat amb missa actualitat taronja, Sergio de la Rea ha sigut escollit pels Lakers en la posició 25 en la primera ronda del draft, però acabarà traspassat als Dallas Mavericks.
0: Ara és temps de futbol i de mundial per a parlar de l'última hora de la selecció espanyola.
28: Sí, la Roja es va entrenar ahir a porta tancada. A la sala de premsa el protagonista va ser Mikel Oyarzabal, el màxim golejador de la selecció. El basc apagava ahir les alarmes sobre una possible lesió al muscle.
2: Con molestias, pero creo que como todo el mundo aquí, al final todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene algo que hay que cuidar un poco más y nada, estoy tranquilo, estoy bien. El otro día es verdad que fue un momento pues en el que no sabes muy bien qué es lo que vas a tener, que si vas a tener la oportunidad de estar o no, y nada, por suerte fue bien y nada, contento.
28: Queda l'últim partit d'esta fase de grups. L'Uruguai mai ha guanyat Espanya, però millor no confiar-se. A les 2 de la matinada del divendres al dissabte, els dos equips es veuran les cares. I quines són les claus per a aquest partit? Respon Oyarzabal.
2: Creo que son equipos que tienen esa garra, ese competir. Creo que va muy unido a no solo a Uruguay, a todos los equipos que hay aquí en Sudamérica, en los que ellos al final con los que ellos al final compiten. Y bueno, creo que nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Sabemos que eso también estará en el campo, porque eso lo tienen siempre ellos, y que no nos saque de nuestras casillas, de nuestro juego.
0: Estem escoltant la Big Band Seda Jazz amb Perico Sambiat i la vocalista Sarah Dowling. Perquè comença el Festival de Jazz a València i un any més ve carregat d'artistes valencians i també internacionals, Imma.
20: Sí, enguany Maria Schneider, Esperanza Spalding i Lies Wright encapçalen esta nova edició del certamen. Per avui, la jove Big Band Seda Jazz amb Perico Sambiat i la vocalista Sarah Dowling obrin la primera jornada del millor jazz.
0: Recordem, des d'avui fins al 26 de juliol, tota una programació del millor jazz a la ciutat de València. És tot de moment. D'ací a una hora actualitzem en el butlletí de les 9. Donem el relleu a Sergi Olsina i la resta de l'equip de la Munt i Avall. Hola de nou, Sergi.
3: Què tal? Bon dia, Toni. Veig que estem tots en el Club dels Treballadors el dia de festa, així que m'alegre que estiguem tots junts. Ara descansar una miqueta, et pareix?
0: Efectivament.
3: Ens trobem a les 8. A les 8, no, a les 9, millor dit. Una abraçada, fins ara.
0: Fins ara.
3: Parlant de les 8, això són les 8 del matí d'este 24 de juny de 2026. Per cert, Alfred Hitchcock va ser un dels directors més influents de la història del cinema, conegut mundialment com el rei del suspens. Al llarg de la seva carrera va dirigir més de 50 llargmetratges, revolucionant l'ús de la càmera, el muntatge i la psicologia en el thriller psicològic. Les seues reflexions i la seva forma de fer reflectien la seva genialitat, l'humor negre i el seu inigualable mestratge sobre la por i el suspens. Com esta, una pel·lícula dramàtica és com la vida mateixa, però traent-li les parts avorrides.
4: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
3: També vos tinc que dir, què tal, bon dia a tots, que avorrir-se en els mitjans de comunicació, en la marxa que portem últimament, ens avorrim poquet. Una abraçada forta als qui ens escolteu cada dia i als que matineu amb nosaltres, perquè, tot i que és festa només en tres comunitats autònomes, en tot el territori peninsular, en tot l'estat espanyol, així, en esta, la nostra comunitat, en València, Castelló i Alacant, alternem la festa i el treball, així que una abraçada forta a tots els que formeu part d'esta família matinal de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. La jornada d'avui està marcada per un greu impacte institucional en el nostre país després de conèixer-se les condemnes del cas Koldo a José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama. És un escàndol polític que s'expandeix amb noves detencions per corrupció a l'Ajuntament de Sòria, per exemple. A Madrid, els servicis d'emergència han hagut d'intervenir d'urgència per desallotjar i extingir un incendi a Torre Moeva provocat per una explosió, mentre que les infraestructures andaluses pateixen talls a causa de la caiguda d'un cable d'alta tensió que ha suspès el servici de l'AVE Madrid-Sevilla. Tot i això, coincidint amb una intensa onada de calor que fueteja tot el país, disparant el preu de la llum a màxims anuals i obligant a activar alertes de seguretat per a les fogueres de Sant Joan. A nivell internacional, el Regne Unit assimila la inesperada dimissió del seu primer ministre, Keir Starmer, obrint una crisi de successió. Però, mirant cap arrere, el 24 de juny és una data de pes enorme en la història universal, marcada per fites polítiques i culturals, com la coronació d'Enric VIII en 1509 i la fundació de Manila el 1571. Segles més tard, este dia va veure l'inici de la invasió napoleònica a Rússia en 1812, la batalla de Carabobo, que va segellar la independència de Venezuela en 1821, i la batalla de Solferino en 1859. Atenció, que este esdeveniment va inspirar la posterior creació de la Creu Roja Internacional, i al segle XX la data va transformar la geopolítica i la cultura global. En 1917 es va fundar la Gran Llotja d'Anglaterra, marcant l'inici de la maçoneria moderna. Després de la Segona Guerra Mundial, el 1948, la Unió Soviètica iniciava el bloqueig de Berlín, un dels moments més tensos de la Guerra Freda. I a més, el 1947 va néixer el fenomen dels plats volants, després del famós albirament del pilot Kenneth Arnold als Estats Units. L'esport i les arts també tenen una coincidència mística este dia, especialment a Argentina. Un 24 de juny va néixer l'escriptor Ernesto Sabato en 1911, el campió quíntuple de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio en 1911 i l'àster del futbol Lionel Messi en 1987, mentre que la música va patir les tràgiques pèrdues de la icona del tango Carlos Gardel en 1935, i a nivell global este dia es va inaugurar el mític estadi Maracanà en 1950. Per cert, també un dia com avui, Nelson Mandela va lliurar la Copa del Món de Rugby a Sud-àfrica al 1995 com a símbol de la reconciliació nacional després de l'apartheid. El 24 de juny també és una data enorme i que té molt de pes en la història d'Espanya a nivell popular per la festivitat i les fogueres de la nit de Sant Joan, però també per marcar el naixement del gran poeta místic Sant Juan de la Cruz en 1542. En l'àmbit internacional i l'exploració, este dia destaca per la coronació de Catalina d'Aragó com a reina d'Anglaterra, empenta amb la batalla del Sant Mamede el 1628, clau per al naixement de Portugal, la mort del general Carlí Tomàs de Zumaralacàrregui en 1835 i la dissolució de les Corts de la Primera República pel general Pavia en 1874. Per cert, també el segle XX i XXI van aportar la mort del pintor José Gutiérrez Solana en 1945 i la restitució de l'Orde de Carles III el 1976. També s'obria un dia com avui els Jocs del Mediterrani a Almeria en 2005. I a la nostra terra, la història d'este dia comença a forjar-se el 1370 amb la independència eclesiàstica i la fundació de la parròquia de Manises, un avenç institucional que segles més tard, en 1591, es traduiria en termes comercials amb els primers registres notarials del transport de neu des de la Serra de Mariola fins a Gandia. I al segle XVIII, durant el segle XX, la data va transformar la fesomia i la connectivitat de la regió. En 1921 van concloure les obres estructurals de l'emblemàtic Mercat Central de València. I el 1933, l'aeròdrom de Manises va rebre el primer vol comercial regular procedent de Madrid. Finalment, també, avui 24 de juny de 1989, va unir la modernització esportiva de Castelló, gràcies a les seues noves piscines olímpiques, amb el pam mediàtic mitjançant les primeres emissions en proves de la televisió autonòmica Canal 9. Este viatge en el temps va culminar en 2019, millor dit, quan la festivitat de Sant Joan es va blindar definitivament com a diària i festiva que avui en dia és. Com vegeu, moltíssimes coses que us anem a contar i que comencen just amb este programa. Benvinguts a este espai multiformal de la Ràdio Autonòmica Valenciana, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: Vinga, i clavem ja les mans en farina, perquè el president del govern, Pedro Sánchez, feia referència per primera vegada ahir dimarts al matí a eixes veus que demanen que convoque eleccions després que el Tribunal Suprem condemnara, després ahir, a, recordem, 24 anys de presó, a qui va ser ministre de Transports i secretari d'Organització del Partit Socialista, José Luis Ábalos. Sánchez afirmava davant dels qui es pregunten per què vol continuar en el seu executiu, malgrat totes les dificultats i les pedres en el camí, que ho fa per a millorar la vida de la gent. Hoy el único místico no es San Juan de la Cruz, también es Sánchez.
6: Creo que hoy es un día muy especial y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
3: ens solta cada homilia que ni en el seminari. En el seu univers particular continua defensant la continuïtat del seu govern en la intervenció en una trobada sobre polítiques de suport a la discapacitat i la dependència, i enmig de noves peticions de dimissió per part de l'oposició després de la sentència del cas Mascaretes, pel qual el Tribunal Suprem condemnava a José Luis Ábalos. El cap de l'executiu, que ahir no es va pronunciar sobre la condemna, feia les declaracions en un acte en el que anunciava que la reunió del Consell de Ministres anava a prendre certes mesures, i sí que va dir en el seu to sobreactuat que la decisió feia de la jornada un d'eixos dies que recorden per què val la pena dedicar-se al servici públic. Realment, místic és poc. I la resposta, per a ell mateix, és que el govern continua per a millorar la vida de la gent, per a ampliar i consolidar drets socials i per a construir una Espanya més justa i millor. Místic no, al nivell del Dalai Lama està allà. Bé, qui sí que es manifestava va ser una vegada més l'expresident del govern, Felipe González, que elevava encara més el to de les seues crítiques al govern de Pedro Sánchez al reclamar per primera vegada de manera explícita que el president de l'executiu dimitisca o convoque eleccions davant de la crisi política derivada del cas Ábalos. González, durant un diàleg mantingut a Toledo amb el president de Castella-La Mancha, assegurava que hi ha una responsabilitat política evident que ha de ser assumida pel cap de l'executiu, sostenint que únicament hi ha dos dies per a fer-ho.
7: Son personas de que han sido nombrados porque tenían su confianza, ¿no? Su confianza. Por tanto, hay una responsabilidad política evidente. Pero anticiparse a decir algo tan elemental es siempre muy delicado, porque dice usted, es verdad, hay una responsabilidad política, sí.
3: Possiblement, Ábalos, en els seus moments de reflexió junta a Santos Cerdán en la cel·la de Soto del Real, li resonen com en la capella d'un convent o vingudes del més enllà aquestes paraules de Mariano Rajoy quan es va dirigir al PSOE d'Ábalos abans de la moció de censura del 2018. A Sánchez potser també li resonen, però este ho dissimula millor. Bueno, amb una bona base de maquillatge, clar, perquè tots estem lluny de ser sants, com Rajoy li insinuava a Ábalos en aquell moment al Congrés dels Diputats.
8: Senyor Ábalos, ¿hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción? Señor Ábalos, cuando llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? ¿Puede usted explicar a esta Cámara con qué autoridad moral hablan ustedes? ¿Con cuál? ¿Con qué autoridad moral? ¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta, señor Ábalos?
3: Alguns creuen estar propet de Teresa de Calcuta. Bé, els síndics de les Corts van parlar també de la sentència que dilluns condemnava el valencià José Luis Ábalos a aquests 24 anys de presó per delictes d'organització criminal, suborns, malversació i tràfic d'influències. Preguntats en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, per al PSPB la sentència és desproporcionada, Compromís la qualifica d'anomalia jurídica i Partit Popular i Vox demanen la convocatòria urgent d'eleccions. Abril Peidro, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. El síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha dit que la secretària general del PSPB, Diana Morant, i el propi partit ho tenen mal. Pastor ha assegurat que la valenciana és la delegació socialista més sanchista i també ha dit que la sentència és la gota que colma el got per a poder demanar una convocatòria electoral en clau nacional urgent.
19: És la gota que ha colmado el vaso. Lo que hemos conocido de la sentencia ha sido la oficialización de lo que significa el sanchismo para poder pedir, sin hacer teatro, sin hacer circo, una convocatoria electoral en clave nacional urgente.
18: D'altra banda, el síndic del PSPB, José Muñoz, ha considerat la sentència desproporcionada. Diu que en el cas de Maje se li va condemnar a 22 anys de presó, que en el cas dels pares d'Assumpta la condemna va ser de 18 anys. Una comparativa que es considera inapropiada. També ha considerat perillosa la sensació d'impunitat que la sentència atorga a Víctor de Aldama i ha lamentat que les causes contra el Partit Popular se dilataren durant més d'una dècada.
21: A José Luis Ábalos se le ha condenado a 24 años. En el caso de, muy conocido aquí en Valencia, de Maje, se le condenó a Maje a 22 años de prisión. En el caso de los padres de Assumpta se le condenó a 18 años. Por tanto, creo que la proporcionalidad también puede hablarnos de la justicia de algunas decisiones, ¿no?
3: Tots els síndics es manifestaven precisament entorn a eixa sentència. Mireia Vallarri, bon dia.
22: Bon dia. José María Llano, síndic de Vox, pregunta si pensa que cal fer moció de censura al govern de Pedro Sánchez, ha demanat la convocatòria immediata d'eleccions. Llano ha dit que, a banda dels casos de corrupció, l'executiu porta 3 anys sense aprovar pressupostos.
23: Y no olvidemos que este ministro era un ministro valenciano que iba liderando las listas por la Comunidad Valenciana al Congreso de los Diputados, y todos los cargos que ha tenido durante tanto tiempo aquí en nuestra comunidad. Realmente estamos muy preocupados, pero aquí no dimite nadie. Starmer ha dimitido como primer ministro de Inglaterra, porque no vemos que este ministro era un ministro valenciano que iba liderando las listas por la Comunidad Valenciana al Congreso de los Diputados y todos los cargos que ha tenido durante tanto tiempo aquí en nuestra comunidad. Realmente estamos muy preocupados, pero aquí no dimite nadie.

0: Pedro Sánchez i al govern.
1: Per la seva banda, Isaura Navarro, portaveu adjunta de Compromís, ha dit que el seu partit denuncia sempre la corrupció vinga d'on vinga. Navarro ha afegit que Compromís va ser l'impulsor de l'Agència Valenciana Antifrau. També ha mostrat la preocupació que passa per... Què passa amb els corruptors i ha lamentat que Víctor Aldama s'hagi emportat una comissió de 3,7 milions d'euros d'un contracte que es declara en sentència fraudulenta, però no haurà de tornar els diners ni entrar a la presó.
2: Què passa en els empresaris que van darrere dels polítics a corrompre i quina és la reacció de la justícia? I en aquest cas hem vist que el senyor Aldama, que se va dur una comissió de 3,7 milions d'euros d'un contracte que se declara en la sentència que és fraudulento i, en canvi, ni torna els diners ni entra en presó. És que estem davant d'una anomalia jurídica.
3: El ben cert és que són unes condemnes que el situen en la part alta de la llista de condemnes per corrupció més grosses de la democràcia espanyola. Encara a l'espera d'una segona causa, en contra seua, l'Audiència Nacional, Ábalos i Koldo García es queden lluny del mig segle al que va quedar sentenciat, per exemple, l'empresari Francisco Correa i les tres dècades de Luis Roldán, l'exdirector general de la Guàrdia Civil, o Luis Bárcenas, l'extresorer del Partit Popular. Una altra de les condemnes per corrupció més voluminoses de la història recent d'Espanya, com us diem, va ser la de Luis Roldán, exdirector general de la Guàrdia Civil durant el govern de Felipe González. Va quedar sentenciat el desembre del 1999 a 31 anys de presó pel Suprem, després d'acumular una fortuna suïssa que tenia origen el pagament de comissions per la construcció de casernes del cos. Condemnat pel magistrat Cándido Conde Pumpido i després de fugir durant 10 mesos, Roldán va ser detingut a l'aeroport de Bangkok, en Tailàndia. Havia eixit del país el 26 d'abril del 1993, després de quedar destituït en el càrrec en destapar-se la trama. Per cert, amb una de les majors sentències a un càrrec públic i la més gran imposada a un ministre del govern, no sabem el que pensaran tots aquells que defenien a capa i espasa que en este cas no hi havia d'on rascar i que tot era una novel·la de Corín Tellado que s'havia muntat el comissionista Víctor de Aldama, al que tots van infravalorar. Lo de Corín Tellado ve per el seu despecho. No sabem si desconeixedors de veritat del fregao que portava entre mans o per imprudència. La qüestió és que això no ha fet més que començar. Aldama està al carrer i disposat a cantar la gallina a la mínima que li ho demanen. Convindria recordar aquella línia de defensa que es va muntar al seu moment.
4: Se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás. Pequeño Nicolás, segunda parte. Preocupación ninguna y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes y sobre instituciones limpias.
5: Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Y por tanto, yo a este hombre, credibilidad ninguna.
6: Una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para defenderse, para intentar desviar la atención que hoy está sobre su persona y para intentar enredarlo todo, ¿no? Pero todo lo que ha contado es mentira. Y lo que esperamos es que la justicia ponga a cada cosa en su sitio.
7: El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad y, por tanto, en lo que está es en una estrategia judicial que se terminará demostrando, como todo, que es rotundamente falsa. Nunca, jamás, ha habido nada de lo que este señor ha dicho y nunca, jamás, ni se ha producido contacto, ni se ha producido reunión de nadie con este señor.
8: Bueno, un empresario corrupto que incrimina sin pruebas a prácticamente todo el mundo. Veremos. Lo que sí que es cierto que si el PSOE al final acaba teniendo responsabilidades en esto, pues evidentemente nosotros seremos los más duros.
9: Donde no hay nada, no hay nada, y esto, bueno, pues al final acabará, la verdad acabará saliendo a la luz.
10: Ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. No tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor, conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco.
11: Pues me merece el crédito que tiene, ningún.
3: La qüestió és que Víctor de Aldama concedia una entrevista este dilluns a Mediaset en la que assegurava que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha d'estar preocupat perquè apareixeran noves informacions compromeses per a ell i per a la seva dona, fins i tot afirmant que acabarà en la presó.
12: Y el mensaje lo he lanzado adrede, quiero decir, hay mucha, digamos, muchas cosas de las que hablar. Obviamente lo he lanzado por Julio Martínez, por Ley de 10, pero también lo he lanzado por José Luis Ábalos. Quiero decir, José Luis Ábalos hoy ha tenido, digamos, una condena muy alta, que yo no soy quien para cuestionarla, ni la voy a cuestionar, pero él tiene todavía posibilidades de hablar y decir cosas, como es, por ejemplo, el tema de Plus Ultra y el tema de Zapatero.
3: L'empresari, al que ningú donava validesa, com a veu escoltat,

0: i ara està en el carrer, està condemnat a 4 anys de presó pel cas Mascaretes, però se l'eximís d'estar internat per la seva col·laboració amb la justícia. Ell ha comentat que no és creïble que Sánchez desconeguera la trama de corrupció liderada per José Luis Ábalos.
1: Bueno, yo sigo diciendo y sigo reafirmando que Pedro Sánchez es el número uno. Ya no es que lo haya dicho yo en el Supremo, ya hay documentación e informes de la UCO en el que se le nombra y se le ve como número uno. A referencia de lo que dijo el señor Luzón, el jefe de anticorrupción, el fiscal, yo creo que él se estaba refiriendo a que no es el número uno en la trama mascarillas. Obviamente no es el número uno en la trama mascarillas. Yo me estaba refiriendo al presidente del gobierno como el número uno en todo.
0: Aldama també ha recomanat a Julio Martínez, amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que col·labore amb la justícia dins del cas Plus Ultra i que col·labori, no només ell, Leire Díaz i el mateix Ábalos, que tenen molt a dir en la causa d'hidrocarburs i en la de finançament.
2: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Moltes d'aquestes paraules m'imagino que estan ressonant en el cap de més d'un i més d'una, però n'hi ha altres qüestions que tenen que veure amb l'actualitat pura i dura. De fet, avui Pedro Sánchez compareix en el Congrés per a donar explicacions sobre aquests casos de corrupció que afecten el seu partit.
3: Sí, a partir de les 9 del matí, el president del govern, Pedro Sánchez, compareix en el ple del Congrés per a informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes, segons va sol·licitar el propi executiu. Es tracta d'una fórmula imprecisa en la qual caben la condemna a José Luis Ábalos, la imputació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i la investigació del cas Leire o l'abans del cas Coldo. Precisament, la compareixença té lloc el dia en què la dona del president Begoña Gómez està citada per a entregar el passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Els socis del Partit Socialista en el Congrés esperen d'esta compareixença explicacions sobre tots els casos i el PP continuarà demanant a Sánchez que convoque eleccions.
0: Luco situa el PNB en l'òrbita de la trama de Leire Díez per mostrar interès en el rescat de Tubos Reunidos.
4: El nom del Partit Nacionalista Basc ha irromput en la investigació de la trama que envolta l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, per suposadament dur a terme maniobres amb l'objectiu d'entorpir causes judicials i aconseguir ajudes polítiques. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, ha situat la formació en les negociacions per al rescat de l'empresa basca Tubos Reunidos, que va rebre de l'Estat una injecció de 112,9 milions d'euros en 2021 en suport per l'impacte de la pandèmia. Així consta en un informe d'esta unitat d'elit de la Benemèrita que ha tingut accés EFE, que també revela l'interès de l'aleshores president del PNB, Andoni Ortuzar, per l'ajuda a esta companyia especialitzada en la fabricació de tubs d'acer sense soldadura.
0: Castelló i Palma tindran vols directes durant l'estiu. Air Nostrum operarà del 17 de juliol al 30 d'agost amb connexions divendres i diumenges.
3: Els aeroports de Castelló i Palma recuperen la ruta estival operada per Air Nostrum, franquiciada d'Iberia, per als vols regionals a partir, com diem, del 17 de juliol amb connexions divendres i diumenges amb aeronaus de 72 seients. La companyia ha detallat que la ruta estarà operativa de nou enguany en la temporada alta de l'estiu, com diem, des del 17 de juliol fins al 30 d'agost, després que ja funcionarà l'any passat, en 2025. Els vols a Mallorca des de l'aeroport castellonenc eixiran els divendres de vesprada i els diumenges de matí i facilitaran una major connexió entre les Balears i la Comunitat Valenciana.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: 8 i 21 minuts del matí, la nostra comunitat autònoma viurà un estiu molt càlid, amb temperatures per damunt del que és normal, tot continuant amb la tendència dels estius dels últims anys, amb nits tropicals que no baixaran dels 20 graus pràcticament cap al dia i pluges per damunt del que és normal en forma de tempestes. Així almenys ho asseguraven el delegat de l'Agència Estatal de Meteorologia a la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, i el cap de climatologia, José Ángel Núñez, durant una roda de premsa en la que presentaven el resum climàtic de la primavera del 2026, el balanç dels primers mesos de l'any hidrològic 2025-2026 i la predicció estacional per a l'estiu d'enguany mateix.
5: La probabilitat de tenir dies de temperatures extremes en Espanya s'ha multiplicat per 5.
3: Segons Tamayo, este estiu, amb més del 60% de probabilitats, les temperatures seran superiors a les normals. I pel que fa a la pluja, les precipitacions a l'estiu no són les més importants de l'any i solen ser en forma de tempestes i prou repartides.
6: Una de ellas es el calor que estamos teniendo de manera bastante persistente, las brisas están bastante inhibidas pero también se nota mucho en las noches tropicales.
3: Tamayo ha destacat que el calfament de l'aire està donant lloc a un calfament de la temperatura de l'aulla de la mar i amb una anomalia de temperatura de l'aire tan acusada tant a l'abril com en les últimes setmanes de maig, la temperatura superficial de la mar Balear en la primavera ha sigut la més alta des d'almenys el 1940, amb una anomalia d'1,2 graus per damunt del que és normal.
6: En Alicante ja llevamos 15 noches tropicales, en Castellón 11 i en València 19.
3: Per tant, la mar Mediterrània està cada vegada més càlida i l'any passat es van superar per primera vegada els 27 graus en el mes de juny i quasi s'arriba als 28. Enguany, probablement, se superarà aquesta xifra perquè ja s'estan registrant 26 graus i les brises són cada vegada més dèbils i més seques. Això té com a conseqüència la calor, que cada vegada és més persistent, amb brises prou inhibides i amb nits tropicals amb mínimes molt altes. La probabilitat de tindre temperatures extremes a Espanya s'ha multiplicat per 5, com escoltàvem abans, i mentre que entre els anys 50 i 80 els dies de calor extrema suposaven un 5%, ara en suposen un 25%.
5: Ayer, por ejemplo, estaba soplando brisa, aparentemente brisa, pero era una brisa muy seca. Normalmente las brisas suelen tener una humedad del 50-60%, ayer eran brisas del 30%, unas brisas que apenas refrescan.
3: Quant a precipitacions, el trimestre ha sigut molt humit a les tres províncies amb un superàvit del 34% a Alacant, del 28% a Castelló i del 7% a València. I quasi el 60% es va acumular durant dos temporals en la primera quinzena del mes de març, mentre que abril va ser molt sec, maig una miqueta més humit i juny està tenint un caràcter molt sec.
0: El fet és que l'onada de calor que sufoca la Comunitat Valenciana estos dies ha deixat un dimarts amb temperatures màximes pràcticament similars a les del dilluns, amb una vintena de municipis fregant els 40 graus centígrads i una cinquantena en què els termòmetres sobrepassaven els 37 graus. Avui el rànquing l'ocupa Anna, que amb 39,6 és el poble valencià que registrava el valor més alt segons els mesuraments de les estacions de l'Avamet. Entre els registres més elevats destaquen també els 39 de Gavarda i fregant eixe valor o a prop han estat els termòmetres de Sumacàrcer i Teresa de Cofrentes amb 38,8. Càrcer, 38,7. Montesa i Xàtiva, 38,6. Enguera, 38,5. Tots a la província de València, però en la mateixa demarcació superaven els 38 com a graus centígrads segons els observatoris d'Avamet, els municipis de Canals amb 38,3 i Alcàntara del Xúquer amb 38,1. Per contra, la temperatura màxima més baixa han sigut els 23,3 graus de Xixona, en Alacant.
4: L'Agència Estatal de Meteorologia, EMET, ha informat que, segons la seva xarxa d'observatoris, la màxima d'ahir van ser els 38,9 de Xàtiva, València, mig grau més que el valor més alt registrat la vespre. La EMET preveu que la d'ahir dimarts siga probablement la segona nit de Sant Joan més càlida des de que hi ha registres estadístics, amb una calor nocturna excepcional i temperatures que a mitjanit podrien estar encara entorn als 28 graus i arribar als 24 de matinada. L'última nit de Sant Joan més calorosa va ser la del 2003, any en què es va produir una gran onada de calor en Europa Occidental, amb mínimes de 25 graus a València i de 24,5 a Alacant i Castelló. Per a este 2006 les temperatures van ser altes, les mínimes de matinada van estar entre els 23 i el 24 i en el moment d'encendre les fogueres a la platja entre els 27 i els 28.
0: A més, no s'esperen pluges. De moment, per cert, canviant de tema, el conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamat en el Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea reciprocitat, perquè els productes agroalimentaris importats complisquen les mateixes regles que s'exigissin als agricultors i ramaders europeus. Barrachina, que participava en el torn de representació autonòmica que exercia la nostra comunitat autònoma este semestre, defen la posició comuna sobre igualtat de tracte i reciprocitat dels productes agroalimentaris importats a la Unió Europea. En concret, reclama que cap producte agroalimentari procedent de tercers països puga accedir al mercat europeu sense complir les mateixes exigències fitosanitàries que s'apliquen als productes europeus. També planteja clàusules espill obligatòries i verificables en els acords comercials, reforçar els controls en frontera, més auditories en països tercers, inspeccions físiques i mostrejos en origen, traçabilitat digital completa, sistemes d'alerta ràpida i salvaguardes comercials àgils davant d'incompliments reiterats. Barrachina subratlla que defendre l'agricultura valenciana i espanyola a Europa implica defendre controls reals, etiquetatge clar i les mateixes regles per a tots.
7: Celebramos que en este semestre en el ámbito pesquero se hayan dado pasos para acabar con ese reglamento del Mediterráneo que tanto daño ha hecho a nuestros pescadores artesanales y por eso reclamamos prontitud a los técnicos de la Comisión Europea y presión del Ministerio para que las próximas Navidades no vuelva a haber una propuesta peregrina.

0: Ja negocia d'amagades amb els talibans la deportació d'afganesos.
1: I El Mundo obre amb l'expresident Felipe González, que assegura en referència a la condemna d'Ábalos que hi ha responsabilitat política que dimitisca Sánchez o que convoque eleccions.
2: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
3: ¿Quieren hablar con usted?
4: Sí, sí, la escucho, claro.
3: ¿Perdón? Vuestro padre, que lo han secuestrado.
5: ¿Cómo lo van a secuestrar?
6: Joder, qué bien lo has hecho, teta, qué bien.
3: Porque hay un congelador en el baño.
4: Nada, parte de la indemnización por el despido de tu padre y tu tío.
3: ¿Un congelador?
4: Claro.
7: Segrestar un cadàver per eixir dels deutes és el punt de partida de Morir no siempre sale bien, la nova pel·lícula de Claudia Pinto. Esta comèdia negra barreja humor, crítica social i conflictes familiars per a retratar amb intel·ligència les diferències entre dos mons obligats a entendre's.
8: La diferencia de las clases sociales, la impunidad de las personas que están en un sitio muy privilegiado que parece que no les va a pasar nada nunca, y un poco la justicia social.
9: Pude ver que había una historia que iba un poquito más allá de solamente la parte más de hacerte reír, ¿no? O sea, creo que es una película que te ríes y te congela un poco la sonrisa.
7: Després de guanyar el Goya en 2025 a millor documental per Mientras seas tú, Pinto ha apostat per una comèdia negra amb rerefons social que compta amb guió original de Luis Moreno i de la mateixa directora sobre una idea original del seu company. Rodada durant 6 setmanes a València, la pel·lícula compta amb una destacada presència de talent valencià com ara Pau Durà, Paula Muñoz i Jorge Motos, que arriben a l'estrena després de rebre recentment el Premi Crisàlida de l'Associació del País Valencià.
10: La cinta conta la història de dos famílies ben diferents, una d'humil i una altra de rica. L'humil està a punt de ser desnonada i, per a poder evitar-ho, decideix furtar el cadàver del cap que ha acomiadat el pare de família i que ha propiciat aquesta situació. D'altra banda, la família rica es troba també davant un problema. El pare ha defraudat Hisenda i ha fingit la seva mort.
11: I té uns personatges que són fantàstics. I perquè està rodada a la Terreta, el més important.
12: I és molt guai treballar a casa i treballar sí. A la nostra terra i tornar i treballar amb companys.
11: Sí.
12: I amb companys també de la lluita de la cultura valenciana.
10: La pel·lícula es va rodar durant 4 setmanes en diferents llocs de la comunitat valenciana, entre els quals es troben localitzacions a Alacant i al Parc Alcosa d'Alfafar, un dels barris més afectats per la Dana el 29 d'octubre de 2024. La pel·lícula arribarà a la gran pantalla el 26 de juny.
7: Anem per les coses, entre altres, saber com anirà l'oratge, sobretot després d'esta suposada onada de calor que comença a remetre.
13: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
7: Ho hauríem de traduir, Antonio Sánchez, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, Sergi.
7: En què la calor comença a afluixar a partir d'avui o és només una il·lusió que tenim tots?
14: No, avui ja sí que és de veres que a poc les temperatures baixaran. I avui els termòmetres ja no arribaran als 38 o 39, que ahir sí que van veure fins i tot quasi 40 graus a Anna, 39,6 graus. No, avui ja ens quedarem entre els 37-38, on més puig el termòmetre, que serà cap al Rocó de Mus, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, la Costera, en alguns punts del Camp de Túria, de la Foia de Bunyol i també de la Vall de Cofrents a Llora. I aquestes comarques són més pujarà el termòmetre. A la resta estarem entre els 32 i els 36 graus. Avui es notarà fins i tot al litoral, com ja les màximes no seran de 33, 34, es quedarem ja entre els 32, 31 graus. Així que bones notícies pel que fa a la calor. Encara que este matí la temperatura ha sigut molt pareguda a la de les últimes nits, un poc més baixa al litoral sud, que també ja patien els efectes de les nits tòrrides ja uns quantes dies seguits, i no, avui s'ha quedat un poc més en 24, 25 graus, també al litoral nord i centre, però sembla que ha sigut la nit de Sant Joan més càlida de la història, que això també és important. I no, este matí ara mateix ja estem està pujant el termòmetre un poquet, però encara estem ahí en valors entre els 24 i 25, com hem comentat, al litoral, i en l'interior entre els 17 graus i els 22 graus. Pel que fa a l'estat del cel, encara encalitza, però ja va menys, s'està notant, l'ambient encara està tèrbol, però menys que altres dies, i el cel sense núvols, ras completament, de vesprada veurem un poquet més de núvols velocitat cap al sud, però poca cosa, sense precipitacions. Els pròxims dies, les màximes aniran a menys, és a dir, tindrem un progressiu descens del termòmetre, que és una boníssima notícia, fins al cap de setmana. A partir del cap de setmana ja veurem què passa amb les temperatures i també els pròxims dies tindrem més núvols, però sense pluja.
7: M'agrada gens este rotllo Txernòbil que tenim quan està la calitja, sí, invaint l'atmosfera. Gràcies, Antonio, fins ara.
14: Gràcies a tu, Sergi.
7: 8 i 40.
13: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.

0: L'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, Cristina Rosenvinge, Entrelazados, l'Orfeó Universitari i Perico Sanbeat protagonitzen una setmana del Festival Serenates de València marcada per la diversitat artística. Després d'un cap de setmana inaugural, el festival afronta la seva primera setmana completa de programació amb una successió de propostes que recorren estils, formats i èpoques diverses, però que també posa de manifest la seva vocació per combinar l'excel·lència artística, innovació i compromís social, segons la Universitat de València. Del 24 al 28 de juny, el claustre del Centre Cultural La Nau acollirà concerts de música sinfònica, cançó d'autor, cinema mut amb música en directe, música coral contemporània, jazz i flamenc, mentre que la Sala Matilde Salvador serà l'escenari de Descalços, una proposta de dansa-teatre inclusiva de la companyia Entrelazados, vinculada al programa La Nau Social. Marina Perello, que no t'havia saludat abans, bon dia.
1: Ara sí, bon dia. La programació de serenates per a esta setmana començarà avui amb fanfàrries per a rituals i litúrgies, un concert de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València dirigit per Hilari García Gázquez, que incorporarà una intervenció lumínica de La Voluz i que reforçarà el caràcter escènic immersiu de l'experiència. Demà, Cristina Rosenvinge presentarà los versos sàficos en format trio acompanyada per Amaya Miranda i Magalí Datzira en un concert que revisita els textos de Safo des d'una mirada contemporània i musicalment oberta amb un univers sonor que integra influències mediterrànies, folk i electròniques a partir de les cançons compostes per l'artista de l'obra teatral Safo.
0: Per cert, el festival Big Sound ha començat el muntatge ja dels escenaris al Parc Central de Torrent. L'esdeveniment que es celebra este cap de setmana a l'Horta Sud canvia en guany d'ubicació en resposta a la situació generada per aquesta sentència judicial sobre normativa acústica que limita l'acústica dels concerts de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. En tot moment, els promotors han de fer que el Parc Central de Torrent està a només 8 quilòmetres de la ciutat i reuneix totes les condicions necessàries per a acollir l'edició més ambiciosa del festival. Per a garantir la mobilitat dels assistents, Metro València també posarà a disposició del festival un servici especial fins a les 3:30 de la matinada.
1: A més, es reforçaran les connexions des de distints punts de l'àrea metropolitana, hi haurà busos i ensadora des de les Arts i les Ciències, busos oficials des d'altres localitats, més de 4.000 places de pàrquing gratuït i 10 euros de descompte en taxis a través de l'aplicació FreeNow. Amb l'ampliació del recinte no només creix l'oferta musical, sinó que també ho fa la gastronòmica, amb una zona de 22 metres lineals de proposta multiproducte, un fet que permetrà als assistents accedir des d'un mateix punt a diferents opcions de restauració, agilitzant així els temps d'espera.
0: I ahir, com vos anem contant, es cremaven les fogueres de Sant Joan i posant fi a molts dies intensos de festa. També esclafits, és a dir, de trons, de petardos. I és que unes fogueres sense pólvora són impensables. Se'n consumeixen milers de quilos estos dies. La majoria les proveeixen una sèrie de casetes repartides per tota la capital alacantina. La policia local les somet a uns estrictes controls. No cal ni dir que és importantíssim que els productes pirotècnics adquirisquen un establiment autoritzat com estos, i controls de conscienciació són la finalitat que tenen com a objectiu principal que els menuts i els joves compren els productes adequats per no lamentar cap accident. Ara, a banda de tot això, també donem una ullaeta a tot el nostre entorn. Hem tractat l'atmosfera, però ara tractem el medi ambient.
1: Sí, i no deixem de parlar de la nit de Sant Joan, perquè és una de les celebracions més populars d'Espanya, vinculada tradicionalment al solstici d'estiu i antics rituals relacionats amb el foc i la renovació. Cada any, com enguany, també reuneix centenars de milers de persones a les platges, passejos marítims, places i espais públics de tot el país. Tanmateix, junt a la seva dimensió festiva, existeix una altra realitat molt menys coneguda, que és l'enorme volum de residus que es generen en apenes unes hores. Botelles de vidre, llaunes, envasos de plàstic, restes de menjar, cendres, fusta cremada i puntes de cigarret es converteixen i converteixen esta jornada en una autèntica carrera contrarrellotge per als serveis de neteja. València porta anys apareixent entre les ciutats espanyoles que més residus generen durant la celebració. Les dades de 2025 mostren que serveis municipals van retirar unes 60 tones de residus de les platges després de la nit de Sant Joan. D'elles, 50 tones corresponien a la platja de la Malvarrosa i altres 10 a les platges del Sud i la Marina. La xifra suposa una lleugera majoria respecte a 2024, veurem quin és el balanç d'este 2026. Ajuntaments com els d'Alacant ja han pres mesures al respecte, com la prohibició de realitzar fogueres a les seues platges, al·legant raons de seguretat, neteja i protecció ambiental. Però els problemes van molt més enllà, perquè la contaminació acaba també a la mar, on les marees poden arrastrar envasos, plàstics i altres rebutjos. A més, la major part del fem trobat després d'estes celebracions està composta per envasos de begudes, bosses i plàstics d'un sol ús, materials que poden fragmentar-se en microplàstics i permanecer durant dècades en el medi ambient.
0: Pel que fa al trànsit, relativa normalitat, perquè és avui un dia de festa, però pel que fa a la mobilitat, recordeu que des del 22 de juny s'ha activat el nou servici del tram de Castelló de la Plana amb una organització dels servicis que permeten la connexió directa amb les platges durant el període estival que, en primer cop, ho fa necessari el transbordament. Tot i que este servici impulsat per la Generalitat és provisional, pel fet que les obres s'estiguen realitzant, continuaran després de l'estiu, permetint avanços significatius respecte al servici anterior. Així, en sentit Castelló-Benicàssim, la línia directa a la platja és la que es presta sense necessitat de transbordament i amb tres vehicles nous que circularà per l'avinguda de Castalla i deixarà de passar pel Planetari. També s'habilita un servici de reforç entre el Grau i les platges amb transbordament i un vehicle dièsel que també transcorrerà per l'avinguda de Castalla sense passar pel Planetari. Amb esta reorganització, la freqüència de la línia directa millora i, a més, les expedicions directes sense transbordament realitzades amb els nous vehicles redueixen el temps de recorregut.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
3: De tu a tu. Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
6: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: Som la veu de tots. Som APO.
0: Vuit i 48, 5 menors han perdut la vida per ofegament durant el primer cap de setmana de l'estiu. Unes xifres colpidores que tornen a posar el focus en una realitat que es repeteix cada any i que en molts casos es podria evitar amb més prevenció, conscienciació i vigilància. Segons les dades de l'Informe Nacional d'Ofegaments, ja són 174 les persones que han mort ofegades a Espanya en el que portem de 2026. Un balanç que preocupa especialment ara que comença la temporada estival i que milers de persones fan que acudisquen a platges, piscines, rius i embassaments. Per analitzar què està passant i quins són els principals factors de risc i, sobretot, què podem fer per evitar aquestes tragèdies i que es repeteixin, anem a saludar a Núria Rodríguez, que és vicepresidenta de la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme i portaveu de l'Informe Nacional d'Ofegaments. Núria, què tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Lo primero, ¿cómo valoráis vosotros este fin de semana tan trágico que ha dejado 5 menores fallecidos por ahogamiento?
8: Pues la verdad que, bueno, como bien dices tú, un fin de semana muy trágico, un fin de semana que alguno se pudo haber evitado y que bueno, que esperemos que no sigan esta tónica a lo largo del verano porque hayamos una evolución de ahogamientos muy importante.
0: ¿Qué tienen en común estos casos? ¿Hay un patrón que se repita en la mayoría de los ahogamientos infantiles en este caso?
8: A ver, hay dos causas principales. Una causa principal es por la vigilancia a los niños. Los niños hay que vigilarlos de cerca durante todo el tiempo. Hay que pensar que en muy poquito tiempo nos podemos encontrar un niño ahogado. En poco tiempo, poca agua. Hay que pensar que también hay que el niño cae boca abajo, no tiene movilidad, y entonces al final lo que acaba haciendo es que se produzca ese ahogamiento, ¿no? Y además un ahogamiento, hay que pensar en un ahogamiento silencioso en los niños. Y otra segunda causa, pues es la falta de vigilancia, evitar, o sea, se podían evitar atendiendo a los consejos de los socorristas, a las banderas. Estas otras causas principales en este ahogamiento de menores, ¿no?
0: Entre otras cosas, las cifras ya ascienden, como hemos contado, a 174 fallecidos en lo que llevamos de 2026. No sé si estamos ante un año especialmente preocupante.
8: Pues sí, estamos ante un año especialmente preocupante, son muchas muertes, digamos, una evolución positiva, que esto, claro, es negativo, ¿no? Y es cierto que esto es un dato muy preocupante, por eso, bueno, desde la Federación Española solicitamos mucha prudencia, precaución, que hagan caso a los servicios de salvamento y sobre todo lo que hablábamos antes, que vigilen a los menores.
0: Desde vuestra experiencia, te puedo preguntar, ¿qué está fallando? ¿La prevención, la educación, la vigilancia, la percepción del riesgo? ¿Qué sucede ahí?
8: A ver, hay varias cosas. Una de las cosas que podemos ver es que la vigilancia, o sea, en estos datos, es que las zonas de ahogamientos que hubo, el más del 50% eran zonas no vigiladas, con lo cual podemos sacar de aquí la importancia del socorrista, ¿no? De que esté el socorrista en nuestras playas. Luego la educación. Yo creo que debíamos de educar a la población a que el socorrista, aunque no te multe y no tiene una autoridad, sí sabe lo que está haciendo, sí sabe cómo prevenir accidentes, que es nuestro trabajo, y que falla pues esa educación o ese, pues dice el socorrista que hay bandera roja, no me meto, o dice que hay que hacer esto en la piscina, no lo hago. Pero sí es cierto que tenemos mucha gente que, bueno, que no nos hace caso por este motivo, ¿no? Debemos de pensar todos que el socorrista lo que vamos a intentar hacer es prevenir. O sea, nosotros no queremos hacer rescates, no queremos ser héroes por rescatar, sino ser héroes por prevenir accidentes y posibles rescates. Entonces yo creo que esto está fallando de manera importante, que bueno, venga, hacemos lo que queremos, llegamos, no hacemos caso a las indicaciones. Y esto está fallando de manera importante aquí en España.
0: Esto que te voy a plantear puede sonar muy mal, pero es imprescindible para ayudar, sobre todo si nos damos cuenta de que algo está sucediendo. A ver, existe la imagen de que un ahogamiento, por ejemplo, es un proceso evidente con gritos, gestos de auxilio y cierto escándalo. Pero ¿cómo sucede realmente? Porque hay personas y sobre todo menores que se ahogan y no llegas ni a darte cuenta.
8: No llegas a darte cuenta en muchos casos, ¿no? Pensamos todos en las películas y que la gente, bueno, pues grita, hace aspavientos. Esto no ocurre. El ahogamiento es un momento de que, bueno, pues que es silencioso, la gente, la persona se ahoga y no te estás dando cuenta. Es más, muchas veces no van a pedir auxilio porque tienen, o sea, están en estado de pánico y no tienen ni fuerza para poder pedir auxilio. Por eso es la importancia de esa vigilancia, porque no es, venga, el grito y no, eso es un porcentaje más bajo de los casos de ahogamiento, por eso no nos damos cuenta.
0: Muchos padres, Nuria, confían en manguitos, flotadores, macarrones, chalecos. ¿Hasta qué punto estos elementos pueden generar una falsa sensación de seguridad?
8: A ver, nosotros recomendamos que los manguitos o los elementos de flotación no se utilicen. Hay que pensar que dan una falsa seguridad. Un manguito es muy fácil que dando un salto se escape, que un manguito, que, o sea, al estar con manguitos te lleve la corriente. Nosotros lo que valoramos mejor en un niño es un chaleco salvavidas de color, si puede ser naranja o un color que se vea. Eso sería el elemento que da mayor seguridad para los menores, ¿no? Estamos desacostumbrados. Ah, pues llevan un flotador. No, pues que el flotador, como nos venga un poco de corriente o de oleaje, te lleva al interior y, bueno, y es un momento de nerviosismo. Con lo cual, sí solicitamos ese chaleco, que es más importante.
0: Y para terminar ya, no sé qué recomendaciones básicas nunca deberían de olvidarse antes de entrar en el agua, tanto en adultos como en niños.
8: A ver, si nosotros estamos en la playa, hay que fijarse lo que vamos a hacer según lleguemos a la playa, es ver la bandera que ondea. Vamos a ver si hay zonas específicas, que muchas veces delimitamos zonas, pues si por si hay corrientes o hay algún elemento peligroso. Una vez que ya estamos, pues ya sabemos si estamos en la playa, intentamos no bañarnos solos, si puede ser, entrar al agua muy despacio, o sea, mojando las articulaciones para que esta diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del agua sea lo menos brusca posible. Y luego intenta también, no nos vamos muy lejos nadando, sobre todo si no tenemos destreza. Y si es importante que si estamos practicando un deporte acuático, llevamos una boya señalizadora. Los socorristas nos ayuda mucho ver dónde está una posible víctima, y cuando uno, bueno, pues hace un entrenamiento y se va muy lejos, debe señalizar a dónde se va. Una vez que estamos en el agua, debemos tener en cuenta que si nosotros nos encontramos con alguna indisposición, salir del agua y si avisar a los servicios de emergencia si es necesario, y si vemos a alguien que tiene problemas, también llamar a los servicios de emergencia. Nosotros siempre decimos que mejor un ahogado que dos, porque no vamos a hacer nada que no sepamos. Pues si no tenemos un elemento de flotación que le podamos tirar o lanzar, lo más importante es llamar a los servicios de emergencia, que ellos saben lo que tienen que hacer y nos pueden, incluso si no están en la playa, nos van a guiar, ¿no? Y luego si somos la persona que, bueno, pues somos la víctima de una corriente o de lo que sea, lo más importante es mantener la calma, dejarse llevar, porque la corriente nos va a volver a sacar del agua y esperamos a que vengan los servicios de emergencia. Ya sé que es teoría y que muchas veces...
0: Sí, pero pues es importantísimo.
8: Estás en un momento de nerviosismo, claro. Pero es muy importante, claro. Estas situaciones.
0: Pues a ver si aprendemos la lección. Nuria Rodríguez, vicepresidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, también portavoz del Informe Nacional de Ahogamientos. Gracias por habernos atendido. Que tengáis un buen verano.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta luego, buenos días.
8: Hasta luego, buen día.
0: Anem a saludar a la gent que en estos moments mostré preparades algunes de les portades que conformen el protagonisme de tota l'actualitat local i comarcal. Anem a començar per Comarcal CV, on està Toni Cuquerella. Què tal, Toni? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Salutacions des de Comarcal CV. Us acostem l'actualitat més destacada de la jornada a les nostres comarques. Comencem a Gandia, on s'obre un profund debat sobre el futur del turisme. El Consell Local de Comerç ha rebutjat de manera rotunda l'ampliació de la zona de gran afluència turística a tot el terme municipal. Amb un contundent resultat de 10 vots en contra i només 2 a favor, el sector planta cara a la liberalització d'horaris i diu no a obrir les portes els diumenges i els dies festius per a protegir el comerç de proximitat. D'altra banda, passem a les infraestructures. La Generalitat Valenciana ha desbloquejat finalment les esperades obres de la CB60. L'administració autonòmica ha posat en marxa les primeres actuacions per al futur desdoblament de la carretera en el tram entre l'Olleria i Terrateig, una demanda històrica per a millorar la seguretat de la comarca de la Vall d'Albaida. I acabem amb una crònica de successos a Xàtiva. La Policia Nacional investiga la troballa del cos sense vida d'un home de 52 anys a l'interior d'un cotxe en l'aparcament d'un centre comercial. La víctima es trobava en la part posterior d'un vehicle que estava avariat i obert. A l'espera de l'autòpsia, el cadàver no presenta signes aparents de violència. Això és tot de moment. Més informació actualitzada a la nostra web. De part de tot l'equip de Comarcal CB, que tinguin un molt bon dimecres.
0: I saludem ara a Silvia Tormo, del Meridiano L'Horta. Silvia, què tal?
10: Hola, bon dia. La notícia principal en el Meridiano és com els pobles de la nostra comarca varen viure ahir la nit de Sant Joan. Els municipis de l'Horta varen preparar dispositius especials a les platges amb mesures de seguretat, restriccions medioambientals i també activitats festives. En algunes platges sí que s'ha pogut fer foc en zones delimitades, com Pusol, mentre que en altres no, com és el cas de Meliana o Pobla de Farnals. Per altra banda, altra notícia important és que ahir va eixir el nostre diari imprès, el Meridiano, ja està pels carrers de les poblacions, i un dels temes destacats va ser els actes amb motiu del Dia de l'Orgull. La comarca acollirà una àmplia programació d'activitats que inclourà exposicions, xerrades, col·loquios i nombroses propostes culturals i participatives. Aquestes iniciatives tenen com a objectiu promoure la diversitat i sobretot la igualtat i la visibilitat. Altre tema també destacat en el nostre diari és la recuperació del Castell del Puig des d'on Jaume I va conquerir la ciutat de València. Les excavacions ja han començat i també han començat a eixir peces ceràmiques.
0: Anem a per la informació que ja pràcticament ens arrapa i ens dona a entendre que hi ha que posar-se al dia, i això ho fa ara mateix Toni Cano en el pròxim butlletí de notícies. Nosaltres tornem de seguida.
11: Són les 9.
2: A punt. Notícies.
11: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, intervé en el Congrés a hores d'ara. Està previst que ho faci d'ací a pocs instants. Ho farà a petició pròpia després de l'esclat dels casos de corrupció que s'investiguen i que envolten el PSOE i també la seva dona. Per cert, este dimarts ha presentat un recurs la defensa de Begoña Gómez contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar-li el passaport, una retirada que s'haurà de consumar avui mateix. Ahir ja va lliurar el passaport l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez. Escoltem el so ambient del Congrés. Estan a hores d'ara els fotògrafs fent les últimes instantànies al president del govern, Pedro Sánchez, que en pocs minuts farà la compareixença. Segurament, abans que acabi el butlletí, podrem punjar el senyal del Congrés. En este context, el rei Felip VI ha fet una crida este dimarts per a continuar confiant en la democràcia. En estos dies ha dit foscos.
12: En esa convivencia que nos ofrece la democracia, en su capacidad generadora de consensos y de cooperación, debemos seguir confiando, sobre todo en estos días, permitidme la expresión, un tanto oscuros.
11: Canviant d'assumpte, la nit més curta de l'any ha tornat a convertir les platges valencianes en una gran festa a l'aire lliure. Foc, música, sopars, vora la mar i milers de persones reunides per celebrar una de les cites més esperades de l'inici de l'estiu. Així s'ha viscut la nit de Sant Joan a la Comunitat Valenciana. Dani Ortega.
13: Sí, Toni, bon dia. Foc, música, banys de mitjanit i desitjos llançats a la mar. Així s'ha viscut una nova nit de Sant Joan a les platges de la Comunitat Valenciana. A València, milers de persones s'han congregat al voltant de les fogueres de la Malvarrosa i el Cabanyal.
14: Somos italianos los cuatro. Avui busquem novia.
15: Muy bien, molt bé. Molt bé, molt bé.
16: Sí, es la primera vez que vengo, es 60 años que llevo en València.
17: Vamos aprendiendo aquí en la fiesta del San Juan.
13: A la província d'Alacant, municipis com el Campello han mantingut viva la tradició del foc a l'arena.
18: Esta noche, para los saltos en las olas, escribir los deseos y demás.
19: Lo malo lo dejamos en el fuego y lo bueno en las olas.
13: Mentre a la capital alacantina, tot i la prohibició de fer fogueres, les platges també s'han omplit de gent disposada a celebrar la revetlla més màgica de l'any. Així és que la calor no ha sigut impediment perquè milers de persones es reuniren vora la mar per compartir sopars, música i els tradicionals rituals de Sant Joan, una celebració que també ha tingut accent internacional amb turistes i residents arribats de diferents països que han volgut sumar-se a una festa que ja forma part de l'inici de l'estiu a la Comunitat Valenciana.
11: Per cert, ja coneixem les incidències de la nit de Sant Joan. A València, la Policia Nacional ha detingut 40 persones i ha fet 927 identificacions, la majoria 193 per tinença d'estupefaents, i a més s'ha denunciat una agressió sexual amb penetració i dos casos de violència de gènere. Durant el dispositiu desplegat a les platges del Cabanyal, Malvarrosa de València, que va començar a les 6 de la vesprada d'ahir i ha finalitzat fa unes hores, s'han fet 40 detencions per tràfic de drogues, robatori a l'interior d'un vehicle i un atemptat a agent de l'autoritat. I anem al Congrés perquè comença a parlar, a intervindre Pedro Sánchez.
20: Ante esta cámara para dar cuenta en primer lugar de las decisiones tomadas en este último Consejo Europeo y también para hablar de las investigaciones judiciales que afectan directa o indirectamente al partido que tengo el honor de presidir. Empezaré por lo primero, por el Consejo Europeo del pasado 18 y 19 de junio, que fue el primero, por cierto.
11: Comença, per tant, a hores d'ara, la intervenció de Pedro Sánchez al Congrés i anem de seguida als esports. El jugador del València Bàsquet, Sergio Elarrea, ha sigut triat en el lloc 25 del draft de l'NBA pels Lakers, però ha acabat als Mavericks. Eva Casany.
21: Sí, el base ha sigut triat primer per els de Los Angeles, després traspassat als campions d'esta temporada, els Knicks, i ha acabat a Dallas. És una de les habituals traspassos que fan en la mateixa nit del draft. Per al jove de 20 anys haurà de decidir si fa el salt als Estats Units o continua una temporada més a Europa. L'elecció li assegura un contracte de 17,3 milions en 4 anys. Els Mavericks estan en reconstrucció i els interessaria incorporar-lo per a formar-lo d'acord amb els seus interessos. A més, el saragossà Adaimara ha sigut triat pels Sanders en la posició 12, la quarta més alta de la història per a un jugador espanyol. Veurem com afecta aquesta elecció. El base taronja aquesta nit podria guanyar la Lliga al Palau Blaugrana. Des de Pedro Martínez disputen a les 8 el quart partit de la sèrie final de la CB i un triomf els donaria el títol.
11: Això és tot de moment. Et deixem ara amb la segona hora del programa Amunt i Avall.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
22: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
23: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
24: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
25: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
26: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio,
27: compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
26: L'hora de la cultura amb Rei Joan.
28: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
26: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: No ho he sentit del matí, vos ho contàvem este matí, des de les 9 pràcticament està compareixent Pedro Sánchez en el ple del Congrés per a informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes. Ho va sol·licitar el propi executiu. Com ha començat, almenys el segut puntual, just pràcticament a les 9, vos deixo un poquet en el directe del Congrés, al que, bueno, en un principi el titular és que no resta importància a les causes judicials, però que les explicacions no deixen de donarles. Anem a escoltar qué conta Pedro Sánchez.
29: Poco a poco. En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Coldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y el pasado mes de mayo, el 2026, conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos. Señorías, hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Coldo García y a Víctor Aldama, sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
0: Bueno, això és el primer dels titulars que deixa. Tinc a Pilar Tamayo en la taula de l'estudi. Pilar, bon dia, què tal?
2: Què tal? No soy la única chica del estudio. He visto que nos muy bien acompaña una Barbie que... de lila, sentada y está, bueno, mirando a ver que estamos en, está en rojo, y dice que yo intervengo con pinza en el pelo y todo, trenza y todo. Bueno.
0: Sergi Vital, ¿qué tal? Bon dia.
4: Bon dia.
0: És de comprendre...
2: Està mirando la Barbie.
4: Està mirant, sí.
0: És de comprendre que estem més que pendents, fins i tot la Barbie de l'estudi està pendent del que està dient Pedro Sánchez, que, bueno, de moment deixa ese titular de que, clar, la corrupció n'hi ha que perseguir-la. A veure què més comenta i anem nosaltres també analitzant allò que diu. De moment acaba d'escoltar unes risques.
29: Lo siguiente, señorías, yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular. La segunda, señorías... Lo he dicho, y además hay grupos parlamentarios que así lo han planteado en otros muchos debates cuando hemos tenido que hablar al respecto de estas cuestiones. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y finalmente, señorías, la tercera es que nosotros no vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas. Nosotros vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo. Por eso, señorías, cuando se descubrieron estos hechos, no dimos un paso a un lado, sino que dimos un paso al frente. Pedí disculpas, expulsamos inmediatamente a los investigados, comparecí ante sus señorías, pusimos al servicio de la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado toda la información requerida, renovamos la dirección del Partido Socialista e impulsamos medidas, muchas medidas para reforzar...
0: Deu ser que Pedro Sánchez està en una pel·lícula diferent a la que estan veient la resta d'espanyols. Atenció al que acaba de dir, que allò de la pasta, si se l'havia gastat, igual se la gasta algú o la malversa algú, però que... Home, saber o no ho sabíem, ja ho sabrà qui ho havia fet, no?
2: Pero es muy atrevido, porque aparte que hay una causa abierta en la Audiencia Nacional que está investigando la presunta financiación ilegal del PSOE, yo creo que después de la sentencia del Supremo se abre la puerta, aunque se haya dicho, pero hay que insistir, a que haya gente que decida colaborar con la justicia, viendo cómo le ha ido a Aldama... el principal que puede y viendo también cómo le ha ido a Ábalos.
0: Bueno, yo creo que Santos Cerdán va a recomanar l'altre dia a Leire y a Julito Martínez que facen el mateix que ha fet.
2: Sí, pero sobre todo lo puede hacer Super Santos Cerdán, digo lo de Super con toda la ironía del mundo, porque ellos después de que trincaran a Ábalos hablaban de Super Santos Cerdán. Yo creo que Cerdán puede decidir tomar la vía de la colaboración con la justicia, porque si no, ya ha visto lo que le ha pasado a su antecesor, que es Ábalos. Cerdán era el secretario de organización y Ábalos, y hay que insistir en ellos, es la figura política más importante en la vida de Pedro Sánchez. Y de los que iban en el Mercedes, que no Peugeot, pues ya hay dos encarcelados. Yo creo que Ábalos es difícil que salga de la cárcel en lo que le quede de vida, que deseo que sea mucho, porque no solo tiene los 24 años que le han caído, que pueden quedarse en 15 en términos penitenciarios, sino que tiene más causas abiertas también, porque esta es la pieza de las mascarillas, pero queda la pieza de hidrocarburos, de Plus Ultra y de la obra pública.
0: Ahir parlàvem de la pedrea penitenciària que li pot quedar, no?
4: Bueno, a veure, això de que algun empresari confesse i utilitze eixa confessió per a reduir la pena, això no és nou, és que pareix que vivim així en el
2: laboratge. Però els polítics no l'aprenen,
4: Sergi. Ja, però que vivim en el laboratge en aquesta, però la Gürtel valenciana, els empresaris que finançaven el PP valencià, van pactar amb la fiscalia i no va entrar ningú a presó. Van pactar una pena de 9 mesos de multa i variava, no, la quantitat entre 400, 500, 600.000 euros van evitar la presó. Tenim personatges que podrien ser pareguts també a estos que tiren de la manta, que ahir, per exemple, va ser absolt el yonqui del dinero. Vull dir, sense anar més lluny, este que va tirar de la manta, que va agafar els àudios, que va gravar a tot el món, que va gravar a Alfonso Rus, que va gravar a tot Déu, també al final de la correguda tampoc ha tocat a tocar la presó. Jo crec que deurien, no és una cosa nova, deurien d'anotar-se el que vulga corrompre's en la vida pública, pues deuria anar un poquet en compte, perquè al final acaben entrant en la presó els polítics i diguem que els corruptors no acaben entrant. Però vamos, que això entra dins del xoc de les negociacions penitenciàries de la fiscalia, no és ninguna novetat, està així tot el món agarrant-se a la fiscalia.
2: I és una figura legalment permitida.
4: És veritat que és notícia, per exemple, que no li hagin reclamat els diners de la comissió. Si tan il·legal era tot i tan salvatge era tot, que no se li reclame 3 milions d'euros que va ingressar de la comissió al Dama, sí que me sembla molt cridaner, no? Perquè al final, si hi ha hagut algun delicte en aquest contracte, pues, si el contracte està pervertit d'inici, la comissió també estarà pervertida.
0: Sí, anem a escoltar un poc més de lo que conté Pedro Sánchez.
29: Caso de corrupción que, insisto, nosotros condenamos sin matices, actuamos desde el primer minuto y cuyas ramificaciones esperamos, bueno, se vayan aclarando y en su caso se vayan juzgando. La segunda de las cuestiones que está pasando es la investigación abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre el expresidente Zapatero, lo que me gustaría también señalar es lo siguiente. Primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia. Colabora con la justicia, lo ha manifestado. Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno. Y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente.
0: Bueno, él continúa confiante en Rodríguez Zapatero. Lo de la col·laboració, Zapateros Pedrolos encara no ha explicat d'on ixen, ni de qui són, ni d'on provenen, però, en fi, el president Sánchez entén això com a col·laboració i, sobretot, en dona a entendre que, realment, encara que ha sigut president, bueno, avui no és ningú i tampoc n'hi hauria que filar tan prim, no?
2: Sí, però, bueno, yo estaba esperando escuchar que el conocimiento era anecdótico, como dijo de Ábalos, que creo que podemos llegar a escucharlo, pero todo esto se pronuncia el mismo día que su mujer tiene que entregar en sede judicial el pasaporte. Y el mismo día que, bueno, hemos conocido...
4: Lo del pasaport, yo creo que es un poco... O sea, pueden criticar, pero lo del pasaport, creo que le iban a abrir un expediente, o han comenzado al inicio un expediente.
2: No, no tiene nada que ver con la entrega del pasaporte.
4: Sí, te que ver porque digo que el pasaport le ha de entregar porque igual se fuga la presidenta
2: del gobierno. Por la redacción de un auto, y algunos que somos mayores hemos conocido autos, por ejemplo, los relativos al caso Gal, que entonces era becaria en COPE Madrid, y se producían todas las investigaciones del caso Gal del gobierno de Felipe González, y recuerdo perfectamente, porque creo que fue mi primera crónica parlamentaria, como Javier Gómez de Liaño redactó un auto donde decía que José María Aznar, entonces presidente del gobierno, y la justicia creaba, o sea, José María Aznar, perdón, creaba un manto de impunidad porque no desclasificaba los papeles del CSI. Y lo de, quiero decir, que hacer política o no en los autos no es algo nuevo, es algo que se ha hecho siempre. Y que el juez... Que a mí me parece, a mí personalmente me parece que el expediente del juez Peinado va a ser una anécdota, y lo mollar es que la mujer del presidente del gobierno va a ser juzgada por un jurado popular, que es el escenario...
4: Això me parece molt bé, Pilar, però tu te pareix normal que li retiren el passaport a la dona del president del govern?
2: Sí, si hay riesgo de fuga, sí.
4: Però no hay riesgo de fuga.
2: Yo no lo sé.
4: Però com que no lo sabes, Pilar?
2: Yo es que no soy juez.
4: La dona del president del govern se'n va demà, se fuga demà i el president del govern...
2: ¿Había riesgo de fuga del presidente de la Generalitat de Catalunya? Y se ha fugado dos veces, escondido en un maletero. No, yo relato lo que ha sucedido en este país. Es que se fugó el director general de la Guardia Civil y dijo que vino de Laos, bajada de un avión, enfundado en una gabardina mientras el ministro del Interior dimitía. Yo no lo sé porque no soy juez. Lo que quiero decir es que me parece temerario que ayer el Partido Socialista en tromba saliera con un hashtag yo con Begoña y diciendo Begoña Gómez es inocente. Begoña Gómez no es culpable, pero no es inocente tampoco. Está sometida a la acción
4: de
2: la justicia.
4: De momento es inocente hasta que no haya una sentencia.
2: Sí, pero es que Diana
4: Morán...
2: Que vivim
4: en una democracia, sí, claro, claro, en una democracia es inocente hasta que no haya sentencia ferma damunt,
2: claro,
4: ferma.
2: Yo he dicho que no es culpable.
4: Bueno, dita això, anem a analitzar
2: lo de Zapatero. Zapatero no es culpable, pero está siendo sometido a una investigación judicial donde la foto de las joyas, para mí, me parece la anécdota. Pero ya hemos visto que la anécdota en, al Supremo, que son las putas, no le ha parecido una anécdota. Que habría también que analizar por qué estaban descojonados durante todo el juicio Koldo y Ábalos. No sé si es que el gobierno les ha prometido un indulto, que creo que sería una grosería.
4: Mira, de verdad, no, no, de verdad, yo... abrís una serie pero sí, mira los descojonados que están. 24 años de preso uno y dan abuela 3. Que el señor Ábalos seguramente ya de y será prácticamente 80 años de la presó, no cree que tinguen
2: más piezas,
4: no cree que tinguen, pero eso te di que no cree que tinguen contem, sí. No cree que tinguen per a riures molt. No, per analitzar lo que estava dient el president, jo crec que ja ha fet, no? Té com tres cercles de, on posa tres cercles de seguretat, no? Jo crec el primer cercle i és que ja ha deixat caure i són uns golfos, no? Per a, des de la seva perspectiva i des de la perspectiva judicial, que són Santos Cerdán i Ábalos. Després té un segon, no? Que és Zapatero, el que continua defensant, malgrat lo de les joies, que jo crec que se li pot defensar o defensar la presumpció d'innocència i criticar algunes de les actituds que ha tingut el president, com per exemple de les filles, que malgrat tot que hi hagi o no finalment una sentència contra ell, jo crec que a nivell polític crec que queda molt tocat la figura de l'expresident Zapatero. I després està el cas de la família, no?
0: És molt greu, sí, el fet de clavar les filles en el
4: genital. Sí, però això t'he dit, que jo crec que ahí crec que el president Sánchez s'equivoca, però bueno, ell ha tret, digueren, del sac dels malos, no? Que serien Santos Cerdán i és del Mercedes, que deia Pilar abans.
2: Però Santos Cerdán i
4: després de la família, no? No estic llevant ni farro, estic intentant analitzar
0: lo que dic en estos moments.
4: Estic intentant analitzar lo que dic. I una cosa que anera que volia comentar des del principi és que Pedro Sánchez no s'ha posat corbata avui.
0: Sí, avui va de colsó.
4: Per a parlar de corrupció, això és important. Moltes voltes s'associa la corrupció política a la corbata.
0: Sí, el llenguatge no verbal este.
4: I és molt interessant que avui no s'han hagi posat.
0: Està parlant ara i referint-se, crec que, al que ell considera una maraña judicial contra toda la su familia.
29: En recordar cinco hechos que son absolutamente indiscutibles e irrefutables. Primero, según la propia Guardia Civil, la UCO, la plaza por la que hoy está siendo juzgado mi hermano fue creada el 10 de octubre de 2016 y fue convocada el 19 de mayo de 2017. Es decir, durante un periodo en el que yo no tenía ningún cargo en el Partido Socialista y, de hecho, en la segunda fecha no era ni siquiera diputado de estas Cortes. En segundo lugar, a mi hermano se le empezó a investigar porque una asociación ultraderechista le acusó de tener un millón y medio de euros, en acciones y de defraudar impuestos en Portugal. De hecho, en muchas sesiones de control, tanto el Partido Popular como la ultraderecha, también hoy estoy convencido de ello, han utilizado de manera regular muchos de estas acusaciones falsas. Y lo han hecho además de manera absolutamente impúdica, sin siquiera pedir perdón cuando han sido desmentidas, no por parte de mi hermano, no por parte del gobierno, sino por parte, en este caso, de la propia instrucción. Ya se ha demostrado que ambas acusaciones eran totalmente falsas. La tercera, mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012, es decir, 2 años antes de que yo fuera elegido secretario general del Partido Socialista y 6 años antes de ser elegido presidente del Gobierno de España. Cuarto, la cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de 0 euros. 0 euros.
0: Home, 1 milió d'euros en accions o coses d'estes, jo no tinc un duro i em pareix tot molt, o què passa així?
2: A ver, a mí me da la impresión que la sentencia contra su hermano será condenatoria.
4: Dixeu gravat això, ¿eh? Sí. Dixeu gravat.
2: He dicho, me da la impresión.
4: Está complicat, sí. Que ya se condena.
2: Me da la impresión, he dicho. A su mujer se le juzga, entre otras cosas, por apropiación indebida. Y sí que judicialmente lo que se está defendiendo
0: está de la dona,
2: es que el tema
0: que
2: de la
0: dona,
2: apropiación indebida...
29: En el caso de mi mujer ha sido objeto de 15 revocaciones, o bien totales o parciales, por parte de la Audiencia Provincial y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial, y ha culminado con unas medidas cautelares que yo creo, señorías, sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía. Señorías, analizando estos hechos, cada uno puede extraer sus propias conclusiones. Yo voy a compartir con ustedes y con los ciudadanos las mías. Primero, Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna, voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Lo que le pido a la justicia, señorías,
0: és normal que almenys li demanen a la justícia, encara que la justícia igual massa content no el té, però bueno, en fi, podem quedar-se en lo del germà, la dona, perdona que t'haguera interromput, per cert, n'hi ha avui compareixença en el Congrés, entre altres coses, perquè vos recorde que només és festa en la Comunitat Valenciana, en Catalunya i en Galícia, en la resta de comunitats autònomes espanyoles és laborable i estan treballant també avui els senyors diputats.
2: Sí, però jo decía que lo de la mujer, la apropiación indebida del software, da la impresión que puede ser la carga de la prueba. ¿Que Peinado se equivoca haciendo esas valoraciones? Se equivoca. Pero eso no puede empañar una instrucción judicial que ha recibido, como en muchas ocasiones, varapalo de instancias superiores, porque vivimos en un Estado de Derecho, pero Peinado también ha sido apoyado por instancias superiores. Ha tenido varapalos y ha tenido apoyos. Ahora bien, que el presidente del Gobierno sobre la tribuna esté diciendo que respeta la acción de la justicia cuando hay ministros de su gobierno como Óscar López que equiparan autos judiciales con novelas que se pueden presentar a la final del Premio Planeta, o cuando se está investigando judicialmente unas cloacas del Partido Socialista dirigidas presuntamente por Santos Cerdán y ejecutadas presuntamente por Leire Díez, que habrían estado encaminadas a cargarse jueces, fiscales, empresarios, periodistas, para frenar los asuntos judiciales que acechan a su familia y a su gobierno. Hombre, a mí me está produciendo mucha vergüenza. Es de agradecer que comparezca, porque hay que recordar que lo que llevamos de legislatura no ha habido nunca debate del Estado de la Nación, porque el presidente del gobierno no lo ha permitido.
4: No, esa
0: es que el veig cavilar molt.
4: No, però és que estava mirant una dada, perquè és que, clar, sí, i nosaltres els periodistes hem de ser intentant ser rigorosos i no portar-nos per la voràgine, no? Se va a parlar, i té raó el president, de que el germà tenia 1,4 milions d'euros en accions i eren 68.000 euros. Vull dir, sobre aquestes causes han circulat una sèrie de desinformacions molt intencionades per a tocar el moll de del president. Per això jo insistir sempre en separar molt bé el gra de la palla, vull dir, evidentment, i tant de bo totes les investigacions foren tan ràpides com les d'Avalos. Vull dir que en el 24 començava la investigació, en el 26 ja tenim condena.
0: Sí.
4: Tant de bo per a la democràcia i tant de bo per a la justícia que tots els procediments judicials anaren tan ràpid, tant per a la tranquil·litat de la ciutadania com per als propis afectats, no? Que saben en menys de 2 anys si eres culpable o innocent. Crec que és important diferenciar. Jo crec que lo del germà, com Pilar ha volgut pronosticar abans el futur, crec que lo del germà, jo pensava en un primer moment, per lo que havia llegit i tal, perquè tampoc havia seguit molt el tema, que podrien condenar-lo, però sembla que passarà tot al contrari, que podria eixir indemne d'esta causa. I pense que també el cas de la dona també s'han vist moltes irregularitats per part de la instrucció del jutge Peinado, de veres que ha hagut altres que han sigut avalades per l'Audiència Provincial de Madrid, entre elles l'apertura de judici oral, i bueno, ara quan tinguin el judici en jurat, pues ja veurem com acaba la cosa. Però crec que és important diferenciar i no caure, no, en les mentides que també s'estan dient i s'han posat damunt de la taula sobre, com vos deia, per exemple, que el germà de Pedro Sánchez tenia 1,4 milions d'euros en accions quan és mentira.
0: Bueno, jo 68.000 euros tampoc es tinc, ni la meitat de la meitat de la meitat. A mi totes aquestes xifres, pues, què vols que digues, m'aborronen una miqueta. Perquè,
2: però, Sergi, lo que sí, sobre el caso del hermano...
0: Home, no és lo mateix un millor i pico que
2: 68.000. Sobre el caso del hermano, lo que sí que parece que es verdad, Sergi, es que las cloacas se desplazaron a Badajoz para hacer una investigación paralela sobre la juez instructora, y se hicieron hasta con inteligencia artificial montajes fotográficos sobre su presunta vida vida sexual y se investigó al marido de la jueza Viedma, a los hijos menores de la jueza Viedma. Eso es se está investigando en este momento y los montajes con inteligencia artificial los hemos conocido. Luego, que presuma el hermano de este señor de que se respeta la acción de la justicia cuando se desarrolló una labor de cloacas
4: que no asaltaron ni una
2: para destruir
4: las cloacas del PSOE, las cloacas les suposades cloacas del PSOE que se están investigando y que son es un femo greu, no me espere el intent de intentar condicionar a justificar, resulta que no conseguirán en ninguno de los casos, en ninguno van a conseguir éxito, en ninguno. Tot al contrari de les cloacas de la Kitchen, que sí que conseguirem parar i que desapareguera el pendrive en la informació de Bárcenas. Vull dir que així al final clavegueram o clavegueres n'hi ha moltes, però també és important si han aconseguit èxit o no. I en el cas de la senyora Leire Díez, pues se veu que era més de boqueta que de realitat. Lo que no li lleva gravetat al propi intent d'haver intentat condicionar o la Guàrdia Civil, o jutges, o fiscals.
0: Està dient Pedro Sánchez en estos moments que si hi haguera alguna cosa, ells serien els primers en intentar acabar en allò que estiga passant. Vos recorde, a banda de que és laborable en la Comunitat de Madrid, que el president en un principi pareixia que no tenia límit de temps per a la seva intervenció, però després sí que ha transcendit que el temps que tenia era vora mitja hora. I d'aixa vora mitja hora, dos minuts i pico anava a dedicar-los al tema europeu. Són les 9:31, podem escoltar una miqueta allò que diu, passem al bloc de publicitat i tornem de seguida a este directe del Congrés dels Diputats en el que avui Sánchez compareix per a donar explicacions per totes les causes judicials que en estos moments estan en marxa.
29: No es lo mismo imponer que acordar. No es lo mismo derogar que construir. Nada de eso es lo mismo. No todos los políticos ni todos los partidos somos lo mismo. Evidentemente no somos perfectos. Lo sabemos. Ni nuestra gestión está completa. Tenemos que hacer mucho más para garantizar, por ejemplo, el acceso a la vivienda, para fortalecer la sanidad pública, que está en manos, desgraciadamente hoy, de muchos gobiernos que no creen en la sanidad pública.
5: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
0: Ayer dimarts superaven els 30 graus de màxima a Jalance, a la vall de Cofrentes, a Llora, i a Anna, a la Canal de Navarrés. A la resta de la península, per si ho voleu de forma anecdòtica, ahir també es registraven màximes de més de 42 graus, com a Andújar, Jaén, i 45,1 de màxima. Avui ja no tenim avisos per temperatures altes i esperem màximes d'entre els 30 graus i els 36 a comarques de l'interior, sobretot, amb màximes entre 28 i 33 graus a les zones litorals. Lluirà el sol, continuarem amb la calitja i parlarem de brises fluixes, en general càlides. A partir de demà dijous deixarem enrere el pic de calor, que no la calor. Així que els pròxims dies baixaran les temperatures una miqueta, sobretot les màximes i a l'interior. A la costa continuarem amb humitat i basca i sobretot nits tropicals de manera general, que patirem els que vivim, sobretot en la zona litoral. I tot i que no tindrem avisos per calor intensa, caldrà anar amb precaució al migdia amb les temperatures màximes, especialment per a persones vulnerables i per a aquelles que vulguin fer activitats a l'aire lliure. De moment no es preveu una situació de vent de ponent, de manera que les temperatures màximes queden més frenades a la costa i pujaran de manera més decidida cap a l'interior. La sensació de calor i la basca augmentarà, torne a avisar a la nit, amb nits tropicals al litoral i prelitoral i localment tòrrides amb mínimes superiors als 25 graus centígrads.
5: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
26: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
3: De tu a tu.
6: Ya hemos llegado hasta aquí, pero todavía queda carrera. Porque la meta que compartimos sigue siendo una sociedad más libre, diversa e igualitaria. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Ayuntamiento de Valencia, Capicasal.
7: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
23: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música.
8: Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la Barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
25: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
10: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
12: Casi todos. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia!
0: Havíem deixat a Pedro Sánchez, president del govern, fent la seva compareixença i donant explicacions al respecte de lo que són les causes judicials obertes en torn al govern i al PSOE. I just tornem de la pausa de publicitat a les 9:35, així en la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, amb la intervenció

0: Probado hasta en la pandemia. Si hasta su faro moral está imputado y ahora eso se puede digerir sin consecuencias, desde las más altas instancias del Estado se monta una red de extorsión a policías, jueces, fiscales y medios de comunicación, y también nos tiene que dar igual. A ver si lo entiendo bien. Esta es la lista de los 19 delitos investigados al Partido Socialista. El listón se ha movido de tal manera que ya cabe todo el Código Penal. Señor Sánchez, esta es la verdadera anatomía del fenómeno. Cito al senyor Sánchez.
1: Està ensenyant-li Feijó una llista de 9 delictes investigats, segons posa ahir.
2: No, per un poc incident en el que estava dient Alberto Núñez Feijó, jo crec que la legislatura va camí... No, jo crec que el president volia acabar-la, però crec que ja va camí, l'altre dia va deixar, per primera vegada va obrir la porta a que en cas de no aprovar els pressupostos ja convocar eleccions, o sea, no esperar a juliol de l'any que ve, sinó que poguen ser en febrer. No,
1: però els pressupostos, encara... Sergi, no és una novetat, porta sense aprovar pressupostos.
3: No,
2: estos, claro. Bueno, això va dir el ministre...
3: No és que no s'hagin aprovat, és que no s'han presentat.
2: Això va dir el ministre Arcadi Espanya, que va estar a València la setmana passada, se va comprometre a presentar això i el nou model de finançament. Jo estic molt expectant davant d'això. Jo, tendisc a creure en el que me diga. Evidentment ho poso en qüestió perquè si fa 3 anys que no l'han presentat, però jo crec que no li queda altra que presentar-los. De fet, ja, i parlant ja un poc de tècnicament, hauria de presentar-los perquè si li tomben, pues un poc com a motiu per a convocar eleccions, no? Tu quan has de tindre un motiu, a més un motiu en el que tu li pugues tirar la culpa a l'altre, perquè, claro, si tu ara convoques eleccions per la condena del Suprem, pues evidentment vas a rebufo, no? Políticament, no? Jo crec que també el president esperarà, sobretot a la sentència del germà, que pot ser una bocanada d'aire fresc en el cas de que fora absolt, i podia donar-li un poquet d'oxigen per a intentar, no? Com vos deia abans, diferenciar les diferents causes que n'hi han, perquè evidentment si lo de Ábalos és una sentència, jo crec que justa, jo no li posaria molta discussió a tot el que han fet Ábalos i la seua banda, però per exemple el fiscal general n'hi ha que recordar perquè el condenen per una filtració, per una revelació d'una informació, d'una altra causa que afecta la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i que no sabem ni quan ni quan serà jutjada ni quan se portarà a final. Jo crec que
3: Ayuso no figura en ninguna investigació
2: no,
3: judicial.
2: No, he dit la parella. Per què el condenen? No, estic intentant posar context a lo que passa.
3: És que en el hermano sí que figura...
2: De la velocitat a la que van unes causes i de la que van altres. Bueno, no vull parlar perquè no m'agrada parlar d'Ayuso, perquè m'agrada parlar de la política valenciana i la política general, perquè lo de Ayuso és un escàndal. Vull dir, lo que ha facturat la parella d'Ayuso a Quirón, el principal client de la Comunitat de Madrid, és un escàndal, però bueno, ho deia per centrar-me i per anar en l'anàlisi polític. Jo crec que ara sí que està molt clar cada vegada més que pareixer que les eleccions, que és el que li preocupa també a molts alcaldes valencians i alcaldesses, que és que les eleccions ja els anaven abans de les autonòmiques i les municipals, per a que eixa ambient que n'hi ha en Espanya, no? Eixa distorsió que n'hi ha en Espanya, fruit del desgast del govern d'Espanya, del govern de Pedro Sánchez, no poguera anar afectant-nos al que és la política i la gestió local, no? N'hi ha molts alcaldes i alcaldesses que ho diuen molt preocupats en que si se celebren unes eleccions després de les seues, la gent poguera castigar a Pedro Sánchez en el cul de l'alcalde o alcaldessa progressista.
3: Jo crec que ja... Que ya se ha superado, es decir, creo que el calendario judicial es tan imparable para el gobierno de Pedro Sánchez, que es el gobierno del PSOE, que ya no se puede delimitar. Es decir, yo creo que va a ser un tsunami absoluto para el Partido Socialista, porque lo está siendo, lo ha sido en todas las elecciones autonómicas que se han producido. Y las causas judiciales, ayer se conoció, por ejemplo, una nueva causa judicial, en este caso contra el Ayuntamiento de Soria, del que ha sido alcalde 20 años el actual secretario general del PSOE en Castilla y León, que fue cabeza de lista en las elecciones de Castilla y León, también por lo mismo, presunto tráfico de influencias y presunto blanqueo de capitales. Entonces yo creo que el tsunami judicial ja és incontrolable e imparable per al Partit Socialista.
1: Deixem escoltar un poquet a Núñez Feijó i escolté a Sergi Pitarch en l'última conclusió i el dice que se'n vaig al canvi la muntanya.
0: Mire, por una vez le voy a reconocer algo de coherencia, señor Sánchez. De la sauna a la cloaca hay un camino bastante coherente. No tiene ni autoridad, ni credibilidad, ni decencia para seguir en ese escaño, se lo vuelvo a repetir. Y por eso le propongo que nos ahorre usted tres bochornos. Mire, tal y como están las cosas, lo normal sería que usted decidiese ser lo que le pide la mayoría de los españoles, que usted decida ser expresidente, como su faro moral. Por cierto, he visto que sigue sosteniendo usted que el mejor de todos los suyos es Zapatero. ¿Por qué? Porque él no ha tenido ningún asunto de corrupción en su gobierno y usted no puede tener más. Por tanto, es curioso, señoría, lo normal es que compitan ustedes dos para ver quién pasará la historia por la trayectoria más deshonrosa. Así que lo único que le
1: Yo la veritat és que cada volta que el veig em pregunta, i ho feia a micro tancat també, encara que no tinc problema en dir-ho a micro obert, este cos com està aguantant tot això i què és el que lliga a estar ahí encara en la vida resolta i no tenim ganes realment de que te caiguin més coses damunt, però s'aferra al poder.
2: Sí, jo com deia, a veure, evidentment jo crec que s'aferra perquè considera que ha fet les coses bé, que ha actuat amb diligència, no? És de veres que a José Luis Ábalos se'l carrega en 2022, evidentment ja saben per què, no? Vull dir, en un primer moment va dir, no han aclarit mai el motiu de la destitució de José Luis, no sé si en recordeu,
3: 21, no?
2: O el 21, no, en recordeu, o sigui que no, mai ha aclarit, no. Mai ha aclarit per què el va destituir, ja saben per què. Perquè el va destituir i m'imagino que està intentant trobar el moment perquè dubte, va ser molt difícil que pugui aprovar els pressupostos. Jo espero que pugui aprovar la reforma de finançament que beneficia a la Comunitat Valenciana molt, però que també està molt difícil de que l'aconseguís aprovar per les majories en el Parlament. Ja el PNV s'ha eixit també de la majoria que hi havia progressista i crec que ho té molt complicat, però bueno, seguirà. I sí, jo també penso que la política s'ha convertit en un, vamos, en un ofici de risc, diria jo, no? Per a la salut. I sí que volia fer una punta a Feijó. Jo crec que el partit, diguem que és el gran partit del centro-dreta espanyol, segons quins comentaris, per exemple el de la sauna, que pues, l'home del pare de la dona, pues, que tingui els negocis que vulgui sempre que siguin legítims i pague impostos, no? Me pareix un poc fora de lloc que se plantegen este tipus de situacions, perquè és que no cal, vull dir, se li pot fer una crítica.
1: Lo curioso és la coincidència de negocis, de personatges i tot, que mos podria dur això.
2: Sí, però bueno, que
1: de Vázquez, de Gáñez.
2: Una sauna és un negoci, vull dir, pues, amb persones allí a...
3: Però quan tu defiendes
1: la... Però quan tu
3: defiendes la abolició de la prostitució... No, porque esas en esas saunas se ha... No, yo defiendo...
2: Yo no sé en esas saunas, no cree que siga...
1: Es que ahí está el fil de la cuestión, la línea de las saunas.
3: Bueno, Ábalos defendía la abolición de la prostitución.
2: No está acreditado, bueno, pero ya han visto que el personaje, la cara más dura que un sac de chavos que tenía, ¿no?
3: Pero era conocido, Ferran Belda, de hecho defiende que era conocido hace más de 30 años.
1: Que pases un bon dia de Sant Joan.
2: Vale.
1: Pasaràs una miqueta de calor, però disfruta-lo, val? Tornem al Congrés dels Diputats i en quedem, Pilar Tamayo.
0: Una agressió a la nació espanyola. Cierro ya, señorías, finalizo. Muchos españoles de buena fe, de ideologías diversas, también socialistas, ayer en Toledo lo vimos, se preguntarán estos días cómo es posible que hayamos llegado a este punto de degradación. Es una pregunta razonable que interpela a todos, especialmente a quienes estamos aquí y tenemos un papel determinante para encontrar una salida. Salvo que haya razones inconfesables que lo impidan. Pero eso también se sabrá. Yo seré muy claro con quienes fueron sus socios. Ahora ya son sus cómplices y como sigan así acabarán siendo simples daños colaterales. Lo reitero. Por la decencia que representa esta Cámara deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo. Y a continuación le estaríamos dando la voz al pueblo en unas elecciones que Sánchez se niega a convocar. quien prefiere...
1: Queda la crida feta i, a més, és com si ja directament haguera tirat el guant en aquesta moció de censura, Pilar.
3: Jo crec que la moció de censura hay que descontar-la. Los socios no van a estar...
1: Tenen que eixir els números.
3: Sí, i no salen. Y creo que no van a salir. Los socios no van a estar con nadie mejor que con Pedro Sánchez. Parece ser, digo parece ser, que otra de las causas, que es la SEPI, que la SEPI está para cerrar, que la causa de la SEPI también apunta a que el PNV presuntamente podría estar también involucrado por la concesión de ayudas y presuntas mordidas en alguna empresa del País Vasco, en Tubos Reunidos, que así lo registraba también. Es decir, el escándalo es colosal, pero a los socios es que quien pactaba la legislatura con uno de los socios, que es Junts, era Santos Cerdán, que ha pasado por prisión preventiva y que, viendo lo que le ha pasado a Ábalos, pues sería muy probable que la sentencia para él también sea condenatoria. Entonces me da la impresión que es que está todo para derribo, socios incluidos. Por tanto, el Partido Popular debe salirse del charco de la moción de censura porque no le van a apoyar los socios de Pedro Sánchez, porque sobre todo lo que no quieren es que llegue el Partido Popular. Y sí que me da la impresión que Sánchez debería hacer caso a Felipe González, del que, bueno, se han estado, bueno, perdonad la expresión, descojonando toda la legislatura, digo, el propio Partido Socialista, y Sánchez, González ayer le dibujó los dos escenarios. Uno es dimitir y otro es convocar elecciones, que es lo que por otra parte hizo Felipe González, que por cierto tuvo la gallardía de ser cabeza de cartel y posteriormente dimitir. Es que, sinceramente, no creo que le quede más escenarios a un Pedro Sánchez sobre el que Aldama, en televisión, ha dicho que va a acabar en la cárcel.
1: Per cert, recordeu que, respecte als socis, la UCO també situa el PNV en l'òrbita de la trama de l'Eire Díaz, per
3: claro,
1: mostrar
3: claro.
1: interès en aquest rescat de...
3: Tubos Reunidos.
1: Sí.
3: Porque lo que se está investigando es un presunto cobro de mordidas de parte de lo que se destinó a esa empresa, que se lo habría quedado la trama.
1: Les últimes paraules de Feijóo han sigut una pregunta que anava directament referida a què dirien, en este cas, des de... el Partit Socialista, si tot això haguera succeït en un altre govern o en un altre president. En fi, aquestes són algunes de les conclusions que estem traient en un dia com avui, en este directe en el Congrés dels Diputats, en el que tot s'iniciava amb aquesta compareixença de Pedro Sánchez, donant relatives explicacions al respecte de tot l'entramat judicial que envolta el Partit Socialista i que inclou no només a alguns dels càrrecs, sinó també a familiars del propi president del govern. Això va donar per a molt, la veritat és que donarà per a molt, sobretot no només per les causes que n'hi ha obertes, sinó pel camí que ens queda per recórrer. Això sí, sí que és de veres, depenent de... En els resultats ens referix a que les eleccions s'anticipen o no.
3: De momento no se le ve a Sánchez con voluntad de anticipo de elecciones, lo que indica pues el estado de impunidad en el que está instalado, no solo ahora, sino desde que llegó al gobierno, porque, insisto, con Ábalos lo que queda claro es que nada más llegar empezó a trincar, y eso ya lo decimos sin presunto y demás, porque ya hay una sentencia firme, que es que cobraba 10.000 euros al mes en mordidas, es que se le pagaron a una de sus prostitutas 80.000 euros en alquileres, en fin.
1: Qui puja ara precisament a l'estrat és Santiago Abascal, el líder de Vox. A veure què diu.
4: Señorías, el señor Pedro Sánchez se presentó en la política española como el gran campeón de la lucha contra la corrupción. Con ese empeño y de la mano del señor Ábalos, 24 años de prisión, motivo por el que hoy no puede acompañarnos aquí, presentó la moción de censura que le hizo presidente del gobierno. Pero desde mucho tiempo antes se había paseado por los platós de televisión y por las tribunas pontificando sobre la limpieza en política con todo descaro. No me va a temblar el pulso en la lucha contra la corrupción, decía en julio del año 2014. Y lo del pulso es verdad, lo hemos visto hoy. Tiene el señor Sánchez un aplomo sorprendente con la que está cayendo. Siempre parece salido de una relajante sauna. Relajante y lucrativa, deberíamos añadir, porque según Koldo, 19 años de prisión, tanto la carrera política como el patrimonio del presidente del gobierno están envueltos en ese vapor inescrutable. Pero nada de eso le impedía al señor Sánchez mostrarse muy contundente para hablar de corrupción. Y en septiembre del año 2014 también nos decía... Todo compañero, se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral, será expulsado. Por aquel entonces no estaba tan impuesto el disparate del lenguaje inclusivo, pero creo que todos entendimos que se refería a compañero y compañera. Se apellide como se apellide. Le gustaban mucho ese tipo de frases grandilocuentes, muy de la escuela Zapatero, que parece que han seguido también en todos los terrenos. Ese mismo año, señor
1: Santiago Abascal, el líder de Vox, que es qui està com a presentar en este ple extraordinari sobre les causes judicials en el Congrés dels Diputats en Madrid, on, recorde, avui no és festa, a diferència de la Comunitat Valenciana, Catalunya i Galícia. I en això crec que ens podem anar quedant, no, Pilar?
3: Sí. A mi me... Vamos, me da la impresión que nada nuevo bajo el sol. Eso es lo que me da la impresión.
1: De totes formes, el tema de les causes judicials, com deia jo, vendrà per a llarg, ens donarà per a molt. M'imagino que envellirem una miqueta tots els que treballem en els mitjans de comunicació.
3: No, no, el verano puede ser quitado agosto, que agosto...
1: és inhàbil.
3: Efectivamente, que es inhábil judicialmente, yo creo que el verano va a ser denso e intenso. Bueno,
1: es a dir,
3: falta...
1: que tu vaticines un mes de juliol encara carregaet, ¿no?, abans de poder agafar la maleta.
3: Bueno, además es que falta por conocer las explicaciones de Zapatero sobre las joyas, sí, que teóricamente se tienen que producir la semana que viene, que son difíciles.
1: Bueno, la
3: también,
1: sentencia de Coldo y de Ábalos también la esperábamos de un día para un altre, pero va a tardar en arribar relativamente.
3: Sí, y fíjate, el de la sentencia también lo que es muy sobresaliente, que ha sido por unanimidad de 7 magistrados del Tribunal Supremo y de signos políticos diferentes, con lo cual yo creo que, fíjate, yo pensaba que tardaba en producirse, primero por la visita al Papa y segundo porque probablemente no encontraran unanimidad para rebajar la pena al Dama, pero no.
1: A més, que si al Papa l'unflem de disgustos en el president per davant, perquè ja el mantindré un en Roma.
3: Sinceramente, yo no me esperaba 24 años para Ábalos. 24 años eran los que pedí a la Fiscalía, pero estamos acostumbrados a que siempre los jueces rebajen. Pero no, la sentencia yo creo que sobre todo manda un mensaje de ejemplaridad, de decir afortunadamente la golfería, el puterío, no está permitido en la vida pública, porque estos señores estaban instalados en el golfería. Y también tendría que dar explicaciones el señor Óscar López, hoy ministro, que entonces era presidente de Paradores, porque el puterío se ejercía en habitaciones de Paradores del Estado, del Parador de Teruel, del Parador de Sigüenza.
1: Sí, Paradores Nacionales, coneguts com els Paradores Nacionales.
3: Yo creo que podrían dar explicaciones. También Félix Bolaños, porque Aldama ha acusado al entorno de Bolaños de intentar sobornarle para que dejara de colaborar con la Fiscalía y, por tanto, de tirar de la manta. Son acusaciones, en este caso, del señor Aldama, que, cuidado, es un comisionista, eso hay que darlo por descontado, pero es verdad que llevamos muchos meses diciendo que lo que dice Aldama es verdad, porque no estaba en prisión preventiva, y fíjate, porque ahora lo han exonerado de entrar a la cárcel.
1: Y a mí que quan parla en París un poc bobo, perquè parla aixina com que verita, però el país que de bobo no té un pèl.
3: Pues da
1: no
3: la impresión de que
1: míralo
3: todo com... lo tiene demostrado, ¿no?
1: Sí, però el sents parlar i dius, este està com que no acaba d'arrancar, però mira, sí que arranca del tot. En fi, fem una coseta, mos quedem en eixe ambient directament del Congrés dels Diputats, en este cas en el líder del partit d'extrema dreta, que és Vox, que està intervenint en aquests moments.
3: Pues no.
1: No crec jo, però en fi, almenys mos donen faena en un dia de festa per a la majoria. Gràcies, Pilar Tamayo.
3: Gràcies.
1: I en un moment, els nostres companys de servicis informatius us fan resum de tot això que haveu escoltat i tot el que pot vindre per davant, perquè això és la informació i el nostre devenir de cada dia. Tornem de seguida.
4: Como las amantes de Teruel, que su única biografía la estamos leyendo en los informes de la UCO y la vamos a leer en las sentencias judiciales. Y mientras, usted, en esta situación, se dedica, señor Sánchez, a hacer vídeos diciéndonos que hace mucho calor, que nos hidratemos, que bebamos agua y que nos pongamos crema. Pues sí, igual hace mucho calor y le ha debido afectar también.
5: Són les 10 del matí.
6: A punt. Notícies.
5: En marxa la sessió al Congrés per la compareixença de Pedro Sánchez, qui s'ha explicat pels últims casos de presumpta corrupció que envolten el PSOE i la sentència condenatòria a l'exministre José Luis Ábalos. En estos moments està intervenint el president de Vox, Santiago Abascal.
4: F de Ferraz, donde está la guarida de la trama. G de gerente del PSOE, imputada en la causa 15...
5: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat que coneguera cap pràctica irregular al seu executiu i nega el finançament irregular del PSOE. Ho acaba de dir al Congrés, on Sánchez ha comparegut fent un discurs que ha acabat fa mitja hora, apenas 35 minuts de durada. Volem saber com està transcorregent esta sessió a la Cambra Baixa. Lucía Mas, bon dia.
7: Bon dia. Pedro Sánchez ha fet defensa ferma davant dels casos de corrupció que les guiten. Valora per primera vegada aquesta sentència històrica contra Ábalos que diu respecten i acaten perquè no pot haver impunitat per als corruptes, però al mateix temps, per a la resta de casos, demana no prejutjar i maltindre la presumpció d'innocència fins que hi hagi sentència. Defensa ferma a Rodríguez Zapatero, nega cap tracte de favor en el rescat de Plus Ultra, defensa ferma al seu germà i a la seva esposa, insistint que les acusacions són infundades i que les investigacions continuen en contra del criteri de la Fiscalia. Sí, ha carregat contra l'Eire 10, insistís que desconeixia les seues actuacions i diu mai les haguera tolerades. Cap apel·lació directa a Santos Certán, però sí nega de nou el finançament irregular del partit. I missatge cap al Partit Popular, els que retreu que parlen de clavegueres quan ells encara tenen investigacions obertes. En tot, diu Sánchez, la pregunta no és si el govern ha de continuar, sinó com haurien de continuar. Escoltem.
8: Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular. El Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012. Es decir, 2 años antes de que yo fuera elegido secretario general del Partido Socialista y 6 años antes de ser elegido presidente del Gobierno de España. La cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de 0 euros. 0 euros.
5: Gràcies, Lucía Mas. Estarem pendents del que passe al Congrés. Acte seguit després de Sánchez ha intervingut el líder del Partit Popular, que ha tardat només segons en demanar-li que convoque eleccions i, d'altra banda, considerar les paraules de Sánchez també un exemple de supèrbia. Paraules també als socis d'investidura. Alberto Núñez Feijóo acusa Sánchez de ser un nexe polític corruptor.
0: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos. ¡Qué soberbia y cuánta indignidad!
5: I minuts abans d'iniciar-se la compareixença als passadissos, el portaveu socialista Patxi López ha contestat a la suggerència de l'expresident Felipe González de convocar eleccions.
9: Dice el señor González que Sánchez debe dimitir o convocar eleccions.
10: Ja, que lo hubiera hecho él cuando le tocaba.
5: Més assumptes. Avui és dia de Sant Joan i fem balanç de les incidències de la nit de Sant Joan. Recordem que a València, desgraciadament, la policia ha detingut 41 persones, una d'elles per cometre una violació i 2 per violència de gènere. A Gandia, la policia ha identificat 215, també ha fet 37 denúncies per consum de drogues i una per possessió d'armes. I a Sagunt ha identificat 34 persones i han fet 2 denúncies per consum de drogues. Pel que fa a la neteja de platges, 58 tones de fem han arreplegat a les platges del nord de València després de la nit de Sant Joan. És el primer balanç de l'Ajuntament. Són 2 tones menys que l'any passat. Per al regidor de neteja, Carlos Mundina, hi ha una raó d'afluència de persones.
11: Ha habido una menor afluencia de público que otros años, quizá porque estamos en miércoles, la noche a mitad de semana. El año pasado fue martes, más cerca de a lo mejor un posible puente aquí en la Comunidad Valenciana, y ese sí que es un dato que podemos dar de menor afluencia.
5: De fet, es calcula que a la platja han anat 75.000 persones. La Creu Roja ha atès 41 persones per intoxicacions, 23 per cremades, 36 per traumatismes i 10 per lipotímies. Canviant d'assumpte, la Guàrdia Civil ha desarticulat una suposada xarxa de robatoris en bancs que actuava a Alacant, Toledo, Madrid, Pontevedra, Granada i Barcelona. Hi ha 6 persones en presó provisional per sostraure vehicles i furtar en caixes fortes. I a Alacant, la Policia Nacional ha detingut una fugitiva estrangera reclamada per una ordre de detenció per estafa. El 2019, segons la policia, va vendre un vehicle industrial inexistent per valor de 55.000 dòlars. Reclamada al Perú, s'enfrontaria a una pena de 8 anys de presó. Informació de servei públic, retards en la línia d'alta velocitat a València i Alacant, en Madrid. Adif informa que el motiu és una incidència en una maquinària de via entre les estacions de Sant Martín i Atocha. Sembla que una de les màquines de manteniment nocturn s'ha averiat. A hores d'ara, els operaris treballen per solucionar el problema. En esports, parlem de bàsquet, perquè cap al migdia vora 250 aficionats del València Basca viatjaran cap a Barcelona, on esta vesprada a les 8 el conjunt taronja té la primera oportunitat de proclamar-se campió de la Lliga per segona vegada en la història si guanya el conjunt blaugrana en el quart partit de la fase final. A més, el Roig Arena obrirà les portes per oferir a l'afició la possibilitat de seguir el partit des del pavelló valencià a través d'unes pantalles gegants. L'entrada serà de vades fins a cobrir aforament. El partit és a les 8, el Roig Arena obrirà a les 7 de la vesprada. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat al web, les xarxes socials i la ràdio. La pròxima cita a les 11. Continuen amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
12: De tu a tu.
13: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
15: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
16: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
17: Descansa la vista.
18: Què és la inspiració per a tu?
19: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
20: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
17: Obri la ment. Eres creient?
21: Depèn de l'estació de l'any.
22: Con les carxofes.
21: Sí, sí.
17: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
23: Què t'ha paregut?
24: Molt bona, molt bona.
25: Ara sí que me la espera.
6: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
26: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: Són les 10 i 10 d'este dia de Sant Joan, d'este 24 de juny de 2026. Estem en directe en la ràdio autonòmica valenciana Apunt Ràdio. En este espai multiformat de 6 hores, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui parlarem també d'esport, ja deixem la política i totes aquestes coses un poquet de costat, perquè, entre altres qüestions, avui juga el València Bàsquet, ho comentarem a partir de les 12:30, perquè si guanya es proclama campió, però si perd se'n va al quin partit. Però parlant del València Bàsquet, ahir en el draft de la NBA m'han xivat que van seleccionar a un xavalet del València Bàsquet, a Sergio de la Rea, en el pic 24, que acabarà en els Dallas Mavericks. Així que la incògnita és si l'any que ve continuarà en el València Bàsquet o directament se n'anirà a la NBA. Avui parlarem, si podem, amb Dani Hermosilla i també farem així una espècie de conclave per a poder parlar d'aquestes coses del bàsquet. Demà ho farem de futbol perquè de nou juga de matinada, si no estic equivocat, vaig aprenent cada dia més de futbol, a les 2 de la matinada, de nou la selecció espanyola. Però això només ha fet que començar. Estem encetant una nova hora, la tercera del nostre programa d'avui, i anem a passar a per més cosetes que això va, com aquí que diu, que xuta en este dia de festa.
26: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Marineta, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Sergi. Convindràs amb mi, Sergi, que un dels gèneres que més sorprèn quan es parla de música en directe és, sens dubte, l'òpera. Eixa veu que ho inunda tot sense micròfon, eixos vibratos que semblen quedar-se en les butaques, eixa projecció de la veu, no? Escoltem, sí, a Rosalia, perquè en aquest últim disc hi ha una miqueta d'òpera.
1: Però perquè s'ha lluït en este disc, que ens va fer canviar la percepció, inclús els que no érem
2: que no
1: massa
2: pro-Rosalia.
1: Eixa és la veritat, sí.
2: Efectivament, però més enllà del prodigi vocal que per descomptat acompanya les persones del món de la lírica, és innegable afirmar que darrere d'eixa màgia amb que el so de l'òpera i de molta altra música arriba a nosaltres, el que hi ha en realitat és ciència.
1: Efectivament, la clau està en la física i en com l'acústica influeixen en l'experiència musical. Per a descobrir-ho, anem a saludar a Rubén Picó Vila, que és catedràtic de física aplicada de la Universitat Politècnica de València. Què tal, Rubén? Com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
1: Encantats de saludar-te des de la ràdio. Escolta, Rubén, sent o sense ser músics, creiem que tots som més o menys conscients de que ni un instrument ni tampoc la veu sonen igual a l'habitació de ta casa que a l'escenari d'un teatre o a la plaça del poble. Més enllà, inclús dins del nostre cap. Per què? Quins elements es combinen fins que el so arriba a nosaltres?
3: Sí, efectivament. Quan cantem, per exemple, a l'aire lliure, quan estem cantant en el camp, bueno, pues realment les ones es propaguen en l'aire, però bueno, es propaguen lliurement i arriben a tots els oients, no? Però si, per exemple, cantem dins d'un espai tancat, pues les parets fan que n'hi hagin reflexions, i aquestes reflexions fan que en la nostra vida fa una acumulació de contribucions que s'ajunten, pues, per part de l'oient, no només el so directe, que arribaria igualment en aire lliure, sinó també cada una de les contribucions. Això, clar, la nostra vida pues ho compacta tot, perquè no té una resolució per a sentir cadascuna de les reflexions, sinó que fa un compendi, una mescla de tot això, i fa una sensació que és el que s'anomena la reverberació.
1: I aquesta
3: reverberació pues pot ser diferent, clar.
1: Claro, jo ho ampliaria a quan ixe habitacle, siga gran o siga xicotet, està ple o està buit de gent.
3: Efectivament, sí, sí, clar, canvia la reverberació, és a dir, quanta absorció d'energia acústica, quant el so baixa pel fet d'haver gent, pues canvia en funció de si n'hi ha més gent en la sala o n'hi ha menys gent en la sala. Canvia en funció de com és el tamany de la sala i com és la forma de la sala. Tot això condiciona molt a com l'oient percep la música dins del recinte.
2: Parlàvem ara d'aquesta reverberació, no?, que jo crec que a tots ens sona, però que com tot en la vida també ha de trobar-se el punt just, perquè massa reverberació, Rubén, també pot influir en una mala sonoritat, no?
3: Totalment. De fet, la claredat musical és el paràmetre que descriu com de clara sentim nosaltres la música, tant horitzontalment, que vol dir al llarg del temps, com verticalment, és a dir, si sentim realment tota l'harmonia i cadascuna de les veus. I és que, a més, si per exemple parlem d'òpera, com parlàveu abans, és que n'hi ha un altre problema afegit, que és la intel·ligibilitat, que vol dir com sentim el missatge. Al final, qualsevol música que tinga paraula, volem entendre què s'està dient. I si tenim massa reverberació, pues difícilment sentirem el que s'està dient.
2: I això, Rubén, podem tindre-ho en compte, per exemple, a l'hora de triar un assient quan anem a veure l'òpera, o intuïm que la sonoritat serà més o menys la mateixa en tot el pati de butaques?
3: A veure, si el recinte està ben fet, o prou ben fet, en general, els arquitectes, els acústics que s'encarreguen del disseny d'aquest recinte, o d'aquesta sala o d'aquest auditori, l'han de fer de manera que l'escolta siga, anem a dir, democràtica. És a dir, que siga pràcticament igual estar en l'últim palco, el del gallinero del final, que el que està davant. No? Això sí està ben fet, però no és el que passa habitualment. És a dir, el que passa és que realment pues, alguns auditoris s'han fet en algun bon criteri, però probablement no totalment, i pot haver efectivament problemes acústics. I ahí són els assessors acústics, les persones que saben d'acústica, bueno, tenen algo a dir i a corregir i fer un control i un seguiment per a millorar l'acústica del recinte.
1: De totes formes, Rubén, això estem veient-ho i preguntant-ho des del punt de vista actual, en el que el disseny, la tècnica, la tecnologia, etcètera, etcètera, tot allò ens dona molts avantatges, però això ha sigut de tota la vida. No es cantava en micròfons, no es tenien en compte els panells que aïllaven, la forma de difondre el so. És a dir, en un teatre romà, en una òpera, per exemple, en la que no es disposava de tècnica com la llum, etcètera, etcètera. El que hi havia és el que hi havia, i era això front a la veu o els instruments crus d'aquells que interpretaven, i es tenia en compte de totes formes.
3: Sí, clar, clar, sempre s'ha tingut en compte, pues, com dius, des dels grecs, evidentment, les reflexions de les parets laterals pues, permetien sentir millor, i la distribució en un semicercle permetia que les persones optimitzaren la distància i estigueren totes el més pròxim a l'oient, no? I, per exemple, les màscares que utilitzaven els grecs també tenien una funció acústica. Tenia una, en la part de la boca, un túnel que el que feia era pues, permetre que es poguera radiar millor l'acústica. Clar, això ha avançat i n'hi ha tècniques, efectivament, simulacions, bueno, dissenys que permeten pues, ampliar l'auditori de manera que pugui haver molta més gent en una sala, i també el que ha canviat bueno, en el segle XX i el XXI ara és que es poden fer auditoris per a representacions específiques en funció de si es fa falta més sonoritat, és a dir, un nivell sonor més gran per a entendre'ns que tinga més de bes, no? Un nivell de pressió sonora major, o bé que es representi algun tipus de música en particular, o que siga més bé per a paraula o per a música, depèn del disseny com es faça. Sempre està condicionat al tipus de funcionalitat. En qualsevol cas, és cert també que moltes vegades es fa un disseny i pot ser un disseny que tinga algun element mecànic que canvie, que siga dinàmic en funció de la representació que es fa o el tipus de música que es fa. I això no només requereix que l'arquitectura estiga ben definida, requereix que les persones que van a representar allí, els tècnics i tot, i en fi, els músics també sàpien i tinguin una mínima consciència i cultura respecte a lo que és el comportament acústic dins del recinte que van a tocar i en relació a la música que van a representar allí, clar.
1: Això que vaig a plantejar-te és un poquet enrevesat, però és a títol personal, no? Les persones de carn mortal com nosaltres que ens dediquem a això, ens toca sempre o presentar, o locutar, o fer algun tipus d'accions d'estos en llocs d'allò més inverosímils. Pot ser des de l'aire lliure, estic recordant-me ara, per exemple, en la crida de les falles així en València, o en un auditori o un estadi. Un estadi, per exemple, de futbol, o un auditori com el Roig Arena, sense anar més lluny. Què difícil és per als que treballen en això aconseguir aquest equilibri perfecte, ja que parlàvem abans de reverberació, entre la reverberació, el temps de reverberació, i el poder entendre's, per una banda, els que estan d'espectadors, i per una altra banda, el locutor o la locutora, que som nosaltres, a l'hora de manifestar la paraula en espais tan complexos com estos, veritat?
3: Totalment. De fet, ahir acabes de donar en un punt que és particularment especial. Jo he estat parlant dels teatres grecs, dels auditoris, de representacions de teatre. El que m'estàs comentant ara té un element molt important.
1: Que dic perquè ho patix, que moltes voltes.
3: Claro, claro, claro. Sí. Jo sé que patiu allí. És crític, perquè no només està la veu directa que estigues utilitzant, no només està la reflexió en el recinte, diem, no? Que són realment les parets, el sostre o els llocs que pugui haver, és que a més està la generació de so a través de les fonts secundàries, que són els altaveus. Sí. És com si tu estigueres parlant allí i n'hi ha més sergis distribuïts per allí.
1: Exacte.
3: Entonces, clar, has d'apanyar-te per a... bueno, és com si fos un cor. Tens moltes persones i això complica la font i complica l'acústica en el recinte en el que estigues emitint. Entonces, això, lo que normalment porta és que realment per a fer una bona sonorització és necessari que realment la monitorització siga adequada, és a dir, que tu pugues sentir-te bé, que no només és un problema de temps de reverberació, un problema que teniu a sovint també és el retard.
1: Exacte.
3: És a dir, sí, que el so no es propaga, encara que en les pel·lícules de Star Wars isca tot immediatament, el so tarda un temps en propagar-se. Uh-huh. I, de fet, quan sentim un tro, tardem un temps en sentir-los fins que ens arriba, i d'ahir podem saber a quina distància està la tormenta.
1: Exacte, comptant els segons, sí.
3: Clar. I, bueno, de fet, a distàncies superiors, més o menys a 20 metres, la nostra vida, com comentava abans, ja no mescla el so, ja no l'interpreta com una reverberació, sinó que sent un eco i pot separar una contribució d'una altra. Llavors, en la comparació que estava dient abans, si t'imagines que no estàs tu només, Sergi, locutant en el teu lloc en el que tens el micròfon davant, sinó que n'hi ha més Sergis distribuïts ahí perquè n'hi ha molts altaveus, bueno, pues si estan a una distància suficient vas a sentir en eco, vas a sentir-te a tu mateixa retardat.
1: Sí.
3: I això s'ha d'evitar i és més complicat. És, normalment les persones que treballen en aquest camp coneixen molt bé les limitacions que pot haver i com han de sonoritzar un espai així, clar. Mm-hmm.
2: Clar, perquè tots aquests factors que estem explicant que contribueixen o influeixen d'alguna forma en la sonoritat, entenc que en els concerts o en els actes o en les actuacions que estan amplificats amb micròfons, per exemple, sí que canvia completament el canal de transmissió, no? Perquè les condicions físiques són distintes.
3: Clar, totalment. És el que anomenem pues, un canal electroacústic. Electroacústic engloba tot. Engloba els micròfons, engloba els cables, engloba els altaveus, el conjunt d'altaveus que pot haver, els amplificadors. N'hi ha tota una sèrie d'elements que participen en com es transforma el so de manera diferent a com seria en un recinte tradicional, com un auditori o una sala de concerts que no estan amplificats. Uh-huh. I en aquest sentit, la tasca de l'acústic és prou diferent, perquè ja no és un disseny que s'ha de fer sobre l'arquitectura del recinte o els elements que puguen estar afegits al recinte, com són difusors o elements absorbents, sinó que ahí, a més, fa falta controlar molt bé quina és la potència, per dir-ho així, o característiques del so que s'està emitint per els altaveus, no? A banda del so directe.
1: No sé si hi ha avui en dia solucions més modernes o molt modernes per tal de que siga la sala la que s'adapti a la música i no a la inversa.
3: Sí, efectivament, hi ha acústica dinàmica que permet utilitzar elements que es puguen manejar, si parlem de recintes que tinguin elements mòbils, o també, naturalment, pues, filtres i bueno, elements, diguem, de senyal, de tractament del senyal, que poden adaptar-se en temps real. No? I, de fet, normalment en concerts que estan ben planificats, pues, primer es fa una prova, s'estudia quina és la recepció del so per part de les persones que estan en l'escenari, però també en cadascú dels punts que estan en el públic. Idealment es pot fer una simulació, que vol dir reproduir abans de que es produïsca el concert, sí, per evitar problemes futurs.
1: Està clar.
3: I després una vegada allí, pues, realment pues, evitar problemes com focalitzacions, ecos, retorns, acoplaments...
1: El conegut com assajos, Rubén, directament. En fi,
3: pues,
1: moltes gràcies, Rubén Picó Vila, catedràtic de Física Aplicada de la UPB.
3: Igualment, gràcies.
1: Mira si hem de pres coses en un moment.
2: Què trobes?
1: Que ara ho escoltaré tot d'una altra forma. Fins ara.
2: Fins
1: tornem
2: ara.
1: De seguida.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
7: De tu a tu.
18: L'economia per a totes i tots.
22: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
18: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
23: Som la veu de tots. Som

0: 10:25, anem a obrir el nostre espai d'entrevistes d'avui, posant el focus, si ens ho permeteu, al cor de la Falla de Castalla, en un municipi que destaca precisament per la indústria, pel patrimoni, per la qualitat de vida que tenen, que això és molt de destacar i valorar avui en dia. Però en aquesta ocasió no volem quedar-nos només en les xifres de gestió, les obres o els titulars dels plens, com sol passar també en la política municipal. Avui volem travessar eixa porta del despatx d'alcaldia per poder parlar amb la persona que hi ha darrere d'eixe càrrec. I per això, a l'altre costat del telèfon, tenim a l'alcalde de Castalla, Jesús López Blanco. Què tal, Jesús? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut, encara que siga a través de la línia telefònica, als estudis de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Per cert, alcalde, tinc que dir-li que buscant informació per elaborar l'entrevista i tal, una de les coses que més em va agradar i que això, a més, repercutix molt en la qualitat de vida de la gent també, és escoltar un alcalde que diu en mitjans de comunicació: ara, afortunadament, es respira menys crispació política, n'hi ha més tranquil·litat i benestar social. Jo crec que això són paraules majors, però com s'aconsegueix aquest equilibri en la gestió diària?
1: Jo crec que la gent, quan té un problema, el que vol és que se li solucionen el més pront possible, per xicotet o gran que sigui. I jo crec que al final, si tots els polítics ens donen compte que som representants públics, que el que volem tots és millorar el nostre poble, pues, devem d'intentar rebaixar un poc la política nacional i la crispació nacional i dedicar-nos a fer poble i a intentar millorar la vida dels nostres veïns.
0: I aquesta millora de la vida va sempre lligada a l'economia local, que són els motors dels pobles. Això sabem bé en un programa com este, que està produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Hi ha fites anuals consolidades, com les fires, per exemple, la Fira de Sant Isidre, la promoció de la marca del Vall del Lloguet. Però avui en dia, m'agradaria preguntar-li, quins són aquests eixos industrials i comercials prioritaris, en este cas, per a l'Ajuntament de Castalla, a curt i mitjà termini, per posar un plaç?
1: En Castalla estem treballant molt, pues, sobretot per a potenciar la nostra indústria, i gràcies també a les ajudes que es donen els IBAFES, pues, hem pogut millorar els nostres polígonos industrials. A més, també, després de 40 anys es va recibir per part de l'Ajuntament el polígono de la Falla, i s'ha constituït com a EGM, i jo crec que això és algo molt important perquè al final és on passa la gent la majoria del seu temps, perquè estem molt temps treballant i tenim que millorar els espais, que al final són les nostres cases del dia a dia.
0: Per cert, ara continuarem parlant de treball i d'algunes cosetes més, però escoltàvem a l'inici Viva Suècia, esta elecció musical de la que escoltarem també una de les cançons que ha triat al final. Per què, alcalde?
1: A mi és un grup que m'agrada molt, i a més jo crec que és un himne a la valentia, i a més en política pues, s'ha de ser valent, perquè apostar per unes sigles polítiques en un poble, pues, dones la cara i al final pues, quedes marcat. I jo crec que esta cançó pues, és una mostra pues, a viure sense por, al lluit que puguem fer pues, a lo millor els veïns d'altres partits polítics. I jo crec que n'hi ha que prendre decisions sense por.
0: És que en política municipal allò de donar la cara és més literal que en cap altre lloc, perquè sempre ho comentem, els veïns el tenen a un tir de pedra, sempre estan a l'alcance de la mà d'un mateix, veritat?
1: Sí, efectivament, en els pobles pues, es fa un servici pues, molt més proper al ciutadà que pot ser en ciutats més grans, i jo crec que hem d'estar pues, escoltant-los, atenent-los i resolent els seus problemes pues, el més pront possible, perquè al final som servei públic i el que volem és ajudar a la gent.
0: Això també m'agrada molt, escoltar-ho cada volta que un alcalde o una alcaldessa ens ho transmet a través de la ràdio. Parlava fa un moment d'ixe esperit proper, però també de l'esperit jove. De fet, Castalla aposta molt per l'esport infantil i juvenil com a dinamitzador turístic, entre altres coses, però també social. Esdeveniments, si no m'enganye, com la Motion Cup. No sé quines infraestructures o plans també esportius queden pendents de consolidar, almenys en el que queda de legislatura, Jesús.
1: Pues ara estem a l'espera de licitar una coberta d'una pista esportiva, perquè Castalla està creixent molt. A més, pues, han passat pues, dels 9.500 habitants en 2019 als voreta 13.000 que tenim ara, i necessitem adequar totes les instal·lacions, però no només deportives, sinó també culturals i de qualsevol tipus per a la demanda que actualment té el nostre poble.
0: A les seues xarxes socials, això avui en dia és fonamental, tots tenim que estar ahí clavats, encara que depèn de quina, cada un fem la nostra valoració. L'alcalde de Castalla es defineix amb orgull com l'alcalde del millor poble del món. Fora del despatx, quan Jesús es trau, si no la jaqueta, diguem, el gorro, la funda d'alcalde, com és un dia qualsevol per a Jesús López Blanco en Castalla?
1: Pues a mi m'agrada pues, estar en contacte amb la gent. Pues, m'alça de bon matí, vaig a fer-me el cafè amb la gent, perquè al principi ja feia jo això. Era una forma de viure, d'anar al bar, conèixer de primera mà quins són els problemes de la gent, veure un poc el tracte, quines necessitats tenen, saber un poc pues, quines són les valoracions de les coses que van fent-se des de l'Ajuntament. I jo crec que escoltar a la gent és una tarea, però fonamental, perquè ahí és on es dones compte de si les coses que estan fent-se bé o es poden millorar.
0: És quan es pulsa de veritat, no?, la sensació que té la gent, el veïnat, perquè un alcalde o una alcaldessa, sempre ho diem, també, al cap i a la fi, és un veí més del seu poble.
1: Sí, per supost, per això jo sempre dic que m'agrada viure en el meu poble, que per a mi és el millor poble del món, i tenim que fer pues, que les nostres ciutats pues, siguin de veres un lloc en el que tots els castellots i castellots estiguem orgullosos de viure així i n'hi ha que anar millorant a poc a poc des de les nostres possibilitats, del pressupost que té l'Ajuntament de Castalla, pues, n'hi ha que millorar la vida dels nostres ciutadans.
0: És que això és el que anava a plantejar-li ara seguidament, amb l'agenda tan estreta que porta, que sabem que també va un poquet apretat. Quan viatja, per exemple, fora de la comarca i li pregunten però tu d'on eres alcalde? O d'on eres? Quina és la, diguem, la frase infal·lible per convèncer-los que han de visitar Castalla sí o sí? A mi m'acaba de dir, perquè és el millor poble del món, però tindrà més arguments, veritat, quan uno vol el seu poble.
1: Sí, efectivament. Jo sempre mostre pues, la nostra gastronomia. El gazpacho és molt conegut. De fet, van crear les jornades gastronòmiques que han tingut una rebuda espectacular per part de tota la província, perquè ja no només acudir gent del nostre poble, sinó de tota la província. I també el nostre castell, que està situat en l'epicentre de la Folla i el Corona, i pues, fa que molta gent tinga inquietuds per vindre a Castalla. També el Xorre de Catí, que està en rehabilitació actualment, està en obres, i que és un pulmó verd de la província d'Alacant, perquè la província d'Alacant no és només costa, sinó també té un interior pues, molt potencial que devem de cuidar i donar-li visibilitat.
0: L'alcalde es queda més en el, ja que l'ha mencionat, en el bon plat dels gazpachos castelluts o preferís el gazpacho dels de postres?
1: No, jo em quedo en lo d'ací del nostre poble, en el gazpacho.
0: No és més golut, no?, en este cas.
1: No.
0: Bueno, governar el poble on uno ha crescut i on viu amb els veïns té els seus avantatges, però també els seus sacrificis. A nivell personal, un poquet, què és el que més troba a faltar de la seva vida anterior a l'alcaldia?
1: Jo el que trobo a faltar un poc és, pues, jo soc professor, estava en l'institut, sí. I el contacte és en els meus alumnes, tindré el temps lliure per a poder gaudir d'una bona cerveseta amb els amics. Ara els caps de setmana, pues, apenes tinc temps pels actes que solen tindre, pues aquests temps de dedicar-li als meus amics, als meus familiars, pues això sí que es tira un poc en falta.
0: Estava tentat de no preguntar-ho, però ho ha de preguntar, ja que hem parlat d'aixos moments en els que un es troba en la gent pel carrer i en els que els veïns s'atreveixen a plantejar-te aquelles coses més inverosímils. Li diré per què, perquè ho comentàvem abans, no? A voltes una cosa menudeta per a una persona qualsevol, o un veí o una veïna, ve a ser algo molt important, encara que a la resta no ens parega que ho és tant. Tots els alcaldes, vull dir-li, reben peticions estranyes dels veïns. Ahir li demanaré que faci un poquet de memòria, si existeix el cas, sense dir noms, evidentment. Quina podria ser la queixa o petició més curiosa o surrealista que li han fet al mig del carrer a l'alcalde de Castalla en una majoria absoluta com la que va tindre accedint al càrrec?
1: Pues jo, així, coses anecdòtiques no ha tingut, la veritat. Però sí que quan vas passejant pel carrer, pues, contínuament pues, la gent s'arrima i què tal, com va tot? Mira, ara que es veig, com si no em vegeren mai.
0: És que aquesta frase I... és la repetitiva de totes les entrevistes. Sí. Perdona, que ja sé que no és el moment. No, ara sí. Que el veig, disculpa, però si no el molesta, veritat.
1: Sí, correcte. i sempre pues, que si esta farola no va, que si la vorera s'ha trencat, que el banc està pa lijar i pa pintar, que allí mos ascendem pues, tota la quadrilla. Són pues, problemes que són xicotets, però que fan que la vida de la gent pues, siga molt més còmoda, i per això estem.
0: Vale, li faré una altra pregunta en aquest sentit, però a lo millor un poquet més complicada, encara que no sé si compromesa. El que passa que la realitat dels pobles va tan lligada a la realitat dels propis ajuntaments i dels alcaldes i alcaldesses. Quin podria ser el moment més difícil o diguem, ixe trago que li ha tocat a voltes gestionar a nivell emocional des de que va assumir el bastó de comandament? La cosa més difícil, a lo millor que hagi tingut que gestionar i hagi dit, ostres, això em vindrà llarg, però que quan ho ha aconseguit diu... Per això mereix la pena estar així.
1: Jo el pitjor trago que ha tingut és quan...
0: Quin podria ser el moment més difícil o, diguem, ixe trago que li ha tocat a voltes gestionar a nivell emocional des de que va assumir el bastó de comandament? La cosa més difícil, a lo millor que hagi tingut que gestionar i hagi dit, ostres, això em vindrà llarg, però que quan ho ha aconseguit diu,

0: que em va afectar prou perquè són veïnes del poble, és gent que coneixes i que, clar, sous són els que són. I aquestes persones pues, es van veure un poc ofegades i la veritat és que estem intentant arreglar-ho, però és el pitjor que ha passat jo com a alcalde, perquè veus patir a la teua gent.
1: Claro, però això ara, Jesús, si es traduïra a lo millor en un, diguem, sondeig de font entre la gent de l'Ajuntament i farem una enquesta secreta, igual tots dirien, mira quin alcalde tenim, que al cap i al fi és dels que es preocupa, és com nosaltres.
0: Sí, és que és així, no? Jo soc del poble, soc accessible i intento, pues, en la mesura de lo possible, pues, estar al costat de la gent. I com sempre diem, hi ha que tindre un poc d'empatia. A tots ens agrada que ens paguen per la feina que fem.
1: Claro.
0: Pues aquestes persones que han tingut la desgràcia de que l'empresa pues, no pagara els seus sous, pues, jo crec que deben de ser un poc empàtics i intentar pues, ajudar en la medida que és possible des dels nostres llocs. Aquestes persones cobren quan puguen i d'una manera adequada.
1: Per cert, i canviant de tema, mirant una miqueta endavant, alcalde, les plantes fotovoltaiques, la sostenibilitat urbana, tot això ha estat sobre la taula en el debat municipal. Com compagina Castalla, que és un municipi tan eminentment industrial, però tan rodejat de natura, i aquest creixement energètic i tecnològic amb la protecció del seu entorn natural?
0: Pues ara estem a expenses de la instal·lació d'una planta fotovoltaica que han fet un recurs d'alçada per a negar-nos des de la corporació municipal, perquè va ser una decisió que van prendre els dels regidors de la corporació. Sí. Van posar tots d'acord per a intentar pues, que les plantes fotovoltaiques pues, no s'instal·len en el nostre poble, perquè pensem que estem en el pulmó verd de la província d'Alacant i jo crec que n'hi ha zones que a lo millor són més adequades. Jo estaria d'acord en que damunt de les teulades de les naves industrials pues, col·loquen les plaques solars, perquè crec que és un lloc on no molesten i, a més, pues, l'energia neta la necessitem. Però en els nostres terrenos pues, no crec que siga la part més adequada per a aquestes instal·lacions.
1: És que li preguntava això perquè jo recordo almenys farà 2 anys o per ahir en l'anterior programa que ja vam estar parlant d'això, que també està passant en altres llocs i de la plataforma que s'havia instaurat precisament per no poder tirar endavant això, per protegir una miqueta l'entorn en un lloc és de veres, com està dient vostè, tan eminentment natural com és tot el que envolta a Castalla.
0: Sí, a més van crear el Consell de Medi Ambient,
1: sí,
0: amb representants de les organitzacions ecologistes d'ací de la comarca, també de les associacions de veïns, dels partits polítics, per a dur endavant i mostrar pues, totes les accions que van fent-se des de l'Ajuntament i també pues, per a totes les inquietuds que tinguen en aquests nivells mediambientals pues, que vagin resolent-se entre tots, perquè al final el poble el fem entre tots, entre associacions, govern, oposició, el poble és de tots.
1: I ja que estem parlant de l'entorn, si l'alcalde de Castalla tinguera que triar un racó especial de la zona per a desconnectar, perquè vulguem o no a voltes la política, encara que siga municipal, i crec que en ocasions més encara estressa prou, un lloc que li doni pau, quin seria? I sobretot, si fora un que li portara records, quins serien aquests records i aquest lloc, alcalde?
0: A mi m'agrada per a desconnectar anar a la casa de camp que era del meu avi i allí en la sombra de les moreres pues, descansar, no sentir a ningú. Esos ratets llegint un llibre pues, també són molt agradables i ara la veritat és que tinc poc temps, però sempre que puc intento escapar-me i descansar allí un poc.
1: Les festes també són un bon motiu per a desconnectar i desemboirar-se, veritat.
0: Sí, i a més en castellà, pues, raro és el mes en el que no n'hi ha ninguna festivitat. Així celebrem tots els sants, des de moros i cristians, les baquetes al carrer.
1: Sant Jaume, no?
0: Sant Jaume, que és la vida de festes, és el 25 del juliol i és el dia que tota la festa de castellà esclata.
1: Això ja ho tenim ahir, entonces.
0: Sí, ja està tot preparat. Ara comencem ja en les presentacions de capitans, en la presentació del llibre de festes, el dia de l'avís o dia de Sant Jaume. Després vindrà del 13 al 16 d'agost la vaca, el pregó de festes i ja les festes majors en setembre. Però ja estem preparant-ho tot per a que tot isca com estem treballant durant tot l'any.

0: juntament amb l'agrupació de comparses.
1: Fa un rato, quan començàvem esta conversa, mos mencionava com a lloc emblemàtic el castell, no?, de la localitat. Anem a fer una... Quasi estem acabant, no vaig a llevar-li més temps, i menys en un dia de festa com avui, però anem a fer un viatge arrere en el temps. Si l'alcalde de Castalla poguera viatjar, per exemple, al segle XIV, i trobar-se amb els antics habitants d'ixe castell de Castalla, quin consell, per exemple, o què els diria com a alcalde avui en dia d'este segle XXI en la localitat?
0: Pues que cuiden el poble i el patrimoni que tenim, que jo crec que és molt important i del que tots els castelluts devem de sentir-nos molt orgullosos, perquè al final és una zona pues, turísticament pues, molt visitada, i jo crec que devem de cuidar-lo per a que en el futur estiga pues, com està ara o millor.
1: No fa falta que li pregunte a Jesús quina és la música que escolta, perquè això que tenim de fons, si no m'enganye, és Siloé, Todos los besos, que serà una de les cançons que escolta quan va, almenys, sol o acompanyat en el cotxe particular.
0: Efectivament, és un grup dels meus favorits.
1: I però també necessiten els minuts de silenci, veritat?
0: Sí, el silenci a voltes també és necessari, eh? Arribes de treballar de l'Ajuntament, sí, a les 3, 3:30... i el ratet ese d'estar desconnectant sense la tele, dinant tranquil·lament en la família, pues, jo crec que és un moment pues, molt important això, desconnectar un poc.
1: Això, Jesús, els de poble ho sabem bé, que quan mos toca vindre o estar en els llocs més urbanitzats, diguem, o de més jaleo, quan tornem altra volta al nostre hàbitat natural, agraïm precisament aixòs silencis que no estan en altres puestos.
0: Sí, sí. Nosaltres, quan eixim del poble, que fem viatges i tal, quan veiem el castell, diem, ja estem al nostre poble, ja estem a Castalla. I la veritat és que dius, ha anat tot bé. És com una reflexió del viatge.
1: Sí.
0: I la veritat és que jo crec que qualsevol castellú, quan torna al poble i veu el castell, pues sent la satisfacció de, el viatge ha anat bé i ja estem en casa.
1: Això és molt bonic escoltar-ho. Pues per a tots els castelluts, moltíssimes gràcies. Una salutació des d'esta, la Ràdio Autonòmica Valenciana. I Jesús López Blanco, alcalde de Castalla, a seguir endavant. Ha sigut la primera volta que parlem. Espero que no siga l'última en este programa. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Quan vulgueu, Castalla està a la vostra disposició.
1: Un dia d'això que passe per ahir, camí d'Alacant, igual li toque, també li dic, ja sé que no és el moment, però... conforme fan els veïns.
0: Sí, sí.
1: Una abraçada.
0: T'atendrem perfectament. Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Punt Ràdio.
1: Deu i 47 del matí, li deia jo a l'alcalde de Castalla que igual que a mi de Alacant un dia li tocava la porta per poder tastar ixe gaspatxo castellut. Bé, camí d'Alacant, perquè Alacant viu avui dimecres el dia gran de les fogueres d'enguany 2026 en festes, en eixes festes en honor a Sant Joan. La nit de la crema posarà punt i final a quasi una setmana de celebracions després que les 92 fogueres plantades en els diversos barris, a més de les dues oficials, queden reduïdes a cendra, tal com marca la tradició. Este acte tan emblemàtic es podrà seguir un any més en directe per la televisió i el web d'esta casa a partir de les 9:45 de la nit. A més del que passi a la capital de l'Alacantina, la Ràdio Televisió Autonòmica també farà seguiment de la crema en altres ciutats com Sant Joan d'Alacant, Xàbia, Benidorm, Guardamar del Segura o Torrevieja. Per cert, la crema dels 184 monuments grans i infantils començarà a la mitjanit del 24 al 25 de juny, és a dir, avui a partir de les 12 de la matinada, de la nit, després de la tradicional palmera que es dispararà a les 12 hores, això ara, des del cim del Benacantil i il·luminarà el cel de la ciutat. Este 2026 correrà una altra vegada a càrrec de la pirotècnia Hermanos Fernández, que han preparat un espectacle de forç d'artifici únic a Espanya amb vora un miler de coets i una monumental palmera de 300 metres de diàmetre. El ritual de les flames, com és lògic, serà llarg i acabarà, com és habitual també, ben entrada la matinada. En el primer torn, a partir de la del minut que passe de la mitjanit, sucumbiran al foc la foguera oficial de la plaça de l'Ajuntament d'Alacant i, a poc, també, com és lògic, els diversos monuments de totes les categories en cada una dels barris de la ciutat. A la una és quan li tocarà a Florida Portazgo, que ha sigut la guanyadora de la categoria especial este 2026 en eixos tritons i eixe polp que la corona. Fins passades, això sí, les 3 de la matinada, que comença el tercer tram, està previst un dispositiu de bombers i policies per a supervisar la crema de totes les fogueres d'Alacant abans de donar per tancades les festes d'este 2026. Per tant, per a que la nit de la crema transcorrega sense incidències, i això sempre n'hi ha que ressaltar-ho, s'ha preparat un gran dispositiu de seguretat format per 180 bombers municipals, acompanyats de 321 agents de la policia local i membres de protecció civil. Això ho explicava ahir, recordeu, el regidor de seguretat d'Alacant, Julio Calero. I a partir de les 9 de la nit és quan s'activaran els equips d'efectius per a gestionar el trànsit i els accessos a la ciutat, de manera que els vianants puguen gaudir dels últims moments de les fogueres. Així que, si encara teniu temps, baixeu a Alacant i viscau este dia de Sant Joan.

I seguim parlant de Sant Joan, Sergi, perquè a nit milers de persones es van reunir al voltant del foc per tota la Comunitat Valenciana per a celebrar la que és una de les nits més màgiques de l'any. El major exemple de celebració al voltant d'esta festivitat el tenim, com no, a Alacant, però com que Sant Joan és molt més que les fogueres, avui vinc a contar-te per què esta és una nit tan especial, així i a la resta del món. I ho faré amb l'ajuda d'Anna Peirats, que és catedràtica d'Humanitats de la Universitat Catòlica de València.

0: I comencem, si els sembla, pel calendari, perquè que es triara el 24 de juny per a celebrar Sant Joan no és casualitat. La festivitat gira al voltant del cicle solar i del solstici d'estiu. La nit del 23 al 24 de juny és la més curta de l'any i a partir d'ahir els dies comencen a minvar.
1: La connexió enllaça amb una frase de l'Evangeli en què el mateix Joan diu allò de «convé que ell cresca i que jo minve». El fet és que Sant Agustí ho va interpretar en clau quasi astronòmica. Joan naix quan la llum ja comença a minvar i Crist naixerà 6 mesos després en el solstici d'hivern, quan els dies tornen a ser més llargs.
0: Per això s'associa la nit de Sant Joan també a la figura de Sant Joan, Baptista. Però les festivitats al voltant d'esta data comencen molt abans de Sant Joan Baptista. Abans de l'arribada del cristianisme ja existien celebracions al voltant de la llum del foc i de la renovació de la natura. Com ocorre amb altres elements, la religió, lluny d'eliminar-los, el que va fer va ser adaptar-los. En este cas, associant el solstici amb el naixement de Sant Joan.
1: Al voltant de la foguera s'aplegaven la família i poble sencer per afrontar la incertesa de l'any que començava. I aquesta imatge és tan potent que ha perdurat fins als nostres dies durant tots els segles, des del començament del cristianisme i, com diem, inclús anterior.
0: La influència del cristianisme, per tant, ha sigut clau en el fet que perdure esta tradició. Però a diferència del Nadal o de la Pasqua, molta gent celebra la nit de Sant Joan en paral·lel a la religió. Però per què ha sigut tan important durant la història el pas de la primavera a l'estiu?

0: Per a les antigues civilitzacions, el solstici d'estiu era l'esdeveniment astronòmic més important de l'any. Marcava el cim del poder solar i la fertilitat de la Terra, donant pas a una època de bones collites. A l'antic Egipte, per exemple, el solstici d'estiu coincidia amb la crescuda del riu Nil, que era fonamental per a la supervivència de la civilització. O els celtes, que celebraven la lita, centrada en honrar al sol, al foc i a les collites en el moment de màxima llum i fertilitat de la naturalesa. El solstici, aleshores, marcava el canvi d'estació i amb ell el moment idoni per a tancar una etapa i obrir-ne una nova. I així és on adquirís tanta importància el famós foc. Des de l'antiguitat, el foc ha sigut un element purificador.
1: El foc, encendre una foguera, saltar unes flames, és una manera de dir adéu al mal, a les desgràcies, a tot allò que tenim que volem protegir i que volem superar per a una temporada pròxima.
0: I ara el faig una pregunta, Sergi. Si el foc purifica i deixa enrere les coses roïnes, quin és l'altre element que renova, que sana, que protegís?
2: M'imagino que tindria que ser el contrari.
0: Clar. I quin és el contrari del foc?
2: L'aigua.
0: Efectivament, l'aigua.

0: L'olla és el complement natural, com diem, al foc, l'oposat al foc, i per tant té molt sentit que s'associï a Sant Joan.
1: Precisament, el Baptista va batejar Crist al riu Jordà i va convertir l'aigua en un dels grans símbols de purificació del cristianisme. Pensem que moltes tradicions atribuïen a la matinada de Sant Joan virtuts curatives, capacitat per afavorir la fertilitat, per allunyar el mal. D'ahir venen, per exemple, els banys que es fan a mitjanit o el fet d'anar a les platges a banyar-se els peus, encara que siga la nit de Sant Joan.
0: No sé, Sergi, si tu havies escoltat això de la fertilitat en la nit de Sant Joan.
2: Fins ara no.
0: No?
2: No ho havia, què va?
0: Doncs d'alguna manera la fertilitat de les terres en estiu s'associa a la fertilitat de les dones. Per això són molts els rituals de Sant Joan relacionats amb la maternitat. I un dels més antics és el de les nou onades, que encara avui es conserva a Galícia.
1: És a dir, les dones que volien concebre s'acostaven a la platja i deixaven que la mar les colpejara nou vegades, convençudes que això afavoriria la maternitat.
0: I altre dels rites vinculats a la nit de Sant Joan estava molt relacionat amb les herbes. Es pensava que determinades plantes aconseguien en eixa matinada la seva màxima eficàcia. Per això, a l'hora de la recol·lecció resultava decisiva. Havien de tallar-se o abans de que eixira el sol o n'hi havia que tindre-les tota la nit a la serena. Però entre les herbes a les quals s'atribuïen poders curatius en destaca una, i és l'hipèric, també denominada herba de Sant Joan per eixe to rogent que deixa quan la pressiones i que recorda la sang de Sant Joan que va morir decapitat.
1: A l'edat mitjana es creia que l'hipèric servia per combatre maleficis i malalties fins al punt que el van batejar com a fuga daemonum, és a dir, la fugida o la fuga dels dimonis. Per això l'hipèric es penjava a les portes, a les finestres, als estables, per protegir la casa i els animals també, de les forces que se podien considerar malignes.
0: I és que realment quan ho escoltes té tot el sentit del món, perquè no sé tu, Sergi, però a mi m'abuela sempre l'oli d'hipèric, sí, l'utilitzava, bueno, i l'utilitza absolutament per a tot. Que si em pica la pell, oli hipèric. Que si tinc una crema, oli hipèric.
2: Que si t'has fet un bony,
0: per a tot, oli hipèric per als bons, sí, sí, també, sí, sí, efectivament. Sí, sí, sí, sí. I acaba, Sergi, amb un últim element vinculat a la nit de Sant Joan i que és el que a mi més m'ha sorprès, el de l'amor.
1: D'ací venen les famoses sorts de Sant Joan, unes pràctiques d'endivinació popularíssimes per tota l'Europa des dels inicis dels segles. Per exemple, un dels ritus que es feien era abocar una clara d'ou dins d'un got d'aigua i al dia següent les figures que s'havien format, sobretot un vaixell, però podia ser també fins i tot una torre, s'interpretaven com a presagis de futur. També es podien fer altres ritus, com els posar papers amb noms de les persones a les quals es tenia un sentiment amorós, es posaven davant del coixí per descobrir quin seria el futur enamorat, o es feien servir espelmes o espills, recipients d'aigua per formular preguntes sobre el destí sentimental.
0: I també estaven els filtres amorosos, els nucs i els amarraments que pretenien atraure a la persona desitjada, recuperar una relació perduda o afavorir una unió. Per tant, podem dir que la vinculació de la nit de Sant Joan amb la bruixeria era més que evident. Es pensava que a mitjanit l'ocult podia manifestar-se amb major facilitat i determinades accions adquirien una eficàcia extraordinària. A finals de l'edat mitjana, tractats com el Maelus Maleficarum, que és el més influent manual europeu de persecució de la bruixeria, van reforçar esta identificació entre determinades pràctiques populars i la figura de la bruixa. No obstant això, i com hem vist, moltes de les accions associades a la nit de Sant Joan no venien de la bruixeria ni molt menys, sinó que pertanyien a l'àmbit de la religiositat popular, de la medicina domèstica i de les creences transmeses dins de les comunitats de generació en generació.
2: No sé si per amor o, diguem, per estar totalment despetxada, és aconsellada, recordem, quan has dit lo de el decapitament de Sant Joan,
0: sí,
2: Baptista, quan, repeteix, que aconsellada per sa mare, Herodias, és Salomé, qui li demana al rei Herodes el cap de Sant Joan Bautista en una bandeja.
0: Ah, sí, cert, sí. A més, hi ha molts quadres que representen este fet.
2: Exacte. El rei, que era, com era tot això, no li va fer gens de gràcia la cosa, però com ho havia promès, accedeix a decapitar al profeta per a complir aquest jurament públic que li va fer complir, perquè va quedar totalment, ell sí, no sé si captivat o enamorat per com li va ballar Salomé en aquest moment. Un episodi un poquet d'estos en les que per tindre amigues com estes no val tindre enemigues o enemics, veritat.
0: Totalment.
2: Gràcies, Abril, fins ara. Són quasi les 11 del matí, poquet a poquet va avançant este dia que hem estrenat fa no res. Nosaltres, a les 8 del matí, quan ha començat este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, on estem. Anem a donar el relleu als nostres companys de servicis informatius que ja mateix comencen a transmitir-nos tot el que ha sigut notícia. M'imagino que, entre altres coses, tot el que està passant en el Congrés dels Diputats en un dia com avui, este 24 de juny.
3: Són les 11 del matí.
4: A punt. Notícies.
3: La Comissió Europea ha desbloquejat una partida de 846 milions d'euros del Fons de Solidaritat Europeu per ajudar a la reconstrucció de la província de València per la Dana. Esta nova partida se suma als 100 milions d'euros que la Comissió Europea ja va lliurar al govern d'Espanya el març de l'any passat per a cobrir les primeres necessitats de la recuperació. Els 846 milions d'euros serviran per a pagar la reparació de les infraestructures crítiques, carreteres, ponts i xarxes d'aigua i energia, la provisió d'allotjament temporal de persones desplaçades per la riuada i per a enfortir els sistemes de prevenció d'inundacions en les riberes dels rius, els sistemes de drenatge i els mecanismes d'alerta primerenca. I al Congrés continua el ple monogràfic amb la compareixença de Pedro Sánchez i la resta de grups parlamentaris. Lucía Mas, Cambra Baixa, conta'ns.
5: Sí, continua el ple en les rèpliques. Després de Feijóo ha sigut el torn del líder de Vox. Santiago Abascal acusa Sánchez d'estar al capdavant dels casos de corrupció i diu l'únic que ha tractat de combatir són els jutges, policies i periodistes que l'investiguen. Demana Sánchez eleccions, tot i que l'acusa d'estar preparant el robatori dels comicis. L'escoltem.
6: El jefe de Ábalos, el pasajero de Coldo, el yerno de Sabiniano, el esposo de Begoña, el hermano de David, el socio de Arnaldo, el capo de Leire y el pana de Zapatero. Convoque ya elecciones. Devuelva la voz a los españoles. ¿Qué hace ahí sentado todavía? ¿No le da usted un mínimo de vergüenza? Las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables.
5: Ha pres després la paraula la portaveu de Sumar, Verónica Martínez, que ha fet un retret moral. Diu la resposta contra les clavegueres no poden ser altres clavegueres i respecte de l'expresident Zapatero diu que hauria d'actuar com quan era president. Pareguda la resposta de Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra, que ha dit que l'argument del govern a l'oposició no pot ser el i tu més.
7: Este último mes ha sido especialmente duro para los y las militantes socialistas, pero también para todas las personas de izquierdas. Las revelaciones que hemos ido conociendo sobre Zapatero nos han entristecido, nos han enfadado, nos han causado dolor y decepción. Lo que hemos visto y oído se aleja mucho de la imagen de un expresidente dedicado al bien común y al fomento de la democracia.
8: Sigue instalado en el Itumas. Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
5: I atenció, perquè fa només uns minuts, la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, ha dit que el debat d'avui s'assembla molt a una qüestió de confiança, demana Sánchez que dimitisca i que la cambra investisca a un nou president.
3: Gràcies, Lucía, per aquest detall des del Congrés. En aquests moments està compareixent la portaveu d'EH Bildu, Merche Aizpurua. Més assumptes. L'Audiència Nacional ha reprès avui el juí pel cas Kitchen amb una de les declaracions més esperades, la d'Andrés Gómez Cordo. És l'inspector de policia i exassessor de Maria Dolores de Cospedal a Castella-La Mancha. Després d'ell, també està previst que declare Sergio Ríos, l'exxofer de Luis Bárcena. Recordem que el cas Kitchen investiga la presumpta operació parapolicial posada en marxa entre el 2013 i 2015 des del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i apoderar-se de documentació comprometedora relacionada amb el cas Gürtel i la suposada Caixa B del partit. La Fiscalia demana per a Gómez Gordo 15 anys de presó i l'acusa d'haver participat en el control del conductor de Bárcenas i en els pagaments realitzats amb diners públics reservats. En la seva declaració, que continua en estos moments, només contesta les preguntes del seu advocat i està negant haver participat en la trama.
9: Luis Bárcenas era el delincuente número uno y estaban intentando captar a su conductor. Nadie me dijo nada, ni nadie me explicó nada, ni me tuvieron que decir nada.
3: S'estan produint retards de 20 a 40 minuts en els trens d'alta velocitat València-Alacant al Madrid. Segons Renfe, l'origen és una incidència en l'infraestructura que afecta la senyalització dels trens en un tram entre les províncies de Conca i Toledo. És la segona incidència que els podem contar pràcticament en una hora en esta línia d'alta velocitat. En els esports parlem de bàsquet, perquè el València Bàsquet pot proclamar-se esta vesprada campió de Lliga per segona vegada en la seva història. El conjunt taronja, amb un avantatge de 2-1 en el parcial, serà campió si guanya el duel que l'enfronta a partir de les 8 de la vesprada al Barcelona al Palau Blaugrana. I ho farà després de conèixer que esta matinada el seu jove jugador, Sergio de la Rea, ha sigut triat en el lloc 25 del draft de la NBA pels Lakers, tot i que a la fi ha acabat als Maverick després de passar també per la llista dels Knicks. L'elecció li garantís 7,3 milions de dòlars en 4 anys, tot i que amb només 20 anys el jugador també el pretén en equips europeus com el Real Madrid. Això tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. La pròxima cita a les 12 del migdia. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
10: De tu a tu.
11: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, feta Valencia, feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
12: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
14: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
4: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
15: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.

0: Estava jo pensant, què dic primer? Bueno, dic primer l'hora, després que estem en la Ràdio Autonòmica Valenciana i després que mos produeix la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I que, tot i que la onada de calor avui comença, diguem, a disminuir una miqueta, que tampoc vos feu il·lusions, que una cosa són les temperatures extremes que hem estat patint fins ara i l'altra és que no vaig a fer calor. Hermanos i hermanes, vos tinc que dir que sí, que continuarà fent calor i que teniu que continuar prenent les mesures habituals, sobretot si sou persones majors, vulnerables. Això dels vulnerables ara som vulnerables per qualsevol cosa, per a la calor som vulnerables, per a les inclemències som vulnerables, i per aguantar certes coses a voltes també som vulnerables. El que passa que per això no se'ns té en compte, però arriba una edat ja en què què vos tinc que contar. Veritat, Maria Hernández Reynoso, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
2: Que t'ha dit major,
1: perquè...
0: Perdona. He parlat en primera persona.
1: Jo crec que soc la major de la taula, també ho has de dir.
0: Jo mai a les dones... Pere Valenciano, bon dia, què tal?
2: Bon dia.
0: Jo a les dones mai es pregunte ni per l'edat ni pel que pesen.
1: Molt bé, me pareix molt bé. Jo l'edat la diré, el pes no.
2: Però tu saps que...
0: Ni parle de diners ni malalties tampoc en algunes persones.
2: Només n'hi ha una persona invulnerable.
0: Home,
2: en España.
0: Anava a dir una paraula una molt lletja, però no la
2: que
0: dic.
2: Es diu Pedro Sánchez Castejón, és l'únic que està per damunt de tot. La resta són vulnerables en algo.
0: El líder supremo, per no dir el PM.
1: El PM.
2: El number one.
1: El prime minister.
0: Sí. O sigui que...
2: El number one.
0: Mare meva, doncs pues, avui estan portant-se'n, crec que a... En castellà com es diria? A dos carrillos, no?
1: Sí.
0: Directament. Bueno, parlant de carrillos, si s'alçaren Carrillo, Fraga, tots els que han passat per ahir...
1: Tornarien a morir d'un atac.
0: No, atenció a lo que estem dient, tot i les diferències ideològiques que tenien, però després anaven tots, i aquells sí que ho feien, a fer-se el cafè i almorzar i a dinar junts...
1: Però quins discursos, quina dialèctica, quina manera de parlar, quin respecte.
0: Que no se lo entendiera nada, señor Fraga. ¿Te recordes que no se entendía res de lo que decía? Que no parlava, redolava directament.
1: Sí, però mare de Déu.
0: Bueno, aquella gent, la veritat és que si podia...
1: Com la tirem? Jo la tiro molt en falta.
0: Aquella gent,
1: aquella manera de fer política.
0: Home, hi havia una certa educació que ara brilla per la seva absència, això és de veres.
2: Veníem, és de veres que els moments històrics són... Jo crec que el que marca la diferència són els moments històrics. Després d'una dictadura, pues, va haver moltes ganes de construir una base sòlida de reconciliació i de viure en drets i llibertats. Sembla que a molta gent, ha anat desapareixent en aquests 50 anys, molta gent jove no ha estudiat ni coneix i se'ns ha oblidat el que costa arribar a aquest pacte entre totes les maneres de pensar, o de bona part de les maneres de pensar d'este país, i jo tinc la sensació de que a voltes tornem a estar en trinxeres, i és molt perillós, molt perillós, i perquè estem, de moment, a la Unió Europea, i en fi, hi ha una legislació que jo crec que és complicat trencar-ho tot, però la sensació sí que és de tornar a les trinxeres.
0: Però, pues, a veure, és curiós això, perquè parlem de la polarització, de que la gent està encabronadíssima, no?, en tot el que...
1: Més polaritzat
0: que es podien estar, entonces, acabais d'eixir del que eixíem i en el que en les coses eren blanques o negres. Escolta, tu, i es van aclarir tots.
1: I a mi m'agradaria posar en valor una cosa. Esta polarització dels anys 70, 75, 80... Venia, una part de la societat havia pogut estudiar, tindre una educació, tindre uns, per dir-ho d'alguna manera, un background fort, però la part que estava a l'esquerra havien sigut persones, la majoria que venia del camp, molta gent que no havia estudiat, molta gent que havia estat exiliada i que se les havia vist molt fotudes per a viure, i tot i això... quan se posaven al Congrés dels diputats,
0: que bueno, també són disputats.
1: També són disputats. Sí. Tenien un saber estar i una forma de parlar i un respecte que ara, en una gent que se suposa que tots hem estudiat i que tots tenim valors i que tots sabem comportar-nos i que tots sabem estar en societat, per l'amor de Déu.
2: Jo crec que el nivell en general ha baixat, però el que vegem al Parlament ha baixat, però jo crec que també és símptoma de l'evolució social i de la introducció de tantes coses que són molt positives en molts aspectes, les noves tecnologies, la digitalització, l'accés a tantes coses, però també jo crec que n'hi ha un augment, igual que tenim més augment a tantes coses, a moltes parts del món, també n'hi ha un augment d'imbecilitat.
1: Absolutament.
2: Que no és només de les senyories, en tot el respecte, sinó un augment de la imbecilitat en general.
1: En general,
2: no?
1: Sí, sí,
2: menys educació, menys formació. Sí, estudiem molt, però jo
1: no
2: que estic en l'àmbit
1: no
2: educatiu també, francament, jo al·lucine un mogolló. Jo recordo la meva època de la educació general bàsica i de 35 alumnes que érem en aquella època al Col·legi Públic José María Olta de Montcada, i faig un homenatge perquè va ser una època molt bonica.
0: Continues dient això, te reparan. Només em falta dir que no tenies aire condicionat i que tenies que obrir les finestres per estar fresquet.
1: Absolutament que no n'hi havia.
0: I te reparan, bueno, te t'ho dic jo.
2: No. Perdona, el nivell de l'educació i dels alumnes quan eixien de l'educació general bàsica era molt superior a quan avui arriben. Avui ha canviat la cosa perquè avui ja no és l'educació obligatòria fins als 14, sinó fins als 16, i te parle per experiència que jo... és increïble, és a dir, de 12 i 13 anys, el 50 i el 60% no aproven, el 50% n'hi ha un percentatge elevadíssim d'abandó, d'absentisme. Les situacions són molt diferents i jo no és una crítica, bueno, si és una crítica possiblement a la LOMLOE, a que no n'hi ha una llei d'educació pactada entre
0: la
2: tots.
0: La LOMLOE, si no m'enganya, ve de l'època de la pandèmia, més o menys. No?
1: Sí, primer estava la LOMLOE, després la LOMLOE que modificava la LOE.
0: Tinc que dir-vos una cosa al respecte de lo que
2: però,
0: estàs
2: però
0: dient.
2: Però el debat és més ampli,
0: sí,
2: que no vull tampoc simplificar-ho.
0: Jo l'altre dia vaig retar algunes de les persones que estaven així, perquè parlàvem d'este tema, i del desconeixement d'algunes coses, i vaig plantejar, i a més, continuo retant a qui siga, que es posi en la porta d'un institut, sense anar més lluny, o d'un col·le, i fas una pregunta molt senzilla, i me la juguen qui vulgueu. Només que pregunten qui és el rei d'Espanya. Llavors, quan... Sí, és que me la jugue. Llavors, quants i quantes ho saben, ho encerten. Ho vaig dir fa unes setmanes i torno a repetir.
2: Totalment. I en això vull dir una cosa, perdona, que tallam, que si no, és que jo...
0: Ui, este li agrada, este veixi guanya.
2: Feia dos setmanes que no venia, crec, o sigui que... Tu me talles i me dius, Pere, fem un algo. Mira, i tinc que dir una cosa... Podrem debatre de la... Ara ja s'ha acabat de moment, bla, bla, bla, del professor, i, bueno, i heu parlat així tots els dies. Però la immensíssima majoria de professors i professores són meravellosos i es preocupen...
0: A més, una professió vocacional.
2: Absolutament, a voltes, per damunt de lo que va en el sou, que són famílies desestructurades, xiquets i xiquetes que a mi me donen una llàstima perquè no venen... Si venen, no tenen les eines per a poder estudiar... Bueno, i jo me... els professors i les professores, en la immensa majoria, també n'hi ha... inútils, subnormals i de tot.
1: En el meu poble tenim una paraula,
2: vale,
1: molt
2: però la immensa majoria són meravellosos.
1: La tia
0: Vicentica
1: és del meu poble.
0: Per la Vall d'Albaida es gasta molt balòstia.
2: Però bueno, com en tots els sectors n'hi ha persones...
1: També volia aprofitar el que diu Pere, que a política... A la política també n'hi ha molts consejals, regidors, alcaldes que treballen d'una forma meravellosa. Que no me parli, sí. Me diga ningú que jo parli mal de la política, que jo soc molt política. Però sí que és cert que la representació que tenim a Madrid pues, tampoc deixa molt que desitjar. Home. I sí que és cert que tots els estudis que se fan, des del BUP i l'EGB i el COU, continuen dient que la millor manera de... la millor llei d'educació va ser la del BUP i el COU. Retomeu-la, per l'amor de Déu.
2: Sí, l'únic si és millor... que la obligatòria siga fins als 16, perquè jo entenc que enllaça amb l'edat de... Bueno, estàs ja més en el mercat laboral. Avui no sé si n'hi ha una involució científica que se poguera demostrar, que n'hi ha com... s'anem retrasant un poc, o com que vivim més anys, no sé, pareix que lo que quan teníem 14 anys fa 30 em donava a mi la sensació de que érem...
1: Però més adults.
2: Un poc més
0: ara
2: adults.
0: Diran que eres un nostàlgic. Mira, la gent sempre està en pairo de tot el que parlem així, i n'hi ha qui fa les seues aportacions, i n'hi ha qui pensa com jo. Afortunadament, que no m'entere. Diu, un amic i jo tenim... Vaig a llegir-lo en valencià, encara que ha arribat en castellà. Diu, un amic i jo tenim un joc morbós. Li preguntem a menors de 30 anys la capital de la Comunitat Autònoma de Madrid. Ojo, no la d'Espanya, la de la Comunitat Autònoma, però on estan situades pròximes províncies com Huelva, León, Sòria, etc. Diu, el 98% no té ni idea. I això és com preguntar com era el cavall blanc de Santiago. Però, pues el mateix.
2: Perdona, això és de veres?
0: Sí, jo és que m'ho crec perfectament. No és que jo tinga poca fe, és que, tot i que la gent està molt formada específicament, a lo millor, i en la teoria, per al que s'han preparat. Però la resta de qüestions que crec que deurien saber, i en el programa he posat més d'una volta alguna que altra, algun que altre exemple personal i proper, no ho tenen.
1: No.
0: I això crec que és la realitat. És a dir, n'hi ha una cosa que fins en els concursos de la tele apareix, que és cultura general, que ha desaparegut en estos moments. Crec que ha desaparegut del panorama.
2: A mi lo que em dona molta llàstima és que analitzem... S'analitza molt, ara que s'ha estat de vaga a la Comunitat Valenciana, i tot el que s'ha reivindicat, jo ho subscripte absolutament, però no parlem, ja no dic els professors, en general la societat, i ja no sé si n'hi ha mitjans de comunicació, cada volta quedem menys i tal, el debat sobre el fracàs escolar, perquè ja no és... si analitzarem l'índex de fracàs escolar, però a edats tempranes, i que el sistema no pot fer res, el sistema, no digues professors i professores, perquè és tot el sistema. Quan un xiquet té depressió, una xiqueta, quan té qüestions de maltractaments a casa, que viuen en xaboles, que no tenen per a menjar, que són nouvinguts de qualsevol país del món, també, bàsicament, principalment de Latinoamèrica, però molts d'Ucraïna i de Rússia. I aquesta integració que a voltes fracassa i que el sistema, per molt que els professors vulguin i intenten ajudar, no se'ls integra. A mi això em dona molta llàstima.
0: En això crec que a mi sí guanyen. És una de les poques coses que a mi sí guanyen avui en dia, xiquets i les xiquetes, i és algo que sí que he observat, sobretot en els més menuts, tenen algo, o almenys generalitzant, que no teníem en el nostre temps.
2: Un mòbil.
0: No, i bona banda, el mòbil ha sigut la perdició per a tot mòbil. El món. Afortunadament, els abuelos i les abueles porten el mòbil este del teclat i ja està, perquè si no, no mos aclaririen tampoc en ells. Però crec que en aquest tema sí que han guanyat molt. Els nanos d'avui en dia, en el tema de la gent que ve de fora, ells ho tenen totalment assumit. O sigui, és en tota la naturalitat del món. Quan, quan un xiquet o una xiqueta ve de qualsevol part del món, ells és que ni se ho plantegen, pràcticament. No sé si té que veure en la quantitat també d'adopcions, en la globalització, en tot. En això hi ha molta normalitat. I en el tema de les qüestions identitàries i de sexe, també. Veig xiquets, i això no ho ha dit mai, però ho veig estar, veig xiquets que li tiren uns collons a la vida que no li estirarien alguns majors. Sí. És a dir, a mi m'agrada l'alcohol.
2: I que no estirarem nosaltres fa 30 anys.
0: Sí. Jo veig com un crio de 8 anys per posar una... I podria baixar més el que ell diu. Diu, jo és que a mi m'agrada... a mi m'agrada el que m'agrada i a qui li agrada bé i a qui no també. I el nano ho té tan clar, o la nana, que dius, ostres, en això sí que s'ha avançat una miqueta, i que dona igual que el que pensen, que no, que jo ho tinc claríssim i
2: molt positiu.
0: Crec que en això sí que s'ha avançat molt, però s'ha perdut en cultura general.
1: Sí, hi ha altra cosa
0: general.
1: Que s'abandona una miqueta, perquè es posa molt el focus en els nouvinguts, els que venen de fora, la integració, però els que no necessiten integració, és a dir, els que viuen en el meu poble, que tenen pares normals i corrents, vull dir, en una situació tranquil·la, però que tenen que treballar 2 o 3 vegades al dia perquè no es dona el sou, i així els xiquets, quan deixen de l'escola, són els que porten la clau al coll, que arriben a sa casa, que ningú es controla els deures, que ningú es controla...
0: Avui en dia vas a perdonar-me la majoria de la gent.
1: Exactament.
0: Perquè o treballa tot el món en casa, o treballes en diverses coses, o no tires endavant.
1: I aquestes personetes que quan arriben a casa, jo recordo quan jo era menuda o la meva germana, els xiquets, els deures, els no sé què, has estudiat, has fet, que has dit... Aixes persones, aixes personetes, ningú els diu res a casa fins que no arriben a les 9 i mitja o les 10 de la nit, són pare i sa mare, fart de treballar tot el dia, com ara per a preocupar-me jo si el niño ha estudiat o no ha estudiat.
0: Però m'heu dit que això no es repetia també, per exemple... en l'època del baby boom, la gent del baby boom que treballava com treballava, que tenien un munt de xiquets i que el pare, a lo millor, sí que és de veres que la mare estava en casa,
1: la mare
0: si
1: estava,
0: podia,
1: la mare
0: però el pare
1: casa.
0: No el veien a lo
1: no,
0: millor
1: no,
0: en,
1: pare no, el veia,
0: en no sé quant de temps.
1: No el veia només que dissabtes i diumenges, però que sí. Arribava a casa.
0: I ningú està traumatitzat.
1: No, però jo tenia ma mare en casa.
0: Sí.
1: Jo tenia ma mare en casa. Estes persones que jo, la mare tampoc està en casa.
2: Totalment.
1: I a lo millor els abuelos tampoc estan en casa.
2: Mira, la radiografia de com s'estudia a casa... Ixa és mega, super, dramàtica.
1: Això és l'ascensor social.
2: Primer, efectivament, pares que en general no, que estan els dos treballant. Si no estan treballant, després n'hi ha una circumstància en molts xiques i xiquetes, que és que no fan cas als pares i els pares no tenen res a fer a voltes en els xiquets. Després, els que estan molt enganxats a les noves tecnologies. Jo me perc en el Fortnite, en el no sé quant, i s'agiten a les 3 del matí.
1: O no dormen en tota la nit,
2: o
1: i
2: no
1: son
2: dormen.
1: Pare i sa mare pensen que estan tranquil·lament dormint a casa.
2: Correcte. I després n'hi ha una qüestió que suposo que hem avançat moltíssim, que és una sèrie de tipologies de salut o de malaltia, que fa que alguns tinguin pues, una sèrie de problemàtiques que fa que tinguin una necessitat externa que a voltes en les escoles.
0: Home,
2: en les
0: intoleràncies, si en totes les històries
2: sí, no,
0: que han aparegut ara,
2: no,
0: que els nanos en l'EGB no tenien.
2: Tiene TDAH, n'hi ha una sèrie de trastorns que és un ventall super, super gran que fan que necessiten ajuda als centres escolars i també a les pròpies famílies que dificulten a aquestes persones pues, l'aprenentatge. Vull dir, n'hi ha una sèrie de característiques tan variades en cada curs i en cada aula que dificulta moltíssim als professors i professores. Els pares tenen moltes circumstàncies super variades, els que venen de fora i no poden, no estan treballant o no tenen pa menjar. Bueno, jo és que les he conegudes totes. I
0: tots tenim
2: el sistema, els ajuntaments, quan són més menuts, igual sí que poden ajudar, és més fàcil, però no és el mateix viure en un ajuntament com Alfafar que viure, per exemple, a València, Alacant, Elx o Castelló, que és molt més difícil perquè no tenen els mateixos mitjans per ajudar. I a mi em dona molta llàstima el sistema
1: en
2: majúscula.
1: En Alfafar, que parles d'Alfafar, Catarroja, Albal, Massanassa, tots aquests pobles que a més són els meus. El regidor de serveis socials o les persones de l'Ajuntament que estan per això pateixen molt el poble, coneixen el veïnat, coneixen les circumstàncies. En València no te coneix ningú.
0: Però no te coneix ningú ni en la teua finca.
1: Ni en la teua finca, o sigui, la xarxa social, no Facebook ni Instagram.
0: I ja no en València, en un poble o en una ciutat.
2: I molt més fàcil de
1: treballar i t'ajuden.
2: A mi, per això també, pues, la gent ha de pensar també en la València o la Comunitat Valenciana buida, que hem de reconquistar els pobles de l'interior, que és una meravella, i n'hi ha coses molt positives
0: pues
2: a diferència
0: dient,
2: de les grans
0: ja que estàs
2: ciutats.
0: Dient, tu que defens el tema de l'educació i tal, la quantitat de col·les tancats que n'hi ha en la majoria dels pobles on els xiquets ja tenen que estar aglutinats.
1: Tu no creus que quan se tanca un col·le és un fracàs de la societat?
2: Totalment.
0: Claro, quan se tanca un col·le, i a més poden dir el que vulguin, i això a més està claríssim. Quan se tanca un col·le, el poble s'ha acabat.
1: S'ha acabat, se mor.
0: I això està més que demostrat. I està demostrat tant com que quan peatonalises un centre, l'activitat en el centre de la ciutat, siga la que siga, també va cap avall.
2: Quan parlen alguns regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, a través del periòdico d'aquí o d'un podcast que faig, com me sobra el temps, sempre me traslladen el mateix. Concretament, David Zapater, un regidor de Xelva, els Serrans, la Serrania, província de València.
1: Quin poble més xulo.
2: Xulíssim. Em diu, Pere, hem de posar l'accent en moltes coses, però si no tenim centre educatiu, centre de salut, un hospital prop, podem lluitar el turisme sostenible, fer oportunitats, però si no tenim
0: també,
2: això a prop,
0: claro.
2: I per a les persones majors, perdó, un centre de dia, anem a menys. Sí,
0: sí. Però, a veure, la majoria d'aquests
2: pobles...
0: Ho dic sempre, jo he viscut en els ports, tu acabes de parlar de la Serrania, però podíem parlar de molts llocs.
2: Tu has viscut als ports.
0: Jo he viscut als ports i en Sorita del Maestrat, en l'últim poble que n'hi ha en la comunitat.
2: Que bonico és.
0: Per cert, 40 graus, després d'ahir, 40 en 1.
1: Mare de Déu.
0: Però també vaig contar que jo he viscut menys 14 i mig, o sigui que són d'extrems allí, però per l'orografia que tenen. Bé, això ho hem repetit moltes voltes. Però a tu no te pot agarrar qualsevol cosa... Primer, anem a començar per una qüestió. La majoria de la població és major en estos llocs. Allí el negoci és una residència,
1: claro,
0: com aquell que diu, perquè necessiten aquesta atenció. Però totes aquestes persones, la majoria dels que, perquè afortunadament la majoria encara poden estar en casa fins que no poden més, i és complicat, perquè totes aquestes persones, gran part d'ells, han conduït sent sabedors de que un cotxe és necessari vivint en un lloc d'estos, i en el moment en què tampoc poden conduir estan més que venuts,
2: sí.
0: I depenent dels fills, la majoria dels fills no viuen en els mateixos pobles, igual viuen en un poble que està un poquet més lluny, encara que sigui un poble, però amb major viabilitat, etc, etc. Però tu no pots tindre l'hospital a 80 quilòmetres.
1: A Vinaròs.
0: Perquè, quan, claro, a Vinaròs. Perquè quan està, és que està més propet el d'Alcanyís que el de Vinaròs.
1: Sí, absolutament.
0: I això no m'ho té que contar ningú perquè ho ha vist. Per això no entenc com algú que ha sigut tota la vida part d'aquella comarca, quan va tindre l'oportunitat, no va poder o no va fer això que podia haver fet.
2: Es parla molt de la despoblació i no
0: es necessiten els servicis.
2: I no es fa cas als alcaldes. Jo sempre tinc com a referència principalment alcaldes i alcaldesses, perquè a més són de tots els signes polítics d'aquestes comarques, especialment de l'interior de,
0: sí, sí,
2: de la Comunitat Valenciana.
0: De la Comunitat Valenciana, sí.
2: I s'ha de treballar, primer, ha d'haver transport públic, un mínim, tu ho has dit, el que no té cotxe en 70-80 anys...
0: No pot fer res. Tu no pots tindre un autobús al dia que ix a les 7 del matí i arriba a les 7 de la nit. Això no ho pots tindre. No pots tindre, no tindre col·le i que els teus xiquets tinguin que estar tot el dia en la carretera. En ple hivern, ja no dic que neve, perquè si neva, encara que tota esta gent, afortunadament, és molt atrevida i molt dedicada, els xiquets tinguin que estar exposats a les carreteres en plena neu o en el gel que n'hi ha. Estem parlant dels ambulatoris. Jo, per exemple, puc dir-te que els metges que hem tingut allí el diuen que encara que siga per receptes, però que prengues la cita prèvia perquè en el moment es demostre que no fan falta aquests metges perquè no tenen parròquia, te'l llevaran.
1: I te llevaran la farmàcia, te llevaran la furgoneta que te porta el pa tots els dies i ja te tindràs que anar del poble.
0: És que tot
1: no
0: això
1: poble.
0: Tens que haver-ho viscut. I afortunadament, qui em digui, és que tu no, és que jo ho ha viscut, jo he estat 4 anys i mig allí. I ha sigut el senyor que portava la botiga, eh? No fa, ningú m'ha de contar com funciona allò. I és més que dramàtic, perquè la gent, tot i voler estar allí, i ho hem intentat, és que al final el temps el dona la raó, i la situació el dona la raó, no pot ser. I ara, per exemple, tens avanços, com el wifi, sense anar més lluny.
1: Bueno, n'hi ha pobles que encara no tenen wifi.
0: Però fa 6 anys, en una ADSL, què fas tu en una ADSL si el dediques, per exemple, pues, a enviar documents?
2: No pots teletreballar.
0: No pots teletreballar, per exemple.
1: Jo me'n recordo que jo treballava en una bodega fa molts, a veure, farà uns 15 anys, tampoc fa tant, i els propietaris de la bodega teníem l'oficina a Burjassot i varen decidir traslladar-la a la bodega perquè era lo sensat, o sigui, estar al lloc on fes el vi. Per a transmetre qualsevol documentació de papers que hi ha que fer quan treus el vi, no hi havia internet, tenien que anar en l'internet rural, que això ens costa una fortuna d'instal·lar. Totes les bodegues estan a l'interior.
2: Utilitzàveu el codi Morse, no?
1: Quasi.
0: No, perdoneu, i això...
1: I anàvem il·legals, perquè clar, quan tens un camió de la bodega tens que transmetre immediatament a l'agència tributària la quantitat d'alcohol que hi ha de la bodega i dius, bueno, pues ja lo transmitiré quan pueda. Perquè,
0: i això me recorde que ho vam parlar en Barraxina quan va vindre. Quasi totes les granges i quasi tots els cultius estan allí dalt, estan per estos puestos. No estan així. Les granges, els pollastres, els gorrinos i totes aquestes coses, menges o no menges, això cada un...
1: Els viñedos no estan al carrer Colón, eh?
0: Claro.
2: Quina sort tindre de tant en tant consellers o conselleres que saben de lo que parlen.
0: Bueno, en
2: com
0: este cas, sí.
2: Miguel Barrachina de Segorbe, que si no l'alcaldessa... Encara de l'anècdota. Carmen Climent, si està sentint la ràdio. No se'n recordeu? Bueno, igual té. Segorbe. Que hi coneix molt bé l'interior de la Comunitat Valenciana, són despoblades, però que parlen de despoblació i són les comarques xulíssimes. Sí. Totes les comarques d'interior de la Comunitat Valenciana són per a redescobrir. Clar, és que vivim més proper del mar o de la mar, volem, visitem i disfrutem. Però hem d'animar a la gent també a veure si podem viure. I el que necessiten és transport públic, una connexió d'internet correcta, centre de salut, centre escolar, atenció als majors i, si és possible, un hospital que no tingui general a 80 quilòmetres. No. Això és el que es demana.
0: Però ja no per si te pega un jamacuco. És que, a veure, que te pot donar, perquè quan tens una edat, bueno, pot donar a mi, però quan
1: però
0: tens una edat...
1: El jamacuco mos pot donar a qualsevol edat.
0: Tens més opcions de que el pegui una puja de sucre, de que tingues un desprendiment de retina, de que t'agarre un pajarito, qualsevol cosa. I necessites, primer, les ambulàncies necessàries per poder manejar-te, en el cas de que tingues a l'hospital on Cristo va perdre el gorro, o un centre hospitalari, escolta, relativament proper, que tampoc fa falta que tingues ahir l'Hospital Universitari o la FE, no? Però si un hospitalet compera, com a mínim, tindre una atenció primària.
2: El regidor de Xelva, si me, si, me va comentar, crec que va ser ell, David Zapater, jo, si no és, pues, però crec que va ser ell, em va dir, tenim preparat un lloc per a que puga vindre un helicòpter.
0: Sí, la majoria d'estos pobles tenen heliport.
2: Però tots. no estava, no sé quin problema tenia. Però...
0: El problema és que si fa vent, l'helicòpter no vola. Si plou, l'helicòpter no vola. No, però, si és de nit, l'helicòpter no vola.
2: Que dir que
0: si n'hi ha boira, l'helicòpter no vola.
2: S'ha de veure, opció, que un helicòpter arriba pronte a la
0: Parlem
2: de Xelva,
0: sí.
2: Seria l'Hospital La Fe, me ho estic inventant, però crec que sí. I si fora en Oriola, pues seria uno d'Alacant, m'imagine, no?
1: Sí.
2: Bueno, però hem de buscar aquestes alternatives. Parlem de les vides de les persones i volem tindre una comunitat en problemes de despoblació o no. És com lo de la vivenda. Si parlem de la despoblació des de fa 50 anys,
0: sí.
2: Jo faig jornades i organitzem i debatim i tal, però anem a fer algo? Podem fer algo? O és que no es pot fer res?
0: Vaig a posar-te l'últim cas, i no diré el poble, però això fa en l'anterior legislatura, per aquells que s'agrada tant arrapar-se i dir que ells feien i que tal i que no sé què, tiempo A, n'hi ha un poble que n'hi ha veterinari, el veterinari tenia servici de radiologia i el poble no tenia servici de radiologia. És a dir, que tu t'esclafies la tíbia...
1: I te n'anaves al veterinari.
0: I o te la feia al veterinari, cosa que no era possible, o tenies que esperar-te a anar-te'n a un hospital a certa distància. I això t'ho digui, perquè ho he vist.
2: Anaves en el gosset i l'enganyaves.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Mira,
0: em fas una placa.
2: Sí, i clavaves tu la cama de repente.
0: Ui. Uno se ríe, però és verdad. Això és la realitat. I aquestes coses són de les que fan que la gent puga viure per sort. En unes cases, la majoria que ja voldrien. Vamos, jo dic moltes voltes que si ma casa estiguera així, la poguera manejar com el depòsit del tio Gilito, seria milionari si tinguera la casa del poble així, però la tinc en el poble
1: i està una miqueta lluny.
0: Que està una miqueta lluny i val el que val, però bueno, després estan els neorurals, que que guai això, no sé què, les xulles, tal, no sé què, quina tranquil·litat. Sí, però perquè vens com a molt dues setmanes. A les dues setmanes comences a agobiar-te perquè eres això, neorural i necessites anar a un puesto, fer l'altre i tal. No és fàcil la vida en alguns pobles, no tots els pobles. No és el mateix una localitat que estiga perduda entre les serres i que tingues que manejar-te i a una altra que estiga, per exemple, parlem moltes voltes, la Vall d'Albaida. Pues en la Vall d'Albaida n'hi ha molts pobles que són menudets o xicotets, o la Vall de Gallinera, etcètera, però escolta,
1: però
0: tenen proper...
1: Viure a la Vall de la Gallinera, que és superxulo, és complicat.
0: En la Vall d'Albaida tens Alcoi, Ontinyent, Xàtiva, Gandia, tens quatre nuclis...
2: La Vall d'Albaida, jo no sé si és la comarca amb més pobles i els més xicotets de la Comunitat Valenciana. No he fet el repart,
0: bueno,
2: podria fer-ho.
0: Tens Terrateig, tens Carrícola, tens Bufali...
2: És que nosaltres hem obert edició a la Vall d'Albaida i repartim en tots els pobles. I el repartidor me diu, o augmentes el sou o esto no compensa, eh? I pues tots els pobles tenen que tindre un diari.
0: Sí, sí, sí.
2: L'altre dia, que estava el dissabte a Xelva, per cert, me'n vaig al quiosc, soc una rara avis, i me diuen a les 11... No, ahí parlen en castellà, no ha venido, no sé qué ha pasado, no ha venido, no nos han dejado hoy periódicos. Esto ya es...
0: Y tú, uy, lo que me ha dicho.
2: No, pero claro, es molt fort, com en la vida un diari podia faltar en un quiosc. En ese nivell estem, també. A avis, y me diuen a les 11, no, ahí parlen en castellà, no ha venido... No sé qué ha pasado, no ha venido, no nos han dejado hoy periódicos. Esto ya es...
0: Y tú, uy, lo que me ha dicho.
2: No, no, pero claro, es muy

0: I clar, tu encara que hagis pagat 24 hores, t'asseguro jo que en 24 hores no t'arriba el paquet. No, és més, si t'arriba en una setmana, dona gràcies, perquè, claro, tu per un paquet no vas a pujar de Vinaròs al Forcall, per exemple, per entregar-li un paquet a un senyor. És que la gasolina no el compensa. Clar. I en més d'una ocasió aglutinen tots els paquets i per no fer tots els pobles el diuen que si pots anar a la gasolinera de tal lloc
1: i tot,
0: i la replegues. O sigui, eixa és la realitat.
2: Mira, l'altre dia una senyora de Carrícola contava que va rebre un regal que havia comprat per a Nadal. No, és
1: però
2: broma, és
1: si
2: broma.
1: Es pobles, si
0: Carrícola és brutal, m'ho tinc que dir. Carrícola és superxicotet. Amb un to de gent
1: jove. Si els pobles tingueren allí més serveis, si la gent no comprarà tant per internet, i clar, jo també me faig així una mea culpa perquè jo compro prou per internet, els negocis dels pobles funcionarien, les tendes de proximitat funcionarien més i no comprarien tant. L'altre dia vaig llegir en una...
0: Però això ho tens així també.
1: Sí, sí, no, sí. Vaig llegir
0: una... Les llibreries, per exemple.
1: Una cosa que dia... lo pitjor de lo pitjor, anar a replegar un paquet a una papereria que porta llibretes i bolígrafos, comprar-los en la mateixa papereria.
0: Claro. I però els llibres, sí, o sea, sí, n'hi han llibreries que les conec, que fan de punto packs, la moda esta de ara, sí, de replegar en un comerç.
1: I vas a replegar el llibre que has comprat online.
0: I vas a replegar el llibre que l'has comprat online perquè t'ha costat a lo millor 5 o apura'm, 25 cèntims, perquè els preus dels llibres són per llei i no pots ni pujar-los ni baixar-los més del que marca la llei, i tu les compra per internet perquè resulta que el senyor d'internet ha dit que no te cobra los portes. Però bueno, de no cobrar-te los portes a tindre que baixar, que
1: sí,
0: tens que
1: no
0: baixar...
1: Sí, però no te cobra los portes perquè tu vas a pegar-ho al punto.
0: A que te coste 5 o 10 cèntims o 25 cèntims, i encara que fora un euro, per l'amor de Déu...
2: De 25 cèntims no fa un...
1: Sí.
0: Que si compra en internet, sí, en lloc de comprar-lo en la llibreria...
2: Estalviar 25 cèntims?
0: Sí, sí, sí, sí, això te ho dic jo.
1: Sí.
0: Per 5 cèntims la gent compra el llibre per internet, perquè la psicologia, clar, Mireia Vallardi, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: La psicologia fa molt, el tema el tens de tot, els casos de caixó, dels rebaixes. 9,95. 9,95 no és el mateix que 10.
1: No són 10. 10 euros ja no t'ho compres.
0: Claro, és que...
2: Unes rebaixes que t'estalvies 20 euros, val, però 25 cèntims...
0: Però, això, però sí, el fet el tens quan la gent comença les rebaixes i es mata. I però no, les rebaixes. Les rebaixes al principi són un bluff. No mos enganyem. Les rebaixes són rebaixes quan estan acabant-se, que és
1: que
0: de veres
1: que
0: pilles...
1: Que queda
0: claro,
1: que queda.
0: Queda el que queda, però és quan el compres les coses per un preu que dius, potre, això mereix la pena comprar-se.
2: Vos rebaixes, posa't a dieta i lo de fa 5 anys te servirà i t'estalvies.
3: És com si fora nou, no?
0: Clar, sí,
1: jo n'hi ha moltes vegades, sí, sí, que vaig a mirar tendes i passeixo, quan tinc un rato que no tinc res que fer per no anar-me'n a casa, que no m'he donat temps a anar a casa, me'n vaig a 900, estic fresqueta, i passeixo per mirar tendes. I hi ha vegades que li dic a la xica, no, quan no me fa ninguna falta, si en rebaixes utes me'l compraré. Sí. No me fa ninguna falta. Vaig a gastar-me ara diners, pues, si a lo millor a final d'agost està tirat i queda la mota i la mota, pues me la compro. I si no,
0: la
1: no me fa
0: ninguna
1: falta.
0: Si ha de ser
3: el pa tu serà, i si no, no.
1: Sí, exactament. Sí, sí. Si és pa mi serà.
0: I has de veure que la comoditat, i a veure, anem a dir-ho clar, i el perrerio de la gent, que m'incloc, i ens tenim que incloure tots en una era com esta, ha fet molt de mal. Quanta gent ni siquiera ja es fa un nou fregit, perquè total, si ve el delivery me'l porta.
2: En sèrio?
0: Claro, sí.
3: És que jo sóc de poble, Sergi, però tens raó, però sí, com no arriben al meu poble...
0: És la veritat, això és la veritat.
3: Però que és veritat, jo la meva filla, una de les seues màximes il·lusions, és que m'ho duen el menjar a casa.
0: Tinc una persona propet, sí, que el menjar se'l compra d'Amazon. N'hi ha una cadena de supermercats que és qui li fa els servicis d'alimentació i ho compra tot directament. No es meneja. Home, va quedar-se enquilosat del tot. Però
3: vols dir
0: no
3: que cada dia
0: res
3: s'alimenta així?
0: Sí, sí, sí. Quan li porten la comanda... En ple centre,
1: no,
0: de la ciutat.
1: Si es compara al supermercat, però te'l porta
2: Amazon. No li
3: sí, però no cuines, no... Vull dir, no sé, bueno, no saps el que te cuine.
1: Jo no cuine. Jo no cuine, lo siento.
3: A mi no m'agrada.
0: Això també ho teniu.
3: Però m'esforce una miqueta. I...
1: Bueno, però perquè sobretot... tu tens família, però si vius a soles és molt complicat esforçar-te.
0: Claro.
3: Ho entenc completament, perquè algun dia que estàs sola i dic, pues mira, no sope. Pues no,
0: sobrevius en el sobrevius que vas pillant.
1: El iogurt, claro, en un paquetito de rosquilletes fa miracles.
0: Això ho veureu també en la quantitat de menjars preparats o precuinats, sí, que hi ha en els lineals dels supermercats, que cada
3: vegada n'hi ha
0: van a més. La gent ja no vol, és la llei del mínim esforç i no vol calfar-se el cap. I si damunt te ho porten a casa, pague. Acabes, pues, mira,
3: però
0: acabes...
3: això, per exemple, a Carrícola no arriba.
1: No.
0: És afortunadament
3: te ho dic perquè és uno dels encants de viure en un lloc així.
0: Però que en aquests llocs es menja coses molt bé. Tu vas allí
3: millor.
0: I les senyores i els senyors majors es veus en uns colors de cara que dius, ostres, això, claro, és la salubritat de menjar bé i de tindre unes rutines que no tenim les persones.
1: Però mira, la sogra de la meva germana

0: Tenia un bar i els del poble, els de Catarroja, de les barraques, anaven al bar i s'emportaven el caldito que feia la meva germana. Perquè cuinar a casa no els venia bé, perquè potser era una persona major, però sabien que ella feia el putxero, la paella, l'arròs al forn, això... i s'emportaven el plateret fet per la cuinera del bar de baix.
1: Això està perfecte.
2: Perfecte i com és tradicional.
0: Abaixaven tots els dies al bar de la moa, de la sogra de la meva germana a emportar-se el dinar. I se feien dinar casola, però no se'l cuinaven ells, però bueno... Yo soy amante.
2: Mejor que Amazon, ¿eh? Esa técnica es mejor que
1: Amazon. Yo la de Amazon no sabía, ¿eh? Sergi, más sorpresa.
3: Sí, sí, sí.
1: Además,
0: sabía
1: del
0: supermercado, pero no sabía que tenía mucha preparada.
3: Sí, sí, lo de la marca no vaig a dir-ho, pero n'hi ha una cadena de supermercats que li porta totes aquestes coses i és qui serveix, suposadament, i ho venen a Xina, el fresc de... de la distribuïdora.
0: La Canyeta ni un forn que fa el que feia el bareto este i te ho fa de meravella, que jo ara quan t'arriba a casa me'n vaig al forn a comprar el pa i el menjar.
3: El pa.
1: Jo vaig al forn de nat i tots els matis quan puc, vull dir, el cap de setmana.
3: I quants forns queden en el poble dels que n'hi havia i els que n'hi ha ara?
1: El meu poble és que és un poble de forners. Te ho he de dir que crec que peluqueries i forns és el que més tenim.
2: Quin poble?
1: Puçol. Té molts forns, és un poble gran.
2: Nord a nord.
1: Però, per exemple, en la platja, que només tenim dos forns, obren a les 8 del matí i jo un dissabte arriba a les 8 i mitja, ja no tinc de res. De fer mal se pronte els dissabtes per anar al forn i que els xiquets tinguen coses fetes per el forn real, no per la reposteria que hi ha en el supermercat.
3: Podríem preguntar-nos tots per què ens ha pegat directament per comprar-ho tot, la bolleria, la confiteria, que ens oblidem de les confiteries, i el pa en les grans superfícies, si al cap i al fi és un pa que... al dia siguient pots pegar una fueta a una persona i deixar-li la marca per tota la vida en un d'aquests pans i no comprar-lo en el forn.
0: Pues mira,
3: si al cap i al fi el pa és una cosa tan bàsica,
0: ens
3: ho podíem preguntar a vosaltres mateixos.
0: En el forn una barra de pa te costa €1, €1,10 i en una gran superfície et costa 50 cèntims.
3: Però tens que saber el que menges.
0: Bueno, ja ho saps, però són 50 cèntims, claro. És el doble.
3: Que el que algo quiere, algo le cuesta. Això és aixina,
2: però
3: evidentment.
2: Però si estigui que una persona per 25 cèntims...
3: Sí.
2: Pues, en menjar deurien de pensar més
0: en
2: el comerç de proximitat.
1: Totalment.
2: En els llauradors i en els productes, en l'origen del producte. L'altre dia, Nando Durà,
0: mira que és
2: va fer un vídeo, jo l'he compartit, de l'origen de l'horchata. L'alboraia, que ha de tindre la denominació d'origen i la procedència, perquè marques reconegudes, i si no, parlen de l'arròs. Ai, l'arròs.
1: Que no està d'ànim.
2: Ai, l'arròs. Passa el mateix. Però si nosaltres mateixa, nosaltres els valencians, que diria Fuster, que de valencians cada volta tenim menys, perquè no defensem lo nostre. I defensar lo nostre no és dient que defensem lo nostre.
0: És
2: ser coherents i menjar i comprar productes de proximitat dels nostres llauradors i mirar bé l'etiqueta. Això sí que és defendre l'autogovern.
0: I comprar en temporada, perquè no es pot comprar la mateixa mateix aliment.
3: Atenció al tema de les etiquetes, perquè jo recordo que en esta taula... Sí, sí, en esta taula es va demonitzar a un senyor que té este tipus d'establiments perquè dient que cert arròs que portava no era valencià i resulta que la seva marca blanca sí que és valenciana, però la marca coneguda...
2: Cuidado.
3: No és valenciana i és la que només posa envasado en, jo què sé, per exemple, en Alfafar.
2: Que mireu
3: o
2: el
3: siga,
2: vídeo
3: no?
2: d'este de senyor
3: i
2: de la Unió
3: de
2: Llauradora i ara crec que ha canviat, Unió Llauradora, Unió de Llauradors i Ramaders, ara és
3: sí, sí,
2: Unió
3: sí.
2: Llauradora. Nando Durà, mireu, busqueu en Instagram, en les xarxes, i posa un exemple de l'horchata. Però si anem a l'arròs, lo de l'arròs... Bueno, jo agafaria alguna d'aquestes empreses, com és una ràdio pública, vaig a omitir-ho. Però es cascaria tots els dies. Però la culpa és nostra, perquè no tenim aquesta consciència de que quan comprem productes que ens estan estafant, estem perjudicant als nostres productors i a la supervivència d'aquests pobles.
3: Bueno, estàs estafant
2: de
3: tu mateix
2: perquè,
3: ho han explicat mil voltes, parlàvem fa un moment de Barrachina. Barrachina estos dos dies va estar demanant explicacions de per què les condicions i els controls no són els mateixos per a nosaltres que per als que venen de fora. És a dir, a la gent d'ací se'ls exigeixen una quantitat de requisits entre productes fitosanitaris, etc, que quan algo ve de fora no se'ls requereix. És a dir, que tu tens tot el risc de, si estàs menjant arròs de Camboya, estar menjant-te tot el que no t'imagines, que igual és comparable que si l'arròs vinguera de Txernòbil.
0: Millor que no t'imagines tot el que tens clar per Camboya.
3: Sí. I resulta que el que t'estàs menjant d'ací... Claro, el que t'estàs menjant d'ací complís tots els requisits que, desafortunadament, són els que es demanen, però es demanen.
2: Però estem parlant d'arròs del parc natural de l'Albufera i d'altres llocs, però especialment de l'Albufera, per exemple, i n'hi ha un batiburrillo i n'hi ha una pressió en contra dels que estan conreant els camps i de l'arròs a la Comunitat Valenciana, que és increïble. És que jo parlo en persones que jo me pose fatal, me pose fatal.
3: Bueno, no sé si forem alemans, Mireia Ballarri, seríem al revés, perquè estos com són tan quadriculats, igual lo suyo ho tenen més...
1: Ho prioritzen, vols dir? No ho sé.
3: No ho sé, pregunte.
1: Jo a Alemanya no és una cultura
3: que... Els que prioritzen molt són els coreans, no? Sobretot si eres de Corea del Nord, que esto sí que és tot seu.
1: I jo prioritzen obligatòriament, que això és una cosa que no falla mai.
3: I els xinos, també.
1: I els xinos. I després estan els que són pioners en coses, com per exemple... als Països Baixos, que les autoritats han confirmat el primer cas d'eutanàsia practicat a un menor d'entre 1 i 12 anys des de que el país va ampliar la seva legislació.
3: Filla, que agradable vens, 2000... no?
1: No, és que m'assembla supercridaner que Països Baixos va ser el primer país del món en aprovar una llei de l'eutanàsia, ni més ni menys que l'any 2002, per a que vos feu una idea de quan és la nostra i des de quan està els Països Baixos. Tenien una legislació que parlava dels bebès de fins a un any i dels majors de 12, però havia quedat ahí un buit entre 1 i 12 anys en el que ningú es feia càrrec de res, i ara es va practicar la primera mort assistida, la primera eutanàsia. S'han de passar molts filtres, no és una cosa fàcil de portar a terme, però sí que ens ha fet plantejar-nos com està l'eutanàsia arreu del món. Hi ha països que són superavançats, com són Països Baixos, i n'hi ha altres que anem prou per darrere.
2: Jo, a mi, és que, com jo sóc una persona liberal en el sentit de que si uno vol, perquè a més té les condicionants per a no patir, etc., qui és ningú, qui és l'Estat per a dir-me que jo no puc prendre, o familiars, en el cas de que a voltes també depèn un poc de la decisió dels familiars, a prendre una decisió de la més dramàtica que uno pot prendre. Perquè si no, al final, uno que no li doni l'opció, pues pot optar per altres alternatives, com és el suïcidi.
3: La qüestió, Pere, és que hi entra un segon factor que mai tenim en compte, que és el moral, l'interior, el que nos viene de otra dimensió, sí, que és el que, però... que es contraposa d'això.
0: Una xica que va demanar l'eutanàsia va tindre un martiri, perquè va tindre que suportar una quantitat de juïs i una quantitat de proves que no hauria de tindre que suportar, perquè una associació al que era el son pare,
1: sí,
0: que tampoc tenia una bona relació amb ella, es va negar. O sigui, si tu ja eres adulta i has pres una decisió basada en criteris dels serveis metges i objectius, no tindria que ningú, per molt que a mi me dolga, tot i que
2: totalment,
0: per molt que a mi me dolga,
2: totalment,
0: prendre una decisió. Jo te vaig contar el cas del Mohamed. O sigui, el Mohamed va fer testament vital, i en el moment en el que tu tens com a parella decidir si és el moment de desconnectar-lo, morfinar-lo, el que siga, jo te dic que no tens moral per a prendre aquesta decisió. Ella havia fet testament vital i el metge me va dir: no necessito ninguna ordre ni ninguna decisió tuya, ja me les ha dado ell. Però ja vull dir que anime a totes les persones a que facin testament vital per a no posar en aquest compromís, en aquesta decisió tan forta,
1: a la família
0: sí, perquè no la pots prendre. O sigui, arriba un moment que te bloqueges, perquè tu l'últim que vols és que la teva parella se'n vagi, però la parella, el fill, qui siga.
3: Que això és molt egoista,
0: És molt egoista.
3: O sigui, tu no vas a treure res perquè aquesta persona visca un poquet més. Però és molt egoista, ho fas per tu, no ho fas per aquesta persona.
0: Per ell t'has que dir: senyor, que siga el que Déu vulga. Però per tu dius: no, jo vull quedar-me. Però jo dic que l'eutanàsia, quan és demanada en uns criteris objectius i quan tu tens un testament vital ningú hauria de clavar-se.
3: Sé que el que vaig a dir no és comparable, però havent estudiat veterinària, això és algo que tenim sempre ahí. Els animals tenen una sort que no tenim les persones.
0: Exacte.
3: I és que algú que el vol decidís per tu que no patisques.
1: I també costa,
3: I també costa. Però és una de les coses que ens ensenyen principalment.
2: Moltíssim.
3: Que no hi ha que ser egoista. Que tu en una expectativa de que aquest animal vagi a estar, encara que siga 3 mesos més o una quantitat de temps més, que tu dius, és que vaig estar en ell. Bueno, vas passar, primer va passar molt ràpid, i després, és que això és egoista, perquè no penses en ell, o en ella, et dona igual, en l'animalet. Claro, vols retindre-lo, no? Penses en tu, però aquesta criatura,
0: sigui
3: una persona o sigui el que siga, tu no pots obligar-lo a estar en les condicions en les que siguen, que a tu poden pareixer bé, però no ho són. O sigui, el ser viu del que estiguen parlant és qui ho pateix.
2: Jo entenc que n'hi ha aquest debat moral, inclús de tema religiós en alguns sectors de la població, no d'Espanya, sinó del món, però a voltes mirem en lupa este debat, que és lògic que es faça i és que és complicat, i tots els dies estan morint milers de persones, de fam, per guerres... Ja. Vull dir, no és fer ninguna... Però,
3: la moral.
2: Sí, eixa moral. La moral. Però que
0: és una moral Trump, en una doble Trump, vessant important.
2: Si no nomenava Trump, rebentava. Entra en Irán... pues, però que entra en Irán per a fer no sé què i encara està ahí i han mort tantes persones... I no passa res.
3: I continuem morint i desgraciadament van a morir. Perquè
2: com a humanitat no passa res. I a mi això sí que em dona llàstima. Com a humanitat és que no passa res.
1: A mi, en una miqueta en relació al que dius tu, Pere, el que em fa molta llàstima és pensar que no totes les vides tenen el mateix valor.
0: Correcte.
1: Depèn d'on estigues, nosaltres tenim el debat del primer món.
0: Això ho hem parlat tu i jo. La sort de nàixer en un lloc o un altre.
1: Que quan mor gent en països africans o en països que estan en guerra, són xifres i a ningú ens passa pel cap.
2: Per això la immigració... també que és un debat super llarg, pues pensem que la immensíssima majoria és gent que l'únic que vol és viure en condicions humanes mínimes.
3: Però
2: la immensíssima majoria, que el món és un món molt gran, que sí, que n'hi ha fronteres, que jo comprenc que ha d'haver un control, bla, bla, bla, bla, bla, però que són persones. Persones. Jo... A partir d'ahí és que ja...
0: I ara
2: no
0: sempre faig, quan algú me planteja el debat de la immigració i hi ha gent que està en contra i que no tenen que vindre perquè cada un el seu poble i tal, i jo sempre pense, jo no tinc fills, però jo me poso en la pell d'una mare embarassada que agarra en Rabat, allà baix, en un cayuco d'estos miserables, embarassada de 8 mesos, per a que el seu fill naixca en territori europeu, ja no espanyol, perquè a ells els interessa poquet i res estar en Espanya, el que volen és estar en Europa i menjar. O sigui, quina poca vida té esta dona en Marroc per enganxar-se i dir, bueno, perquè clar, l'estatge Gibraltar en el mapita se veu xicotet, però tu posa davant d'una cafeteria que el
3: home,
0: veus allà...
3: Home, conflueixen dos mars ahí.
0: Que el veges allà la i que digues, guapa. Estic embarassada i el que vull que és que el meu fill tinga un futur millor del que tindràs i perquè així no en té. Ostres, que hi ha que pensar-se-ho, eh? Hi ha que pensar-se.
2: Que de veres que els països d'origen s'han de solver...
0: Que la culpa és dels països d'origen, evidentment.
2: Tal, però que, bueno, que esto s'anem a morir dels que estem així i 30 generacions més i segurament molts països no hauran solventat els problemes interns.
3: Home, aquestes coses no fa falta que... Així a la prima li pots preguntar. Terra Santa. De Terra Santa té molt poquet bueno. I les seues qüestions, començant per Israel, venen de temps immemorables. Pràcticament són qüestions bíbliques.
1: Sabeu que estem immersos en una ola de calor, no només a Espanya, sinó a tota Europa.
0: Mare de Déu, senyor.
3: Tu t'havies donat compte?
0: Sí.
1: Lleugerament, se'm dona compte. Pues contar-vos que a França hi ha hagut una tragèdia perquè han mort dos xiquets en l'interior d'un cotxe de 2-4 anys. El que no sap encara són les circumstàncies perquè n'hi ha fonts que diuen que la mare es va deixar oblidats en una zona que hi havia sol directe i altres que es van pujar ells mentre es xuaven al garatge de casa. En qualsevol cas, dir-vos que una temperatura de 35 graus exterior són 20 graus més en l'interior, aproximadament 60 graus, i també pues, això conscienciar una miqueta a tots els que utilitzem el cotxe, que jo sé que de vegades pareix que no mos pot passar, però mos pot passar a tots, que se'ns oblide o que... I són coses molt tràgiques que estan passant així a prop i que també hauríem de revisar-se nosaltres. I ja per acabar, una última de Trump, o la penúltima, una. Perquè mai és l'última.
3: De Trump mai és l'última, anava a dir-te-ho.
1: Ja sabeu que li encanta Starmer, que ell té una relació molt estreta, al revés, amb el ex primer ministre britànic, pues ja li ha dit que ell no era Churchill, que ell ja ho sabia, que ell no era Churchill, referint-se a la no ajuda que van rebre durant el principi de la guerra d'Iran. Ja sap per què ho fa? Pues perquè comença a calfar motors de cara a la pròxima reunió, de cara a la pròxima cimera de l'OTAN, ja està ella ahir entre bastidors donant titulars, així que esta cimera estarem molt atents perquè promet moltíssim.
3: Heu pensat alguna volta que si el món fora un cole d'estos de poble xicotet, com estem parlant, quan els nenes isqueren al recreo, Trump seria el nene que es quedaria sempre soles allí en un racó. Sí, i ningú l'anjuntaria.
1: I jo el veig com el que aniria pegant calboig a tots.
3: Jo no? Crec que no. Jo crec que seria el Rabietas, però que estaria sempre allí soles. Ningú, no? Ningú voldria anjuntar-lo.
1: El Búfalo Trump.
2: Sí. Quantes persones poden morir cada dia en el món?
0: Buf, ni lo sé.
3: Otre,
1: anem a buscar-ho, vaig a buscar-ho.
2: Pues mira, que Déu se l'emporte pronte.
0: Que no fa
2: que
0: falta.
2: Que uno no passa res.
3: I mira que ho han intentat.
2: Que no passa res. Perquè muerto el perro, muerta la ràbia.
0: A més, que ja ha viscut
2: esto una vida... Esto es un delicte de odi o de no sé què, me té igual.
0: Ja ha viscut una vida plena, tinc perdó, família, tinc dones.
2: És que este senyor ha causat... Bueno, n'hi ha com ell, n'hi ha tants... Ha causat tant de mal al món, tant de mal, i que, a més, no està bé del cap, i al propi país dels Estats Units, que quan s'enteren bé de lo que han comprat, ja veurà, ja...
3: No, ja
0: el valor que ja ho saben.
1: Casi no res tindrem, però mira, la dada és que moren al dia entre 165.000 i 180.000 persones
2: pues
1: al món.
2: Pues tu me diràs...
3: Al món és poquet, no, realment, en la quantitat de milions que
1: són. Jo és que com soc de lletres, ja quan veig molts zeros i molts punts, ja...
3: Menys de 200.000 persones al dia en un món de 8.000 milions de persones...
0: No
3: són tantes.
1: I si això no està bé, doncs
0: la sobrepoblació...
3: Claro, quan se'n naixen?
1: Vaig a veure-ho.
3: Ja que estem, en els minuts que mos queda...
2: I que ell menja per dos.
0: O per tres.
2: O per tres.
3: Pues si menja per dos o per tres, imagina't.
0: Jo me'n recordo quan jo era xicoteta que ja feien cuestacions estes del Domund, era veient la uxeta.
3: Sí, el xinet i el...
0: Para los pobres i no, ja sé, porten tota la vida replegant diners i no arriben mai.
2: Pues ara són els xinos els que mos donen a vosaltres.
3: Exacte.
2: Bueno, venen així, mos donen un euret i compren el Banco d'Espanya.
1: Actualment naixen al món entre 350.000 i 385.000 segons dades de Nacions Unides.
3: És a dir, naixen el doble que moren.
2: Entonces,
0: tenim un problema.
2: És una necessitat perentòria que este home se'n va.
1: Acabem de fer així una conclusió.
2: És que, per favor, és que este home se n'ha d'anar. Però bueno, en un top d'humor jo crec que se pot.
0: Que se'n vaig a Trump no farà que naixquen menys persones.
1: El que perda les eleccions mos va bé, Pere.
2: Si se'n va el de Trump, el de Corea del Nord i triem ahí...
1: Netanyahu,
3: per favor,
1: Netanyahu
3: fora. Un ere polític, no?
2: Un ere de líders imbècils mundials.
3: Maria, gràcies, cuida't.
2: Ara me pren la pastilleta.
3: No, ja el quina. Mentre arriben les notícies. Vinga, ara tornem.
4: Són les 12 del migdia.
5: A punt. Notícies.
4: Des de les 9 està en marxa al Congrés el ple monogràfic sobre els últims casos judicials que afecten la família de Pedro Sánchez i de la sentència d'Avalos. En l'última hora, des de Junts, la portaveu Míriam Nogueras li ha demanat que s'aparte i que faça un Starmer.
6: Que faci el que fan els demòcrates que es troben en circumstàncies molt similars a aquesta, que és exactament el que acaba de fer el primer ministre del Regne Unit. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: Des de EH Bildu, Merche Aizpurua fa una crida a les forces plurinacionals, diuen, per a pactar i impedir l'accés de l'extrema dreta.
7: Deberíamos ser capaces de establecer un programa de mínimos para que la legislatura, o lo que quede de ella, pueda ofrecer logros y avances reales tanto a la mayoría social como a nuestras naciones.
4: I també des del PNB posen el focus en la presentació dels pressupostos generals de l'Estat anunciat per Pedro Sánchez i es pregunten pel sentit de la legislatura actual. Coincidint en el diagnòstic polític amb Podem, la presentació dels pressupostos és una estratègia política per aguantar uns mesos. Escoltem, deia Maribel Vaquero i Ione Belarra.
8: Nuestra duda, sin embargo, es si la Cámara está como para ofrecerle ese respaldo, si hay siquiera un mínimo común que pueda salvar esos presupuestos o si cada uno, empezando por su gobierno, va a querer hacer de sus propuestas presupuestarias su primer acto de campaña. Díganos cómo va a convencernos.
9: Y una vez que esos presupuestos decaigan, porque es evidente que usted no tiene apoyos para sacar adelante esos presupuestos en esta Cámara, convocará elecciones. El problema, presidente, es que contando la jugada de antemano, lo único que ha logrado es que todo el mundo vea que ya estamos en elecciones, que usted ha convocado las elecciones de facto.
4: Més assumptes. A la Comunitat Valenciana, en el primer trimestre d'enguany, s'han registrat 2.600 demandes de dissolució matrimonial, més de 2.600 divorcis. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, es tracta d'un 7,7% menys que en el mateix període del 2025. Baixen tots els tipus de demandes exactes, divorcis de mutu acord, que augmenten un 1,7%. La Comunitat Valenciana és la segona amb més demandes, amb un 49% per darrere de Navarra. I els contem que tenim més dades sobre les incidències de la nit de Sant Joan d'esta matinada a la ciutat de València. La Policia Nacional ha detingut un menor d'uns 15 anys per la violació a una dona a la platja de la Malvarrosa. Segons fonts policials, s'espera que la jove presente la denúncia al llarg del dia. I Comissions Obreres ha denunciat que la Conselleria de Sanitat preveu el tancament de quiròfans a l'Hospital de la Malvarrosa a València. Ho estan denunciant en xarxes.
10: Van a cerrar 6 quirófanos por la mañana y 6 quirófanos por la tarde. 12 quirófanos en total. El resultado, pacientes derivados innecesariamente teniendo aquí capacidad. Y la movilidad del personal de quirófano a otros servicios y otro hospital vulnera sus derechos, no teniendo aún conocimiento de qué turno van a llevar en el mes de julio.
4: Els sindicats també denuncien el tancament de quiròfans i llits a l'Hospital Arnau de Vilanova, també a València. Quant a les carreteres, un accident complica la circulació a l'AP7 al seu pas per Castelló de la Plana en sentit a Tarragona. El carril esquerre està tallat i hi ha en estos moments 2 quilòmetres de retenció. En els esports, molt pendents del València Bàsquet, que comença l'entrenament previ al partit d'esta vesprada, que pot ser definitiu per a conquerir la seva segona lliga. El conjunt taronja s'enfronta al Barcelona a les 8 de la vesprada al Palau Blaugrana, amb l'avantatge de 2 partits a 1 i amb l'oportunitat de proclamar-se campió de la competició. Més de 250 aficionats viatgen per carretera a partir de la 1:30 i en 6 autobusos. A més, des de les 7, el Roig Arena obrirà les portes perquè els aficionats puguen seguir el partit a través de les pantalles gegants. Pedro Martínez podrà comptar amb tots els jugadors a excepció de López Arostegui. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i el web. La pròxima cita d'ací 55 minuts a la 1. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
11: De tu a tu.
12: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
13: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
14: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
15: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
16: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
17: T'ho contarem tot.
18: Però tot, tot, fil per randa.
17: Te'n vens?
16: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
19: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: A Punt Ràdio. Sergi Olcina.
3: I un fil conductor, ara vos contem. Anem a parlar de Rita. Rita vol escriure una novel·la mentre travessa una etapa d'incertesa als 30. Ja veus ella, als 30. Marcada per la precarietat, que ahir sí que té raó. Un viatge al Japó li fa adonar-se que s'ha allunyat del que a ella la motivava. De tornada, vos conte, entre Barcelona i la Cerdanya, viu un procés de canvi personal amb l'ajuda del seu entorn en una història en clau d'humor que tanta falta ens fa sobre identitat, amistat i dubtes generacionals, que això s'està als 20, als 30, als 40, als 50 inclús, i sinto un poc més d'aixa zona de confort. Tot això vos ho conte perquè Crispetes de matinada és una novel·la molt divertida sobre l'aventura de trobar el teu lloc al món. Amb nosaltres, precisament, mira, m'acaba d'arribar el llibre. Que solitat. Gràcies. Que m'era dut abril, que no el tenia sin a l'estudi. Bé, vos dia que amb nosaltres, a banda del llibre, està Regina Rodríguez Sirvent, que després de vendre més de 100.000 exemplars, i diu, és la meva primera volta, amb la seva novel·la debut, Les calces al sol, publica ara Crispetes de matinada. Regina, què tal, com estàs?
20: Molt bé, molt contenta.
3: Has vist com funciona el delivery?
20: Sí, eh? Sí, sí.
3: Que estàs així i el porten el llibre de seguida. Bueno, estava dient que la teva primera novel·la va créixer a partir del boca a orella i va acabar traduint-se a 5 idiomes i fins i tot hi ha una adaptació cinematogràfica en marxa. T'has consolidat com a autora amb una sola novel·la, cosa que a voltes això et deixa un poquet descol·locada, m'imagino jo. Després de tant d'èxit, com s'afronta escriure la segona? Sé que és un poc una pregunta de perogrullo, però la pressió no és la mateixa.
20: Bueno, saps què passa? Que jo el que em porta a escriure el que em porta davant de la pantalla a escriure als bars,
3: sí,
20: és passar-m'ho bé. Si jo vaig allà a passar-m'ho bé, perquè no vull estar 2-3 anys, que és el que tardo a escriure una novel·la, passant-ho malament, no? Aleshores vaig dir, bueno, he tingut la gran sort, és millor enfrontar una segona novel·la havent passat aquesta bestiesa, sí, que no havent-ne venut 37.
3: Una,
20: no?,
3: desgraciada residual, no?
20: Sí, que bueno, podria passar, però he tingut aquesta sort, aquest miracle, de que m'ha llegit tantíssima gent. Aleshores, gràcies a tots els lectors de Les calces al sol, he pogut seure amb aquesta tranquil·litat, aquesta alegria de retrobar-me amb el que em porta a escriure, que és obrir-me en canal i tot el que m'emociona i em fa riure en veu alta, posar-ho allà, no? Mm. Sí, que ho he fet, m'he desencursetat, ho he fet bé.
3: Vas com alliberada, no?
20: Alliberada, escolta, ningú està pensant en mi quan jo estic allà 2 anys als bars escrivint, yeah. I a part és això, que si jo no m'ho passo bé, després la lectora i el lector no s'ho passarà bé. I jo necessitava això, anar allà amb tota la patxorra i tota la tranquil·litat.
3: Sí, sí, sense pressions.
20: Exacte, i allà em vaig asseure i així ho vaig fer.
3: És que estic pegant-li voltes. Les calces al sol, és que en castellà havia llegit per ahir Les bragues al sol.
20: Sí, clar.
3: Són Les bragues al sol,
20: clar,
3: no?
20: Clar, bragues al sol, vale. Calces al sol... Seves,
3: és que m'encanta allò de Les bragues al sol.
20: Clar, bueno, jo mai trauré un títol tan bo com aquest. En italià es diu Mutande, ara ha sortit a Brasil Calcinyes,
3: sí.
20: En Portugal Les cueques, vull dir, ser descalces en tots els idiomes.
3: Al tanto en els canvis d'idioma, que per sí. Exemple, acabes de mencionar Portugal, allí n'hi ha una marca de cotxe o un model de cotxe que no es pot comercialitzar lliurement perquè literalment significa coño.
20: O sigui, sí,
3: que
20: és?
3: Sí, el crec que és el Kuga, el Kona.
20: Kona, és veritat, el Kona. És veritat.
3: Sí, el Kona. Entonces allí,
20: clar... Pues bueno, mira, m'interessa.
3: Per exemple, no? Pues, sí, lo bueno, de les bragues, sí.
20: Ara que vaig als Estats Units a presentar-la al setembre, no han utilitzat la paraula calces i han posat singing to the sun, o sigui, cantant-li al sol directament.
3: Ostres,
20: perquè bueno,
3: això,
20: han considerat
3: no?
20: Que no, i em van dir que bueno, ells són els experts i ells sabran, òbviament, eh? Però que si jo posava la paraula calces,
3: sí.
20: Seria un suïcidi literari.
3: Bueno, és com les conxes en els argentins.
20: Argentí, sí.
3: O sigui, allí dir-te conxa, pues imagina't,
20: sí. Conxita,
3: el que és, no?
20: Sí.
3: Conxita. Conxita seria millor que dir-te conxa, no? Diria jo.
20: Sí.
3: Bueno, tornant a Les calces al sol, es narra en clau d'autoficció, amb molt d'humor, a més, parlant en tu ja es nota que és una tia divertida, no?
20: Gràcies.
3: La teua experiència com a opera als Estats Units d'Amèrica. Quant de temps feia que no escoltava jo parlar dels òpers. És tot un...
20: Sí, allà està molt a l'ordre del dia. Vull dir, molta gent ho pensa. Bueno, i arrel de les calces, el sol,
3: sí.
20: He conegut molta gent d'aquí que també té òpers a casa, eh? Jo també en tindria, jo tinc dos fills petits, però visc en un pis de 68 metres quadrats, per tant, hauria de dormir amb mi, tampoc, o amb el meu marit, i tampoc m'interessa.
3: No, però jo en clave en amics i en amigues que tinc, que diuen que estan molt viatjats, dic, sí, quan eres au pair, no? Sempre li dic el mateix. Bueno, però en este cas, la teva experiència com a au pair dels Estats Units, amb la Rita Racons com a protagonista. En esta segona novel·la, la Rita, la mateixa, no renuncia al somni de ser novel·lista. No sé si es podria entendre crispetes de matinada sense haver llegit les bragues o les calces al sol.
20: Sí,
3: és que m'agrada les
20: bragues. És que les bragues és potentíssim, és insuperable, bragues.
3: Es diré tot el rato bragues al sol.
20: Pues endavant. Sí, sí, sí, sí. No, tu pots llegir crispetes de matinada o palomites de madrugada tranquil·lament,
3: sí,
20: sense haver-te llegit bragues o les calces al sol, tranquil·lament. De fet, molta gent, vull dir, ara per Sant Jordi, no?, que va ser aquesta bogeria, molta gent em va descobrir a través de les crispetes, que s'ha llegit primer les crispetes de matinada, cosa que em fa molta il·lusió perquè em tornen a descobrir a través d'un llibre més recent, no?, que vaig posar al punt i final fa 3 mesos. Però si tu llegeixes primer crispetes de matinada, després les calces al sol seran com una prequela. Mm-hmm. Si tu has de començar... si vols llegir-me com a autora i ets més romàntic a nivell, no?, doncs d'ordre...
3: Mira, si ho han fet en Star Wars, ho poden fer. Exacte. En els llibres.
20: Exacte, doncs comences amb les calces.
3: I ningú tenim ningú trauma, no?
20: Sí, no, vull dir, pots començar amb les calces i després amb les crispetes. És igual, mentre em llegeixis m'és igual.
3: La qüestió és que la Rita Racons té les teues mateixes inicials.
20: Sí.
3: I aquí es pregunta si és una espècie d'alter ego d'alguna forma.
20: No, vull dir, no me n'amago, és la meva alter ego 100%, les dues històries són 100% reals, i que la gent em diu, però... com pot ser que tot això sigui veritat? Dic, bueno, pues mira, tinc inspiració per novel·la, però per un tubo, vull dir, infinita.
3: I jo, com a persona, real, com a persona a la que li passen coses,
20: sí,
3: en la vida, sí, t'entenc perfectament, i no dona només per a un llibre o per a una sèrie ficcionada, sinó per a un reality en tota regla, saps? O sigui que perfectament podria...
20: Sí, suposo que també és una manera d'observar la vida, no? Vull dir... jo què sé, jo he perdut avions, he anat a llocs que no em tocaven, i això, doncs mira, primer plores i després penso que ho faré servir per una novel·la.
3: És de veres, ho contes i a la millor a alguna persona li resulta fins i tot terapèutic, no? És així, sí, el motiu pel que has decidit contar totes aquestes vivències?
20: Per teràpia, no. Jo crec que és que... bueno, això va néixer quan jo estava als Estats Units fent d'au-pair i com que necessitava explicar tot el que vivia, aquelles... bajanades que em passaven, doncs vaig començar a escriure e-mails. Jo sóc super poc tecnològica i tal, i dic, mira, faré e-mails.
3: Eres analògica, com nosaltres.
20: Sóc molt analògica, sí. I llavors vaig dir, enviaré e-mails. I aquests e-mails es van començar a viralitzar, com si diguéssim, quan no existia la paraula viralitzar. Però sí, jo de cop rebia e-mails que em deien, sóc el tiet de l'Helena, i dic, però qui és l'Helena? Saps? I era com que va començar a créixer i allò va ser la primera llavor. I vaig dir, ostres, a mi m'agrada molt, em fa molt feliç, és com que no puc fer-hi res, necessito escriure, no? I quan vaig tornar, que és el que explico a Crispetes de matinada, vaig tardar tots aquests anys a executar, no? De dir, ostres, jo quan vaig tornar sabent que volia escriure, vaig fer guió de cine, vaig estudiar escriptura creativa, però em costava molt reconèixer que aquella veu de cachondeo que em va néixer a Atlanta tenia prou pes per una novel·la.
3: Sí.
20: I vaig tardar tots aquests anys a realment en adonar-me que allò ja valia, que no calia escriure sobre Garcilaso de la Vega o Carné, Caldés i multiplicat, ser Premi Nobel.
3: Que va, hi ha coses molt més divertides, entretingudes i despressuritzants.
20: Sí, i que era vàlid l'humor, sí, perquè sempre clar. Es menys té, no? I, ostres, i ara sort que li vaig fer cas perquè he vist, avui mateix, m'ha escrit, abans d'entrar, estava llegint que una noia m'ha escrit avui que s'havia quedat... que té claustrofòbia i que avui el tren s'havia quedat en un túnel i que estava tan absort amb la novel·la que no s'havia adonat que estava a les fosques, que això li hagués provocat una crisi d'ansietat total.
3: Però el dones compte de la redesgràcia? És a dir, no només t'has quedat tancada dins del tren, sinó que el tren s'ha quedat dins del túnel.
20: Sí, sí.
3: I la gent és mala sort, eh?
20: És mala... però bueno, ens ha passat a tots, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
20: I clar, i de cop quan tu escrius t'adones que passaran tantes coses amb les teves novel·les, amb la teva novel·la, no? Que, o sigui, jo ara per Sant Jordi, no?, que vaig tenir la sort de conèixer tanta gent, que em deien, doncs mira, jo em va salvar la quimioteràpia, he passat per un mal moment i m'has fet riure quan era impossible riure, no? O sigui, tots aquests moments dono gràcies, em sento orgullosa de finalment, tot i haver patit molt, de fartar-me de mi mateixa i dir, mira, escolta, si et surt a escriure així, escriu així, endavant, aviam què passa. Perquè quan fas coses, passen coses. I n'han passat bastant.
3: Cada volta que dius Sant Jordi, sí, li cau una dena a Eduardo Mendoza. Ho sabies?
20: Vaig estar al costat seu per la
3: portada. Però crec que estava escoltat i tot, perquè com li se va ocorrir això del Sant Jordi i tal, no li va caure molta gràcia a la gent. I ara estava pensant, dic, les voltes que t'ha escoltat dir Sant Jordi, dic, mestre, li té que estar caent una pesada.
20: Jo crec que l'Eduardo Mendoza està de tornada de tot. Mira, l'estic llegint al seu llibre, que com que ens hem asseure junts al mateix sofà, vam sortir a la portada de La Vanguardia, llavors vam fer una... La foto el dia abans i vaig estar parlant amb ell, no? I jo crec que aquest home, ja està, és com... Sí, va venir, ens havíem de fer la foto tots amb el llibre, sí. Així ella el va decidir posar al revés. Fins que van dir, escolta, Eduardo, ho estàs fent expressament. Ai, sí, no me n'havia donat, però se l'havia donat.
3: Ja, però dur-la... Com és pel plaer de dur-la contra,
20: rebel,
3: veritat?
20: Aquest home, sí.
3: Bueno, la qüestió és que, pel que estàvem parlant, es podria dir que una de les teves característiques és això, convertir el quotidià en el centre de la història, de les coses que ens passen, i això és... això és bien.
20: Sí, jo crec que reivindico jo aquesta història que explico a Crispetes de matinada, quan vaig entrar en aquest edifici aparentment abandonat, quan vaig conèixer tota aquella gent estranya que anava, no?, des del tio que li porta a les xarxes socials al Papa de Roma, fins a aquesta núvia que entra un dimarts qualsevol, perquè és una filla de trilionaris, tot això és real, que just l'acabaven de desheretar i vas petegallar en aquell edifici
3: trilionari,
20: de trilionaris, on estàvem tots. I bueno, jo reivindico molt l'èpica quotidiana, que bueno, això pues, li ha passat a més gent que pues, no ho considera tan extraordinari. Ostres, jo quan vaig viure aquesta aventura que explico aquí, aquest any de compartir la vida diària amb tanta gent tan diversa des de tants punts de vista, a mi això em torna boja. De fet, un de les llavors principals de Crispetes de matinada és el quan Da Vinci deia que la plaça del poble era absolutament vital per enriquir-nos, perquè d'un mateix tema tenies la perspectiva de la fornera, la carnissera, el professor, saps? Tota la gent de les diferents professions t'enriquia un mateix tema. I aquí neix, no?, el que passa dins del desastre que jo li dic, aquest edifici, és que convivíem, però des de perspectives extremes, vull dir, de ciència, d'astrologia, religió, no sé, els hipsters, és que Primavera Sound, tot està tot i cap, no? I crec que això quotidià, no?, que tot, la Rita, la protagonista, va repartint pa, perquè jo vaig conèixer molta gent perquè sempre porto un pa de quilo a la motxilla.
3: Sí, sí, és un bon recurs.
20: Soc molt panarra, no? A lo Jesucrist.
3: Què vas, a Pessics, no? A mi m'agrada molt menjar-me el pa a Pessics.
20: Ui, jo soc molt... O sigui,
3: quan era menut, que t'enviaven a pel pa, ja no t'enviaven a pel pa, ara vas per obligacions i no tens la mateixa cosa que quan eres menut, no? Me recorda que sempre arribava el pa pessicat a casa.
20: És obligatori, no? Sí. És que és aquesta... Això, l'èpica quotidiana, o sigui, això em sembla preciós. Igual que la roba estesa, igual que tinc aquestes obsessions pels terrats, les calces al sol, la... Crispetes de matinada també hi ha una escena que certa que dues persones van de terrat en terrat i travessen tot el barri del Born de Barcelona per terrats. Mm. I que tu, de nen, te'n vagis a agafar el pa i et cruspeixis la primera mossegada, sí, és que la vida és això.
3: Els moderns, ara que has dit lo del sol i tal, els moderns ara han descobert que és super ecològic quan laves la roba, quan la rentes, estendre-la al sol.
20: Yeah.
3: Li diuen sun-drying. Sí, és de veres, no és conya.
20: És sun-drying.
3: Sí, pensa ara per mitjans les xarxes i ells han descobert que... I damunt fa bon olor després. Dius, ostres...
20: Si les iaies sentissin això, li fotrien un parell d'ons.
3: Sí, un parell de galta. Un en cada galta, segurament. A voltes dius això i quedes mal, però fa reaccionar. Sí, sempre fa reaccionar.
20: No, és com... Sí, reivindiquen el que ha sigut sempre així, no?
3: Clar.
20: Tot està.
3: Jo sé que hauríem d'estar parlant, i estem fent-ho també, encara que sigui així, a Mossos, a Pessics, de Crispetes de matinada, però és que estava pensant en una nova secció per al programa i acabes de mencionar el que li porten les xarxes socials al Papa.
20: Sí.
3: O sigui, tu com arribes a ser el que li porten les xarxes socials al Papa? Tu com decidixes en un moment determinat de la teva vida que el teu futur serà ixe. De major vull ser el que li porta les xarxes socials al Papa.
20: El Papa de Roma, eh?
3: Sí, el Papa de Roma, sí.
20: Perquè moltes vegades pensa que és el Papa, el
3: no
20: teu
3: Papa
20: pare.
3: No el Papa de les 3.000 viviendes, no, el Papa de Roma, clar.
20: Sí, sí, sí.
3: O dius, jo vull ser, de major vull ser cònsul, o vull ser el prota de, jo què sé, d'una sèrie, d'una telenovela. Això t'ho planteges en un moment. Mira, podria fer una secció d'això.
20: És que és molt
3: guai
20: això.
3: De com arribar a aquest tipus de treballs.
20: Això que dius, perquè és que aquesta novel·la va d'això. O sigui, els petes de matinada va dels somnis i dels somiadors.
3: Clar.
20: Tot el que veiem, tot el que utilitzem i ens envolta, algun dia algú ho va pensar, ho va somiar. I sempre es menysté molt, no? És com, no siguis un flipat. Bueno, però és que la vida va de flipats i flipades que un dia van pensar que podríem fer una cosa i potser no han arribat a fer allò, però no han arribat a fer una altra.
3: Bueno, fer possible l'impossible.
20: Clar, vull dir, el pessimisme no, normalment no et portarà a aconseguir grans coses, o jo què sé, potser sí, no? Però en general són més els optimistes i els somiadors. I de fet, jo sóc una somiadora i a vegades noto com en el meu relat ho baixo, perquè si no la gent és com que... No tothom, però hi ha alguns haters que dius, bueno, tia, què dius, no?
3: Yeah.
20: Bueno, jo què sé, doncs mira, t'explicaré una cosa. Jo ara és com, quan me'n vaig als Estats Units, intentaré que l'Obama...
3: Que no són els... Ara quan te'n vagis als Estats Units...
20: Sí, me'n vaig al setembre als Estats Units, sí, a presentar la novel·la en anglès.
3: Sí, però l'Obama, saps que no, ara en estos moments no té, diguem, allí...
20: No, però a mi em fa il·lusió.
3: Hi ha un senyor naranja que està...
20: Exacte, un senyor naranja que... Però el senyor naranja no fa una llista al cap de l'any amb els 10 llibres que més li han agradat.
3: És que dubte que tinga llibres o que llisga qualsevol cosa.
20: Que hagi llegit res.
3: Sí.
20: Llavors... A mi m'agradaria que l'Obama se'l llegís. Pues per què no? És que el meu pare també és una persona que té zero fronteres i sempre m'ha... Sempre m'ha... Bueno, m'ha animat molt a pensar així. I és veritat, és com... I per què no? De fet, jo sóc d'un poble a la Cerdanya, no?, que està en frontera amb el Pirineu, que amb una carretera de 100 metres hi ha la meva casa, que està envoltada de vaques, i al cap de 100 metres més hi ha una altra casa. Doncs l'altra casa és una tia que va anar amb el cole i que ha entrevistat a l'Obama. Llavors jo ja tinc pensat a dir, escolta, per justícia geogràfica i vital,
3: sí,
20: t'has de llegir aquest llibre que més parla d'aquest...
3: Per empatia veïnal, no?
20: Exacte.
3: Podríem dir, hauries de llegir-te el llibre.
20: Bueno, jo què sé, sinó que sigui un joc, que sigui divertit.
3: Digues que sí. No seria just no parlar de la iaia, no?
20: Sí, exacte.
3: Perquè és una peça fonamental en la teua història.
20: Sí.
3: Ho són en la majoria de tots nosaltres, en qualsevol de les coses que fem, però en la teua història, sobretot, de veritat.
20: És molt important la iaia, perquè parla de moltes coses, parla d'aquesta fortalesa que tinc a la meva família, que a mi em permet fer i viatjar i fer...
3: És família de matriarcat, pel que estàs dient-me? Mm... O sigui, de les dones tindre un...
20: Bueno, sí, podria ser. Les meves dues iaies eren absolutament poderosíssimes. Es deien les dues Natàlia, igual que la meva mare, que també és poderosíssima.
3: De caràcter, volíem dir, no?
20: Sí, bueno, res es pot comparar a la meva àvia andalusa, aquella bèstia que he narrat aquí. El que li diu és, bueno, parla d'això, no?, de com aquella generació no es va poder permetre pensar en els somnis, com jo puc pensar-hi, no?
3: No hi havia forma d'arribar, que xingo tenia que ser això.
20: Clar, ella tenia tres fills que havia de donar de menjar i havia de sobreviure, i punt. I ella va aprendre a llegir i escriure amb 70 anys, vull dir, m'entens? Llavors, clar, de fet, el títol de Les calces al sol comença dient com, escolta, en aquell moment en què estan al terrat de casa seva estenent la roba, a la Rita se li presenta l'oportunitat d'anar-se'n als Estats Units i ella diu, la Rita diu que no, perquè no vol, perquè està, bueno, li ha trencat el cor i tal, no? Llavors en aquell moment la iaia diu, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí para siempre viendo cómo se secan mis bragas al sol? I en aquell moment és quan ella se n'adona que l'entorn, que la família sempre hi serà, però que l'aventura que té per davant l'ha d'aprofitar. I això passa tant amb les calces com a les crispetes. Les crispetes, la meva iaia era un cachondeo, sempre estava rient i...
3: I de xistes,
20: i
3: no?
20: I de xistes, quan vam intentar...
3: Som un poquet en el caràcter andalús, també.
20: És molt andalús, però vull dir que tot el que va deixar escrit,
3: sí,
20: eren xistes. I clar, llavors també ajuda la Rita a reivindicar aquest... Si la seva literatura li neix de l'humor i de l'anècdota quotidiana, doncs endavant, vull dir, cadascú que visqui com li surt. I en l'autenticitat és on hi ha la millor creativitat, que la Scorsese sempre ho diu. Com més personal, més creatiu, no?
3: Estava pensant en les iaies poderoses que hi ha ara, les que s'han fet molt mediàtiques en internet. N'hi ha unes catalanes que et pixes de la risa, que tenen... Bueno, és que ara, a veure, a la mala hòstia li diuen caràcter.
20: Yeah.
3: Mentre tragues en tot i et deixes que te'n donen per tots els puestos, eres una persona fantàstica. Però quan ja no et deixes sometre més, tens molt de caràcter. Yeah. I dius, perdona, és que ja me n'han portat diverses. Però tornant a les iaies, n'hi ha una que no sé si l'has vist en internet, que li diuen Teresa la Pelaia, que és una iaia de Sòria.
20: No l'he vista.
3: Buah, búscatela. Vale, està en Instagram.
20: Val.
3: Bueno, té una llengua com un destral. Però és increïble, perquè la tenen allí supercuidada, la gent. El que passa que després els haters que tu dius, no, que fan comentaris de com la traten, què tal, bueno, li agrada el piste, cosa mala. Sí, sí, sí, i la seva finalitat és estar tot el dia en qualsevol cosa de les que menja i tal, fer-se un xupito, mesclar... El menjar té que menjar en calimocho, coses d'estes.
20: Què dius?
3: És genial. I clar, el joc està en que la neta és la més tolerant, la filla és la que la porta sempre a ratlla, i el gendre és el que sí, però no. I et mondes en ella. Busca-la,
20: la buscaré immediatament.
3: Teresa la Pelaia, ara. Venga. Quan surtes d'aquí... Sí, sí, sí. Jo crec que fan falta moltes Tereses en este món.
20: Sí, encara. Perquè és com... Ho relaxa tot.
3: I moltes com
20: no?
3: La teua iaia.
20: Sí,
3: també.
20: La meva iaia era com... Era relaxat, vull dir... Ella va veure com li va donar la gana. I és la gran... O sigui, a crispetes de matinada, la Rita busca una cafetera italiana que era de la seva iaia i la busca durant tota la novel·la. I quan la troba, spoiler, la troba... al final és aquesta revelació de dir, quan tasta aquell cafè, sí, que només que és una porta temporal a la seva iaia, recorda els acudits constants, el més igual tot, jo sóc així i més igual. I això és el que jo vaig, el viatge que vaig haver de fer i que faig sota crispetes, no? De dir, tia, per què t'has de buscar en Carner i Caldés i Garcilaso de la Vega? Anda ja i escriu com et dongui la gana, no?
3: Regina, però parlant de viatges, que això ens ha passat en altres qüestions, és cert això de que portaves 40 pàgines, sí, o per ahí escrites i et van xirlar l'ordinador? Vas tindre que començar a...
20: Em van robar les primeres 45 pàgines que estaven ja acabadíssimes.
3: Es nota que eres analògica com jo.
20: Sí.
3: Un altre hauria fet una còpia o aniria fent còpies en un altre lloc.
20: Exacte. Jo vaig pensar, bueno, això jo ho tindré perquè jo pago tot tipus de
3: la nube, no?
20: De nubes, doncs sí. Pues res, zero. El que vaig fer allò que aprens quan estàs al col·le o a batxillerat o a la uni, que de cop se't borra tot i dius, és igual, no hi pensis i tira milles. I em va sortir bastant a raig perquè ho tenia molt polit, però molts escriptors ho fan com a tècnica per quedar-se només amb l'essencial i
3: és com una espècie de trillat, no?
20: Sí, exacte. Llavors, bueno, vull pensar que, i segur que és la millor versió.
3: En el teu cas vas cagar el trillat més bé, no? I vas dir,
20: mare de Déu, senyor.
3: Clar, sí, sí, sí.
20: Va ser duríssim.
3: Doncs vas tindre sort, bonita, perquè podia haver sigut el mòbil i hagués pogut perdre més coses.
20: Ah, no, m'han robat el mòbil 40 vegades, eh?
3: Sí, doncs és un món, eh?
20: Vamos, digue-m'ho a mi.
3: El recuperar les contrasenyes. Els senyors estos de Google que et diuen, ai, pues si no la encuentras, ya tendrás que hacerlo posible para demostrar que eres tú, y dentro de un mes ya te daremos acceso. Sí. Dios, pero ¿cómo me dan acceso dentro de un mes si no puc fer res en el mòbil?
20: A mi lo pitjor és quan diuen, posa la contrasenya, llavors la poses i dius, no és aquesta. Llavors fas una de nova i dius, no, aquesta existe. Pues si és la que havia posat abans. Per
3: Mira,
20: favor.
3: No sóc l'únic a qui li passa. I jo comparteixo una cosa que em passa amb la meva companya Ruth, de quan guardes un telèfon al mòbil, un contacte, després vas a telefonar...
20: Sí, sí.
3: I no està.
20: Sí.
3: Per què? Algú pot explicar per què, sí, quan has guardat el contacte no
20: forat
3: està?
20: Forat negre, forat negre.
3: En sèrio, el forat negre dels contactes, que és com el limbo dels emails perduts.
20: Ah, sí,
3: ningú s'ha perdut. Sí, però s'ha perdut, però estarà en algun lloc. Algú pot explicar on està el email? Sí, sí, sí.
20: Passa com els clips del cabell, les gomes, tu això no ho saps, però hi ha tot un món que es perd.
3: Sí.
20: Jo mai he, o sigui, jo mai he comprat una pinça del cabell que m'hagi durat més de 2 setmanes. Mai. I no és que després me la trobi, és que s'extingeix.
3: Sí. Jo el que no he comprat mai, perquè he vist que en un primer, són pinces d'estendre.
20: Ah.
3: Tinc un veí que ell es veu que pensa que no li falten mai pinces al meu veí de la ràdio i sempre tinc pinces
20: i li van caient.
3: Regina, moltes gràcies per haver vingut i molta sort, tant com en les calces al sol, les bragues al sol, amb aquestes crispetes de matinada.
20: Moltes gràcies.
3: Cuida't, adéu.

0: 12:31, de les bragues al sol i les crispetes i totes aquestes coses, ara el que fem és tornar de nou a la realitat, encara que tot allò que m'està parlant és una realitat absoluta. Realitat, per cert, és tot allò que envolta no només el futbol, sinó també el bàsquet, perquè estos dies estàvem pendents d'una de les notícies que hem conegut justament avui, d'algú que potser les seues expectatives esportives les tinguen més que complides. Com està Yolanda Damià? Què tal?
1: Hola, Sergi, bon dia.
0: Quant de temps sense prodigar-te per ací, perdona?
1: Sí, senyor. Té vostè tota la raó.
0: Mira, què li has posat, Patri? Estàs ja clavant en ella o algo, no?
1: No, és el himne del València Bàsquet.
0: És que estic, que ha baixat els auriculars mogolló i tinc que donar-li, altra volta. Això, veus? Ahí
1: sí. És el himne del València Bàsquet.
0: Perdona, Sergio de la Rea, eh?
1: Sí, has vist?
0: Que se'n va anys, a la NBA.
1: Bueno, ha de triar ell si vol anar-se'n a la NBA o si se vol quedar en Europa, perquè en 20 anys té l'opció encara de triar.
0: En
1: que ja
0: anys.
1: És important triar.
0: Com estàvem nosaltres en 20 anys?
1: I ara, imagina't,
0: veus
1: i
0: això?
1: Ara els Mavericks, sí. A més, ha sigut triat per el número 25 en el draft de la NBA per acabar-te en els Mavericks, però ha sigut triat primer per Los Angeles i després de Los Angeles... li ho has dit als New York Knicks, que són els actuals campions de, recordeu que és la màxima competició que existís avui en dia del bàsquet a nivell mundial.
0: A nivell mundial, això és una altra cosa.
1: Sí.
0: O sigui,
1: sí.
0: I què creu que passarà en aquest cas?
1: Home, el jugador ha de triar, però has de tenir en compte que el contracte són seria per a 4 anys i són 17,3 milions de dòlars. És a dir, que la xifra no està gens malament.
0: Vamos.
1: I és de veres que en Europa també té opcions. El Real Madrid és un dels equips que el vol. Serien 4 milions per temporada. És molta pasta, eh? I jo què sé, però això no és els diners, és el que tu dius, és la reputació, és una fita històrica que siga triat en este número 25 del draft de la NBA i per l'actual campió de la competició, tot i que, com diguem, ha acabat a final en la llista en el draft dels Mavericks de Dallas, que no està gens malament, eh?
0: Disney és un materialista, jugador, però jo ho tindria clar, eh?
1: És un jugador que en 17 anys va debutar en l'Eurolliga, que va ser internacional en la selecció espanyola abans de formar part de la plantilla del València Bàsquet, perquè va Escariolo el va convocar amb 19 anys per a jugar en els entrenaments d'aquest estiu de l'Eurocopa de l'Eurobàsquet de l'any 24, i ell va entrar a formar part de la plantilla oficial del València Bàsquet la temporada 24-25, és a dir, va debutar amb la selecció espanyola abans de formar part de la plantilla oficial del primer equip del València Bàsquet, tot i que, com te dic, als 17 anys ja va debutar en l'Eurolliga en un partit, crec que, ara no en recordo, parlo de memòria, crec que va ser contra el conjunt europeu de l'Alfa de Berlín, no en recordo bé, però crec que va ser contra el conjunt alemany en Eurolliga, i quan el jugador vallisoletà va fer-se al seu equip, a la seva ciutat, en la seva escola, en els San Agustinos de Valladolid, i d'allí va recalar pràcticament ja en l'alqueria del bàsquet. I Chechu Mulero va ser el que va triar a este jugador per a formar-se en el planter
0: del
1: conjunt taronja, fill de jugador de bàsquet, el senyor Larry li deien a son pare, ja jugador de bàsquet en diferents equips de l'ACB va estar jugant, la seva alçada és important, té un 98 per a ser base, i la seva agilitat, pues, l'ha fet que això, que només en 20 anys ja siga el número, s'ha sigut triat esta nit en el número 25 del draft de la NBA per a recalar en els Mavericks de Dallas.
0: 16 milions de dòlars, 4 anys de contracte.
1: 16,3
0: i en l'univers del bàsquet,
1: vamos. I en 4 milions, és a dir que...
0: Sí, vamos, pel pico no anem a barallar-nos, no? Però de totes
1: formes... No, però en els 3,3 viuríem tu i jo, eh?
0: En els 3,3, en els 3,3 viuríem, això és el problema.
1: En els 3,3...
0: De totes formes, la cosa, a banda d'això...
1: Això és la xifra que té garantida si se'n va a la NBA. Tot això és a banda de lo que puga...
0: Sí, de lo que puga anar collint pel camí i tot el que puga anar peixcant mentre està allí. Però
1: l'interès està ahí, perquè a més l'equip de Dallas és un equip que està en reconstrucció i que l'interessaria incorporar-lo per allà. És a dir, que...
0: Sí, quan m'incorpore, demà.
1: Sí,
0: ahir,
1: si vol, l'interessaria incorporar-lo ja per aquesta temporada.
0: Sí.
1: I el que vulgui han de millorar aquests 4 quilos. És a dir, que... A més, que seria un traspàs que tindrien que pagar-li al València Bàsquet, clar.
0: Ja, entre altres coses, parlant del València Bàsquet, que juga avui, si guanya és proclamada campió, però si perd...
1: No passa res, perquè el dissabte té una altra oportunitat, i aquesta altra oportunitat seria per a jugar així a casa, al Roig Arena. Però la plantilla que està entrenant-se, a hores d'ara, ha començat a les 12 l'entrenament de tir i un poquet per a, diguem que, soltar-se. Està convençuda que avui podria ser el gran dia per a guanyar el València Bàsquet, proclamar-se campió per segona vegada en la seva història, campió de Lliga, en una temporada que és ja històrica. Recordem que va començar guanyant la Supercopa.
0: Sí, perquè en guanya, anava a dir-te, no? Ja,
1: és històrica. Va començar la temporada guanyant la Supercopa Endesa, després va estar disputant la final fort de l'Eurolliga, de la màxima competició continental, la màxima competició europea que pot disputar un conjunt de bàsquet, per acabar estar disputant una final de Lliga, pràcticament, que està sent espectacular. Jo fa molt de temps que no veia un final de Lliga tan espectacular com està disputant el València Bàsquet, que recordem, el primer partit el va perdre en la pròrroga.
0: Ens ha donat molts titulars.
1: Contra el Roig Arena, clar. El primer partit el va perdre en la pròrroga, així en el Roig Arena, però després ha guanyat els altres dos. El segon partit va ser una pallissa que li va donar el Barça en el Palau Blaugrana, i el tercer partit que es va disputar el passat dilluns, Gian Montero, que recordem, el primer partit el va perdre en la pròrroga.
0: Ens ha donat molts titulars.
1: Contra el Roig Arena, clar. El primer partit el va perdre en la pròrroga, així en el Roig Arena, però després ha guanyat els altres dos. El segon partit va ser una pallissa que li va donar el Barça en el Palau Blaugrana.

0: guanyar la seva primera lliga, ell va dir el passat dilluns que havia està entrenant el millor equip que ha entrenat en els 33 anys que porta entrenant, és a dir, que això ja mostra el conjunt que està l'estat de forma en el que està el conjunt taronja en esta temporada. Jo crec que precisament avui no va deixar passar l'oportunitat per a guanyar el campionat de Lliga. Per cert, que a la 1:30 250 aficionats viatjaran per carretera en els autobusos que ha organitzat el club, a banda de la gent que ha pogut viatjar per a nivell particular, perquè l'altre dia en el Palau Blaugrana se veia també a aficionats taronja per al llarg de tota la tribuna, de tota la graderia del Palau Blaugrana, és a dir, que gent, i més en festiu, pot ser que gent s'hagi desplaçat també per a donar suport a aquest equip que, com diguem, està fent història, i esta temporada passa el que passa avui serà històrica, i sempre queda aquesta altra oportunitat per a el dissabte, si avui el
1: però avui ja seria per a redonir de tota la temporada en tot el que han aconseguit fins ara, només en com a partit, com a equip, sinó com a entitat en si.
0: Sí, perquè recorda que les xiques, el conjunt femení ha guanyat la Copa i la Lliga. És a dir, que és una temporada històrica, i a més la primera temporada en el Roig Arena. És que se junten moltíssimes coses. Si això fos una pel·lícula, se guanyaria avui. A més, si fos una pel·lícula, el primer partit de la Lliga va ser contra el Barça i el va guanyar el València Bàsquet. És a dir, començaria la Lliga amb un partit València-Bàsquet-Barcelona guanyant el València-Bàsquet, i acabaria en un Barça-València-Bàsquet guanyant el València-Bàsquet, després d'haver fet una fase regular, després uns play-offs, i acaba en un play-off de Lliga igual que comença guanyant el València-Bàsquet 93-81 així en el Roig Arena, en la primera jornada de Lliga, i acaba en els play-offs guanyant-li el València-Bàsquet al Barcelona. És a dir, que tot és com un guió establert.
1: Sí, que està tot ja està escrit.
0: No, jo què sé, a mi que m'agrada escriure, escriure un guió bo. I tu, que el protagonitzaràs?
1: Bueno, com a jugador de bàsquet no podria ser això.
0: No, però com a...
1: En plan romàntic, sí.
0: Pel·lícula romàntica seria un guió xulo, no me digues que no.
1: Bueno, mos quedem en això, i que demà també ho tindrem entre mans. La matinada de demà al dissabte també tenim Mundial. La gent...
0: Sí, senyora, a les 2 de la matinada estarà Espanya contra Uruguai.
1: Quina hora,
0: ha de guanyar, si vol quedar que sigui segona. Pues és el que passa sempre quan els Mundials no se fan en continent europeu.
1: Ja.
0: Són estos horaris en els que s'ha de jugar, i que, bueno, però és en estiu i a les 2 de la matinada...
1: Com no pots dormir de la calor...
0: No queda mal un partit d'Espanya-Uruguai.
1: Bueno, i de divendres a dissabte, la cosa...
0: Però això és un horari bo. Si ho mires bé, total, és fer-te un sopar mentre estàs...
1: Allargar una miqueta.
0: Allargues un poquet i ja... Pues mira, arribes a casa i veus el partidet. El problema serà el dissabte. El dissabte estaràs tot el dia així una miqueta...
1: I depèn de com hagi quedat la cosa, no? Sí.
0: Home, en principi contra Uruguai se la juga moltíssim, perquè de la forma que està el grup, Uruguai ha de puntuar si vol continuar endavant, si pues, no estarà ahí.
1: Millor m'ho poses.
0: Però jo crec que Espanya, després de lo de l'altre dia, tampoc es pot permetre altra relliscada, perquè ja contra el Cap Verd...
1: Garantit no n'hi ha res, o sigui que tot pot passar.
0: Però contra el Cap Verd ja empatares, així que ara ja no te pots permetre altra relliscada.
1: Empatares sense ningú trellat.
0: Has de continuar.
1: Si no,
0: bueno, però després ha demostrat Cap Verd que contra Uruguai també va empatar.
1: Ells, els de Cap Verd,
0: ha demostrat que no...
1: Sí, sí.
0: Que les seleccions africanes per a res estan com a atretxo en este Mundial.
1: Però
0: ni
1: això,
0: molt menys,
1: això jo ho he tingut clar des del principi, eh?
0: A més, quan obris tant el Mundial són 48 equips i ja dones per... Has de tenir en compte que molts jugadors africans que estan disputant partits en competicions europees, estan en equips europeus, ja participen de lligues. Molts jugadors europeus ja han viatjat a equips com a països com Aràbia, etcètera. És a dir, que ja està molt globalitzat el món del futbol.
1: Mare meva, mai millor dit, dona compte la quantitat de gent que n'hi ha de clavar en
0: un
1: dia. Només
0: falta que a tu t'agrada i que ja estigues al dia.
1: No, poquet a poquet, el sorprendries. Van fent-me quits i tot, i els aprove tots els dies, no em falla
0: sí,
1: quasi ningú. Ja estic jo ahí...
0: Tu saps que ningú confia en tu com jo.
1: De totes formes, les teues amigues del programa és que han arribat a la conclusió de que sóc un futbolista encobert, que realment sí que sé i jugo al futbol, però que vinga així i em faig el loco una miqueta.
0: Jo crec que més que futbolista eres aficionat. Tens el cor ocupat. Per cert, que fa i la Nina.

0: Es que porté 6 meses que no entré así y ahora he visto una nina presidente del estudio.
1: La talona, una Barbie.
0: Una Barbie nina que presidís el estudio.
1: Esta es una Barbie que me han
0: una
1: regalado.
0: Una Barbie princesa, además.
1: Bueno, yo creo que es una Barbie...
0: princesa.
1: En rehabilitació, perquè està feta a pols, no sé.
0: No,
1: és que jo
0: no
1: entenc de Barbies.
0: No, està bé.
1: Està bé, porta la pinça i tot. És una Barbie que em va regalar Anna, de Connexió, quan estava en Animalaes, i no sé per què avui, per no estar soles, l'han baixat, sí.
0: Ah, vale.
1: Per no estar soles la Barbie, perquè jo estic acompanyat tot el rato, i res. Però no és una, crec que no és una Barbie, no?
0: És,
1: és una Barbie de Trinky.
0: És una Barbie princesa.
1: Ja.
0: Bueno, pues, que tinc 3 nebodes...
1: Estàs patarrà perquè està senta. La Barbie...
0: Jo que tinc 3 nebodes, lo que passa que està com si anara a fer yoga. Això sí.
1: A veure.
0: Està tota espatarrà i en les mans... No, és com quan vas a fer yoga i te inclines cap a davant.
1: Jo no entenc, de Barbies, no per res, però, perquè no entenc de Barbies, però
0: no
1: sí que sé...
0: No tens així streaming ni res d'això?
1: No, però podem fer una foto i posar-la en el perfil d'Instagram.
0: És una Barbie vestida de princesa. Morada, rosa. En el moño llarg, això. Porta una trenetes, però les trenetes estan un poquet despentinades.
1: Yeah.
0: I el que fa és... L'estrany de tot això és la posició, perquè està vestida de princesa, però al mateix temps està inclinada per a fer yoga, és a dir, per a inclinar-se...
1: Però perquè les Barbies crec que les cames no s'articulen, no? Només és la cama recta.
0: Les Barbies estan sempre en peu, no, el genoll
1: bueno,
0: no el doblen. El genoll
1: ja
0: no el doblen.
1: Però ahí ja està. Així, veus,
0: no, però si
1: queda més fina, és de veres que
0: així
1: queda
0: més fina. Però si la deixes en peu, no en les mans així també queda una miqueta...
1: No, mira, la podem posar ahí en el suport i ser...
0: Ui, espera, mira. Que l'acaba de tallar el cap a la princesa. Ara sí que... Mira, millor me'n vaig, perquè ara sí que està el carro per pedregal. La princesa, la Barbie, l'ha tallat el cap... me pareix que va ara, per favor, arregla la princesa.
1: Acabaré,
0: perquè...
1: ja està. Home, si trenca la Barbie, ens renyiran. Ara ja està.
0: A l'obri-la i deixa la sentadeta. Millor, arregla la princesa, no passa res. Adéu, Barbie.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39.

0: Life is a candy.
1: Quina banda sonora, Toni, hi ha que dir. Jo crec que de les millors que s'han fet en la història del cinema i dels musicals. Bueno, estem escoltant a Liza Minnelli cantant el tema principal d'això, de la pel·lícula Cabaret de 1972, dirigida per Bob Fosse. Bob Fosse va fer coses molt originals, molt xules, i que només algunes van transcendir, però era algo molt especial, este home. Bueno, és una pel·lícula basada en el musical de Broadway, Cabaret, estrenat en 1966, i que al seu torn s'inspirava en una obra de teatre de 1951, en la novel·la Goodbye to Berlin, escrita en 1939 i ambientada al Berlín dels anys 30. És curiós, no?, quantes interpretacions es poden fer d'un mateix tema i quantes versions d'una mateixa obra. És el cas del que ara parlarem, de Cabaret, el musical. As a matter of fact, she
2: rented by the hour. Todos ustedes, el sabor de Mather. Frolan, Sally, Bowles!

0: Víctor Palmero i Laia Prats, protagonistes de l'obra que arriba el 2 de juliol a les Arts. Una nova versió del musical Cabaret, una experiència immersiva que utilitza les noves tecnologies per eliminar la distància entre l'escenari i el públic per a que els espectadors formen part de l'acció, mantenint alhora l'essència d'eixe clàssic Cabaret. Precisament, qui està amb nosaltres és Laia Prats, que interpreta a Sally Bowles, la protagonista, per a contar-nos en què consisteix este musical immersiu. Laia, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé. Sí. Moltes ganes tinc de vindre a València, la veritat.
0: Ja m'imaginé. Fa una miqueta de calor, t'ha de dir, eh?
1: Bueno, aquí a Madrid també, t'he de dir. Fa calor a tot arreu, ja.
0: En fi, Laia, què significa per a tu interpretar a un personatge tan icònic i emblemàtic?
1: Mira, jo, des de ben petita, que em vull dedicar a això, al que estic fent ara, i justament des de ben petita, és un musical que dic, jo aquest musical l'he de fer, l'he de fer. I ara que tinc l'edat i els coneixements, per si puc interpretar a Sally, que és un personatge. O sigui, crec que és un dels més excel·lents de per un artista de teatre musical, no? Sí. Que es poden fer.
0: Per altra banda, quan que a les interpretacions d'aquest personatge es refereix, n'hi ha un referent mític, que és el que estàvem comentant al principi, que fins i tot pot provocar vertigen en Liza Minnelli. Si mos deixes, escoltem una miqueta en un dels més emblemàtics temes del seu personatge, Sally Bowles, i continuem parlant. Vinga.
1: Vinga.

0: Laia, ha sigut ella un referent per a tu o no té res a veure interpretar per al cinema amb interpretar per a un musical en directe com este? Laia, estàs ahí? No sé si la tinc o no la tinc, si ha caigut o no. Laia, està, però n'hi ha alguna interferència. Ara intentarem recuperar-la perquè el tema de la cobertura estava un poquet complicat. Bueno, de totes formes, estem parlant de Cabaret, que és el musical que arribarà a les Arts, d'ací no res, el 2 de juliol, i que si sempre has sigut un dixós seguidors de la pel·lícula, de la història, que t'ha convençut, que t'ha emocionat, que t'ha fet vibrar una miqueta allà on l'hagis vist, esta és una bona ocasió per a veure'l. Estàvem escoltant, com vos dia, a Liza Minnelli en Maybe This Is Me, i jo volia preguntar-li, de fet ara vaig intentar altra volta. Laia, estàs ahí ara, no?
1: Hola, sí, ja estem aquí de volta.
0: Són les coses de la cobertura, filla, i la calor. Deu de ser les tronades estes solars que n'hi han. Volia, i et preguntava, si no sé si Liza Minnelli ha sigut un referent per a tu, algú en qui hagis tingut que fixar-te, o realment no té res a veure interpretar per al cine amb interpretar per a un musical en directe com el que aneu a dur a les Arts.
1: A veure, a nivell d'interpretació, òbviament, és molt diferent. A part, la nostra versió està basada en la novel·la, directament, sí, en la novel·la de Christopher Isherwood, de Dios a Berlín, i és una interpretació molt diferent a la de la pel·li, no? Que potser és més suau, diguéssim, tractar els temes d'una manera més suaus, més per l'època. I ara, aquesta versió, que és la que ve directa de Londres, es fica en el fang i hi ha tant llum com molta oscuritat.
0: Realment, quins són els principis o els principals reptes tècnics i escenogràfics que es troba una experiència d'aquest tipus, una experiència 360 graus?
1: Doncs principalment que tens el públic a un pam. Tens el públic mirant-te des d'una taula en la que tu estàs actuant i això...
0: És a dir, es trenca la quarta paret, que és ixa.
1: Es trenca la quarta paret. S'involucra el públic i el públic forma part de l'obra. Uh-huh. O sigui, estem tots en el mateix context, diguem, no? Estem tots a la mateixa situació. Llavors, a mi com a actriu em va bé perquè estic a un cabaret de veritat i tinc públic de veritat, però el públic se sent part del cabaret i empatitza amb els personatges del doble perquè estàs visquent amb ells tot el que estan sentint. És una experiència de veritat, eh? O sigui, és increïble.
0: Bé, actues baix la direcció. Atenció, que no és qualsevol cosa, Laia. Federico Bellone, que també va portar a les Arts el musical, i tampoc és ninguna tonteria, El fantasma de la òpera. Com està sent esta experiència? Perquè s'ha de dir que són produccions a l'altura de les icòniques produccions del West End i Broadway, sobretot.
1: Exactament, com tu dius. De fet, Espanya és la tercera potència mundial de musicals i està clar que a l'altura està, i Federico és una de les millors persones que et pots trobar, és atent, és un àngel, és un director que dirigeix des de la bondat i es nota molt en les seves obres tot això.
0: Clar, és que la direcció sempre ha sigut molt important i, de fet, al principi parlàvem d'ici referent del Bob Fosse en la pel·li de Liza Minnelli, que crec que si hi ha un número que a mi em flipa... Mira, de fet, l'altre dia el vaig republicar en Instagram. És, crec que, la cançó central de totes, que és la que més podria definir això, Cabaret. Des del teu punt de vista, què fa, per exemple, que això, que Cabaret continuï sent una obra tan actual quasi 100 anys després de l'època que retrata?
1: Home, doncs perquè la societat no ha canviat molt la manera de fer, diguéssim, i tenim els mateixos problemes que tenien a llavors. I potser allà es deien nazis i era altra cosa i ara tenim un altre tipus de problema, no, diguéssim, però ve a ser una mica el mateix i la societat actua una mica igual. Aleshores, és una forma de que tothom surt bastant remogut i bueno, això, perquè toca fibres que són actuals, no en ningú moment...
0: Si no s'ha descontextualitzat.
1: Descontextualitzat, exactament. En ningú moment està descontextualitzat aquest musical.
0: Bueno, Laia, pues ens vegem si voleu a partir del 2 de juliol, si no m'enganye, allí en el Palau de les Arts, sobretot per a gaudir d'una de les grans peces que puguem trobar. En quant a musicals es refereix, Cabaret, una pesaeta molt forta. Cuida't.
1: Vinga, una abraçada.
0: Adéu.

0: Anem a saludar una persona que a base de recórrer fogueres i patejar-se a la cant estos dies està més morena que Luis Miguel i que, entre altres coses, se les coneix totes. Patricia riu. És que jo he anat veient l'evolució en els vídeos d'Instagram i ha anat canviant de color i formejant-se tal i com han anat passant els dies. Però avui s'acaba David González. Què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Què tal, Sergi? Doncs espérate, ara parlarem d'això, però primer tinc una persona més important així al meu costat, eh?
0: Vale. M'imagina si qui vols, és.
1: T'imagines, no? Sí. Tinc així a Paco Sancho de la Pirotècnia Alto Palància d'Altura. Paco, què tal?
2: Hola, bon dia. Com estem?
1: Acalorats, veritat, però ja teniu tot preparat.
2: Sí, fa molta calor, però ja ho tenim tot preparat, eh? Aquesta matí hem sigut a les 7 puntuals i farà cosa d'un quart d'hora i minuts ja ho tenim tot preparat.
1: Què és el que ens espera avui? Perquè esta plaça és ben particular.
2: Bueno, esta plaça pareix que no, però dona xoc. Dona xoc per a muntar mascletades. I, bueno, portem una mascleta de les que dissenyo clàssiques, ¿vale? En 150 quilos, que és el màxim, 6 minuts aproximadament, i nada, començarà en atraca i 5 principis aèris, en serpentines, en sirenes, xitxarres, un col de fum de la bandera d'Alacant donarà pas a lo que és el cos terrestre, que són 5 retencions acompanyades en aèrio, i després, com veus, el terratrèmol que tenim ací, un terratrèmol grandíssim a 3 altures, ¿vale? En vora 2.000 metres, traga terratrèmol, i després ja la part final, 3 bombardies aèrios, digital, i 2 cols finals.
1: A veure, però com és això? Anem a començar amb part visual, a la bandera d'Alacant, i després, com és això del triple terratrèmol, els 3 pisos? Perquè tenim literalment 3 pisos. Com sona això?
2: Bueno, però no van els tres a l'hora. O sigui, es comença per el de baix, després puja el del mig i després l'última part d'alt sí que va tot a una trompa. Vale? Si són 5 passades, el que passa és que no me cap en un piso i en dos tampoc. Entonces, hem optat, i hem arriesgat en fer-ho en 3 i a veure el resultat.
1: Has dit que dona joc, no sé si per la disposició o per què, que és el que és tan especial d'ací.
2: A veure, la plaça és molt particular perquè fa mitja lluna, ¿vale? Entonces la mascletada la montes en dos parts, una part del terratrèmol i l'altra part el que és el cos terrestre. I el cos central, o sea, el centro és per l'aèrio. I li dona ese sentidet, ese picardia, o sea, està molt bé, molt bé, molt bé.
1: Això no és València, eh?
2: No és València, no té res que veure.
1: En clima, me referís, sobretot.
2: Ni el muntatge ni el clima. El clima en València és espectacular. Així fa moltíssima calor, moltíssima.
1: Doncs Paco Sancho de Pirotècnia Alto Palància d'Altura, te desitgem la millor de les sorts. Avui tens la responsabilitat de tancar així en Alacant i estic segur que ho faràs per tot l'alt.
2: Moltes gràcies, esperem que sí, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. I res, Sergi, jo ja el deixo a Paco que se'n vaig a atendre a la resta de mitjans. Avui l'hem tingut en directe així en este tramet abans de connectar a mitja des d'este set d'estels. I res, tu em deies, sí, ja m'he recorregut des 93.
0: Ja t'has corregut, ja t'ho avance. Hermano,
1: ja les tinc totes.
0: 150 quilos, crec que va ser un esclafit com per a tindre-ho en compte. Va ser un bon colofó.
1: És el màxim, és que és el màxim.
0: Per
1: és
0: això,
1: que hi van en tot.
0: Sí.
1: I a mi m'agrada molt, el preguntava ahir pel clima, perquè en València les últimes vegades han tingut problemes amb la pluja quan han disparat ells, han estat patint fins a l'última hora, de fet fa 2 anys van tindre problemes en eixa mascleta en la plaça de l'Ajuntament. Sí. Enguany patirem amb ells perquè jo estava ahir amb ells pues això, esperant a veure que no ploguera, finalment no va ploure i així és ben diferent, clar, així tenim eixe sol que també condiciona d'altra manera i res, ells tenen ara l'oportunitat de tancar per tot l'alt perquè dèiem, venim d'una mascleta de fuegos artificiales del Mediterrani que va ser espectacular, després els amics de Beniel, de Hermanos Fernández tampoc se quedaren enrere i ara Alto Palància d'Altura, els que més al nord estan de la nostra comunitat venen xafant fort per a endur-se eixe premi del cicle de mascletades.
0: I a tot això, el cos com està en este últim dia ja de fogueres? Perquè esta nit, com diem abans, s'acaba ja pràcticament tot i no crec que queden piles per a més, veritat.
1: No queden piles, jo estic funcionant en pilot automàtic, Sergi.
0: Jo tu ja està en la energia acumulada, no? Com les plaques solars.
1: Sí. De fet, les últimes fogueres, les de la perifèria, les he vist en cotxe. O sigui, he parat davant de la foguera perquè ja era impossible.
0: Has anat
1: ja,
0: com no, Miss Daisy, en xòfer, a que te portaren a veure les fogueres.
1: No, el xòfer era jo. O sigui, Ahir per l'Esprà sí, ahir per l'Esprà sí que anirem un grupet, ens farem les de la zona nord d'Alacant, sí. I vull anar jo a les de la platja, o sigui que n'hi ha que anar rapinyant eixes que queden a la perifèria per a completar tot el cicle.
0: Bueno, ens trobem a la una i mitja per retransmetre eixa última mascleta d'enguany, d'acord?
1: Vinga, ara ens escoltem. Hasta ara.
0: Cuida't, David González. En un moment, la una de la vesprada. Ui, el Luis Miguel, perquè crec que no ho ha escoltat bé del tot, que li han dit que és el Luis Miguel de la ràdio, de lo moreno que s'ha posat. Ara tornem, venen les notícies. I Patricia Orts.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Hola, com estan? Novetats importants sobre l'atac de dos adolescents divendres en un institut de Foios que va acabar amb una xiqueta, com sabem, de 12 anys ferida lleu. Sembla que els menors consumidors habituals de xarxes socials i fòrums violents van planejar l'acció inspirats en massacres reals i videojocs. Pilar de la Fuente, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, efectivament. A hores d'ara els investigadors de la Guàrdia Civil treballen en la hipòtesi principal de que els dos xiquets de 13 i 14 anys van entrar al seu institut de Foios el divendres per tal de provocar una massacre, aprofitant que era l'últim dia de classe. Però la ràpida intervenció dels docents va fer que finalment estos xiquets no passaren del pati, no accedien les aules i que només resultava ferida lleu, com tu comentaves, una menuda de 12 anys que es trobava allí per casualitat. Del fet, els docents, com tu deies, estaven donant una atenció personalitzada als dos menuts per un consum excessiu de les xarxes i de participació a fòrums tòxics en els que es parlava des de les massacres estudiantils com la de Columbine, però també d'assassinats.
3: Gràcies, Pilar. I notícia que acabem de conèixer, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigat el 21 de juliol a l'empresari Julio Martínez per l'anomenat cas Plus Ultra, pel que està investigat, com saben, l'expresident Zapatero.
6: L'empresari valencià és administrador de la consultora Anàlisis Relevante que, segons la investigació, va fer pagaments presumptament irregulars a l'expresident per treballs de consultoria que ell ha reconegut. Haurà de compareixer el 21 de juliol a les 9 del matí. La declaració de Martínez Martínez és clau per a l'estratègia de defensa de Rodríguez Zapatero perquè és amic i persona de confiança.
3: I en el ple del Congrés que debat sobre les causes judicials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que continua intervenint en la cambra, fa la rèplica als grups parlamentaris que han contestat la seva primera intervenció.
6: Pedro Sánchez ha assegurat que Feijóo no és la persona adequada per a la regeneració de la democràcia espanyola. Li ha retret els casos del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso i de Víctor de Aldama, condemnat en el cas Mascaretes per corrupte amb Ábalos, però que no xafarà la presó.
7: Claro, es que ustedes hostigan a mi mujer por llevarse 0 euros en su trabajo y protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos de Madrid. Pero qué valentía y qué integridad es la que tiene el señor Feijóo. Tanto les preocupa la corrupción que un delincuente como Víctor Aldama se va a librar de la cárcel en parte porque su partido ha pedido una rebaja de esas penas.
6: Sánchez també ha exigit Feijóo la dimissió de Carlos Mazón com a diputat a les Corts.
7: E incluso también por la impericia y la responsabilidad de algunos de sus responsables políticos, la muerte de ciudadanos y de compatriotas en la Comunidad Valenciana, creo que deberían tener algo más de recato, algo más de respeto a la memoria de esas víctimas y, por cierto, como aquí se ha dicho, exigir también la dimisión del señor Mazón como diputado de las Corts Valencianas.
3: Abans de la rèplica de Sánchez als grups parlamentaris, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, que està en el grup MIS, li ha dit al president del govern que l'ha decebut.
8: Senyor Sánchez, jo vull posar-me així, en la pell, ja no d'una persona que siga votant del Partit Socialista, sinó de qualsevol persona que siga progressista. I només em ve al cap una paraula, decepció.
6: Bueno, i el president nacional del PP, a Feijóo, Àgueda Micó, li ha dit que no dona lliçons mentre manté Carlos Mazón aforat a les Corts.
8: Señor Feijóo, señorías del Partido Popular, ustedes son el partido de Zaplana, de Fabra, de Camps, de Rus, de Blasco, de la Gürtel, de la Púnica, de la Kitchen. Ustedes robaron el dinero de la visita del Papa en Valencia. Ustedes robaron el dinero de la cooperación internacional. Ustedes que contaban billetes de mil en mil. Ustedes vienen aquí a dar lecciones. ¿Lecciones de qué?
3: Tens, está sent molt intens pel tema del qual s'està tractant la sessió avui a la Cambra Baixa, al Congrés dels Diputats. Anem a parlar d'altres coses, perquè al Senat, a la Cambra Alta, este matí s'ha debatut una moció popular per instar a Pedro Sánchez també a convocar eleccions. S'ha fet després, ja ho sabem, que la mesa del Congrés tombarà de nou els punts de la moció del Partit Popular referits a les eleccions. Anem fins a Madrid. Guillem Lizarde, bona vesprada.
9: Bona vesprada. Sí, s'ha debatut este matí una moció similar a la que no va acceptar la mesa del Congrés. En este cas, registrada al Senat pels Populars, on compten amb majoria per a instar al govern a convocar ja eleccions. En el debat, la portaveu popular, Alicia García, ha defès que es tracta d'una moció en nom de la democràcia, ja que consideren que Sánchez s'ha atrinxerat. En el debat s'ha escenificat la distància entre els populars i Junts. Els catalans han demanat incloure una esmena per a fer efectiva la llei d'amnistia, una esmena que els populars rebutgen, mantenen que, de nou, Junts torna a fer de Junts. Esta moció previsiblement s'aprovarà en la votació d'esta vesprada gràcies a la majoria popular de la Cambra Alta.
3: I més coses. Després de sentir ahir l'expresident Felipe González demanar la dimissió de Sánchez o bé la convocatòria d'eleccions, avui un altre expresident, en este cas popular, José María Aznar, carrega contra l'executiu. Ho ha fet en unes jornades sobre governança on ha opinat que a Espanya diu que es governa d'esquerres a la honestedat.
10: Cuando desgraciadamente la corrupción resulta inocultable, se pretende desviar el foco y cambiar el tema. Hay fiscales condenados, mandos policiales investigados, ministros y altos cargos condenados, otros pendientes de sentencias, registros de sedes políticas, de ministerios, de dependencias oficiales.
3: I el president de la patronal empresarial espanyola, Antonio Garamendi, ha anunciat este matí que es presentarà a la reelecció.
6: Sí, ho ha anunciat en el seminari de la PIE, l'Associació de Periodistes Econòmics. Este serà, seria, si guanya el seu tercer mandat, està al capdavant de la COE des de l'any 2018. Allí va arribar com a únic candidat.
11: Yo me voy a presentar a las elecciones de COE. Tengo un apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener.
3: I avui sí, l'actriu Elisa Mulià s'ha presentat per a celebrar, per a declarar a la seu judicial de la plaça de Castella en la causa contra l'exdiputat Íñigo Errejón. Belén Barrachina, delegació de Madrid.
12: Mulià estava citada per la querella que va presentar Errejón en contra seua per presumptes calumnies. L'actriu ha explicat al jutge que no va actuar amb voluntat deliberada de cometre un delicte i en eixir dels jutjats ha demanat imparcialitat als mitjans de comunicació. Escoltem Elisa Mulià.
13: Que intentéis ser imparciales, intentéis dar una información que sea neutral y que no favorezca solo a uno de los lados, porque el daño que se hace es irreparable, es irreversible.
12: Recordem que l'actriu s'exposava a ser detinguda després de no haver comparegut fins a tres vegades anteriors davant el jutge que investiga el cas.
3: En els esports, el València Bàsquet avui és el protagonista absolut de la informació esportiva ací a casa nostra, després que esta matinada el seu jove jugador Sergio Villarreal ha sigut escollit en el lloc 25 del draft de l'NBA pels Lakers, tot i que després de passar pels Knicks ha acabat en els Mavericks de Dallas. El jove base de 20 anys haurà de decidir si fa el salt als Estats Units o si continua una temporada més a Europa.
6: Abans té l'oportunitat de proclamar-se campió de Lliga esta vesprada si el seu equip s'imposa al Barcelona en el quart partit dels play-off en el València Bàsquet. El València Bàsquet pot conquistar la segona Lliga de la seva història. Els jugadors de Pedro Martínez estaran acompanyats de 250 aficionats i xiran d'ací a uns minuts en autobús des del Roig Arena. Per cert, el Roig Arena obrirà les portes esta vesprada a les 8, quan comença el partit, per a poder seguir-lo a través de pantalles gegants.
3: Acabem la 1:07 passats. Continua ara l'última hora del programa Amunt i Avall en Sergio Cina. Nosaltres actualitzem a les 3 de la vesprada, que avui hi ha molta tela que tallar.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
14: De tu a tu. Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
15: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
16: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
15: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
16: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
15: Preinscríbete en umh.es.
17: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen. Es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar, les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
18: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
19: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
20: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
21: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
22: Presentador de la Safor,
23: Ximo Rovira. Periodista de La Plana,
24: Gemma Juan. Animal de compañía,
23: la radio.
25: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de compañía.
26: La vesprada de punt, on tot pot passar.
27: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
28: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
29: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
30: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
31: Amunt i avall.

Amb Patricia Valero al control tècnic del programa, encetant d'esta última hora d'aquest espai multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, que es durà justet fins a les 2, 2 i algo, perquè avui encara estem en temps de mascletaes, de fogueres en Alacant. I, a més, amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Això és A Punt Ràdio.

0: A voltes val més la pena fer playbacks a Abril i Marina, què tal, com esteu?
1: Què tal? Sí, totalment. Més que res per no escoltar la nostra veu.
2: Sí.
0: No, i perquè la vida i l'experiència mos han demostrat que és millor fer playbacks.
2: Sempre.
0: Tenen una cosa especial, els playbacks.
2: Estem fent playback perquè estem escoltant esta cançó de Vetusta Morla, perquè el que anem a fer ara és un repàs per algunes de les cançons que més sonen el dia de Sant Joan. I ho hem fet, com no podia ser d'altra manera, començant amb este tema, que ja és l'himne per excel·lència d'una nit com la d'ahir i d'un dia com el d'avui. Però, com va néixer este tema? Avui donem algunes dades. El 10 de novembre de 2017, la banda Vetusta Morla llançava el seu quint àlbum d'estudi, Mismo Sitio, Distinto Lugar. I portaven el seu tracklist esta cançó, que portava per títol la data tan significativa i que marca l'inici de l'estiu i ret homenatge a algunes de les tradicions lligades a la que és la nit més curta de l'any. Cruza los dedos por mí y antes de que vuelva a mirar. A pesar que molts la identifiquen com una espècie de vals, el grup la defineix com una barreja de vals i folklore amb rerefons de cançó popular.
1: Mira, molt bé.
2: Sí,
1: bé, o sigui,
0: és que té eixa cadència de cançó popular,
2: vibra,
0: de veres.
2: Sí. Tot i que, com hem comentat al principi, va veure la llum en novembre de 2017, el seu èxit arribaria uns mesos després, concretament el 23 de juny de 2018, quan van fer un concert a la Caja Màgica de Madrid. Van arribar a juntar 38.000 persones i es convertirien en el primer grup indi en aconseguir eixe rècord d'assistència. Va ser així que la cançó va adquirir més significat encara per a la banda i també per als seus seguidors. Tanta va ser la seva repercussió que quasi un any després d'aquest primer concert estrenaven el videoclip, dirigit per Paula Ortiz, una directora nominada en tres ocasions al Goya i que tenia com a protagonistes a Álvaro Morte, el professor de la Casa de Papel, i a Verónica Moral, coneguda per sèries com Vis a Vis. Els actors, a més, van declarar que es feia molta il·lusió perquè eren fans incondicionals del grup.
0: Però el nom de Vetusta Morla sabeu d'on ve, no?
1: No, jo no sé d'on ve.
0: En sèrio? Mira aquella rapança i tot. La història interminable l'heu llegit o l'heu vist alguna volta? N'hi ha una tortuga enorme que li diuen Morla a la, a la tortuga. La tortuga és antiquíssima i té moltíssims anys. És una persona, no? És un ser molt, molt savi, molt savi. I d'ahir ve allò de Vetusta Morla. De la història interminable.
2: Primera notícia. Nunca te acostaràs.
0: Pues jo em pensava que aquí sí que ho sabíeu i aneu a dir, vinga, va, Sergi, que estàs contant-nos, que ja,
2: no,
0: ja
2: no.
0: Resulta que... Mira, només ho sabíem la Valero i jo. Sí, bueno, Maite igual també ho sap, lo de Vetusta Morla.
2: Era una bretxa generacional.
0: Sí, bueno, però...
1: Ho has dit fi, perquè jo estava preparant una pitjor, eh?
0: Això vol dir que els vetustos som vosaltres.
1: Que això anava a dir. Que Morla som vosaltres.
0: Bueno, però parlant de vetustos...
2: Sí, perquè si este vos pareix un gran tema en honor a Sant Joan...
1: És xulíssim,
2: agafeu-vos a la cadira, que en tinc més.

0: Uau. Qui és, Abril?
1: Sí, sí, això no té...
0: És Bertín.
2: És Bertín.
0: Ja. És Bertín Osborne.
1: Bertín quan cantava bé. Claro, quan
0: escolta, cantava...
1: Escolta,
0: canta bé, eh?
1: Ara?
0: A més, que no, canta...
2: vull dir, qui canta bé...
1: Claro, no, no, no.
0: Faria lleig, escolta, no? Ser un quadre.
1: Venia, era un Latin lover que... S'ho flipaven en Bertín Osborne, te'n recordes, Patri? El Bertín era... Mare meua...
0: Cuidao en el Bertín.
1: Sí, sí, cuidao en Bertín Osborne, que...
0: Bueno,
1: sí,
0: sí, sí, este sí, tema sí. Es diu Noches de San Juan i és un dels grans clàssics de Bertín Osborne. Es va llançar en 1984 dins del seu exitós àlbum Tal como soy. Fa una referència a la màgia i al misticisme que acompanya la nit de Sant Joan. I a més, s'allunya una miqueta de les balades romàntiques que protagonitzen la majoria dels grans èxits de Bertín Osborne. Abril, para, mira, mira, si cara. I que en gran part arrencaren amb eixe debut discogràfic de principis dels 80.
3: Crec que no hi ha res que comentar, eh?
0: Vull dir... Este, vos ha agradat?
3: Molt encantat, fantàstica.
0: Jo continuo, doble l'aposta, perquè més recent és el tema...
1: Voleu que vos encontre una altra, de Bertín Osborne, una altra curiositat. Osborne, que sempre l'han confundit en el tema de les bodegues Osborne,
0: sí.
1: Ell estava casat en algú de la competència de les bodegues Domecq, que també fabricaven brandis. Sí, sí, eren curiositats d'aixes de la vida que passaven i que...
0: I que uno se'n recorda.
1: Que no se'n recorda, i pues vaig a contar-li-les a elles, que estan ahí bé. Però bueno, qualsevol cosa millor que algunes cançons també vos tinc que
0: això
1: dir,
0: sí.
1: Eh?
0: Bueno, a veure si el pròxim grup també tens alguna anècdota, perquè més recent és el tema de la mítica banda de rock andalús En la noche de San Juan, de la banda Medina Azahara, que es va llançar en l'any 2000 dins del seu disc d'estudi titulat 20, i amb què celebraven les seues dos dècades d'història.

0: És que està molt bo, això, perquè sí. El moviment d'abril ha sigut així com...
1: Mireu que no he dit res, eh? Jo estava callar i no
0: però,
1: fer cares.
0: A veure, no. Com es diu? El llenguatge de...
2: El llenguatge no verbal.
1: El corporal. No verbal i no facial, vull dir, perquè jo estava...
2: Llenguatge...
0: No m'era sigut així...
2: Mimètic.
1: Motor.
0: Un somriure i una baldaeta un poquet.
2: Era un... A veure ara què? A veure què? Ara
0: sí, sí,
2: què
0: onda? Una, diu, bueno, vaig intentar...
2: No facis cares,
0: ballar
2: Adri.
0: Ballar
2: no.
0: Una miqueta.
2: La lletra d'esta cançó, com en el cas de les anteriors, és un homenatge festiu i màgic a la tradicional celebració de la nit de Sant Joan, que descriu l'ambient típic d'esta festivitat en les platges del sud d'Espanya.
1: Jo esta no l'havia escoltat.
2: No, jo tampoc.
1: No em sonava. És que crec que del teu repertori me'n sonaran dos o tres.
2: No, sí,
0: sí, a veure, per la bretxa generacional.
1: Està bé,
0: sobretot,
1: però està bé, coneixem les cançons.
2: Molta bretxa, en este recuny hi ha molta bretxa.
1: Però molt loco, això.
0: Sí, sí, es nota quan en la intenció, en el moviment que el provoca.
2: I si esta cançó parla de la celebració de Sant Joan a Andalusia, més cap al nord se'n va Víctor Manuel amb el seu tema Danza de Sant Juan, que ret homenatge a la nit de Sant Joan asturiana, que ret cult al foc tradicional.
0: Està de agradar molt. ¿Vos habéis fijado que comienza como si fuera los créditos de Totoro? De mi amigo Totoro, los compasos dichos en el
1: Sergi, que vos fas unas comparaciones, sí, filmeu sí. De referencias, no tenemos.
0: Totoro no lo habéis mai en la vida, la peli de mi amigo Totoro.
1: No.
0: Pues això sí que és intergeneracional, com Chihiro i com totes aquestes coses.
1: Ja vos he contat jo el meu drama en el viatge de Chihiro, no volem més.
2: Com a Abril, Chihiro li fa por, igual Totoro també.
0: Ja, però li fa por Chihiro, li fa por Coraline.
2: Coraline sóc jo.
0: A tu te fa por Coraline. N'hi ha coses en la vida que fan més por que Chihiro i que Coraline.
2: Disfruteu de la deuda de Víctor Manuel.
1: A veure Víctor Manuel.
3: Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar.
2: Chulíssima.
0: Vos repte que busqueu la capçalera, la dels crèdits de Chihiro, de
2: Totoro.
0: De Totoro, i veureu com es pareix a un to esta cançó.
2: Un dia podríem fer un tema de cançons que no són la mateixa, però
0: que
2: pareixen.
0: Sí.
2: Sabeu?
0: Sí, pues esta es pareix a un to.
2: Bueno, anava a fer una explicació de què conta esta cançó, però com Abril diu que dic coses que no entenc... Bueno,
1: que no, però això què és?
0: Una confabulació.
2: Una confabulació contra tu.
0: Pues
2: a veure, en esta cançó, Víctor Manuel exposa un diàleg amb tot allò sagrat en què mostra incredulitat amb respecte a la figura de Sant Joan. Al cantar-li, Víctor Manuel juga amb la idea que, comerçant des de fusta, no el jutjarà.
1: Ah, bueno, pues mira, està curiós.
0: És el simbolisme d'aquestes coses.
1: Claro, com és un...
0: Un objecte inanimat.
1: Claro, no el jutjarà, molt
0: claro.
1: Bé.
2: Este tema és dels 90... estava incorporat en el seu disc A d'on iran los besos, i la cançó ha pres un cariu espectacular en les seues gires recents.
0: De totes formes, esta cançó no, però el disc ixe de A d'on iran los besos va ser tot un boom, en l'època.
2: Aquesta cançó també, pues esteu burlant, però és una cançó que té un montó de reproduccions.
1: No, però si jo no em burlo.
0: Sí.
2: Bueno, però no totes les cançons que tenen Sant Joan com a protagonista estan centrades en la màgia i el misticisme de la nit. A finals de 2024, ja si es tanca la bretxa generacional, el grup Hey Kid llançava el tema Noche de San Juan, un viatge a través de records compartits que el cantant de la banda dedicava al seu iaio.
4: Me quiero imaginar contigo en cualquier playa para hacerla nuestro hogar. Pensaba en viajar 23 de junio en esa noche.
1: Molt bé, està molt
2: bé, veritat?
1: Sí, esta m'encanta.
0: Sí, que no, està dic jo que no, està bé.
1: Junta la de Vetusta.
0: De tot el que ha anat sonant, sí.
2: No està mal, no està mal.
0: En què tenen esta?
2: Damunt estàs bonica perquè en més d'una entrevista l'artista ha explicat que la cançó naix del seu desig de que s'abuelo, que li dien Juan, haverà vist tot el que estava aconseguint ell en el món de la música.
1: Ja està, jo...
2: Entonces ja està, pelos
1: de punta...
2: de
1: piel...
2: I ja està.
1: I ja puc plorar.
4: Son las vidas que has cambiado. Son nuevos los lugares donde...
0: És que n'hi ha moltes formes de que se te posi la pell de gallina, eh? Pa bé o pa mal.
2: Això sempre.
0: En este cas, pa bé.
2: ¿Qué?
0: Sí, jo sé lo que dic.
2: Hi ha d'altres que, a pesar de dur Sant Joan en el seu títol a tres cançons, tenen poc a veure amb la festivitat. La mostra més recent és la de Sergio Dalma. Fa apenas 5 anys estrenava el tema La Noche de San Juan, una cançó que l'artista català definia com un cant a la vida optimista i vitalista i que s'incloïa en el seu disc Alegria.
0: Este chiquitalià que coneix Marc Gómez.
2: Efectivament.
0: Sí.

0: l'aire.
1: Sabeu quina és, no?
2: Sí, sí, pues prou. Però...
1: No, però sí que era més... Estic contenta.
3: Bueno, almenys vosaltres sabeu qui és Sergio Dalma i d'on és Sergio Dalma.
1: Que no tots poden dir el mateix.
3: No, tots poden dir el mateix. I són les coses més loques que he viscut jo en la meva vida.
1: Últimament.
3: Sí.
1: Pues em sorprèn que Marc no sàpiga qui és.
3: Marc estava convençut de que és italià.
1: Mira.
3: Sí, però convençudíssim, eh?
1: Molt bona, t'acostaràs
2: sin saber una cosa més.
3: Que no és italià.
1: Que
3: Sergio Dalma no és italià. Sí.
4: Segons ell mateix va explicar, va idear esta cançó per a fer somriure al públic i combatre el mal humor en la societat. De fet, el videoclip, per algun motiu que desconec, són dues persones barallant-se després d'haver-se pegat un colp en el cotxe, però passa Sergio Dalma cantant esta cançó.
3: I s'arregla el cotxe i tot, no? Vinga, va.
4: I es posen felices. Vos ho prometo.
3: Això supera el color esperanza de Diego Torres, que era també un poquet...
4: Passa ell cantant pel costat i després fa una cosa girant les mans com si tinguera poders.
3: I s'arregla tot.
4: I ja la gent està feliç.
3: En el cotxe es catxiflat, però feliç tots, no?
4: No n'hi ha res millor que veure els videoclips de les cançons.
3: Ja.
4: No n'hi ha res millor.
3: Però és que jo em pensava que ja no es feien videoclips.
2: Sí, però si ara es fan unes locures, unes produccions.
4: Sí, com si foren pel·lícules.
3: Sí. Tinc que tornar a presentar videoclips.
2: Sí. És a dir, els actuals... Sí, que som, sí. O sigui, és
4: com i en persones famoses, tipus actors,
3: jo em pensava que ja no es feien els videoclips.
2: Sí.
3: Ara, les cançons ja porten videoclips. Ui, està fent-me pegar voltes a sol, cap.
4: Reflexionau.
3: Sí, hombre.
4: També hi ha tres cançons que jo pensava que feien referència a la nit de Sant Joan, perquè diuen alguna cosa en el seu títol relacionat amb Sant Joan.
3: Per exemple.
4: I en realitat no. Per exemple, Sant Juan, un tema de Luis Fonsi, que lluny de parlar de la festivitat de Sant Joan, fa referència a Sant Juan, la ciutat de Puerto Rico.
3: Pobre xic, este.
4: I Luis Fonsi, per què?
3: Perquè el tema del... Esta que se va fer tan coneguda, com que cantava ell, que no me recorde.
2: Despacito.
3: Despacito. No era d'ell. Realment no la va composar, només la cantava. Imagineu-se d'haver-la composat, tot el que haguera pogut poar, a només cantar-la.

0: Que t'has... S'ha quedat
1: més dur. M'ha quedat visca.
2: Mira, hi tenim... Com es diu, Marina?
3: San Juan.
2: San Juan.
0: Home, preferís que el Despacito, eh?
1: Sí.
0: Que això, un poquet muermo. Escoltar, ja. Vinga, va, deixa-la, vale. Que l'escolta un poquet de la xiqueta, va.
4: Más, porque al final tú ya no estás aquí a mi lado.
0: Mare meva, quin baixó, ja has escoltat prou.
1: Mira, una esta balaeta. Cançó, efectivament, sí, forma això. Part del disc El Viaje, on cada cançó du el nom d'una ciutat o lloc i està inspirada en anècdotes o sentiments que l'artista ha viscut en cadascuna d'ells. I en este cas, el desamor.
2: Ai, va viure el desamor ella en San Juan, Puerto Rico.
0: Sí. L'ha viscut dos voltes, en Despacito i en San Juan.
2: ¿En Despacito?
0: Sí. Despacito, quiero
2: respirar tu cuello despacito. Pero si vivo el amor, ¿no?
0: Ya, pero el Despacito se el va a endur en estos, en els títols, el desamor. Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Pero no deixem de parlar del desamor, porque hay una otra persona que también ha relacionat el San Juan amb el desamor, y es Marifé de Triana.

0: Ja està, volia que diguera Sant Juan, pues ahí ho tens.
1: És l'única volta que ho diu de tota la cançó.
0: No, ho repeteix més voltes. Un mendigo llegaste a mi en la noche de Sant Juan.
2: En les cançons antigues es repetien més les coses. La
0: igual
2: eren
0: dos o tres versos
2: i ja
0: en bucle.
2: Sí, sí, i a repetir. Sí.
0: Esta Noche de San Juan és una de les coples més recordades en la veu de l'artista sevillana. La cançó narra la història de desamor en què la protagonista recorda un home que va arribar a la seva vida.
1: La nit de Sant Juan.
0: Verbena d'una nit de Sant Joan. Però la seva promesa d'amor va resultar ser passatgera. Ho ha dit altra volta, San Juan.
1: Altra volta.
0: Però, al meu parecer, la nit de Sant Joan acostuma a ser més una nit d'amor que no de desamor. Pot ser, però això és el moment de fer també una ullada a la proposta en relació a Sant Joan que fa la Niña Pastori en la cançó Amor de Sant Juan. Llançada en 2002 dins del seu àlbum Maria, el tema parla sobre rituals màgics d'eixa nit, com triar i com tirar una moneda a l'aigua per tal que els desitjos d'amor es facin realitat.

0: Esta també és un poc famosa.
1: Sí, bueno, jo esta li l'he vist cantar en directe.
0: I què tal?
1: Bé, bé. Sí, sí. De fet, en alguns programes i algunes gales que hem fet en la ràdio, sí, i ha portat a la Niña Pastori.
0: Molt bé, doncs pues mira.
2: Jo estava a dir-vos que no l'havia escoltat.
0: No. Igual ahí no habré...
1: A mi m'agrada...
0: Calla't.
1: No, a mi m'agrada quan li dones un impuls musical a Marineta que fa... I s'agarra enseguida ahí com si fora...
0: Niña Pastori sóc jo.
1: Sí, és mimetisa. En este cas, a mi mentisa. En Niña Pastori fa girant el muscle i fa...
0: Marrupisc.
1: Sí, el cony.
2: Però sí que el cony. És que crec que és un poc generacional, esta cançó també.
0: Esta cançó... Sí,
1: serà. Clar, perquè vosaltres sí que la coneixeu, no?
0: Jo sí, Abril no. Per això, la bretxa generacional sí està entre Abril i jo.
1: És per el AD...
0: Pressupost?
2: No, és el AA... El 2 després d'Abril.
1: AD, sí.
0: Esta és el 2 després d'Abril, però és massa menuda per recordar.
1: Claro, el pilla ja massa xicoteta.
0: Però jo ja era suficientment major com per a sentir-la.
2: 100%.
1: Ja era major.
2: Ella ja estava, ja tenia 6 anys.
0: 6 anys.
1: 6 anys, major.
0: Majoríssima.
1: En un plis a prendre la comunió.
2: A punt de prendre la comunió.
0: Bueno, calleu, que ara vaig a posar la meva favorita.
2: Va,
0: posa la Pàtria.

0: pena.
1: Com t'has guardat la tua preferida?
2: Home, per supost, això sempre.
3: Ella agranant cap a casa.
1: Ai.
3: Sí.
1: Esta no només és la cançó que més ganes de ballar dona de totes les que hem posat avui, sinó que a més és un cant a la sanació, la catarsi i la renovació personal i es va incloure en l'últim disc d'estudi del grup Charango, anomenat De Ventiales, amb què van tancar la seva carrera.
3: Filla, és que ganes de ballar ninguna de totes les que
1: no,
3: m'ha posat en una ganes. De ballar...
1: La copla, com a món.
3: Sí, de ballar, ballar precisament no mos han donat
1: esta
3: ganes.
1: Sí. Esta sí. Per això acabem en esta. La lletra funciona a dos nivells. D'una banda parla del ritual de Sant Joan perquè representa el simbolisme de la foguera com a element purificador per a cremar la pena, deixar enrere el passat i renaixer de les cendres, però tal i com han explicat alguna volta els seus autors, va naixer en realitat de rituals que van viure amb algunes comunitats indígenes amb les que van conviure a Brasil.
2: Ah, molt guai. Que xulo.
3: No, es nota en la tonaeta, sí, l'estil i tot això. Mm-hmm. Bueno, no ho he eixit esta nit ni res, no? No ho ha anat a...
1: Com tenien que eixir,
3: sí,
1: han vingut a obrir, a punt.
3: Haguereu pogut no entrar, o sigui, no agitar-se directament. No.
1: Havia gent, nosaltres veníem a treballar i havia gent en el tramvia.
3: No fa falta que m'ho contés.
2: Jo vaig anar a sopar a la platja, però, més enllà d'això,
3: ja
2: prontecava a casa, que n'hi havia que
3: segurament matinar. Va ser de totes i de tots la que més va trasnotxar.
1: Efectivament, perquè jo estava fregant la cuina, mira, ahir per la nit...
2: Contrastos,
1: sí. La vida.
3: Jo estava ahir escrivint, tenint, editant i tenia els ulls ja esclafits i tot de tant d'estar ahir. Vaig dir, mira,
1: fatal, Sergi.
3: I avui quan venia cap ací en la moto i veia la gent en les xancletes, en les rotondes, esperant a que els arreplegara un cotxe, un taxi o un Cabify, una cosa d'estes, dic, tots estos, mira-los tu, venen.
2: Que bona vida,
3: esta,
2: eh?
3: Quina
2: la bona vida, ojalà. Si
1: l'any que ve tots a la voreta de la mar.
3: L'any que ve, sí, i fem el programa des d'allí el dia següent.
2: Sí.
1: Pues que sabeu què passa? És una cosa que està molt lletja, però és que a mi el dia de Sant Joan m'agrada, el que passa és que l'olor a foguera que després te se queda impregnada amunt de tu i no te la lleves,
3: ja.
2: Has d'enclavar-te 13 dutxes.
3: Però ahí s'enjunten dos dels olors que més mos agraden a mosatros. L'olor a covatxa i l'olor a postbufera, és a dir, eixa olor a cervesa
1: a depositada,
3: a pegar en terra. Ixa és la definició.
2: El moño tol.
1: Oh, aixe moño, això
3: olor
1: no
3: a cervesa a pegar en terra, que és la que fa olor després d'una entrada de moros i cristians,
1: sí,
3: d'una verbena...
1: Olor a garito de festes tancat, és que és això.
3: Exacte, sí. Tota la millor definició, i això ja me l'apunte, pues, imagina les dos olors juntes.
1: Uf.
3: La de covatxa i la de cervesa a pegar a terra.
1: Terrible, sí? Terrible.
3: Pues això era el matí que mos esperava, si no haguem vingut a treballar.
1: Bueno, mira, encara ens hem de vindre, toco.
3: Sí.
2: Almenys solen bé.
3: I que fem bon olor i tot, i anem pentinats. Bé, xiques, dale, cuideu-se.
1: Gràcies.
3: Anava a dir-vos que tingueu bon cant de setmana. No, demà altra volta, sí.
1: No, demà mos veiem.

0: mateix temps de llevar-te un pes de damunt, no?
1: ¿Cómo?
0: Al mateix temps de llevar-te un pes de damunt.
1: Sí. No, yo estoy sufriendo desde que planto, o sea, desde que empezamos a transportar las piezas,
0: sí,
1: hasta esta noche. Cuando yo la vea quemándose, que todo ha salido bien y todo se ha acabado y no ha habido ningún accidente ni nada, ahí respiro de verdad. Mañana no me despierta nadie. O sea, mañana no me busquéis.
2: És cert que en el teu cas també n'hi ha aquesta pressió, perquè jo sempre, i vos heu preguntat alguna vegada que ens hem trobat, si es perd realment aquesta por, aquesta pressió de plantar ahí, perquè és la foguera de tots.
3: A ver, ten en cuenta que la hoguera oficial, nosotros, es hasta el final. Entonces, nosotros plantamos más hogueras, plantamos muchas fallas, y claro, obviamente no podemos ir a todas, pero esta, digamos que tenemos que estar ahí hasta el final, y la responsabilidad de que queme bien, de que el espectáculo de la crema sea bonito. Y entonces yo creo que en la hoguera oficial sí que nos puede la responsabilidad a los sentimientos, obviamente él más, porque la obra es infinitamente más grande y más complicada, pero en cuanto a sentimientos, la hoguera oficial es muy difícil, son muchos sentimientos los que... Pero cuando viene gente de fuera y tenemos que explicarle qué se siente, yo siempre les digo que mi padre era cocinero y él decía que cuando él hacía, por ejemplo, un arroz, que es tan nuestro, el arroz se hace para comer. Si el arroz se queda en la paella es porque no está bueno. Hay que comérselo todo. Pues esto es lo mismo, la hoguera es para quemar. Es más, nosotros nos enfadamos cuando se quema mal o cuando la gente se lo lleva a casa. Cuando la gente quema, quita los niños. Yo me enfado mucho.
4: Pero más bonitos que siguen, ¿no?
3: Efectivamente, eso es para quemar.
4: Pedro, no sé si volvías a afegir algo a...
5: No, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo.
4: Ni a voltes, en el teu cas, en la foguera de vejez, ni a una laica chicoteta, una goseta, correcto, que dic, es que me la enduré a casa, pero es que ha de cremar.
3: Sí,
4: es que
3: sí,
4: no
3: sí.
4: Se vestir.
3: Es que es así. Que si no, luego es carne de cañón.
4: Don Sergi, des d'ací tenim els dos mestres fogueres que pareix que es plantejaran, també es postularan per al centenari. Ja mirem a 2 anys cap avant.
0: Això, la qüestió és anar ja planificant en temps.
4: Claro.
1: Yo llevo diciéndolo ya es que... hace tiempo, porque además coincide con mi edad de jubilación. Fíjate tú qué broche de oro
0: sería
1: para
0: mí. Remat, ¿no? Ya, mi Jordi, para la carrera.
1: Sería ya, vamos, si pudiera pagar, en vez de que me pague a mí el ayuntamiento, yo creo que pagaría yo por hacer la hoguera del centenario, pero claro.
6: Muy alto,
1: sí, bueno, está, muy el alcalde está cerca, igual me oye y dice, bueno, pues vamos a aprovecharlo.
0: ¿Que será que nos estás ya pegando voltes al cap, Pavorer? Sí, ¿qué inventarías, no, en esa foguera municipal?
1: Claro. Dar el do de pecho ahí para mí sería al final, aunque para Sergio sería una continuidad, porque Sergio va a batir todos los récords míos, porque va a estar, si lleva ya 13, creo que has dicho,
0: sí,
1: pues se retirará con 50 hogueras oficiales.
4: Això no va a dir. Pedro Espadero, Sergio Gómez es jubilarán en la plaza del ayuntamiento. Gracias por venir a este set de la radio pública.
1: Muchísimas gracias.
6: A vosotros.
0: David, tota la vida laboral transcorreguda ahí en la plaça de l'Ajuntament fent les fogueres municipals.
4: Exacte, efectivament. Doncs,
0: vida laboral, fogueres municipals.
4: Sí. Es deixem que se'n vagin a tindre a la resta de companys, perquè nosaltres així tenim més convidats,
0: sí,
4: així que res, rebem aquí ara mateix als amics de la barraca Los Gorilas, que han sigut la barraca guanyadora d'enguany. Parlem de que n'hi ha un concurs, una categoria especial molt competida en el món de les barraques, i per això jo tinc al meu costat, s'està posant ara Carla Descascos. Carla, què tal? Bon dia. A veure, parla'ns un poquet, tenim a Sergio Sogor també. Sergio, què tal? Que arribeu així a pressa i corregent, fa calor així, però bueno, ja esteu asseguts tranquil·lament. Què tal?
7: Molt bé, però la veritat que quan se tracta de disfrutar la festa, de disfrutar de l'alicantinisme, de la millor terreta, nosaltres encantats. I sé que patir, se patir en gust.
4: Se patir en gust, això és veritat. Soporta la calor com se pot.
0: I la gola ja està ressentida, pel que veig, després de tots aquests dies de festa.
7: La gola, no sé com aguantem tant, la veritat.
0: Ja.
4: costa molt.
0: Les goles pateixen ahir, s'estira el motor.
4: Jo volia preguntar també, Carla, contem-nos un poquet, perquè la barraca Peña Los Gorilas és una de les clàssiques així en la ciutat d'Alacant, i enguany, a mi aquesta portalada, vos heu alçat amb el primer premi d'especial, que és el que se sent, perquè ha tornat a on ha caigut moltes vegades.
8: A veure, Gorilas lleven des de 1925, és la barraca de Cana d'Alacant, és la més antiga,
6: i bueno, al final llevem uns anys, fem un treball molt conjunt, som una família, i sí que és veritat que al final els resultats han arribat, ha sigut este any que s'han llevat el primer premi de la Portalada i el Ninó d'Indultat per votació popular, i estem molt contents. I bueno, la veritat és que després de quasi 20 anys, jo crec que ja mos tocava.
4: En Pedro Abad, de veritat.
6: Sí, en Pedro Abad és un artista i una grandíssima persona.
4: Doncs, Sergio, parlem també de que sou una forma diferent a la foguera de viure la festa. Contem-nos un poquet com se viu en Los Gorilas, com se viu en aquestes fogueres.
7: Bueno, Los Gorilas té una essència de que és una penya que, bueno, sempre està composta per gent molt rellevant de la ciutat d'Alacant, molt implicant en el cantinisme. No oblidem que fou una penya que va fundar l'Hèrcules i estem molt vinculats a ells, també al GOE 3 de València, estem germanats des de 1993. Per tant, estem dins de lo que són institucions que creiem que representen l'alicantinisme i Alacant, estem molt vinculats i pretenem ser un valor, algun grup de gent que impulse lo que són aquests valors i diguem aquestes possibilitats que té Alacant de seguir millorant, que volen ser partícipes de tot allò.
4: A més, parlem de que deia Carles, 1925, abans que les pròpies fogueres estaven Los Gorilas fent festa.
7: Sí, Los Gorilas va néixer com una penya. Fou una penya que es va fundar, que va estar vinculat a Rico Pérez, que va ser la persona que va fundar l'Hèrcules. I bueno, entre tantes persones, no?, que havien implicades, i nosaltres tenim la sort d'estar ahí, de continuar el legat i de pertenecer a esta penya centenària de la que estem molt orgullosos de pertenecer.
4: Ara continuarem, no te'n vagis molt junts, Sergio, perquè ara tornarem a parlar de la barraca penya Los Gorilas i d'aquest premi, però fem un alto en el camí per a rebre així en este set de la Ràdio Pública l'alcalde de Alacant, Luis Barcala. Què tal?
8: Muy bien, encantadísimo. Hoy 24, no pensábamos que llegaría al principio, pero aquí estamos y hemos cumplido con todas las tradiciones y con todas las obligaciones de unas hogueras que están siendo absolutamente maravillosas en todos los sentidos.
4: Y entonces les visites institucionales que eso comporta, claro.
8: Claro, claro, no, hombre, vamos a ver, al margen de lo institucional como alcalde, pues está la cantidad de amigos que tengo pues por todas partes, empezando por la Peña de los Gorilas, que son ya muchísimos años, que plantando ambas barracas, Chuanos y Gorilas en especial, pues tenemos un hermanamiento y un respeto y una admiración por la barraca decana de las alicantinas.
4: Alcalde, li demané una valoración del que han sido estas festes en general, ¿qué es el que valorem?
8: Bueno, en primer lugar, la cantidad de gente que ha habido y que está asistiendo. El fin de semana ha sido tremendo, pero también entre los días entre semana parecía que iba a ser más complicado que hubiera tanto lleno, pero el lleno ha sido absoluto, absoluto. Y lo segundo a destacar es que no hay que reflejar ningún incidente de mención más allá de golpes de calor o las lipotimias lógicas por la cantidad, por el calor en que está haciendo, y poco más, alguna caída, pero sin importancia, ¿no? Y yo creo que eso es a destacar en una ciudad que se abre de par en par, donde todos lo que montamos en la fiesta es para recibir a todos los amigos que quieren conocernos y quieren compartir con nosotros y quieren divertirse y ser felices. En definitiva, ese es el esfuerzo que hacemos para regalar a los demás. Y cuando eso se hace con seguridad, un dispositivo que de más de 5.000 servicios entre Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, bueno, pues eso es trabajar con prevención y con esa prevención garantizar la seguridad de todos y la tranquilidad de todos.
0: Alcalde, buenas tardes, no sé si me escolta.
8: Sí, sí, perfectamente.
0: Le saludamos desde los estudios de la radio aquí en Valencia. Mis datos no son equivocados, estamos hablando de amigos, cerca de 2 millones de visitantes, que son los amigos que han visitado estas hogueras 2026, ¿no?, en Alicante.
8: Sí. Este año, además, a partir del día 17 ya estábamos prácticamente con la ciudad llena. Todo el alojamiento está completo al 100%. Uh-huh. En restauración era complicadísimo encontrar una mesa en ningún sitio, ¿no? Y ese lleno, además, se ha complementado con la llegada de, creo que han sido 5 o 6 cruceros durante todos estos días. Es decir, si el año pasado hablábamos de una previsión en torno o que se acercaría a los 2 millones de visitantes a lo largo de todas las hogueras, incluidos los alicantinos que ya estábamos, Este año con toda certeza hemos llegado a esa cantidad sin ningún género de dudas. Haremos un balance final, pero ahora mismo lo que sí que es objetivo es la cantidad de gente que hay y sobre todo la ausencia de incidentes, ¿no?
4: També és una festa que atrau, evidentment, per aquests monuments, per aquestes fogueres que enguany crec que vostè ho ha destacat en algun moment, que han sigut d'una qualitat excelsa.
8: Bien, empezábamos con las infantiles. Las infantiles en los últimos años son las que han experimentado un crecimiento en todos los sentidos, en cantidad y en calidad más espectacular, y vemos unas obras de arte que son espectaculares. Pero luego también las medidas que se han adoptado para incentivar el que las distintas comisiones de hogueras subieran de categoría y se plantaran monumentos, bueno, pues ha dado ese resultado: 25 comisiones que han subido de categoría, entre ellas dos a especial, otras tantas a primera. Es decir, si mejoramos los monumentos, y los monumentos es una de las piedras angulares de nuestra fiesta, al final lo que estamos incrementando es esa llamada que hacemos, que no sea de cantidad, sino que sea de visitantes, de turistas, y que poniendo el acento en la calidad, porque no nos olvidamos que nuestra fiesta es cultura y que la apuesta por el turismo cultural es la apuesta por un turismo de calidad.
4: ¿Ni alguna cosa a mejorar? ¿Li posem algún pero a estes fogueres? ¿Alguna cosa que de cara a l'any que ve?
8: Tenemos ya los deberes para cara, orientados sobre todo al centenario de las hogueras, y deberes que, bueno, ya nos pusimos antes de las hogueras, de cuestiones que hay que mejorar a la hora de la tramitación de las licencias, a la hora de cuestiones que son de orden burocrático, que hay que simplificar, que no podemos estar complicándonos tanto la vida unos, ni complicársela, por supuesto, a las comisiones. Que el trabajo sea más fluido, sea más fácil, que haya más plazo, para que todos podamos trabajar con más tranquilidad. Pero al final lo que hacemos es valoración de qué hemos puesto en marcha, qué ha funcionado para reforzarlo y qué es lo que tenemos que cambiar para porque no haya funcionado. Ese es el trabajo que se hace a partir de mañana, día 25.
4: Alcalde Luis Barcala, gracias por pasar por la radio pública.
0: Gracias, y
4: la acomiadem porque té que continuar amb
8: això. Acaben de dar el primer disparo,
4: eh? Acaben de donar-li el primer avís. Això significa que queden 5 minuts per a eixa mascletà. La acomiadem. Gràcies, alcalde.
8: Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy, muy fuerte a toda la comunidad.
4: I continuem així, Sergi, parlant, tornem. Hem interromput eixa xerrada amb els amics de Los Gorilas perquè l'actualitat mana i, en este cas,
0: a veure, l'alcalde parlava de visites institucionals, nosaltres també tenim el nostre rigor de visites institucionals i clar, com a tal teníem que rebre-lo, clar.
4: Així que a Carla i a Sergio els agraïm que estiguen així amb nosaltres de nou perquè tocàvem eixa... L'alcalde també és barraquer, o sigui que sabeu de bona tinta que com és eixa també relació amb la resta de barraques. Ell és xuano, si no m'equivoque, vosaltres sou els goril·les que esteu proper també.
6: Sí, estem en la mateixa avenida i la veritat és que mos llevem ben tots els barraques. Al final això és com una xicoteta família dins d'Alacant, que tots treballem i anem a lo mateix, a disfrutar d'Alacant, a disfrutar de la festa, ja que tot el món conega la nostra festa i la nostra ciutat.
4: Jo volia preguntar-vos també, perquè abans m'he quedat amb les ganes d'introduir-nos ahí quan parlàvem de les portalades, jo he notat un increment de nivell artístic també en les portalades de barraca. N'hi ha cada vegada més ambició per la vostra part per destacar en aquest aspecte?
6: Sí, jo crec que nosaltres este any hem fet una portalada que realment no és una portalada, és una foguera.
4: Sí.
6: Pedro va de posar de, diguem, tota la carn ahí. I és un treball meravellós, fantàstic, és un treball increïble. Ha sigut una sàtira molt ben portada perquè l'any passat els bombers no m'han cremat i va per ahí la sàtira i bueno, la veritat és que contentíssims.
4: Això era un altre assumpte en el que volia entrar. Enguany suposa que aquests permisos de cremar també suposa que teniu notícies de que tot transcorrerà amb la normalitat que correspon?
6: Sí, suposo que sí, hem parlat amb bombers i tot està correcte. Que sí.
4: Mencionàveu a Pedro Abad, que és, tu has dit, ha plantat una foguera perquè és que és un dels millors que ara mateix ha deixat de costat en la realització de fogueres, però ara té eixa manera d'esfogar-se, no fent eixes portades de barraca. Com també és la relació amb ell?
6: A veure, Pedro Abad és una persona que té un legat familiar, que se dedica a esto i, bueno, llevant la sang, ho lleva dins, és un alicantí puro i dur, i la relació amb ell és molt fàcil. Pedro Abad és una persona meravellosa, molt fàcil de parlar amb ell, d'arribar a acuerdos, de tot. O sigui, és que per nosaltres és el millor i continuarem treballant amb ell, per supost.
4: Avui, ni de la crema, no sé si quins són els plans de la barraca penya Los Gorilas per esta vesprada nit.
7: Bueno, avui és un dia prou sentimental perquè és el dia que utilitzem pues, per dinar més que mai entre nosaltres, entre els més arrimats a la família dels goril·les. Suposo que cada barraca, cada forera fa el mateix. No és el dia de desmadrar-se, com aquí qui diu, és el dia de disfrutar, aquest sentiment de que s'acaba, de que les coses s'han fet bé, de que s'ha contribuït en tota la bona fe i la bona intenció. I bueno, d'agrair, entre altres coses, d'agrair a l'artista el que s'ha implicat durant l'any en el monument, en haver posat tanta passió i aquesta professionalitat que mai està pagada, mai està valorada. Som molt afortunats de tindre en el nostre cas a Pedro Abad, que considerem el millor, però segurament hi ha altres artistes que cada foguera, cada barraca té l'orgull de tindre cada any, i crec que deu de ser un dia també per ells, per reconèixer això i que seguisquen sorgint de, diguem, més artistes, perquè no serà fàcil aquest nivell i aquesta capacitat de crear.
4: Doncs vos agraïm que hàgiu vingut així a este set de la Ràdio Pública en representació d'eixa barraca penya de los Gorilas, la millor de la ciutat d'Alacant enguany, així que moltíssimes gràcies i vos deixem que també disfruteu de la mascleta perquè queda un minut. Moltíssimes
0: sí.
4: Gràcies.
0: Queden segons pràcticament, David, per a que siguin les dos de la vesprada i són eixa última segones, mascleta. Sí. Saps que l'univers està confabulat contra tu, tot ple de Sergis i Sergios tenies avui.
4: És veritat, sí, no havia caigut. No, havia caigut.
0: No, vaig a dir-te.
4: Per fortuna, el pirotècnic d'Alto Palància, Paco Sancho, no es diu Sergi, així que a veure
0: com li va. Sigut el que t'haguera faltat dia avui per estar
4: haguera
0: totalment
4: el colmo. Sí,
0: rodejat.
4: Sí, sí.
0: Bueno, estem esperant ja aquesta senyal de les vellers per a donar inici a aquesta última mascletà d'avui, que m'imagino que comença ja mateix. Tu tindràs la senyal visual directa més lluny de... Ja estan els xiulets.
4: Ja estan xiulant, és que la paciència impacients. A la cantina... Ahí està, tercer avís, arranca la mascletà.

0: veges, David González, si ha tingut una part final més rítmica que esta. Vamos, jo era de les poques que ha escoltat tan rítmiques com la que acabem d'escoltar, i no sé si haurà quedat algun vidre al voltant sencer.
1: Sergi, ha sigut simplement apoteòsica.
0: Clar.
1: I avui sí, avui l'adjectiu es queda curt per a definir-la, perquè aquest final rítmic ha sigut una autèntica barbaritat. Així la plaça estava aplaudint de tot moment, així que vos podeu imaginar. La gent encantadíssima, esta mascleta està a l'altura per a tancar, mai millor dit, venen d'altura els amics d'Alto Palancia, així que des d'ací, Sergi, anem a acomiadar aquestes retransmissions, que ha sigut un plaer traslladar-vos des d'ací, des d'este set, des d'esta caseta ja en la que ens hem acostumat a viure, també Pati Balaguer en el control tècnic, César Beltrán en la producció, en definitiva, des d'ací acomiadem i res, vos emplaça l'any que ve, si em permets, clar.
0: Clar, en quant a fogueres, sí, ja saps que ha sigut un gust, encara que la setmana que ve, ara el toca descansar una miqueta després d'esta nit, i la setmana que ve ens trobem així de nou a l'estudi, d'acord?
1: Doncs vinga, ara descansarem i després ja a pensar en falles del 2027.
0: Que ja està tot, una cosa de una altra. David, gràcies.
1: Cuida, una abraçada forta a tots. Adéu.
0: Adéu a tots. Ciao. 8 sobre les 2 de la vesprada, 24 de juny de 2026, dia de Sant Joan, dia en què es cremen les fogueres en Alacant i tots els voltants, i esta casa estarà ahí com no pot ser d'altra forma. Així que vos ho contarem en directe. Per una altra banda, ens trobem demà a partir de les 8 del matí. Adéu a tots.
2: Som la veu de tots. Som A Punt. Esports A Punt.
3: Són les 2:09 de la vesprada. Han escoltat l'afició taronja, que està optimista, sent que avui serà un dia especial. Compta les hores per a sumar la segona lliga del club. A les 8 arrencarà el quart assalt de la final de l'ACB i els de Pedro Martínez tenen a tocar i el segon títol de la temporada. Uns mesos en què l'equip ha fet gaudir molt els seus seguidors amb desenes de rècords i un joc que enamora i fa créixer cada dia l'afició. Al Palau Blaugrana tornaran a tractar de jugar a velocitat de la llum, apoderar-se del rebot amb dents i ungles i percutir des del triple. Podria ser l'últim partit de Montero vestit de taronja i el killer s'ha treballat una fase final de 10 per a deixar un títol al sostre de Roig Arena com a segell del seu pas pel club. Un bon grup de guerrers que creuen cegament en el pla del tècnic, que somreia este matí de nou a l'entrenament quan no sol fer-ho. Tot amb la ressaca de l'elecció de Sergio de la Rea com a número 25 en el draft en primera ronda pels Lakers, que l'han traspassat als Knicks, que l'han dut a Dallas en un intercanvi valuós. Larry, amb la sang freda que acostuma a exhibir, haurà de deixar aquests sentiments i dubtes de futura banda per a segellar un títol que tenen a l'abast. Seria el segon de la temporada, a principi, quan guanyaren la Supercopa, on Larry va ser MVP, deia això.
4: No, no hemos tenido champán, ni gorritas, ni cosas de esas, tío. Está guapo, tío. Nos falta ganar alguna vez más.
3: A veure si avui ja l'heu tenen preparat. Anirem a Barcelona amb els nostres enviats, Samuel Borja i Nacho Rodilla, per a veure com estan els dos equips i analitzarem les conseqüències del draft. També repassarem el Mundial, on per fi ha aparegut Cristiano Ronaldo i que va avançant entre els que treuen bitllet a 700 i els que s'acomiaden d'esta cita. Tot això i molt més, amb Marejo Collada al control tècnic i Eva Casany al micro. Felicitats als alacantins en el seu dia gran i als joans i joanes uns consells i tornem.
2: Esports A Punt.
5: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Cap i Casal.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
12: Ja hem arribat fins ací, però encara queda carrera, perquè la meta que compartim continua sent una societat més lliure, diversa i igualitària. 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València. Cap i Casal.
2: Som A.Punt.
3: Són les 2:13 d'este 24 de juny, un dia de Sant Joan que prometia ja des de la matinada, quan el jugador del València Bàsquet, Sergio de la Rea, ha sigut triat en el lloc 25 del draft en esa primera ronda de l'NBA pels Lakers. Els de Los Angeles l'han traspassat de seguida als campions d'esta temporada, els New York Knicks, i ells l'han traspassat als Mavericks de Dallas a canvi de la posició 30 de Coapit i dos altres seleccions en segona ronda. Ara el jove de 20 anys haurà de decidir si fa el salt als Estats Units o continua una temporada més a Europa. L'elecció li assegura un contracte de 7,3 milions d'euros, segons el sindicat, en 4 anys. Els de Dallas estan ara mateix en reconstrucció. Acaben de canviar al director d'operacions, un càrrec que ara té massa llogirí, i de tècnic. Han escollit el campió de la Lliga Universitària, Dusty May, i això... Ell ha estat donant molt de pes a la formació de joves promeses. Què significa això? Que l'equip podria apostar per incorporar a De la Rea ja per a formar-lo i que creixca d'acord als seus interessos. Necessiten un base, perquè després de l'eixida de Doncic i la lesió llarga d'Irving han estat patint en esa posició. En este equip tindria més minuts i menys pressió que si haguera acabat en el campió, en els Knicks. Tot i això, haurà de pensar-se Larry. Ell és el segon jugador del planter taronja que ha sigut draftejat després de Víctor Claver, que fou el número 22 en el 2009. I en guany també recorden, és una temporada molt important per al València Bàsquet, perquè la jugadora del planter Aguafam ha acabat també draftejada en primera ronda en una gran posició. Larry, MVP de la Supercopa Espanyola, enguany amb el València Bàsquet, és internacional en la selecció absoluta, té l'or en el Mundial Sub-19 de 2023, la plata en el Mundial Sub-17 i també està així a casa nostra en l'òrbita del Real Madrid i Scariolo, que l'ha dut a l'absoluta. Podria tractar de convèncer-lo si es queda a Espanya. Són moltes coses al cap per a disputar esta nit la final. Anem a valorar esta elecció amb els nostres enviats a Barcelona, Samuel Borja i Nacho Rodilla. Bona vesprada, Samu, Nacho.
13: Hola, vesprada. Bona vesprada, Eva.
14: Hola, què tal?
3: Samu, Nacho, han triat a Larry en esta primera ronda, en una gran temporada que estàs en Peradí per a l'equip taronja. Com l'heu vist a l'entrenament?
13: Bé, en l'entrenament l'hem vist concentradíssim, no? Clavat en el que li estava marcant, diguem, Pedro Martínez i els seus ajudants, i si els 10-15 minuts que han pogut presenciar de l'entrenament, però, òbviament, no farà declaracions durant el dia d'avui, ni molt menys, el club tampoc parlarà al respecte d'això, perquè València Bàsquet està jugant, és una cosa molt important, està jugant-se per segona vegada a la seva història, 9 anys després, que sembla fàcil tornar ahir, però 9 anys després sí que té a un partit tornar a guanyar el títol de Lliga, i per això demana el club, entre cometes, i el propi jugador, jo crec que també ho estarà demanant internament, que quan menys se parli d'això millor, però ja veiem que és absolutament impossible, perquè s'està parlant d'una elecció en primera ronda. Actualment això significa molts diners per a la butxaca d'un professional, 16 milions d'euros, com tu bé comentaves, garantits en 4 temporades, o inclús en menys, en que jugarà 2 temporades allí, els 16 milions estan garantits, els han de pagar a Larry per haver sigut elegit en ixe draft de l'NBA, si ell òbviament accepta el contracte, no? Però veurem què és el que passa a partir de demà amb el futur de Larrea, un jugador que, si a mi em preguntes, crec que si se'n va a la NBA ja i se'n va a ixe equip, té futur i té possibilitats de triomfar allí i de fer les coses molt bé. Un físic privilegiat amb 2 metres pràcticament d'alçada d'un base que bota com ja vegem, no? Que dirigís, que té bon tir de 3, pues, a poquet que efectivament li marquen una sèrie de pautes en l'NBA, crec que pot triomfar allí uns anys, pot jugar i després podria tenir una carrera molt, molt llarga per davant. Una llàstima per al València Bàsquet, però com tu bé dius, Eva, també sonaven altres equips europeus, no? Que estaven disposats a pagar diners per ell, per emportar-se'l, per llevar-li la València Bàsquet, i al final aquest creixement de jugadors, que és el que jo crec que estarà en boca de tots a partir de quan acabe esta final, esperem que siga esta nit quan acabe i ja se puga parlar de futur, Nacho.
10: Sí, a veure, jo crec que això va de que aïllar-se per al Lano de primeres és complicadíssim. Mirant com va passar també el tema de Montero en la Final Four de l'Eurolliga, que tot el run-run, no, que va rondar-lo, per a mi li va afectar en aquestes semis contra el Madrid. Jo crec que Pedro Martínez, el club ja l'ha protegit una micoteta, no? Resguardant-lo, protegint-lo, però jo crec que el mateix Pedro Martínez ahir tindrà una xerrada en ell per a simplement dir-li separa't un poquet del foco, perquè va ser molt intens, i ja quan t'acabe el tema, esta final, a partir d'ahir te centres. Però és complicat, per una banda. Per l'altra, em dona tranquil·litat veure que el Nano i l'entorn estan manejant d'una manera molt coherent, i el Nano té eixe cap per a poder apartar-se una micoteta i estar centrat en lo seu. I a això me vull agafar, no? Ahí se cabe tan ben ficar que té de la rea un poc també el que transmitís Pedro normalment en aquestes situacions, i que t'estàs jugant la vida. És que avui el foco, la mirada, tot té que estar clavat en esta finalíssima, en este partit decisiu.
3: I abans de parlar d'aquest partit, vegem l'únic que ha dit alguna coseta des del club Taylor, que parla de l'elecció de Larry.
14: Larry's been working hard all
15: year. Larry ha treballat molt bé tot l'any, és capaç de fer grans coses i tinc moltes ganes de veure què fa en el següent nivell.
3: Tenim tots moltes ganes de veure el Nano, que diu Nacho. A més, cal dir que el Saragossa d'Aimarat ha sigut triat pels Thunders en la posició 12, la quarta més alta de la història per a un jugador espanyol. Però se n'anem ja a parlar d'aquesta finalíssima, d'aquest primer intent, primera oportunitat per a poder viure un dia històric, per aconseguir la segona lliga per al Club Taronja. Pedro Martínez, ja ho sabeu, tractarà, com ha dit, de mantenir la concentració dels seus en cada minut del partit, controlar de nou el rebot i fer una defensa que incomode els de Xavi Pascual. Però el tècnic català vol acomiadar-se amb un gust de la seva nova etapa en el Barça i també apretar els seus per a qui esquen a totes. En el vestidor del València Bàsquet estan convençuts que, mantenint el nivell de la temporada, podrien fer-se amb els títols. Cameron Taylor.
16: It's important for us to stay humble.
15: Hem de mantenir-nos humils. El pitjor que podem fer és emocionar-nos massa. Tenim el focus en nosaltres. Les claus seran la defensa. Podem frenar-los bé, jugar al nostre ritme i tindre confiança. Jo la tinc tot l'any, però no subestimem el rival de qualitat.
3: I en el Barça mantenen el dubte de Juan i Marcos, que obliga a posar d'inici a Nicola Provítola, que encara està buscant el seu ritme habitual, però l'ala pivot Miles Cale posa el focus en tractar d'igualat aquesta intensitat d'esta noche.
17: S'ho deixarem tot a la pista. Hem de ser físicament més durs que ells i ser consistents els 40 minuts. Volem guanyar i ho hem de demostrar. Esperem un bon ambient i el suport de l'afició. Amb ells esperem aconseguir-ho.
3: Samu, quines sensacions heu vist este matí en els dos entrenaments? Avui no n'hi ha encara tan llargues.
13: No, avui el Barça sembla que està un poc recuperat, no?, del colp anímic que va suposar aquesta derrota en el tercer partit, perquè jo crec que s'ha remuntat fins a arribar al 73-73, i veure com després se'n tornava a escapar el València Bàsquet i no li donaven les forces al conjunt de Xavi Pascual, feu molt de mal. Sembla que avui hauran parlat, han vist molt de vídeo, ho sabem, perquè ahir sobre la mateixa pista, sobre el parquet, tenien pantalla de vídeo, i avui és que no eixien a l'entrenament que nosaltres havíem de gravar, perquè s'han passat 20-30 minuts dins dels vestidors mirant vídeo i més vídeo del València Bàsquet. Òbviament preparen coses per a canviar la dinàmica, preparen coses per a intentar incomodar a este València Bàsquet, però també escoltàvem ahir a Taylor, no?, que no hem de pensar en el que prepara el Barça. Este València Bàsquet ha demostrat que ha de pensar en el que és capaç de fer i mostrar a la pista. Ha meravellat a Europa amb el seu bàsquet de ritme i amb les seues capacitats, diguem, també en defensa, perquè ha fet una defensa per moments també boníssima durant el curs, i avui, com deia Taylor, si defens a aquest nivell i ataques o eres capaç de superar tot el que te proposa el Barça i tornar a manar, jo crec que és possible que avui València Bàsquet al seu segon títol de Lliga.
3: Nacho, un dels protagonistes d'això vídeo que no paren de veure serà Montero.
10: Es que a este o el lluguen en una corda no tienen forma de controlarlo, ¿no? Yo creo que estem davant d'un jugador que es imposible de frenar en el 1 contra 1 y yo creo que el Barça es coneixedor evidentment de això, però tant jo pense que avui davant esta capacitat de València Basque, ¿no?, de generar coses a través de lo que atrau Montero per a d'ell o per a subministrar valors als companys, jo crec que el Barça avui va tirar una altra vegada o te diria més minuts de certa alternància defensiva, i tindre un poquet el foco en Montero, com en aquesta defensa que va fer d'una caixa i un, ¿no?, separant un poc a Montero de lo que era el xoc de l'equip. Bueno, té que buscar el Barça trampetes, té que buscar cosetes, d'ahí ho comentava molt bé, han estat veient molt de vídeo. Jo en la prèvia, bueno, estàvem per allà per el pavelló, parlava per el Palau i parlava en Rafa Martínez i em deia, de tu a tu no ens dona, és la realitat, de tu a tu, de defensa individual, en xoc físic, no? El Barça és un equip veterà, és un equip veterà que quan planteja el mateix que vol plantejar el València Bàsquet, bueno, o té un dia que ratlla en l'excel·lència o per damunt d'això quasi, no?, com va ser el primer partit, o en la resta patís. Jo crec que per això té que estar València Bàsquet preparat, per a salta situació defensiva, per a canviar coset, que li puguen canviar cosetes, però en el guioner del que marca el partit, si València Bàsquet està en eixa frescura de cames, que crec que sobre el treball defensiu és una cosa que no te poden llevar, no?, perquè si tu estàs ahí en eixa agressivitat o allà li dificultes al Barça moltes vegades la seva elaboració, i aquest treball del rebot, que sembla, ai, és un detall, no, és que és un detallet de segones oportunitats i de ritme per a trobar esta situació que tant li agrada a València Bàsquet de jugar a camp obert.
3: I tot això, l'afició, amb tot el que esteu contant, està permetent-se somiar. Són 250 els que estaran de nou a la zona alta del pavelló blaugrana. Nosaltres ens hem acostat a l'Alqueria des d'on acaben d'eixir de nou autobusos per a completar els 250 que van cap allà, i aquestes són les seues sensacions.
18: Bueno, afrontem el partit amb il·lusió, passar un bon dia, que el partit, pues, intentar guanyar-ho o almenys competir, però si no es pot, doncs tenim una altra bala a la recàmera el dissabte amb tota l'afició, que també seria molt especial.
19: L'equip, la verdad es que está jugando muy bien durante todo el año y la confianza de la afición con ellos es máxima. Iremos a dope y a ver si podemos sacar el último partido, que sería espectacular, la verdad.
3: Això també farà, tenen un matalàs. Si no guanyo avui, tenen l'oportunitat de fer-ho a casa, però no especularan, veritat, Nacho?
10: Jo és que no veig a aquest equip especulant, i a lo millor pot especular com l'altre dia va passar en el mes 18 en el marcador, que te pot passar, te descuides i t'empaten el partit, però que estiga deixant passar els minuts, pues, d'un quart, d'un altre, és que no ho veig, no és un equip que fuixca del treball defensiu, que vulgui incomodar el rival, que plasme sempre posicions cametes, no?, en quant a agressivitat defensiva, i en aquesta línia jo espero un València Bàsquet supercompetitiu i supermentalitzat, encara que tingues el plan B, que si se partit de tornada o ixe quin possible quin partit en el Roig Arena, jo no crec que aquest equip siga capaç de renunciar a la victòria i pegar el colpe avui. És el que ens han demostrat cada partit d'esta temporada, que han anat sempre en la lluita del següent i tractar de competir-ho fins al límit, i això és per un València Bàsquet aguerrit que el fique evidentment en moltes dificultats i puga ja abastar esta segona lliga avui així en el Palau.
3: Samu, doncs confiem en les possibilitats i en que torneu així en aquest títol.
13: Sí, això esperem. Per si algú vol avançar-se, cosa que no s'ha de fer, el València Bàsquet tornarà en vol charter esta nit, passa el que passa en el partit. Vull dir que si hi ha ganes de celebrar, si hi ha ganes de celebrar per València, si es dona el cas, pot haver una rebuda apoteòsica i veuríem després l'afició també al dia següent com podria gaudir, no? Però tot això està per veure. Primer s'ha de guanyar este partit, el quart així a Barcelona no serà fàcil, com estem comentant, estan preparant coses des del cos tècnic de Xavi Pasqual, i València Bàsquet, que haurà de tornar a demostrar que se pot sobreposar a tot això i tornar a rendir a grandíssim nivell.
3: Confiem en ells, en esa lluita que demostren sempre per a somiar. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
13: Gràcies, adeu.
10: Adeu.
20: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esports a Punt.
3: I mentrestant, al Mundial, l'altre focus d'atenció estos dies, la selecció espanyola farà esta vesprada l'últim entrenament a Chattanooga. Tindrà 15 minuts oberts i podrem veure com evolucionen. Després parlarà Emèric Laporte en roda de premsa i a la mitjanit des de Luis de la Fuente viatjaran a Mèxic, on els esperen dos reptes importants. La selecció de l'Uruguai, que arriba necessitada a l'últim partit d'esta fase de grup, i les condicions adverses de l'estadi de Guadalajara. Jugaran a més de 1.500 metres per damunt del nivell del mar, un extra de dificultat per a la cita que, això sí, afecta els dos equips per igual. El grup s'entrena ahir a porta tancada a la sala de premsa. Miquel Oyarzabal, el màxim golejador de la selecció, va ser l'encarregat d'apagar les alarmes sobre una possible lesió al muscle.
1: Con molestias, pero creo que como todo el mundo aquí, al final todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene algo que hay que cuidar un poco más y nada, estoy tranquilo, estoy bien. El otro día es verdad que fue un momento pues en el que no sabes muy bien qué es lo que vas a tener, que si vas a tener la oportunidad de estar o no, y nada, por suerte fue bien y nada, contento.
3: Esperen que es quede ahí. L'Uruguai mai ha guanyat Espanya, però tampoc cal confiar-se. A les 2 de la matinada del divendres al dissabte, els dos equips es veuran les cares. ¿Quines són les claus d'aquest partit? Este és per a Oyarzabal.
1: Creo que son equipos que tienen esa garra, ese competir. Creo que va muy unido a no solo a Uruguai, a todos los equipos que hay aquí en Sudamérica, en los que ellos al final con los que ellos al final compiten. Y bueno, creo que nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Sabemos que eso también estará en el campo, porque eso lo tienen siempre ellos, y que no nos saque de nuestras casillas, de nuestro juego.
3: Focalitzats també en ells mateixos. Avui és el dia 14 del Mundial i arrenca l'última jornada de la fase de grups amb els partits dels combinats presents en els grups A, B i C. A les 9 s'enfrontaran els líders del grup B, Suïssa i el Canadà, amb 4 punts, mentre Bòsnia, Herzegovina i Qatar tenen un punt. Per cert, que el ministre d'Esports de Joventut de Qatar i el futbolista de la selecció, Asim Madibo, han visitat en l'hospital de Vancouver al canadenc Ismael Koné, que va patir, ho recordaran, una esfereïdora lesió en la cama esquerra per l'entrada del qatarià en l'últim duel. Una demostració de l'esperit esportiu. A les 12 serà el torn del grup C, amb els duels entre el Marroc, el segon de grup, contra l'eliminat Haití, i d'altra banda l'Escòcia, Brasil, tercer contra líder. I a les 3 de la matinada hi ha altres dos partits corresponents al grup A. El cuer Sud-àfrica s'enfrontarà al segon a Corea del Sud, i el tercer del grup, que és la República Txeca, es vorà les cares amb el líder a Mèxic, que amb 6 punts ja té el bitllet a 700. A més, és l'aniversari de Leo Messi, l'aniversari 39, i continua superant records i encapçalant estadístiques. No li ha fet massa gràcia a Cristiano Ronaldo, que ha rebutjat parlar de l'astre argentí quan l'han entrevistat després del doblet que ha portat en la victòria per 5-0 de Portugal sobre l'Uzbekistan. Després d'aquestes crítiques que va rebre en el partit del debut, amb estos gols, als 41 anys es converteix en l'únic futbolista que ha sigut capaç de marcar en 6 mundials distints, des d'Alemanya 2006, quan va debutar, fins ara. I en el grup L, la jornada es deixa una punxada d'Anglaterra, que empatà a 0 amb Ghana. Els de Tuchel tractaren de foradar fins a 10 vegades la porteria dels africans, però la mala punteria de Bellingham o la precipitació de Kane ho feren impossible, a més de les parades d'Hazard. Així, els tres lleons es queden empatats a 4 punts amb les estrelles negres. L'altre marcador deixa un Panamà 0, Croàcia 1. El jugador de l'Osasuna, Budimir, marca en el minut 54 i Panamà no va poder fer res més. Ja estan eliminades. Els croats amb 3 punts són tercers. Celebrarem que el seu capità Luka Modric completa 200 partits. És una marca que pocs il·lustres han abastat, com els cracs que hem dit, Ronaldo, Messi i també Bader Al-Moutawa. I Colòmbia acaba guanyant 1-0 el Congo, amb la Portugal de Ronaldo. Jugarà el lideratge del grup Colòmbia després de la victòria per ixa mínima contra l'equip africà. Són la 7ª selecció classificada per a 700 del Mundial, i Pepa Benetó ens porta la crònica.
21: La selecció cafetera no va desistir en un partit que semblava condemnat a l'empat, com ja li va passar a la Portugal de Ronaldo contra el combinat africà. Després de més d'una hora de partit estèril, la paciència dels colombians va trobar recompensa amb el gol del jugador del Crystal Palace, Daniel Muñoz. Victòria per la mínima contra el Congo, però classificació a 700 a la butxaca. Es jugaran el lideratge de grup contra Portugal, a la qual li trauen 2 punts. Néstor Lorenzo és el seleccionador de Colòmbia.
22: Gracias a Dios tenemos el puntaje ideal. Gracias a Dios hemos crecido en el rendimiento del equipo. Portugal es un poco un equipo más parecido a nosotros en el sentido que sale a ser protagonista, a tener posesión de balón. Va a ser un partido de dos equipos que intentan jugar muy bien al fútbol, ¿no?
21: Una opinión compartida al vestidor Colombia, como explica James Rodríguez.
0: Contra Portugal creo que va a ser otro tipo de juego. Ellos creo que juegan más, dan mucho más espacio, con mucha más calidad ellos arriba, pero creo que cuando jugamos contra equipos así, yo creo que nos sentimos bien cómodos.
21: La afición no dubta que serán primers.
4: Vamos con toda y sé que contra Portugal nos va a ir muy bien.
5: Nos vamos a hacer 3 de 3, 9 puntos.
21: Del estadio de Guadalajara también es que contenta la afición del Congo, tot i que amb només un punt en el cas d'ayer, no es val l'empat contra l'Uzbekistan per a classificar-se.
23: Així ja van definint els grups i seguirà empat. La FIFA, recordem que ha optat pel criteri del resultat en enfrontament directe entre els implicats, abans de la diferència de gols, que seria el segon criteri. Després es tindria en compte el nombre de gols a favor, el xoc net, és a dir, el nombre de targetes mostrades a l'equip, i com a novetat el rànquing FIFA, quan abans es feia un sorteig que podia decidir el classificat per azar. La lluita està en triar els 8 millors tercers per arribar a 700, hi ha 495 combinacions que cada jornada es van reduint. I acabem el Mundial amb un apunt, i és que no està per a jugar un Mundial en 46 anys, però Ronaldinho ha anunciat que tornarà a posar-se les botes. Ho farà al Ravenna Italià de tercera categoria italiana. L'astre brasiler assegura que torna perquè és molt feliç tocant baló. I en el Villarreal també parlem de joves futbolistes, concretament de jugadors del planter que estan cedits en altres clubs o bé d'aquells que enguany porta del filial Groguet a jugar en promoció d'ascens a segona divisió. Ara cal decidir sobre el seu futur en una temporada en què el club vol obrir la porta del planter cap al primer equip. Xavier Robert, bona vesprada.
24: Bona vesprada, Eva, i la veritat és que no són pocs jugadors, així que comencem pels que han estat cedits en altres clubs i sembla que van a tindre més difícil la continuïtat com a Groguet. Són els casos d'Àlex Quevedo, porter del Cacereño, Tiago Ojeda, migcampista a la Cultural, Àlex Forés, cedit a l'Oviedo, que acaba contracte i sembla que haurà de buscar una eixida, Toni Tamerdit, cedit al Mirandés, i Víctor Moreno, extrem, cedit també a la Cultural Leonesa i que a Granada es diu que està pròxim al seu fitxatge.
23: Respecte al que enguany han jugat al B, tot apunta a la continuïtat.
24: Sí, parlem de jugadors com Hugo López, Cheik, Balú, pel qual últimament s'interessa del Girona, i sobretot els principals candidats per a fer el salt del primer equip són Diatá i Carles Macià. La idea del club per a la pròxima temporada la diu clarament el conseller delegat Fernando Roig Negueroles.
25: Los que tengan cabida en el primer equipo, pues estarán al primer equipo, y los que no tengan cabida, pues si alguno tiene la opción de jugar en primera división, en algún tipo de acuerdo, que vayan a jugar mucho, y alguno pues tendrá que salir a segunda división, pero para jugar en segunda división, alguno que sea muy muy joven, pues es mejor que se quede en el Villarreal B, que tiene calidad de entrenamiento, posibilidad de tener entrenamientos o minutos en el primer equipo. Entonces la mejora de la primera ref a la segunda no es tanta, a no ser que sea un jugador pues que ya lleve 3 años y tenga que salir.
24: Un cas especial és el del migcampista il·licità Carlos Macià, de 17 anys, que pot alternar el primer equip i el filial. Un jugador sobre el que hi ha dipositades moltes esperances, com diu el conseller delegat, que la veritat no acostuma a regalar floretes.
25: Me parece un jugador que bueno, tiene que evolucionar, tiene que mejorar, es muy joven y también de cabeza, que la tiene muy bien, muy buena amueblada, que siga igual, pero yo lo veo un jugador de selección española.
23: I acabem amb dos casos especials perquè acaben contracte, Xavi.
24: Sí, es tracta de Dani Requena, enguany cedit al Córdoba, que volia fitxar-lo, però ara ha aparegut l'interès del Llevant i apunta a una renovació a l'alça i una posterior cessió. En la mateixa situació de finalització de contracte està Dani Budesca, lateral dret, amb molta projecció. El seu futur també passa per aquesta renovació a l'alça amb el Villarreal. En els últims dies sembla que el València ha pogut preguntar per ell, però en el Villarreal, la veritat, es veu difícil que el deixin.
23: Veurem com queden tots aquests casos que estan oberts. Gràcies, Xavi.
24: Adeu.
23: I I el porter alacantiny, Aki Peña, que ha estat esta passada temporada jugant a l'Elx, cedit pel Barça, se'n va a Grècia. El club blaugrana l'ha traspassat al Panathinaikos per una quantitat que podria fregar els 3 milions d'euros. Posa fi així a una llarga etapa com a blaugrana. Mentrestant, continua el treball als despatxos per a configurar la plantilla de la pròxima temporada al gust del nou tècnic de Martin Anselmi. En una entrevista a Onda Cero, el secretari tècnic del club Franchabert, Pepe Contreras, ha explicat com acaren esta temporada després del patiment de l'anterior on se salvaren en Sabran in extremis contra el Girona.
6: Centrados en lo que viene, en llegar bien al inicio y preparar una plantilla y un grupo que sea especial. Seguramente la temporada pasada en estas alturas pues éramos uno de los candidatos al descenso, creo que así eran las encuestas, y que eso ahora pues ha cambiado. Ahora el Elche es un equipo de primera división y también lo notamos nosotros por el hecho de que bueno, tenemos un núcleo de jugadores de la primera plantilla mayor para ese inicio de pretemporada, y eso es importante también a la hora de ir al mercado.
23: Comencen el dia 1 la pretemporada i mentrestant es dediquen a parlar amb el tècnic Anselmi per a conèixer quin model vol i com buscar els efectius adients per a una plantilla de vora 21 jugadors.
6: Sobre el perfil del jugador que ellos van a necesitar, que va un poco en la línea de lo que ya nosotros veníamos haciendo en temporadas anteriores. Entonces, ponerle en valor todo lo que tenemos nosotros dentro, en la plantilla, porque hay jugadores que, por ejemplo, por cesión o lo que sea, no han podido llegar a tener tan controlados, y contarle un poco cosas de lo que son los jugadores en el día a día, de cómo vienen entrenando.
23: I acabem el futbol amb un últim apunt. S'han aprovat els grups de primera ref, dos grups de 20 equips. En el segon estan els nostres representants, l'Hèrcules i el Villarreal B. Se n'anem al Teika.
7: Teika, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
8: Ganamos todos.
7: Juguen elles, guanyem tots.
9: Dona empoderat, el microcrema.
23: I Wimbledon s'ha quedat, per desgràcia, sense valencianes en el quadre femení. Leire Romero va caure contra la russa Polina Yatchenko i Angela Fita tampoc ha pogut anar a Macedònia Línia Gorcheska en el seu debut en la fase de classificació d'un torneig de Gran Slam, però volem quedar-nos a mise pas endavant en la carrera de la tenista de Xàtiva i la tenim uns minuts amb nosaltres. Àngela, bona vesprada. Àngela? Acaba d'aterrar ella des de Londres i hem contactat. Àngela, m'escoltes?
11: Sí, t'escolte. Bona vesprada.
23: És que acabes d'aterrar, t'hem pillat ahí un poc, sí, en la maleta, sí, pendent de la maleta.
11: Sí. Literal.
23: Conta'ns una miqueta, estàvem parlant d'aquesta experiència per primera volta en Gran Slam, en Wimbledon. Com vas viure aquestes hores prèvies? Ho has pogut disfrutar o has estat més nerviosa que pendent?
11: No, la veritat que crec que ho vaig gestionar molt bé, ho vaig agafar dins de lo possible com un torneig més, aunque literal.
23: Conta'ns una miqueta, estàvem parlant d'aquesta experiència per primera volta en Gran Slam, en Wimbledon. Com vas viure aquestes hores prèvies? Ho has pogut disfrutar o has estat més nerviosa que pendent?
11: No, la veritat que crec que

0: objectius que tenia disfrutar-lo, no només patir, i sí, ha sigut una experiència molt xula, la veritat.
1: Que
0: molt quedarà. Contenta.
1: Molt bé, que es quedarà per sempre amb tu. Conta'ns una miqueta aquest duel contra Georgesca, com ha sigut, perquè és que la superfície en gespa es juga diferent.
0: Sí, la veritat que va ser un partit, crec que a pesar del resultat, prou més disputat de lo que el resultat va dir. Ella es deu és que té un joc que se li adapta un peliu millor a la gespa i ja me va costar un poquet pues, això adaptar-me, perquè al final és la primera gran meva vida i ella ha jugat dos quarts més i ahir crec que se va notar, però bé, la veritat que prou bé.
1: Què és el que més et va costar?
0: Bueno, pues sobre todo les boles curtes que no boten, que se queden pues en terra o en ràpides, t'acostumes a que quan hi ha una bola curta l'apretes i domines el punt i així quan hi ha una bola curta com que la tens que traure de mà perquè no és que no bota la bola i també quan te trauen pels cantons de la pista costa molt tornar, o sea, és fàcil, no és fàcil moure's.
1: Uh-huh. I al marge de aquesta diferència per ser en gespa, què has tret d'esta experiència d'un gran?
0: Bueno, pues al final voret ahí estar entre les millors del món, viure aquest ambient, la veritat que sí que són quatre vegades a l'any, que són els quatre grans slams, i bueno, pues experiència de voret ahí, de voret que ja estàs on somiaves quan eres menuda.
1: I és que ara mateix estàs en un gran moment, t'alçares en abrir el títol més important de la teua carrera en Florida, venies d'entrar al top 200, ara el gran. Creus que estàs en el millor moment de la teua carrera?
0: Sí, bueno, per resultats i sobretot per forma física. Porte encadenant uns prou mesos sense lesions, que era un poquet l'objectiu, que m'estava costant estos últims anys, pues, he tingut molts parons i moltes lesions, i a part de resultats, pues, crec que físicament estic en uns dels millors moments i crec que els resultats també és una conseqüència de poder estar competint moltes setmanes.
1: I quin és el pròxim repte que tens per davant?
0: Pues bueno, estic assegurar la classificació per al US Open, que estic bé, però m'agradaria sumar uns quants punts més per a no eixir del top 200, perquè ara defenc uns quants punts i bueno, necessite sumar per a mantindre'm ahí i assegurar-me el US Open en agost.
1: Doncs continuem parlant i esperem que allà estigues. Moltíssimes gràcies.
0: Exacte.
1: Àngela, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres, adeu.
2: Teica, el bon bending, els ofereix la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
1: Dos i 42, moment de fer una pausa, analitzar més amb tranquil·litat amb la nostra tertúlia a l'actualitat d'avui, amb Diego Picó, del company de marca. Bona vesprada, Diego.
4: Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: I també tenim a Imma Lidón des de Houston. Imma, bon dia per a tu, bona vesprada.
5: Bon dia, bona vesprada des de Miami. Hoy
1: desde Miami.
4: Ah, oye, cómo mola decir eso, ¿eh? Buena vesprada, buen día desde Miami, ¿no?
1: ¿Cómo estás?
5: Sí, bueno, no creas que va mucho tiempo a ver mucho de las... Pero bueno, iremos a ese Brasil-Escocia que se antoja un partido muy vibrante esta tarde para vosotros noche en el Mundial.
1: Abans de parlar d'aquest partit, que en donarem més detalls, este Mundial que tu estàs vivint ben a prop, estàvem tots pendents de Cristiano Ronaldo i per fi ha aparegut. Com el vas veure, Imma?
5: Bueno, es verdad que se le echaba en falta, ¿no? Porque estábamos viviendo una resurrección de Messi, bueno, que viene cuajando unos números extraordinarios en los mundiales desde Qatar, con los mejores de su carrera. Y bueno, todos mirábamos a Cristiano. El otro día fue un partido un poco decepcionante con el Congo, porque el nivel de Portugal tenía que ser muy superior y no aparecieron, hubo ahí gestos de Cristiano y bueno, se desató un poco la polémica en redes sociales con la novia de Joao Neves, la hermana, bueno, se generó mucho ruido en torno a lo que podía hacer Portugal, bueno, y ayer todos vamos, se descorchó ya definitivamente, y además lo hizo Cristiano marcando el primer gol en el minuto 3, y a partir de ahí ya como que todos los demonios que habían rodeado a esa relación pues acabaron desapareciendo y apareció

0: pues lo que es que hace 20 años que estos dos jugadores pisaron por primera vez un mundial y siguen marcando, siguen goleando, siguen liderando a sus... Se parece que no quieren dar el relevo a la siguiente generación. Es que Messi está compitiendo con Haaland y Mbappé, que le lleva 20 años,
1: sí,
0: menos
1: pero
0: cada uno.
1: Es muy top lo que está pasando en este mundial, Inma, de sí. las superestrellas, ¿no? O sea, es un mundial de superestrellas, ¿no? Han marcado, lo decías, Mbappé, ha marcado Haaland, ha marcado Cristiano, ha marcado Messi, ha marcado Harry Kane, ha marcado Salah, ha marcado Lamine Yamal, ha marcado Havertz. Realmente, todas las grandes estrellas de todos los grandes equipos se han echado sus equipos a las espaldas, ¿no? Y eso demuestra un poco que muchas veces decimos, bueno, el Mundial evidentemente es una reunión de estrellas, ¿no? Pero no siempre brillan todas. Pero es que en este caso, selección potente que cojas, eliges el cromo dorado, y el cromo dorado es el que está marcando, ¿no? Y es curiosísimo.
0: Quizás, es verdad que...
2: No voy a decir vos que te Cristiano 41, Messi Fawi 39... Y están ahí en els joves.
1: Veteranos con carácter.
2: Sí, amb els joves que despunten.
0: Ya, pero es que Mbappé tiene 27, que parece que acaba, pero es que con 19 ganó el Mundial de Rusia, O sea, son jugadores que deberían haber cedido ya. El otro día lo decía Ronaldo Nazario, bromeaba con Messi de cuando yo tenía, o sea, cuando hizo el hat-trick, de yo pesaba 140 kilos, llevaba 4 años retirado. O sea,
1: eso es formas de cuidarse porque, diferentes, ¿no? Podríamos decirlo así.
0: No, porque Messi dijo, bueno, a mí, o sea, yo sí, vale, soy el máximo goleador, he alcanzado a Klose, pero bah, si no está en esa lista Ronaldo, que ha sido el mejor de la historia, esto no vale. Y entonces Ronaldo le respondió así, ¿no? Es que con tu edad yo ya estaba en otras cosas.
2: ¿Y esa puncha de Inglaterra contra Ghana, vos a sorpres, digo?
1: Bueno, a ver, la verdad es que Ghana con Queiroz, creo que es el equipo que menos ocasiones genera y le generan del mundo, ¿no? Queiroz es un viejo zorro, creo que es su quinto mundial, está solo a uno de empatar a Parreira, o sea que figúrate, ¿no? Con varias selecciones, con Irán, ahora con Ghana. Uh-huh. Es verdad que Ghana tiene algún buen jugador, pero defendió muy bien a Inglaterra, ¿eh? Inglaterra, que tiene futbolistas uno detrás de otro y salían del banquillo y salían jugadores a cada cual mejor, no le hizo grandes ocasiones a... Sí, es verdad que hubo un momento que les apretó un poco, pero bueno, se han merecido, ¿no? Gana pasar a los cuartos de final. Es verdad que se está dando una situación un poco extraña y es que casi todos los grupos, el tercero puede llegar a los 4 puntos, ¿no? Algo que a principio de Mundial se decía, bueno, los terceros con 4 puntos pasarán seguro. Ahora ya no está tan claro, ¿no?
2: Porque está complicado.
1: Sí, porque hay muchos equipos que están que pueden llegar a esos 4 puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ghana estará en la siguiente ronda.
2: La veritat és que n'hi ha moltíssimes combinacions encara, està molt obert, caldrà estar ben pendents a tots aquests criteris de desempat, i és que s'obri avui aquesta tercera jornada de la fase de grups. Imma, estàs preparada per a aquest Escòcia-Brasil que ens comentes? Què esperes d'aquest duel? Tercer contra el líder.
0: Bueno, sí, bueno, aquí se espera a ver que si los escoceses, que tuvieron una buena entrada en la competición, pueden aguantar a Brasil, y sobre todo aquí hay una gran pregunta hoy, ¿no? Que es si va a jugar Neymar. Uh-huh. Eso es lo que
1: ¿para qué fue
0: aire,
1: Neymar?
0: ¿No?
1: ¿Para qué fue?
0: Exacto. Bueno, hasta Lula ha dicho que es el único jugador que teletrabaja. O sea, pues
1: vaya palo, ¿no? Ese palo es bueno, ese palo. Sí.
0: Entonces, bueno, aquí es la gran pregunta, ¿no? Ya Brasil prácticamente tiene el pie ya en la siguiente fase, probablemente primera de grupo, y entonces, bueno, pues espera a ver qué es capaz de, si Ancelotti le va a dar algún minuto a la estrella, porque claro, yo creo que es la única,
2: la gran novedad. El que ha fallado un poco, entonces sí se ha...
0: Claro, no, es la única, nadie esperaba a Neymar en este Mundial, sinceramente, o sea, pero claro, una vez ya está aquí, pues es la guinda que falta, ¿no? O sea, es yo creo que ya hemos... Antes estaba repasando para un tema que publicaremos mañana en El Mundo, un poco los grandes anuncios que hacen las marcas deportivas, Nike, Adidas y tal, a ver quién estaba y quién no estaba, ¿no? Pues claro, aquí nos falta Neymar en ese, en esa, en ese gran recorrido de estrellas que se
1: presentan. Es que se ha pasado todo el año lesionado, o sea, ha jugado 10 partidos. No era normal, yo creo que lo han llevado porque, por ser vos quien sois, ¿no? Que decía mi padre, o sea, que al final lo han llevado por ser Neymar. Y es un personaje que te puede generar... Si va todo bien, es maravilloso, pero como se tuerza un poco para Brasil, yo creo que lo de Neymar le va a estallar en la cara a Ancelotti, por muy Ancelotti que sea, y por toda la veteranía y el saber lidiar con jugadores estrella como sabe, ¿no?, el técnico italiano.
2: Això és que és cert que sempre busquen els seleccionadors jugadors d'un rendiment ràpid, que hagin estat ja en la selecció en compromisos anteriors per a poder saber un poc quina és la dinàmica que van a dur per a un campionat tan important com este. Però això, el que esteu introduint, també és un tema interessant, i és com es veuen obligats alguns seleccionadors a portar estrelles que, en detriment d'altres, no estan en la millor forma.
1: Siempre ha pasado, ¿no? Incluso en España, De la Fuente ha llevado a Nico, por ejemplo, que lo vemos un poco renqueante, ¿no? Que está un poco como que no llega, y lo quiere introducir, pues es un jugador interesante, o sea, muy importante para la selección. Pero es que el caso de Neymar es muy sangrante, ¿no? Es que se lesionó antes de llegar, ya llegó lesionado y se volvió a lesionar en un entrenamiento previo, ¿no? Inma, creo, y sí. Creo sí, que está haciendo bicicleta todo el día, o sea, que al final un mundial, vale, sí, a lo mejor si sacas a Neymar para jugar contra Curaçao, pues puede hacer dos bicicletas y tal, pero cuando le pegue una en Alemania, por poner un ejemplo, o Francia o Portugal, pues no sé yo si está ya para esos trotes, ¿no? Para esa presión.
0: No, es evidente que no, porque los años pasan para todos, ¿eh? Aunque no lo parezca. O sea, Messi juega caminando. O sea, lo que pasa es que Messi, bueno, pues es y Scaloni lo ha rodeado de un grupo de jugadores que mueren por él. O sea, el otro día vi una imagen curiosísima en el estadio de Kansas, que era todos los jugadores de Argentina defendiendo una jugada de Argelia, y Messi estaba pasando la línea de su centro del campo.
1: Sí, o sea, como a 40 metros de la jugada.
0: Claro, sí, o sea, es pero lo entienden así, lo viven así, se comprometen así. Lo de Neymar pasó, ocurrió, no es lo mismo, pero también ocurrió en el Mundial de Qatar. Neymar se lesiona en el primer partido, me parece, y ya no vuelve a aparecer hasta los cruces de... O sea,
1: sí, se pasa todo el Mundial esperándole, todo el Mundial esperándole. Claro, no recuerdo ese Mundial perfectamente.
0: Claro, suele sobrevivir sin Neymar, ¿no? Otra cosa es, y a mí lo que me dicen es que no es el... Por los problemas que decía Diego de si esto puede complicar... Bueno, parece que Neymar ha asumido el rol de, bueno, yo voy a ejercer un liderazgo, voy a acompañar al equipo, pero no voy a crear problemas. Uh-huh. Parece que en una conversación con Ancelotti eso quedó claro, vas a venir, pero no vas a tener un rol protagonista como has tenido en otros mundiales. Pero bueno, a quien no le gusta poder estar ahí para, oye, si en el caso de que Brasil lo consiga, pues oye, saldrá en la foto de la Copa del Mundo, ¿no?
2: Claro. Així ho tenim. I en el grup en el que tu vas a seguir l'Escòcia-Brasil està també el Marroc, que juga contra l'eliminat Haití. Marroc està mostrant molta solvència.
1: Yo estaba diciendo, Inma, que Brasil es casi seguro primera de grupo. Yo tengo dudas, porque creo que Marrocos le va a pegar un repaso a Haití de descomunal. Además, que Marrocos para mí es de las selecciones muy, muy favoritas a estar en, por lo menos llegar hasta las semifinales del Mundial. Me parece un grupo hecho, un grupo que sabe a lo que juega y con jugadores en muy buen estado de forma. A mí la selección de Marruecos de verdad me parece súper potente, sin duda la mejor de África y me da la sensación que de las mejores del Mundial. Por lo tanto, yo creo que le va a pegar un buen repaso a Haití y ya veremos Brasil, ¿no? Escocia es un equipo... peleón, ¿no? En Escocia está mi jugador preferido, que es McKinney, que es el capitán de la Aston Villa, que es uno de mis jugadores favoritos porque es un barrilete cósmico. Si fuera argentino, para mí es un jugador que hace todo bien. Todo absolutamente bien. Lo que pasa es que tiene una estética de comer hamburguesas y no de jugar al fútbol. Pero me parece una maravilla de futbolista. Y es un tío que transmite mucho arraigo, ¿no? Y mucho ánimo. Entonces, no creo que Brasil lo vaya a tener tan fácil con Escocia. Creo que puede ganar, evidentemente. Pero me da la sensación de que Marruecos le puede pegar una paliza a Haití y con ese average incluso superar a Brasil en el primer puesto, ¿no? Bueno, veremos los cruces.
0: És... Sí, sí, ese cruce va a ser importante, porque el que quede segundo va a enfrentarse probablemente a Países Bajos, que el otro día, la primera jornada, pues no supo meterle mano a Japón, pero el otro día le dio un repaso a Suecia importante y vimos al equipo de Koeman muy solvente, y ese duelo va a ser muy importante, ya sea con Brasil o ya sea con Marruecos, ¿no? O sea, van a tener un cruce ahí, igual que hay otros cruces bastante más livianos, ese va a ser uno de los primeros potentes. Uh-huh. O sea, que ojo con este grupo, que quedar primero o segundo
1: depende mucho, por eso.
0: Sí, sí, sí.
2: Y ahora que portem ya dos jornades de cada grup, ¿vos ha sorprès alguna selecció? Estan, diguem que els killers estan fent el que se suposava, però alguna selecció per a mal o per a bé?
1: Hombre, yo creo que el patito feo del Mundial vuelve a ser Bélgica, otra vez, pero ya es que ya no nos resulta, no sé cómo decirlo, no nos resulta una sorpresa, ¿no? Antes veías el equipo que sacaba a Bélgica al campo y decías, esto pueden ganar el Mundial perfectamente o la Eurocopa y tal, y luego siempre pifiaban, ¿no? Pero en este Mundial, aparte que creo que el equipo es mucho peor, los dos partidos que he visto de Bélgica han sido dos desastres absolutos, o sea, jugando muy, muy mal, ¿no? Y luego por arriba... Es que yo creo que los favoritos están donde tienen que estar, ¿no? Francia está jugando bien, además con ese pozo de sensación de decir, ¡buah! Si encima Mbappé la escuela, y Steve hasta Olise, y Dembélé, y Doué, y tal, y todos los que acaban en E, échate al suelo, porque es que vienen como aviones. Yo creo que Francia está mostrando un poco de favoritismo, realmente, para ganar el Mundial. A mí es la selección que más me ha impactado de momento.
2: ¿Y tú, Ima?
0: Bueno, yo, evidentemente, lo de Francia uh-huh. es una apisonadora. O sea, quiero decir, igual que todos pueden haber, pues, o sea, hay otras que, bueno, y Argentina también, vamos a decirlo. O sea, creo que.
1: Pero Argentina pero está no muy dependiente, ¿no? O sea, sí. No es normal que Argentina lleve 5 goles y los 5 goles sean de Messi. O sea, Messi va a necesitar ayuda. Es verdad, contra esos equipos, bien, pero cuando le llegue a España.
0: Por eso. Exacto, por eso yo creo que a Argentina todavía tenemos que verla en una situación de mayor exigencia, ¿no? Que no va a ser Jordania la última jornada, sino que veremos ya, por ejemplo, si es un cruce con Uruguay en 16avos que se puede dar, ¿no? Uh-huh. No te digo ya si es con España, ¿no? Pero para mí es verdad que Francia ha cogido un camino, igual que Inglaterra, pues ayer ya tropezó. Yo he visto también, por ejemplo, que Croacia se agota, que es una selección que ha estado muy presente en los mundiales desde Rusia, que llegó a la final.
1: ¿Cuál es la edad media del equipo titular de Croacia?
0: No, está renovando, pero está en esa transición de renovación. Entonces, todavía no... yo creo que volverá a ser un equipo competitivo. Es verdad que no tendrá a Modric, y no tendrá otra serie de jugadores que ya han ido a salir, a Kovac y todos estos jugadores
1: que tiene jugadores que
0: están entrando en una edad.
1: Que salían pero, en los cromos cuando había que pegarlos, que no tenían claro. O sea, había que pegarlo con pegamento, pero no había adhesivo.
0: Ahora están intentando esa transición y yo creo que les queda, ¿no? Pero es verdad que ha sido protagonista en los últimos mundiales y yo aquí lo veo menos. Luego a mí me ha sorprendido, evidentemente, el rendimiento de Estados Unidos, porque me parece que es una selección que ha pasado primera de grupo sobrada. Y veremos a ver lo que le deparan los cruces, pero ahí Pochettino ha hecho un muy buen trabajo y están siendo muy protagonistas. México, que nadie daba un duro por México, ni en México, que yo empecé el Mundial en Ciudad de México y la gente se ilusionaba, pues porque hay que ilusionarse con la selección, pero no creían en Aguirre y no pensaban que sus jugadores iban a dar un buen rendimiento. Su objetivo es intentar llegar a los cuartos de final, que es su mejor clasificación histórica en el 86. Y luego, ayer me gustó mucho Colombia, o sea, lleva... Uh-huh. Le he visto 2 partidos de Colombia y me parece que es una selección que de qué hablar. Que de qué hablar en este Mundial de las sudamericanas, junto con Argentina y, bueno, Brasil, que siempre está ahí, pero la que más. Me parece una selección muy seria. Y tiene ahí a James todavía, que este también es de los cromos de pegar con la lengua. Pero tiene a Luis Díaz, tiene a Daniel Muñoz, que ayer marcó el gol. O sea, tiene jugadores muy interesantes, Colombia.
2: Molts al·licients i moltes coses per a Espanya tindreu en compte, si es creuen, perquè de moment el que van a fer avui és un nou entrenament, parlarà a Laporte, i després se'n van, volaran cap a Guadalajara, a Mèxic, per a enfrontar-se al Uruguai en la matinada del divendres. Jugaran a més de 1.500 metres per damunt de nivell del mar. Això com es va afectar, Diego?
1: Eso afecta la altitud, ahoga. O sea, y además, generalmente los equipos necesitan unos periodos de adaptación, porque si no te... Es que Además, no la ves venir, ¿no? Yo, los jugadores con los que he hablado que han jugado en altitud en partidos de estos, a lo mejor no de competición, pero sí de alguna pretemporada, algún partido que te ha llevado a un sitio un poco extraño, ¿no? Y has jugado arriba, dices que no los ves venir, es que estás jugando más o menos normal y de repente es como la batería que dices, se acabó, pum, y ahí ya no puedes dar ni un paso.
2: Por en comer s'afecta, Imma, han parlat del Mundial molt perquè estàs tu, però no puc acomiadar-me sense demanar-te un pronòstic per al partit de Winkel València Basket podria fer-se amb la seva segona lliga contra el Barça. Com es veus?
0: Lo estoy siguiendo, o sea, aunque esté aquí, lo estoy siguiendo. Y mira, ayer incluso hasta a Daimara en el draft de la NBA. Yo veo que Valencia va a ser campeón, no tengo dudas.
2: ¿Y tú, Diego?
1: Sí, la verdad es que están siendo todo partidos el Valencia está jugando este año partidos espectaculares, sí, excepcionales, el mejor de la CB, el mejor de la Euroliga, el mejor de partidos grandes, gigantes, el mejor de la Copa. Yo no sé si lo sentencia hoy, pero Valencia es campeón.
2: Es decir, estem tota la sort del món al conjunt taronja. Esperem demà tindre bones notícies que contar. Nosaltres ho deixem així. Gràcies, Diego, gràcies, Imma. Es queden amb les notícies. Bona vesprada. Ara i tots els dies us
3: vull sentir-te dir que... Esports a punt.
4: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
5: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
7: Las revelaciones que hemos ido conociendo sobre Zapatero nos han entristecido, nos han enfadado, nos han causado dolor y decepción.
8: Señor Sánchez, apartis y deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
9: Esa mayoría de investidura exigua se ha debilitado hasta convertirse en una mayoría negativa.
10: Señor Feijóo, si de verdad por usted la moción de censura hoy, ahí tiene el registro. Deje de esconderse los demás.
11: Luis Bárcena era el delincuente número uno y estaban intentando captar a su conductor.
12: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Hola, com estan? La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, a petició pròpia per a exposar la seva posició davant dels diversos casos judicials que afecten el PSOE i el govern, es pot resumir en un grapat de titulars, però amb poques novetats. El president ha negat la major, assegura que no sabia res de conductes irregulars al si del seu partit i que mai el partit s'ha finançat de manera irregular. Sobre la possibilitat d'avançar a les eleccions, Pedro Sánchez ha tornat a traure la idea de o jo o el caos per argumentar per què pensa esgotar esta legislatura.
5: Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos.
4: I sobre l'expresident Zapatero, el president Sánchez continua donant-li suport, diu que confien en ell per la convicció amb la qual s'ha defès.
5: El presidente Zapatero ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece.
4: I en la seva línia argumental, el president Sánchez ha separat els casos de corrupció d'Àvalos i Leire Díez, de la situació de Rodríguez Zapatero i de les causes que afecten la seva família. Diu Sánchez que en alguns mitjans i l'oposició les barregen de manera interessada per a crear una falsa sensació, diu, de corrupció generalitzada.
5: Determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que ya les digo, señorías, no existe.
4: I com deien, sobre la possibilitat d'avançar les eleccions, el president continua descartant-la i avui ho ha fet a mode de pregunta retòrica.
5: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
4: Doncs el líder de l'oposició ha tardat segons en la seva intervenció en demanar-li que dissolga el Parlament i que convoque eleccions. S'hi ha carregat durament també contra els grups que li donen suport per a esgotar la legislatura. Núñez Feijóo.
6: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
13: ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos. ¡Qué soberbia y cuánta indignidad!
4: Bé, i després estan les reaccions dels grups que donen suport a Pedro Sánchez en la cambra. Òscar Martínez, bona vesprada.
14: Hola, bona vesprada. Els socis parlamentaris del PSOE han tornat a fer cas omís a la petició de Feijó per sumar-se a una moció de censura i alhora han estat crítics amb Pedro Sánchez. Victoria Martínez, portaveu de Sumar, el partit que comparteix el govern de coalició amb el PSOE.
7: Las revelaciones que hemos ido conociendo sobre Zapatero nos han entristecido, nos han enfadado, nos han causado dolor y decepción.
14: La portaveu de Junts li ha reclamat que s'aparte, Míriam Nogueras.
8: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
14: I la portaveu parlamentària del PNB li ha reiterat que convoca eleccions si els pressupostos de l'any 2027 tampoc s'aproven. Marimel Vaquero.
9: Va a querer hacer de sus propuestas presupuestarias su primer acto de campaña. Díganos cómo va a convencernos.
4: Les 3 i quasi 5 minuts. Maite Freitas està a la tècnica. Anem amb més coses.
3: Les notícies del migdia. Patricia Horts.
4: Sí, perquè este dimecres ve carregat de notícies. Un nou informe de la Policia Nacional implica l'expresident Zapatero en el cobrament de 200.000 euros per influir en favor d'una empresa peruana davant el govern de Bolívia. Segons els agents de la UDEF, que es va camuflar com labor de consultoria, el que en realitat va ser gestions perquè una altra empresa no pagara una multa de 107 milions d'euros.
14: Bé, este informe li l'han lliurat al jutge José Luis Calama, que ha citat a declarar com a investigat en el cas Plus Ultra l'empresari valencià Julio Martínez Martínez el 21 de juliol. Martínez és amic personal de Zapatero i l'administrador de la consultora Anàlisis Relevante, que segons la investigació va fer pagaments presumptament irregulars a l'expresident per treballs de consultoria també a l'empresa de les filles, també investigades en la causa. Zapatero, en la seva declaració com a investigat el dia 17, va afirmar que els pagaments estan justificats i declarats a Hisenda. Julio Martínez Martínez va ser detingut l'11 de desembre juntament amb altres directius de la companyia aèria Plus Ultra, va passar 48 hores als calabossos abans de quedar en llibertat. La policia va trobar a sa casa 286.000 euros en efectiu, en paquets repartits pel bany, pels armaris i a l'interior d'una bossa de golf. La seva declaració pot ser clau per a l'estratègia de defensa de Zapatero, donat que és amic i persona de confiança.
4: I més coses d'avui, perquè la nit de Sant Joan s'ha saldat a les platges de la ciutat de València amb 40 persones detingudes, 40, entre ells un menor de 15 anys per una presumpta violació. Està previst que la víctima presente denúncia al llarg del dia d'avui.
14: Les detencions han estat provocades per esta presumpta violació, per dos denúncies per violència masclista, per tràfic de drogues, per una baralla multitudinària, per un robatori en l'interior d'un vehicle i per atemptat a gent de l'autoritat. La Policia Nacional ha informat que, juntament amb la quarantena de detencions, ha fet 927 identificacions i ha alçat 225 actes, la majoria pertinents a estupefaents. El dispositiu policial es va iniciar durant la vesprada als Arenals del Cabanyal i la Malva Rosa i ha acabat a primera hora d'este matí. A Gandia, la Policia Nacional ha fet 215 identificacions, ha alçat 37 actes pertinents a consum de drogues i una per possessió d'armes durant la nit de Sant Joan. I a Sagunt ha identificat 34 persones. Creu Roja també ha fet balanç de l'actuació a les platges de la ciutat de València, on a nit es van congregar unes 75.000 persones, són menys que l'any passat, segons l'Ajuntament. Creu Roja va atendre 114 persones, 41 per intoxicacions, 27 per cremades, 36 per traumatisme i 10 per lipotímia. 7 persones han hagut de ser traslladades a diversos hospitals.
4: I avui, en este dia de Sant Joan Alacant, exprimís les hores ja que queden fins que a la mitjanit la palmera disparada des del Benacantil doni el tir d'eixida al ritual del foc i, per tant, al final de les fogueres enguany. Per cert, la pirotècnia Pibierzo, que és de Lleó, es convertirà en la primera de fora de la Comunitat Valenciana en disparar-la, en disparar esta palmera. Fa una hora, la plaça dels Estels ha vibrat ja en l'última esleta de concurs i a estes hores, festers i visitants doncs apuren les hores que encara queden per davant. Montse Català, bona vesprada.
15: Sí, Patricia, podem dir que Alacant és una ciutat amb festa 24 hores al dia. Ara mateix, tot i la intensa calor, la mascleta ha sigut multitudinària. Pirotècnia Fernández, des de Múrcia, han cremat 150 quilos de pólvora i han rebut una gran ovació del públic. Ara mateix ja la gent se'n va a dinar, a refrescar-se, a continuar veient fogueres o a participar en els actes programats per a esta vesprada. A les 6 serà la gran dansa d'Alacant i a les 7 la desfilada folclòrica internacional. I és que cal exprimir les últimes hores d'estes fogueres 2026 al màxim.
4: Les 3 i 8 minuts, anem amb la previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
16: Molt bona vesprada. La calor continua amb nosaltres, però veurem com a poc el termòmetre anirà a menys els pròxims dies. Tindrem una disminució de la temperatura de manera progressiva i avui ja viurem uns 2-1 grau menys en les màximes. On més puja el termòmetre serà cap a les comarques de la Ribera Alta, la Costera, també el Racó de Mus, punts dels Serrans, del Camp de Túria, la Vall de Cofrensallora, la Canal de Navarrés, on els termòmetres fregaran els 38 graus, però no passaran d'aquesta xifra, estarem entre 36 i 38 graus en aquestes comarques. A la resta, entre els 32 i els 36 graus. A litoral avui també baixa un poc la temperatura, tindrem a les capitals entre 32 i 33 graus de màxima. Tot això amb cel assolellat, pràcticament ras, sense núvols, i la calitja també se'n va de nosaltres. Es quedarà de manera lleugera, però ja veurem com en les pròximes hores anirà a menys. Demà serà una jornada amb temperatures molt paregudes de matí, un poc més baixes de vesprada, i això sí, amb més núvols.
3: A punt, les notícies del migdia.
17: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
18: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Les 3 de la vesprada, 10 minuts. A aquestes hores continua l'activitat parlamentària al Congrés dels Diputats en la sessió de control al govern, però este matí ha sigut molt intens. De bon matí ha començat ja aquesta compareixença del president Pedro Sánchez a petició pròpia. A la cambra baixa ha donat explicacions dels casos que esguiten el seu entorn, desvinculant-se en primera persona i en nom del PSOE. També ha acusat la dreta i l'ultradreta de crear campanyes per a donar una idea equivocada, diu, de corrupció generalitzada. Lola Oliver.
19: Pedro Sánchez comença la compareixença acusant la dreta i els mitjans de comunicació de l'òrbita de construir notícies falses i crear confusió.
20: Están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que ja les digo, señorías, no existe.
19: Una corrupció sistèmica al seu voltant que nega i aprofita per a llançar un missatge als socis de govern que sobre això li havien marcat una línia roja.
20: El Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos.
19: És el punt on també es desvincula d'Àvalos, de Santos Cerdán i de Leire Díez. I a continuació, defensa ultranza de Zapatero.
20: Si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. No la hubo, no la hubo.
19: Acusa la ultradreta i el PP d'encoratjar informacions falses. Un patró d'atac afirma contra la seva persona a través de la família amb les acusacions al germà i la dona i com a conclusió davant del que anomena degoteig de casos.
20: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
4: I després ha vingut el cara a cara de Pedro Sánchez amb el líder de l'oposició, amb Alberto Núñez Feijó. El president del Partit Popular l'acusa de ser el número 1 d'un govern, diu, corrupte. Lorena Diego.
21: Bona vesprada, sí, un Alberto Núñez Feijó que ha llançat de manera molt contundent esta acusació després de conèixer esta setmana la sentència a José Luis Ábalos.
22: La corrupción es usted. Vamos a echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí. Hoy mismo.
21: Sánchez aprofita la seua réplica para defensar la seua dona y criticar la parella de Ayuso.
20: Hostigan a mi mujer por llevarse 0 euros en su trabajo y protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos de Madrid.
21: Y el líder de Vox, Santiago Abascal, llança esta altra acusación.
23: Maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder.
20: No es defender la democracia, es preparar la excusa para su próxima derrota.
21: Y acusa el PP y Vox de generar una sensación de corrupción generalizada.
4: I els grups parlamentaris que donaren suport al govern de Sánchez també s'han mostrat desconfiats davant de les explicacions sobre els casos de corrupció que ha donat el president, a pesar que les postures de cada grup es mantenen com fins ara, alerten al PSOE que excusar-se en la corrupció del Partit Popular no és el camí per a mantindre la confiança de ciutadans i ciutadanes i de la resta de partits. Patricia Ramírez, bona vesprada, conta'ns.
0: Bona vesprada. El que s'ha viscut avui a l'hemicicle ha sigut un convenciment a mitges entre els socis de legislatura. Verónica Martínez, de Sumar, i Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno.
2: Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo más sencillo y más simple. Ustedes han robado.
0: Han retret a Sánchez instal·lar-se en la política del i tu més i l'han avisat que la corrupció és igual de greu vinga d'on vinga. Mercè Ezpurua, de Acbildu.
10: Nos da igual que la corrupción venga de unos o de otros. Es más, ustedes deben de ser el doble de contundentes que la derecha.
0: Amb tot conciliador, la portavoz del PNB, Maribel Vaquero, l'ha recordat que no ha complit del tot.
24: Nosotros le apoyamos en su investidura a cambio de un acuerdo que no se ha cumplido en su totalidad.
0: Però Míriam Nogueras, de Junts, contundent, li ha demanat que s'aparte perquè continuï la legislatura.
8: Deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
0: Com també ho ha fet Cristina Valido, de Coalició Canària.
25: Ponga fin al descrédito al sistema democrático y a los poderes del Estado.
0: Han sigut missatges carregats de desil·lusió davant una situació que han dit només beneficia la dreta.
4: I avui, a l'altra cambra, al Senat, s'ha aprovat una moció presentada pel grup popular que insta el govern a dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions. Així, endavant, amb 145 vots a favor, els del Partit Popular, Vox i UPN. El debat i aprovació d'esta moció arriba després que l'altra cambra, la del Congrés, li tombara esta mateixa petició als populars i a Junts.
14: Bé, el Senat insta Pedro Sánchez a assumir responsabilitats pels casos de corrupció i convocar eleccions, tot i que la moció aprovada no és vinculant. La portaveu del PP, Alicia García, ha dit que és una moció en nom de la democràcia. En el debat s'ha significat la distància que hi ha entre el PP i Junts perquè este partit ha demanat incloure una esmena per a fer efectiva la llei d'amnistia, que el PP rebutja. Junts no ha participat en la votació, s'ha abstingut Coalició Canària en contra de la moció. Han votat el PSOE, el PNB i la resta de grups.
4: I si ahir era el president socialista Felipe González qui li assenyalava a Pedro Sánchez dos suïcides, la dimissió o la convocatòria d'eleccions, avui el que ha dit la seua és un altre president, en este cas popular.
14: És José María Aznar. Ha afirmat que Espanya no funciona ni políticament ni econòmicament. En la seua opinió, Espanya està governada d'esquena a l'honestedat.
26: Cuando, desgraciadamente, la corrupción resulta inocultable, se pretende desviar el foco y cambiar el tema. Hay fiscales condenados, mandos policiales investigados, ministros y altos cargos condenados, otros pendientes de sentencias, registros de sedes políticas, de ministerios, de dependencias oficiales.
4: I nova jornada avui del juí pel cas Kitchen a l'Audiència Nacional, que jutja si el govern de Mariano Rajoy va usar mitjans de l'Estat per a espiar Luis Bárcenas amb les declaracions de dos dels principals acusats, l'exxòfer de Bárcenas, que és Sergio Ríos, i l'inspector Andrés Gómez Gordo. Santi Hernández.
27: Sergio Ríos, exxòfer de Luis Bárcenas, va actuar com a confident policial i ha assegurat que no recorda que l'excomissari José Manuel Villarejo li demanara recuperar gravacions comprometedores de l'extresorer del PP. També ha negat que li encarregaren buscar documents, discos durs o material informàtic i ha admès que va cobrar 2.000 euros mensuals procedents de fons reservats per facilitar informació sobre els moviments de la família.
28: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía.
27: Per la seva banda, el comissari Gómez Gordo ha desvinculat completament la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, i el seu marit, Ignacio López del Hierro, de la captació de Sergio Ríos. L'inspector i exassessor de Cospedal ha afirmat que mai li van demanar que presentara l'exxòfer a Villarejo i ha sostingut que la decisió formava part d'una operació policial contra qui aleshores era, segons les seues paraules, el delinqüent número 1 en referència a Bárcenas.
11: Luis Bárcenas era el delincuente número 1 y estaban intentando captar a su conductor. Nadie me dijo nada, ni nadie me explicó nada, ni me tuvieron que decir nada.
4: Anem amb altres coses. El president de la patronal empresarial espanyola, que és Antonio Garamendi, ha anunciat este matí que es presentarà a la reelecció en unes eleccions que amb tota seguretat seran després de l'estiu.
14: Ho ha anunciat en el seminari de l'Associació de Periodistes Econòmics, on ha assegurat que té el suport majoritari.
29: Yo me voy a presentar a las elecciones de COE porque la gente, pues lo que me ha planteado es, oye, es un momento de seguir, tenemos el país que tenemos, hay que seguir trabajando en la línea, estamos contentos con la gestión que has hecho y te pedimos que tires para adelante. Y tengo un apoyo expreso de de les organitzacions que tengo que tener i de les empreses que tengo que tener.
14: Garamendi ha convidat també a qui vulga fer el pas a presentar-se. En un principi, les eleccions en la COE estaven previstes per a novembre, però el procés electoral s'ha avançat amb la convocatòria del comitè executiu i la junta directiva per a l'1 de juliol.
4: I avui... Sí, l'actriu Elisa Mulià s'ha presentat per a declarar a la seu judicial de Plaça de Castella en la causa contra l'exdiputat Íñigo Errejón. Recordem que l'actriu s'exposava a ser detinguda després de no haver comparegut fins a tres voltes anteriors davant del jutge que investiga el cas.
14: Mulià estava citada per la querella que va presentar Errejón contra ella per calúmnies. L'actriu ha explicat al jutge que no va actuar amb voluntat deliberada de cometre un delicte. En eixir del jutjat s'ha demanat imparcialitat als mitjans de comunicació.
5: Que intentéis ser imparciales, intentéis dar una información que sea neutral y que no favorezca solo a uno de los lados, porque el daño que se hace es irreparable, es irreversible.
4: I més coses. La Comissió Europea ha desbloquejat una partida de 846 milions d'euros del Fons de Solidaritat Europeu per ajudar a la reconstrucció de la província de València per la Dan.
14: Esta nova partida se suma als 100 milions d'euros que la Comissió Europea ja va lliurar al govern d'Espanya en març de l'any passat per a cobrir les primeres necessitats de la recuperació. Els 846 milions d'euros serviran per a pagar la reparació de les infraestructures crítiques, carreteres, ponts i xarxes d'aigua i energia, la provisió d'allotjament temporal de les persones desplaçades per la riuada i per a enfortir els sistemes de prevenció d'inundacions en les riberes de rius, els sistemes de drenatge i els mecanismes d'alerta primerenca.
4: Canviant d'assumpte, són les 3 i 19 minuts. Hi ha novetats importants sobre l'atac de dos adolescents divendres passat en un institut de Foios que va acabar, recordaran, amb una xiqueta de 12 anys ferida a lleu. Segons les investigacions, els menors, que són consumidors habituals de xarxes socials i fòrums violents, van planejar l'acció inspirats en massacres reals i en videojocs. Pilar de la Fuente.
6: A hores d'ara, els investigadors de la Guàrdia Civil treballem en la hipòtesi principal de que els dos xiquets de 13 i 14 anys van entrar al seu institut de Foios divendres per tal de provocar una massacre, aprofitant que era l'últim dia de classe, armats amb un machete i un bat de béisbol. Però la ràpida intervenció dels docents va fer que finalment no passaren del pati per accedir a les aules i que només resultarà ferida lleu, com tu comentaves, una xiqueta de 12 anys que es trobava allí per casualitat. De fet, els docents estaven donant en aquell moment una atenció personalitzada als dos menors per un consum excessiu de xarxes socials i de participació a fòrums tòxics en els que es parlava de massacres estudiantils com la de Columbine en el 1999 als Estats Units o també d'assassinats violents.
4: Parlem de la informació de la festa. A les 3 i 21, en el dia gran de les fogueres, la festa, ja ho saben, està al carrer, tot i la calor sufocant, a la ciutat no cap ni una agulla. A més, és que es festa tota la comunitat valenciana. Festers i barraquers aprofiten les últimes hores, música, pólvora i diversió abans que desapareguin les fogueres ja de 2026. Redacció d'Alacant, Cristina Lavara.
7: Mires on mires, el carrer és un formiguer de gent d'Alacant. Foguerers i barraquers esgoten les últimes hores de la festa a ritme de charanga.
9: Aprovechando los últimos momentos que nos quedan, exprimirlo al máximo, porque esto ya queda poquito.
12: Hemos quedado a las 12 del mediodía, hemos estado con ellos disfrutando de la música y de la comida, y ahora a la mascleta, todos juntos.
7: Els plans per avui comencen des de primera hora del matí i fins que el cos aguante. El punt de trobada és la mascleta, hi ha qui no se'n perduna i qui la viu per primera vegada.
13: Muy bien, muy chula. Como todos los años, estupendísima.
15: Hermoso, el corazón que te sale, espectacular.
16: Te libera, es liberadora.
17: Somos de Argentina, de Villa Carlos Paz, y venimos específicamente a esta fiesta.
7: Recuperen forces a les barraques i racons, però sense parar.
18: La meva novia és de Ciutat d'Alacant i m'ha dit, deixa't això de les falles i vine a posar el foguer. I jo he dit, home, molt senzill, pa calle que m'han demanat.
30: T'agrada anar tot el dia, aprofitar la mascletà.
31: Paella, lo típico. I luego seguir tardeo.
7: Avui toca donar-ho tot abans de cremar les fogueres.
4: I perquè la crema transcorrega sense cap classe d'incident, l'Ajuntament d'Alacant tindrà actiu un dispositiu de seguretat especial. Bere Conca.
1: estarà format per 321 agents de la policia local i 180 bombers que es distribuiran per tota la ciutat. Parla Julio Calero, regidor de Seguretat Ciutadana d'Alacant.
2: 40 equipos de bomberos, 52 equipos de policía, total 38 agentes se distribuirán para cortar los accesos a la ciudad y poder disfrutar los peatones de cada una de las cremas sin problemas de ningún tipo.
1: Una crema que començarà a la mitjanit amb una gran palmera blanca llançada des del castell de Santa Bàrbara. Escoltem Pedro Alonso Fernández, responsable de la pirotècnia Pibierzo.
3: Son 98 kilos, 300 gramos de materia reglamentada y se utilizará alrededor de 1.600 cohetes voladores para conseguir el efecto.
1: L'encesa de la foguera oficial de l'Ajuntament serà la primera. Al voltant de la una cremarà la guanyadora d'especial, Florida Portatge, i després la resta amb dos torns, a la una i mitja i a les 3 de la matinada.
4: Les 3:24 minuts, la nit de Sant Joan s'ha saldat a les platges de la ciutat de València amb 40 persones detingudes. Una d'elles és una persona menor d'edat i està acusada d'una presumpta violació.
14: La víctima major d'edat té previst presentar la denúncia al llarg del dimecres. La Policia Nacional ha informat que, juntament amb la quarantena de detencions, ha fet 927 identificacions, alçat 225 actes, la majoria pertinents a estupefaents. A Gandia, la Policia Nacional ha fet 215 identificacions, alçat 37 actes pertinents al consum de drogues i una per possessió d'armes durant la nit de Sant Joan, i a Sagunt ha identificat 34 persones. Creu Roja també ha fet balanç de l'actuació a les platges de la ciutat de València. A nit es van congregar unes 75.000 persones, en són menys que l'any passat. Creu Roja va atendre 114 per intoxicacions i cremades, traumatisme i hiperlipotímia. 7 persones han hagut de ser traslladades a diversos hospitals.
4: I parlem de divorcis. A la Comunitat Valenciana, en el primer trimestre d'enguany, s'han registrat 2.600 demandes de dissolució matrimonial, segons les dades del Consell General del Poder Judicial.
14: Bueno, són 7,7 menys que en el mateix període de l'any 2025. Baixen tots els tipus de demandes, excepte els divorcis de mutu acord, augmenten 1,7. La Comunitat Valenciana... la Comunitat Valenciana és la segona amb més demandes, amb un 49% per darrere de Navarra.
4: I les altes temperatures poden estar estos dies posant en perill els peixos del llac. L'any passat l'aigua va arribar als 30 graus, va ser letal per a molts peixos. Per això, la Junta de Desaigua ha obert ja les comportes de la Gola de Pujol almenys una volta per a oxigenar-la l'aigua i amb l'entrada d'aigua de la mar. Des de Conselleria estan monitoritzant els nivells per si calen noves obertures. Carme Bort.
8: Sí, quan puja la temperatura, baixa la quantitat d'oxigen que hi ha a l'aigua i això pot tindre efectes molt perjudicials tant per a la fauna com per a la flora de l'Albufera. I per això la Conselleria de Medi Ambient està posant ja mesures urgents. Una d'elles, este mateix cada setmana, ha sigut la decisió d'obrir puntualment aquestes comportes de la Gola de Pujol. Ja saben que comunica l'aigua de l'Albufera amb la mar. També la Conselleria de Medi Ambient s'ha confirmat que està també analitzant si poguera fer falta una aportació extra d'aigua a l'Albufera i per això està també en constant comunicació amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
4: I la calor que està també afectant a tota Espanya, també a la Comunitat Valenciana, és especialment problemàtica a la resta d'Europa. El Regne Unit han decretat alerta roja per calor extrema per segona volta en la seva història. França es recupera del dia més calorós de la seva història. Marian Company.
10: Així és, Patricia, el que van patir ahir, segons dades donades a conèixer avui, amb 38,2 graus de mitjana nacional, han batut en juny el rècord que datava d'un mes d'agost, el del 2003. 58 departaments francesos estan avui en alerta roja. S'han cancel·lat trens i s'han reduït freqüències perquè en gran part dels convois denuncia un usuari.
19: Je suis dans ce train qui n'a pas de climatisation, il y en a pour deux.
10: L'aire condicionat no funciona en temperatures tan altes. El bany està prohibit a les zones no habilitades, on ja hi ha hagut més de 40 morts. Les úniques, recordo este xic,
20: aussi, y a pas assez de moyens.
10: Que es pot permetre la població més vulnerable. Situació complicada també la que està patint i patirà fins diumenge el Regne Unit, on han decretat la segona alerta roja per calor extrema de la seva història. Està vigent als sud-est del país fins a la nit de demà, on les altes temperatures i l'elevada humitat posen en risc les vides humanes.
4: Del món, l'ONU acusa Israel de cometre genocidi a Gaza per atacar deliberadament els xiquets i les xiquetes palestins. És la conclusió d'un informe que detalla l'assassinat de 20.000 menors en dos anys, 20.000 en dos anys, i aporta proves de maltractaments i violacions. Carme Pastor.
0: Les Nacions Unides amplien les acusacions de genocidi, crims de guerra i contra la humanitat contra Israel amb un nou informe sobre els abusos als menors.
5: We have witnessed more than 20,000 children who've been killed.
0: Hem presenciat més de 20.000 assassinats de xiquets, el 30% dels crims perpetrats per Israel en 2 anys de guerra, detalla el president de la Comissió Independent que ha elaborat l'informe. La fam ha matat 150 menors i les bombes han causat 1.000 casos d'amputació d'una o més extremitats.
5: The commission found indisputable evidence.
0: Les denúncies inclouen proves de l'ús de tortura, tractes inhumans i violència sexual, actes deliberats contra els menors que, segons l'informe de l'ONU, demostren la intenció genocida per part d'Israel de destruir el poble palestí.
4: L'horror de la guerra i d'un conflicte a un altre, el Senat dels Estats Units vota per primera volta a favor de parar la guerra contra l'Iran en un revés en tota regla per a Donald Trump.
14: 4 senadors republicans s'han sumat als demòcrates, han permès que la iniciativa tiri avant. Bueno, si el president Trump vol continuar amb la guerra, hauria d'aconseguir l'autorització explícita del Congrés per a llançar els nous atacs. Entre republicans augmenta la preocupació pel cost polític d'una guerra impopular a pocs mesos de les eleccions de mig termini, que són al novembre.
4: I polèmica a Brussel·les després que la Comissió Europea i representants de 15 països de la Unió hagin rebut una delegació dels talibans per accelerar la deportació d'afganesos al seu país.
14: Amnistia Internacional qualifica la reunió de vergonya perquè Europa, segons aquesta organització, no pot legitimar un règim responsable de moltes violacions dels drets i llibertats fonamentals, sobretot de les dones. Ni la Unió Europea ni cap país membre reconeixen el règim dels talibans com a govern legítim, però alhora negocien amb ells l'expulsió de migrants i també de refugiats a l'Afganistan.
4: Amb esta notícia acabem. Ja saben que tenim més informació a les 4 de la vesprada quan actualitzarem en el nostre butlletí. Poden estar informats, com sempre, a través del nostre web. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.

0: Muchas gracias, hasta la próxima.
1: I seguim parlant dels fons de solidaritat de la Dana, perquè la Unió Europea ha desbloquejat 846.000 milions d'euros del fons de solidaritat per ajudar en la reconstrucció de les zones afectades per la Dana d'octubre de 2024 a la Comunitat Valenciana. I aquesta quantitat se suma als 100 milions d'euros que Brussel·les ja havia avançat en març de 2025 per a les primeres tasques de recuperació després de la catàstrofe.
2: Així és, Mar, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat les inundacions de València com una tragèdia europea i ha remarcat que aquesta ajuda és una mostra concreta de la solidaritat que té la Unió Europea amb les persones que encara pateixen les conseqüències del desastre. En total, la contribució europea per a la reconstrucció ascendeix a un total de 945 milions d'euros.
1: I els fons es destinaran a reparar infraestructures essencials com són carreteres, ponts i xarxes d'aigua i energia, així com a finançar allotjaments temporals per a les persones desplaçades. També serviran per a reforçar els sistemes de prevenció d'inundacions, recuperar espais del patrimoni cultural i sufragar les tasques de neteja, retirada d'enderrocs i descontaminació ambiental.
2: I tanquem este primer bloc d'actualitat econòmica en clau autonòmica. La inversió estrangera a la Comunitat Valenciana ha experimentat un fort impuls en l'inici de l'any 2026. Segons les dades de la Secretaria d'Estat de Comerç, el capital procedent de l'exterior ha passat de 125 milions d'euros en el primer trimestre de l'any passat a 486 milions d'euros enguany, una xifra que situa la comunitat com la tercera autonomia que més inversió rep d'Espanya, només per darrere de Madrid i de Catalunya.
1: I si mirem per territoris, les tres províncies valencianes es troben entre les 8 amb major volum d'inversió estrangera del país. València encapçala les xifres autonòmiques amb 257 milions d'euros, mentre que Alacant i Castelló superen els 114 milions cadascuna. Este creixement coincideix amb l'avanç de projectes industrials destacats, com és el cas de la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt o la futura planta de la multinacional sanitària Edward Life Sciences a Montcada.
2: I pel que fa al conjunt d'Espanya, els principals inversors han sigut els Estats Units, el Regne Unit i França. A més, les exportacions valencianes van créixer un 4,2% entre el mes de gener i abril, fins a arribar a més de 13.000 milions d'euros. Encara això sí que les importacions van augmentar encara més, fet que manté un dèficit comercial de 336 milions. Destaca també la recuperació de les exportacions del sector de l'automòbil, amb un increment per damunt de l'11%. I mirem a l'exterior, moment ara de fer un repàs a l'actualitat internacional.
1: I comencem parlant del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que ha paralitzat el transport de mercaderies valorades en més de 110.000 milions d'euros i manté més d'un miler de vaixells i uns 20.000 mariners a l'espera de poder reprendre la navegació. Tot segons un informe de l'asseguradora Allianz Commercial, que apunta que la situació genera importants riscos per a les tripulacions, incrementa els costos logístics i posa en perill el flux mundial d'energia i de comerç.
2: Mirem a Estats Units, i és que el seu president Donald Trump ha carregat durament contra les grans petrolieres i les ha acusat d'estafar els consumidors per no traslladar el preu del combustible les caigudes del cost del petroli. A més, el mandatari estatunidenc ha anunciat que ha donat l'ordre al Departament de Justícia d'obrir una investigació al respecte. Segons les dades de l'Associació Automobilística Estatunidenca, el preu del galó de gasolina es situa un 13,6% per davall del cost de fa sols un mes.
1: I el sector agrari europeu mira a Brussel·les, que en els pròxims dies preveu concretar un paquet d'ajudes de 540 milions d'euros per a compensar l'encariment dels fertilitzants. La mesura el que busca és alleujar l'impacte de l'increment dels costos i evitar els riscos en la seguretat alimentària. Tot i això, alguns països, com és el cas d'Espanya, i també algunes organitzacions agràries, consideren que la quantitat és insuficient per a fer front a l'augment dels costos de producció i reclamen mesures addicionals.
3: Les notícies en clau econòmica.
2: I tornem ara en clau nacional, i és que el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha obert el debat sobre els incentius del mercat laboral en plantejar una revisió de les cotitzacions per desocupació. Segons ha exposat al Congrés,

0: I continuem amb el repàs a l'actualitat econòmica d'avui. 2 de cada 3 economistes col·legiats consideren alta o molt alta la probabilitat que Espanya entre en un escenari d'estanflació durant l'any 2026. És a dir, una combinació de baix creixement econòmic i a la mateixa vegada una inflació per damunt de l'objectiu del 2% fixat pel Banc Central Europeu. Així ho ha reflectit una enquesta elaborada pel Consell General d'Economistes entre els seus professionals.
1: I els experts atribueixen aquest risc a diversos factors, entre ells les possibles pujades dels tipus d'interès, també el repunt de la inflació i l'impacte energètic derivat de la guerra amb l'Iran i del tancament de l'estret d'Hormuz. Segons l'informe, un encariment de l'energia podria elevar els costos de producció i reforçar les pressions inflacionistes en un context de menor activitat econòmica.
0: L'estudi també mostra una elevada preocupació pels nous arancels i barreres comercials impulsats pels Estats Units. A més, empitjoren les perspectives sobre l'economia espanyola. 6 de cada 10 economistes consideren que la situació actual ha anat a pitjor i prop de 2/3 creuen que l'economia continuarà deteriorant-se durant els pròxims mesos, condicionada per la inflació, per l'energia i per l'incertesa geopolítica.
1: I acabem parlant dels fixes discontinus, perquè els contractes d'aquest tipus sumen ja el 55% dels treballs que es troben sota sospita de frau laboral. Esta modalitat contractual, marcada per unes condicions d'intermitència i estacionalitat propis dels contractes eventuals, està en el focus de la Inspecció de Treball, que ha remès 11.000 comunicacions a empreses sobre més de 17.000 contractes d'aquest tipus.
0: Es tracta d'una mesura que queda patent en el primer pla de xoc contra el frau en la contractació per a este any, per al 2026, i que recull moltes més actuacions dirigides als fixes discontinus que als contractes temporals. Aquestes actuacions tenen per objectiu regularitzar les situacions del contracte i evitar la utilització fraudulenta de contractes fixes discontinus quan els llocs de feina haurien d'estar coberts per contractes indefinits ordinaris.
1: I de fet, en 2024 la conversió dels contractes fixos discontinus a indefinits per frau va superar a la dels temporals. És una dada cridanera si tenim en compte que aquest tipus de contractes només són un 13,4% del que s'han firmat este 2026 front al 56,4% que suposen els contractes temporals.
2: Demà serà notícia.
0: I ja saben, estem a dimecres, encara queda molta setmana per davant i la previsió és una part fonamental per a l'economia i volem saber què va passar a futur demà, després demà i de cara al cap de setmana. Pere Ferrera. Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Arturo. Doncs sí, estava revisant i tenim assumptes interessants per a demà en el que pugui ser l'agenda.
0: Pere?
3: De la província de Castelló. I és que tenim un 21 encontre d'editorials a Peníscola. És una cita que ja és clau i que reuneix els agents del sector, ja no només editorial valencià, sinó també nacional. I l'assumpte i l'objectiu, debatre i repensar noves enrotllament de la indústria editorial. Serà un esdeveniment que tindrà l'inici demà, 25, tindrà la seva continuïtat el divendres, 26. Important, també es parlarà de l'impacte de la dana al sector i les mesures per a reimpulsar-lo. I és que estem parlant de si va afectar a més de 80 municipis de la província de València, pensa que n'hi haguera una mitjana d'una o dues llibreries per municipi. També n'hi havia en editorials i impremtes, en polígons industrials, i l'estimació de pèrdues va ser de 36 milions per al sector. Aleshores, cal repensar ese futur per al sector editorial. També important, i també serà Castelló, la directora general de Labora farà també una ronda per analitzar l'ocupació als municipis taulellers de la província. I per últim, així a València tenim també la reunió de la comissió del grup de treball per analitzar l'impacte econòmic, social i territorial del conflicte a l'Iran en el nostre territori, la comunitat valenciana. I me consta que estarà el director general d'Economia, però molts altres càrrecs de la Generalitat Valenciana. També cal recordar, Arturo, que estos dies que estem vivint són dies de graduacions en les universitats, de cloendes, de cursos acadèmics, i també hi ha molta activitat pel que fa a aquest tancament de l'exercici estudiantil. A nivell global sí que n'hi ha qüestions interessants, també, si me dona temps, coneixerem la taxa d'atur a Austràlia, que ve del mes de maig, mantenia un 4,5%. ja veurem si, si es manté o va a la baixa. Coneixerem també el producte interior brut als Estats Units del primer trimestre, però l'estimació final, ja que n'hi havia una estimació preliminar d'un positiu 2%, després, mesos següents, se va reduir a l'1,6, encara positiu, i ja veurem aquesta estimació final com queda. Al voltant d'esta nit, demà matí, ho coneixerem. I per últim, també coneixerem l'índex de producció al consumidor de la regió de Tòquio. I estava revisant el IBEX, perquè la borsa ni l'economia no paren. El IBEX transita en de 9.370 punts, té aquesta senda estable esta setmana, mentre que el barril de Brent sí que continua la seua desescalada i el veia fa un momentet a 73,7 dòlars, que continua aquesta baixada i que continua baixant i que se note a l'hora d'anar a les gasolineres. Això és el que caldria...
0: I més ara en estiu, que estem tots ahí mirant de cara a les vacances. Sí. Company Pere Ferrer, moltíssimes gràcies. Demà tornem a parlar.
3: Adéu, bona vesprada.
1: Adéu.
0: I ja sabem, de seguida, només acaba el butlletí informatiu, comença la vesprada de punta. A veure què ens tenen engestit tots els nostres companys.
4: Ximo, què tal, mira. Arturo, amics? Bé, molt bé. La meitat de la quadrilla, que avui és festiu, però les mateixes ganes de sempre. Tres horetes de ràdio
0: no
4: davant per compartir, sobretot una jornada festiva. Joans, Joanets, que estan, i Joanes, d'enhorabona. En Alacant també felicitacions per a... Bueno, Alacant i moltes localitats on se cremen fogueres esta nit. Fa apenas una hora a Emet, Comunitat Valenciana, ha publicat en el seu, el que era Twitter ades, que ara se diu X, diu que semblava difícil, després de l'any passat, registrar una temperatura mitjana més alta en les festes de les fogueres d'Alacant. I encara avui està per comptabilitzar. Ha superat els 28 graus de mitjana de l'any passat, quasi en un grau. Unes fogueres de Sant Joan que parlarem precisament en el president de les fogueres, el president de la Federació de Fogueres, que només hi ha, per a comentar un poc el balanç i també veure si la realitat climàtica d'alguna manera també pot arribar a afectar a la festa de les fogueres de Sant Joan. Però vaja, estarem per descomptat de festa. El que ha estat més de festa ha sigut David González, que és el que se ho ha xapat tot, i avui també estarem en ell de passar carrer. Bueno, la nostra Mare Hernández també ha tingut una dosi de festa
1: bastant
4: interessant.
1: Sí,
4: que sí, Mari, que ho has disfrutat molt. Estarem pegant una volteta, estarem en la bona gent de Florida Portatge, que han sigut els que han guanyat el premi a la millor foguera d'especial. Estarem en els companys que se preparen ja a unes hores de la retransmissió a partir de la 21:45 d'eixa crema en Alacant i a tres localitats on es cremen les fogueres. I parlarem amb Ferran Cano i Maria Fuster per a que ens ho conten. Josué Beiti, haver descomptat, el gran triomfador en una foguera que realment és un autèntic espectacle. És una cosa absolutament meravellosa. A banda d'estar en Alacant, estarem en un altre lloc on també se celebra Sant Joan. Vaja, celebra el solstici d'estiu. A la mil·lenària Xina hi ha una regió que es diu Yunnan, que passa per ser la regió amb major diversitat ètnica. Hi ha 25 ètnies diferents. És una cosa... per allà travessa la ruta mil·lenària del te i els cavalls. És una regió que clara extrems. Nosaltres no hem estat allà. I ens contarà com fan la festa del solstici en la cultura mil·lenària de la Xina, que és una autèntica passada, és una connexió amb la natura, però té molt a veure també en el ritual del foc. Tindrem una miqueta de música també en directe, en la compositora valenciana Llanos, que li ha produït el seu àlbum el cantautor bilbaí Tonxo, i farem una vesprada de festa, com és habitual.
0: Quin programa festiu que teniu preparat.
4: Això que no falte.
0: Això que no falte, ja sabeu, de seguida, després del butlletí, la vesprada de punt, no se la podeu perdre. Mare Hernández, nosaltres acomiadem i tornarem demà, no?
1: Demà a partir de les 3 i mitja, més cadena de valor.
0: Així estarem. Nosaltres, així continuem esta setmana. Passeu molt bona vesprada.
2: Cadena de valor.
5: Són les 4.
6: A punt. Notícies.
5: Últimes hores a Alacant per a visitar les fogueres abans de la crema d'esta nit. Parlem de 184 monuments entre grans i infantils. Alejandro Molés.
6: Sí, tot començarà a la mitjanit després de la tradicional palmera que es dispararà des del cim de Benacantil. Una palmera de 300 metres de diàmetre que il·luminarà el cel de la ciutat. Després es cremarà la foguera oficial de la plaça de l'Ajuntament i a poc els monuments de totes les categories en cada un dels barris de la ciutat. La crema de la foguera guanyadora de la categoria especial, la de Florida Portatge, serà a la una de la matinada. I mentre arriba la nit de la crema, la festa continua pels carrers d'Alacant.
7: Aprovechando los últimos momentos que nos quedan, exprimirlo al máximo, porque esto ya queda poquito.
8: La meva novia és d'ací d'Alacant i m'ha dit, deixa't això de les falles i vine a poner el foguer. I jo he dit, home, molt senzill, paella que m'ha demanat.
9: Paella, lo típico. Y luego a seguir tardeo.
5: I pel que fa a les incidències que es van registrar durant la nit de Sant Joan, destaquen les 40 detencions que es van produir a la ciutat de València, entre d'elles la d'un menor de 15 anys acusat de violar una jove en la platja de la Malvarrosa.
6: A més, un centenar de persones van ser ateses per intoxicacions, cremades i lipotímies. 6 d'elles van ingressar a l'hospital. I a la ciutat d'Alacant, la nit s'ha saldat, entre d'altres, amb diversos accidents de trànsit i més de 10 baralles. Més tranquil·la està la nit al Grau de Castelló, tot i que s'han fet una trentena d'assistències sanitàries.
5: I en este punt fem una ràpida ullada als termòmetres per a comprovar on fa més calor.
6: Doncs segons les dades proporcionades per la Damet, la màxima es registra hores d'ara al terme d'Anna, la Canal de Navarrés, amb 37 graus i mig. Per cert, que les previsions s'han complit a la ciutat de València i la nit de Sant Joan d'enguany ha sigut la segona més càlida des que hi ha registres per darrere de la que es va produir l'any 2003, és a dir, fa ara 23 anys.
5: El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut a petició pròpia en el Congrés dels Diputats per a informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials, com ara la imputació de Rodríguez Zapatero, el procés judicial contra la seva dona i el seu germà, o la condemna de José Luis Ábalos. Xavier García del Valle.
10: Sí, el cap de l'executiu ha negat que en el moment dels fets que s'han jutjat ell coneguera cap pràctica irregular al seu executiu i nega també el finançament irregular del PSOE, una afirmació que lògicament l'oposició ha rebut amb escepticisme.
11: Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. El Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos.
10: I respecte del cas de la seva dona, que per cert està citada pel jutge per esta vesprada a les 6 perquè entregui el passaport, Pedro Sánchez ha recordat que Begoña Gómez ja treballava en la universitat abans que ell fora president del govern. És més, assegura que va cobrar 0 euros per estar al capdavant d'una càtedra.
11: Mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012. Es decir, 2 años antes de que yo fuera elegido secretario general del Partido Socialista y 6 años antes de ser elegido presidente del Gobierno de España. La cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de 0 euros. 0 euros.
10: I en clau valenciana, Sánchez li ha exigit a Feijóo la dimissió de Carlos Mazón com a diputat a les Corts.
11: Por la impericia y la responsabilidad de algunos de sus responsables políticos, la muerte de ciudadanos y de compatriotas en la Comunidad Valenciana, creo que deberían tener algo más de recato, algo más de respeto a la memoria de esas víctimas y, por cierto, como aquí se ha dicho, exigir también la dimisión del señor Mazón como diputado de las Corts Valencianas.
5: Unes explicacions que no han convençut a l'oposició, a Partit Popular i Vox, que demanen la convocatòria immediata d'eleccions generals.
10: Sí, escoltarem tot seguit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acusa Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les trames, mentre que qualifica d'indignes a tots els grups parlamentaris que donen suport a l'actual govern espanyol.
12: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. ¡Qué soberbia! ¡Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno! ¡Qué soberbia! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos. ¡Qué soberbia y cuánta indignidad!
10: I des del grup parlamentari de Junts per Catalunya, la seva portaveu, Míriam Nogueras, li ha demanat a Sánchez que dimitisca, però no per a convocar eleccions, sinó perquè el Congrés actual elegisca un nou president.
13: hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: I del Congrés al Senat, on la Cambra Alta ha aprovat amb la majoria absoluta del PP una moció d'este grup parlamentari en què insta Sánchez a convocar eleccions.
6: En el debat, la portaveu popular Alicia García defès que es tracta d'una moció en nom de la democràcia, ja que consideren que Sánchez s'ha atrinxerat en el poder.
5: Y un nuevo informe de la Policía Nacional implica al expresidente Zapatero en el cobramiento de 200.000 euros per influir en favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolivia.
6: L'informe ja li l'han lliurat al jutge José Luis Calama, que ha citat a declarar com a investigat en el cas Plus Ultra l'empresari valencià Julio Martínez el 21 de juliol. Martínez, recordem-ho, és amic personal de Zapatero i l'administrador de la consultora Anàlisis Relevante, que segons la investigació va fer pagaments presumptament irregulars a l'expresident per treball de consultoria i també a l'empresa de les filles.
5: En els esports parlem de bàsquet, perquè el València Bàsquet en esta vesprada nit podria proclamar-se campió de Lliga per segona vegada en la seva història.
10: Sí, el conjunt taronja, recordem que amb un avantatge de 2-1 en el parcial, serà campió si guanya el duel que l'enfronta al Barcelona al Palau Blaugrana. I ho farà després de conèixer esta matinada que el jove Sergio de la Rea ha sigut triat en el lloc 25 del draft de la NBA pels Lakers, tot i que a la fi ha acabat als Mavericks després de passar per la llista dels Knicks. Una jornada, en definitiva, que pot ser històrica per a un conjunt que estarà acompanyat per més de 250 aficionats que viatgen ja per carretera cap a Barcelona. A més, al pavelló Rochearena, el pavelló Rochearena obrirà les portes a les 7 de la vesprada per a poder seguir el duel des d'este recinte valencià a través de les pantalles gegants.
5: Podran escoltar este partit que pot ser decisiu per al València Bàsquet en el punt a punt a partir de les 8 menys quart. Ara continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores, així en su compte a Punt Ràdio.
14: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
15: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
16: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Viu la primera oportunitat per a ser campió de Lliga de València Bàsquet al Punt a Punt. Este dimecres, des de les 10:45, quart partit del play-off final de la Lliga ACB entre el Barcelona i l'equip de Pedro Martínez, que, si guanya, serà campió de Lliga. Des del Palau Blaugrana, amb Luis Urrutia, Salva Gomis, Nacho Rodilla i Salva Folgado, tens una cita amb la història al Punt a Punt.
18: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Felicitats per a Joanes i Joans, felicitats per a la Can Sencera, en el seu dia gran, i a totes les localitats, especialment del litoral alacantí, on també se cremen fogueres avui. És la gran festa del foc i així estem per a compartir-la. Benvingudes, benvinguts a la vesprada de Punt.
2: Comença la vesprada de Punt amb Ximo Rovira.
4: I des de les 21:45, per la tele i el web de Punt, podrem viure en directe si no esteu a Alacant. Bueno, i si esteu també. Eixe ritual del foc en la retransmissió de la cremà d'unes fogueres que diuen adeu per tot lo alt. Ara de seguida estarem en directe a Alacant per contar-vos com està l'ambient l'última hora de la gran festa del foc. Han sigut uns dies ben intensos, viscuts a tope, i ara toca esta nit renovar-se amb el foc. Farem parada per descomptat a Alacant en este dia de Sant Joan, un dia festiu en la que ja vegeu la calor ha afluixat una miqueta. De fet, ja no hem tingut avisos per temperatures altes, amb unes màximes entre els 30 i els 36 graus a l'interior, que no és poca cosa, i entre els 28 i 33 en les comarques litorals. Continua, ja vegeu, la calitxa deixant sensació de basca. Les brises entren, però fluixetes. Això fa que les nits se queden en temperatures superiors al 20 i, en molts casos, als 25 graus. Vesprada festiva també així a la Ràdio Pública Valenciana. Avui compartirem el debut de la cantant i compositora valenciana Llanos. Ens presenta el seu primer disc de la mà d'un estimat i reconegut cantautor, el bilbaí Tonxo, que ha produït i impulsat Maravilloso, que és com es diu este àlbum de debut que escoltarem. Part d'ell també ha vingut Llanos en la seva guitarra i ens interpretarà un parell de cançons en directe, en una acústica així en la ràdio. El solstici d'estiu, que es celebra de diverses maneres arreu del món, en les diferents cultures. Avui coneixerem com ho fan a la Xina, concretament a la regió de Yunnan, amb un festival del sol que reuneix a tota la comunitat al voltant del foc sagrat en una connexió mil·lenària amb la natura. Una festa molt colorida i molt tradicional a la Xina, que ens conta la nostra viatgera impenitent Clara Estrems. Al llarg de la vesprada d'avui no anem a abandonar el to festiu al final del programa també, perquè és dimecres, ens visita Daniela Requena amb tota l'actualitat del Colorinchi i de la crònica social. I per descomptat, Sant Joan, avui dia gran de la cremà Alacant, visitarem la ciutat de la mà dels seus passacarrers. Hem quedat també amb David Olivares, el president de la Federació de Fogueres, per a que ens conte com s'han viscut i fer balanç d'una edició festera que avui se despedís per tot lo alt, com dic, amb la tradicional cremà de les fogueres.

0: En companyia de la nostra estimada Mar Hernández, ella ha sigut els nostres ulls, els nostres veus, la nostra mirada i la vivència festera, en definitiva, en aquestes fogueres de Sant Joan. David Gozalvez, o no sé si val a dir el que queda d'ell. Què tal, David, com estàs?
1: Sí, Morro, mira, què tal? Molt bé, estic viu.
0: Estàs estupendo, home.
1: Mira, jo ja este matí ho deia, que camine ja en pilot automàtic, que ja no sé com em funcionen les forces, però així estem. I res, n'hi ha que estar perquè n'hi ha que apurar i viure eixe moment màgic de la crema esta nit amb la palmera des del castell de Santa Bàrbara, amb la crema primer del monument oficial i després de la resta de fogueres de la ciutat. Una nit llarga, perquè els bombers estaran apagant eixes fogueres fins a les 4 de la matinada aproximadament, segons les planificacions. Però sí, és una nit llarga, però màgica.
0: Sí, ja he vist que hi ha diversos torns de cremades. A les 12, després de la palmera del Benacantil, m'emprenen els primers monuments. Després, a la 1 i un altre torn, a les 3, s'acabarà fàcil, com tu dius, a les 4 de la matina. De la nit serà llarga, però serà molt festiva. I tu, la nit de Sant Joan, esta nit passada, com mana la tradició, l'has celebrat, has botat les zones, tocava descansar. Què has fet, David?
1: Mira, els meus amics van organitzar aquesta foguera ahí en el Campello, perquè sabeu que en Alacant no se podia fer, sí. I sí que vaig poder realitzar-ho com mana ja la tradició, però em va costar, perquè el ritme ha sigut molt fort, perquè a més, Ximo, jo este matí he acabat de veure les 93 fogueres plantades per tota la ciutat d'Alacant. O sigui, que imagina't la tralla que portava, a més de les retransmissions que estem fent així en la plaça dels Estels, a més d'aixes connexions que hem fet estos dies per a traslladar-vos, a més de totes aixes connexions que ha fet Mar també. Però, a més de tot això, jo m'he proposat el repte personal d'enguany sí veure les 93 fogueres. I enguany sí que ho he aconseguit, així que estic, pues, això, rebentat, però...
0: Tremenda fita.
1: Sí, sí, sí.
0: He vist que hi ha un foguera fan, també com tu, un xico que li diuen Àngel Romero, de Bavera Antigol.
1: Àngel Romero, de Cendra Digital, sí, sí.
0: El
1: sí.
0: Coneixes, de Cendra Digital.
1: Sí, sí, sí.
0: I diu que ell també les ha visitat totes, però clar, això fa falta, segons la planificació que dia ell, per lo menos 2 o 3 dies. Tu, d'on has tret el temps? Tu no has dormit, criatura, tu. Què has fet? Mira que t'agraden les fogueres, com ho sents des de dins, Bueno, i ja que les has vistes totes, a veure, no te vaig a demanar un llistat del 93 a l'1, però a nivell artístic, quin balanç podríem fer de les fogueres d'enguany? David, tu que eres realment un entès i un apassionat, un enamorat de les fogueres.
1: Mira, comencé dient que Àngel Romero al final ha sigut el predecessor d'esta tendència de fer la ruta, perquè ell va començar en la seva pàgina de Centre Digital a recórrer i a fer totes aquestes fotos, i al final molts hem crescut mirant aquesta pàgina, refrescant-la cada vegada, cada mes de juny, i al final és una espècie de referent, diguem, no?, d'alguna manera, que molts hem anat seguint en eixe procés de fer la ruta fogueril. A més, es dona la casualitat de que en molts casos ens trobem, molts dels que fem eixes rutes ens trobem en un punt, a lo millor coincideixes una o dues vegades, perquè clar, són poquets els que fem eixa ruta completa, però... al final ens trobem, i sobretot aquests moments de trobar-te, valorar un poquet què és el que tu dius, aquesta valoració general del panorama artístic, la veritat és que és un plaer. En quant a la mirada general, jo te diria que hem tingut una de les millors edicions del que portem de dècada, perquè jo te diria que no he vist una foguera mala, en el sentit de que totes estan en uns estàndards de qualitat mínims que són acceptables i que realment són realment totes bones fogueres. Són 93, són moltes, parlem de que n'hi ha pressupostos que van des dels 10.000 euros fins a eixos 123.000 de la foguera de Florida Portatge, o sigui que n'hi ha moltíssima varietat, però és un plaer, sobretot, passejar per aquests barris, veure fogueres més humils, com se'm ve al cap una de les últimes que he vist, la foguera de Campo Amor. Són fogueres que porten tota la vida fent festa i al final que traguen aquests recursos per plantar un any més, fer uns esforços per a estar present i, a més, fer-ho d'una manera digna, com és el cas, doncs és un plaer. Ha fet moltíssima calor, ha fet molt de sol, sí que és veritat que ens hem cremat en eixa ruta, però t'he de dir, Ximo, que el nivell en línies generals ha sigut boníssim. En la categoria especial hem vist 12 fogueres, que jo sempre he dit que Alacant no és una ciutat lo suficientment gran com per a tindre 12 especials. Jo sempre he dit que la xifra de qualitat hauria de ser de 7 o 8, perquè al final, si València, parlem de que té 9 especials, Alacant, que és un poc més xicoteta, hem de fer un poquet eixa mesura cap avall i fer un poquet eixa equivalència. Però sí que hem de dir que les 12 fogueres especials són de molt bona qualitat. No hem tingut cap monument que digues desentona, no. Aleshores sí que la valoració és molt bona. Jo crec que enguany hem posat el llistó molt alt i de cara a l'any que ve l'objectiu jo crec que serà millorar aquesta panoràmica general. A més, sabeu que s'apropa el centenari, jo crec que moltes fogueres voldran fer aquesta pujada escalonada, o sinó que l'any que ve al millor ens trobem en què n'hi ha més fogueres en categoria especial. Jo no el descartaria, perquè moltes volen arribar, sobretot les fundadores, al 28 en eixa màxima categoria. O sinó que ens endinsem en un període curiós i sobretot jo crec que trepidant per a la història de la festa.
0: Està molt bé aquesta il·lusió, per descomptar que hi ha tantíssimes comissions de continuar en especial, per què no de passar en especial abans o l'any 28, l'any del centenari. Mira, estaves comentant el de les temperatures. Fa apenes un parell d'hores la meva comunitat valenciana ha penjat en el seu Twitter, en X, i diu que semblava difícil que després de l'any passat es registrara la temperatura mitjana més alta de les festes de les fogueres d'Alacant, 28 graus l'any passat, s'ha superat. S'ha superat i arriba quasi als 29. Les fogueres del 26 són ja oficialment les més càlides des que tenim dades. També volem parlar en el dia d'avui, al llarg de la vesprada, en David Olivares, el president de la Federació de Fogueres. Volem parlar de moltes coses, també fer balanç en ell de com ha estat esta edició, que ha sigut realment fantàstica, i si d'alguna manera també les altes temperatures que hem d'anar fent-nos a elles, absolutament, ja estem fets, desgraciadament, poden fer que la festa modifique alguna qüestió de calendari, com ha passat en les ofrenes, per exemple. Però parlant de balanços...
1: És que jo crec que
0: això
1: és un dels punts... Sí.
0: Digues, va.
1: Sí, jo crec que això és un dels punts que potser l'any que ve ens trobem en què l'ofrena comença a les 8 de la vesprà. És que pot ser, igual que en València s'està plantejant en les falles un dia més, així el debat és altre. És atrasar-la per bàsicament sobreviure a aquestes condicions.
0: Totalment.
1: Que, sí, o hem d'evolucionar i hem d'adaptar-nos.
0: Al protocol també de vestuari, no sé, alguna cosa, evidentment, perquè és que realment...
1: És que el tema de vestuari també és molt complicat, sí, perquè, clar, elles van amb aquests trajes de novia a la cantina que és cert que costen molt de suportar amb aquestes temperatures. Crec que escoltava Jorge Olcina, el director de l'Institut de Climatologia de la Universitat d'Alacant, que deia que eren les fogueres més caloroses des de l'any 60, o sigui que hem tingut una edició de rècord.
0: Des que n'hi ha dades, no? Crec que és no sé si és el 57 o alguna cosa així, crec que ara no me facis molt de cas quin és l'any exacte. Però sí, pot ser, no?
1: Sí.
0: Si no, en la frontera dels anys 60. Una autèntica barbaritat, des que n'hi ha registres. En fi, bueno, també estan les mascletades, per descomptat. Alto Palància ha finalitzat amb un cicle de mascletades realment espectacular. La Palmera, que va llançar Pi Bierzo esta nit per primera vegada, que també debuten. En fi, tenim molt que xerrar i molt que raonar. I tu també molt que disfrutar, perquè me diuen que la següent parada estaràs en un passacarrer. O què és el que vas,
1: estaré
0: què és el
1: preparant
0: que
1: vas l'últim passacarrer. Jo ara
0: últim
1: estic en el racó de la Foguera Mercat Central, Ximo, jo estic així amb ells perquè han tingut també convidar-me així a dinar, així que estic en ells, i ara estan apurant ixe dinar, o sigui que després, quan estiguem preparant ixe últim passacarrer de l'any, parlarem amb ells, que ens conten les sensacions també, com afronten la crema, perquè clar, per la vella és un any molt especial, per la vella d'este districte, es crema el seu monument, que a més han tingut dos alegries enormes amb el quart premi en la Foguera Gran i el segon d'especial en la Foguera Infantil, així que és un any molt especial. I per lligar amb el que deies abans, del tema de la valoració també general, este migdia hem tingut a INX7 de la ràdio de punta a Lluís Barcala, l'alcalde, i ens contava que han passat per ací més de 2 milions de turistes i valorava la edició de Fogueres com un any excepcional. Sí que parlava de que ha sigut un any també de rècord. És cert que moltes vegades se cau en el tòpic, no?, de dir sí, són les millors fogueres de la història. Sempre s'hiperbolitza molt eixa frase, però enguany sí que hem vist moltíssima gent al carrer. Ha fet molta calor, però la gent és cert que ha eixit al carrer d'igual manera, amb eixos ventalls, amb eixos palmitos, han suportat la calor com s'ha pogut. I en definitiva parlem de que això, la valoració, ara ens contarà, pues contarà David Olivares de primera mà, però jo crec que és molt positiva. De cara a l'any que ve, jo crec que a millorar, podríem parlar dels permisos que han arribat, en alguns casos algunes fogueres han hagut de plantar sense tindre el permís encara preparat, engestit, perquè la foguera la tinc quasi molt propera, la de carrer de Sant Vicenç, sí que és veritat que va plantar i un dia després de començar a plantar va arribar-li el permís, o sigui que n'hi ha assignatures pendents, però jo crec que de cara a l'any que ve n'hi ha sobretot aquesta predisposició per tractar de solucionar-les. Sobretot n'hi ha una comissió centenari també per a preparar aquest 2028 amb moltes activitats culturals, així que jo crec que la valoració en general és positiva i anem a veure com ens acomiadem esta nit, que serà un moment molt especial per a tots els alacantins. Simó.
0: Gràcies per la faena, per contar-nos-ho i després eixim d'últim pas de carrera en tu, val, David?
1: Vinga, me faig un cafenet i torne. Hasta ara.
0: Abraçada. S'acaben en efecte les fogueres del 26. A veure, queda la crema, queda el colofó, el punt més àlgid. La gran guanyadora d'aquestes fogueres 2026, ja ho sabeu, sense dubte, Florida Portatge. Corona un exercici certament brillant. Màxim guardó, ja ho sabeu, en categoria especial. I esta nit acomiaden aquesta foguera realment magnífica que tantes alegries els ha donat Gènesi. És un monument realment extraordinari de 20 metres, conta aquest futur post-apocalíptic, aquest polp meravellós. En fi, és una autèntica passada, una foguera que quedarà per descomptat per al record. Pues no només de tots els components de Florida Portatge, per descomptat també per al seu artista Josué Beitia. Quina manera de debutar i entrar per tot lo alt en la comissió del carrer CFO. Saludem a l'orgullós president de Florida Portatge, que és el tocayo García. Chimo, què tal? Com estem? Hola. Bon Sant Joan.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues de nou una enhorabona i una abraçada molt gran. Després dels dies de l'emoció inicial, quines fogueres que heu viscut. Vaja, i quina nit la que arriba. Com s'ha viscut estos dies? Tenint la certesa que tot el món vos dia, ostres, és que sou la millor foguera de la cantícia, el primer premi. Vaja, s'ha fet en justícia, no?
2: Estos días, pues, después de la gran expectación que teníamos por conseguir el primer premio y culminar con esa llamada que nos hizo el alcalde, están siendo días de mucha afluencia en nuestra plaza y que estamos directamente teniendo
0: Ay, no sé, perdemos la comunicación. Chimo, ¿estás ahí?
2: Sí.
0: Ah, vale, pero un momento habían perdido la comunicación.
2: Sí, no, y que viene el día que se cumplen, que tenemos que culminar con las expectativas que hemos tenido durante todo el año, que es el día de la crema, que es el día que le gusta a muchos comisionados nuestros, que es una crema que hacemos nosotros mismos, que llevan trabajando toda la mañana y ahora mismo veo que están ya subidos a la cesta, colocando las primeras partes de traca, los primeros petardos, y que va a ser un espectáculo tremendo esta noche.
0: Els mateixos comissionats, és que també organitzeu la crema, també col·locant la pólvora i col·locant les traques, la veritat que com viviu la festa, en quina intensitat. Chimo, i a més el teu primer any com a president. Caram, això és arribar i versar al sant, no?
2: Exactamente, no se puede pedir más. El cierto que están siendo unas hogueras complicadas, mucho calor, estamos pasándolo mal, pasamos toda la plantada con muchísimo calor y muchos nervios, pero bueno, ha sido una soberana, la verdad que para ser el primer año no podemos pedir más, primer premio de categoría especial, primer premio de ofrenda y primer premio de catafalco, que eso es lo que a nosotros más nos llena.
0: Clar, no, és un triplet realment extraordinari també, premi al catafal, premi a la millor ofrena floral. Caramba, això parla molt bé, no només d'una comissió que aconsegueix l'important repte econòmic, no?, per fer una inversió com la que heu fet en el monument magnífic en Gènesi de Beitia, sinó que, escolta, que sou uns comissionats i comissionades que se doneu a la festa d'una manera, en fi, pues conforme estàs diguem-me ara mateix, que esteu col·locant mateix a les traques per a la crema d'esta nit. Quin orgull també, no?, tindre una gran família com és tota la comissió, no?
2: nosotros tenemos una comisión que es que es una comisión ejemplar, una comisión que estamos durante todo el año trabajando, y cuando llegan estos días todos se ponen en marcha, cada uno tiene su faena, digamos, y unos empezamos plantando, y otros empiezan con la ofrenda, y otros llevan ya días pensando en la crema que vamos a tener este año.
0: Bueno, i debútame de Josué amb vosaltres, primer premi també per a Josué Beitia, acaba un exercici, jo no sé si ja heu sentat a dir, Josué, què fem, renovem per l'any que ve, com està la cosa, com ho porteu de cara, no. O encara es pronte?
2: El año que viene Josué va a plantar con nosotros en categoría especial de nuevo, ya lo hemos acordado con él, y esperemos que tengamos una nueva sorpresa.
0: Una nueva sorpresa, algo sabes, ¿eh?
2: No, nada todavía, pero de Josué me espero cualquier cosa.
0: Ah, es que Josué realmente es una auténtica meravella. La veritat és que lo que ha plantat Josué és una barbaritat. Gènesis és una autèntica barbaritat, una meticulositat, un disseny realment fantàstic de Benavent, de Carlos Benavent. Caram, esta nit quan despediu aquest monument, Ximo, uau, costarà dir-li adeu, veritat?
2: Sí, va a costar. Yo creo que es un monumento que va a pasar a la historia de la fiesta por no solamente la monumentalidad que tiene, sino porque creo que ese remate va a pasar a la historia de las hogueras como uno de los remates más espectaculares que ha habido, sin duda.
0: Jo crec que hi ha acord entre tots els experts i jo crec que el públic també en general, que jo no sé si quan se posen allí davant de la vostra foguera, Ximo, allò és oh, no? Les bancades cauen pràcticament perquè realment és extraordinari. Estic d'acord, aquesta espècie de polp un poc extraterrestre, futurista, això quedarà de veritat per a la memòria. A banda de vore-la personalment, ha degut de ser, nosaltres no hem pogut, obligar compliment, ens hem quedat així, però els nostres companys des d'Alacant, David i Marc, ens fan rebent d'una foguera absolutament brutal, una cosa increïble. I a més hem pogut veure que el diari Informació, no sé si en altre lloc, també es publica un vídeo gravat en drons on pots veure tot el 360 de la foguera també des de dalt. És una cosa, el nivell de perfecció és increïble, i quines vistes tan increïbles, no?, que dona també la tecnologia per a poder apreciar la foguera des de dalt, no? És increïble, això.
2: Cuando vimos el boceto y empezamos a ver las primeras piezas, teníamos claro que teníamos que pasar ese dron. Tenemos a Alex Domínguez, que trabaja como fotógrafo para el diario Información, y él tiene la capacidad y los permisos para captar esas imágenes con el dron, y teníamos claro que tenemos que hacer un vídeo tanto de la planta como días después si ganábamos, y ha quedado una auténtica maravilla. Y además, para las personas que vengan, lo tenemos proyectado aquí en la pantalla que tenemos junto a la hoguera con la publicidad. Tenemos el vídeo con el dron y los mejores momentos de cuando ganamos el primer premio especial también.
0: Que esa explosió d'alegria, això quedarà per a la història, per descomptat també, no? La Florida Portatge, que és una barbaritat, tornar al pòdium, fer-ho d'esta manera, tu primer any com a president. Bueno, com estem en Sant Joan, Ximo, anem a fer-li la carta de desitjos a Sant Joan. De cara al centenari, del cara a l'any 28, estos exercicis que tenim per davant. Aneu per totes.
2: Claro, por supuesto. Nosotros en el centenario, y creo que en líneas generales, se va a intentar subir el listón bastante. Entonces nosotros siempre vamos a estar ahí, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a movernos, y pensamos que en el centenario vamos a tener un monumento y unas fiestas y una... Y imagínate la ofrenda también. Vamos a intentar ser el resto.
0: Pues Ximo, un abraç molt, molt gran per a tota una gran família, eixa de Florida Portatge, una abraçada molt gran també per a Josué i per a tota la gent que heu participat en una edició històrica de les fogueres de Sant Joan. La viurem per la tele de A Punt, per descomptat. Bueno, vosaltres teniu el privilegi d'estar ahí, per descomptat, en primera línia, en la vellea de la foguera i en tota la família. Una abraçada ben gran, Ximo, i enhorabona.
2: Muchas gracias, un abrazo grande, y nada, esperemos que lo veáis en directo en puntos.
0: No ens ho perdrem, per descomptat. Bon Sant Joan, Ximo.
2: Muchas gracias.
0: I com diu Ximo, el president de la foguera guanyadora d'enguany de Florida Portatge, clar que sí, que ho veurem en la nostra tele, en la tele pública, perquè des de les 21:45, des de la plaça de l'Ajuntament d'Alacant i des d'altres punts de connexió, i no només en Alacant, és especial de la nit de la cremà, que a més, com dic, de la capital, hi haurà també altres ciutats on se celebra la festivitat de Sant Joan. I a peu de foguera i visquent la festa de les fogueres de Sant Joan en tota intensitat, Maria Fuster, una de les protagonistes d'esta nit, que mira, és hora de fer la pegadeta, no l'han deixat ni descansar. Marieta, com estàs, carinyo?
3: Molt bona vesprada, bonico. Pues mira, ara estem així, en l'hotel, sí que és cert que estem, clar, estem tan entusiasmats i també t'ha de dir que fa tanta calor que ara una miqueta d'aire condicionat ens va de categoria per a donar-ho tot esta nit i compartir-la tota la crema al vostre costat. Així que vos esperem.
0: I tant, recupereu forces, gràcies per atendre'ns, una abraçada per a tot l'equip, els que esteu davant de les càmeres, que esteu fent un treball magnífic, evidentment l'horatge és dificultat, però escolta, la festa està per descomptat per damunt.
3: Sí, aquí ja no patim, no sentim ni fred ni calor, al final és tot el sentit que estem ahir a la gent, que ens feu companyia, perquè al final sentim a la gent, tots els espectadors que volem que senguen tant les mascletes com tots els espectacles pirotècnics, com la crema, com si estigueren al nostre costat, que és una miqueta i si servei públic, no?, de fer que som la tele, de, en este cas, de tots els alacantins i alacantines, estem ahí, tots els valencians, i estem superorgullosos d'acompanyar-vos cada dia.
0: Pues per a nosaltres és un plaer. Transmeteu la festa i poseu veu als protagonistes i les protagonistes per descomptat, però també vosaltres sou part fonamental de contar la festa, Maria. Bueno, conta'ns, tot arrenqueu a les 21:45, a les 12 de la mitjanit en la Palmera, és un moment àlgid, a partir d'ahir les diferents cremades. Què teniu previst? On aneu a estar? Què és el que anem a veure?
3: Mira, anem a compartir sobretot una nit especial que tanquem ja en pany i clau aquestes fogueres tan històriques, tan boniques del 2026 i estarem a l'epicentre de la festa des d'on estem ara mateix, que és Alacant, però també estarem a Sant Joan d'Alacant. Anirem repassant tota la costa alacantina, també passant per Xàbia, per Benidorm, per Guardamar del Segura i per Torrevieja, i volem veure al final com compartir esta nit tan màgica de Sant Joan al vostre costaet i des de tots els punts on estan celebrant-la al màxim. I tenim un desplegament xulíssim de tots els nostres reporters, un equip per aportar-vos tota la mascleta com si estiguereu ahir directament compartint esta nit amb nosaltres.
0: Una crema que són diverses cremades, en efecte, i que arrencarà el moment i de la Palmera des del Benacantil. És una cosa realment extraordinària. A partir d'ahir comencem emprenent les diferents cremades. En principi, el que hi ha previst sobre les 12 de la mitjanit, veurem cremar singulars en la plaça de l'Ajuntament. Imagina que en companyia de Ferran tu estaràs allà, a veure, compta'm quin és el desplegament, que per cert he de dir-vos, trasllada a la resta de companys, que vos hem vist molt templats, a Berta, a Carles, a Clàudia i a Ferran en eixa foguera guanyadora el primer premi del premi d'Apunt, i jo crec que per a l'any que ve has d'estar tu ahí, Maria, també, eh?
3: Ai, sí, xulíssima eixa escena tan bonica dels companys de fent festa. És cert que han votat al final tots els espectadors els millors premis d'Apunt, que com sabeu cada any participen les fogueres, i ja sent ara xulíssima, els han representat fantàsticament. Sí, jo els ho he dit, jo dic, tots molt, molt bonicos i els ninots, el meu no estava...
0: L'any que
3: no
0: ve, Maria.
3: L'any que ve, l'any que ve, no passa res.
0: Està molt xula la escena, i fa també un esforç la casa, no? També perquè ja està... Bueno, pues interacció també entre la tele pública i les fogueres, està molt xulo. Te dia que després de la Palmera, al voltant de les 12 es cremarà singulars, tu estaràs en Ferran, en la plaça de l'Ajuntament, no?
3: Correcte, jo estaré en el meu company Ferran, estarem des de la plaça de l'Ajuntament, després tindrem, mira, que has dit que estaven ben guapos, els voràs, no tens pedres, perquè tindrem a Carles Navarro i a Berta Baides des de precisament Florida Portatge, que estaves parlant ara en els companys, i estaran allí des d'eixa foguera, la millor foguera de totes les categories que elaborem allí, que és imponent, I nosaltres des de l'Ajuntament i els altres companys que els tindrem tots repartits per tot el territori, des dels punts, per a al final oferir-vos una miqueta d'esta litúrgia que tu parlaves, no? Del ritual tan màgic que és d'eixa palmera que arranca el castell de Santa Bàrbara en un escenari impressionant, i després els altres llocs on celebren esta nit tan xula, compartir-la amb tots vosaltres. I en aquest puntet també de respectant com la tradició, també les visites de les autoritats que vindran al balcó de l'Ajuntament, del Consistori Municipal d'Alacant, tindrem tota aquesta part tradicional, bonica, la nit màgica també ja sabeu que té un punt de sentiments una miqueta oposats, no? Ixa tristesa perquè s'acaben al final d'aquestes fogueres, però al mateix temps pues, el tòpic del foc purificador, que comencem un exercici nou i donem la benvinguda al 2027. És una miqueta compartir això i, per descomptat, en un puntet de diversió, de sentir això que parlàvem, no? De que ens sentim com a casa i de que viviu esta crema amb nosaltres, com si fóreu un dels reporters més, i directament vos ho portem cap a casa sense que la gent es menege del sofanet, sense que passen ni calor ni res. Ai, que no es menegen, que nosaltres sí. Ho portem.
0: Això del bon rotllo, el bon humor, ja sabem que és marca de la casa, per descomptat. Ja has triat la bateta i això, Maria? Tu...
3: Ai, ja tinc la bateta.
0: Ja tens la bateta,
3: tia. Fresqueta, en guany.
0: Clar, això en tiranteig, després... allò. Sí. Ve l'espai quan baixes baix. Ja t'hauran advertit, no?
3: De la banyà oficial.
0: No, l'oficial o l'extraoficial, però igual passes per aula. Això...
3: Ahir Ferran sol fer-se, sí, sol anar a és tradició ja, a la banyà, esta, com si fora...
0: com si fora el que apostamos, tu com si fores a Obregón, també, allí, pam.
3: També. Jo, en principi, no em banyaré, jo quedaré en el balconet, resguardaeta, i Ferran baixarà a la banyà, que sí que
0: este,
3: aquel pateixen, este, com cada any.
0: Este se clava a tots els fregaus. Pega-li un abraç al bo de Ferran Cano, a la resta de la quadrilla, per descomptat, a tot l'equip. Una besadeta molt gran. Gràcies per atendre'ns en este ratet. Carina, crec que encara te dona temps per a pegar una becadeta de cara a l'estat nit, perquè
3: ja,
0: igual se fa llarg.
3: Moltes gràcies, Ximo, un plaer.
0: Que ho disfruteu molt. Bona crema i bon Sant Joan. Gràcies, Maria Fuster.
3: Igualment.
0: Des de les 21:45, la retransmissió de la crema de les fogueres de Sant Joan en esta casa, no s'ho perdau. Ara a les 4:39, una pauseta i de seguida continuem, perquè tenim a Santiago Álvarez ja per ací, perquè és dimecres, és dia de Sant Joan, però també tenim la nostra cita setmanal amb la... Des de les 21:45, la retransmissió de la crema de les fogueres de Sant Joan en esta casa, no s'ho perdau. Ara a les 4:39, una pauseta i de seguida continuem, perquè tenim a Santiago Álvarez ja per ací, perquè és dimecres, és dia de...

0: La cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: S'agreuja la situació en l'incendi declarat al terme de Torrent, on emergències ha decretat la situació 1. Detall, Xavier García del Valle.
2: Sí, ese és el nivell d'emergència que s'activa quan un foc forestal pot afectar a més de la vegetació zones poblades. En este cas, el foc declarat a primera hora de la vesprada va a més i ha obligat a desplegar fins a 6 mitjans aeris. Es duplica així el desplegament inicial, que també inclou 2 unitats de bombers forestals de la Generalitat, una autobomba i 2 dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València.
0: Anirem informant al detall sobre l'evolució d'aquest incendi a Torrent. I la Comunitat Valenciana ha registrat en els últims 25 dies, des del 30 de maig, 9 morts atribuïbles a les altes temperatures. 3 d'elles entre este passat dilluns i dimarts, dies en què les màximes s'han arribat a fregar o superar els 40 graus a causa de les diferents onades de calor. Alejandro Molés.
3: Segons les estimacions fetes per l'Institut de Salut Carles III, 6 de les morts es van registrar entre el 30 de maig i el 4 de juny, una cada dia. Altres 2 es van produir ahir mateix i la novena després ahir. Per províncies, del total de defuncions atribuïbles a les altes temperatures, 5 s'han produït en la de València, 2 en la d'Alacant i altres 2 en la província de Castelló. Per sexe, 6 de les defuncions s'han produït en homes i 3 en dones, segons l'estudi que indica que tots tenien més de 65 anys.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha deixat palès la seva voluntat de continuar al capdavant de l'executiu i de no convocar eleccions avançades, com li demanava l'oposició.
2: Una voluntat de continuar que ha expressat amb aquestes paraules.
4: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: Pel que fa als casos de corrupció, assegura que el president que no sabia res de conductes irregulars en el PSOE i que el partit mai s'ha financiat de manera irregular. A més, ha acusat l'oposició de crear notícies falses, de generar en la ciutadania una sensació de corrupció generalitzada.
4: Están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que ya les digo, señorías, no existe.
0: El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha tardat segons en demanar-li que dissolga el Parlament i convoque eleccions i ha carregat durament contra els grups que li donen suport en esgotar la legislatura.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos. ¡Qué soberbia y cuánta indignidad!
0: ¿Y quién ha sido la respuesta de Vox, Alejandro Molés?
3: Sí, Santiago Abascal ha cualificado de moltes maneras al presidente del gobierno abans de demanarle la convocatoria de elecciones.
6: El jefe de Ábalos, el pasajero de Coldo, el yerno de Sabiniano, el esposo de Begoña, el hermano de David, el socio de Arnaldo, el capo de Leire y el pana de Zapatero. Convoque ya elecciones, devuelva la voz a los españoles. ¿Qué hace ahí sentado todavía? ¿No le da usted un mínimo de vergüenza? Las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables.
3: Pel que fa a les reaccions dels grups que li donen suport a la cambra, al govern espanyol, destaquem la que ha fet el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián.
7: Sigue instalado en el Itumas. Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
0: Canviem d'assumpte. El Senat ha aprovat una moció del Partit Popular en què insta al govern central a paralitzar totes les accions que puguen causar un mal irreversible a les propietats, a les vivendes, a les casetes que hi ha al litoral espanyol, fins que el Congrés no aborde la reforma de la llei de costes.
3: La senadora popular Teresa María Belmonte ha considera que l'actual avantprojecte és una expropiació encoberta que permet revocar concessions sense garantir una indemnització plena als propietaris. Recordem que l'actual llei de costes estableix que les vivendes situades en una franja de 100 metres de la costa només poden mantindre's mitjançant concessions de fins a 75 anys, la qual cosa elimina la propietat privada perpètua.
0: El president de la patronal empresarial espanyola, Antonio Garamendi, anuncia que es presentarà la reelecció en unes eleccions que, amb tota seguretat, seran després de l'estiu.
3: Un anunci que ha fet en el seminari de l'Associació de Periodistes Econòmics, on assegura que té el suport majoritari.
8: Yo me voy a presentar a las elecciones de COE porque la gente, pues lo que me ha planteado es, oye, es un momento de seguir. Tenemos el país que tenemos, hay que seguir trabajando en la línea, estamos contentos con la gestión que has hecho y te pedimos que tires para adelante. Y tengo un apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener.
3: Y sobre la situació política, Garamendi ha criticat que no hi haja pressupostos generals de l'Estat.
0: En successos, la policia local de Castelló ha detingut un jove de 22 anys acusat d'apuntar amb una escopeta i des del balcó de sa casa a diversos veïns de l'edifici d'enfront.
2: Els fets van passar després d'ahir en el carrer Jover, en el ple centre de la ciutat. Els agents van trobar en l'interior del domicili diverses escopetes i munició. El jove està acusat d'un delicte d'amenaces i d'un altre de tinença il·lícita d'armes.
0: I un apunt de l'exterior de Brussel·les, on continua la polèmica després que la Comissió Europea i representants de 15 països de la Unió hagin rebut una delegació de talibans per accelerar la deportació d'afganesos al seu país.
3: Amnistia Internacional ha qualificat la reunió de vergonya perquè Europa, segons aquesta organització, no pot legitimar un règim responsable de moltes violacions dels drets i llibertats fonamentals, sobretot de les dones. De moment, ni la Unió Europea ni cap dels països membres reconeix el règim dels talibans com a govern legítim, però alhora negocien amb ells l'expulsió de migrants i refugiats a l'Afganistan.
0: En els esports parlem de futbol perquè a esta hora està previst l'últim entrenament de la selecció espanyola en Chattanooga abans de viatjar cap a Mèxic, on en la matinada de demà jugarà contra l'Uruguai per a tancar la fase de grups del Mundial.
2: I abans de viatjar a Guadalajara oferirà una roda de premsa al jugador Laporta. Per cert, en la jornada d'esta vesprada s'ha de tancar definitivament la jornada en el grup B amb la disputa a les 9 de la nit dels partits Suïssa-Canadà i Bòsnia-Herzegovina-Qatar.
0: En la matinada de divendres a dissabte, a les 2, horari València, Uruguai, Espanya. I recorden, esta nit, bola que pot ser decisiva de títol per al València Bàsquet en el quart partit de la sèrie final davant el Barça. Serà a partir de les 8 de la vesprada, podran seguir la transmissió en el punt a punt a partir de les 8 menys quart aproximadament. Cita amb la història de l'esport valencià en la nostra sintonia. Ara continuen en la companyia de Ximo Rovira en la vesprada de punt. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som a Punt.
9: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
10: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
11: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: 酥的味儿。
1: Caram, de la nostra música festera, de esos pasdobles festers que acompanyen la festa d'Alacant, les fogueres, i jo diré pràcticament qualsevol festa que tinguem en el nostre territori. Aquesta música tan... no sé com dir-ho, és molt elevada, no? És una música molt subtil que ens trasllada al lloc ple de cultura mil·lenària, de tradicions de molta antigor, perquè anem a tornar a visitar la Xina, que és tan immensa, i a més volem fer una connexió, perquè ens preguntàvem, la nit de Sant Joan, el solstici d'estiu, es celebra, no diria que arreu del món, però pràcticament arreu del món, en cada lloc té una significació, però la significació és la mateixa, és a dir, que acaba la primavera i m'emprèn la temporada de calor, que m'emprèn l'estiu, i tot això té que veure pues, en les collites, en els dies més llargs, en les nits més curtes, i en una certa màgia al voltant d'este moment. Però a la Xina també se celebra la nit de Sant Joan d'alguna manera? Pues cap a la Xina anem a viatjar, o anem a fer la nostra viatgera, no dir impenitent, perquè és una... estic mirant-la i... és que estàs tan elegant, Clara Estrems, què tal? Des del blog de viatges, les sandàlies de Luises, la podeu llegir i la podeu veure, i també, perquè estàs fent el vídeo també,
2: sí, també,
1: i escoltar així en la ràdio. Clara Estrems, vens en una elegància, perquè tens aquests trets de cara, diguem, tan occidentals. Però si no fos així, jo te faig en... com se diu la província a la que anem?
2: A Yunnan.
1: Yunnan. Jo te faig una yunaní, sí. O yunanita, no sé com se...
2: Tenint en compte que allí n'hi ha moltes ètnies, podria passar. El dir que clar,
1: ostres,
2: sí.
1: He vist que hi ha més de 20 o 25 ètnies diferents.
2: Sí, molt. Doncs mira, com comentaves, el tema del solstici, que realment és el que celebra moltíssims llocs en el món, i a Xina n'hi ha algunes parts que també, per exemple, celebra el Festival del Vaixell del Drac, que en xinès és conegut com el Duanguji, i és una de les festivitats tradicionals més importants de la Xina, i es celebra el cinquè dia del cinquè mes del calendari lunar, i el seu origen s'associa principalment a la figura de Qiu Luan, que va ser un poeta i funcionari que, segons la tradició, es va llançar al riu i en senyal de protesta i lleialtat al seu regne. I per a commemorar la seva memòria s'organitzen espectaculars carreres de vaixells decorats amb dracs, i també es menja d'una forma particular, es consumeixen el tradicional chonggi, que són uns paquets d'arròs així aglutinats i embolicats amb fulles de bambú. I aquesta festivitat, com combina història i llegenda i costums populars, va ser declarada per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
1: I això passa a Duanguo.
2: Però
1: en Yunnan, que és on anem ara, ara ens contaràs, perquè també hi ha tradició de celebrar-se el solstici, diguem, esta festivitat que nosaltres, vinculada a la tradició religiosa, coincidissin en la nit de Sant Joan o la festa de Sant Joan. Però no volia deixar passar inadvertit el teu vestuari. Que portes un...
2: Vale, mira,
1: com s'explica el que portes en el cap? És un tocat?
2: Sí, diguem. Perquè vaig vestida com a dos ètnies diferents barrejades en el mateix look. Vull dir...
1: Dos ètnies d'allí, de Yunnan?
2: En general de la Xina, sí. Diguem
1: Xina.
2: Que el vestit és ètnia Han, que és la majoritària, que és el vestit de quan va caure l'imperi. Diguem que és la típica de l'època moderna de Xangai de principis del segle XX.
1: A mi, jo l'associo a una vestimenta un poc dels 150 o 60. No me digues per què. És un vestit així estretet, porta uns bordadets així en un color blau intens, no?
2: Sí, de la caiguda de l'imperi. Aixos vestits així xinesos, típics xinesos, que són senyidets, i ja es turmeix pràcticament. I després el tocat sí que és d'una ètnia concreta, d'un dels pobles, bueno, o inspirat en una ètnia concreta, de la regió de Yunnan, que n'hi ha moltes ètnies, i ho vaig comprar un poble xicotet de Wuxian, una casa que tenia roba antiguetats. De fet, em vaig comprar una altra jaqueta d'una minoria, també d'una altra minoria, però és una jaqueta que és més abrigada i fa massa calor, però de la minoria Miu. Així que també tinc... Aquesta jaqueta sí que és d'un poble d'una minoria, de fet, feia olor a tenda antiguetats, bàsicament, vull dir.
1: El tocat no tant. Tenia molta vida, aquella jaqueta.
2: El tocat és que la xica ho dissenyava a l'estil de l'ètnia, però l'altre és una jaqueta feta per l'ètnia minoritària.
1: És molt xulo. Queda així, diguem, en la part davantera del cap, no?
2: Unes flors de tela.
1: Cau en el front, així, un adorno així de plata, no?
2: Com unes joietes de plata, sí.
1: És ideal. I porten com una...
0: una xarxeta, no?
2: Sí, també has costat, sí,
0: per aguantar el moño i tot això.
2: I supercòmodo, eh? Jo m'ho vaig ficar en el viatge, m'ho vaig comprar el viatge, i m'ho vaig ficar un parell de dies, i molt còmode, perquè no el cau el cabell a la cara, i la veritat és que vas molt mudat, sense necessitat de dur res així.
0: És molt muda, ara, així, és molt bonic, a més les flors, així, com no sé si són roses o ben bé, no, però no sé, com una flor d'allà, de la Xina, imagina què serà. Bueno, molt bé, vas molt guapa i molt estupenda. Anem a Yunnan, i en Yunnan també celebra el solstici?
2: Sí, i també coincidint en el 21-22 de juny, bueno, com sempre solstici, una ètnia concreta, el poble Hani de Mojang, a la província de Yunnan, celebra l'anomenat Festival del Sol, que és una antiga tradició vinculada al culte solar i a la connexió entre la comunitat i la natura. I la cerimònia té lloc a un parc molt especial, que és el Parc del Tròpic de Càncer, d'allí de la ciutat de Mojang.
0: Però què passa al Tròpic de Càncer, per allà?
2: Sí, perquè és una zona travessada per aquesta línia geogràfica. I així, al migdia solar, els participants guiats per Mopi, que suposa que és la figura espiritual de la tradició Hani, duen a terme el ritual de presa del foc sagrat. O sigui, que mitjant ofrenes, cerimònies i actes simbòliques, els assistents, diguem que reben homenatge al sol i eleven plegàries per la prosperitat, la felicitat i el benestar.
0: El foc, d'alguna manera, el ritual del foc, diguem que el tenen també sacralitzat, no? Com en moltes cultures, està vinculat al solstici, és que, diguem, com un homenatge al sol, també, no? O un agraïment al sol.
2: Realment, la festa de Sant Joan és una festa pagana.
0: Totalment.
2: O sigui, està relacionada amb
0: el
2: sol.
0: Des de romans, o vete a saber-ho, inclús abans,
2: el
0: no?
2: El canvi estacional, les collites, el sol, el foc, tot, i ara l'adaptació, però per això totes les cultures, siguin de la religió que siguin, ho celebren d'alguna forma.
0: És que, clar, les cultures vinculades a les collites, clar, el sol és... El sol que ens il·lumina, és com... Una deïtat, en moltíssimes cultures, a més, té també aquesta qualificació també de deïtat, però, clar, era el que portava un clima que es poguera eixir de casa en els climes més durs, i sobretot, per descomptat, les collites, no? I que acompanyava la vida. Bueno, doncs estem en la regió de Yunnan. Per tant, com que la Xina és tan gran, i seguim per aquest viatge per la Xina, on ens ubiquem? Yunnan, on està?
2: No és massa coneguda la regió de Yunnan. Diguem que té una posició estratègica perquè actua com a pont entre la Xina de l'Himàlaia i el sud-est asiàtic. La Xina que limita al nord amb Sichuan, al nord-oest en la regió autònoma del Tíbet, a l'est en Guizhou i Guangxi, però bueno, ara ho farem més fàcil perquè la gent ho sàpiga, al sud en Vietnam i Laos, i a l'oest en Myanmar.
0: Vale.
2: Així que diguem que la seva capital és Kunming, coneguda com la ciutat de l'eterna primavera, gràcies al seu clima, i és que té un molt bon clima, Yunnan.
0: Ai, rotllo Tenerife.
2: Sí.
0: El Tenerife de la Xina.
2: Té una època un poquet de pluges, però mai arriba a fer aquesta calor que fa Pequín o Xangai. O sigui, que és una destinació que per anar en estiu és molt bona idea. I principi de la tardor, perquè és ideal. I, a més, els camps estan preciosos, espectacular. I aquesta situació geogràfica explica també part de la seva extraordinària diversitat cultural, perquè durant molts segles va ser una zona de contacte dels pobles xinesos amb els tibetans, amb els birmans, amb el sud-est asiàtic. Jo vaig estar molt proper de la frontera amb Myanmar, perquè estàs allà molt proper.
0: És una zona molt fronterera
2: i de molts països diferents.
0: Molt permeable, i entenc que és una regió en la que la gent s'ha hagut d'adaptar i de barrejar-se també, no? I del mestissatge. Per tant, això que comentaves, que és la província amb més diversitat ètnica de la Xina.
2: Sí.
0: Per tant, la idea que tenim dels xinesos
2: majoritari,
0: que seria
2: sí.
0: La Han, sí. No? Allà no dic que no estiguen, però també hi ha gent d'altres
2: sí.
0: Procedències.
2: Tenint en compte que Xina té 56 ètnies oficialment reconegudes, a la província de Yunnan n'hi ha 25.
0: Caram.
2: Estem parlant pràcticament de no arriba a la meitat, però pràcticament de la meitat d'ètnies. És molt rica ètnicament, la veritat.
0: Per tant, entre uns i altres hi ha també una diferència fisionòmica, no únicament de religió o de llengua.
2: I la vestimenta, i rasgos facials, i tot, i també l'arquitectura i la llengua, que també hi ha llengües diferents, les festivitats, la veritat és que tot és molt rica aquesta àrea, la veritat.
0: I que se respecten unes en altres i s'enriquisquen, no? Sembla que hi hagi mestissatge sempre és bona cosa. I així, per a veure paisatge, què tal? És que n'hi ha per allà?
2: També espectacular. Diguem que menys de 700 quilòmetres passes de selves tropicals a tocar pràcticament Laos, després tens altiplans tibetans, és de Shangri-La, que vam parlar de Shangri-La, que estàs a 3.000 metres d'altitud, i després camps de arroz, en el menjar també es nota molt en els mercats locals, perquè n'hi ha molta fruita, molta verdura fresca.
0: Poques... O sigui, és un paisatge, de tipus així, Laos, Cambodja, Vietnam, aquesta densitat, inclús de selva, podríem dir, o de
2: és que, clar, això? Depenent del poble.
0: Depèn del poble, clar, o te'n vas al rotllo al Tíbet.
2: També, tens ahí.
0: O te'n vas a aquests camps d'arròs i aquests plans tan grandots.
2: Canvia molt d'un poble a l'altre, d'una punta a l'altre. Jo vaig fer tot, des de Shangri-La fins a Weishan al sur, o Lijiang, vaig fer tot el recorregut de la província de Yunnan, i canvia moltíssim els paisatges. Passes de dur abric amb bufanda, a manega curta, la primavera, tot això en la mateixa província.
0: Una regió que no és com una regió en Espanya, diguem. És
2: un, no, molt gran, una regió molt gran, sí.
0: Molts quilòmetres quadrats. Ahir n'hi ha una ruta comercial que ens comentaves, que tenim la ruta de la seda tan, no sé si idealitzada també, i la coneguem, però està, dius que és la ruta del té, antiga ruta del té i dels cavalls.
2: Sí, molt
0: quina barreja, no?
2: Sí, molt desconeguda, perquè molt abans de que existira que es popularitzara la ruta de la seda, n'hi havia una altra xarxa comercial que travessava des de les muntanyes del sud-est xinès, connectant Yunnan en el Tíbet, Sichuan, Nepal, l'Índia i Birmània. I és que aquesta xarxa de camins era coneguda com la ruta del té i dels cavalls, i va ser durant més de 1.000 anys una de les principals vies d'intercanvi econòmic i cultural d'Àsia Oriental. Diguem que el nom té molta lògica, perquè el seu origen estava lligat a un producte que encara avui forma part de la identitat de Yunnan, que era el té, i al Tíbet, que tenien els cavalls. O sigui, que a uns li feien falta els cavalls i als altres li feien falta el té, i en tot aquest camí s'intercanviaven.
0: Quan parlem de la ruta dels cavalls, és no perquè hi hagi, diguem, no sé, cavalls salvatges, sinó que eren ramats, per així no dir-ho, de cavalls que anaven
2: d'ací
0: cap allà, perquè era el que els ramaders de cavalls venien, imagino, les fires agrícoles dels diversos pobles i això.
2: Perquè són uns cavalls molt forts, i els que tenien allà al Tíbet, i els feia molta falta, i el que feien era intercanviaven el té pels cavalls.
0: Són aquells cavallons, així una haca valenciana, no? Una cosa, un percheron.
2: Bueno, no ho sé,
0: Igual no tant, però bueno. Per fer tiro i arrastre.
2: Un bon intercanvi, diguem. I una de les coses curioses és que, clar, com movien amb tant de cavall i tant de moviment de personal, es solia fer per la nit, la ruta.
0: Viatjaven per la nit. Les caravanes i allò eren,
2: claro,
0: per la
2: nit. Per a no interrompre, diguem, la vida de la ciutat, perquè si t'arriben no sé quants cavalls, però potser 200 cavalls, clar, intentaven fer aquestes rutes per la nit, i connecten molts xicotes pobles, i clar, per als tibetans era molt important el té, per als productes lactes i els productes que ells tenen, i a la part de Yunnan els feia falta molt els cavalls. Així que van ser molts segles d'una xarxa de mercats, pobles caravaneres, centres comercials, i encara queda molt... es pot recórrer a aquests pobles, i de fet algun poble encara té estables d'esta ruta, encara fa olor a cavall quan entres uns pobles més xicotets.
0: Seran pobles on hi hauria també posades, i on hi hauria també un cert floriment econòmic, perquè aquestes localitats, diguem, que formen part d'aquestes rutes tan antigues, també econòmicament pues, es va bé, no?
2: Clar, perquè a més les caravaneres, és gent que s'allotja, es queda, menja, fa la ruta molt, i la xarxa esta. O sigui que tenim una xarxa de poblets. I són pobles perquè no són massa grans, la veritat és que pel tamany xinès podem parlar encara de poblets que destaquen entre ells. N'hi ha alguns pobles més, molt menuts, però diguem que els principals són Dalí, Lijiang, Shaxi i Weishan, i són, diguem que és més considerat els més guapers de tota aquesta regió, però que també formen part d'esta ruta del té i dels cavalls.
0: Vale. Vols que recorreguem estos pobles? Anem al primer, Dalí, com si fora Dalí el pintor,
2: sí,
0: però sense l'accent. I què trobem? De quants habitants parlem? Què n'hi ha en Dalí?
2: Estem parlant de 50.000 habitants. El que és la ciutat, el centre històric. L'àrea metropolitana, 600.000. Però per a ser Xina, ciutat xicoteta.
0: Ullo, àrea metropolitana, 600.000?
2: Sí.
0: Metropolitana enorme. Per tant, diguem, la ciutat és una ciutat, diguem,
2: mitjana. Sí, l'antiga, que és la ciutat antiga, són 50.
0: La ciutat vella
2: són 50.000, l'àrea metropolitana, 600.000. I és un dels grans centres històrics de Yunnan i de la ruta del té i dels cavalls. I la veritat és que per a molts viatgers és la ciutat més agradable de tota la província. S'ha fet molt famosa al turisme xinès, o sigui que sí que trobarem xinesos fent turisme. Estrangers jo no vaig veure massa quan vaig anar, la veritat és que em vaig creure, no, en 3 o 4.
0: És que vas a llocs fora de lo que són les rutes habituals.
2: Perquè volia fer aquesta ruta, jo la del té i dels cavalls, perquè damunt hi ha alguns pobles, per exemple, que no són tan famosos, molt xicots, que són pobles 100% musulmans xinesos, i volia veure tota aquesta barreja ètnica i religiosa i cultural, i vaig anar als pobles principals, però vaig anar fent excursionetes als pobles xicots.
0: I ètnicament, els musulmans xinesos com són?
2: A En este cas...
0: O sigui, clar, nivell no... de fisionomia, com són?
2: No, en este cas no és com quan vam viatjar a l'àrea de Kashgar, que sí que ètnicament eren diferents. Així probablement siguen de la ètnia Hui, que és la mateixa de la de les guerres de Xi'an.
0: Però o sigui, que professen dir... la fe de Allah.
2: Sí, vaig a ètnica i religiosa i cultural i vaig anar als pobles principals, però vaig anar fent excursionetes als pobles.
0: I ètnicament, els musulmans xinesos com són?
2: En este cas...
0: O sigui, clar, nivell de fisionomia, com són?
2: No, en este cas no és com quan vam viatjar a l'àrea de Kashgar, que sí que ètnicament eren diferents, així probablement

0: Ja, és superinteressant a nivell ètnic tota aquesta regió.
1: Quins canvis d'un poble a un altre, o en els mateixos pobles trobes, imagina que barriades en els que hi ha una ètnia predominant o unes altres. Bueno, i què podem veure en Dalí?
0: Dalí és molt guapeta, la veritat és de veres que el carrer principal s'ha fet molt famós per als xinesos i n'hi ha moments en què està molt ple de gent, però bueno, si t'allotges en uns carrers que no són tan principals, és molt, molt guapeta, la ciutat és com manté històricament, a més, l'arquitectura dels edificis també estan pintats d'una forma característica, més orientada a l'ètnia Bai, que és la majoritària allí, i veus moltes, n'hi ha com decoració, vestimenta, bueno, la gent no vestix tant pel carrer amb la roba ètnica, sí que veus alguna dona que està o treballant en les verdures o fent coses que sí que van,
1: que van a la manera occidental vestir la
0: sí,
1: gent,
0: o
1: a la seva marxa.
0: La roba més tradicional està per a lloguer, per a que els turistes xinesos es puguen vestir a la roba de l'ètnia local. Però sí que veus a gent en els carrers no principals, a gent de diferents ètnies vestida, i són carrers, estem parlant de carrers empedrats, antigues muralles, temples de l'època, i també molt a prop del centre trobem les tres pagodes, que és un dels monuments més emblemàtics de Yunnan també.
1: Ah, aleshores, arquitectònicament també hi ha, diguem, referències, diguem, més clàssiques xineses, com pugui ser una pagoda.
0: Sí, sí, sí, sí, tot això és igual, sí, sí, i les teulades són de color gris, diguem que és com un poble, podríem dir un poble medieval xinès, un poc.
1: Bueno, que guai.
0: I allí viu majoritàriament la ètnia Bai, que és una de les ètnies, diguem, més grans de Yunnan. Històricament ells van ser agricultors, comerciants i artesans, però van desenvolupar una cultura sofisticada i profundament vinculada en el comerç, clar, lògicament, per la ruta.
1: És gent acostumada que passa personal foraster i a intercanviar comerços. I què parlen allí?
0: Clar, tenen la seva pròpia llengua, però per a distingir-les un poquet, les dones solen portar bruses blanques, això és la roba tradicional d'esbai, bruses blanques i de colors suaus, combinat amb coses bordades fosques o davantalls decorats amb bordats també, i un dels elements més distintius és un mocador o un tocat blanc que moltes dones porten al cap, especialment a la regió de Dalí. O sigui, a la ciutat potser no ho veurem tant, però en pobles xicotes a les afores sí, i té una llengua pròpia, encara que pràcticament quasi tots parlen mandarín, perquè és la llengua del govern. La llengua tradicional...
1: Que estudien a xiquets, també,
0: sí,
1: classe,
0: sí,
1: no?
0: I la de les institucions públiques. El seu idioma, el del Bai, pertany a la família sino-tibetana, però és molt diferent al xinès estàndard, tant en la pronunciació com en la gramàtica.
1: Bueno, anem a una altra de les localitats, en este cas, Lixiang. Ja estem parlant d'una localitat més gran, no?
0: Sí, estem parlant de 1,24 milions d'habitants, però al voltant també té alguns pobles xicotets, que també es pot visitar i són molt interessants. Estem parlant com a 180 quilòmetres al nord de Dalí, o sigui que es pot fer una ruteta de 6 dies, 7, pots fer tots els pobles.
1: Està, dius que és Patrimoni Mundial de la UNESCO?
0: De la UNESCO, perquè té uns canals d'aigua entre els carrers, són uns com unes asèquies, però més grans.
1: Pel carrer?
0: Pel carrer.
1: I passa àvia per
0: allà? Sí, sí, sí, i encara passa.
1: Ah?
0: I per, clar, per això...
1: Però per a regar, o àvia per a què?
0: En el seu moment seria, i ara s'ha quedat, bueno, a nivell decoratiu.
1: Com una xarxa, diguem, d'àvia sanitària, diguem, antiga.
0: I perquè, a més, té llacs, també, la ciutat. Entonces, i, clar, també va ser una de les etapes molt fonamentals de la ruta del Té dels Cavalls, i és molt guapa perquè vas caminant pel carrer i els carrers també són empedrats, però tens, eixos, diguem, aquests canals que van paral·lels també pel carrer. I és així, la ètnia majoritària és la Naxi, que és una cultura molt especial, és una de les minories més singulars de tota Àsia, perquè té una identitat pròpia, influïda per les cultures tibetana, xinesa, dels pobles de l'Himalaya. Les dones vesteixen habitualment en túniques blaves o negres, davantalls foscos, i una peça molt característica, que és una capa curta a l'esquena.
1: I són els Naxi.
0: Naxi.
1: Naxi, escrit en nix.
0: Sí, en nix.
1: Naixi. I què parlen allí?
0: Així superguai.
1: Com t'entens en ells, les persones?
0: Perquè així parlen un idioma, a més del xinès mandarín, tenen un idioma propi, però que té una escriptura que es diu l'escriptura Dongba, perquè és l'única escriptura pictogràfica viva en el món.
1: Com
0: si viatjares a l'Egipte, diguem.
1: Ah, sí? Allà com l'Egipte era un pardal i pintava un pardal.
0: Sí, doncs així
1: igual.
0: La diferència en els alfabets moderns és que els símbols dogma representen idees, objectes, animals i accions també en els dibuixos. Durant segles es van utilitzar per registrar cerimònies religioses i mites tradicionals i orals, i encara que no s'utilitzen encara molt, sí que és possible veure-ho escrit, comprar diccionaris, sí. És superguai.
1: Hi ha lletreros posats en pictogrames.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I tu entens el pictograma? No entens que és una casa o no entens que és un arbre?
0: Veus un pardalet o veus unes formetes... És com si veieres jeroglífics egipcis tal qual, però en els cartells. I clar, quan t'ixes, vas a Lijian, però ixes a... tenen dos pobles molt guapes que estan a les afores, a lo millor estàs com a mitja hora en taxi, són pobles encara més menuts, i els cartells estan també tots escrits en aquest idioma, i ahir a les afores

0: però sí que és possible trobar etnies vestides, o sigui, és nashi vestits, el roba nashi, molt guai, perquè és un idioma que encara està viu, llavors s'ha treballat molt per a conservar-lo. Perquè, clar, és molt particular i pictogràficament no queden massa i és molt, molt interessant, la veritat. Curiós.
1: Dongba, sona com africà, no? Però és xinès, així es diu l'escriptora. Nashi és la localitat. Bueno, i de Nashi a... Bueno, pronuncieu tu...
0: A Shashi.
1: Shashi.
0: De Nashi anem a Shashi.
1: A conseguir Shashi Piruli, però...
0: Però que també és una Shashi, parada de...
1: I és una altra de les parades de... Estem, recordem, fent la ruta del te i dels cavalls per Yunnan.
0: I en este poble sí que es pot sentir molt l'atmosfera de l'antiga ruta del te i els cavalls, perquè estem parlant de 23.000 habitants, xicotet, i a més és que no n'hi ha tren.
1: Bueno, 23.000 en la Xina.
0: En la Xina,
1: deu ser una aldea.
0: Sí, sí.
1: Com així diries, un... no?
0: I de fet, com no n'hi ha tren, per això tampoc té tant de turisme, jo vaig haver d'agafar des de Lijian una furgoneta que és una hora al dia.
1: Una furgoneta pública, diguem.
0: No,
1: si bus,
0: així és
1: o
0: com...
1: O és un senyor que va...
0: Un senyor
1: que va en furgoneta, vaig demanar, en
0: sí, vaig demanar un contacte i em van dir i si era entre les 11 i les 12...
1: El senyor Yang l'espera sí. A l'hora i tu te puges a la furgoneta.
0: Clar.
1: Com si fos una furgoneta d'anar al mercat. Una cosa,
0: no, una van guai.
1: Ah, està bé, vale,
0: sí. Una, perquè és privat i va agafant gent que li contactava, tantes persones anant al poble i tal. I anàvem sis, tots xinesos i jo.
1: Tots xinesos que anaven a Shashi i tu.
0: A visitar-ho, sí.
1: Molt
0: està molt guai perquè així sí que sentixes l'essència de poble rural xinès, perquè en el camí vas veient muntanyes, vas veient camps d'agricultors treballant en el camp. És una part de Xina molt rural, molt autèntica. Clar, arribes al pobret i el pobret està empedrat i només pots arribar en furgoneteta d'esta o en cotxe particular.
1: Els carrers estan empedrats, com adoquinats.
0: Adoquinats, sí.
1: Però d'antiguar de saber, no?
0: Eixe poble és preciós perquè la veritat és que és tota la muralla autèntica com queda i durant segles va ser la ruta comercial i tal qual fas un viatge en el temps totalment.
1: I fer shopping per allí té que ser una aventura també, no? Te claves a comprar, què sé jo.
0: Bueno, mira, en este poble estava molt guai perquè tenien un mercat també i jo vaig poder coincidir amb el mercat tradicional que es fa un dia a la setmana i és tal qual, vale, no venien té i cavalls, però les fruites de verdures dels pobles, de tot, i de fet la gent anava, en aquest poble sí que vaig poder veure, la gent duia cistelles, n'hi ha unes cistelles típiques d'aquest poble que són unes cistelles que les duen a l'esquena com si fos una motxilla cistella.
1: Ah.
0: I ahir van ficant les coses que van comprant en el mercat local, les fruites, les verdures, tot allà.
1: Fos una motxilla?
0: Sí.
1: I van superguai. Mullant-ho allí.
0: De fet, no em vaig comprar una perquè vaig dir no la puc tancar.
1: I de què estan fetes, Xina?
0: Com si fora de mimbre, però perquè són dures, sí. Són cistelles dures i les duen a l'esquena com una motxilla, n'hi ha de diversos tamanys, però dones i homes per a comprar en el mercat i supercòmode, van clavant-ho tot allà dins, superguai. I és molt típic de l'àrea.
1: Que ben pensat, és una motxilla per anar a la crompa.
0: I allí les fruites i les verdures, impressionant, perquè són de tots els horts d'allí, a un preu superbé, fan gust a fruita i verdura, molt bé, comprar en aquest mercat molt guai, molt local.
1: Que guai. I quant t'aclarixes en aquestes persones, en Shashi, allí quant t'aclarixes tu en un poble de allí comprant verdura en una senyora de Shashi?
0: Allí és que directament no saben, normalment la gent d'estos pobles no sap llegir xinès mandarín, ells l'entenen de l'oïda, però no saben llegir.
1: El traductor.
0: El traductor, si te veu, vale, si no te veu, pues t'apanyes com pugues. Però ensenyes, aquesta gent s'apanya molt bé.
1: Una d'estes.
0: I ja està.
1: I què se paga allí? En...
0: Mira, sí, són supermoderns. Allí es podia pagar en el codi QR este, a l'aplicació. Sí.
1: En un mercat. En un mercat. D'un poble, la ruta del te i el cavall.
0: Que no té tren, però tu pots pagar en el codi QR. Vaig comprar en aquest mercat fruites i galletes i tal, perquè és dinar per ahir, i vaig pagar en el codi d'internet i ja està.
1: De la Xina. De que està tan tecnificada, encara que tu vas a racons, que no vas a les grans ciutats, tu vas buscant, però no n'hi ha quasi ni passeres. I allà la gent està...
0: Digitalitzada, total.
1: Digitalitzada, inclús en els pobles. Xeque fort. Bueno, es dona temps a rematar una altra ciutat, en aquest cas,
0: sí, anem Weishan. A Weishan, que és una ciutat molt guapeta, una ciutat molt històrica, però oblidada, i afortunadament crec que de moment inclús no és popular ni per al turisme xinès, la veritat, i es considera el bressol del regne de Nachao, que va ser el primer gran estat que va unificar bona part de la província durant el segle VIII. Així que estem parlant d'una ciutat que té molta importància a nivell històric-polític. És preciosa, la veritat, és espectacular, peatonal pràcticament, el centre històric té amurallat, és una ciutat preciosa i encara no té inclús ni el turisme de masses xinès. No sé jo quan li quedarà perquè encara ells li prefereixen anar a Dalí perquè té més fama i allí és preciós i allotjar-se allí dins en el centre històric És una ciutat preciosa.
1: Tu què t'allotges? En un hotel allí?
0: Sí, perquè n'hi ha també l'aplicació mòbil esta que pots trobar els hotels. I era un hotelet tradicional en un pati interior, les habitacions de fusta que tanques en una fusta i en un candat, super super guai, ixes al pati, té plantes, ixes al carrer, preciós, super tradicional xinès, super preciós, i també tenen una llengua pròpia, perquè allí conviuen diverses etnies en esta, la veritat és que esta regió super rica, conviuen es bai, es xi i la població han. I per això és una de les regions ètnicament i lingüísticament més riques, i a dir-me el paisatge existeix també. És una regió interessantíssima i no és massa famosa encara, van els xinesos, però no tampoc tant com en altres regions, i la veritat és que a mi em va encantar, em va agradar molt, i el tema este de la ruta del té i els cavalls, que no és tan famosa com la ruta de la seda.
1: I el té és guai, no?
0: Sí, allí
1: les especialitats n'hi haurà de tota classe.
0: En general, el té en Xina és molt bo perquè es consumeixen molt de té, però clar, aquesta regió de molta diversitat de té diferent, i clar, estàs menjant local, estàs provant té local, tot és molt així de proximitat, la veritat.
1: I si volem fer una planificació, recordem que estem en la regió de Yunnan, a la Xina, fent, frontera, comentaves, tant en Vietnam, en el Tíbet i allò. On aniríem? Volaríem de València, i quin viatge faríem?
0: Mira, la connexió més fàcil seria arribar a Chengdu, que és la ciutat d'Espandes, però perquè té molt bona connexió amb Yunnan. És la més pròxima. Diguem, els aeroports internacionals més fàcils podrien ser, o sigui, que pots fer un Pequín o Xangai en Chengdu, i de Chengdu a Yunnan ni algun vol intern dins, perquè a les altres ciutats, a Shangri-La, potser, però a Shangri-La tampoc n'hi ha vols internacionals, o sigui que tenim que fer una connexió dins del país i dedicar-li com 7-8 dies si volem veure-ho en profunditat, o podem visitar més pobles més xicotets.
1: M'encantaria quedar-me en aquests hotels, en aquests pobles,
0: sí, superguais,
1: i anar al mercat i comprar allí i posar-me un tocat com el teu, no, perquè de dona, jo m'ho poso que no hi ha problema, però a mi era un barreto.
0: També
1: comprar-me una motxilla d'aquelles.
0: Sí, una motxilla cistella. Els homes, depenent de l'ètnia, també poden dur algun tipus de tocar diferent. Sí,
1: que guai. Yunnan, a la Xina. Mira, no sé si ens donarà l'economia per anar de viatge o no, però en companyia de Clara Estrems, com si haguem anat a la Xina quasi sencera. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, Clara.

0: Temps per a última hora de l'oratge. A veure com va evolucionar aquest episodi de calor que sembla que ja ens deixa, encara que la temperatura continua apretant. Meteoròleg i no obstant amic, Joan Carles Fortea.
1: Bona vesprada. Estan aquí discutint que Xina té... Si nosaltres tenim ja varietat climàtica, lo de Xina ja és, bueno, és un continent, o sigui que tens ahí ja per a disfrutar. I meteorològicament parlant, si ja disfrutem en un país com el nostre, diuen allà ja és una bogeria.
0: Disfrutem. Dir-los iguals d'Andújar, sí. 42.
1: Sí, bé,
0: o Jaén, 45.
1: Ahir tingueren 2 o 3 graus més, però bé, també en Bilbao continuen en 41 o 42. Nosaltres estem a l'interior encara en 37 i 38. Està baixant entre 1 i 3 graus. Al litoral ens ha baixat 1 grau, 2 graus. Esta nit encara serà càlida. Lo d'Alacant ja s'ha confirmat, a Emet Comunitat Valenciana
0: sí,
1: ha confirmat.
0: He vist que ha fet les fogueres, un tuit dient que són les més càlides.
1: Les més càlides.
0: Però quasi un grau més que l'any passat, sí. O sigui, que va ser el rècord.
1: Les dues seguides, les últimes dues, les més càlides. És un tema seriós. O sigui, és un tema molt seriós.
0: Ostres, i ha fet una altra gràfica, que imagina que hauràs vist també, per descomptat, a Emet, diguent, a veure, nit de Sant Joan en Castelló, València i Alacant, dels últims 10 anys. Sí, sí. Totes en este segle, sí. Menys una.
1: Menys una del 82, i la València és la segona més càlida.
0: Del o sigui, segle portem, recordem-ho, 26 anys únicament,
1: que sí, que
0: i
1: sí,
0: del
1: sí.
0: Segle passat només una.
1: És que sí, que sí. Estem, que és
0: fort,
1: tot el, tot, bàsicament són dades, o sigui, les dades l'únic que fan és amuntegar-se damunt del nostre cap dient això ja no és un, o sigui, ja no és el futur, és ara. De fet, estos dies he sigut un gràfic molt interessant perquè varen fer fa uns anys un exercici en les dones i homes del temps en diferents països d'Europa de treure una previsió de com seria la temperatura prevista en el 2050. A França van eixir la dona que és la més coneguda del temps en França i va treure un mapa dient com una cosa que vindria el 2050 de mapa de 42, 43, 41, 44 i van treure ahir eixe mapa i van comparar en el d'ahir. El d'ahir era més... temperatures més altes que les que prevíem fa 10 anys per al 2050. O sigui, ja han tingut aquest dia que semblava que estava molt lluny, ja està ahí, ja està. Que el tenim.
0: Que per a Còrdoba, val. Que per a Granada o Sevilla, perquè estem més acostumats, estem més aviats, o en Xàtiva. Però esta gent d'allà de la Normandia...
1: Bueno, Bilbao. No te'n vaig a la Normandia,
0: no,
1: de Bilbao.
0: És
1: de Bilbao, que diu que aguanten tot. Bé, no sé, la calor... Dius, com són de Bilbao...
0: Perquè seran de Bilbao, però...
1: Bé, en este cas estan registrant temperatures molt elevades i sos 41 o 42 són una barbaritat.
0: Clar.
1: I nosaltres anem ara a fluixa. O sigui, els avisos per calor van disminuint i diguem-ne que... Tornem a insistir, no diem que no farà calor demà i després demà, farà calor, però és una calor un pèl més normal. El que estem registrant ara són temperatures per damunt de lo que és habitual totalment, o sigui, fins i tot superiors a les normals per a la canícula, les que estem registrant. I són períodes, és una onada de calor de juny. És que estan tenint ja massa onades de calor al juny. Lo normal és tindre-les al juliol, a l'agost... Clar, estem, el que estem dient, s'està allargant l'estiu per darrere i per davant, però sobretot per davant, el mes de juny, i és un tema... que toca adaptar-nos, o sigui, a la península ens hem d'adaptar, les activitats, escoles, tot, perquè tocarà calor d'estiu quan la gent està de vacances, i això implica adaptar-nos a molts nivells, i això s'ha de fer ja.
0: Totalment.
1: Bé, el missatge és que baixen les temperatures lleugerament els pròxims dies.
0: I la calitxa continua? Va continuar? Perquè se nota una basca, la brisa no entra molt fluixonga, no?
1: Ahir va comentar també José Ángel, molt interessant, que va comentar que les brises d'aquest dia estan sent unes brises càlides, unes brises atípiques, perquè entren de la mar, però entren molt, no entren fresques, entren càlides. També la mar estarà a 26 graus, que no és tan normal que estigui a aquesta temperatura. I també està l'efecte de l'anticicló que el tenim damunt, que està provocant això, que les brises siguin més fluixes i una entrada de brisa que no refresca, que és el que hauríem de notar, aporta humitat però no té recorregut terra endins, està quedant-se els primers 20 o 30 quilòmetres. O sigui que estem tenint molta humitat i molta basca al litoral i de seguida cap a l'interior està baixant la humitat però la temperatura puja per damunt de 35-36.
0: I demà ja ens deixa aquest episodi de calor forta?
1: Sí, ens deixa, de fet avui ja no tenim avisos, demà tampoc, però demà tornarem a tindre a l'interior més de 35 graus. O sigui, estarem entre 34 i 37 a l'interior i entre 29 i 32 al litoral. Diem, calor continua? Ara bé, diguem-ne que afluixa la calor més intensa, de nit continuarem amb calor i basca. O sigui que estava emportant la botitxa perquè la volia treure a la tele.
0: T'he vist la botitxa, però
1: presa d'àvia. Duc una botitxa de fang perquè, bueno, suposo, a la Xina gasten botitxes de fang.
2: No, sé, però mira, per exemple, a Oman sí que molta cosa de fang perquè és el que millor conserva
1: la botitxa de fang és un invent espectacular perquè manté l'aigua fresca. Bueno, botitxa que no estiga barnissada, eh? No ha d'estar barnissada. Si està barnissada no funciona, ha de suar. La botitxa, la base és que es transpira i l'aigua que té dins va anant cap a la superfície. Una vegada arriba a la superfície s'evapora i aquesta evaporació provoca absorció d'energia i per tant refresca. És el que fa la nostra pell. Per tant, estàvem comentant a l'entrada, la nostra pell com evapora, la roba com se seca millor, amb una atmosfera seca o amb una atmosfera humida? Si l'atmosfera està seca, la roba se seca abans. La nostra pell evapora la suor i ens fa estar millor. A l'interior, Utiel, Villena, zones de muntanya, la humitat és més baixa i estàs suant. El que passa és que no se nota perquè s'evapora i a l'ombra estàs millor. La botitxa funciona de categoria. Te vas al litoral, Hi ha més humitat, la botitja no refrigera tant. Ja. I l'humà, els humans, també es refrigeren pitjor. O sigui, funcionem un poquet.
0: O sigui, la botitja era per fer una metàfora de la nostra pell.
1: Sí.
0: Me sembla una troballa, a banda que en si mateix em sembla un prodigi de l'enginyeria. La botija és un... I en pitorro, bueno, en pitorro, i has de fer també per al pitorro gros que no caiguin mosquits, has de fer-li un... Saps? Has de fer-li una teleta.
1: Sí, que tenia ahí... Estàs de manises.
0: De meravella. I nits tropicals o torrides encara per davant, no?
1: Això només hem fet que començar.
0: Ai, senyor, ventilauret, ventall i si pot ser aire condicionat. I gràcies, Fortea, digues.
1: No, estava pensant la música de Xina. Sí. No, ah, no.
0: Va posar la música de Xina.
1: No, ja, sí,
0: molt bé. Fins ara. Gràcies, Fortea.
1: Adéu,
0: bonico.
3: La vesprada de punt amb Ximo Rovira. Summer Breeze.
4: Són les 6.
5: A punt. Notícies.
4: Estem pendents de l'incendi de vegetació a l'urbanització Cumbres de Calicanto a Torrent. Emergències ha decretat la situació 1. És el nivell d'emergència que s'activa quan un foc forestal pot afectar, a més de la vegetació, zones poblades. Allí està el nostre company Fran Martínez. Fran, què pots contar-nos?
6: Així és. Ara estem a l'urbanització Cumbres de Calicanto, entre els termes de Torrent i Xiva, on s'han viscut moments d'incertesa a causa de l'incendi de vegetació declarat vora les 4 de la vesprada, molt pròxim a una gran quantitat d'unifamiliars i d'un barranc que connecta amb la cara nord de la Serra Perenxisa, una zona plena de combustible forestal. Els serveis d'emergència han declarat el nivell 1 del Pla Especial d'Incendis Forestals i en pocs minuts han anat sumant mitjans d'extinció per impedir que les flames arribaren al bosc. Finalment, els 7 mitjans aèris i els 6 terrestres han aconseguit estabilitzar el foc en pocs minuts. El veïnat assegura que just abans de començar el foc ha escoltat una explosió i que l'electricitat del barri ha fluctuat durant uns moments. Tot i això, les causes de l'incendi encara no estan confirmades.
4: Estarem atents a la seva evolució. Begoña Gómez acaba d'entrar als jutjats de Plaza Castilla de Madrid. Ho ha fet en cotxe amb vidres pintats. Recordem que el jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado, l'havia citat per a esta hora per tal que entregara el passaport en considerar que hi havia risc de fugida. Alejandro Molés.
7: Unes hores abans, des del Congrés, Pedro Sánchez es referia a la situació processal de la seva dona i ho ha fet per a recordar que ella ja treballava a la universitat abans que ell fora president del govern. És més, assegura que no va cobrar res per estar al capdavant d'una càtedra.
8: Mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012. Es decir, 2 años antes de que yo fuera elegido secretario general del Partido Socialista y 6 años antes de ser elegido presidente del Gobierno de España. La cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de 0 euros. 0 euros.
7: Una situació que ha comparat amb la de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid i ho ha fet amb estos arguments.
8: De repente nos encontramos con el señor González Amador, la actual pareja de la señora Ayuso. Ese, según el Partido Popular, ciudadano particular. Eso ha dicho el señor Tellado, que es un ciudadano particular. Un ciudadano particular que resulta, señor Tellado, que multiplicó por 7 sus ingresos una vez empezó su relación afectiva con la señora Ayuso. Claro, es que ustedes hostigan a mi mujer por llevarse 0 euros en su trabajo y protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos de Madrid.
7: I des de l'oposició, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la intervenció de Sánchez de míting i li ha tornat a demanar eleccions avançades.
9: Con su míting de hoy ha decepcionado a casi todos. Es el uno, eso sí, pero de un gobierno corrupto. Se lo digo sin presunto. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad.
4: Després de debatre durant més de 5 hores sobre els casos judicials que afecten el govern, Pedro Sánchez i Feijóo han protagonitzat l'últim cara a cara d'este període de sessions al Congrés. Xavi.
10: Sí, l'escenari, la sessió de control posterior al debat anterior, i el debat ha sigut un dels més centrats en l'atac personal a l'adversari. Feijóo s'ha preguntat sobre la situació fiscal de Sánchez i els possibles beneficis que trau dels viatges a l'estranger, en clara al·lusió al cas de Rodríguez Zapatero. Sánchez ha replicat desafiant al líder del PP a que desvele qui i quant es paga per la seva residència en un exclusiu barri de Madrid.
9: ¿Ha hecho ya la declaración de la renta y de patrimonio, señor Sánchez? Yo lo pregunto porque sospeche que tiene algo sin declarar, aunque no estaría de más que lo repase. ¿Ha hecho usted tantos viajes al exterior que cualquier otro presidente? Repáselo.
8: Usted que es el adalid de la transparencia, señor Feijóo, díganos, ¿cuánto paga usted o su partido por su casa en el Viso? ¿Al mes? Bueno, eso ha salido en los medios de comunicación. Ah, ¿no vive en el Viso? A mí lo que me interesa saber es cuánto paga usted o su partido.
10: Después de este debate, Feijóo ha dicho en los pasadizos del Congrés que el chalet del Viso el paga él, textualmente, y la madre del su fill.
4: I un nou informe de la Policia Nacional implica l'expresident Zapatero en el cobrament de 200.000 euros per influir en favor d'una empresa peruana davant el govern de Bolívia. Segons els agents de l'UDEF, que es va camuflar com labor de consultoria, el que en realitat van ser gestions perquè una altra empresa no pagara una multa de 107 milions d'euros.
10: L'informe li l'han jurat ja al jutge José Luis Calama, que ha citat a declarar com ha investigat en el cas Plus Ultra l'empresari valencià Julio Martínez Martínez el 21 de juliol. Martínez és amic personal de Zapatero i l'administrador de la consultora Anàlisis Relevante, que segons la investigació va fer pagaments presumptament irregulars a l'expresident per treballs de consultoria i també a l'empresa de les filles, que també estan investigades en la causa.
4: La Comissió Europea ha desbloquejat una partida de vora 850 milions d'euros del Fons de Solidaritat Europeu per ajudar en la reconstrucció per la dona.
7: Esta nova partida se suma als 100 milions d'euros que la Comissió Europea ja va lliurar al govern d'Espanya en març de l'any passat per a cobrir les primeres necessitats de la recuperació en la província de València. Els 846 milions d'euros que s'enviaran ara serviran, entre d'altres, per a pagar la reparació de les infraestructures crítiques com carreteres, ponts i xarxes d'aigua i d'energia, a més d'enfortir els sistemes de prevenció d'inundacions en les riberes dels rius i també els mecanismes d'alerta primerenca.
4: Alacant es prepara per a viure la nit de la crema de les fogueres.
7: I per tal que tot transcorrega normalitat, s'ha desplegat un ample dispositiu de seguretat, un dispositiu que detalla tot seguit el nostre company Pere Conca.
11: Estarà format per 321 agents de la policia local i 180 bombers que es distribuiran per tota la ciutat. Parla Julio Calero, regidor de Seguretat Ciutadana d'Alacant.
12: 40 equipos de bomberos, 52 equipos de policía, total 38 agentes se distribuirán para cortar los accesos a la ciudad y poder disfrutar los peatones de cada una de las cremas sin problemas de ningún tipo.
11: Una crema que començarà a la mitjanit amb una gran palmera blanca llançada des del castell de Santa Bàrbara. Escoltem Pedro Alonso Fernández, responsable de la pirotècnia Pibierzo.
13: Son 98 kilos, 300 gramos de materia reglamentada y se utilizará alrededor de 1.600 cohetes voladores para conseguir el efecto.
11: L'encesa de la foguera oficial de l'Ajuntament serà la primera. Al voltant de la una cremarà la guanyadora d'especial, Florida Portatge, i després la resta amb dos torns, a la 1:30 i a les 3 de la matinada.
4: I en els esports, el València Bàsquet està a un pas d'aconseguir el títol de Lliga. Serà si guanya el Barça en el quart duel de l'eliminatòria que es disputa a partir de les 8 de la vesprada al Palau Blaugrana. Si no ho aconsegueix, el cinquè i definitiu partit es jugaria dissabte al Roig Arena.
10: I el vestidor taronja estan convençuts que mantenint el nivell de la temporada, el títol serà seu. Ui, abans de la sessió de tir, ha parlat Cameron Taylor.
14: It's important for us to stay humble.
15: Hem de mantindre'ns humils. El pitjor que podem fer és emocionar-nos massa. Tenim el focus en nosaltres. Les claus seran la defensa. Podem frenar-los bé, jugar al nostre ritme i tindre confiança. Jo la tinc tot l'any, però no subestimem el rival de qualitat.
10: I els recordem que el Roig Arena obrirà en una hora les portes perquè tot el que ho desitge puga disfrutar del partit en pantalla gegant. Al Palau Blaugrana, el València Bàsquet estarà acompanyat per 250 aficionats taronja que han eixit este migdia de València.
16: Bueno, afrontem el partit amb il·lusió, passar un bon dia, que el partit pues, intentar guanyar-ho o almenys competir, però si no es pot, doncs tenim una altra bala a la recàmera el dissabte amb tota l'afició, que també seria molt especial.
17: L'equip, la verdad es que está jugando muy bien durante todo el año y la confianza de la afición con ellos es máxima. Iremos a dope y a ver si podemos sacar el último partido, que sería espectacular, la verdad.
4: Podran escoltar la transmissió del partit en la sintonia del Punt a Punt a partir de les 8 menys quart. Ara continuen en la companyia de Ximo Rovira en la vesprada de Punt.

0: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
1: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
0: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
1: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
0: Preinscríbete en umh.es.
2: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apo.
5: La vesprada da punt amb Ximo Rovira.
6: Haciendo cola me toca el plasta. Respiro.

0: si no lo toman.
1: Que ja tenim les 8:37. Després de la música que dona bon rotllo i bon ànim en este dia de Sant Juan de Llanos, tenim preparada a Daniela Requena. Moltes coses que contar-vos d'ací un minutet.
2: La vesprada da punt.
3: La matinada de divendres a dissabte a la 1:30, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea, la selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la 1:30 en directe a Apunt Ràdio.
4: Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
5: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Inma Mateu. Fem banda.
3: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
7: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí, de 10 a 2.
8: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: No és que no ens importi estar en una superestrella, és que ens encanta que Diollanos també estar en una superestrella, com és Daniela Requena, per a contar-nos el colorinchi de la setmana. Ladies and gentlemen, no pots venir más seductora y más brillante.
1: ¿Te parece que soy seductora hoy?
0: No, bueno, sí, en general. ¿Sabes qué pasa? Que a mí, voy a hacer una confesión. No voy a hacer nada de tonta, no voy a hacer nada del otro jueves. Quiero decir, pero a mí el escote, palabra de honor, me parece tan sexy.
1: Me lo apunto.
0: Me parece súper sensual. Me parece un escote,
1: sí, es
0: aunque bonito. Aunque pueda enseñar menos, entre comillas, ¿no? O insinuar menys, que aquells escots que del fins al melic i tota aquella cosa, a mi el palabra honor em sembla molt elegant en general.
1: A mi també.
0: No? Tiene un punto
1: muy chulo. Se insinúa, pero no. Que la gente se imagine un
0: eso
1: poquito.
0: Eso es. Bueno, y dejas tu piel brillantísima y tu morenito tan estupendo a la vista. Bueno, més enllà d'això, que Daniel és molt guapa, ja ho sabem, però resulta que arrenquem en un recordatori d'una qüestió que ens dona realment mal rotllo, perquè valem lamentar molt, encara que te caiguera millor o pitjor, a Mila Jiménez. Mila Jiménez fa 5 anys que va faltar.
2: Oye, sálvame de nadando a mí.
0: No, que no és que és ahir, però bueno, vaja, sí. Que la cosa està en el 5è aniversari, sí. de la Mila Jiménez. I hem posat esta primeríssima i primigènia sintonia de Sálvame, aleshores Vivi Andersen, que ara no era Viviana, perquè va ser una peça fonamental.
2: Oye, sálvame de nadando a mí.
0: No, que no és que és ahir, però bueno, vaja, sí. Que la cosa està en el 5è aniversari, sí. de la Mila Jiménez. I hem posat esta primeríssima i primigènia sintonia de

0: Benvingudes a l'Hora de la Cultura en una edició novament més curta, com comentàvem fa uns instants en la vesprada de Punt Ràdio. Els qui seguiu de prop el bàsquet segurament sabreu que avui es disputa el quart partit de play-off pel final de la Lliga ACB de bàsquet. I com dèiem, no? si és per a vindre amb la Copa, doncs benvingut siga el retall en minuts del programa. Podrem celebrar-ho, no? Comencem parlant-vos d'un llibre fixat per a un llibre per a col·leccionistes. Es tracta de Susi, un llibre que publica la Fàbrica Editorial en castellà i que entra en detall en la relació de Nick Cave i la seva dona, Susi. La tercera persona en el projecte és la fotògrafa, la gran fotògrafa Dominique Iserman, amiga íntima de la parella des de fa dècades. Nick Cave va conèixer la model anglesa Susie Bick l'any 1997, quan ella es refeia d'un trencament breu però intens amb P.G. Harvey un any abans. Doncs bé, la coneixia l'any 1997, el 1999 es van casar i fins avui són una parella quasi modèlica, han tingut 4 fills, n'han perdut 2, i són, qui ho diria, no? El qui tot ho trencava, aquell Nick Cave que semblava sempre a la vora del precipici, doncs és una de les persones dins del àmbit de la música amb una relació més longeva. Els tres personatges del llibre van participar de la portada del disc Push the Sky Away, una fotografia de Dominique Iserman que va ser robada en un instant, no? En l'instant en el qual Nick Cave va entrar en una sessió de fotos de la seva dona, de Susie, ell vestit de traje, ella nua, amb els cabells cobrint-li la cara, una portada mítica. El cas és que el llibre, que eixirà en setembre, és molt recomanable per les fotos d'Iserman, pels textos de Cave sobre Susie i per les històries que es conten. El llibre és testimoni també, per exemple, de la maternitat i del que va suposar perdre un dels dos bessons. Segons asseguren Nick i Susie, és un llibre sobre l'amor. Però hi ha una edició especial de 500 exemplars que estan signats per Nick i Susie Cave i amb el segell d'Iserman, que eixirà pel preu de 100 euros. I en veure això jo he pensat, ostres, que car, no? Fins que m'he adonat que estava reproduint allò que en alguna ocasió he criticat. Realment 100 euros per un llibre d'aquestes característiques és car? I he començat a repassar què ens pot costar un sopar, per exemple, si demanem un vi de qualitat, o el que es paga per eixes sabatilles de muntanya de moda, tot i que la gent se les posa per anar a prendre cafè. No serà que li demanem a la cultura massa sovint que siga de bades? I de seguida he recordat quan Carme Alborg va posar preu a l'entrada de l'IBAM, que se'n va liar una ben grossa, dient que si érem capaços de fer-nos una cervesa per eixos diners, molt més per visitar un museu com és l'IBAM. I tenia tota la raó. Segurament hem de posar preu a la cultura per poder fer entendre que té un valor, tot i que preu i valor no siguen el mateix. Siga com siga, un llibre de col·leccionista signat pels protagonistes, com és el cas de Susi, per 100 euros, no és cap preu desgavellat. Tot és relatiu i, com diuen els països on es compra regatejant, el preu correcte d'una mercaderia és aquell que tu veus lògic i raonable de pagar per allò que t'emportes. Són les 7 i 11 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: sona, ja sabeu que no ens agrada parlar damunt de Lou Reed com damunt de tants bons músics, però és el que hem de fer a la ràdio. Està sonant la sintonia del Cerverator. Rafa Cervera, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Reis.
0: Avui amb un tema ben bonic, eh?
1: Sí, no?
0: Avui... Jo crec que sí.
1: Sí, jo crec que també, no? Artistes LGTBQ+, dels anys 70, 60, 70, 80, no? Que van tindre la seva importància, però que no són massa coneguts o reconeguts, perquè, clar, ha passat.
0: Pensem que en els anys 60 i 70, també 80, però ja no tant, doncs era complicat. Era complicat fer un gest, no?, de suport o a favor del moviment, no?
1: Sí, la cosa encara estava com naixent, no?
0: Sí.
1: La visibilitat que diem ara, no? Ah. I és que aquesta gent va ser gent que va lluitar contra els prejudicis i l'homofòbia i la marginació, i que, bueno, pel que siga, no estan en primera fila, no? Gent que, com per exemple Lance Loud, no?, que és el cantant d'un grup que es diu Mumps, grup que va operar al Nova York del mitjans del 70 i que apenas va tindre repercussió, però que eren molt bons, eh?

0: sembla tan contemporani, això.
1: El que les llàgrimes de cocodril.
0: Oh. També.
1: No, a veure, com et contava, Reis, els mumps van ser populars, no?, als circuits independents de la costa est i oest i poc més, no? Eren una banda molt interessant, però la sort no els va acompanyar. I Lance Loud, que era el seu cantant, era un personatge polifacètic que també va treballar per Andy Warhol, va escriure en revistes de música, en la revista Interview de Warhol, i lo millor de tot, va ser la primera persona que es va declarar gay en un programa de televisió.
0: Wow.
1: Això va córrer uns anys abans, quan la seva família, 1973, crec que va ser, va protagonitzar el primer reality de la història, American Family. I Lance va confessar davant de tota la seva família i les càmeres que ell era homosexual.
0: Wow.

0: Bé, ens havíem quedat amb Lance Lancelot, que li anuncia a sa mare i a tota la família que és gay en el programa, un dels programes de més audiència pop. No vull ni imaginar-me el que passaria. Sí. I ara què estem escoltant?
1: Ara estem escoltant Valentino. I was born this way. Esta és la primera cançó de la música pop en la qual un artista es declara obertament gay des de la mateixa tornada de la cançó. I was born this way. Jo vaig nàixer d'esta manera. És un tema de l'any 1975 interpretat per Charles Harris, de nom artístic Valentino, i diu, sí, soc gay, no és una errada, és un fet, jo vaig nàixer d'esta manera. Això és el que canta Valentino en este tema històric que sols 3 anys després va convertir-se en un èxit discotequer en una nova versió de Can Bean.
0: Home, estem parlant de 1975, posar-se a cantar sí, soc gay, no és cap error, és que jo he nascut així.
1: Sí, sí.
0: Sí. Que valenta era esta gent, no?
1: Sí, perquè no era lo habitual, no? O sigui, pensa que els motins de Stonewall van ser 1969, o sigui, havia set, sigut...
0: Sí, sí, encara sí, cuejaven, sí, no?, els efectes d'allò.
1: Sí, i l'homosexualitat era un delicte en Anglaterra fins 1967.
0: Així més tard. Així vam tardar prou un mes amb la llei de vagos i maleantes.
1: També, sí, perquè era, clar, estava
0: era
1: qui
0: delicte,
1: estava.
0: Era delicte.
1: Clar, i fins al 1978 es va acabar eixa llei, no? O sigui que ja veus, sí, calia ser valent per
0: agosarat, vaja, sí, per a poder fer això, no? I sí, després diu que Carl Bain va fer la versió que va petar en les discoteques, no?
1: Exactament, la seua va ser el gran èxit, però cal recordar Valentino que va ser el pioner, no?, el que la va gravar per primera volta i que bueno, que va ser el primer en dir les coses sense por i convertint-les en una festa.

0: I ara, esta dona és...
1: És Norma Tanega, que és una artista polifacètica d'origen filipí que es dedicava a fer música folk, però també feia música experimental. A més, també treballava en el camp de les arts visuals. És un personatge molt interessant i que podria dir-se que és un d'aquests personatges que, per ser dona lesbiana i racialitzada, ha quedat invisibilitzada.
0: Ho tenia tot, pobra.
1: Tot per a
0: triomfar.
1: Exactament, entre cometes, per desgràcia, no? Però és una artista molt, molt interessant i, clar, ella era obertament lesbiana, que també era una cosa rara per a l'època, perquè estem parlant de principis dels 60.
0: Uf.
1: Cuidao, i era obertament lesbiana en un món...
0: Una cosa rara, sent a més una dona racialitzada.
1: Exactament.
0: Vull dir, perquè s'havia de tindre... molt de coratge, no?, per a plantar cara a una societat d'homes blancs.
1: Exactament. És que eixa era la qüestió, no?, que és que ja era, o sigui, tots els condicionaments per a que te feren la vida
0: absolutament impossible,
1: no? I més treballant en una indústria com és la de la discogràfica, on pues l'amagament era habitual i al final els que manaven eren homes blancs heterosexuals, no?
0: De fet, s'ha sabut molts anys, dècades després, moltes cantants que eren lesbianes, que han sigut lesbianes o que encara ho són, que són molt, molt grans, però era prou habitual amagar-ho. Perquè ja pel fet de ser dona patien patien una discriminació. Si damunt eren lesbianes, bueno, i si és com esta dona, Norma Tanega, que damunt era racialitzada, vull dir... O passaria mal esta dona, no?
1: Mira, jo crec que però la percepció que jo tinc ara d'ella és que era una dona que estava molt segura de si mateixa, no? que estava empoderada, per dir-ho d'alguna manera.
0: Per dir-ho modern.
1: Sí, per dir-ho modern, perquè clar, si tu dius el que eres i no t'amagues, no? I tal, jo pense que, a veure, passaria malament, perquè aquestes coses no són, no? Sempre tenen un preu.
0: No?
1: Però jo, la que sí que lo va passar mal, molt mal, malament, és la que va ser la seva parella, que és Dusty Springfield, que ella va ser una dona blanca amb molt d'èxit, perquè va ser una de les grans cantants pop dels anys 60. En Anglaterra era una d'essa. Tenia un porró de hits i algunes d'aquestes cançons, alguns d'aquests hits, se'ls va composar Norma Tanega, i així es van conèixer i van iniciar una relació que, per descomptat, havia d'estar
0: amagada
1: i oculta, perquè clar, en el cas de Dusty Springfield estava la pressió mediàtica i la pressió industrial, o sigui, tu no pots dir que tu eres així, perquè esto és un mercat, esto és un negoci.
0: I a més la premsa ho preguntava, fixa't. Sí, sí. No pare de veure, no, saps allò de l'algoritme, que quan veus una cosa te'n mostra moltes iguals, no? Entrevistes a... estos dies em veia una... a Freddie Mercury, però vostè és homosexual, a Michael Jackson, però vostè és... que clar, ara dius, i a tu què t'importa? No?
1: Sí.
0: És a dir, què ens importarà la resta del món el que faça un artista, no? Tret del que faça com a artista damunt d'un escenari, no?
1: Exactament.
0: I en aquella època es preguntava molt.
1: I a més
0: no
1: estava...
0: viure.
1: Sí, però era també amb el component ixe del xisme, no?
0: Sí.
1: O sea, per a doctorejar, per a escampar,
0: sí.
1: No? I... Clar, mira, n'hi ha un llibre molt interessant que acaba d'eixir ara en castellà, que es diu El secret públic, que és la història de com la cultura queer va influenciar la música pop des de que va néixer en 1955 fins 1978. No és que en 1978 aquesta influència termine, no. El que passa és que l'autor va decidir deixar la història ahí en aquest any abans de que arriba la sida, que va ser com la gran massacre, no? Però en aquest estudi...
0: El càstig diví.
1: El càstig diví, exactament, no? Per pervertits, mireu el que vos
0: passa.
1: Mireu
0: el que vos passa, sí, sí, totalment.
1: I en aquest llibre es conta que algunes publicacions als anys 50, 60, sobretot en Hollywood, eren molt de clavar-se en la gent, no? Per a fer mal, no? O sigui, per a fer mal. Era, si tu tenies problemes amb les drogues, amb l'alcohol, si eres infidel a la teua parella, o si eres... tenia relacions homosexuals, i sempre n'hi havia una sèrie de periodistes i una sèrie de mitjans que eren especialistes en utilitzar aquests temes per a fer mal, no? I clar, eixa por, eixa pressió creava una por, no? I Dusty Springfield, tornant a les dones de les que estem parlant, no? Dusty Springfield va acusar eixa pressió molt, perquè va patir molt, va tindre una vida molt desgraciada a nivell sentimental per aquestes qüestions, no? Perquè clar, no podia dir-ho, tenia por de que sapiguera i totes aquestes coses, no? Per això, 1987, els Pet Shop Boys, que són un dels grans icones gay de la música pop gay, no? Van fer tota una reivindicació amb ella, no? Van gravar una cançó que es titula What Have I Done to Deserve This, que he fet jo per a mereixer això, i la van convidar per a que cantara, i la cançó va ser un gran èxit i va ser la gran reivindicació pública d'una dona de que sí, que mereixia pues eixa recuperació i ese respecte, no? Perquè la cançó, el títol lo dia molt bé, no? What Have I Done to Deserve This, que he fet jo per a mereixer això, no? Que, per cert, i ja em calle, el títol és posterior a la pel·lícula d'Almodóvar. Sí, sí. La pel·lícula d'Almodóvar és del 84 i esto és del 87, o sigui que n'hi havia ahí algú que estava doncs, amb l'antena.
0: Potser d'Almodóvar va ser una font d'inspiració, no?
1: Per a
0: ells, no?
1: Doncs. Pot ser.
0: I on anem? De Norma Taniga?
1: Ara ens anem...
0: Aquesta cançó, per cert, sí, va ser famosa després, no?
1: Fa uns anys, en la sèrie El que fem en les ombres, que és una sèrie molt divertida i molt destarifada sobre uns vampirs, no?, que viuen en el món modern, món actual. La cançó dels títols de crèdit era esta.
0: Era esta cançó que està sonant.
1: Sí, que es va fer popular per això. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world.

0: people in sports cars doing their thing. They do the cool jerk over in Westwood, they do it down in Newport Beach.
1: Escoltem una nova veu de dona.
2: Sí, sí. Ara és una cantautora, Frank, una cantautora californiana que al principi dels 80 va fer un folk on ja reivindicava el seu lesbianisme, la seva imatge i amb la seva música, les seues lletres, no? En esta cançó, per exemple, Everywhere I Go, I Hear the Go-Go's. I on vaig, escolta les Go-Go's. Les Go-Go's era un grup tot de dones amb una bellesa normativa, que van ser molt populars la segona meitat dels 80, sobretot als Estats Units. I clar, pues ella està aquí parlant, no?, d'aquesta obsessió, aquesta cosa, no?, de veure a les Go-Go's, de sentir, escoltar a les Go-Go's per tots els costats, no? A més, Frank tenia una imatge masculinitzada que trencava la imatge normativa de les cantants femenines de qualsevol gènere. O sigui, Frank era una dona amb cabell curt i que no anava maquillada i que... I,
1: una bueno, cosa com Patti Smith.
2: No, Patti Smith era encara tenia rasgos femenins. Frank els va... Es podia dir que els rasgos femenins habituals els va eliminar completament. O sea, era una dona que podia aparèixer, si no tal, podia aparèixer un home.
1: Mm-hmm. Això en el principi dels 80, no?
2: Sí, ella venia del punk, no? I feia un folk que de vegades també denunciava les polítiques exclusives de Ronald Reagan i Margaret Thatcher, clar, com no? I ara, pues, canviem de terci, no? I tornem als 60. Va.

0: Per què puc seguir? Estava preguntant-li a Rafa, com és que puc seguir jo esta cançó? Perquè... que ara, si me preguntes, no sabria dir-te qui són.
1: Pues mira, són The Tornados i la cançó és de l'any 1962.
0: Jo no havia nascut, com és que jo puc seguir-la? Perquè me sona, me sona molt.
1: Perquè és un tema d'estos clàssics d'eixa època, de quan estava de moda la música surf, de quan en Anglaterra es feia esta com música surf, però instrumental. I The Tornados van tindre un gran èxit amb este tema Telstar, no? Que era un homenatge a un d'aixos satèl·lites que es van llançar a l'espai exterior, que era com un dels temes que interessaven als artistes del
0: 60.
1: Del pop. Sí, del 60 del pop, no? Perquè era com la novetat, l'espai, els coets, els satèl·lits i aquestes coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I bé, els Tornados eren un grup molt popular i innovador d'eixa època, i aquesta reputació van aconseguir-la gràcies a este senzill. Telstar, repite, que va revolucionar la música pop pel seu son, no? I que està, com es pot escoltar, sí, ple d'efectes futuristes, sí, i que en aquest any evocava a l'espai exterior, no? Quan la carrera espacial començava a accelerar-se. Però el gran protagonista d'esta cançó és el seu productor, Joe Meek, que és també un productor molt rellevant dels anys 60, no? És com una mena de Phil Spector alternatiu,
0: sí,
1: no? Sí. Va tindre molts èxits, va produir molts èxits, un grapat d'artistes, i era un visionari, no? Perquè va crear un so molt especial amb coses experimentals que després se l'aplicava i que tenien... I que ajudaven a que la cançó tinguera èxit. El problema de Joe Meek va ser que era gay.
0: I això era un problema en els primers anys 60.
1: Sobretot en Anglaterra, que anaves a la càrcel. Sí, tal. I ell estava assustat perquè pensava que la seva mare, ja de xiquet, la seva mare ho sabia i pensava que anava a denunciar-lo. O sigui,
0: sa mare?
1: Sí. Era...
0: Bé, casos hi ha hagut,
1: sí,
0: de mares,
1: sí,
0: que... el bé de la criatura han acabat fent-li molt de mal, no?
1: Clar, a veure si lo reconduïm, no? I, bueno, pues, quan la homosexualitat era encara un delicte, pues, jo, Mick, tenia que vivir la seva vida, pues, com sempre, amagat, assustat i tal, no? Va tindre un final molt tràgic, no? Perquè al final va morir en unes circumstàncies molt lletges, però va deixar un llegat, no? Que és pues, cançons com esta, que encara que no són seues, però el seu so va sobreviure i va reivindicar
0: el seu segell.
1: Exactament.

0: Uau, i això?
1: Això, Total Eclipse, que mira...
0: Ara el 12 d'agost sí, la posarem de banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Mira, escolta, ja veu.
0: Sí.

0: Wow.
1: És un cantant d'òpera. És un cantant d'òpera professional. Què passa? Que este home, Klaus Nomi, va deixar l'òpera, ell era austríac, i se'n va anar a Nova York, no? A fer a veure si podia fer una carrera millor, no? I allí es va caure a l'escena artística underground de l'època, amb tota aquesta gent...
0: Anys 70, no?
1: Sí.
0: Imagina't.
1: I...
0: tot el que hi havia per allí.
1: Clar, pues eso, Patti Smith, Stalfinger, Sandy Warhol, Jim Jarmusch, Donna Cara, no sé, aquello era una cosa que donava por de tan bona que era, no? I ahí va arribar Klaus Nomi. Klaus Nomi tenia també una imatge molt, molt, molt especial, no? Perquè guapo, guapo no era. I tenia una imatge molt especial. I, a més, era cantant d'òpera. Clar, quan va decidir que va fer música, el que va fer és barrejar l'òpera amb la música pop, el tecnopop, que estava començant en aquest moment i tal. Ell treballava com a dependent en una tenda molt, molt famosa de l'època, Fiorucci, que era una tenda on de roba i on també n'hi havia coses molt interessants, molt boniques i molt cares, no? Molt exclusives. I era com això, Fiorucci, era com la versió diurna de l'Estudio 54. O sigui, que ahí anaven tots els famosos abans d'anar a la discoteca o quan eixien de la discoteca anaven ahí pues a fer el gos, perquè, clar, a treballar no anaven, no? I ahí estaven Klaus Nomi. Bueno, i a gastar, imagina, no? Ell estava en Klaus Nomi i Joey Arias, que era és una figura també molt interessant d'aquesta època, una dona trans, no? Bé, estaven en Fiorucci i David Bowie, que va anar a Nova York per aquesta època, els va fitxar perquè tenia que fer una actuació en un programa de televisió, en el Saturday Night Live, i tenia que tocar tres cançons i ell volia fer com una performance, no volia fer tres cançons i ja està, no, ell volia fer una performance i els va fitxar a Joey Arias i a Klaus Nomi com a coristes i això va ser, bueno, o sea, una performance però de veritat, no? I això va ser el moment en el que Klaus Nomi va agafar popularitat i d'ahí va a signar un contracte con RCA, con el sello discogràfic, i va a gravar el seu primer disc, Klaus Nomi, que va eixir en 1981, crec, i que té esta cançó, que és una de les seues cançons més conegudes, Total Eclipse.
0: Doncs bé, això era 1981, en el 83 Klaus Nomi moria de sida. Sí. Perquè això era una altra conseqüència en aquelles dècades, no, de una altra conseqüència, no, de no era un dels problemes més greus, i encara ho és, un dels problemes de salut més greus de la humanitat. Rafa Cervera, moltes gràcies.
1: Ha sigut un plaer fer este.
0: Gràcies per obrir, perquè quantes voltes diem, home, és que en aquella època era molt complicat estar al moviment LGTBI, i Rafa avui ens ha dut proves molt concretes. I ens n'anem amb música, perquè avui, tot i no ser dilluns, programa curt, com dèiem, no és dilluns, però se n'anem, sabeu amb qui? Se n'anem entrant al racó de Santi, el jove company que cada volta que ens fa una recomanació ens agrada més i més i més i més i més, no? Doncs endavant, Santi, quan vulguis.
2: Avui, en la recomanació, toca una cançó per a res desconeguda, The Big Goodbye, de AJR. Una cançó molt animada, que parla dels dubtes davant l'arribada de l'èxit i dels canvis en la vida. La torna de la cançó es centra en la pregunta de per què. Per què no existe el meu cap? Per què sent que els meus amics em deixen enrere? Per què trobo a faltar les coses que he vist un milió de vegades? A totes aquestes preguntes, la pròpia cançó li dona resposta. Una molt simple. Seguís i no mires enrere. A part, també diu que seguís que és per tot. La torna de la cançó es centra en la pregunta de per què. Per què no existe el meu cap? Per què sent que els meus amics em deixen enrere? Per què trobo a faltar les coses que he vist un milió de vegades? A totes aquestes preguntes, la pròpia cançó li dona resposta. Una molt simple. Seguís i no mires enrere.

I ja ho sabeu, nosaltres ens n'anem, de venits, perquè estem convençuts que el València Bàsquet farà tot el possible i més encara per tornar a casa amb eixa copa. Vos deixem amb eixe quart partit de play-off pel final de la Lliga de l'ACB de bàsquet, que pot suposar que el València Bàsquet siga campió. Tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no.

0: L'hora de la cultura amb Reis Joan.
1: A la mar, senyores,
2: volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A.Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A.Punt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
7: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Són les 7:45 i així comença un punt a punt especial en A.Punt Ràdio, un punt a punt que pot contar-vos un títol de lliga.
8: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
7: València Bàsquet afronta un partit de seguida que pot ser històric, que davant la possibilitat de guanyar per segona vegada la Lliga ACB, i ho fa davant un Barça, el qual ha remuntat el 6.

0: 0-1 del primer partit de la final. Els Tarons ja estan a 40 minuts de proclamar-se campions de Lliga, en la que seria la millor temporada del club. Al possible títol d'ACB se li sumaria, recordem, el de Supercopa Endesa, l'històrica classificació per a la final a 4 de l'Eurolliga, a més de la Copa de la Reina i la Lliga Femenina, que va guanyar també el primer equip femení. Estem a les portes, per tant, del que pot ser una temporada extraordinària. Ja estan preparats per a contar-vos el partit del Palau Blaugrana. Luis Urrutia, Salva Gómez i Nacho Rodilla. Hola, Luis, bona vesprada.
1: Hola, Salva, què tal? Salutacions i molt bona vesprada des del Palau Blaugrana. Si estem preparats per a viure este quart episodi de la final de la Lliga CB. I si ganamos que... I si ganamos que... Este és el crit dels 300 seguidors de València Bàsquet que hi han així en este pavelló del Futbol Club Barcelona. Si avui València Bàsquet serà campió de Lliga per segona volta en la seva història, 9 anys després l'equip taronja vol aconseguir el seu segon títol. En cas de derrota dissabte vinent tindria una última oportunitat per aconseguir-ho, però per a què deixar passar més temps? Avui és Sant Joan, avui bull Alacant, avui estem esperant la crema de les fogueres, avui és el dia per a cremar Barcelona, per a que s'acabe la CB, per a que València Bàsquet siga campió.
0: I a les portes, Nacho Rodilla, d'una temporada que ja és magnífica, però que pot ser extraordinària per al club, eh?
2: Sí, bona vesprada, és així, és, pot ser la millor temporada de la història, no? En cas de pegar este colpe final i obtindre este títol. Per què? Perquè ve plegat el desenvolupament de la temporada d'això, de grans moments, no? D'eixe momentàs de Final Four d'Eurolliga, de l'arrencada també de la temporada en la Supercopa, i avui és pues, ficar ja la guinda un poqueta a l'any, i també el que ha plasmat l'equip mereix, és mereixedor de que este guionet acabi de la millor manera possible. Anem a veure si la contundència dels nostres torna a aparèixer, si torna a aparèixer i s'ha facilitat en la passada ofensiva i darrere i se treball tan ambiciós sempre d'asfíxia del rival, i quina cara ha plantejat avui també l'equip de Xavi Pasqual, perquè l'altre dia es tenia aquesta reacció que sí, que va ser contundent per part del Barça, però en la resta crec que domini en tots els aspectes del xoc per part de València Bàsquet.
0: Luis Urrutia va estar en la narració, Nacho Rodilla en l'anàlisi, també en els comentaris va estar Salva Gómez. Hola, Salva, bona vesprada.
3: Què tal, Salva, com estàs? Bona vesprada des d'este pavelló blaugrana a peu de pista com a inalàmbric des de punta a punt de Napunt Ràdio per a viure una fita històrica on València Bàsquet ja està realitzant els últims exercicis d'escalfament. També els jugadors del Futbol Club Barcelona, tinc a la meva esquerra la banqueta de València Bàsquet, avui es descarçen el Loberman, Isaac Nogués González, Darius Thompson, Xavi López Aróstegui i Yankuba Sima.
0: Pues efectivament, ja conegam esos 12 escollits per entrar en la història i els descarts que vos acaba de contar Salva Gómez, que fa el racó taronja en el Palau Blaugrana. Gómez, que fan els seguidors?
3: Donar molta guerra des de fa ja molts minuts, i cada vegada que ha cantat algo l'afició de València Bàsquet, el pavelló blaugrana ha pujat el volum de la música. No volen que s'escolte als aficionats taronja, que avui estan disfressats un poquet entre la graderia, perquè no tan sols és en ixe racó que jo tinc a la meva esquerra on estan les samarretes del Barça, també del futbol sala.
0: Mira, Gómez, deixa un moment, Salva, perquè crec que parla ja per a Dazón Pedro Martínez.
4: Hay que pensar en hacer las cosas bien, empezar bien el partido si es posible, y si no es posible pues recuperarse y ir minuto a minuto. Que las rotaciones, pues los jugadores que entren se metan rápido en el partido, y leer las cosas que seguro que nos irán haciendo, como están haciendo en todo el playoff, y que algunas pues les están dando bastante resultado.
5: Pedro, una de las claves en estos últimos partidos que hemos vivido con vosotros ha sido que habéis impuesto vuestro ritmo desde el minuto uno, sin dejar al Barça prácticamente anotar en esos primeros segundos. ¿Cómo lo has trabajado de cara a este partido?
4: Bueno, en el último día ya fue un poquito diferente, y luego ellos tienen, los entrenadores de ellos son muy buenos y están utilizando herramientas para cortarnos el ritmo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que nosotros queremos hacer, que lo hemos de seguir haciendo, lo que depende de nosotros, pero también hemos de saber que el rival juega y no no nos va a dejar y nos va a poner dificultades.
5: Pedro, gracias, suerte.
4: Gracias.
5: Pedro Martínez.
0: Ahí rompute en el programa Pedro Martínez, el técnico Taroncha, y esta vez parlant comis del aficionats.
3: Sí, que están en ese costado de la gradería donde están las camisetas del Barça, fútbol sala, d'handbol, de básquet, donde están las camisetas retiradas. Ahí está ubicada la afición visitante, en esta casa de Valencia Básquet, pero Salva también está repartida por la gradería, porque n'hi ha a muntó de camisetas taronches fora d'ixa ubicació. Per lo tant, avui és pràcticament una invasió de l'afició taronja quan estem a punt de conèixer ja els quintets de Barça i València Bàsquet.
0: Xavi Pascual està parlant també per Alzón.
6: Intentando preparar bien, intentando estar emocionalmente bien metido en el partido, intentando físicamente estar al máximo de lo que podamos dar y sabiendo que es un partido que hay que empezarlo bien para intentar que Valencia no coja mucha confianza en el principio, eso les ayudaría. Y nosotros intentarlo hacer lo mejor posible en defensa y en ataque. Y estar muy concentrados, intentar controlar mejor el rebote, intentar tener menos pérdidas de balón que propicien los contraataques de Valencia y poco a poco sintiendo el partido y haciendo buen partido.
5: Me quiero centrar, Xavi, un poco en eso que has dicho, en salir bien, que quizás es lo más importante. En estos últimos partidos no lo habéis conseguido, el Valencia ha impuesto un poco su ritmo. Mentalmente, ¿cómo se trabaja eso con los jugadores?
6: Bueno, el último partido hemos empezado mejor. De hecho, este primer cuarto fue el que más hemos competido de todos. Y bueno, ellos también tienen esta calidad, ¿no? Esta efervescencia de algunos jugadores, ¿no? Que abren muy bien y que tienen mucha anotación. Y bueno, estamos preparados.
5: Gracias, Xavi, mucha suerte.
0: Les paraules de Xavi Pascual, a punt de conèixer l'equip inicial del Barça, l'equip inicial de València Bàsquet. Nosaltres ja coneguem el nostre.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'avui la componen Juan Alpuente en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calatayud en producció, Luis Urrutia, Salva Gómez i Nacho Rodilla en el València Bàsquet Futbol Club Barcelona, Clara Alcover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado. Són les 7:54. Benvinguts i benvingudes al punt a punt de Punt Ràdio.

0: I ara, Salva Gómez, crec que ja estan clars els equips inicials en Barça i en València Bàsquet.
1: Sí, estan ja confirmats per part de Pedro Martínez, tria Branco Badio, Cameron Taylor, Braxton Key, Jan Montero i Nir Sacco. Per part dels de Xavi Pascual, Kevin Panther, Jan Veseli, Satoransky, William Clyburn, Toko Sengelia.
0: Pues ahí está el equip del Barça, l'equip del València Bàsquet. Sona l'himne i abans de que comenci el partit, avui el duel Luis Nacho. És important per a Sergio de la Rea, aquesta matinada ha conegut que finalment pot participar en els Dallas Mavericks en la NBA després del draft d'esta matinada, Nacho, Luis.
2: Sí, se li ha guardat d'eixa porta perquè era evident que anava a estar en eixa primera ronda del draft i això ja planteja un escenari pues, prou clar per a mi, per a de la Rea. És una quantitat econòmica molt important en un equip també que pot tindre minuts d'importància i que de primer és el volien, Ha anat un poc en aquest primer pas de Lakers cap a New York, sí, per acabar, i això ha fet que s'ha allargat un poc el lloc on anava a acabar, però semblava que des del principi era el que tot el món, els representants, tenien en ment. I bueno, és la línia per a mi. El nano, si té que anar-se'n, que se'n vagi allà a NBA, no que faig un pas intermís per a...
3: Però
2: sí,
3: això no és una miqueta cachondeo?
2: Per què?
3: T'agarren Los Ángeles, no, que no, no, no vull, t'envien a Nova York, que jo tampoc te vull, t'envia a Dallas, però home, això què és?
2: Però els representants, Luis, parlaven que l'equip que estava més interessat era Dallas i d'alguna forma a mi el que m'expliquen és que l'equip que se ho agafa per a fer també un poquet de...
0: Per a negociar amb a missa...
2: Per a tindre un xoc de negoci, de... val? Ah, el sí, pas a New York, i eren tots com més sabedors que anava a acabar en Dallas perquè així li otorga dos picks, és a dir, dos seleccions per a el pròxim draft a Lakers i una xicoteta quantitat de pasta. És a dir, és com si fora jugar al Monopoly, no, no, és... i li han otorgat esta situació per acabar realment on tots pensaven o semblava que estava el camí marcat per acabar en Dallas.
0: Bueno, això és habitual en, en el esport nord-americà, este tipus de traspassos que són, diríem, jump pick, són normals. De la Rea havia sigut triat en el pick número 25 que pertanyia als Lakers, després es traspassat a Nova York pocs minuts abans de l'elecció. Quan ha arribat el moment han sigut els actuals campions els que han optat per triar el base de València Bàsquet, però després han completat un traspàs en el qual han enviat els drets de la Rea a Dallas Mavericks, que és ara mateix qui disposa del control del vallesoletà. A canvi, els de Nova York han rebut a Coa Pitt, que és el pick 30 d'este mateix draft, i dos futures seleccions de segona ronda. Hi ha una pel·li que parla de futbol americà, és de Kevin Costner, se diu Decisió Final, i això està magníficament explicat. No sé si l'heu vista, Decisió Final, amb Kevin Costner. Bueno, jo vos la recomano 100%, perquè és esport pur i dur i mostra com efectivament es manegen els directors generals, en este cas d'equips de futbol americà, per a negociar amb eleccions del draft, com avui li ha ocorregut esta matinada a Sergio de la Rea. Magnífica pel·li, molt recomanable. Decisió Final.
2: Lo important per a mi és que sembla que en esta eixida per part de la Rea en primera ronda, per a mi el que sí que marca és que ese pas serà el següent de la Rea, perquè és que també hi ha moltes situacions en el nom de la Rea que hi havia interès d'uns i altres, especialment
0: del Madrid
2: de manera important. I què passa? Que jo crec que això sí que fica en la tessitura de si pega el pas me'n vaig d'allí, perquè estem parlant d'un altre escenari i d'una altra quantitat econòmica la que va percibir el nano.
3: Li garanteixen 13 milions d'euros.
2: Bon, que se diu ràpid,
0: Bon.
2: Quasi res.
0: Bé, pues Luis,
3: està tot preparat per a que comenci el partit.
0: No resta res, eh?
3: El 5 inicials ja té Salva Gómez.
1: Sí, estan confirmadíssims, per part de el Barça, en Kevin Panther, en Thomas Satoransky, William Clyburn i Toko Sengelia, a més de Jan Veseli, per part de València Bàsquet, en Branco Badio, en Cameron Taylor, Braxton Key, el problema Jan Montero i Nil Sacco.
3: Només falta per complementar la llista completa d'actors els àrbitres de l'encontre, que són Antonio Conde, Martín Caballero i Alfonso Olivares. L'àrbitre principal, Antonio Conde, acaba de cridar Salva als dos entrenadors.
4: Ahí està, saludant a... també Pere Martínez i a Xavi Pasqual.
5: Xerrant.
4: Sí, sí, primer, bueno, primer s'ha saludat i ara li estava explicant que no donen molta guerra, eh? L'àrbitre, diguent-li a Pedro i a Xavi que no donen molta guerra ni molta faena, però això és complicat, Lluís, perquè això és a vida o mort.
2: Això bueno, va d'exigir, eh?
0: Les imatges de televisió, bueno, ara s'arriben els dos, però... Sí, està com llegint-nos la cartilla, l'àrbitre i els dos entrenadors. Nacho, una molt ràpida, què te diu l'equip inicial del Barça? El perfil dels jugadors que hiixen a cancha per a començar el partit?
2: Bueno, a mi me diu, el perfil del jugador del Barça me diu que Xavi Pasqual juga a veterania, eh? Als que tenen els galons en quant a edat, als que li poden donar la tranquil·litat, relativa tranquil·litat en un partit com el d'avui, no? De controlar aquests nervis i mirar també la pressió que té. Pues possiblement són els jugadors que ell pensa que millor no ho poden acaparar. I Valencia Basket que va en esa tripleta exterior. És que Pedro Martínez últimament ja ha equilibrat els quintets, no? I va en esa tripleta exterior habitual, que són els tres penalitzadors, Montero, Branco Badio i Cameron Taylor. I per dins també en l'aparició també de Braxton Key, en esa versatilitat seua, més la presència de Saco. Bueno, quintets habituals, un de veterania i l'altre de la frescura habitual de l'equip de Pedro Martínez.
3: Antonio Conde amb la pilota en la mà, llança la pilota al cel de Barcelona, senyores i senyors, acaba de començar el partit amb pilota guanyada.
0: Va, que
3: no
0: Luis.
3: Pot transformar Branco Badio per a València Bàsquet.
6: I si ganamos que,
7: i si ganamos que...
3: La pilota espera el Barça. Està jugant Claiborne en atac. La deixa al pal baix per a que Satoranski reba d'esquenes. La defensa de Badio. Satoranski tracta de fer-se espai. Continua amb la pilota, la trau per a Claiborne. Triple, no va, rebot en defensa. Atac per a València Bàsquet, el primer posicional després de l'inicial. Allà va el crack. La pilota espera Montero, es gira, llança curt. El llançament curt del crack. El rebot és en defensa per a Panther, rebot per al Barcelona.
2: En diferents, Luis, situacions, eh? Ells aprofiten la pintura, anant a Satoranski per avantatge de centímetres, i València Bàsquet més en aquesta mobilitat del xoc exterior.
3: Ataca el Barça. Claiborne defensat per Braxton Key. Es para en la línia de 3. Porta el crack. Allà va Jan Montero. Cistella. El contraatac anota Jan Montero. València Bàsquet ja domina el marcador des del primer minut en el Palau Blaugrana.
2: Té problemes el Barça en el xoc estàtic, eh? Cada vegada que se pausa, que té que elaborar, els jugadors de la línia exterior no generen ventatge. Se parava Claiborne, no trobava situacions i s'ha passat a lateral i la picava, la recuperava Montero.
3: La pilota espera el Barça, que vol fer la primera cistella del partit. Allà va el tir de 3 de Satoranski, no entra, rebote en defensa per a Saco. La torna a recuperar València. El Barça comença malament en el llançament com en el segon partit. Ataca València. Jan Montero, molt lluny de la cistella, comença a córrer cap a dins. La pilota interior per a Saco. Los més un Saco. Cistella del francès i falta personal en defensa del Barça. València Bàsquet marca diferències des de l'inici de l'encontre. 0-4. I episodi número 1 de la catapulta infernal en el Palau.
2: Sí, va la catapulta i el tir lliure, però que troba una altra vegada la caiguda. Ahí Nil Saco, per què? Perquè genera l'atracció Montero. Se volteja la defensa sobre ell i ara mira què fa Nil Saco cap a dins.
3: Te ho puc creure, Gomis? Això funciona, eh?
4: És increïble. Robocop Saco anota el primer tir lliure i València Bàsquet mana el marcador.
0: És un bon auguri, este, eh? Bon auguri.
3: Dos minuts d'encontre. Pilota en atac per al València. És Satoranski. Entrega per a la penetració de Senghelia. La trau per a Panther. Llança de 3 triple. Triple del Barça. És la primera anotació de l'equip de Xavi Pasqual. El triple de Kevin Panther. La resposta immediata de València. Llançament que no entra, però hi ha rebot d'atac. Braxton Key se la juga de 3, Key, la pilota que no entra, hi haurà rebot defensiu per al Barça.
2: Bueno, situació d'elaboració per part de València Bàsquet i en el foco en el que no te pots descuidar, per a mi és Kevin Panther, eh? Que si troba aquesta situació de fiabilitat o de distància de la seva defensa, pues és un jugador que la pot equipar com ho ha fet.
3: València Bàsquet guanya 3-5 en el Palau Blaugrana, camí del minut 3. Primera falta personal, salva per a l'equip taronja.
4: Sí, es prepara el primer canvi per a este primer quart. Estava preparat per a entrar Larry Sergio de la Rea, protagonista esta matinada en la NBA, en el draft. Se'n va Branco Badio de la pista, entra Sergio de la Rea.
3: Va a jugar el Barça desde línea de banda. Allá va Senghelia, llança de tres, triple. Triple de Senghelia, es el primer avantatge del Barça, que ha castigat la defensa de València Bàsquet, Nacho, amb dos triples consecutius.
2: Sí, cada vegada que tu ofereixes algo, ells són jugadors d'experiència i van a provar, no? En aquest cas, Toko Senghelia se queda a provar alliberat en la línia de tres i ara se transforma en una espècie de zona que obliga de la Rea a fer este llançament que no toca ni cistella, Luis.
3: El futur jugador de Dallas Mavericks acaba de llançar un bunyol en volta d'un llançament. 6-5.
2: En esta alternancia defensiva, que comentàvem, després de fer cistella al Barça, se transforma en esa defensa zonal o esa matchup.
3: El tir de 3 de Panther, triple. Ens estan llegint la zona. 3 sí. Triples consecutius del Barça, ens col·loquen salva, 9-5.
4: I apreta, Apreta la graderia del Palau, quan ara veiem ahí a Satoranski encarant-se en Montero. Están diguense de todo. Satoranski le dio a Montero que le trago el colse. Claiborne per el mig. Té que ficar Pau el àrbit.
2: És la caixa U, és la, la zona dels quatre restants jugadors del Barça i Claiborne se'n va a perseguir, a ficar-se cara a cara en Montero i aïllar-se de la situació. Perquè va inclús a provocar-lo, no?, d'alguna manera.
3: Falta molt lleig a la que li acaba de fer.
2: Oi.
3: El jugador de València.
2: Oi.
3: Volen desquiciar Montero, És l'objectiu de Xavi Pascual, que ara li diu als àrbitres que això hauria de ser falta del crac. Jean Montero en atac, està picadíssim. La deixa per a la penetració i el gol és un! Penetra i anota l'alert de València Bàsquet. Braxton Kiss i Stella en safata i la protesta salva de Xavi Pascual.
4: Es torna boig Xavi Pascual, protestant en l'àrbitre quan entra en pista per part de València Bàsquet. Matt Costello, se'n va Nil Sacco, però Xavi Pascual embotxit en l'àrbitre per ixa falta que porta a Braxton Key, a l'home de la màscara, a la zona de tirs lliures.
3: Pues esta es la falta... situació que tenim en l'encontre, no va ser salva.
0: Justeta, no? Per a mi la falta de Senghelia.
2: Sí, sí, però com solta la sarpa, saps? No està en l'acció defensiva de veritat, Senghelia no està, sinó que acompanya un poc l'acció per a soltar la mà i és el que se veu, el gest de la mà, més enllà de que colpeix de manera contundent. Però fixa't el camí del Barça, és...
0: Sí.
2: Esta alternància defensiva per a alterar un poc el teu guion, no? d'elaboració habitual i el nivell de protesta d'exigència per part de Xavi Pascual i els jugadors. Sí, és que ho van a portar a aquest terreny, ho van a portar un poquet a l'extrem, inclús a forçar, crec que en algun moment, alguna tècnica.
4: Entra Jaime Pradilla.
3: En atac el Barça, es queixa el públic d'una falta en defensa de tres Panther. No, mira, ja l'he retornat.
2: Sí, així de dins, este triple Panther que te tornes un poquet a descuidar. En ell tens que jugar a la negació de la pilota, perquè si la té en les mans és un penalitzador.
3: Costello! Triple Costello! València per davant!
2: En què poquet necessita València Bàsquet per a girar el marcador? Semblava que el Barça estava còmode, apareix Costello en l'experiència, la resposta de Toko Senghelia.
3: Per a empatar a 11, este partit que demostra nivell de nou altíssim. Ecuador del primer quart, Barça 11, València 11, Liu conta per a tota la comunitat, el punt de punt de punt ràdio, des del Palau Blaugrana, i allà va el nano! Es refà del mal tir anterior de la Rea, talla per línia de fons i anota contra tauler, 11-13.
0: Però el ritme, Nacho, està marcant-lo València Bàsquet altra vegada.
2: Sí, el ritme està marcant-lo, però ja ha trobat la punteria també des del triple, no? En acció és que possiblement tu t'has descuidat una micoteta, perquè penses que pues, Toko Senghelia li pots oferir algun llançament, però si es troben tanta distància el seu defensor va a provar. Les accions sobretot de Kevin Panther, que és en el foco on tu tens que estar molt atent, inclús negar-li la recepció, però ara el treball d'elaboració en la passada ofensiva està siguent bo. I esta última és Pradilla una altra vegada, des d'eixe poste alt, des del tir lliure, que troba eixa connexió, eixe tall cap a cistella de darrere.
3: Ataca el Barça, Senghelia de 3, no, rebot en defensa per a València. El Barça fins ara un tir de 2, 7 tirs de 3. Mentre respon València Bàsquet amb el llançament també des de la llarga distància de Cam Taylor, que no entra. Rebot en defensa per a Claiborne, contraatac per al Barça, falta personal. Ben feta,
2: perquè era una acció fàcil i la transició. Claiborne anava cap a cistella per a regalar-li a Toko i el frenes en falta. En esta última crec que encara que pot fer-la, evidentment, Cameron Taylor, però s'equivoca. Per què? Perquè en el balanç defensiu Toko Sekeila, que era qui executava el tir, arribava endarrerit, era superioritat numèrica del València Bàsquet, que en passades haguera trobat una bona acció.
3: 4 minuts i mig per a que conclogui este primer quart.
0: Però és falta de Larrea, no?
3: Perdona?
0: És falta de Larrea, no?
3: Sí. Jo crec que l'han assenyalat a... no de Larrea, quan era ja 2-1 per al Barça. Jo crec que la falta està de Pradilla.
2: I la penetració de Kevin Panther altra vegada. Clar, en les accions que t'he generat des del tir exterior, ara, en quant te fit, rep i te finta, ja vas massa pròxim, vas massa, diguem, a obligar-lo a que tiri el baló de Catarra, i ahí troba el corredor per a fer l'acció i ara el tir lliure.
3: Panther anota el 2-1, altra volta el Barça per davant. 4 i mig per al descans, Barça 14, València 13, guanyant per un l'equip blaugrana, pilota interior. Espera que vaya Aragonés, allá va Pradilla se la acomoda cap a l'esquerra, l'altra opera Cam Taylor des del cantó, triple Cameron Taylor, València guanya per 2.
2: Però ben jugat, perquè se'n va dins, se deixa avantatge també de Pradilla i la solta, la llibera cap a fora i ara la resposta de Satoraski, percutir a fer a fora per a trobar el corredor i la falta.
3: El Barça està igualant el ritme de València. Que no ofegue el Barça.
0: Exacte, Lluís.
3: El seu mateix físic salva abans de que acabi el partit.
0: Exacte.
2: Sí, perquè està donant tot, eh? Està donant els restos en aquesta arrencada de partit. Sabedors que si València Bàsquet... ho explica bé també Xavi Pascual, que si el València Bàsquet comença bé, quan entra en esta fluidesa, en esta confiança, és un equip molt difícil de frenar, no? I per a la defensa del Barça, pues es faria patir, però estan trobant ara la inèrcia. Defensivament se protegeixen més que altra cosa, però sí que és cert que estan tirant d'energia, sobretot per a transicions, per a recuperar i passar ràpidament la mitja pista.
3: Anota el primer tir lliure, no el segon Satoranski. 9 punts per a Panther, 5 per a Senghelia. Són els màxims anotadors del Barça en este primer tram de partit. Mentre l'atac València Bàsquet la trau, però Mari Mur, triple. València guanya per 4. Triple d'Omari Mur, pràcticament del mateix lloc on estava abans Cameron Taylor.
2: Solta molt bé la pilota, el que sí que estem fent molt intel·ligentment és el passe extra, no? L'extrapàs, ahí trobant bones solucions, vas cap a dins, te tanca la defensa del Barça, que focalitza més en tancar, en impedir la primera acció que en poder arribar, no? A puntejar això llançament. I s'ha passat a Axa, que tornava a trobar el triple alliberat d'Omari Mur des de la cantonada.
0: Que és exactament igual com diu Luis al de Taylor.
4: València Bàsquet en bonus, en esta falta de Matt Costello, que porta Jan Veseli als tirs lliures. Ja és la cinquena falta de València Bàsquet, que està en bonus.
2: I en quant a rotació, fixa que València Bàsquet ja ha implantat la rotació en tot el quintet, perquè Branko Badio se n'ha anat i ha tornat ara a pista. I per part del Barça, que estira, estira a Toko, estira a Veseli, estira un poquet a Panther, que són jugadors, evidentment, de molta qualitat, però que d'una edat ja que possiblement, tal com avança el partit, pues, es puga penalitzar. Ara de fer demana Veseli, sembla que feia el xest, no? D'un possible canvi.
3: En atac València Bàsquet, 16-19 el marcador, més 3 per a l'equip taronja. La pilota espera que penetre el Papi Badio, dos passos, el llançament queda curt, el rebot és en defensa per al Barcelona.
2: Era difícil, la que intentava Branko Badio, perquè anava cap a dins, li tocava pegar aquests dos passeis de costat a costat, dificultats per a pujar-la.
3: Primers moviments de la banqueta del Barça, mentre Kevin Panther, línia de fons, amb les seues botes blaves brillants, l'altra opera Toko Sengeli, el tir de 3 no. El rebot és defensiu per a València Bàsquet. Comença a córrer Omari Mur. Mur que la deixa per a que puga penetrar. De nou el senegalès, la trau per a Mur. No, el triple no entra. Ja falta personal en defensa del Barça. Serà la quarta en este quart de l'equip taronja. Ells estan sobreexcitats.
2: Ells estan molt sobreexcitats. Estan portant tot a un extrem que igual es penalitza, Lluís, perquè Xavi Pascual és que no paren, les protestes, els jugadors també han entrat en aquesta dinàmica, en aquesta sensació, i València Bàsquet queda la seua.
4: I ara la provítola encarant-se en l'àrbitre, alçant-li les mans, això hauria de ser tècnica. La falta la patida abans Matt Costello,
0: El públic Salva també està molt calent,
4: No, el públic està damunt, així la graderia està pràcticament a la pista,
0: la canxa,
4: està molt prop i això calfa molt l'ambient.
3: El tri lliure que entra, ha hagut alguna tècnica?
2: Sí,
4: jo penso que sí,
2: tècnica,
4: a Xavi Pasqual,
3: És
4: a Xavi Pasqual la tècnica, encara que també se l'ha merescut a la provítola.
0: O a la provítola, no sé,
4: No, la provítola no reflexa, almenys de moment, l'estadística, cap falta tècnica.
3: La tècnica
4: jo penso que ha estat
3: Vesely.
4: A Xavi Pasqual.
0: Vesely.
3: A Vesely.
4: Vesely,
3: sí. Que a més és la tercera falta per a Vesely.
4: Sí, ahí està, la tercera, correcte.
3: En atac València, que guanya per 3. 10 a 20, partit de moltíssims punts una volta més. La pilota per a Badio. Està a 10 metres de l'anell. La defensa de Parra. Continua Badio. Va a penetrar, es para 4 metres, llança, no anota, rebote en defensa per al Barcelona.
2: Ho havia fet bé, però a última hora, pues, llàstima, no? Li ha ballat la piloteta en l'anella i ara de nou se toca lliberant.
3: Sengelia penetra, la safata, no. El rebote és en defensa per a València, que ja està corrent. És un 5 per a 4, des del cantó va a tractar de fer-la jugar a Álvaro, entrega per a Mur. Mur penetra per la dreta, la trau per a Pradilla, Cárdenas, que bé, els 5 jugadors de València tocant la pilota, llançament que queda curt, Pradilla, maravilla, Jaime en el rebot ofensiu, 17-22, és màxim avantatge per a València.
2: La defensa del Barça per a mi va embotxida, Lluís, va darrere de l'acció que marca València Bàsquet, extrapàs 3 vegades fins a trobar un tir alliberat, i què passa, que l'estat descol·locada la defensa del Barça, tu penalitzes sobre ese rebot ofensiu.
3: Ataca el Barça Kevin Panther des del cantó de 3 triples. Este xic està figuí, Este Kevin Panther té la maneta.
0: Ui, sí.
3: Calenta en el dia d'avui.
2: En ell no pots soltar-lo. Jo diria que en ell tens que ficar també cara a cara moltes vegades.
3: Cárdenas de 3, la pilota toca en el tauler, pega 2 voltes en l'anell i no entra. La resposta per a la provítola, tampoc entra el triple, rebot en defensa per a Reuvers, que acaba d'incorporar-se a canxa, 20-22 al marcador, penetra Omari Mur, la safata, sí, cistella per Omari Mur, 20-24, últim minut del primer quart.
2: Vaya capetes de Omari Mur, Anava cap a dins, tot el món sabia que anava a penetrar, l'esperava i així no fa l'acció.
3: Pilota per a l'equip català que anota. Altra volta Sengelia des de la zona interior, 22-24, 50 segons per a que conclogui el primer quart en atac València Bàsquet. Omari Mur la deixa per a Peladilla, d'esquenes davant de la defensa de Joan Parra, percuteix amb el cos, es gira cap a línia de fons i fa una safata monumental, magnífic, Peladilla.
2: És el que vulguis també, Peladilla, perquè li està amenaçant, que vaig cap a dins, el típic. Més recolze sobre el defensor, reverse per la línia de fons, que bé ho ha fet.
3: Impressionant la cistella, quin joc de peus. Semblava Hakim Olajuwon.
2: Sí, és estil Hakim, d'estos que ballaven, no? Abans, si és que s'ha perdut tant això del joc interior, no? De saber jugar, d'esquenes, apropar-te, recolzar-te. I ho fa la perfecció Pradilla. L'esperava la defensa, Joel Parra se voltejava, se carregava sobre ell, però ho aprofita bé el jugador de València Bàsquet.
0: Ja falta ara Salva.
4: Falta de Nate Rivers i canvis també en València Bàsquet. Se senten en la banqueta Pradilla i Álvaro Cárdenas. Torna a pista Braxton Key i Jan Montero.
3: Hi haurà tirs lliures per al Futbol Club Barcelona. Preparat la provítola, 22-26 al marcador. Estem a només una possessió de que concloga este primer tram d'encontre. Falten 22 segons. És el partit 4 del playoff final pel títol de la Lliga.
6: I si ganamos que... I si ganamos que...
3: Allà va amb el segon tir lliure. El base del Barça no entra a la pilota. 23-26. Esta és l'última possessió per a l'equip taronja. Allà va el crack de l'equip, Jan Montero. 12 segons per a que concloga el quart, botant la pilota a 9 metres de l'anell. Continua botant la pilota, es para de 3, llança, queda curt, el rebot és en defensa per al Barça. A veure si té l'opció del últim llançament, ho fa de 3, no entra a final. Conclou el primer quart en el Palau Blaugrana, 23-26. València Bàsquet està a 30 minuts de ser campió de Liga.
0: Y pues se estén contando en la sintonía esportiva del Punta Punta Punta Radio. Este cuarto episodio con Diego Urrutia de la finalísima de la Liga CB, que puede posar el puni final a una temporada extraordinaria en Valencia Basket. Tenime el descans en el primer cuarto. Vos conte rápidamente que hoy en el Mundial Ales Nou ya en 12 partidos comienza la tercera y definitiva jornada. Juguen Bosnia-Herzegovina contra Qatar y Suiza contra el Canadá. I no sé, Luis Nacho Salva, si esteu preparats per al que pot ocórrer a les 12. Ho sabeu?
5: Que juga a Brasil, no?
0: Bueno, juga a Brasil, però
5: ¿qué?
0: Una vident brasilera ha dit
5: sí,
0: que avui
5: lo extraterrestres
0: durant el transcorrer del Escòcia-Brasil s'obriran els núvols i apareixerà una nau alienígena.
5: Sí, sí, sí. Venen els extraterrestres, correcte, sí, sí.
0: Esta nit, eh?
5: Sí, sí, esta nit, ho contarem. No sé si venen, ho contarem.
0: No sé si esteu preparats, però...
5: Jo sí, jo estic preparadíssim.
0: És l'evident, eh? Brasilera. No és qualsevol, eh?
5: No és qualsevol.
0: Qualsevol, eh?
6: En fi.
5: No, efectivament.
6: Hay gente, pato.
2: Els alienígenes estan així en la pista, chaval. I van de tarotxa,
0: ¿y si vienen qué? ¿Y si aparecen qué, Nacho?
2: Si aparecen, pues mira.
5: ¿Qué fem?
2: Els esperarem, no?
5: Fem foc o fugim?
2: No, home, no.
0: Li diuen a la vident, bo ballana. Compten més de 24 milions de seguidors en Instagram, eh?
3: Va començar el segon quart. Preparat per a traure el Barça en este inici del segon tram de l'encontre. S'endarrereix algun segon per alguna causa que desconec. Ara sí, pilota en moviment. El baló per al conjunt blaugrana, que perd per 3 en l'inici d'este segon quart. La Provítola botant la pilota lluny de l'anell. Entrega per a la distribució. Panther de 2, no entra. Sierra Panther, ells ho tenen complicat, eh?
2: Sí, i li han preparat la jugada per a ell, eh? Els bloquejos consecutius, d'eixida per a que Kevin Panther tingui aquest xicotet d'espai i acaba errant i llançament de 2.
3: El màxim anotador de València Bàsquet després del primer quart és Omari Mura amb 5 punts, després Pradilla amb 4. Penetra Cam Taylor, el llançament molt forçat, Cistelló de Cameron Taylor, fent un rectificat en l'aire i llançant contra Tauler. Altra volta més 5.
2: Sí, fàcil, eh? Per a Cameron Taylor, que apareixia a William Hernán Gómez en aquest bloqueig directe, el pick and roll, per anar a parar-lo. Simulava que el frenava, però continuava cap a dins. Resposta de la Provítola.
3: Triple per al Barça. El tir de 3 de Nicola la Provítola. Respon el crack. El triple que no entra. Rebote en atac per a Braxton Key, però no pot anotar. 26-28 al marcador. Pilota per al Barça, a punt de furtar-la Jan Montero en la lluita amb Kevin Panther, que se'n va ja cap a la banqueta, ho havia jugat tot fins ara. 14, 12 punts per a Kevin Panther.
2: Ja, li havia sentat.
5: I entra un jugador, sí, Nacho, que en tots aquests partits ha estat molt en forma i que és un perill, com és Darío Brizuela.
2: Sí, però el que estava desaparegut era Kevin Panther i està apareguent, eh, en el partit d'avui. I en aquesta última defensa de Montero li acertava el canvi de mà, la llàstima és que xafava la línia.
3: Brizuela de 3, no, el rebot és en defensa per a Braxton Key. Ataca el nano, de la Real, la transició coast to coast, la safata que no entra. Ara que corre és el Barça, el València Bàsquet el para en el mig del camp amb la falta clara de Cameron Taylor.
2: Dos faltes quasi, eh? Perquè Montero també la volia frenar, no ho feia de manera exagerada i finalment Cameron Taylor ahí en mitja pista. Venía esta recuperación del Barça después de la penetración de la Rea, pero a mí se confía porque va esa bandejeta que sembla que té la ventaja, pero va en un interior, el William Hernán Gómez, y al confiarse una micoteta li toca la pilota, li fa un tap per a impedir que entra a l'acció.
0: Però no s'estan permetent massa contactes, Ui? Me dona a mi la sensació,
3: eh? És que el Barça està sobreexigint. Si ho gilaren tot, no hi hauria partit, eh? Mira l'errada ara de Villarán Gómez. Aquí podem anomenar com el paquet del playoff, perquè no ha fet gens bé. Ara ja falta personal en defensa del Barça. La falta de qui, Salva?
5: La falta de Willy Hernán Gómez, precisament el que estaves parlant, i que esta temporada ha donat molt que parlar així en Barcelona, i de fet es rumoreja que podria eixir este estiu del Barça.
0: Que té un paper residual, en això?
2: Sí, és que està fora, diguem, de la dinàmica de treball de l'equip de Xavi Pascual en quant a minuts d'importància, no? I bueno, se sent fora la temporada que ve, i això també se fa notar.
3: Llança per una nota València Bàsquet, pilota per a l'equip culer, 26-28 al marcador. València guanya per 2, falten 7 i mig per al descans. Ataca l'equip de Xavi Pascual. Sembla la cosa ja una miqueta més tranquil·la després d'un primer quart absolutament en ebullició. El llançament des de la pintura de la Provítola empata el partit. 28 iguals, i ara ja falta en defensa del mateix la Provítola.
2: Així tot el món tira, sí, de les faltes tàctiques.
5: Sobre Cameron Taylor, i canvis novament, perdona Nacho, en València Bàsquet. Se'n va tirant la màscara Braxton Key, entra Jaime Pradilla, que té un costum que és entrar pràcticament en el pantaló, en els peus, en els turmells, en la pista.
3: Ataca València, és de la Rea qui té la pilota, la penetració per a Jan Montero de 3, no al triple, el rebot és en atac, enorme saco. Com ha agafat ixa pilota per entregar sobre Pradilla, que espera en l'arc de 3 punts. Encara Parra, continua Jaime, bota Pradilla, percutix en Parra, sobrat. Línia de fons, va buscar el llançament i troba la falta personal.
2: Va sobrat, és que va sobrat, és que li estan pegant trompades, estan pegant-li, jo crec que dos mans en la finalització, i així tot, és que Pradilla no se queixa, Pradilla aguanta la trascada, se'n va cap a cistella, la seva força, que és molt diferencial, i en aquesta força acaba traient el contacte. Se queixa la gent d'ací del Palau, però per a mi és evident que hi havia falta.
0: Que se queixa Salva Gómez, Xavi Pascual, no sé de què. És una falta claríssima.
5: No, de tot, però ja no tan sols és Xavi Pascual, és que, com diu Nacho, tota la graderia protestava aquesta falta, que és prou evident.
0: Bueno, però la grada, jo entenc que proteste, però el tècnic que ho té davant, no sé.
5: Sí, però... Escoltatge, Xavi Pascual falla el primer, Luis.
3: El primer tir errar per Jaime Pradilla, que ha estat nomenat el millor jugador espanyol de la Lliga ACB esta temporada. Segon tir lliure per a Jaime. El llançament de Pradilla, que tampoc entra, erra els dos. El rebot en defensa espera el major dels germans, Hernán Gómez. Empata 28. 6:40 per al descans. Atac per a la Provítola. Jugant en atac el Barça, busquen el bloqueig en el palal. Reacciona bé la defensa de l'equip taronja. Allà va Billy Hernán Gómez, línia de fons, i la perd.
2: Vale, que va.
0: Dale, Billy.
2: La gent se desespera, Willy.
5: El valor per a mi, Luis, me l'ha donat a mi.
2: Sí,
3: com li xiulen des del palau quan hi ha 2-1 del crack. 2-1 de Jan Montero en l'atac de València Bàsquet. És indefensable, este home.
2: És imparable si està en una dinàmica de cametes, de frescura, de trobar diverses accions, bueno, i la
5: mira,
2: bronca
5: mira
2: que se porta
5: a Willy. Mira quina xiulada a Willy Hernán Gómez,
2: total.
5: La xiulada increïble del Palau Blaugrana a Willy Hernán Gómez, que senta en la banqueta, torna a pista Joel Parra i Toko Senghelia.
0: No crec que torne, Willy.
2: No, jo torna ni de conya. El que està clar és que a lo que... Te obliga València Bàsquet, Willy no pot estar. És que no pot estar, perquè té problemes per a pujar la pilota. Arriba sempre tarde, no té velocitat per a penalitzar la defensa de València Bàsquet, no? I ara, evidentment, Xavi Pascual el senta perquè la grada ho reflectia d'aquesta manera, també, no? Que estava pues, sumant en contra del seu equip.
3: L'atac del Barça no tant amb un toque Pander, està en la banqueta. L'atac espera Brizuela, busca el contacte amb Costello. La trau per a la penetració de Toko Senghelia, canvia de direcció, falta. I ara en tirs lliures per a Toko Senghelia. La falta és de Matt Costello en la penetració d'un Toko Sengelia que està en el mur dels somnis de València Bàsquet.
2: Sí, va ser jugador de la pedrera de València Bàsquet. Va arribar a estar en el, la formació, en l'equip de formació, i després en l'equip va també. El que passa és que el seu talent requeria un pas, no? I València Bàsquet en aquest moment inclús va debutar, recorden, en algun partit d'Eurocup.
3: Sí, sí. Si no, no estaria en el mur dels somnis.
2: En l'Eurocup en València Bàsquet, i això li va otorgar, evidentment, d'estar ahí. Però sí, és un jugador format allí a València, que després ha tingut una carrera increïble i que avui està supermotivat, eh? Possiblement també en esta primera part entre Kevin Panther i ell, per al Barça són els dos jugadors diferencials.
0: És que en esta sèrie està molt bé Sengelia, Nacho, eh? Tota la sèrie està molt bé. Està donant la cara en tots els partits.
2: Serà el més regular, no? Del Barça, i ara també sumant des del tir lliure.
3: Són ja 9 punts per a Toko Sengelia. El Barça es col·loca a 1. 6 minuts per al descans. Barça 30, València Bàsquet 31. L'equip taronja que vol avui ser campió de la Lliga. Penetra el Papi, la trau per a Mur. El triple lateral que no entra. El rebote en defensa per al Barça. Hi ha falta personal de Peladilla.
2: Bueno, justeta, eh? Justeta és una lluita del baló allà dalt, que Toko el que fa és tirar de veterania, deixant-se un poc de caure, en una lluita del rebot ofensiu. I el Barça que s'està trobant més o menys còmode en este quintet més baixet, eh? La passada interior 2-4 con Toko Sengelia i Joel Parra, i l'altre dia també la reacció era la mateixa parella interior, la que tenia Xavi Pascual en pista per a reaccionar a aquest avantatge que tenia en el tercer partit València Bàsquet.
3: Ataca el Barça per a col·locar-se per davant en el marcador, pilota línia de fons, bona mà defensiva, magnífica, magnífica la mà defensiva que acaba de col·locar per a València Bàsquet el seu base Papi Badio. Cárdenas a punt de perdre la pilota, bona defensa del Barcelona, la pilota però Mari Mur penetra a línia de fons, llança Mur, no,
2: passos,
3: li assenyalen passos a l'alert de València Bàsquet.
2: Sí que són, eh? Arrastra el peuet, se clava, però mira, pot pujar de primeres, però al clavar-se li toca allargar, i ahir ha d'allargar el passet per deixar el taul de pivot.
3: 5-18 per a que aplegui el descans. 30 Barça, 31 València. En directe, el punta a punta punt ràdio des del Palau Blaugrana. El tir de 3 de la Provítola queda curt. El rebote en defensa per al València Bàsquet. Allà va Omari Mur, creuen la mitja canxa a tota velocitat. Entrega per a que cap la puga tornar Matt Costello. Altra volta Omari Mur, penetra Omari Mur, i amb l'esquerra nota la safata. Més 3 València. Toko Sengelia salva Gomi, s'ha fet mal.
5: Sí, al caure, el georgià, però sembla que s'alça, que es pot recuperar, però en evidents gestos de dolor, diria que en la cama esquerra és on sembla que s'ha pogut fer mal, almenys és on està coixejant, se'n va cap a la banqueta.
0: Sí, no sé si és cuixa o xenoi, però sí, és cama esquerra.
5: Sí, se'n va cap a la banqueta, també els jugadors de València Bàsquet per a rebre indicacions de Pedro Martínez, i a que no sabeu, igual sí, quin és este número de partit oficial d'este València Bàsquet en esta temporada? Quants partits està jugant València Bàsquet esta temporada? En el dia d'avui, quin número penseu que és el partit d'este quart partit davant del Barça?
2: 91.
3: 80?
5: Correcte, Nacho Rodilla, 91.
3: És una
5: 91 partits.
2: No hi ha cap altre equip. Va arrencar en la Supercopa, clar, és que hi ha molt de partit també.
0: No hi ha cap altre equip que hagi jugat el que va deixar Bàsquet, clar. Sí.
5: Són 34 de Lliga, els 8 de playoff més este, més, fins a estar així, que serien els 2 de quarts, 3 de semis i este quart de final, 44 d'Eurolliga, 3 de Copa del Rei i el de la Supercopa, 91 partits.
3: Només en falten 2, la final de la Copa del Rei i la final de la Eurolliga. I el que no volem jugar, que és el de dissabte. I si no el volem jugar.
2: Ahí no volem arribar. I mira que seria en casa, però
3: no.
2: Millor rematem avui.
3: No.
2: I s'acaba el tema. Per a mi València Bàsquet en atac està còmode. Està còmode perquè el Barça xua un poquet a trampejar-te sobre jugadors exteriors, i cada vegada que has descarregat has trobat bona execució. Tirs també d'Omari Mur, que sí, que igual ha fallat algun d'estos últims, però tirs alliberats. Les accions de Pradilla trobant l'esquena de la defensa. Bueno, prou treballava el xoc de València Bàsquet, i en aquesta defensa del Barça que va un poquet endarrerida al que marca l'equip de Pedro Martínez.
3: Reprèn el partit després del temps mort, últims 5 minuts d'esta primera meitat. Barça 30, València 33. Joel Parra de 3 punts, massa llarg.
2: Agua.
3: Airball, el llançament lateral de Joel Parra. El rebot és en defensa per a València Bàsquet, que ja està en zona d'atac. És Jaime Pradilla, entrega en curt per Álvaro Cárdenas. Es gira cap al seu perfil dret, amaga amb el triple. Busca la passada interior per a Cárdenas. Cárdenas la trau cap al cantó contrari. El llançament de Badio no entra. El rebot és per al Barça.
2: Sí. Bueno, una lluita ahí de tú a tú, Satoransky, que no podía perder la Pradilla. El que feia Satoransky era recolzar-se sobre Pradilla per a no deixar-lo avançar, i d'ahí que Pradilla reclame esa falta.
3: Este mal en sequera anotadora. Continua el 30-33 en el Palau Blaugrana, des d'on transmetem en directe per a tota la comunitat valenciana. Satoransky en atac, entrega per a Claiborne, el bote amb cama esquerra, i finalment llança per a errar. Rebot per a València, que ja està corregint cap a l'anella del Barça. La pilota treta cap al cantó, el tir de 3. Sí. Cárdenas triple. És màxim avantatge per a València, més 6.
0: Què de Cárdenas.
2: I que ve l'equip també, que no espera, el balanç defensiu del Barça, trobant aquesta cantonada. I Cárdenas en caràcter també per enxufar-la.
0: Mira que València Bàsquet transita bé, Nacho, però avui transita, no sé si a més velocitat que mai, en esta sèrie.
2: Sí. Bueno, la velocitat de València Bàsquet, avui jo crec que quan li toca córrer, quan no és capaç d'arribar a l'atac i girar la pilota de costat, perquè sap que la defensa del Barça no t'ofega sobre el baló, no? I te permetis aquesta elaboració, aquest canvi de costat de la piloteta, i ahí quan t'arranques, quan t'inicies en el pick and roll, trobes a contrapeu a la pèrdua també del Barça.
3: En la treta de fons, Joel Parra s'enganya i la pilota furtada per València per a l'atac, i a falta claríssima sobre Braxton.
5: Demana antiesportiva, a la banqueta de València Bàsquet.
3: Lletja la falta de Satoransky, lletja,
2: Ho estan portant a un nivell que acabarà en alguna... No sé si cresca, però en alguna tècnica més, perquè són...
0: És que després li ha vacilat, Satoransky, amb el cos l'ha empentat a Braxton Key, després de fer-li la falta,
2: Sí, és
0: a
2: una...
0: A Costello, perdó.
2: No de les premisses, però si vol traure el Barça a València Bàsquet, tu pot el partit,
0: ja, pues
2: té que provocar algo, no? Té que provocar algo, i així tot, mira els jugadors de València Bàsquet, Sí, si toca encarar-se, t'encares perquè t'estan vacilant d'alguna manera, però l'altre... escocos con molt fresquet, no? Con molt tranquils en el joc.
3: Braxton Key anota el primer tir lliure. La distància continua estirant-se. 30-37. L'equip taronja que té màxim avantatge en el partit. Segon tir lliure per aquí. Dins. 30-38. I ahí dalt estan Salva Gomis, els taronges animant.
5: Tots en peu, aplaudint i cantant per a apoyar al seu València Bàsquet, que està manant de 8 al marcador.
3: La pilota en atac per a l'equip taronja. Allà va Vesely des de la zona, llança la pilota que toca tres voltes, l'anella no entra, i el rebot és en defensa per a Braxton Key. Atac molt important per a València.
0: Sí, pot ser molt de mal.
3: Cárdenas des del tir lliure, llança, sí. Cistella des del tir lliure de Cárdenas. Més nou, València.
6: I si ganamos, que...
3: 30-40. València guanya per 10. 3 minuts per al descans.
2: Bueno, el primer gol per el partit, no? El primer gol de contundència, d'inèrcia també del joc. Parlàvem que en el primer quart semblava que el Barça ho estava donant tot des de l'aspecte físic. Quan ells baixen una micoteta, València Bàsquet troba més iniciativa, troba més jugadors, troba el mateix ritme, no? o més ritme encara, per a penalitzar ara el balanç defensiu del Barça, de l'equip de Xavi Pascual. El frena el seu entrenador perquè estira València Bàsquet al més 10.
0: És el primer arreó important en el partit en favor de València Bàsquet. Si continua així, pot trencar ja el duel abans d'arribar al descans. Gomis.
5: És molt important, com ara també són importants aquestes indicacions que estic veient a uns 5-6 metres de Pedro Martínez, sobretot parlant molt en Braxton Key i en Branco Badio, en els dos.
3: Com està la gran quantitat de seguidors de València Bàsquet que hi ha ací al Palau, No són sols...
5: Repartits per tot el Palau,
3: Sí, correcte. Sí. Mires on mires, Veus camisetes taronges.
8: Algunes són dels Stewards, sí, no conter, eh?
2: No, però hi ha molt de colorit taronja, eh? En la grada. I damunt, és que els nostres, clar, com el partit va així, els nostres en peu i l'afició del Barça sentats en les seues cadires.
3: 30-40 al marcador. La pilota en atac per al Barça. Satoransky des del cantó, llança, no entra, el rebot és en atac per a Veselý. I a falta personal de Cárdenas en la lluita pel rebot. 2-54
5: Costello, per Costello.
8: Aquí. De Costello.
5: És pues la tercera de Matt Costello. Sí.
3: La falta obliga a Costello a marxar cap a la banqueta.
0: Costello, no entenc quina falta, de veres, eh?
3: 30-40 al marcador. 3 minuts per al descans. En atac Veselý. Deixant-la per a Satoransky. La Red Panther, que ha tornat a canxa, el màxim anotador del partit. Panther a punt de recuperar València. Recupera. Que Beckham! La pilota per a Álvaro, Álvaro per a Taylor de 3! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! Triple de Cameron Taylor, més 13 València!
2: Vale, meu, això sí que és un gol en el cor, del Barça, perquè és fruit una altra vegada de l'agressivitat defensiva del treball darrere. Ara el Barça trobant la cantonada per a veure si Claibor la xupa i la clava des de la cantonada.
3: El triple de Claibor per a tornar al més 10. 33-43. Penetra Badio, llançament desequilibrat, no entra. No pot palmejar amb qualitat. Reuvers recupera el Barcelona, que ja està en zona d'atac. Últims 2 minuts d'esta primera meitat. Bota Claibor. Està d'esquenes, Panther, Parra, de nou Claibor. La defensa d'Álvaro Cárdenas. Hi ha avantatge, altura per al jugador del Barça. Finalment la pilota Betreta per a Panther, llança de 3,
2: no.
3: El rebot és defensiu per a València.
2: Era una bona defensa, de València Bàsquet, que se refeia a l'acció d'elaboració del Barça per arribar a puntejar-li i ser triple a Kevin Panther.
3: Minut i mig per al descans, guanyem per 10. Pilota interior per a Cam Taylor. Cistella des de la pintura de Cameron Taylor. Després del gir cap a la seua dreta, més 12 València.
2: No apareixien les ajudes en el treball defensiu. Ho fa fàcil Cameron Taylor, ventatge claríssima davant Kevin Panther en aquesta acció de pintura.
0: És màxim avantatge, Lluís?
3: No, ha tingut més 13 València.
0: Més 13.
3: En el 30-43, després del triple de Cameron. Després del gir cap a la seua dreta, més 12 València.
2: No apareixien les ajudes en el treball defensiu. Ho fa fàcil Cameron Taylor, ventatge claríssima davant Kevin Panther en aquesta acció de pintura.
0: És màxim avantatge, Lluís?
3: No, ha tingut més 13 València.

0: Pierre Giures per al Barça. Satoranski el primer dins per a retallar distàncies en el marcador per al Barcelona. Satoranski, tercer punt per a d'ell. El segon tir lliure de Satoranski també. 35-45, guanyem per 10, falta un minut per a que acabi el primer temps. Traurà des de línia de fons Sergio de la Rea. Entrega per a Reubers. Reubers comença a córrer perquè té que travessar la separadora per a connectar amb Braxton Key. A punt de perdre la pelota Cam Taylor, canvia de costat per al Nano. El triple no entra de la Rea, però agafa el seu propi rebot.
1: Que bé.
0: La trau per al crack Montero. La penetració de Braxton Key, l'assistència per al Nano Cistella. De la Rea, des de Dallas. Anotant des de 35 a 47, 35 segons per al descans. Pilota en atac per al Barça, Clyburn. La defensa exterior de València Bàsquet ofega el Barça. Penetra la Provítola. La pilota treta per a Joel Parra. Amenaça amb el triple, dona un pas avant, llança de dos i erra. Rebot per a València, última possessió d'esta primera meitat. Si València anota, se n'anem amb màxim avantatge.
1: La pilota sabeu qui la vol, no?
0: Jan Montero. Jan Montero, 7 segons per al descans. Bota la pilota davant de Clyburn. La juga per al Nano. Rep la falta, no la assenyalen. El tir des de mig de camp que no entra, descans. Descans en el Palau Blaugrana. 35 per al Barça, 47 València Bàsquet. Guanyem per 12. València està a 20 minuts de ser campió de Lliga.
1: Que corre la pista ara, Salva, compta'm.
2: Sí, pues abandonen els jugadors de València Bàsquet i també del Barça cap a vestidors. I també, com parleu, també de l'afició del Barça, que està absolutament afonada de moment en este temps de descans, mentre si alça la vista cap a l'afició taronja, estan tots en peu, cantant i continuant en la, de moment, celebració d'esta afició de València Bàsquet, que veu com se'n va de 12 al descans València Bàsquet.
1: I a vegades, Nacho, que el joc va per un costat, les sensacions per un altre, però avui van de la mà, joc i sensacions, eh?
3: Va de la mà, va de la mà. Ixa sensació tan de domini de València Bàsquet, és que un plasma així, i conforme avancen els minuts sembla que encara és més contundent, no?, el xoc dels nostres, i un Barça que arrencava el partit donant-ho tot, tractant d'eixa lluita d'igualar-la en quant a lo físic, inclús de trobar dinamisme, un poquet en les seues situacions d'elaboració en la parcel·la ofensiva, però quan entra un poquet en eixa toma i daca, no?, en eixes accions de respondre a València Bàsquet també en certa velocitat, acaba transformant-se en ventatge claríssima en situacions de transició de València Bàsquet, que penalitza la defensa del Barça. Molt coral València Bàsquet, trobam diferents alternatives, contundent també davant del treball defensiu de l'equip de Xavi Pascual, que va com endarrerir, va refent-se a cada acció d'atac, i ahir quan arriba tard, bueno, a part d'enxufar-la, el que sí que pots trobar és un rebot ofensiu, una acció a l'esquena de la defensa, com esta última de la rea, que pega el colpe, no?, que pega este tiro per anar-se'n en el mes 12.
1: El Barça, que va a rebufo, diríem, del ritme de vertigen de València Bàsquet. Són les 8:46. Anem a fer una pausa, un alto en el camí per a que Gustavo Clemente, des del seu contrapunt, ens informe de com van les coses en la informació general.
4: Salutacions, Salva, companys del Punt a Punt. Passaport a la glòria del València Bàsquet i Begoña Gómez, que ha entregat el seu passaport al jutjat de Plaça de Castilla en una d'aquestes escenes que tenen silenci al voltant, però soroll de fons, com si el paper del passaport pesara més que el propi tràmit, i el tràmit més que qualsevol discurs polític que es puga dir. Al Congrés, mentrestant, el seu marit, Pedro Sánchez, compareixia amb manual de supervivència activat. Paraules mesurades, distàncies calculades amb els escàndols i negacions amb precisió quirúrgica davant d'una trama on els noms ja sonen a sèrie coral de Netflix. Leire Díez, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, com si el guió haguera decidit ampliar el càsting a última hora i sense avís previ a l'espectador. I mentre Madrid fa equilibris entre declaracions i sumaris, a Alacant el món gira cap a un altre registre, el de la nit de la crema que tanca les fogueres amb foc

0: trons i emoció, convertint l'art en cendra amb la solemnitat exacta d'un final escrit per ser recordat. La palmera s'encendrà al cel d'Alacant, encara que enguany, per primera vegada en la història, no tindrà segell valencià. Un detall que pesa com una absència discreta enmig del soroll de la festa. Però el dia encara guarda pólvora emocional i de la bona. El València Bàsquet és protagonista per mèrits propis i perquè ho vol tot. El València Bàsquet està, com deia Lluís Urrutia, a només 20 minuts de la glòria, a només 20 minuts del seu segon títol de Lliga en categoria masculina. L'afició taronja conté l'emoció en este temps de descans amb la sensació que avui es dona tot per a que es visca una nit per a la història.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en primer lloc, informació de servei, l'incendi de vegetació declarat esta vesprada a Torrent, en concret a l'urbanització Cumbres de Calicanto, es troba estabilitzat i els mitjans aeris ja s'han retirat. I com dèiem, Begoña Gómez ha lliurat esta vesprada el seu passaport als jutjats de Plaza de Castilla de Madrid, tal com li reclamava el jutge Juan Carlos Peinado. Xavier García del Valle.
2: Sí, en una compareixença d'apenes uns minuts, la dona de Pedro Sánchez ha complit amb una de les mesures cautelars que Peinado li va imposar després d'obrir-li juí oral amb jurat. L'instructor va considerar que hi havia risc de fuga i, a més de retirar-li el passaport, obliga Gómez a compareixer cada 15 dies davant d'un jutjat. La defensa ja ha presentat el recurs contra les dues mesures davant l'Audiència Provincial de Madrid.
0: I el mateix dia en què Begoña Gómez passava pel jutjat, Pedro Sánchez compareixia al Congrés per a parlar del seu cas i d'altres qüestions judicials que afecten el govern i el Partit Socialista.
2: I Sánchez ha negat en la cambra qualsevol coneixement o implicació en trames com les de Leire Díez, Santos Cerdán o José Luis Ábalos.
3: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. El Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos.
2: Ha defensat el expresident Zapatero y també l'honorabilitat de la seva dona.
3: La cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de 0 euros.
2: Ha denunciat una campanya per a escampar una imatge a dit falsa de corrupció davant de la qual ell anuncia que no se'n va.
3: Determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que ya les digo, señorías, no existe. Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: Núñez Feijóo ha carregat contra ell i contra els grups que li donen suport.
4: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos.
2: Però la proposta que ha fet de presentar una moció de censura avui mateix només l'ha tingut la resposta del portaveu socialista Patxi López.
5: Si de verdad por usted la moción de censura hoy, ahí tiene el registro. Deje de esconderse en los demás.
2: A més del PP, diversos grups han demanat la dimissió de Sánchez, també Junts per Catalunya, però la portaveu Míriam Nogueras ha desvelat que ells no volen eleccions.
6: Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
1: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: poques hores perquè Alacant visqui un dels moments més esperats de l'any, la nit de la Cremà, hi ha una gran novetat que marcarà esta edició de les Fogueres. Per primera vegada en la història, la tradicional palmera que anunciarà l'inici de la Cremà no serà disparada per una pirotècnia alacantina ni valenciana. L'encarregada serà la pirotècnia Pibierzo, de Villaverde de la Abadía, a la comarca del Bierzo, a Lleó. Des del castell de Santa Bàrbara hi ha 1.600 coets voladors i prop de 100 quilos de material pirotècnic. Esta empresa farà possible un dels instants més emblemàtics i emocionants de les Fogueres. Parlem a esta hora de la vesprada amb el seu màxim responsable per conèixer com afronten este repte històric i quins preparatius ultimen abans que la palmera il·lumine el cel d'Alacant. Pedro Alonso, responsable de la pirotecnia Pibierzo. Gracias por atender la Radio Pública Valenciana. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Por primera vez, como decíamos, una pirotecnia de fuera de la Comunidad Valenciana será la encargada de disparar la palmera de la nit de la Cremà. ¿Qué supone para ustedes asumir esta responsabilidad y cómo están viviendo estas horas previas al gran momento?
1: Bueno, todavía estamos con el montaje de la misma, ultimando y nada, que sea todo un éxito y un pistoletazo bueno de salida para la quema de las hogueras, que tengo entendido que es de lo que se trata. A ver si gusta nuestra manera de dispararla en ritmo creciente, empezando de menos a más y creando un gran hongo, una gran palmera.
0: De menos a más, ya nos ha dado alguna pista, en ritmo creciente. ¿Algún detalle más que sea sello de identidad de Pibierzo?
1: Sí, utilizaremos distintos blancos, blanco titanio, perla blanca, lentejuela blanca, y el ritmo de ir creciendo, porque en vez de dispararlo todo de un golpe, como hay mucho conato de incendio, cuelga hasta el suelo, pues procurar que no llegue hasta el suelo y más los cohetes que van en trayectoria, en ángulo. Y eso hace que, para poder mantener el hongo, pues que vaya en una postura de 10-12 segundos, aumentando un ritmo hasta plantar toda la parte final en el cielo.
0: ¿Cuánto tiempo han estado preparando esta disparada?
1: Bueno, la disparada al conjunto, porque antes de ayer disparamos Masleta, sí. Hoy toca la palmera y el viernes también disparamos Castillo. Pues depende de las materias primas. Los motores hace una época del año se almacenan o primavera, y por último pues se monta, se ensambla y se envaría, digamos que es la parte final, pues días previos a la salida de la misma.
0: Pedro Alonso, gracias por atender la Radio Pública Valenciana y enhorabuena.
1: Gracias a vosotros también y que eso, que el público alicantino disfrute de la palmera y la posterior quema de hogueras.
0: Que así sea.
1: Su tradición.
0: Y de la pólvora de la crema de Fogueres Alacant a la traca final que vol disparar el València Bàsquet al Palau Blaugrana per a guanyar el títol de Lliga.
2: Contrapunt en A.Punt Radio.
3: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
4: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
3: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
2: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
6: De tu a tu.
7: 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
8: La sintonía esportiva del Punt a Punt en Apunte Radio. Contamos este capítulo cuart de la finalísima de la Lliga ACB, on València Bàsquet al descans està guanyant 35-47 al Palau Blaugrana. Si tot continua així, si vens este partit seria el definitiu, no caldria que es disputara el quinti València Bàsquet. Ui, es proclamaria campió de Lliga. Vam emprendre's la segona part, crec que podem escoltar en Dazón les paraules de Pedro Martínez, a veure què ens conta el tècnic abans de que comenci la segona part. Pedro Martínez.
9: Un poco con la mentalidad que hemos tenido en defensa. Ellos han jugado muy bien, Panther ha estado muy acertado, pero hemos estado bien atrás y hay que corregir algún detalle pequeño, pero lo importante es estar preparado para las subidas y bajadas que seguro que va a haber en la segunda parte.
10: Gracias, Pedro.
8: Pedro Martínez, Nacho, que te clare el guió de la segona part, però una de passar.
11: Sí, en un guió molt clar de Pedro Martínez. Jo crec que l'equip plasma les coses de la idea de Pedro a la perfecció. I el Barça que ha intentat contrarrestar això en base un poc més a aquesta situació en la línia exterior de primeres, sobretot en el tema de Montero, com anar un poquet ahí a trampejar-lo o a negar-li intercepcions per a que la soltara la pilota o no la tinguera ell, però és que estàs trobant moltes solucions. Jo crec que el València Bàsquet ha mostrat solidesa defensiva i un xoc molt equilibrat en la parcel·la d'atac.
8: Salva, com van les coses?
12: Bueno, pues acaben de votar els jugadors que estaven en la banqueta. Estem veient ja preparats per a començar este tercer quart. A Brand Cubadio, a Cameron Taylor, a Jan Montero i l'altre és Nil Sacco, són els que estan sense la camiseta. Ara també Braxton Key sense la camiseta d'escalfament, que és el que habitualment porten els jugadors que estan a la banqueta, així que ara de seguida coneixerem qui són els 5 triats, però sembla que seran Braxton Key, Cameron Taylor, Brand Cubadio, Jan Montero i Nil Sacco en València Bàsquet, quan ja està tot el món tornant als seus seients per a que arranque la segona meitat i per a que continue de moment la festa per a València Bàsquet.
8: Va començar també de seguida i en uns segons els dos duels que hi ha avui corresponents a l'inici de la tercera jornada en el Mundial de Futbol. Bòsnia i Hercegovina va jugar contra Qatar i Suïssa va jugar contra el Canadà a les 12, l'Escòcia-Brasil, ja veurem si amb extraterrestres o no, i el Marroc a Haití. Però va començar ja el Palau Blaugrana la segona part, Urrutia.
13: Encara no. La pilota espera Cameron Taylor des de la separadora. Ara sí, comença la segona meitat. Senyores i senyors, 20 minuts per a que València Bàsquet campione així el Palau. El balón en atac per a l'equip de Pedro Martínez. Cameron Taylor penetra. Assistix a Sacco, la bona defensa de Clyburn. Toca el baló per a que continue tenint possessió de pilota a València Bàsquet. 10 últims segons de possessió.
12: Que li arribava a Luis Arbalejo, el director esportiu, que està en primera fila visquent este partit.
13: Allà la té València. Últims 6 segons de possessió. Jan Montero es clava en el triple. I la nota! Mira si és bo este equip, que en la primera part només 5 punts de Jan Montero, l'equip ha fet 47 i ha tret 12 d'avantatge.
11: Sí, això és el que demostra, que este és un equipàs i que Montero sap trobar els companys. La primera d'esta segona part, que la volia
8: fer a ell.
11: Que barbaritat, la xupa facilíssim i ara també tracta de percutir el Barça ahir més prou de la pintura.
13: El balón espera Satoranski, la trau per a Clyburn, està molt exigit, el tir de 3 punts, no. Era molt complicat, a córrer València. Jan Montero la deixa per a Taylor, amaga amb el triple, penetra amb Taylor, fa la safata, cistella. Anota i això és màxim avantatge. València guanya per 10. Per 10 al Palau Blaugrana.
14: I si ganamos que, i si ganamos que.
11: És que això ja és un colp.
8: És que això ja no se pot escapar, Nacho.
11: És que això no se pot escapar i que el Barça, dubtes, situacions de no generar grans coses en atac, poc desconcertat, l'únic que troba forat és Toko Sengheila.
8: I un parcial brutal de 5 per al Barça, 21 per a València Bàsquet.
13: El balón espera l'equip taronja, 37-52, guanyant per 15 València. De nou Cameron Taylor, es para a 4 metres, llança i anota. Està imparable Cameron Taylor fent el millor partit d'esta sèrie final.
11: Sí, imparable. Sí,
12: sí. I Satoranski demanava falta. Demanava falta Satoranski.
11: Jo crec que també O sea, focalicen tanto, o han focalizado tanto en Montero, en Pau Mespendens, seguramente también de Branco Adrián. Pero es que también han soltado un poquete a Cameron Taylor al llarg del partit. Y es que fa les accions com si estiguera quasi entrenant, va cap a dins, se para, ara no m'arribes al triple, te l'engatille, bueno, va en una comoditat total Cameron Taylor.
13: Posen el cava a refredar, queden uns minuts, València Bàsquet va ser campió de Lliga. Ataca Tocos Engelia, falta personal en defensa de València Bàsquet. 37-54. Falten encara 18 minuts per a que conclogui el partit. Però jo ja me la jugué, Rodilla. Avui el València va ser campió.
11: I jo també. Això va camí. Va camí de ser campió. I és que et fixa tot el que li costa al Barça generar una ventatxeta clara. No la fa. En aquesta penetració, Satoranski per a tornar a recuperar el baló.
13: Satoranski no anota en la penetració. Veseli tampoc en el palmeig. Segona pilota per a Veseli, que ara sí, des de la pintura, des de ben a prop, anota.
11: I ara marca aquesta defensa zonal, el entrenador del Barça, Xavi Pascual. Una 3-2, soltant jugadors, un poc com si fos una 3-2 matchup, però prova a alliberar per a mi.
13: En el cantó llança,
11: Lástima.
13: El Papi no anota, rebote en defensa per al Barça, mira com la porta camp, se'n va sol Taylor! Quin tap, falta personal de Clyburn. L'acció estèticament és espectacular, com penetrava contra ningú Cameron Taylor i com ha vingut per darrere per a col·locar el tap Clyburn. Per a mi li espenta amb el cos i es falta personal, perquè no sé si amb la mà la pilota l'ha esclafat contra l'unió de l'anella i el tauler.
12: Jo crec que la pilota... I ara parlen Taylor i Clyburn, estan riguent-se els dos perquè han clavat, com dius, la pilota en l'anella. Però en primera persona, a 2 metres, Lluís, la jugada és impressionant.
11: És que de primeres sembla que en la pilota sí que la pot picar, sí, ahí Clyburn, però com va per darrere, sí, atropella a Cameron Taylor, és en el cos on li fa la falta.
13: Li espenta i per tant és falta personal. El primer tir lliure de Cameron Taylor, sí, el segon també. 39-56. Torna el més 17 per a València Bàsquet, a 7 minuts per a la finalització d'aquest tercer quart. Satoranski en atac per al Barcelona. Entrega per a Panther, fa la circulació el base nord-americà. Entrega per a Satoranski, este a punt de menjar-se la pilota, se la té que jugar de 3 i anota. Triple prou afortunat el que acaba de fer Satoranski.
11: Sí, perquè ha negat molt bé la recepció de Kevin Panther, que era per aquí, volien trobar l'acció. La enxufa i la resposta.
13: I la resposta del crack, triple Jan Montero. És que és un crack el dominicà.
11: Va sobrat, va sobradíssim.
12: És massa bo.
11: I sap quan té que aparèixer també. Fixa't el partit d'avui, que ell va regulant l'esforç, els moments per a ell de trobar accions ofensives, perquè veu que la defensa està molt focalitzada en ell, i quan ha d'afluixar un poquet, o el Barça manté més disciplina d'un contra un, apareix Montero per a fer ese triple que responia al de Veseli.
13: Estabilitzant la distància en el marcador, als 17 punts València Bàsquet, 6 i mig per a que conclogui el tercer quart. Emitint en directe el punt a punt de Punt Ràdio des del Palau Blaugrana de Barcelona. Primer tir lliure de Veseli, cistella. Segon tir lliure per a Dei, també dins.
0: Molt bé.
13: 44-59, València guanya per 15. Bota que te bota Sergio de la Rea davant de la defensa de Panther. Circula d'esquerra a dreta. Ara ho fa de dreta a esquerra per a trobar el crack. Jan Montero, la defensa de Clyburn. El bloqueig per al llançament de 3. Sí. Això és un festival, Jan Montero, tercer triple consecutiu.
11: Fes el que vulgui el Montero. Fes el que vulgui.
12: En la cara de Clyburn.
11: En la jeta, no va dir una paraula, en la jeta, és sobradíssim. Resposta de Kevin Panther.
13: I des de la graderia que resonava l'MVP, MVP per a l'aler nord-americà de València Bàsquet. Recupera la pilota en defensa el Barcelona, 47-62, penetra Sengelia, falta personal, la cistella val.
11: Són baixos, mal, pero son pasos. Es decir, la acción sería continuada, pero para mí pega tres pasos en que y las aprovecha 17 Serhat para finalizar.
13: Pues sí que la donen, Sí que donen la cistella y habrá tiro libre adicional. El Barça se coloca a 13.
11: Bueno, tiran también de carácter el Barça, ¿no? Tractan de traure situaciones desde de la cualidad individual de sus jugadores. La fella el ese triple también Vesely, la del següent también de Kevin Panther. Y ahora este 2 más 1 de Toko Sekeila.
13: ¿Quién es la temperatura que hay en el Palau Blaugrana, Salva Gomis?
12: Vora els 90 graus, més o menys.
13: Més o menys, ahí estem.
8: I quina és la temperatura que té el teu quàntum, Gomis, ara mateix?
12: 250, més o menys.
13: Així peta tot.
8: Més espai, eh?
13: La calor que sí, fa sí. És escandalosa. En este recinte esportiu que desafortunadament ha quedat absolutament retrògrad.
8: Molt antic, sí.
13: Això ja no està preparat davant de la modernitat del
12: senyal. Més enllà, Lluís, de la temperatura, és la humitat que fa, perquè és com estar en un eixe efecte invernadero, no? que dona la sensació que fa en eixa humitat.
13: Ataca València Bàsquet, el llançament des de baix de l'anell que no entra de Pradilla, reboteja el Barça que vol retallar, de 3 Panther triple. Oh. Anota de 3 Panther triple, es posen a 10.
11: L'anterior la tenia feta Pradilla, sí. Jo crec que se confia en la pujada de baló. La té fàcil, però ara mira la resposta que ve.
13: Ja està, Pradilla cistella. Més 12 per a València, 52-64, últims 5 minuts del tercer quart. En ataque el Barcelona, Toko Sekeila, la deixa per a pilota treta, Satoranski de 3, no entra el triple, rebote en defensa per a València. Quite la pilota. Allà va ja.
12: El problema.
13: Montero penetra, l'assistència per a Costello. Oh, no entra el triple de Costello, absolutament alliberat.
11: Que llàstima. El tir és còmode, molt còmode per a Costello. Ho feia molt bé una altra vegada ahí Montero perquè atraua tota la defensa.
13: Penetra, Sekeila la trau per a Panther des de molt lluny, triple. El triple de Kevin Panther des de molt lluny i el Barça es col·loca a 9.
11: Molt allunyat, de triples, que estava, pues,
12: són 21 punts, 21 per a Panther ja. Bo.
13: Mentre penetra Cam Taylor a 4 metres, no entra el tir, el rebote serà atac per a València Bàsquet. De nou Cameron Taylor, peu. La tocada amb el peu Satoranski. Serà pilota per a València. 55-64, reacciona Salva a la graderia del Palau.
12: Sí, és normal perquè el Barça retalla distàncies fins als 9 punts. Recordem que fa no res la diferència era molt més gran, fins 17 ha anat València Bàsquet. A 9 es col·loca el Barça.
13: Ataca València. Álvaro Cárdenas entrega en per a Branco Badio. Badio que s'esmuny del seu parell, entrega per a Pradilla, la mà per darrere, entrega per a Camp, triple! Triple Cameron Taylor, més 12.
11: Diferencial Cameron Taylor, d'un baló que intentava jugar Pradilla, li la picava per darrere. Ahí Toko Sekeila i la troba des de la cantonada. Cameron Taylor, resposta a la penetració de la Provítola.
12: De 9 punts per a Cameron Taylor, de 9.
13: Una barbaritat,
11: Va molt sobrat també Cameron Taylor.
12: Se'n va a la banqueta, aplaudit per el staff de València Bàsquet i per tota la graderia taronja que hi ha en este Palau Blaugrana.
13: Estem a 3 minuts per a que concloga este tercer quart. València guanya per 10. Cal guardar el que tenim, que és molt bo, però en teníem molt més, Álvaro Cárdenas.
11: Però saps que jo crec que ara estàs com alternant, no? Responent-se un equip a l'altre que la veritat és que no te va tampoc gens mal.
13: De nou torna a ser partit d'anotació alta. Penetra Murra, la safata amb l'esquerra, no entra. Rebot en atac per a Pradilla. La trau per a Costello, pilota per a què? Penetre Badio, Badio se la menja. Per a mi són passos claríssims. Claríssims. Passos. I ara l'àrbitre assenyala.
12: Ara l'espenta la Provítola. A Branco Badio ve a parar-lo Panther perquè s'encaraven Branco Badio en la provítola. Després de que ixe baló, Branco Badio no se'l volguera donar a l'àrbitre, apareixia a la provítola per espentar-lo i llevar-li la pilota. Pica baralla en la pista del Palau Blaugrana, puja la tensió, la temperatura no pot pujar més. Més 10 al marcador, baló per al Barça.
11: El que reclamen és que té que soltar el baló Branco Badio, però el que no pot fer ningú jugador en la pista és espentar a l'altre, no? I ahí, en l'acció que fa la provítola, se llevava de damunt a Branco Badio.
13: És el so del punt a punt des del Palau Blaugrana.
8: Estan sobreexcitats, Nacho, ho has dit
11: sí, el primer moment. Massa,
8: sobreexcitats, sí, sí.
13: L'afició del Barça que creu que és possible forçar el quin partit dissabte vinent al Roig Arena.
12: Falta de Pradilla.
11: Sí, i és bonus ja, és tir lliure per a Toko Sequeira.
13: Falta personal en defensa de València Bàsquet, provoca tirs lliures per a l'equip culé.
8: En el Mundial empaten a 0, com arribem de seguida al primer quart d'hora. Bòsnia-Hercegovina 0, Qatar 0 i Suïssa 0, Canadà 0.
13: En València Bàsquet, 10 punts per a Cam Taylor, 14 per a Xan Montero. Són els màxims anotadors de València Bàsquet. Mentre que en el Futbol Club Barcelona, 21 per a Panther, 13 per a Senghelia.
8: Per cert, en futbol una notícia, segons Fabrizio Romano, Grimaldo firmarà en breu per l'Atlético de Madrid a canvi de 20 milions d'euros des del Leverkusen.
13: Mentre així en el Palau el primer tir lliure de Toko Sequeira està dins. Segon tir lliure per a Sequeira. No, este l'erra. Rebot en defensa per a València, que guanya per 9 punts. 2 minuts i mig per a que conclogui el tercer quart. Allà va el llançament de Badio Cistella. Des del tir lliure anota el base senegalès. Més 11.
11: No deixen a frenar-lo de pick and roll. Vaya darrere a la defensa del Barça. Tirem d'ixos fàcils per a d'ell.
13: La penetració que no entra de la provítola, però ja falta en la defensa salva de València.
12: Sí, falta que porta a l'apro a la línia de tirs lliures. La falta és de Sergio de la Rea.
13: La provítola no,
12: de Pradilla, perdó, és la quarta. És la quarta de Pradilla.
13: La quarta de
12: que se'n va a la banqueta.
13: No és una bona notícia, eh? Esta quarta falta personal de Jaime Pradilla, que porta 4 rebots, 3 assistències i 6 punts. Torna a fer un partit completíssim el pivot aragonès de València. Anota la provítola el primer tir lliure i també el segon. València guanya per 9. Falten 2 minuts i segons.
12: El problema. Torna a pista el problema.
13: Xan Montero a canxa. Trau des del fons Omar Imur. Baló per aquí, ataque València Bàsquet. 2-15 per al final del tercer quart. És Branco Badio. I bota la pilota davant de la defensa de Panther. Entrega per a Montero, falta. Va. És només la tercera falta del Barça en este quart. Els àrbitres han permès a Muntó en defensa a l'equip de Xavi Pascual en este quart.
11: Bé, i ara li negava a Brizuela, eh? El podria aparèixer ahí a capçalera Montero i esos bloquejos consecutius. Li negava la recepció, però li feia falta per a tindre-la de nou Montero.
13: Xan Montero entrega per a Reuvers el llançament des de la pintura.
11: Oh, oh,
13: Cistella! Sí. Ney Reuvers!
11: És que ho aprofita bé, sobretot Montero, que veu que atrau moltíssim a la defensa per a generar aquest passe.
13: Joel Parra de 3, sí. 63-71. Guanyem per 8. Falta minut 40 per a que conclogui el tercer quart. Encara faltarà l'últim. Un contra un de qui? Falta. L'un contra un de Braxton Key, la falta claríssima de Sequeira. I haurà un tir lliure.
12: Demanava passes de Braxton Key.
13: No són passos en absolut.
11: El que fa Braxton Key és que ho fa molt bé, que és i si traspeu, no? Apoyar un peuet a un costat, a l'altre allargar. I ahir a Toko Sequeira, que li costa molt tenir aquest desplaçament lateral, aguantar el jugador de València Bàsquet.
13: Primer llançament per a Braxton Key, quan estic veient com en l'última fila de l'anell superior, sí? És a dir, tocant el sostre, hi ha un xiquet en una cartolina que diu alguna cosa.
12: Estan per a que la llisquen, eh? Vaja, ni en prismàtics, la llisquen els jugadors.
8: Pobret.
13: Podrien haver acostat una miqueta més al xiquet.
8: Sí.
13: Els dos tirs lliures de València anotats. Minut i mig, guanyem per 10. Minut i mig per a que concloca el tercer quart. Ataca el Barça. De 3, Panther.
11: No.
13: No entra, rebot en atac. Vesely, falta. Hi haurà tirs lliures per a Jan Vesely.
10: Demanen tècnica per a Jan Montero. Demanen tècnica per a Jan Montero per llançar la pilota. I jo crec que no la van a xiular, però sí que parla l'àrbitre en Jan Montero.
11: Sí, i de Pedro també, perquè Pedro feia el gest de que Vesely exagera, i se falta. Pensat el primer tindiu de Celtis a Vesely. I, bueno, era un contacte mínim, però com feia aquest gest, el que remarcava Pedro i Montero, però també era un poquet això, no?, que exagerava aquesta situació de falta. El primer no entra i el segon tampoc.
8: Bueno.
11: Però va la cistella,
13: sí, del xaval. El punt del Lone.
10: Tapi legal. Tapi legal de València Bàsquet.
13: Sí. Però val per un, no val per dos. Per un. 64-73. Estem guanyant per 9. Minut i 10 segons per a que concloca el tercer quart. Reuvers entrega per a Montero. Jan Montero se para de 3. Triple Montero.
11: Váyate la marinera.
10: Tota la banqueta en peu.
13: No es pot jugar millor. Quan ara hi ha pèrdua de pilota del Barça. Guanyem per 12. Falten 52 segons. Pilota en atac per a Moore. Moore que la deixa per a Badio. Ha xocat el seu peu amb el de la Provítola, però pot alçar-se. Està molt àgil. Continua Badio des del cantó. L'espera aquí. El tir de 3. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Triple Braxton Key. Més 15.
10: Bota tota la banqueta de València Bàsquet per Braxton Key. Està pràcticament celebrant València Bàsquet, encara queda molt perquè quedaria encara un quart, seria l'últim, però cistella que anímicament alça a tota l'afició de València Bàsquet.
8: És que fa molt de mal, això al Barça li ha fet molt de mal, Nacho, eh?
11: Això, este últim minutet, li està fent molt de mal al Barça, perquè veia que s'agafava.
8: Estaven tractant d'alçar-se, sí, sí, sí.
11: Correcte, estaven tractant de ficar-se en el patit, estan veient baixa diferència psicològica des d'un punt i pega un colp, pega un colp ara en aquestes últimes accions València Bàsquet i un Braxton Key que fa el triple, fa una espècie de revolteta en el mig del camp que fa que l'afició taronja se'n vinga amunt i la del Barça pues, s'enfonse perquè estem davant segurament este colp ja quasi definitiu, encara restaran estos 34 segons i l'últim quart, però tornes a estirar quan ells semblava que volien agafar-se, que han trobat iniciativa sobretot des de la parcel·la del triple, en alguna situació també de Vesely i València Bàsquet que colpeja ja de manera contundent.
13: 34 segons per a que concloga el tercer quart. En el Palau Laurana el Barça perd per 15. València Bàsquet guanya per 15. Mentre hi ha diàleg arbitral.
11: Xavi Pasqual.
13: Desesperat Xavi Pasqual.
8: Què passa, Salva?
10: Bronca en Xavi Pasqual i l'àrbit. Ha tardat també molt el Barça en tornar d'eixe temps mort. I ara la bronca era de Xavi Pasqual quan ja demana la pilota Nicolau Provítola per a ficar en marxa el valor per al Barça.
11: Jo crec que Xavi Pasqual ha tirat d'esta cosa, no? De, a veure, el triple de...
13: Trifuela, no. Rebote en atac per a Parra. Parra percuteix amb el cos.
11: Tampoc.
13: Trau el ganxo, no entra. Rebote en defensa per a València Bàsquet. Última possessió del tercer quart. Però para en el
10: partit. S'ha fet mal Parra,
13: Sí.
10: S'ha fet mal Parra en el turmell esquerre al caure.
11: Tot això que ha intentat Xavi Pasqual, però a mi li està eixint en contra,
8: Sí.
11: En contra, perquè ha sobreexcitat els seus jugadors, ell mateixa, i se n'han anat més per aquesta línia que per la del xoc, diguem, no? I ahí és on sembla que València Bàsquet ho està aprofitant en total tranquil·litat.
13: Va, Jan Montero, en última possessió d'este tercer quart. Botan la Montero, davant del Claiborne, continua Jan Montero, la troca pel cantó, l'espera Omari Moore, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, de Omari Moore per a tancar el quart, més 18!
8: Ai, això para, no, Xavi Pascual?
10: La imatge, final del quart. Lluís, salva la imatge, és Jan Montero demanant calma i cap. Demanant a tota la resta del seu equip el gest de portar-se els dits al cap, com demanant calma, Jan Montero demanant calma a València Bàsquet, als seus companys, perquè han eixit com a bous per a celebrar aquest avantatge al final del tercer quart. Jan Montero diu que calma, que això no està acabat.
11: Sí, feia el gest de calma, des de la banqueta també eixien els ajudants de Pedro Martínez, com dient Coco, Coco, és que aquest equip té molt de coco, entre les altres coses també, però molt de cap. Per què? Perquè ha sabut suportar esta inèrcia de portar un poquet en este quart del Barça, pues, a aquests contactes, a aquestes situacions de protesta, un poquet a exagerar coses, i València Bàsquet s'ha mantès en el seu guió, en la seva línia d'entendre el joc, i penalitza ofensivament, penalitza en el seu atac la defensa d'este Barça, situació final de quart que pega el colp importantíssim en esta finalíssima.
8: El consell de Montero l'entenc, Nacho, però ojo para'ls, tenint en compte el moment, el nivell, el joc, les sensacions, se senten imparables ara mateix.
11: Sí, és que jo crec que l'equip se sent imparable. Li dona igual el que planteja el Barça, li dona igual que busquen cabrejar-te, sí, provocar-te, sí, sí, sí. És que li dona igual a l'equip, és que té tanta tranquil·litat i tanta confiança en el que fa que acaba trobant solucions. Si tu me pots portar a que la defensa vols asfixiar més a Montero que a altres, i l'equip troba base de situacions d'elaboració, d'extrapàs, i això ja en sabem. I si vas un poquet a la lluita del cos a cos, jo tinc la tranquil·litat per a no entrar en la provocació. Bueno, domini total de l'ambient, del factor ambiental per part de València Bàsquet, i tot el contrari per part del Barça.
8: Què passa a la banqueta de taronja, hores d'ara, Salva?
10: Oh, calma, calma, per part de Pedro Martínez, sobretot parlant dels seus ajudants, en Xavi Albert i en la banqueta, cares de moment de tranquil·litat i de seriositat per part de València Bàsquet.
8: No te pregunte per Pedro.
13: Començar l'últim quart.
8: No li pregunte a Salva Gómez per Pedro Martínez, perquè sempre posa la mateixa cara, Salva.
10: Sí, sí, és la mateixa, és la cara estàndard de Pedro Martínez.
8: Com si fos Chuck Norris.
13: 10 minuts finals de la temporada. València Bàsquet recupera la pilota en defensa, busca el contacte Montero, entrega per a Cameron Taylor. L'atac de València Bàsquet, que es converteix en un 5 contra 5. Es para 4 metres, Taylor, el llançament no entra, rebot en defensa per al Barça. Estem guanyant per 18, 64-82. Últims 9 minuts de partit. Pilota oberta per a Claiborne de 3, triple. Anota de 3 el Barça.
11: Però tu fixa també que en la diferència que hi ha en el marcador, però tu en el treball defensiu a cada acció del Barça arribes, ara la jupa Claiborne, però te refàs, arribes a puntejar, i en atac la resposta del fenomen d'este jugador, del problema Montero, ara cap a dins.
13: Jan Montero cistella, més 10, la Provítola en atac, punt d'embolicar-se, Claiborne entrega per a Panther,
11: que arribes a tot.
13: Senghelia amenaça amb la penetració, llança curt, rebot en defensa per a Saco, per a València.
11: Has arribat a tot, a cada acció. Semblava que la podia tirar un, arribaves de Panther a Claiborne, de Claiborne després ahir a Tocos en Gaila per a embrutar aquesta penetració, perquè era dificilíssima.
13: 8 i mig per a que València siga campió. 67-84, pilota interior per aquí i la rebenta contra l'anella del Barça.
11: Li la penja aquí, Nil Saco, hasta Nil Saco troba aixes passades. És una qüestió de treball, de treball en els entrenaments, de que Pedro focalitza molt també aixes connexions entre els interiors. Li la penja a l'esquena de la defensa per a que l'esclafe Braxton Kidd.
10: I Nacho Perciario, sube que te llevo.
11: Sube que te llevo. ¿Dónde? Al títol.
13: Més Daniel, erra el Barça, que està afonat. No pot més el Barça. La llengua li arriba a terra. Ataca València. Jan Montero. Està a 10 metres. Últims 9 segons de possessió, continua botant la pilota Montero, busca el bloqueig de Saco, la continuació per el francès, el llançament de Saco queda curt, rebote en defensa, no en atac. Rebote en atac per a València.
11: Bueno, ara flotava en l'acció de Nil Saco perquè la rebia ahí en el cor de la zona, la tenia per a pujar però dubtava perquè la defensa, sobretot de Veselí, se n'anava cap al darrere.
10: Ovació tancada i crits de MVP per a Jan Montero, que se'n va a la banqueta.
13: Mentre ataca València, falta sobre Saco i haurà tirs lliures. València vol aplegar al més 20, sí senyor, al més 20 en el partit. València Bàsquet, que està a 100 minuts de ser campió de la Lliga ACB, de repetir el títol de la temporada 16-17. Nil Saco en el tir lliure. El primer llançament per a Saco. No.
8: Nacho, el llenguatge corporal, gestual dels jugadors del Barça ja...
11: És terrible.
8: Ho diu tot, eh?
11: Ho diu tot. Després de l'altre dia del tercer partit, en l'entrenament de postpartit, sí, en el dia següent, era algo com si fora...
8: Un soterrar.
11: Sí, és que era tremendo. I jo crec que aquesta sensació se trasllada avui, excepte el primer quart, que el Barça sembla que vol tirar un poquet d'aquest orgull, la resta és que se veuen... És que se poden superar d'una manera... És que mira, és que te refasa la defensa.
13: Torna a furtar que... la defensa. La sensació és no podem en ells. Ixa la sensació. No podem en ells. Més de 10 per a València, perquè a rates dos tirs lliures Saco. Després la defensa de València recupera la pilota. El llançament des de la mitja distància de Saco. I anota Saco! Vinga, que tenim festa! Wow. La torna a recuperar la defensa de València Bàsquet. Això és un festival! El nano de 3! No! Reboten defensa per al Barça.
11: Però, tires en la transició, recuperes el baló, tires de 3 d'alliberat. Tens opció de rebot en dos jugadors. El Barça va, com si digueres, perdut, sense ningú tipus de coherència per aixir a punt de llançaments, per a recular en el balanç defensiu. Va com ahir a tancar-se un poquet darrere, però l'exhibició és total i la d'este tio també, perquè Braxton Key és factor diferencial en esta temporada increïble de València Bàsquet.
8: Sí.
13: Ho sentim, però no hi haurà partit dissabte. Dissabte festa.
11: Festival.
13: La festa en taronja que es viu així en la capital comtal. Més 21 València, falten 7 minuts. El tir que entra de Panther.
11: Quin tir també ha ficat este,
13: I acaba de fer un cistelló. Però encara és més dèneu per a València Bàsquet, que va ser campió de Lliga en el Palau Blaugrana, que va tornar a guanyar dos partits consecutius fora de casa, com ho va fer en l'Eurolliga. Pilota en atac per a València, el llançament de Cameron Taylor no entra, rebot en defensa per a Panther. Allà va Panther, entrega per al llançament de Parra, el triple dins. Triple de Parra, estem més 16. Calma, Més 16, que falten 6 minuts. Ells han fet dos triples seguits, però... que te veig el de Serra, no passa res.
11: No nos vengamos arriba, no. Ja estem a dalt de tot, ja estem... Pues això, en el tram final d'este partit... és normal també que el Barça tire un poquet de cosetes, però este triple sí que és prou més alliberat de Parra. L'anterior de Kevin Panther se la inventa Kevin Panther, perquè estàs damunt d'ell, bueno, un jugador que té esta fiabilitat des del llançament exterior i te la xufava en la cara.
13: Com sona l'afició de València Bàsquet?
10: Pues evidentemente embochida, Luis, perquè estan més a prop de celebrar un títol de Lliga.
13: Ha errat el tir de 3 Cárdenas, rebote en defensa per a Clyborn. L'atac contraatac de Joel Parra.
11: Jo para Pedro.
13: La safata anota. Hi ha temps mort en la canxa, perquè ara és molt fluid l'atac del Barça. Encara és un més 14 per al Barcelona. Perdó, per al València, falten 5.44 per a la fi.
8: Però per si de cas, Nacho, Pedro Martínez, para el partit.
11: Para el partit, fixa't el detall. El detall és que Pedro Martínez demana el temps mort abans que entre la pilota en pista, i part del seu staff, més Alfonso Castilla, que és el delegat, ràpidament van a recriminar a la taula que no paraven el partit. Vull dir, està tot el món ficat. És que no tan sols és el primer entrenador, és tot el seu staff, tot el jugador, i li plasmaven a la taula d'anotadors que
15: y había que parar-ho, y había ficat el balón en pista, pero se había demanat anteriorment, y ho frena Pedro per a tindre un poquet ara de reorganitzar, sobretot la parçada ofensiva, i darrere no descuidar res.
8: Mentre tant fa el primer gol Bosnia-Herzegovina davant Qatar. En el Canadà-Suïssa, dos partits corresponents al grup B, continua l'empat a 0 al marcador.
13: Es reprendrà el partit en el palau blaugrana després de test mort demanat per Pedro Martínez. El Barça, si vol guanyar, té que remuntar 3 punts per minut. 5:44 per a que concloga. Gràcies. Le donen un mocador.
15: Sí, perquè ara està apretant, eh?
13: Per a llevar-me la suor.
15: Així dalt està apretant, així del palau.
13: Perquè fa una calda.
8: Comunica València Bàsquet, tiene el Roig Arena. L'assistència per a veure per pantalla gegant el partit és de més de 6.000 persones.
13: He vist algun vídeo i és espectacular, efectivament. Tot el món de la cistella reunit en el Roig Arena. Allà va Mari Mur, triple, triple, triple, triple, triple, triple. I si ganamos, que
15: I si ganamos, que és que ara fixa també l'elaboració, eh? Se troba en una situació oberta per a que Costello la pugui enxufar, la defensa del Barça cap a ell, i ara defensivament la recupera Montero. Oi, allà fent-la, Montero!
13: Cistella! Més de 10 València, falten 5 minuts per a ser campions de la Lliga Espanyola. La recupera altra volta la defensa de València.
15: Ara tu, Costello.
13: I en el tercer palmell no la pot anotar València.
8: Quina errada de Costello, eh?
15: Sí. És que va esclafar la mà.
12: La pilotada de Parra que se'n va fora, pèrdua del Barça. Però Jan Montero es col·loca com a màxim anotador de València Bàsquet en 21 punts. El màxim anotador del partit de moment és Panther en 23.
15: La transició és que Costello, per a mi, bota massa lluny, no va en aquesta capacitat, diguem, de força, va com marcant els passos.
13: Es pensa que és Michael Jordan.
15: I vola, no acaba d'esclapar-la, però després tens en la transició, eh? Tens dos rebots, dos finalitzacions més tu, és a dir, el palmet i després la tercera de Montero. Per tant, bueno, acaba serrant perquè sí, perquè te confies una micoteta, però inclús en una recuperació teua tens diverses opcions de finalitzar.
12: I salva la imatge ara el Palau Blaugrana, és gent abandonant el pavelló, anant-se'n a casa.
8: Sí, ho veig ara per la tele, efectivament. Sí, la gent que pega a fugir ja del Palau Blaugrana.
13: Perquè el partit està decidit. El menys important ara és el partit, perquè València té la victòria garantida, la té la butxaca. València Bàsquet va ser campió de la Lliga Espanyola, va ser campió de la Lliga CB. València Bàsquet està a 4:36 de ser campió de la Lliga Espanyola. Preparat per a traure Jan Montero. Mentre hi ha diàleg amb la taula d'anotadors, que ja conclou. Montero. Jan Montero, que continua amb la pilota. Penetra Montero, llança desequilibrat. El rebot és en defensa per a Toko Sengelia.
8: Lluís, vull ser l'últim partit. Necessita la teua pregunta habitual. No l'has feta.
13: València Bàsquet aplega avui al 100. Sí o no, Folgado?
8: Sí.
15: Sí, totalment. Sí, totalment. I també anem a esperar també a este tram final per a veure la decisió, jo crec, de Pedro en el tema Montero, de sentar-lo per a que s'emporti l'ovació. La resposta de Branco Mario des del triple. Pensàveu en el 100? Cent i pico!
13: 76-96. Més 20 València, falten 4 minuts per a ser campions. En ataque el Barça.
15: I així sols escolta l'afició taronja, eh? L'afició de València Bàsquet en peu des d'eixa part més alta del Palau Blaugrana, cantant València, València. Sobradíssim este equip. Quin equipàs, quina autèntica màquina de fer bàsquet. I ara també cap a la banqueta se'n va ahí Pradilla, ovació de la grada. Jo, al llarg de tota la temporada, hem parlat de Pradilla, però s'acupla, sí. Pradilla, Brastonqui, és que els dos s'han mostrat intractables en este tram final.
8: Sí. Falsa con Bosnia davant Qatar 2-0. Qualsevol gol de Suïssa o de Canadà posarà a Bosnia segona de grup.
13: El balón espera València Bàsquet després de l'errada del Barça. 76-96. Guanyem per 20. 3-20 per a ser campions. Des de la pintura, pilota treta per Omari. Triple, triple, triple, triple. Omari Munt rebenta la defensa del Barça. Més 23. Per si hi havia algun dubte de qui és el millor equip en Espanya. Claiborne de 3, no. Rebot en defensa per al crack. Allà va Jan Montero. Mira, salva com està la banqueta de València.
10: Tota la banqueta alçada. Digue-li coses, Josep Puerto, Omari Munt. Se li estan fent molt llarg els dos 2:45 que resten al Barça. I l'afició està en motxilla Montero.
13: 99. Ui. Montero fa un tir ara inesperat des de la llarguíssima distància que no toca ni l'anell, però té igual, això està resolt. València guanya per 23, falten 2:32.
10: Que le pregunte a Víctor Lobo, que tira así al costat. ¿Está hecho, Víctor?
16: Hasta que pite. Lo tenéis molt bé. O tenéis molt bé, pero con piten.
10: Bueno, pues Víctor luego venga no fía, ¿eh?
15: Veo que no fía, va, ya todo. Eso está ya en Valencia. Eso está en Valencia.
13: Lo vació per a Jan Veselý.
10: Sí, que sí, recuerden que va a anunciar que es retiraba, ¿eh?
15: Es retiraba, sí. Bueno, a Patibot, a Patibot, en cuanto a lesión. Ni un reconeix la grada. Este es última temporada.
10: Y también la banqueta de Valencia Basket, ¿eh? Aplaudiments de la banqueta de Valencia Basket.
15: Sí. Jugador que ha patit molt en quant a lesions, que ja no estava per a això, per a este rendiment, per a este nivell de bàsquet, i que, bueno, que avui acaba, eh? Així la seva trajectòria. I València Bàsquet tractant d'apurar estos últims dos minuts de partit. Ara toco Senguela, que...
13: L'ha vingut gran al Barça.
15: Sí, ha vingut molt gran. Molt
13: esta gran. Final li ha vingut gran al Barça. Ha aparegut un super València Bàsquet per a guanyar els tres partits. Què diu la graderia taronja?
10: Des d'ací no acaba de desxifrar el que canten, eh? No acaba d'entendre bé què és el que canten. Això sí, no paren de cantar, no paren d'animar, no paren de votar. Està tota la zona taronja en peu perquè cada vegada veuen més a prop el títol de Lliga, el segon en la història de València Bàsquet, i cal dir-ho, el segon en Pedro Martínez.
8: Exacte, sí, sí.
15: Es que estem parlant de jugadors, però la figura de Pedro Martínez, eh? Hi ha que ficar-li un monument en la porta del Rochalena.
8: Està plorant, perdona, Nacho, perquè tenim imatge molt clara en la tele, de Satoraz, que està plorant en la banqueta del Barça, eh? Plorant.
15: Sí, sí. A veure, és que avui jo crec que això genera
8: impotència,
15: no? Jugadors, impotència total, sí, sí, sí. Al més gran nivell, i quin nivell ja està bé, Omari Munt, que ha
13: trobat... Dos més un, sí, dos més un, però Omari Munt en la penetració.
8: Ja estan els 100 punts.
15: Que és un tapadillo, Omari Munt, el tapadillo entre cometes, eh? Que semblava que en molts partits, jo què sé, que no acabava de trobar la seva continuïtat en quant a minuts, però per a mi un factor superdiferencial.
13: Mira Costello com es retira de la cancha!
10: Costello quasi envia a Xavi Albert a l'hospital. Quina espentada li ha pegat a Xavi Albert, que l'ha sentat en la banqueta. Costello, que alça la graderia i que ara saluda i felicita a tots els seus companys.
15: Que barbaritat. Tots els jugadors, eh? Mereixen que encumbrar-los al màxim. Costello també, portant la seva experiència.
10: Que vote la Fonteta, és el que
15: canta
10: la afició taronja.
15: Que vote la Fonteta i el Rochalena.
13: 77-102. Ara anota el Barça. El rellotge que continua descomptant els segons. 1 minut i 40 segons i València alçarà el títol de campió de la Lliga. La pilota espera Jan Montero davant de la defensa de l'equip blaugrana, que en cap moment ha pogut amb el València Bàsquet. Allà va Braxton Key des del cantó, penetra Cameron Taylor i anota!
8: Mare meva!
13: La cistella de Cam Taylor, 79-104!
15: Que sobra que va la meca Cameron Taylor des de la cantonada, des d'aquesta acció d'elaboració,
10: eh? Campeones, canta la graderia i ara sí que molta més gent abandona el Palau Blaugrana.
15: I jo crec que ara prepara també el canvi de la Rea per el tema Montero, eh? Entenc. El que passa és que Montero anirà al tir lliure i Pedro que prepara per a que s'emporte la ovació Montero.
13: Així que si anota el Sergio Gracián Montero, dirà adéu a València Bàsquet, siguem campió de la Lliga. Primer llançament per a el base americà que entra. La República Dominicana, que ens ha deixat esta temporada a este crack. Segon tir lliure per a Montero. Adeu i gràcies, Jan!
15: Moltes gràcies a este tío. Gràcies, Montero, por regalar una lliga. Mira, mira l'abraç també ahí en Pedro Martínez. És que és increïble, diferencial caràcter.
12: L'abraçada en Pedro Martínez,
15: Molt de caràcter d'aquest jugador. Que no és la qualitat soles, és el compromís fins al final per aportar a l'èxit, a l'èxit d'este títol de Lliga.
13: Abraçada llarga, Salva, llarga entre crack i entrenador.
12: Sí. Sí, totalment.
8: I alguna escolteta també, s'han dit. Sí,
12: una extensió, una extensió
15: i
12: de Pedro Martínez al terreny de xoc.
13: I ara és Cameron Taylor qui també li dona una abraça a Pedro. Últim minut de partit. 81-106. És que a més li guanya per 25,
15: Quina forma.
12: Sí. Sí, totalment.
8: I alguna escolteta també, s'han dit. Sí,
12: una extensió, una extensió
15: i
12: de Pedro Martínez al terreny de xoc.
13: I ara és Cameron Taylor qui també li dona una abraça a Pedro. Últim minut de partit.

0: 81 a 106, a 108, més 27 per a València Bàsquet. Mig minut, senyores i senyors. La pilota que espera el Futbol Club Barcelona, però ja és el de menys. Allà va l'equip blaugrana a buscar el llançament des de la llarga distància. Nota Panther. Falten 14 segons. 84-108. Des del Palau Laurana. Última possessió. Senyores i senyors, València Bàsquet és campió de Lliga. València Bàsquet guanya la CB. Per tants i per tants, Nacho Rodilla, campió!
1: És increïble, quin nivell de compromís, quin nivell més estel·lar. Estem davant tios que se ho han deixat tot, que han plasmat un nivellàs en quant a la parcel·la ofensiva, sempre compromesos en el treball darrere per a encumbrar a València Bàsquet a este segon títol de Lliga en la seva història. I ens fiquem en peu per a ovacionar-los, per a reconèixer tot el que ens han donat. A Deix, a tots aquests jugadors, a Pedro Martínez i el seu staff, a Juan Ros també, en aquest recolzament sempre, a Enric Arbonell, a Luis Arbalejo, tants i tants i tants que han portat al nivell increïble, al nivellàs d'esta temporada a este València Bàsquet.
0: És la segona Lliga de València Bàsquet, és la segona Lliga en taronja, senyores i senyors! València Bàsquet, Salva Folgado és campió de Lliga.
2: Campions de Lliga amb Pedro Martínez. Estic veient per la tele. Bueno, mira, anem a veure si és possible escoltar Xavi Pascual, perquè de seguida també podrem escoltar Pedro Martínez. Jo crec que va admetre absolutament la derrota al tècnic del Barça. Xavi Pascual per a Adazón.
3: De los aficionados también. Y quiero saber, Xavi, hoy, ¿cómo te vas? ¿Y cómo quieres que te recuerde el Palau Blaugrana?
4: Bueno, muchas gracias por tus palabras. Felicitar al Valencia primero de todo, han sido mucho mejores que nosotros y nada más, queríamos terminar de una mejor manera, no ha sido posible, hemos ido al límite de nuestras posibilidades, pero no nos ha dado para más, son justos vencedores, es una lástima, solo si nos tienen que recordar por algo es porque lo hemos puesto todo, no nos ha faltado trabajo, entrega, sacrificio, pero no hemos conseguido brindar ese título.
3: Xavi, muchas gracias y me vais a perdonar, pero...
2: Palabras de Xavi Pascual, el técnico del Barça, que efectivamente, bueno, pues además la derrota, la paliza, que le ha pegado en esta finalísima Valencia Basket, campeón de Lliga, Gomis, que fan el jugador sobre la cancha.
5: Bueno, pues abraçant-se els jugadors de València Bàsquet, han rebut també la felicitació del Barça. Nosaltres estem preparats perquè estan preparant-nos així una zona, habilitant una zona per als inalambris per a tractar de tindre l'oportunitat de parlar en algun dels protagonistes, però evidentment la botxeria, també ara l'agraïment dels jugadors del Barça, la seva afició, però...
2: Pedro Martínez, banda... Salva. Pedro Martínez, a ver si
6: muy bien. Barcelona también ha hecho un inicio de partido como esperábamos, excelente. Han estado muy acertados en el tiro de tres, pero hemos seguido picando la piedra, jugando con ritmo. En defensa hemos estado bastante bien y gran partido. Gran partido de Mari Moore, de Álvaro, de Max Costello, que le darán ahora un premio individual, ¿no? Un gran partido de todos.
3: ¿Qué significa para ti ese que me has mencionado, el que le darán ahora un premio individual? ¿Qué significa para ti, Jean Montero?
6: Bueno, tengo una muy buena relación personal con él, creo que es una muy buena persona, evidentemente necesita asentarse, es muy joven todavía, pero ha sido increíble, él cuando vino ya era bueno, pero como entrenadores ha sido increíble ver el nacimiento de una estrella, ¿no? Un talento increíble, ha aprendido a trabajar para el equipo, a jugar con esfuerzo y es un jugador increíble.
3: David.
2: Pedro Martínez, el tècnic de València Bàsquet, reconeguent lo que suposa per a ell. Jan Montero, entenc que estan muntant ahí com l'escenari, no? Un cadafal, sí, Gomis, sí. Perquè va a l'entrega, sí, del trofeu.
5: Sí, van a entregar el trofeu per als jugadors de València Bàsquet, també trofeu individual, d'aquest títol de Lliga, quan veiem ara també com es col·loquen la camiseta, la samarreta especial per aquest títol de Lliga. I anem a poder, a veure si podem parlar en algun dels jugadors. Tenim per ací. A veure si... Perquè és que no me deixen passar més enllà de la barrera, però bueno, te conte. Ara la imatge són els jugadors de València Bàsquet abraçant-se.
7: I mentre preparant-se,

0: L'escenari des d'on se li entregarà València Bàsquet la copa que li va acreditar com a campió de la Lliga ACB en esta temporada. Una temporada que queda per a la història del conjunt taronja, Salva.
1: Sí, a veure si podem parlar en Jaime. A veure, se'n va Jaime. Bueno, l'abraçada amb Braxton Key. Se'n va cap allà, a veure si ens deixen parlar en algun dels jugadors de València Bàsquet. De moment se'n van cap a la zona on està.
0: Mira l'abraçada de Jaime amb Juan Roig. Com ha anat correguent per a buscar el mecenas de l'equip. Ahí estan caminant del muscle Juan Roig i Pradilla, el campió de la Lliga, segon títol per a este projecte de Juan Roig, d'este València Bàsquet, que quan començava la temporada allà per el mes d'octubre i parlàvem Rodilla i jo en el Roig Arena i dèiem i sí, i al final millor temporada de la història per un equip que des de l'inici es veia que volava i ha volat cap al títol de la Lliga. Mirem cap a la graderia, Salva Gomis des de Palau Blaugrana, i què veiem?
1: Una graderia embotxida, Luis, celebrant el títol, celebrant la victòria. Acaba d'arribar el trofeu al centre de la pista, i se trofeu en la mà, agafant la pilota, que va a entregar d'ací no res a València Bàsquet com a campió de Lliga, segona volta en la seva història. Veient l'abraçada també entre dos dels artífecs, com és Enric Carbonell i Luis Arbalejo, director general i director esportiu, quan ara comença esta cerimònia per a entregar...
2: Hi ha camisetes ja commemoratives, com és habitual, sí, del títol de Lliga, que se l'estan posant ja tots els jugadors de València Bàsquet.
1: Bueno, en un color taronja, en tots els noms darrere, i evidentment commemorativa per aquesta...
2: Allà està el president del Consell Superior d'Esports, que va a fer entrega del trofeu.
0: Antonio Martín. Sí. Ahí en el centre de la cancha el president de la CB. Al costat del president del Consell Superior d'Esports.
1: MVP, i
0: el trofeu
1: ja
0: de l'MVP. Algú tenia algun dubte? Por la mañana café, por la tarde ron, des de la República Dominicana.
3: I vol que vagin tots, Vol que vagin tots els seus companys.
1: Montero diu que és de tots. Montero diu que és Kitcher, de tots. Sí. Crida a tota la resta dels seus companys per aparèixer en la imatge en ese trofeu de l'MVP en el Bayara de Cameron Taylor. Y en la foto, per a la història de Jan Montero en ese trofeu de MVP.
3: Qué difícil es per a una estrella, perquè este ja és una estrella de... diria el jugador més desequilibrant que hi ha a Europa. Reconèixer això, dels seus companys en la pista, guantes de la mateixa manera. No tan sols soc jo, sinó soc capaç d'encontrar els jugadors, els meus companys en les millors situacions. Reconeixement per a ell, perquè és algo en la pista, algo increïble, el que ha plasmat Montero, superioritat tantes vegades en les situacions d'un contra un diferencial, i molt generós també en l'esforç. Ho ha dit Pedro Martínez, ha entès que té que treballar darrere, no? Que té que ser més, diguem, subministrar més valors als companys, i això és el que el porta a ser l'estrella que és Montero.
0: Quan comencen a entregar de forma individual la copa, la reduïda copa per a cada un dels jugadors de València Bàsquet, que van poc a poc rebent la de les autoritats, que els van donant este trofeu fins que aplegue el moment del Musafes.
1: Serà el capità, efectivament, el que puja el trofeu. Entra també ara Cameron Taylor en el seu fill als braços, en una camiseta de València Bàsquet que fica Taylor, és mini Taylor. I allà van els jugadors, també assenyalant a la graderia taronja, part de l'estaf, ara arriba Pedro Martínez, també.
0: Així hi ha més de 1.000 seguidors de València Bàsquet.
3: Així n'hi ha molts taronges, sí, molts taronges.
0: Hi ha més de 1.000 segur,
3: Perquè és que aguantes són els nostres i estan molt repartits.
2: Hi ha molta gent encara a la graderia, cert, Nacho. Sí,
3: hi ha molta gent.
1: Les llàgrimes especialment de Xavi López Aróstegui, que no ha pogut participar i que l'any que ve no estarà en València Bàsquet.
3: Sí, perquè també ser part d'aquest equip, evidentment, ja ha sigut, però s'ha perdut este tram important, perquè el que avui ha de la lesió tornava a recaure, i ara ja el camí, que serà en un altre lloc, no continuarà la temporada que ve, però reconeixement màxim també a l'aportació, temporada a temporada, de Xavi López Alostegui.
0: Nogués amb la senyera, Montero amb la...
3: La vol Puerto, però ja, espera, Puerto, que te la porta Antonio Martín.
0: Que ara te la donen Josep Puerto i Jaime Pladilla. Li dona la
3: cap ací, cap allà.
0: Valencia Bàsquet campió de Lliga, alça el trofeu en el Palau Blaugrana. Ha guanyat per 3 victòries a 1 la sèrie final. Valencia Bàsquet alça el seu segon títol de la història.
3: Això és l'excel·lència en quant a equip de bàsquet, perfecció. Te passen una final atropellant al rival, superant-lo tot en les facetes, tots els jugadors implicats, i ahir assaborint este nou títol de Lliga que fica València Bàsquet en s'establix, no el fica, s'establix en tres millors, d'esta Lliga ACB i d'Europa.
2: Ara sí, Nacho, sube que te llevo.
3: Sube que te llevo al éxito y de esta manera, molt s'han portat a nosaltres també, que ho estem assaborint molt bé. De manera increïble.
2: Ho hem passat molt bé tota la temporada.
3: Ho hem passat molt bé, ho hem disfrutat al màxim. I és que quan veus un equip que dona tantes coses, que te subministra esta satisfacció, pues és per a reconèixer de manera individual i col·lectiva el que han plasmat en pista. Y después, no, es que ya voy a ir más, pero es que lo de Pedro Martínez, este tío es el mejor entrenador que ya, de una manera descomunal. De vegada en cuando, pues le pueden recriminar alguna coseta, pero la transformación del equipo, la maquinaria que ha generado, es que es una maquinaria perfecta, un engranaje de funcionamiento colectivo, perdón,
4: mira,
3: del que
4: esté hablando. Estoy hablando de Pedro. Bueno, se va a grabar ya. Pedro.
2: Salvador, ¿veis perseguir Pedro Martínez?
4: Sí, sí, estoy perseguiendo.
2: Las cosas perseguido. No le agraden más a Pedro contento.
4: Se dona la mà a Juan Roig. En este momento emotivo, bueno, señala que vol anar primero en la familia. Vol anar primero en la familia, Juan. Imagina que contento.
3: Molt content.
4: Historia.
3: Molt content.
4: Se la emporta Josep Puerto, Se la emporta Josep Puerto. I ahí veiem a Pedro Martínez, que volia anar en la seva família, lo primer de tot, en la seva dona. És la imatge de Pedro Martínez,
0: Josep, en la seva gent també. Roig, els dos alçant la copa, just en la part baixa de aquest escenari que s'ha col·locat per a coronar a València Bàsquet com el millor equip de bàsquet d'Espanya. I el punta a punta per ràdio acompanyant. 1, 2, 3, fins 91.
3: 91
0: partits de bàsquet en directe per la ràdio. Fins l'últim. Hem estat en tots.
3: Sí. I ara jo este també de Puerto, increïble, perquè porta Juan, que és el gran valedor d'este projecte de València Bàsquet. El porta ahí a alçar esa copa del títol de Lliga.
4: Pedro, segunda vez que lo haces.
5: ¿Perdona?
4: Segunda vez que lo haces.
5: Bueno, yo no, el equipo, el club, mucha gente trabajando para tener éxito.
4: Es el partido 91, largo es el camino.
5: Sí, largo es el camino, pero cuando se acaba bien, pues todos los esfuerzos y todos los problemas, pues solo son menos.
4: ¿Y ahora qué?
5: Ahora a celebrarlo mañana con nuestros aficionados, en el Roig Arena.
4: Gracias, Pedro. Venga, vale. Pues las palabras de Pedro Martínez, en directo en el punta a punt, el artífex de esta plantilla también, de esta victoria increíble.
3: El lema este del camisera llarg és un lema molt interessant,
5: Sí.
3: Perquè, diguem que trasllada el que ha sigut València Bàsquet. Si m'hemos guanyar, tindràs que remar.
5: Sí.
3: Si vols perseguir algo, tindràs que passar per damunt de mi. I no ha pogut el Barça. Al contrari, te l'has carregat, l'has atropellat d'una manera bestial. I el Palau Blaugrana és taronja a la pista d'alt, en l'entorn, en aquest cercle, i si anell inferior també, per part dels nostres.
2: És el foc, el foc que color taronja de la nit de Sant Joan, del dia de Sant Joan, Lluís.
0: Quan estan a punt de cremar les fogueres en Alacant, en este dia de Sant Joan, és una festa Lluís. Monumental la que tenim en taronja, Salva.
4: Lluís, estem en Sergio de la Rea. Sergio, un camino larguísimo para acabar siendo campeones de Liga.
6: Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Llarg serà el camí. Creo que ha sido la frase del año. No sé si son 92, 93 partidos los que hemos jugado. Y creo que ha sido 91. y creo que ha sido pues eso, el trabajo de esos 91 más la pretemporada, más el año pasado.
4: Y para ti también especial por lo que ha pasado esta madrugada, por lo que ha sido durante toda la temporada Valencia Basket y ese momento también en el que, joder, al final eres un chaval también, ¿no? Y te llega ahora esta oportunidad, pero Valencia Basket siempre queda ahí, ¿no?
6: Por supuesto, la verdad que ha sido una noche muy bonita también, con incertidumbre, pero sobre todo centrado en lo que podía venir ahora, en intentar estar lo más centrado en el partido posible. Es lo que he intentado hacer. Creo que el equipo ha dado un plus de concentración. Sabíamos que se tenía que quedar aquí y eso es lo que hemos intentado hacer.
4: Enhorabuena, Larry.
6: Muchísimas gracias.
4: Las palabras de Sergio de la Rea. Protagonista también esta matinada, ¿eh?
2: Comunica el Ayuntamiento de Valencia que está en la façana del Ayuntamiento. Va a iluminarse en color taronja en homenaje al Sei Campions.
3: Planche este també per a reconèixer tot això de que està fent este club, que avui torna a ficar-se com el millor, com el millor equip d'esta Lliga ACB. I bueno, avui serà la façana de l'Ajuntament,
2: de la seva recorregut, de València,
3: de la Generalitat, de l'espectacle, sí. I com ha dit Pedro, és que ara toca disfrutar-ho, este equip ho ha donat tot, sempre ha estat ratllant quasi la perfecció, partit a partit, Pedro, inclús avui deia, no, anem a anar com minut a minut, quart a quart, a veure què passa, no? Bueno, en aquesta sensació de sempre l'esforç màxim en pista, per tant, demà a saborejar-ho al màxim.
2: A més, fent un bàsquet...
0: Luis. No, mira com sona la graderia de València Bàsquet, que no para de recolzar l'equip, este miler de seguidors que han vingut fins al Palau Laurana per a acompañar el seu equip que és campió. Que bote!
3: Que bote.
2: Però a veure si podem escoltar per televisió, si, bueno, salva com este qualsevol cosa. Que demane pas, però anem a escoltar allà a Montero.
7: He hagut de dir que un altre català, ja sé que no ho sap.
2: Un altre català. A veure si de seguida podem escoltar a Jan de Montero, que estava en Dazón,
0: sí.
2: En la tele que estava oferint
0: continua parlant
2: el partit.
3: Jo ara també, en el tema de Montero, és que jo li diria a Juan, fes el que siga, o sigui, el que faci falta a este tio és el millor. Mira, que n'hi ha en Europa.
4: Tinc per ací a Branco, papi, imagino que muy contento, ¿no?
8: Sí, la verdad, emociones muy altas ahora mismo. Creo que eso es los frutos de toda la temporada. Hemos peleado, competido toda la temporada.
4: ¿Dónde ha estado la clave de este equipo para ser tan regulares durante todo el año?
8: Yo creo que creer en los entrenadores y nuestro sistema de juego y defender muy bien. Somos un equipo que juega muy rápido, pero también estamos defendiendo muy bien siempre.
4: La gente ha comparado tu triple del partido 3 aquí con la canasta que en su momento hizo Dubi en el Wizzing Center para la primera liga de Valencia Basket. Y tú, para mucha gente, también vas a pasar a ser una pieza clave en la historia de Valencia Basket por ese triple en el tercer partido. ¿Cómo te sientes?
8: Bueno, bien, yo me siento muy contento porque cada uno estaba enfocado en ganar el partido y ayudarnos entre uno y otro, todo el equipo. Entonces, metiendo una canasta o defendiendo, siempre ayudando al equipo a ganar un partido.
4: Enhorabuena, papi.
8: Gracias.
4: Las palabras de Branco Badio, ¿eh?
2: Papi Badio, sí.
4: Punto a punto.
2: Otra gran temporada, Nacho, ¿eh? De Papi Badio.
3: Sí, es que este, de primer parecía que era, al inicio de temporada, un tapadillo, sí. Porque treballàvem les redes, un poc que no necessitava massa valor, però en el creixement també de l'equip és que és l'altre factor diferencial en la línia exterior. És que la tripleta Montero, Cameron Taylor, més Branco Badio, ha estat en una aportació en un nivellàs, no?
2: Brutal,
3: i ho ha dit molt clarament, és a dir, el creure molt en el que ens traslladaven els entrenadors i diu, en atac tenim molts recursos, juguem molt ràpid, però darrere són molt intensos. Em sembla que és un jugador importantíssim en l'estructura de València Bàsquet. I anem a veure en què acaba també, perquè este també és quasi per a tindre tots ofertes.
2: Sí, ara parlem de futur. Crec que ara podem escoltar per a Dazón a Jan Montero, però qualsevol prota que tingues en el teu micro inalàmbric, demanes pas, salva.
9: Al final lo tienes en tus manos, ¿qué tal?
10: Bueno, agradecido siempre con Dios, ¿no? No ha dado la oportunidad de estar aquí hoy en día compitiendo por una final nuevamente. Yo creo que, bueno, ni se me sale la palabra, la verdad.
9: Habéis competido hasta el final de sobremanera. Es verdad que os habéis llevado por delante a un Barça, incluso en el Palau, que no es ninguna pista sencilla. y no habéis bajado los brazos en ningún momento, estás agotado, pero quiero saber de dónde se saca esa energía que tenéis.
10: Bueno, de las ganas de ganar, ¿no? Del hambre que tenemos siempre, del principio de la pretemporada. Y...
9: Le corea.
10: Bueno, yo creo que todos somos ambiciosos, somos jóvenes, nunca hemos ganado una liga antes. Bueno, todo el mundo quería esto, que lo conseguimos hoy.
9: Que te están cantando, Montero, quédate. Te ríes.
10: Que disfruten hoy, que disfruten, hay que disfrutar. Y bueno, ya mañana se sabe qué se hará en el futuro.
9: Dale, Fran.
11: Yo te quiero, Jan, en un día en el que estás feliz, en el que estás en la cima. Has tocado la cima del básquet porque tienes un MVP bajo el brazo, porque has hecho una final de leyenda, porque eres campeón del ACB. Yo, en un momento como este, te quiero sacar un nombre, el de Pochocho. Porque hace muchos años, Jan Montero empezó a jugar con un primo, 5 años mayor que él, y ahora mismo ese primo te está viendo desde ahí arriba. Bueno, y te estará viendo con una sonrisa. ¿Qué piensas?
10: Sí, bueno, sí, yo diría que fue mi motor del principio, ¿no? Él era con el que yo competía, más grande que yo, mucho más fuerte, obviamente. Fue el que me llevó al Club 2, al Sagrado Corazón de Jesús allí. Siempre la gracia. Yo tengo 3 ángeles en el cielo que me cuidan siempre, que son él, Ricky, mi abuela Doña Gloria, que Dios la tenga en gloria siempre. Bueno, yo siempre le pido a Dios que me lo cuide y a ellos que me protejan con su manto.
11: ¿Qué te diría él ahora, cuando te vea así?
10: No, yo creo que me diría que no le ganaría todavía, pero Ricky sabe que yo siempre le ganaba.
9: ¿Y qué le dirías tú a él?
10: No. Él sabe que yo siempre le pido que me cuide de ahí arriba y para mí es sumamente especial todo lo que he logrado, la ambición que desde un principio, la gana de competir siempre cuando comencé a jugar contra él. Y bueno, las gracias, siempre las gracias le doy.
9: Él te está cuidando.
10: Sí, amén.
9: Dale, chicos.
12: ¿Cómo describirías este equipo? ¿Cómo describirías? ¿Cómo serías capaz de describir después de un año así? ¿Qué dirías de él?
10: Bueno, un equipo, a pesar de las grandes derrotas que hemos tenido durante el año, los tropiezos, un equipo ganador. Porque no tanto porque ganamos el trofeo, sino porque nunca nos hemos quitado. Siempre creímos en cada uno de nosotros. Bueno, y si estamos aquí es por una razón, ¿no? Siempre hemos trabajado para esto.
9: Jan, una última que te la va a hacer Xavi.
13: Sí, yo te quería preguntar. Pedro ha dicho que ha nacido una estrella. ¿Cuál es el próximo reto de Jan Montero?
10: Bueno, yo creo que seguir ganando títulos, ¿no? Mi primer título como profesional. Y yo creo que, bueno, las ganas de seguir mejorando, las ganas de seguir compitiendo a un alto nivel, yo creo que están ahí. Y solamente le pido a Dios que seguir ganando títulos.
9: Quiero preguntarte, parece que hoy los sueños se cumplen. Mira, cuando justo llega Juan Roch,
11: dígale
9: vamos a pedir
11: algo, Juan,
9: a Juan Roch
11: que dé un abrazo, dígale algo
9: a Jan Montero.
14: Es un crack y se ha portado con nosotros fenomenal. Y es un crack y lo ha hecho muy bien. Y estamos muy orgullosos de él. Y donde vaya, bienvenido será cuando venga.
10: Muchas gracias.
9: Bueno, pues un Juan Roch que se marcha ya. Jan, en noches como hoy, quiero saber, ¿qué deseo pides? ¿Y de quién te estás acordando ahora mismo, en estos momentos?
10: Bueno, de mis amigos, mi madre, mi hijo pequeño, Jaylen Gael. Y bueno, para mí es sumamente especial este momento. No se me sale la palabra, la verdad.
9: Bueno, Jan, pues te vamos a dejar ya, no te preocupes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Disfruta de este MVP.
2: Para ver de Jan Montero, mentre tant, ¿qué ocorre en la pista, Salva?
15: Pues una llàstima, bueno, tot pues... el que s'hem perdut, sí. Una llàstima, perquè hi ha hagut una festa brutal. La gent d'arriba, però clar, com era més important, la gent de dalt estava dient queremos bajar. I què han fet els jugadors, Salva?
1: Puchar, han puchat a la graderia per a celebrar en la Copa, per a ballar amb l'afició taronja. Estan ara mateix baixant ja des d'aquesta zona on estava la grada, on està encara, perquè encara estan votant, encara estan celebrant els aficionats de València Bàsquet la victòria, i baixen 1-1 els jugadors de la plantilla després de pujar fins allà dalt per a celebrar en la seva gent, per a portar-los la copa, per a donar-los un abraç, per a agrair-los tot el que han fet per este València Bàsquet durant tota la temporada i també en un moment tan important com este en la final.
3: Un altre dels factors és esta afició taronja, eh? El que ha viscut al llarg de la temporada en el Roig Arena ha estat increïble, i aquesta connexió entre equip i afició, sempre recolzant-se, anant darrere de l'equip a espentar cada vegada, i jo crec que això és el que ha fet que aquest equip alcançara aquesta excel·lència, eh? I ara, moment de disfrutar, com deia Luis, s'empujava tots els jugadors ahí a la part més alta d'aquest palau, abraçant-se, estirant-se damunt de cada jugador de València Bàsquet, i ara ja apareguent ahí en el centre de la pista, baixant per l'altre costat d'este anell del Palau Blaugrana.
2: Veig ulleres, veig Salva, sí. No sé, una manera de celebrar.
4: La cara de Branco Badio també, en aquestes ulleres que fica Winner i que ara està saludant també la port, família.
2: Però la porten varios, no?
4: Sí, sí, sí, la porten varios. La porten varios, però bueno, ahí està, no? La
3: cara
4: de Branco Badio.
2: Ha dit ja Montero, també. Nacho, que mañana se sabe todo.
3: Mañana se sabe todo, sí, eh. Ahí se la bomba, ¿eh?
15: Sí, no, qué bomba, bueno, no. Lo sabemos todos.
2: Ya, pero
3: sí, pero, no, pero lo que me va a quedar es lo primero, que lo primero es. Va, es ahí, vos he donat això, disfruteu-ho, oblides de donar altre, y demà ya se sabrá. Vale, veo, a quin nivell has de tío també, ¿eh? Perquè mos ha deixat molt, o sea, en esta forma de plasmar les coses al llarg de la temporada, ¿eh? Disfrutar-lo, o sea, el tío. Mos ha fet saborejar, perquè ho viu d'una manera tan, com tan feliç i tan increïble que pues això mos porta a que Buigam a saborir-ho per damunt del que evidentment passe demà i sa notícia que sí. Anunciarà que se'n va,
15: se'n va a l'Olimpíada. Jugarà en Grècia la pròxima temporada, que De La Rea jugarà en els Estats Units la pròxima temporada i que, en fi, pues molts jugadors marxaran, però és normal perquè és que la llum que li han donat al bàsquet europeu en esta temporada ha sigut extraordinària. Creu a la canxa Enric Armonell? Sí?
4: No, anava a preguntar-li a Mari Mur, que el tinc per ací. Imagine if you are so happy, no, with this title.
16: I mean, it's super exciting. This year has been pretty crazy. We've had a lot of ups and downs. But you know, it's just super exciting. I'm happy for the group. It's a really special group.
4: And in your personal fact, you make a step forward in that final, no?
16: Yeah, I mean, I just try to leave it all on the table. You know, we didn't want to have to go back home, so we left it all on the court.
4: Congratulations.
16: Thank you.
4: Les paraules de Omar i Mur, estava jo ficant-me nerviós parlant en anglès perquè té tota la seva família gravant-me, bueno, gravant a Omar i Mur,
2: gravant-te? Gravant-te?
4: A mi no, però jo hi sí en el
15: a
4: plano.
15: A tu també?
4: Sí en el... No, bueno, sí, jo hi sí.
2: Un tío popular, però... ja, Salva. Com t'agrada. Com t'agraden els vídeos, Salva.
3: Ah, Salva. No. Sube que te llevo, Salva, sube que te llevo. Has estat molt bé, Salva.
4: Són
3: campions! Hi ha un detall, que si busqueu per la pista Pedro Martínez no el trobareu. I està en el corredor, en el túnel de ficar-se cap al vestidor, perquè entén, i això és així, és així, ell entén que ara la festa és de jugadors.
15: De jugadors, sí, sí. Ell està en la bocana de vestidors mirant-ho tot. També gaudint d'esta festa.
4: Mira, Jan, són una... Després, bueno, pues dice que luego, se'n va al vestidor, ja en Montero no volia parlar.
2: També vull dir una cosa, la gent no se'n vol anar del Palau, eh?
15: Que se'n van anar.
3: Lo que estan fent, invadint el Palau.
2: Van a tancar les llums.
3: No, que cada
15: campeones!
4: Que tinc l'honor de que m'ha driblat ja en Montero. M'ha fet un dribbling ahí
3: un
4: i se n'ha anat al vestidor. Sí. No, estava clar.
3: Bueno.
4: No tenia res a fer.
3: Has anat a defensar-lo i això... És complicat, Salva.
4: No l'agafes. Si ell no vol, no l'agafes.
2: És un tio optimista, Salva. Tu pensaves parar-lo, eh?
3: Però és que ara el que està fent l'afició és anar-se'n o tractant d'apropar-se el més possible a la pista, eh?
15: Sí.
2: No, si va haver invasió, segur, eh?
3: Sí. Hi ha seguretat, molt de xat.
2: He vist el trofeu. Clar, el que no sé jo són les imatges... Sempre porta retard, però les imatges, la copa, el trofeu està en la graderia en els aficionats ja o ha tornat a canxar?
15: Que sí. No, ara mateix a baixa.
2: Ah.
15: El porta en la mà, no reconec qui és, crec que és Álvaro
4: Cárdenas. Puerto, el capità.
15: És Puerto, no, sí.
4: El capi, és Puerto. Sí. El que està baixant ese trofeu.
2: Salva, he vist a De La Rea, ara està tenint a Dazón, però he vist a De La Rea que porta com una banderola que porta sí. Tot el careto de Pedro Martínez en ulleres de sol i uns auriculars.
4: Ah, sí.
2: Sí, se l'ha penjat al coll, però és tota la jeta
4: una imatge que
2: de Pedro Martínez.
4: Es va fer molt popular per una story de LeBron James fent el mateix en ulleres de sol i ficant-se uns auriculars i, bueno, pues s'ha fet molt popular com a meme, no? De quan eres el boss, pues... Ahí també està la imatge del míster, del coach, de Pedro Martínez.
15: La imatge és per a la història, com celebra el títol València Bàsquet en el Palau Blaugrana, en la cancha del Barça. Así es on acaba de proclamar-se campió de la Lliga ACB
0: l'equip de Pedro Martínez, l'equip de Juan Roig, l'equip de Carbonell, l'equip de Nacho Rodilla. València Bàsquet guanya la Lliga i la guanya així, en el Palau Blaugrana.
3: I de quina forma, Luis, perquè és que això és una exhibició en pista, després invadir, no? Acaparar este Palau Blaugrana, i ha estat un nivell de partidades increïble.
4: I parlant Nacho i Luis d'Artífex, estic en Enric Carbonell, en el CEO de València Bàsquet. Enric, una primera valoració de lo que és tal volta la nit més feliç, no? per a vosaltres.
17: Sí, espero estar molt content, ha sigut un any espectacular, hem tingut la sort que hem acabat en un títol, molt content per tota la gent que hi ha darrere, per tota la gent que s'ha deixat la pell en el club i per tota l'afició que s'ha desplaçat avui així i l'afició que ha omplert el Roig Arena.
4: Quan es planifica una temporada, ¿se imagina que això pot passar o no?
17: No, al final el que es planifica és que hem de treballar dur, que hem de ser fidels al nostre estil, al que nosaltres volem, i això és el que el club ha de seguir buscant. Després podem vindre els títols o no, però l'important és estar contents en el que depèn de nosaltres mateixa.
4: I vaig apretar-te un poquet. I ara què? Perquè el llistó està molt alt.
17: A seguir creixent com a club, a fer les coses igual de bé o millor, no només en la part esportiva, en altres parts, i si fem tot el que toca, doncs hi haurà anys que tocaran títols, altres que no, però estarem orgullosos de la feina, i és important.
4: Gràcies, Enric.
17: A tu, moltes gràcies.
4: Les paraules d'Enric Carbonell, també en directe en el Punt a Punt, quan ara veiem ahir a Nil Sacco alçant la copa en tota l'afició que ha baixat, fins a la primera anell, fins a les primeres files d'esta grada. Nil Sacco, neulleres i ballant en la seva afició, cantant. Escoltem.
3: Un Sacco que també ha fet el seu faenón, perquè podem
2: dir... En esta sèrie ha estat millor.
3: Sí, però sí. Estem parlant d'un jugador que en la seva faena sempre ha complit. És el que és evident que té un problemón, no? Sí, en el tema del tir lliure, però en el treball defensiu, en tancar les esquenes, en aquesta lluita del cos a cos en el rival ahí en la pintura, bueno, ha estat en la línia del que s'espera d'ell. Evidentment que l'altre perfeccionar o millorar-ho en la línia de tindre millors percentatges, però en la seva faena ha estat molt complidor.
0: Per a ser justos, és que l'equip ha sigut tan bo que ell ha sigut el pitjor. Però
3: jo diria una...
0: L'equip ha sigut molt bo, el menys brillant.
3: Jo te diria, ho canviaria un poquet, Luis, en el sentit que l'equip és tan bo que tu fas bo a qualsevol també, entre cometes, no? És a dir, que tot el món sap que si fa la seva feina acaba sumant, que si Cárdenas apareix en l'equip i en volta d'embotxir l'espera per a que li doblen i engatillar-la, és diferencial. Si suma en la defensa, aporta a l'equip. Bueno, pues en este cas jo crec que Sacco fa el seu treball.
0: Més coses, Alba.
4: Bueno, pues ara en la gent, cantant l'himne de València Bàsquet.
0: Mentre
4: se cansó de la fúmiga, entre la copa, jo no sé per on para, Jo no sé, però em para, crec que la té...
3: Ni tu ni ningú ja,
4: perquè... No, l'últim en tocar-la era Sacco, L'últim en tocar-la era Sacco.
2: Des de veres.
3: Sí, però de la pista ha desaparegut, jo crec, la copa,
4: Ah, està, sí, ja l'ha trobat.
3: Ja l'ha trobat.
4: Ja l'ha trobat.
2: Ho viste... Ho viste... Acaba de veure una imatge de Juan Ros que li ha tallat el moño a un aficionat de València Bàsquet que estava ahí. Porta una camisa... Una camisa verda. Y ya tenía como un mechó de cabello, sí. Estaba algo pelado, pero Juan Roig agarra tú un extensor y le ha tallado un mechó del moño, de veras,
0: Mentre la gradería continúa disfrutando.
2: Luis Badio, que porta también brazos, entenc que es la seva filla, Salva.
4: Sí. Sí, correcte. A ver si podemos hablar en Braxton Key, que el tenemos para así también.
2: Molt fans, de Braxton Key, de la seva màscara i de la seva temporada. Espectacular, Braxton Key.
3: Espectacular, espectacular. Un jugador que... Imparable, està també. Des
4: jo penso que en alguna de les famílies...
0: Té que operar-se,
4: Crec que de Clyburn. Braxton, how are you?
0: La setmana vinent tindrà que operar-se.
18: Amazing, glad to get the win. Big time win for us. We needed it. Yeah, it's amazing.
4: You only stay five months in Valencia, 6 months, and win a title with Valencia Basket.
18: Yeah, I mean, we had to keep winning. I'm glad we got to win. Yeah, it was a long year. I mean, I think the team played in total 91, 92 games. So now that this is over, I feel that my body feels that I'm tired. I'm ready to rest, for sure.
4: And next season? What happened?
18: I didn't think about anything for next season. I'm just focused on winning. That's what I told my agent to tell the team, and they're talking about it. So I'll find out everything. I'll get a lot of updates probably tomorrow morning about what's going on, and then we'll go from there.
4: Will be a minimum option to continue in Valencia Basket?
18: For sure. I mean, we won. You gotta, you know, it's always good to win. We won a lot at a very high level. So again, we gotta see what the agent and team are talking about, and we'll go from there.
4: Your nose okay?
18: Oh, that's amazing.
4: Thank you. Les paraules de Braxton Gui, que diu que clar que n'hi ha opcions de continuar a València Bàsquet, que és una cosa dels seus agents que estan parlant en el club. Li preguntava ahir al final per el seu nas i diu que el nas està espectacular.
2: S'alegrem, continua la festa en el... anava a dir en Rotxarena, suposa que allí també continuarà la festa, però continua la festa en el Palau Blaugrana. Són les 10:19. Anem a fer una pausa molt ràpida, un alto en el camí. Tornem de seguida. Estem oferint-vos la celebració del títol de Lliga de València Bàsquet, que per segona vegada en la seva història i després d'una temporada extraordinària ha conquerit el títol de la Lliga ACB.

0: A punt. Esport en estat pur.
1: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
0: La matinada de divendres a dissabte a la una i mitja, punt a punt. Amb el partit del Mundial entre Espanya i Uruguai, amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando Gómez i Carlos Egea, la selecció espanyola busca la primera plaça de grup que evite a Argentina. Futbol de matinada, este dissabte a la una i mitja en directe a Apunt Radio.

0: Les 10 i 22, la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio, que després de 91 partits de València Bàsquet en totes les competicions, ja s'ho començava amb el títol de la Supercopa, està en l'últim, i l'últim és feliç perquè acaba de proclamar-se la formació taronja de Pedro Martínez, campiona de Lliga. Tornem al Palau, al Luis Urruti, amb Salva Gomis i amb Nacho Rodilla, companys.
1: Así estem en el Palau Blaugrana, disfrutant d'este títol que ha aconseguit València Bàsquet de la nit d'avui. Así en Barcelona, en la capital comtal, després d'aconseguir este magnífic triomf en el playoff final 3-1 davant del Futbol Club Barcelona. La fotografia en este moment des d'este lloc de comentaristes d'apunt en el Palau és un miler de seguidors en les graderies. S'ha d'acostat cap a la part més baixa mentre els jugadors continuen en, disfrutant amb les seues famílies d'este títol. Alguns d'ells ja han marxat cap al vestidor i l'home que està radiant, feliç, orgullós de tot això és Juan Roig, en el mig de la canxa, xerrant amb tots, abraçant a tots. Com està Juan,
2: Com està Juan? És mereixedor, perquè la persecució de Juan Roig sempre ha estat ahí. De trobar aquestes coses, de trobar aquests títols, de portar a València Bàsquet al més alt, i ell, en l'esforç econòmic, en la seva espenta, en sempre tractar de buscar el millor club possible, ho aconseguís d'una manera o d'una altra, fa camí, va trobant els jugadors, va trobant també aquest organigrama, no?, que li dona l'estabilitat, i ara sembla que la maquinària d'este València Bàsquet no se frena davant res. El reconeixement total ahí a la figura de Juan Roig.
3: Esteu parlant de Juan Roig i el tinc així. Juan, què tal, com estàs?
4: Molt bé, molt satisfet i molt content de l'afició, que s'ha portat molt bé, i d'Enric, i de Pedro, i de Luis, i de tota l'afició, i tots els jugadors, i tot això, fenomenal.
3: El lema era el camí serà llarg, no? I ha costat uns anys arribar a tornar a guanyar una lliga, però s'instaura València Bàsquet en el més alt també del bàsquet espanyol.
4: No, bé, bueno, sí, han fet una gran cosa, però no us ho creguem que netem dos lligues. Ja, tampoc som ningú cracs, no? I llavors n'hi ha que xapar els peus en terra i ja està.
3: Però n'hi ha que anar a per més.
4: Bueno, sí, però amb modestia. Moltes gràcies.
3: Gràcies, Juan. Les paraules de Juan Roig, en directe en el Punt a Punt, parleu d'ell. Pues l'ha trobat per així, com diu, al mig de la pista. Sí. Evidentment, contentíssim, Juan Roig.
0: No, però m'agrada molt perquè quan ell vol, tanca l'entrevista,
1: Sí, sí, sí.
3: Ah, home,
1: no, les entrevistes que no. Duren fins que diu Juan Roig. Adéu, bona nit.
0: I vale, moltes gràcies.
1: Ja està.
2: I també fica el punt de dir, vale, hem aconseguit això, però
0: cuidado,
2: per aconseguir això hem tingut que ser humildes, sí. Despentar, treballar, ui. Bueno, molt bé, i el reconeixement a totes les figures de... Claro. Del club.
0: Igual Nacho esperava, bueno, Juan, si enguany són 11, crec que són milions de pressupost, bueno, pues igual l'any que ve són més, no? I a partir d'ahí, com que igual no li interessava ja la pregunta, pues, bueno, se, no, no, ha deixat de respondre.
2: I cada vegada sembla que ha fet falta
0: una
2: aportació econòmica major. La seva aportació crec que bueno, no sé, són 14, 15 quilos.
0: Però aquest esforç econòmic, Nacho, crec que són 11, 12 per al primer equip, crec que són 9, la resta han sigut per al femení, però dona compte el que ja contàvem al principi, són dos títols per al femení i són dos títols per al masculí, més tota la presència en finals del masculí, és que és una barbaritat.
2: És que el que ha aconseguit en les dues versions, en la masculina i la femenina,
0: és una barbaritat.
2: No està a l'abast de ningú, és que no està a l'abast de ningú, és una barbaritat, és emportar-te pràcticament tot el que se disputa en quant a títols de bàsquet a Espanya, no? I això és un mèrit increïble.
1: També veig el president de València Bàsquet, a Vicenç Solà, que està en el mig de la canxa abraçant-se amb els seus jugadors. I què es diu des de la graderia?
0: Que canten, Montero, que canten.
1: Els jugadors fent-se fotos. També veig Víctor Ruengo agafant la copa que acredita València Bàsquet com a campió de la Lliga Espanyola de Bàsquet. Mentre ens quedem a soles, jo crec que...
3: Ahí està Matt Costello alçant-se també. És que estava intentant pactar una entrevista amb Jan Montero, però sí. No té moltes ganes. No té moltes ganes.
0: Montero, però, bueno, no, cante.
3: Costello.
1: Costello.
3: Sí, Costello, que és el que està alçat en la tarima aplaudint a la graderia.
2: Sí, és que Montero tampoc vol entrar, jo crec que ja sí. En massa coses, no?
3: Sí, jo ho tinc clar, però bueno, vaig a tornar a intentar-ho.
2: Evidentment, tu vas estar en la persecució.
3: Home, clar, jo vaig a ser com Nogués, més o menys. Igual de cansina.
1: Jankó a cima, també qui marxa cap a la banqueta. Mentre la festa en taronja continua així en el Palau Blaugrana.
0: Entenc que estan tots els familiars, no? Tota la gent que jo veig ara, sí. Hores d'ara en la canxa, són familiars, clar, dels jugadors.
2: Sí, la família dels jugadors, la resta encara no s'han permès, s'han apropat a la pista, però no els han permès invadir. Entenc que això també, en lo anímic, en quant a la gent del Barça, la gent d'ací, és un golpe molt important. És que és assaborir d'esta manera, d'este nivell, el títol de Lliga en la teua pista, no? Però és mereixedor València Bàsquet, el reconeixement de tot el món, per ací, pues, mitjans de comunicació d'ací de Barcelona, dona, com diguem, és que no ha hagut color, és que no ha existit, no? En esta final un rival per a València Bàsquet.
0: València Bàsquet, destacar el que contàvem, estàvem comentant fa un ratet, conquista per segona vegada Lliga Endesa, aplasta el Barça, obtes el títol d'ACB, va obtindre el títol de Supercopa Endesa, se va classificar de manera històrica també per a jugar la Final Four de l'Eurolliga, i en l'equip femení, bueno, pues, campiones de Copa de la Reina i campiones de Lliga. És una barbaritat el que ha aconseguit enguany este equip. Una barbaritat.
2: I quan el club sembla que ha aconseguit aquella Lliga, no? I pensàvem, ostres, quan tornarà València Bàsquet? Sí, sí. És que València Bàsquet realment porta traçant ara este últim tram, que cada vegada els reptes són majors i aconseguix encara superar o igualar, no? I en este cas, en esta temporada, que és que està... és que no pots recriminar res en ninguna de les competicions, no? Perquè inclús en la Copa, per a mi fora seria partit que perds contra el Madrid, millor, però t'acabaràs deixant aquest enfrontament, arribant a semifinals d'Euroliga. És que estem davant l'excel·lència, com a equip, i se transforma en un títol. També seria, a veure, ser un molt injust arribar a aquest tram final i després de veure el nivell competidor de l'equip, que pues, te n'hagueres anar sense este títol de Lliga ACB, no? Mereixedors, i és el reconeixement total a una temporada ratllant l'excel·lència.
0: Mentretant, en el Mundial de Futbol està en el minut 68 el Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1 i el Suïssa 2, Canadà 0. Aleshores, ara en esta tercera jornada, que és la definitiva, seria líder Suïssa, segona seria Bosnia-Herzegovina, la que va tombar i que va privar de la possibilitat de disputar el Mundial a Itàlia, pues Bosnia seria sorprenent segona en este grup B de classificació per al Mundial, dos partits encara en marxa.
1: I Canadà?
0: Canadà casca 2-0 contra Suïssa, Luis.
1: Oh.
0: Sí, sí.
1: Què te pareix?
0: Sí.
3: Així de moment estan anant-se en tots, camí de vestidors.
0: Seria...
3: Camí de vestidors...
0: Seria, mira,
1: tercera,
0: ara
1: amb 3 punts.
0: Mira, Suïssa 7 punts, Canadà 4, Bosnia 4, i entenc que per gols
1: tercera amb 4 punts està dins.
0: Sí, pues Bosnia és tercera amb 4 punts ara, sí, ara.
1: Tercera amb 4 punts estan dins de les 32 seleccions que classifiquen.
0: Un punt per a Qatar, la selecció de Junior López.
1: Pues continúen abrazándose, ¿eh? ¿Cuántos abrazos?
2: ¡Dense abrazos! ¿Eh? Eso es para celebrarlo.
1: Una manera de abrazarse por par de todos.
2: El jugador sí que han entrado con ella, Salva Gómez, sí. Ya van entrando para el vestidor.
3: No, sí, si voleu tornar a escoltar a Juan, que está parlando en toches mitjans.
0: Sí,
3: la del micro.
0: Sí. Hasta que talle.
4: Guanyar la segunda lliga, que no som... Som la segunda lliga, ya está. Estem para comenzar. Moltes gràcies.
3: Pues mira, hasta ahí otra vez.
1: Estem para comenzar. Esta es la frase.
3: Mira, pues un altre dels protagonistes, Luis, ¿qué tal? Sí. Luis Arbalejo, director deportivo de Valencia Basket.
5: Muchas gracias, bien, nada, feliz. Al final así es ni en los mejores sueños, ¿no? El doblete, la Final Four, la conexión con la afición, el haber metido 15.000 personas tantas veces en el Roche Arena, la forma de jugar del equipo, el que haya jugadores como Álvaro, como Braxton, que se suban a medio trayecto y parezca que llevan años en el equipo. Que Pedro haya conseguido implantar esta forma de jugar, ¿no? Tan bonita, que engancha tanto a la gente, que no es fácil, ¿no? Y bueno, pues eso, ni en los mejores sueños, muy feliz, mejor temporada de la historia del club, va a ser difícil repetirla, pero bueno, vamos a trabajar para seguir construyendo y reconstruyendo el proyecto entre todos.
3: Imagino que un proyecto que lleva en parte tu firma, en gran parte tu firma, ¿no?, como protagonista, también te hará sentir orgulloso, ¿no?, de llegar al Valencia Basket y al poco tiempo encontrarte con un resultado así.
5: Sí, a mí me gusta decir que somos un equipo dentro y fuera de la pista. Yo tengo tres ayudantes en el departamento de scouting. El staff liderado por Pedro se involucra muchísimo en los fichajes. Hay jugadores como Puerto, como Larry, como Pradilla, que cuando yo llego al club ya estaban, ¿no? Este es un proyecto que se empieza hace años. Y sí, pues bueno, creo que hemos acertado en ciertas piezas, en el staff, en, al final todo ha dado una versión maravillosa de lo que es el proyecto y hemos conseguido, pues eso, estos dos títulos, la Final Four, el porcentaje de victorias y el cómo, ¿no? El cómo hoy, cuando íbamos casi 30 arriba en el Palau, es una barbaridad, ¿no? Y competir contra presupuestos muchísimo más altos, ser primeros en la liga regular en la primera vuelta a la Final Four, segundos, jugar a la Final Four, es que son tantas cosas este año, y luego pues muchos récords también individuales, que no son lo más importante, pero que también ayudan al crecimiento de los jugadores y al enganche de estas casi 1000 personas que había hoy. Yo estoy seguro que mañana va a estar lleno el Rocha Arena en la celebración.
3: Luis, te pregunto porque es un poco la sensación que tiene ahora la gente en Valencia Basket, el aficionado, es todo esto que estás comentando es muy positivo, pero ¿y ahora el año que viene qué hacemos? ¿Cómo se reconstruye un equipo en el que es un secreto a voces, pero Jan Montero parece que no va a estar? ¿Es sencillo, es probable, es posible reemplazar a un jugador de ese estilo?
5: No, pero bueno, es normal, son ciclos en todos los equipos, igual que nosotros fichamos a otros equipos, pues nos ficha a nosotros o viene el NBA. Trataremos de reconstruir, de fichar jugadores que vayan en la línea del equipo. Y es obvio que repetir esta temporada es muy complicado porque en 40 años de historia es la mejor. Pero trataremos, como dice siempre Pedro, de ser competitivos en todas las competiciones que disputemos, de ser reconocibles y bueno, y el tiempo dirá.
3: ¿Cuántos fichajes tienes cerrados?
5: Alguno, pero bueno, ahora vamos a disfrutar de esto y vamos a intentar eso, lo que te digo, reconstruir y en función de lo que pase, que hay muchas cosas que todavía hay mucha incertidumbre. Hacer el mejor equipo posible.
3: Enhorabuena.
5: Gracias.
3: Las palabras de Luis Arbalejo, director esportivo. Bueno, a mí me agrada apretarte con Tencuán también. A ver si solten alguna noticia. Desde veres que ahí se están molentre Nach, ¿eh?
6: Sí. Parla Nacho que Enric Carbonell y la de Luis Arbalejo, que también son peces claus, ¿eh?
2: Sí, son peces claus. Dan munt al llarg de la temporada, también. Vas ficant peces y les peces que piques sumen y son casi son diferenciadas, ¿no? El tema que ya da a remarcar de Braxton Key y también la aparición este tram de Cárdenas, que no era fácil, que una no apareguera y que acabara siguen protagonista. Pero tant, bueno, la construcción es que como del equipo es que es como si también fuera en cada posición muy bien coberta, ¿no? Dos jugadores per posición, dos diferenciales, que todos estiguen en este nivel de rendimiento. El problema ve a partir de ahora, que ahora te toca referte davant un poco estos baixes que va a patir l'equip i ahí tens que trobar peces perquè l'afició també s'acostuma, encara que se vulga baixar el suflé, però este València Bàsquet és ara el millor equip d'esta Lliga CB, és dels 4 millors d'Eurolliga, el que t'obliga entre cometes és a tractar d'estar en aquesta lluita de voler una altra vegada estar en la part més alta de les competicions, per tant ara és quan ve el problema de veritat per a reconstruir i trobar peces.
0: Tenim imatges. Perdona, Luis, tenim imatges de televisió, sí. Han banyat absolutament en cava al tècnic de València Bàsquet, Pedro Martínez, quan ha sumat el morro i estaven allí esperant-lo els jugadors. I demà que, pues és una bona pregunta, Luis, perquè hi ha molta incertesa respecte a moltes estreles, Nacho, Luis, Alba, de València Bàsquet.
1: No, me referís a mirant el
2: la festa
1: el
2: de
0: la festa.
1: Demà que Gomis.
3: Bueno, demà la intenció és anar a les 6 de la vesprada a la Basílica i després al Roig Arena a celebrar. Allà a les 8 és lo que té. Sí, correcte, és lo que té planejat o lo que tenia planejat el club. Suposo que ho confirmaran d'ací a les pròximes hores en els seus canals oficials, però la idea era eixa, a les 6 de la vesprada en la Basílica, a les 8 en el Roig Arena, i hi ha pues, més celebracions que segur que n'hi haurà en l'Ajuntament i en la Generalitat, i bueno, pues això evidentment continuarà, no?, arribant de cara als pròxims dies, perquè València Bàsquet, pues, aquestes situacions no arriben sempre, no? No arriben tots els anys, i evidentment pues, cal també organitzar tot aquest tipus d'esdeveniments.
0: És a dir, que per a demà està confirmat el que és la litúrgia habitual de
6: Basílica, Rocha Arena, i per un altre moment quedarà la visita a les institucions, Salva. A falta
3: sí,
6: de confirmació.
3: Sí, correcte, correcte, així és. És la, la idea que n'hi ha, és anar el primer a la Basílica i després ja cap al Roig Arena en tota la resta de l'afició.
6: M'acaba de vindre al cap, Lluís, aquell comentari del bo de Jaume Ortí quan va dir-li a l'alcaldessa Rita: vés a granar-te el balcó que tornarem.
7: Sí, no, treu la granera.
6: Treu la granera, Rita.
7: Sí. Pues això, així que demà, des de les 6, estarem dins de l'espai de Ximo Rovira i de Gemma Juan per a contar aquesta visita.
6: No volem ser invasius, però no tenim
7: sí,
6: més remei,
7: no
6: Lluís.
7: Des de les 8, en quan sentam els titulars de Gustavo Clemente, pues estarem amb dos micròfons inalàmbrics en el Roig Arena, amb la coordinació de Salva Folgado per a la Fiestuki, no?
2: La Fiestuki, però que la Fiestuki... Algú ja la van a continuar esta nit, que això...
6: L'equip fa nit a Barcelona?
2: No, l'equip no? agafa avió, perquè ells estaven pensant que si tenien que jugar un partit, tenia que l'equip descansar. Per tant, ells han vengut en l'autobús està així per a traslladar-los d'un lloc a un altre, però agafen avió però en principi per a descansar més. Ara no va ser per a descansar, ara va ser
7: per arribar pronte,
2: per a muntar la fiestuki total que els espera esta nit a tot este equip, a tota esta família de València Bàsquet, i demà hi ha celebracions també que acabaran, com heu comentat, en el Roig Arena davant tota una afició que jo també entenc que demà tornarà a plenar ixe Roig Arena.
6: I no sé si voleu parlar de futur o no, però no de futur respecte a actes, sinó a la incertesa que hi ha respecte a diferents jugadors.
7: Mira, estem acostumats en bàsquet, és normal que un jugador estiga un any en un club,
6: sí,
7: i que
6: al
7: següent marxe, vol dir, la cultura del bàsquet
6: és diferent,
7: diametralment diferent a la del futbol. Jan Montero ha sigut el millor jugador d'Europa esta temporada, ha vingut un transatlàntic com Olympiacos, li ofereix uns diners irrebutjables per a ell. Deixa en la caixa de València Bàsquet una pasta, perquè també li paguen un traspàs, no? Diu, Rodia?
2: 5-6 mil.
6: Mig milió d'euros, sí.
2: Sí, mig milió d'euros, perquè en la renovació que se li va fer i s'ampliació, ell va obligar. És que, clar, és que quan...
6: Tiene una clàusula d'un quilo, sí.
2: És que Montero té la manija de les cartes en les seues mans, és a dir, fa màgia, per tant, per a mantindre-lo, pues està desobligat un poc a tindre aquesta clàusula, però sí que hi ha jugadors, i jo crec que València Bàsquet el que va fer és caixa, en quant al tema de que comentava Lluís, de les clàusules, perquè en cas de confirmar-se lo de Montero, evidentment, però altres situacions també que sembla que estan en el mercat.
6: Badio, Braxton Key...
2: Clar, Badio té un quilate i mig, 1,6 kg, vull dir, estem parlant també de xifres que tu tiraràs cap al caixó en cas de que se produïsca un poc certes coses, però...
7: I és cert que en aquests diners, pues, Arbalejo tindrà que posar un bon ull i invertir en nous jugadors. Vol dir, quan Cameron Taylor vingué de Màlaga este estiu, esperàvem este rendiment, Rodilla?
2: Este nivell estelar, no.
7: No, tan de
2: nivellàs, no.
7: En que Màlaga no juga aixina.
2: Així, a este nivellàs, no, perquè així és que estaven davant d'un altre jugador superdiferencial. I tu també apostares, perquè tu feres un esforç també econòmic per a portar-lo, perquè també tingués que pagar la clàusula de Cameron Taylor per a treure-lo de Unicaja, i mira en quin nivell t'ha respost. El que sí que has fet en Cameron Taylor és assegurar-te-lo, allargar-li aquest contracte, per tant, la garantia de... que estarà així en les files de València Bàsquet. Te lliberes també del contracte de Darius Thompson, que també és un contracte molt alt. Mm-hmm. València Bàsquet el que va tindre és disposició, molta disposició econòmica, però clar, cal acertar per a suplir sobretot jugadors.
7: València Bàsquet aquest estiu és un equip ric.
2: És ric.
7: Perquè fa molta caixa, perquè es lleva contractes grans i perquè va en molts diners al mercat. Però fa falta encertar, No tots són diners.
2: No tots són diners. Este equip seria un eixample, és a dir,
7: sí.
2: Tu fitxes a Branko Badio de Manresa, vull dir que...
7: Braxton Key com un temporero.
2: Totalment,
7: En la temporada ja començada, sí. I mira com te ix.
2: Un temporero que vull dir que... Mira si un poquet de... No te genera el dubte, però vos vore-lo que no tens ixa opció d'un any més per a que puga continuar. Este és un jugador, per a mi també, que ha estat en un altre nivell, el tema de Braxton Key. Ja se sondeja també, apareixen els equips grecs també, sembla que que darrere la figura de Braxton Key, clar, va tindre un mercat molt obert entre els grecs, els turcs van aparèixer ahir per a tractar de poder abastar el seu fitxatge, però és un jugador que entre ell i Pradilla és que els rivals han patit. Per exemple, avui Toko Sengheila ha sumat, però és que darrere l'has castigat cada vegada, i tal com avancen els partits en aquesta posició de la pivot has dominat tots els moments de l'encontre, perquè són jugadors d'això de capacitat des del físic i de desgast dels rivals perquè es penalitzen a la mínima.
0: Pues estes coses les anirem coneguent a poc, el futur de determinats jugadors de València Bàsquet. Ara de seguida crec que podem escoltar algun protagonista des de la sala de premsa. No sé si estàs tu per allí ja, Gomis, si no, podem...
3: Estic encara per ací, per la pista, perquè ara mateix estan fent-se les fotos...
0: Però estan fent fora ja els familiars i demés, no?
7: Sí, sí. Han col·locat a muntó de pilotes en unes cadires.
3: Sí, estan signant-les.
7: Van signant-les. Suposo que
3: i fent-se la foto en el trofeu, en un fotocall que han fet la ACB, sí. En el fotocall de campions.
7: Jo el tinc així d'esquenes i no el veig, però l'han col·locat inclús una estona, i també veig a Saco estirar, està tombat en terra i està estirant el Saco, en eixa costum que tenen, clar, després de cada encontre, i la seguretat que comença a efectivament enviar fora.
0: Pues mira, estan en roda de premsa Jan Montero, sí. I Pedro Martínez. Si vos sembla, podem escoltar-los.
7: Clar, clar que sí.
0: Pues anem a escoltar-los, vinga. Jan Montero i Pedro Martínez, la roda de premsa dels moment campions des del Palau Blaugrana. Les escoltem.
8: Ha pisado el acelerador i ha arrollado al Barça. Como, no sé, ha sido un partido, entiéndeme la pregunta, como hasta final, casi sencillo.
9: Bueno, sencillo no, porque yo...
7: Enviar fuera.
0: Pues mira, están cancha. En rueda de prensa Jan Montero, sí. Y Pedro Martínez. Si posible, podemos escoltarlos.
7: Claro, claro que sí.
0: Pues haremos escoltarlos, venga. Jan Montero y Pedro Martínez, la rueda de prensa de los campeones desde el Palau Blaugrana. Les escoltem.
8: Ha pisado el acelerador y ha arrollado al Barça. Como, no sé si ha sido un...

0: Pues esta ha sido la rueda de prensa dels dos protagonistes del partit, de Pedro Martínez i de Jan Montero. No hi ha dubtes, no? Són són rodillas, tots grans protagonistes.
1: Són els dos grans protagonistes, els dos un jugador diferencial, l'altre l'ha portat també, perquè Pedro Martínez jo crec que l'ha portat a l'excel·lència de Montero. Ara sembla que parla Pedro
0: sí,
1: Martínez.
0: Sí, sí,
2: han jugat molt al seu límit. Han sortit jugadors que els teníem una mica desconnectats, han donat un pas endavant molt clarament, i altres que no hi ha hagut manera de desconnectar-los han continuat a un nivell molt alt, com el Toko Sengelia o el Veseli, i bueno, jo crec que

0: Les 11 de la nit en punt. Què tal? Benvinguts, benvingudes al 90 minuts, que com és normal, avui ha de començar donant-li l'enhorabona a València Bàsquet, que s'ha imposat de manera brillantíssima en la final. Només l'anècdota, que va ser el primer partit, però en el dia d'avui ha granat el Futbol Club Barcelona. En el dia d'avui alterem el nostre ordre habitual de les coses, que sabeu que quasi sagrat, però el primer, enhorabona València Bàsquet a tots els que composen València Bàsquet. Felicitats, campions. I ara me'n vaig amb els campions del punt a punt que ens han dut el partit, perquè crec que tenim a Salva Gomis en el Palau Blaugrana amb protagonista. Salva.
1: Sí, estem en el Palau Blaugrana i tenim per així el capi, Josep Puerto. Què tal, com estàs? Bona nit. Espera, que li quedava fer-se una foto. A veure, sí? Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Bien, sin palabras.
1: Com a capità, no? Com a valencià també, ser part d'aquest equip, ser el capità d'aquest equip i portar en un camí tan llarg, com diu el lema, a València Bàsquet per a guanyar la seva segona lliga, no?
2: Bueno, un orgull enorme, ¿no? Tindre la sort de poder tindre este grup de companys, tant de companys com de staff, és algo molt raro que passe, ¿no? Que hi ha tanta qualitat, ja no a nivell de jugadors, sinó qualitat humana de bones persones. Bueno, és molt difícil i al final...
1: Sí. Te veig emocionat, eh?
2: Sí, no, al final este últim mes i mig per a mi ha sigut molt dur. Feia molts anys que no he perdut ningú partit i este mes i mig, bueno, me lesioné el tobillo en una acció que era una tonteria en plens playoff de Euroliga, no? I bueno, ja el perdre el quart, quin partit Final Four ja era dur, no? De per si, i bueno, després vas tenir la mononucleosis. Això ja, bueno, això ja me remata, no? I bueno, el problema és que al final jo el turmell anava a tornar en playoff, però claro, el tindre la mononucleosis, pues vas per a la rehabilitació, no podia fer deport perquè se me inflamava el bazo. I jo me recordo estar en l'hospital en calle de rodes dient, què m'està passant, no? Estic mal de la enfermedad i a part tinc el turmell lesionat, no? Y ahora estar así, pues bueno, ¿qué te vas a decir? ¿No? Es increíble.
1: Te lleva la espineta, todo eso. Te lleva esa espineta. Poder haber arribado, ¿no? A tindre minuts en el Roig, así. Al final también es una manera de... Igual anaves a pensar, ¿no? Es que no soy partícipe, ¿no? Pero hoy portes penchado a la xarxa de este pabellón blaugrana y eres el capità.
2: Bueno, al final...
1: Que has arribado, que has sigut part también. No te puedes llevar mèrit.
2: Sí, yo... No, yo creo que... A mí, por ejemplo, como a jugador, lo que más me fot es el no poder jugar estos partidos, ¿no? Que al final son los partidos más bonicos, aún ya más tensión, más adrenalina, más... Son los partidos más bonicos, ¿no? Entonces, al final, como a competidor natural, pues siempre voy a estar ahí. Pero bueno, al final es así la mala realidad, ¿no? No hay res que pueda hacer, no... Sí, es la mala realidad, lo tengo que aceptar. I també al final d'aquestes coses aprens molt, no? Al final hi ha moltes coses que donem per garantitzades en el nostre dia a dia i hi ha que tindre clar que d'un dia a l'altre te pot canviar la vida per complet, no? Entonces, bueno, ja intentava ser conscient de això, de disfrutar cada moment antes de que em passara això, però al final, pues, quan te passen aquestes coses, pues, obviamente, molt més.
1: Què té este grup, Capi? Què té esta plantilla? Està darrere de tu un xiquet que esta nit ha estat en el tral, se'n va corregint en Larry, però què té este grup que li fa tan especial?
2: Bueno, és una combinació de moltes coses que al final és molt, molt, molt complicat que... És molt complicat que passen, no? Tindre aquesta combinació de gent jove, en talents increïbles com Jan, Larry... I com t'he dit abans, la qualitat humana del vestuari, i és molt complicat, no? O sigui, que s'ajunten totes coses i que després, en els moments importants, remates la faena, és molt complicat.
1: Quin missatge per acabar, Capi, li envies a l'afició, a tots els que han vingut, als que estan escoltant la ràdio, al que està tornant del Roig Arena i fica la ràdio per a tornar a casa, quin missatge li envia el Capi?
2: Pues mira, en relació a lo que he dit abans, jo els diria que que no perguem l'esperança mai, que, com he dit abans, la vida te pot canviar en qualsevol moment, però hi ha moltes que també te sorprèn i hi ha que disfrutar la vida, que al final és un canvi increïble.
1: Capi, moltes gràcies.
2: Vale, a tu.
1: Les paraules de Josep Puerto, que evidentment pues, emocionat, no? Després d'una temporada que ha estat llarga, que per ahir pues, també ha estat especial i que bueno, pues, no ha pogut aportar el que segur que li hagués agradat aportar en este tram final de temporada, per aquesta lesió, per aquesta mononucleosis que ell se'ns ha parlat. Estava en a punt de botar-li les llàgrimes, eh? Uh-huh. Estava emocionat.
3: No, és increïble el que t'ha contat, Salva. Bona nit. Sí, lo que t'ha contat, uf.
1: Sí, sí.
4: Es un documento abordador, el que acaba de conseguir Salva Folgado, perdó, Salva Gomis, de la veu del únic jugador del vestidor de València que parla valencià.
1: Del Musafes.
4: Que és del Musafes, com el Bocata. I que ens ha demostrat que l'esportista ho passa fatal. El tema de la mononucleosi estava prou amagat dins del club, sí. No volien que... Però ixa fotografia que ens ha mostrat d'ell assegut en una cadira de rodes en un hospital en mononucleosis i en un turmell a la virulé, és una imatge rodilla,
5: sí,
4: terrible.
5: Increïble. I damunt, o sigui, és que ho explica molt bé, perquè t'està anant tot tan bé a la perfecció, en un nivellàs també de Puerto en quant al xoc, el teu equip està increïble i te gira tot, no? Te gira tot, i per a un esportista en aquesta situació que no pots fer res, clar, ho passes fatal, i el missatge que deixa, que disfrutem cada coseta,
4: cada moment.
5: Oui, és per a saborir-ho, per a disfrutar-ho al màxim, perquè igual passa mal i sols poder estar així celebrant-ho, pues és algo increïble. Bueno, pues este equip, estos jugadors, esta forma d'expressar o no de la boca de en les paraules de Puerto demostra de quina pasta estan fetes estos jugadors.
6: És que el cabell de cadascun és el cabell de cadascun i cadascú passa els seus processos com els passa i això no té volta de fulla, però damunt tot el que li estava passant a ell, quant a més l'equip anava com un tir, té que ser si ja és molt fotut el que havia passat, és que li havien posat tots els ingredients en l'olla per a que el guiso isquera a mar de veres, però afortunadament aquesta és una història que ha tingut final feliç. Bueno, no sé si en el Palau Blaugrana, Luis Urrutia, a banda de vosaltres tres i València Bàsquet, queda algú més, perquè...
4: Que estan arreplegant les coses.
5: Que apaga les llums.
4: Així queda molt poca gent. Va començar una entrevista a Sergio de la Rea, aquí veig que s'alça el col·loquen en un tamboret ahí per a fer una entrevista. Veig a Salva Gomis en mitat de la canxa, crec que és l'únic micròfon que queda allí.
1: Sí.
4: Veig a Josep Puerto alçant-se de la cadira on estava, al costat de la zona on li ha fet la entrevista. També veig per així com ve Pradilla Maravilla, acostant-se a la zona de per a demanar-li que signar un valor també a Josep Puerto, però que de més de casa, vull dir, de Barcelona, jo crec que els que arrepleguen els trastos i poca cosa més.
6: Pues lo que tinc que fer primer és, com si fos el València Bàsquet, felicitar-vos per tot el que heu contat, per com ho heu contat, per ixe so de ràdio en directe que ha fet gaudir als oients del punt a punt a punt ràdio del títol de València Bàsquet, i lògicament, a banda de donar la paraula bona, vos demané, dins del que pugueu, si vos queda alguna paraula encara més per dir, la valoració final. Luis, comença per tu.
4: Mira, quan començà esta temporada de València Bàsquet, l'equip va enllumenar el món de la cistella, un bàsquet viu, ràpid, l'equip aplegava habitualment als 100 punts, fèiem la conya, partit de repartit, en rodilla, en fogada, l'equip va plegar als 100 punts, és que aplegava, és que no és habitual, i després començar a tindre victòries impressionants en Euroliga, va ser campió després de la primera volta de la lliga regular de l'Euroliga, líder de l'Euroliga després de la primera volta. L'equip continuava creixent, tingué algun xicotet problema en la fase com en tres quarts de competició d'Euroliga. En la lliga espanyola, abans de les tres últimes jornades, anava quint, tingué que esprintar per acabar siguent segon. però és que tot ho ha fet en harmonia, tot ho ha fet en sentit, i sobretot, Manolo, és lo ben estructurat que està este club. Vol dir, tots saben qui és Juan Roig, tots saben qui és el director general, tots saben qui és l'entrenador i tots saben qui és el director esportiu. I entre tots estan constantment parlant i entre tots són capaços de construir això. Així no ve cap jugador que no li agrada l'entrenador, no ve cap jugador que no li agrada el director esportiu, no hi ha cap jugador que no doni el vistiplau econòmic per a que vinga Juan. Vull dir, està tot engarçat, està tot coordinat, és, les coses, i en tot tan ben fet, les coses poden eixir malament.
5: Però Luis, però estàs molt prop. Estàs molt prop. I jo crec que aquest equip, en la maquinària que ha creat, en el club que ha creat, va estar prop sempre de guanyar, de competir-ho tot fins al final. Per què? Perquè és com si fos algo que s'ha creat perfecte, no? Des d'aquesta part de fora de l'engranatge, no? De direcció esportiva, de gestió, diguem, de CEO del club, no? Encarçada per Enric Carbonell. Però crec que ara ja el que es queda és, jo, és dir-los gràcies a aquests jugadors. És que és per a ficar-los en un pedestal, el tindre el compromís cada dia. És que no han trobat ni un moment de baixó i s'ha pogut escapar alguna cosa, com aquesta Copa del Rei, com en aquesta Final Four, però és que l'equip ha estat sempre ratllant a un 2-6%, donant tot en la pista, cada jugador creixent al llarg de la temporada, i el mèrit és increïble, de cadascun d'ells. Sí, pot ser que encapçale Montero, però és que tots han estat estel·lars, tots han sigut diferencials i podríem destacar-los a tots partit a partit. I després, aquesta maquinària la porta cap endavant un tio que és el millor entrenador que hi ha en esta competició, que és Don Pedro Martínez, que ha portat a l'excel·lència a este València Bàsquet.
0: Ara te demane la teua per a tancar, Nacho. Abans, Luis, recordar que això té continuïtat. Vull dir, demà, la festa dels campions, també en el punt a punt de A Punt Ràdio, en edició especial.
4: Sí, des de les 6 estarem en la Basílica de la Verge. Té que tornar-se ràpidament demà de matí Salva Gomis per a, des d'allí, contar com és ixa ofrena que es farà per part de València Bàsquet fins la Xeperudeta, i des d'ahí el autocar de València Bàsquet es desplaçarà fins la gran festa, no? Fins el festuqui del Roig Arena. Des de les 8 s'espera ple absolut en el Roig Arena per a celebrar esta segona lliga de València Bàsquet, quan veig a Pedro Martínez vestit en una camiseta i en pantalons amb tota la seva família que va fer-se la foto. Salva Gomis, estàs tu al costat?
1: Sí, li acabe de adelantar per la dreta a Pedro Martínez per a fer-me jo la foto en la copa, eh? Vull dir, no m'ha donat compte si arriba a ser, o sea, a donar-se compte d'ell. Jo crec que l'últim que faig en la meva vida, però bueno.
0: En fi. Una miradeta d'eixes creuades de Pedro Martínez no, sí, li la recomana ningú. No.
1: Espera, que tinc que tornar el peto. Un moment, ara torne.
0: Vale, ara tornes, tranquil. Nacho Rodilla, després que València Bàsquet perguera el primer partit, ja vaig dir això de... Hombre, a voltes la pel·lícula de Marvel no hi sempre, però és que no s'havia escrit l'últim capítol. És com quan Spider-Man mor en la penúltima de Vengadores, però ressuscita en la última. A la fi, l'heroi de Marvel sempre guanya.
5: Sempre guanya, i quan la maquinària la tens engrasada, quan l'equip funciona com a un verdader equip, jo crec que ho tens tot en la teua mà, i encara que te colpejara este Barça en el primer partit en un nivell d'anotació estel·lar, no?, per a l'equip de Xavi Pascual, semblava que conforme anava avançant un poc l'eliminatòria, o anava avançant, cada vegada els cols anaven a ser més a favor de València Bàsquet, i així ho va plasmar el segon dia, ho va plasmar també el tercer partit, encara que el Barça reaccionava, és que València Bàsquet atropellava per moments, quan accelerava atropellava, i avui, és que avui per al Barça era poder agafar-se a somniar en un quint partit, és que avui atropelles, ho ha dit Luis abans, en este palau atropelles al Barça,
4: i guanyes per 30,
5: l'anules, xales tot l'ambient i els jugadors ofuscats, sobrepassats. De fet, hi havia plors en la banqueta, però no era de perdre una lliga, no, era de sentir-se d'alguna manera atropellats, passats per damunt per este vendaval que és València Bàsquet.
0: Te tinc que fer una última abans d'acomiadar-vos i acomiadar també Salva Gomis. La gran pregunta és, i ara què? Perquè és evident que d'ací van eixir jugadors.
5: Sí, però tot això no és... O sigui, tot el que té València Bàsquet no és crear sols un equip, una
0: clar,
5: temporada,
0: clar,
5: ja
0: clar,
5: està. València Bàsquet té un organigrama, una forma de treballar, una forma de funcionar. Clar, és que això té, molta, té molt de sustento, no?, per encarar el futur.
4: Te ho ha contat Juan Roig només acabar el partit. El peus a terra, tenim que tornar a començar.
5: Clar, i ese missatge de tornar a començar és tornem a refer-se i tornem a estar ahí, això, i tornem a lluitar per el màxim. Campion, sí. Jo crec que aquest equip, en la dinàmica en la que s'ha ficat, té la idea molt clara del que vol, no va fitxar jugadors que no estiguen en aquesta línia del que entén Pedro Martínez que té que ser en el seu equip, i això va sempre a trobar un guió d'estar en un perfil de jugador, en un perfil d'equip supercompetidor i sempre agafant-se a la part més alta en la lluita de qualsevol títol. Jo en aquesta esperança estic i se n'aniran jugadors, però també València Bàsquet d'alguna forma va tindre pasta perquè va tindre clàusules que van abonar per això, per aquesta marxa d'alguns jugadors, i això li va possibilitar poder tindre engranatge de jugadors respecte a la temporada pròxima.
0: Salva Gomis, has tornat el peto?
1: He tornat el peto i estava off the record estava parlant amb Pedro Martínez, que va cap al set que tenen en la tele, però suposo que encara parlarà un poquet més, que com no parla prou, pues encara té que parlar un poquet més Pedro Martínez.
0: Molt bé, pues companys, l'enhorabona, felicitats, com deia València Bàsquet, felicitat a vosaltres per el que heu contat i com ho heu contat en ixe punt a punt especial en el dia d'avui, on València Bàsquet li ha guanyat 84-108 al Futbol Club Barcelona. Luis Urrutia, Nacho Rodillas, Salva Gomis, enhorabona i moltíssimes gràcies.
4: Adeu, bona nit.
5: Adeu, bona nit.
0: 11 i 17, com deia, han sigut moltes hores en directe i això és un extracte de com ha sonat en el punt a punt de Punt Ràdio.
7: Tinc per a tu una promesa i una passió que es fa gran.
8: 84-108 des del Palau Laurana. Última possessió, senyores i senyors, València Bàsquet és campió de Lliga. València Bàsquet guanya la CB. Per tants i per tants, Nacho Rodilla, campió.
5: És increïble, quin nivell de compromís, quin nivell més estel·lar. Estem davant tios que se ho han deixat tot, que han plasmat un nivellàs en quant a la parcel·la ofensiva, sempre compromesos en el treball darrere per a encumbrar a València Bàsquet a este segon títol de Lliga en la seva història. I ens fiquem en peu per a ovacionar-los, per a reconèixer tot el que ens han donat, a ells, a tots aquests jugadors, a Pedro Martínez i el seu staff, a Juan Ros també, en aquest recolzament sempre, a Enric Arbonell, a Luis Arbalejo, tants i tants i tants que han portat al nivell increïble, al nivell ja d'esta temporada a este València Bàsquet. A vol Puerto, però ja, espera, Puerto, que te va portar Antonio Martín.
8: Que ara te la donen Josep Puerto i Jaime Pladilla. Li dona la
5: cap ací, cap allà.
8: València Bàsquet, campió de Lliga. Alça el trofeu en el Palau Blaugrana. Ha guanyat per 3-1 la sèrie final. València Bàsquet alça el seu segon títol de la història.
1: S'instaura València Bàsquet en el més alt també del bàsquet espanyol?
9: No, bé, bueno, sí, han fet una gran cosa, però no us ho creguem que n'he tingut lligues. Tampoc som ningú cracs, no? I llavors n'hi ha que aixafar els peus en terra i ja està.
1: Però n'hi ha que anar a per més.
9: Bueno, sí, però amb modestia.
8: Una història. 84-108.
10: Barcelona también ha hecho un inicio de partido como esperábamos, excelente. Han estado muy acertados en el tiro de tres, pero hemos seguido picando la piedra, jugando con ritmo. En defensa hemos estado bastante bien y gran partido. Gran partido de, bueno, de Mari Moore, de Álvaro, de Max Costello, del que le darán ahora un premio individual, ¿no? Un gran partido de todos.
0: Valencia. ¿Cuál es el próximo reto de Jean Montero?
11: Bueno, yo creo que seguir ganando títulos, ¿no? Mi primer título como profesional. Y yo creo que, bueno, las ganas de seguir mejorando, las ganas de seguir compitiendo a un alto nivel, yo creo que están ahí. Y solamente le pido a Dios que seguir ganando títulos.
12: Bueno. Quiero preguntarte, parece que hoy los sueños se cumplen. Mira, cuando justo llega Juan Roig, vamos a pedir a Juan Roig,
13: que dé un abrazo
12: a Jean Montero.
14: Es un crack y se ha portado con nosotros fenomenal. Y es un crack y lo ha hecho muy bien. Y estamos muy orgullosos de él. Y donde vaya, bienvenido será cuando venga.
0: Muchas gracias.
7: Nervis desde la banqueta. Últim
1: Tim Peracía, a Branco. Papi, papi, imagino que muy contento, ¿no?
15: Sí, la verdad, emociones muy altas ahora mismo. Creo que eso es los frutos de toda la temporada. Hemos peleado, competido toda la temporada.
1: ¿Dónde ha estado la clave de este equipo para ser tan regulares durante todo el año?
15: Yo creo que creer en los entrenadores y nuestro sistema de juego y defender muy bien. Somos un equipo que juega muy rápido, pero también estamos defendiendo muy bien siempre.
16: Ya lo decíamos, ¿no? Yarsh era el camino. Creo que ha sido la frase del año. No sé si son 92, 93 partidos que hemos jugado y creo que ha sido 91. Y creo que ha sido, pues eso, el trabajo de esos 91 más la pretemporada, más el año pasado. La verdad que ha sido una noche muy bonita también, con incertidumbre, pero sobre todo centrado en lo que podía venir ahora, en intentar estar lo más centrado en el partido posible. Es lo que he intentado hacer. Creo que el equipo ha dado un plus de concentración. Sabíamos que se tenía que quedar aquí y eso es lo que hemos intentado hacer. Principalmente me acuerdo de mi familia, de mis amigos, toda la gente que ha estado alrededor durante todos estos años. Creo que siempre me han apoyado y esto también es suyo, y también de toda la afición que nos ha visto. La verdad que se lo merecen también como nosotros.
0: Y 22, el so dels campions, el so de València Bàsquet, campió de Lliga, felicitats, i així ha sonat en Apunt Ràdio, en el punt a punt. 11 i 22, pausa per a la publi i tornem amb més coses així esta nit en un molt especial 90 minuts.
17: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, en Apunt Ràdio.
18: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala, exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
19: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
20: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
21: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
20: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
21: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
20: Preinscríbete en umh.es.
22: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
23: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
24: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
23: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
22: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
24: Anuncia't de les nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
17: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
24: Juga amb nosaltres esta temporada.
25: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
26: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Tinc per a tu una promesa y una passió que es fa gran com el xiquet.
17: Estàs escoltant 90 minuts
7: com la xiqueta que sempre ha somiat. Som la gent de...
17: amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
7: Som

0: És 11:25, en esta nit plena d'alegria perquè València Bàsquet, l'equip taronja, ha conquerit el seu segon títol de Lliga. 2017 va caure el primer, també amb Pedro Martínez a la banqueta en el dia d'avui. És que ha atropellat, s'ha endut per davant directament al Futbol Club Barcelona i li han donat una diferència bestial. 84-108 en el Palau Blaugrana per a tancar la sèrie de la final. Però este 90 minuts és especial, no només per València Bàsquet, sinó també perquè estem molt pendents d'Alacant. Avui, ahir, és el dia gran de les seues festes, la nit gran de les seues festes, en les fogueres alacantines, i ahir tenim el nostre company David González. Hola, David, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit des d'esta plaça de l'Ajuntament d'Alacant. Així queden escassos minuts per a que creme tot. Són les 11:26, queda poquet més de mitja hora. I ara mateix està produint l'entrega per part de Pedro Espadero, de l'artista de la foguera oficial, dels detalls, dels ninots, dels xicotets, detallers que ha fet per a regalar, per a que s'emporten les veies del foc d'Alacant, Maria Pastor i les seues dames, també l'Ira Arellano, veia del foc infantil d'Alacant, i les seues dames han fet el propi amb Sergio Gómez, amb l'artista de la foguera oficial infantil. Queda poquet temps per a que aquestes fogueres es convertisquen en cendres. Ara mateix n'hi ha moltíssima gent així esperant a que comencen a cremar, i la plaça ja està a fosques, ja tenim eixe ambient que ens anticipa que de seguida veurem cremar aquestes fogueres. Així enfront tinc a Singulars, eixa foguera que ha presidit durant els últims dies esta plaça de l'Ajuntament. Singulars, eixa foguera de Pedro Espadero que homenatja a diversos pobles de la província d'Alacant. Onil, la Torre de les Massanes, Alcoi, Busot són algunes de les localitats que han sigut homenatjades en este monument, i de seguida els 18 metres que presidixen este monument desapareixeran per a convertir-se, com dic, en cendres. Així, ara mateix el protocol se continua desenvolupant. Estan en este mateix moment l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, amb David Olivares, el president de la federació, i la vella del foc, Maria Pastor, i les seues dames. També està, ara mateix, arriba a veure el president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca. En fi, preparats i ben pendents de com es desenvolupa eixa crema des d'ací, des d'esta plaça de l'Ajuntament. Així que, companys, vos puc contar que des d'ací l'ambient és d'impaciència ja entre el públic perquè volen veure cremar esta foguera oficial. A més, tenim la curiositat, també sempre és atractiva esta crema, perquè al costat, en un dels carrers que aboquen a esta plaça de l'Ajuntament, tenim la foguera de la plaça de Santa Maria, que també cremarà d'ací uns minuts, així que tindrem dos cremes pràcticament paral·leles. La primera, això sí, serà la de la plaça de l'Ajuntament, a continuació immediatament de la Palmera, que es llançarà des del castell de Santa Bàrbara. Seran els amics de la pirotècnia Pibierzo de Lleó els que llançaran, els que dispararan per primera vegada eixa palmera, il·luminaran el cel d'Alacant, i això significarà que eixa tradició per a cremar les fogueres arranca. I la primera, com dic, serà esta foguera oficial a la una. Serà el torn de la guanyadora de la foguera de Florida Portazgo, la guanyadora de la categoria especial, i ara mateix s'encenen de nou les llums per a que es puguen realitzar eixes fotografies, les velles del foc, la vella del foc i les seues dames. Així que Manolo Salva, des d'ací, eixe és l'ambient. Queda menys de mitja horeta ara mateix per a que creme esta foguera.
0: Lògicament, quan comença a cremar, tindràs el pas per a contar-ho, però en qualsevol moment que tingues qualsevol cosa de contar-nos, qualsevol protagonista que veges que pot ser d'interès, tens les línies permanentment obertes, David.
1: Vos demane pas en qualsevol cas en que tinguem algun protagonista per ací.
0: Perfecte, 11:29, un 90 minuts especial. Hem començat amb l'alegria del València Bàsquet, seguim amb la festa del dia gran o de la nit gran en les fogueres d'Alacant, però som fidels també en part al nostre programa, que ara mateix el que va fer és avançar una miqueta, però avui tocava el temps de tertúlia i d'anàlisi, que comença ja.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 94.8.

0: Benvingudes a l'Hora de la Cultura en una edició novament més curta, com comentàvem fa uns instants en la vesprada de Punt Ràdio. Els qui seguiu de prop el bàsquet segurament sabreu que avui es disputa el quart partit de play-off pel final de la Lliga ACB de bàsquet. I com dèiem, no? Si és per a vindre amb la Copa, doncs benvingut siga el retall en minuts del programa. Podrem celebrar-ho, no? Comencem parlant-vos d'un llibre fixat per a col·leccionistes. Es tracta de Susi, un llibre que publica la Fàbrica Editorial en castellà i que entra en detall en la relació de Nick Cave i la seva dona, Susi. La tercera persona en el projecte és la fotògrafa, la gran fotògrafa Dominique Iserman, amiga íntima de la parella des de fa dècades. Nick Cave va conèixer la model anglesa Susie Bick l'any 1997, quan ell es refeia d'un trencament breu però intens amb P.G. Harvey un any abans. Doncs bé, la coneixia l'any 1997, el 1999 es van casar i fins avui són una parella quasi modèlica, han tingut 4 fills, n'han perdut 2 i són, qui ho diria, no? El qui tot ho trencava, aquell Nick Cave que semblava sempre a la vora del precipici, doncs és una de les persones dins del àmbit de la música amb una relació més longeva. Els tres personatges del llibre van participar de la portada del disc Push the Sky Away, una fotografia de Dominique Iserman que va ser robada en un instant, no? En l'instant en el qual Nick Cave va entrar en una sessió de fotos de la seva dona, de Susie, ell vestit de traje, ella nua, amb els cabells cobrint-li la cara, una portada mítica. El cas és que el llibre, que eixirà en setembre, és molt recomanable per les fotos d'Iserman, pels textos de Cave sobre Susie i per les històries que es conten. El llibre és testimoni també, per exemple, de la maternitat i del que va suposar perdre un dels dos bessons. Segons ha assegurat Nick i Susie, és un llibre sobre l'amor. Però hi ha una edició especial de 500 exemplars que estan signats per Nick i Susie Cave i amb el segell d'Iserman, que eixirà pel preu de 100 euros. I en veure això jo he pensat, ostres, que car, no? Fins que m'he adonat que estava reproduint allò que en alguna ocasió he criticat. Realment 100 euros per un llibre d'aquestes característiques és car? I he començat a repassar què ens pot costar un sopar, per exemple, si demanem un vi de qualitat, o el que es paga per eixes sabatilles de muntanya de moda, tot i que la gent se les posa per anar a prendre cafè. No serà que li demanem a la cultura massa sovint que siga de bades? I de seguida he recordat quan Carme Alborg va posar preu a l'entrada de l'IBAM, que se'n va liar una ben grossa, dient que si érem capaços de fer-nos una cervesa per aixos diners, molt més per visitar un museu com és l'IBAM. I tenia tota la raó. Segurament hem de posar preu a la cultura per poder fer entendre que té un valor, tot i que preu i valor no siguen el mateix. Siga com siga, un llibre de col·leccionista signat pels protagonistes, com és el cas de Susie, per 100 euros, no és cap preu desgavellat. Tot és relatiu i, com diuen els països on es compra regatejant, el preu correcte d'una mercaderia és aquell que tu veus lògic i raonable de pagar per allò que t'emportes. Són les 7 i 11 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: sona, ja sabeu que no ens agrada parlar damunt de Lou Reed com damunt de tants bons músics, però és el que hem de fer a la ràdio. Està sonant la sintonia del Cerverator. Rafa Cervera, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Reis.
0: Avui amb un tema ben bonic, eh?
1: Sí, no?
0: Avui... Jo crec que sí.
1: Sí, jo crec que també, no? Artistes LGTBQ+, dels anys 70, 60, 70, 80, no? Que van tindre la seva importància, però que no són massa coneguts o reconeguts, perquè, clar,
0: pensem que en els anys 60 i 70, també 80, però ja no tant, doncs era complicat. Era complicat fer un gest, no?, de suport o a favor del moviment, no?
1: Sí, la cosa encara estava com naixent, no?
0: Sí.
1: La visibilitat que diem ara, no? Ah. I és que esta gent va ser gent que va lluitar contra els prejudicis i l'homofòbia i la marginació, i que, bueno, pel que siga, no estan en primera fila, no? Gent que, com per exemple, Lance Loud, no?, que és el cantant d'un grup que es diu Mumps, grup que va operar al Nova York dels mitjans del 70 i que apenas va tindre repercussió, però que eren molt bons, eh?

0: sembla tan contemporani, això.
1: El que les llàgrimes de cocodril... Sí.
0: Oh. També.
1: Sí. No, a veure, com et contava, Reis, els mumps van ser populars, no?, als circuits independents de la costa est i oest i poc més, no? Eren una banda molt interessant, però la sort no els va acompanyar. I Lance Loud, que era el seu cantant, era un personatge polifacètic que també va treballar per Andy Warhol, va escriure en revistes de música, en la revista Interview de Warhol, i el millor de tot, va ser la primera persona que es va declarar gay en un programa de televisió.
0: Wow.
1: Això va córrer uns anys abans, quan la seva família, 1973, crec que va ser, va protagonitzar el primer reality de la història, American Family. I Lance va confessar davant de tota la seva família i les càmeres que ell era homosexual.
0: Wow.

0: Bé, ens havíem quedat amb Lancelot, que li anuncia a sa mare i a tota la família que és gay en el programa, un dels programes de més audiència pop. No vull ni imaginar-me el que passaria. Sí. I ara què estem escoltant?
1: Ara estem escoltant Valentino. I was born this way. Esta és la primera cançó de la música pop en la qual un artista es declara obertament gay des de la mateixa tornada de la cançó. I was born this way. Jo vaig nàixer d'esta manera. És un tema de l'any 1975 interpretat per Charles Harris, de nom artístic Valentino, i diu: sí, soc gay, no és una errada, és un fet, jo vaig nàixer d'esta manera. Això és el que canta Valentino en este tema històric que sols 3 anys després va convertir-se en un èxit discotequer en una nova versió de Carl Bean.
0: Home, estem parlant de 1975, posar-se a cantar sí, soc gay, no és cap error, és que jo he nascut així.
1: Sí, sí.
0: Sí. Que valenta era esta gent, no?
1: Sí, perquè no era lo habitual, no? O sigui, pensa que els motins de Stonewall van ser 1969, o sigui, havia set, sigut...
0: Sí, sí, encara sí, cuitjaven, sí, no?, els efectes d'allò.
1: Sí, i l'homosexualitat era un delicte en Anglaterra fins 1967.
0: Així més tard. Així vam tardar prou més amb la llei de vagos i maleantes.
1: També, sí, perquè era, clar, estava
0: era
1: qui
0: delicte,
1: estava.
0: Era delicte.
1: Clar, i fins al 1978 es va acabar aquesta llei, no? O sigui que ja veu, sí, sí, calia ser valent per
0: agosarat, vaja, sí, per a poder fer això, no? I després diu que Carl Bain va fer la versió que va petar en les discoteques, no?
1: Exactament, la seua va ser el gran èxit, però cal recordar Valentino que va ser el pioner, no?, el que la va gravar per primera volta i que va ser el primer en dir les coses sense por i convertint-les en una festa.

0: ara? Esta dona és...
1: És Norma Tanega, que és una artista polifacètica d'origen filipí que es dedicava a fer música folk, però també feia música experimental. A més, també treballava en el camp de les arts visuals. És un personatge molt interessant i que podria dir-se que és un d'aquests personatges que, per ser dona lesbiana i racialitzada, ha quedat invisibilitzada.
0: Tot per a triomfar.
1: Exactament, entre cometes, per desgràcia, no? Però és una artista molt, molt interessant i, clar, ella era obertament lesbiana, que també era una cosa rara per a l'època, perquè estem parlant de principis dels 60.
0: Uf.
1: Cuidao, i era obertament lesbiana en un món...
0: Una cosa rara, sent a més una dona racialitzada.
1: Exactament.
0: Perquè s'havia de tindre... molt de coratge, no?, per a plantar cara a una societat d'homes blancs.
1: Exactament. Eixa era la qüestió, no?, que és que ja era, o sigui, tots els condicionaments per a que te feren... Cuidao, i era obertament lesbiana en un món...
0: Una cosa rara, sent a més una dona racialitzada.
1: Exactament.
0: Perquè s'havia de tindre... molt de coratge, no?, per a plantar cara a una societat d'homes blancs.
1: Exactament. És que eixa...

0: homes blancs heterosexuals, no?
1: De fet, s'ha sabut molts anys, dècades després, moltes cantants que eren lesbianes, que han sigut lesbianes o que encara ho són, que són molt, molt grans, però era prou habitual amagar-ho, perquè ja pel fet de ser dona patien la seu, ja patien una discriminació. Si damunt eren lesbianes, bueno, i si és com esta dona, Norma Taniga, que damunt era racialitzada, vull dir... O passaria mal esta dona, no?
0: Mira, jo crec que però la percepció que jo tinc ara d'ella és que era una dona que estava molt segura de si mateixa, no? Que estava empoderada, per dir-lo d'alguna manera.
1: Per dir-ho modern.
0: Sí, per dir-ho modern, perquè clar, si tu dius el que eres i no t'amagues, no? I tal, jo pense que, a veure, passaria malament, perquè passaria aquestes coses, aquestes coses no són, no? Sempre tenen un preu.
1: No?
0: Però jo, la que sí que lo va passar mal, molt mal, malament, és la que va ser la seva parella, que és Dusty Springfield, que ella va ser una dona blanca amb molt d'èxit, perquè va ser una de les grans cantants pop dels anys 60. En Anglaterra era una d'esa. Tenia un porró de hits i algunes d'aquestes cançons, alguns d'aquests hits, se'ls va composar Norma Taniga, i així es van conèixer i van iniciar una relació que, per descomptat, havia d'estar
1: amagada
0: i oculta, perquè clar, en el cas de Dusty Springfield estava la pressió mediàtica i la pressió industrial. O sigui, tu no pots dir que tu eres així, perquè això és un mercat, això és un negoci.
1: I a més la premsa ho preguntava, fixa't. Sí. No pare de veure, no, saps allò de l'algoritme, que quan veus una cosa te'n mostra moltes iguals, no? Entrevistes a... Estos dies em veia una... a Freddie Mercury. Però vostè és homosexual? A Michael Jackson. Però vostè és... que clar, ara dius, i a tu què t'importa? No? Sí. És a dir, què ens importarà la resta del món el que faça un artista, no? Tret del que faça com a artista damunt d'un escenari, no?
0: Exactament.
1: En aquella època es preguntava molt.
0: I a més no estava...
1: viure.
0: Sí, però era també amb el component ixe del xisme, no?
1: Sí.
0: O sigui, per a doctorejar, per a escampar, sí. No? I... Clar, mira, n'hi ha un llibre molt interessant que acaba d'eixir ara en castellà, que es diu El secret públic, que és la història de com la cultura queer va influenciar la música pop des de que va néixer en 1955 fins 1978. No és que en 1978 aquesta influència termine, no. El que passa és que l'autor va decidir deixar la història ahir en aquest any abans de que arribi la sida, que va ser com la gran massacre, no? Però en aquest estudi... El càstig diví, exactament, no? Per pervertits, mireu lo que vos
1: mireu
0: passa.
1: Mireu lo que vos passa. Sí, sí, totalment.
0: I en aquest llibre es conta que algunes publicacions als anys 50, 60, sobretot en Hollywood, eren molt de clavar-se en la gent, no? Per a fer mal, no? O sigui, per a fer mal. Era, si tu tenies problemes amb les drogues, amb l'alcohol, si eres infidel a la teua parella, o si eres... tenia relacions homosexuals, i sempre n'hi havia una sèrie de periodistes i una sèrie de mitjans que eren especialistes en utilitzar aquests temes per a fer mal, no? I clar, eixa por, eixa pressió creava una por, no? I Dusty Springfield, tornant a les dones de les que estem parlant, no? Dusty Springfield va acusar eixa pressió molt, perquè va patir molt, va tindre una vida molt desgraciada a nivell sentimental per aquestes qüestions, no? Perquè clar, no podia dir-ho, tenia por de que sapiguera i totes aquestes coses, no? Per això, 1987, els Pet Shop Boys, que són un dels grans icones gay de la música pop gay, no? Van fer tota una reivindicació amb ella, no? Van gravar una cançó que es titula What Have I Done to Deserve This, que he fet jo per a mereixer això, i la van convidar per a que cantara, i la cançó va ser un gran èxit i va ser la gran reivindicació pública d'una dona.

0: de que sí que mereixia pues esa recuperació i ese respecte, no? Perquè la cançó, el títol lo diia molt bé, no? What have I done to deserve this? Què he fet jo per mereixer això, no? Que, per cert, ja em calle, el títol és posterior a la pel·lícula d'Almodóvar. O sigui, que,
1: ah?
0: Sí. La pel·lícula d'Almodóvar és del 84 i esto és del 87, o sigui que n'hi havia algú que estava
1: doncs,
0: amb l'antena.
1: Doncs potser Almodóvar va ser una font d'inspiració, no?
0: Sí, per
1: a ells, no?
0: Doncs. Pot ser.
1: I on anem? De Norma Taniga?
0: Ara ens anem...
1: Aquesta cançó, per cert, sí. Va ser famosa després, no?
0: Fa uns anys, en la sèrie El que fem en les ombres, que és una sèrie molt divertida i molt destarifada sobre uns vampirs, no?, que viven en el món modern, món actual, la cançó dels títols de crèdit era esta.
1: Era esta cançó que està sonant.
0: Que es va fer popular per això.

0: Escoltem una nova veu de dona.
1: Sí, sí. Ara és una cantautora, Frank, una cantautora californiana que al principi dels 80 va fer un folk on ja reivindicava el seu lesbianisme, la seva imatge i amb la seva música, les seues lletres, no? En esta cançó, per exemple, Everywhere I Go, I Hear the Go-Go's. I on vaja, escolta les Go-Go's. Les Go-Go's era un grup tot de dones amb una bellesa normativa, que van ser molt populars la segona meitat dels 80, sobretot als Estats Units. I clar, pues ella està aquí parlant, no?, d'aquesta obsessió, aquesta cosa, no?, de veure a les Go-Go's, de sentir, escoltar a les Go-Go's per tots els costats, no? A més, Frank tenia una imatge masculinitzada que trencava la imatge normativa de les cantants femenines de qualsevol gènere. O sigui, Frank era una dona amb cabell curt i que no anava maquillada i que... I,
0: bueno, una cosa com Patti Smith.
1: No, Patti Smith era encara tenia rasgos femenins. Frank es podia dir que els rasgos femenins habituals els va eliminar completament. O sea, era una dona que podia aparèixer, si no tal, podia aparèixer un home.
0: Això en el principi dels 80, no?
1: Sí, ella venia del punk, no? I feia un folk que de vegades també denunciava les polítiques exclusives de Ronald Reagan i Margaret Thatcher, clar, com no? I ara, pues, canviem de terç, sí, no? I tornem als 60. Va.

0: Per què puc seguir? Estava preguntant-li a Rafa, com és que puc seguir jo esta cançó? Perquè ara, si me preguntes, no sabria dir-te qui són.
1: Pues mira, són The Tornados i la cançó és de l'any 1962.
0: Jo no havia nascut, com és que jo puc seguir-la? Perquè me sona molt.
1: Perquè és un tema d'estos clàssics d'eixa època, de quan estava de moda la música surf, de quan en Anglaterra es feia esta com música surf, però instrumental. I The Tornados van tindre un gran èxit amb este tema, Telstar, no? Que era un homenatge a un d'eixos satèl·lites que es van llançar a l'espai exterior, que era com un dels temes que interessaven als artistes del
0: 60.
1: Del pop. Sí, del 60 del pop, no? Perquè era com la novetat, l'espai, els coets, els satèl·lits i aquestes coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I bé, els Tornados eren un grup molt popular i innovador d'eixa època, i aquesta reputació van aconseguir-la gràcies a este senzill. Telstar, que va revolucionar la música pop pel seu son, no? I que està, com es pot escoltar, sí, ple d'efectes futuristes, sí, i que en aquest any evocava a l'espai exterior, no? Quan la carrera espacial començava a accelerar-se. Però el gran protagonista d'esta cançó és el seu productor, Joe Meek, que és també un productor molt rellevant dels anys 60, no? És com una mena de Phil Spector alternatiu,
0: sí,
1: no? Sí. Va tindre molts èxits, va produir molts èxits, un grapat d'artistes, i era un visionari, no? Perquè va crear un so molt especial amb coses experimentals que després se l'aplicava i que tenien i que ajudaven a que la cançó tinguera èxit. El problema de Joe Meek va ser que era gay.
0: I això era un problema en els primers anys 60.
1: Sobretot en Anglaterra, que anaves a la càrcel. Sí, sí, sí, tal. I ell estava assustat perquè pensava que la seva mare, ja de xiquet, la seva mare ho sabia i pensava que anava a denunciar-lo. O sigui,
0: sa mare?
1: Sí, sí, sí. Era...
0: Bé, casos n'hi ha hagut,
1: sí,
0: de mares,
1: sí,
0: que... pel bé de la criatura han acabat fent-li molt de mal, no?
1: Clar, a veure si, no? si lo reconduïm, no? Mm. I, bueno, pues, quan la homosexualitat era encara un delicte, pues, Joe Meek tenia que vivir la seva vida, pues, com sempre, amagat, assustat i tal, no? Va tindre un final molt tràgic, no? Perquè al final va morir en unes circumstàncies molt lletges, però va deixar un llegat, no? Que és pues, cançons com esta, que encara que no són seues, però el seu so va sobreviure i va reivindicar
0: el seu segell.
1: Exactament.

0: Wow. I això?
1: Això, Total Eclipse. Que mira,
0: ara el 12 d'agost la posarem de banda sonora.
1: Sí, sí, sí. Mira, escolta, ja veu.
0: Sí.

0: Wow.
1: És un cantant d'òpera. És un cantant d'òpera professional. Què passa? Que este home, Klaus Nomi, va deixar l'òpera, ell era austríac, i se'n va anar a Nova York, no? A fer a veure si podia fer una carrera millor, no? I allí es va caure a l'escena artística underground de l'època, amb tota aquesta gent.
0: Anys 70, no?
1: Sí.
0: Imagina't.
1: I
0: tot el que hi havia per allí.
1: Clar, pues eso, Patti Smith, Stalfinger, Sandy Warhol, Jim Jarmusch, Donna Cara, no sé, aquello era una cosa que donava por de tan bona que era, no? I ahí va arribar Klaus Nomi. Klaus Nomi tenia també una imatge molt, molt, molt especial, no? Perquè guapo, guapo no era. I tenia una imatge molt especial. I, a més, era cantant d'òpera. Clar, quan va decidir que va fer música, el que va fer és barrejar l'òpera amb la música pop, el tecnopop, que estava començant en eixe moment i tal. Ell treballava com a dependent en una tenda molt, molt famosa de l'època, Fiorucci, que era una tenda de roba i on també n'hi havia coses molt interessants, molt boniques i molt cares, no? Molt exclusives. I era com això, Fiorucci, era com la versió diurna de l'Estudio 54. O sigui, que ahí anaven tots els famosos abans d'anar a la discoteca o quan eixien de la discoteca anaven ahí pues a fer el gos, perquè, clar, a treballar no anaven, no? I ahí estaven Klaus Nomi. Bueno, ja gastar, imagina, no? Ell estava en Klaus Nomi i Joy Arias, que era és una figura també molt interessant d'aquesta època, una dona trans, no? Bé, estaven en Fiorucci i David Bowie, que va anar a Nova York per aquesta època, els va fitxar perquè tenia que fer una actuació en un programa televisiu, en el Saturday Night Live, i tenia que tocar tres cançons i ell volia fer com una performance, no volia fer tres cançons i ja està, no, ell volia fer una performance i els va fitxar a Joy Arias i a Klaus Nomi com a coristes. I això va ser, bueno, o sea, una performance, però de veritat, no? I això va ser el moment en el que Klaus Nomi va agafar popularitat. I d'ahí va a signar un contracte con RCA, con el sello discogràfic, i va a gravar el seu primer disc, Klaus Nomi, que va eixir en 1981, crec, i que té esta cançó, que és una de les seues cançons més conegudes, Total Eclipse.
0: Doncs això era 1981. En el 83 Klaus Nomi moria de sida. Sí. Perquè això era una altra conseqüència en aquelles dècades, no, de una altra conseqüència, no, de no era un dels problemes més greus, i encara ho és, un dels problemes de salut més greus de la humanitat. Rafa Cervera, moltes gràcies.
1: Ha sigut un plaer fer este
0: gràcies per obrir, perquè quantes voltes diem, home, és que en aquella època era molt complicat estar al moviment LGTBI, i Rafa avui ens ha dut proves molt concretes. I ens n'anem amb música, perquè avui, tot i no ser dilluns, programa curt, com dèiem, no és dilluns, però se n'anem, sabeu amb qui? Se n'anem entrant al racó de Santi. El jove company que cada volta que ens fa una recomanació ens agrada més i més i més i més i més, no? Doncs endavant, Santi, quan vulguis.
2: Avui, en la recomanació, toca una cançó per a res desconeguda, The Big Goodbye, de AJR. Una cançó molt animada que parla dels dubtes davant l'arribada de l'èxit i dels canvis en la vida. La tornada de la cançó es centra en la pregunta de per què. Per què no eix del meu cap? Per què sent que els meus amics em deixen enrere? Per què trobo a faltar les coses que he vist un milió de vegades? A totes aquestes preguntes, la pròpia cançó li dona resposta. Una molt simple. Seguis i no mires enrere. A part, també diu que seguisques per totes aquelles persones que t'han donat suport. Us deixe amb The Big Goodbye amb l'esperança de que, com diu la cançó, esta pel·lícula tinga un final feliç.

I ja ho sabeu, nosaltres ens n'anem, de venits, perquè estem convençuts que el València Bàsquet farà tot el possible i més encara per tornar a casa amb eixa copa. Vos deixem amb eixe quart partit de play-off pel final de la Lliga de l'ACB de bàsquet, que pot suposar que el València Bàsquet siga campió. Tornem demà quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
5: A base de bé.
6: A base de bé.
4: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
7: Home, pues clar.
4: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
8: Molt ben pensat, doctor.
4: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
9: Very, very beautiful.
4: I de mems pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
10: Està tot molt mal.
11: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
12: Molt senzillo.
13: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
14: Està de categoria.
10: Molt mal està tot.
4: Estos mems són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
15: I què li sembla?
16: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
17: Correcte.
4: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
18: Què diu? Què?
4: Que en valencià diríem deixar de seguir.
18: Ah, ara ho entès.
4: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
19: Senyor, sí, senyor!
4: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
20: Això és de veres, senyor. Sí?
21: Sí, ho fas molt bé.
22: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
22: Queda clar, sí.
23: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
4: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El wifi, la wifi. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
24: Molt millor.
4: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
25: Per l'amistat i per la salut.
4: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem de salut mental. Però tu tens clar què és la salut mental?
21: Sí. No.
4: El concepte de salut mental està relacionat amb la promoció del benestar físic i psíquic.
18: Ah, ara ho entès.
4: La prevenció de trastorns mentals i el tractament i la recuperació de les persones.
26: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: I no té res a veure amb debilitat de caràcter ni tampoc és culpa de la persona.
7: Home, pues clar.
4: Moltes vegades els problemes de salut mental venen causats per experiències vitals traumàtiques, per una falta d'autoestima, per situacions econòmiques adverses o per l'estrès.
10: Està tot molt mal. Està tot molt mal.
4: I en tots els casos resulta molt important la prevenció.
5: A base de bé.
6: A base de bé.
4: Una manifestació d'un problema de salut mental pot ser desenvolupar una addicció.
5: Ah, ah, vale.
4: Fixeu-vos que addicció i addicte és amb doble D, com addiction i addicted en anglès.
10: Molt bé, molt bé. Estupendo.
4: Altres trastorns són l'ansietat, relacionada amb fòbies, trastorns de pànic, i la depressió, que són els dos molt comuns.
10: Molt mal està tot.
4: També tenim els trastorns alimentaris i l'esquizofrènia. Cal anar amb compte i no confondre estos trastorns amb malalties com l'epilèpsia, ni tampoc amb condicions genètiques com la síndrome de Down, que no és una malaltia, eh?
14: Això és un equivocació.
4: Ni amb trastorns neurològics com la síndrome de Korsakoff o la de Tourette.
19: No!
4: En els fenòmens batejats amb el nom dels científics que els van estudiar, posem la majúscula inicial i no adaptem l'accentuació.
5: Claro.
4: Com per exemple la síndrome d'Asperger.
6: Correcte.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A punt ràdio.
4: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist. O l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A Punt Ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
8: De tu a tu.
9: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
7: Apunt Ràdio.
0: Vosaltres arribeu a final de mes?
10: No.
0: Jo no arribe.
11: Està tot molt mal.
12: Vostè que ha vingut ací?
0: Avui vos parlaré d'economia.
13: Que jo sé que nascú per ser milionària.
0: I no perquè jo siga una experta en això d'estalviar, tot i que avui faré com si ho fora.
13: Només vull veure bitllets de 100.
14: Quin moniment.
0: Mira, no ho faré jo. Millor que ho faça... Aina Intel·lectual. Sabuda. Sí, repel·lent, també.
15: Que gran que t'has fet, ja. Tu ets el meu gran orgull. El poder latent que tens és prodigiós.
0: Sí. Què? Si vos n'heu adonat, els preus dels béns i serveis van pujant dia sí, dia també.
16: Home, depèn.
0: Mira com em puja. És el que en terminologia econòmica es denomina inflació. Quina barra, eh?
2: I què li sembla això que ha passat?
16: La morsària, crema, l'erron i tot això, ja el que no m'ho lleven a mi.
0: Em quedé morta. Podria enclavar-me en un nínxol, però de mercat. Ah, que no t'ho esperaves, eh?
16: Quina ironia, quina cunyata.
0: Per cert, estic buscant sponsors per a crear una empresa d'espardenyes amb rodes com si foren de patins. The Transformers. Crec que és un nínxol per explotar. Es venen a soles.
13: Només vull veure bitllets de 100.
0: Un altre terme que haureu sentit últimament és aranzel.
1: Què vol dir?
0: És l'impost que cobren els estats per les mercaderies en les importacions.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Per conflictes aranzelaris, els països poden arribar a crear guerres comercials.
17: Això no té nom.
0: I dues coses més que heu de tindre clares abans que me'n vaig.
2: Tira-li, enxufa-li.
0: Una és que això no és culpa teua ni tampoc del teu veí. És culpa de les elites globals.
11: Molt mal està tot.
0: I l'altra és que el terme elit és agut i femení.
16: Claro.
0: No res de èlit. No! Vinga, això és tot. Fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
8: De tu a tu.
9: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
7: A Punt Ràdio.
0: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
18: Bravo, sí senyor.
2: I què li sembla?
18: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
0: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
1: Efectivament.
0: Tancat. Obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
1: Missatge rebut.
0: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
3: Valencià.
0: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
4: Vale o no vale?
0: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
16: Ja que no m'ho lleven a mi.
0: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in. Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in. Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes. És fàcil, veritat? Doncs després què passa? Que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
6: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
0: Ara sí, fins a la pròxima llengüeta.
7: A punt ràdio.
10: A la mar, senyores...
9: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A punt ràdio. De tu a tu.

0: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
1: Hola, són les 3 i mitja i és moment de què parlem d'economia.
2: Cadena de Valor amb Arturo Rico.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio. Avui és dimecres, és 24 de juny, un dia festiu per a molts, i per això nosaltres hem decidit doncs fer este repàs a l'actualitat econòmica i acompanyar-nos un ratet, en el que esperem que siga un dia, això sí, de descans, que falta fa. Ja saben, la nit va ser la nit de Sant Joan, i esta setmana entrarem també en l'estiu, i això per a molta gent és sinònim de vacances. Però atenció, segons les dades dels principals operadors turístics, el gasto mitjà per persona durant el període estival de 2026 aconseguirà els 1.339 euros. Això suposarà un 48% més que sols l'any anterior. Això, junt amb el fet de que el salari mitjà es situa al voltant dels 1.800 euros mensuals, suposa que moltes persones van a tindre que recórrer al crèdit per a no renunciar a fer un viatge. Analitzarem els riscos de finançar les vacances i com pot encarir això el viatge. Per altra banda, ja saben, la Unió Europea ha desbloquejat 846 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar en la reconstrucció de les zones afectades per la Dana. Mirarem en què consisteixen aquestes ajudes. A més, també analitzarem les bones xifres en inversió estrangera ací a casa nostra. Per donar sols un titular, la inversió es quadruplica a l'inici de l'any. En clau més nacional, el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha obert el debat sobre els incentius del mercat laboral en plantejar una revisió de les cotitzacions per desocupació. Veurem quins motius hi han i com podria afectar a la ciutadania. Tot això, i com sempre, molt més, i a banda, avui també repassarem l'actualitat econòmica en clau internacional.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: I comencem este espai dedicat a l'actualitat econòmica i empresarial a la Comunitat Valenciana, a Espanya i al món, avui de dimecres 24 de juny, i com ja saben, el nostre company Javi González s'acomiadava d'esta temporada ahir, i estos programes, doncs, vos acompanyaré jo, però atenció, que no estaré soles, eh? Així al meu costat està la meva companya Mar Hernández, i junts estarem amb vosaltres estos dies fent-hi sos repasseig a l'actualitat econòmica. Així que molt bona vesprada, Mar.
3: Bona vesprada, Arturo. Avui comencem este festiu, esta nova etapa de Cadena de Valor, analitzant, com sempre, l'actualitat econòmica.
1: I ja ho anticipàvem al sumari. Si estes vacances esteu pensant en finançar un viatge, compta amb les dades de les que parlem a continuació. Finançar un viatge depèn del mètode triat i pot incrementar el cost final fins a un 72%. Això el que vol dir és que un viatge llarg en família, com unes vacances d'uns 6.000 euros, podrien arribar a tindre un cost total d'uns 10.000. Tot segons un estudi del portal financer BankMe, Valla i Ahorro.
3: I això, Arturo, ocorre en un moment on tu comentaves està creixent el nombre de persones a Espanya que recorren al crèdit per a no renunciar a fer el viatge. L'any passat, el 22% de les persones que se'n van anar de vacances van optar per una targeta de crèdit, un préstec o mètodes semblants per a costejar-se el viatge, mentre que en 2022 este producte només el gastava un 10% dels espanyols.
1: I tot en un moment on les vacances d'estiu s'estan encarint en general. Estes vacances, la despesa mitjana per persona superarà els 1.330 euros. Ja ho anticipàvem. Suposa un 48% més que el 2025. En este context, volem parlar ara mateix amb Antonio Gallardo, expert financer de BankMe. Molt bona vesprada, Antonio. Anem a veure, a analitzar este estudi, a veure a quines conclusions arribem.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad que sí, en un momento en el que crece lo que es el uso de la financiación para vacaciones, muchas veces no hay planificación, sino que viene el gasto detrás. Se multiplican los productos financieros y muchas veces elegimos no solo el producto menos adecuado con respecto a los gastos, sino también la forma de pago menos adecuada. Y es la que multiplica este coste de una forma tan importante.
1: Efectivament, què podria explicar que esta tendència estigui creixent en la ciutadania, la tendència a finançar les vacances?
4: Bueno, en primer lugar existe una tendencia de fondo que es un desplazamiento de los gastos hipotecarios, por ejemplo, que se tienen acceso hacia el gasto al consumo, ¿no? Y ese gasto al consumo no hace más que subir, ¿no? Y crece y va creciendo. En segundo lugar, pues tenemos una tendencia a no renunciar, ¿no? A estos gastos, aunque no tengamos el dinero, con salarios que son muy apretados, especialmente los más jóvenes, ¿no? Y en tercer lugar, que seguimos pecando, ¿no? En esa falta de planificación. No hay una planificación de que pensemos que al final las vacaciones, como pasa por ejemplo con la Navidad, son gastos que vamos a tener, a los cuales debemos decir, vamos a destinar este dinero, este es nuestro tope, y vamos a intentar ahorrar aunque sea una parte del mismo, ¿no? Para hacerlo. Y luego nos dejamos llevar por tendencias que no son de todas buenas. Eso de pagar poca cuota, porque nos parece que nos quita poco, luego lo que hace es multiplicar mucho el coste.
3: Claro, y en estos casos, ¿es buena idea endeutarse amb un viaje o s'hauria d'evitar siempre que siga posible?
4: El endeudamiento no es malo per se, lo que es malo es la forma de hacerlo, ¿no? Si no tenemos y sabemos que vamos a tener ingresos suficientes y que podemos, por ejemplo, pagarlo en 3 meses, 6 meses, bueno, pues lo podemos hacer. El problema es cuando no tenemos esa certeza, ¿no? De que podemos pagarlo con facilidad, lo eternizamos, vamos concatenando este endeudamiento con otro endeudamiento y al final es cuando se llega a ese punto pernicioso. A veces un efecto bola de nieve en el cual tiramos de tarjeta, la llenamos, tiramos de otra tarjeta o bajamos cuotas. Entonces lo que hay que hacer es una planificación y sobre todo tener esa certeza, ese préstamo responsable, que lo que conlleva es que tenemos certeza de que podemos pagarlo y que podemos hacerlo en un plazo razonable. Es decir, lo que no una casa, pues todos pensamos, perfecto, pagamos en 25 o 30 años, un coche en 4 o 5 años, un viaje que el próximo año volvemos a tener otro viaje, no deberíamos pasarnos nunca de 6 o 9 meses de pago.
1: Efectivamente, en què, si mirem ara aquest tipus de finançament, no? En què ens hem de fixar si volem contractar unes vacances? En el TAE, en la quota mensual, o també existeixen uns altres factors a tindre en compte?
4: Los dos son fundamentales. Al final la TAE nos mide el coste, pero si el problema es que luego nosotros cogemos cuotas que son muy reducidas, pues ahí es donde tenemos el problema. Claro. Si vamos nosotros a cuotas que son muy bajas, nos vamos a plazos muy largos, ¿no? Entonces tenemos que las mejores fórmulas es saber cuándo empezamos, cuándo terminamos y destinar lo máximo que podamos. No venirnos a la facilidad, ¿no? Entonces la TAE es el principio porque nos mide el coste, pero luego tiene más trascendencia financiera que un 1% TAE más arriba, más abajo, que en vez de pagarlo en 6 meses lo paguemos en 18, ¿no? Que es al final donde vamos a tener ese diferencial en intereses.
3: I clar, estem parlant en un problema puntual, diguem-ne, que està relacionat també amb aquesta inflació que estem vivint, o parlem d'una tendència que podria consolidar-se i créixer al llarg dels anys?
4: Es una tendencia, es decir, sí que vemos, bueno, pues que hay momentos en los cuales, por ejemplo, ahora está creciendo un poco, otra vez pedir dinero para tener en efectivo, pero lo que vemos, por ejemplo, en los viajes es que desde el año 2021 es una tendencia creciente y que no para de subir. Es decir, después de esos ahorros, ¿no?, que tuvimos en la pandemia, dejar de viajar, ya habíamos visto antes de la pandemia pues que era una tendencia al alza, y lo que hemos visto es que después de este bache, ¿no?, que nos cambió tanto la vida, la tendencia sube y no deja de subir, ¿no? En viajes al final se asemeja, por ejemplo, a otras financiaciones que hagamos de productos similares, ¿no? Pequeños electrodomésticos, ordenadores, ¿no?, que cada vez se financian más, ¿no? Entonces, es una tendencia que existe porque también, como he dicho antes, existe un pequeño hueco, ¿no? Y muchos jóvenes que no pueden llegar a la hipoteca, por lo que hacen es que esa financiación que antes destinaban a ello, pues la pueden destinar ahora a préstamos al consumo.
1: Efectivament, Antoni, és el que dèiem. No és mal el finançar, però sí que hi ha que tindre molts factors en compte per a fer-ho de la millor manera possible, que no supose un cost tan gran com està suposant, si mirem les dades de l'estudi. Gràcies, Antonio Gallardo, expert financer de BankMe. Ha estat un plaer analitzar aquest estudi amb tu. Molt bona vesprada i gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
4: Moltes gràcies. Per la pròxima.
3: Y I seguim parlant dels fons de solidaritat de la Dana, perquè la Unió Europea ha desbloquejat 846.000 milions d'euros del fons de solidaritat per ajudar en la reconstrucció de les zones afectades per la Dana d'octubre de 2024 a la Comunitat Valenciana. I aquesta quantitat se suma als 100 milions d'euros que Brussel·les ja havia avançat en març de 2025 per a les primeres tasques de recuperació després de la catàstrofe.
1: Així és, Mar, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat de les inundacions de València com una tragèdia europea i ha remarcat que aquesta ajuda és una mostra concreta de la solidaritat que té la Unió Europea amb les persones que encara pateixen les conseqüències del desastre. En total, la contribució europea per a la reconstrucció ascendeix a un tal de 945 milions d'euros.
3: I els fons es destinaran a reparar infraestructures essencials com són carreteres, ponts i xarxes d'aigua i energia, així com a finançar allotjaments temporals per a les persones desplaçades. També serviran per a reforçar els sistemes de prevenció d'inundacions, recuperar espais del patrimoni cultural i sufragar les tasques de neteja, retirada d'enderrocs i descontaminació ambiental.
1: I tanquem este primer bloc d'actualitat econòmica en clau autonòmic. La inversió estrangera a la Comunitat Valenciana ha experimentat un fort impuls en l'inici de l'any 2026. Segons les dades de la Secretaria d'Estat de Comerç, el capital procedent de l'exterior ha passat de 125 milions d'euros en el primer trimestre de l'any passat a 486 milions d'euros en guany. Una xifra que situa la comunitat com la tercera autonomia que més inversió rep d'Espanya, només per darrere de Madrid i de Catalunya.
3: I si mirem per territoris, les tres províncies valencianes es troben entre les 8 amb major volum d'inversió estrangera del país. València encapçala les xifres autonòmiques amb 257 milions d'euros, mentre que Alacant i Castelló superen els 114 milions cadascuna. Este creixement coincidís amb l'avanç de projectes industrials destacats, com és el cas de la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt o la futura planta de la multinacional sanitària Edward Life Sciences a Montcada.
1: I pel que fa al el conjunt d'Espanya, els principals inversors han sigut els Estats Units, el Regne Unit i França. A més, les exportacions valencianes van créixer un 4,2% entre el mes de gener i abril, fins a arribar a més de 13.000 milions d'euros. Encara això sí que les importacions van augmentar encara més, fet que manté un dèficit comercial de 336 milions. Destaca també la recuperació de les exportacions del sector de l'automòbil, amb un increment per damunt de l'11%. I mirem a l'exterior, moment ara de fer un repàs a l'actualitat internacional.
3: I comencem parlant del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que ha paralitzat el transport de mercaderies valorades en més de 110.000 milions d'euros i manté més d'un miler de vaixells i uns 20.000 mariners a l'espera de poder reprendre la navegació. Tot segons un informe de l'asseguradora Allianz Commercial, que apunta que la situació genera importants riscos per a les tripulacions, incrementa els costos logístics i posa en perill el flux mundial d'energia i de comerç.
1: Mirem a Estats Units, i és que el seu president Donald Trump ha carregat durament contra les grans petrolieres i les ha acusat d'estafar els consumidors per no traslladar el preu del combustible les caigudes del cost del petroli. A més, el mandatari estatunidenc ha anunciat que ha donat l'ordre al Departament de Justícia d'obrir una investigació al respecte. Segons les dades de l'Associació Automobilística Estatunidenca, el preu del galó de gasolina es situa un 13,6% per davall del cost de fa sols un mes.
3: I el sector agrari europeu mira a Brussel·les, que en els pròxims dies preveu concretar un paquet d'ajudes de 540 milions d'euros per a compensar l'encariment dels fertilitzants. La mesura el que busca és alleujar l'impacte de l'increment dels costos i evitar els riscos en la seguretat alimentària. Tot i això, alguns països, com és el cas d'Espanya, i també algunes organitzacions agràries, consideren que la quantitat és insuficient per a fer front a l'augment dels costos de producció i reclamen mesures addicionals.
2: Les notícies en clau econòmica.
1: I tornem ara en clau nacional, i és que el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha obert el debat sobre els incentius del mercat laboral en plantejar una revisió de les cotitzacions per desocupació. Segons ha exposat al Congrés, Espanya manté una taxa d'atur estructuralment elevada amb una diferència de 4 punts respecte a la mitjana de tota la zona euro. Tot això, malgrat la creació sostinguda d'ocupació en els últims anys.
3: I l'informe de l'organisme també posa el focus en el nivell de protecció dels aturats. Escrivà considera que tant l'elevada taxa de cobertura de les prestacions, superior al 80%, com algunes ajudes específiques, com és el subsidi per a majors de 52 anys, podrien estar reduint els incentius per a reincorporar-se al mercat laboral. Per això, defensa analitzar possibles reformes per afavorir el retorn a l'ocupació.
1: Volem saber-ne més al respecte i per això parlem ara mateix amb Noelia Casado, periodista, politòloga i redactora a l'Economista.es, que signa esta notícia. Muy buenas tardes, Noelia, y gracias por atender la llamada de Cadena de Valor.
5: Hola, buenas tardes.
1: Vamos a entrar a analizar un poco lo que ha dicho José Luis Escrivá. ¿Qué implica exactamente esa propuesta de reducir las cotizaciones por desempleo?
5: Bueno, pues como comentabais, el Banco de España ha estado viendo qué partes del sistema actual de prestaciones por desempleo no estarían fomentando que los trabajadores vuelvan. Entonces él simplemente puso de relieve que las cotizaciones que abonan las empresas y los trabajadores en España, las que van dirigidas al SEPE, duplican la media europea, que son muy elevadas, y que esto ahora mismo no tendría mucho sentido para el nivel de paro que tenemos.
3: ¿Y por qué considera el Banco de España que el actual sistema puede estar desincentivando esta vuelta al mercado laboral?
5: Bueno, porque al final el hecho de que coticemos tanto, en torno a un 7% para los contratos indefinidos, para que nos hagamos una idea, garantiza que va a haber suficiente dinero para pagar las prestaciones de muchas personas. Y por tanto, al gobierno de un lado o los responsables de los servicios públicos de empleo no les incentiva a conseguir que...
3: El Banco de España, que el actual sistema puede estar desincentivando esta vuelta al mercado laboral.
5: Bueno, porque al final el hecho de que coticemos tanto, en torno a un 7% para los contratos indefinidos, para que nos hagamos una idea, garantiza que va a haber suficiente dinero para pagar las prestaciones de muchas personas. Y por tanto...

0: I continuem amb el repàs a l'actualitat econòmica d'avui. 2 de cada 3 economistes col·legiats consideren alta o molt alta la probabilitat que Espanya entre en un escenari d'estanflació durant l'any 2026. És a dir, una combinació de baix creixement econòmic i a la mateixa vegada una inflació per damunt de l'objectiu del 2% fixat pel Banc Central Europeu. Així ho ha reflectit una enquesta elaborada pel Consell General d'Economistes entre els seus professionals.
1: I els experts atribueixen aquest risc a diversos factors, entre ells les possibles pujades dels tipus d'interès, també el repunt de la inflació i l'impacte energètic derivat de la guerra amb l'Iran i del tancament de l'estret d'Hormuz. Segons l'informe, un encariment de l'energia podria elevar els costos de producció i reforçar les pressions inflacionistes en un context de menor activitat econòmica.
0: L'estudi també mostra una elevada preocupació pels nous arancels i barreres comercials impulsats pels Estats Units. A més, empitjoren les perspectives sobre l'economia espanyola. 6 de cada 10 economistes consideren que la situació actual ha anat a pitjor i prop de 2/3 creuen que l'economia continuarà deteriorant-se durant els pròxims mesos, condicionada per la inflació, per l'energia i per l'incertesa geopolítica.

0: I acabem parlant dels fixes discontinus, perquè els contractes d'aquest tipus sumen ja el 55% dels treballs que es troben sota sospita de frau laboral. Esta modalitat contractual, marcada per unes condicions d'intermitència i estacionalitat propis dels contractes eventuals, està en el focus de la Inspecció de Treball, que ha remès 11.000 comunicacions a empreses sobre més de 17.000 contractes d'aquest tipus.
1: Es tracta d'una mesura que queda patent en el primer pla de xoc contra el frau en la contractació per a este any, per al 2026, i que recull moltes més actuacions dirigides als fixes discontinus que als contractes temporals. Aquestes actuacions tenen per objectiu regularitzar les situacions del contracte i evitar la utilització fraudulenta de contractes fixes discontinus quan els llocs de feina haurien d'estar coberts per contractes indefinits ordinaris.
0: I de fet, en 2024, la conversió dels contractes fixos discontinus a indefinits per frau va superar a la dels temporals. És una dada cridanera si tenim en compte que aquest tipus de contractes només són un 13,4% del que s'han firmat este 2026, front al 56,4% que suposen els contractes temporals.
2: Demà serà notícia.
1: I ja saben, estem a dimecres, encara queda molta setmana per davant i la previsió és una part fonamental per a l'economia i volem saber què va passar a futur demà, després demà i de cara al cap de setmana. Pere Ferrera, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Arturo. Doncs sí, estava revisant i tenim assumptes interessants per a demà en el que pugui ser l'agenda.
1: Pere?
3: De la província de Castelló. I és que tenim un 21 encontre d'editorials a Peníscola. És una cita que ja és clau i que reuneix els agents del sector, ja no només editorial valencià, sinó també nacional. I l'assumpte i l'objectiu, debatre i repensar noves enrotllament de la indústria editorial. Serà un esdeveniment que tindrà l'inici demà, 25, tindrà la seva continuïtat el divendres, 26. Important, també es parlarà de l'impacte de la dana al sector i les mesures per a reimpulsar-lo. I és que estem parlant de si va afectar a més de 80 municipis de la província de València. Pensa que n'hi haguera una mitjana de una o dos llibreries per municipi. També n'hi havia en editorials i impremtes, en polígons industrials. I l'estimació de pèrdues va ser de 36 milions per al sector. Aleshores, cal repensar ese futur per al sector editorial. També important, i també serà Castelló, la directora general de Labora farà també una ronda per analitzar l'ocupació als municipis taulellers de la província. I per últim, així a València tenim també la reunió de la comissió del grup de treball per analitzar l'impacte econòmic, social i territorial del conflicte a l'Iran en el nostre territori, la Comunitat Valenciana. I me consta que estarà el director general d'Economia, però molts altres càrrecs de la Generalitat Valenciana. També cal recordar, Arturo, que estos dies que estem vivint són dies de graduacions en les universitats, de cloendes, de cursos acadèmics, i també hi ha molta activitat pel que fa a ese tancament de l'exercici estudiantil. A nivell global sí que n'hi ha qüestions interessants. També, si me dona temps, coneixerem la taxa d'atur a Austràlia, que ve del mes de maig, mantenia un 4,5%. Ja veurem si es manté o va a la baixa. Coneixerem també el producte interior brut als Estats Units del primer trimestre, però l'estimació final, ja que n'hi havia una estimació preliminar d'un positiu 2%, després, mesos següents, se va reduir a l'1,6, encara positiu, i ja veurem aquesta estimació final com queda. Al voltant d'esta nit, demà matí, ho coneixerem. I per últim, també coneixerem l'índex de producció al consumidor de la regió de Tòquio. I estava revisant el IBEX, perquè la borsa ni l'economia no paren. El IBEX transita de 9.370 punts, té aquesta senda estable esta setmana, mentre que el barril de Brent sí que continua la seua desescalada i el veia fa un momentet a 73,7 dòlars, que continua aquesta baixada i que continua baixant i que se note a l'hora d'anar a les gasolineres. Això és el que caldria...
1: I més ara en estiu, que estem tots ahí mirant de cara a les vacances. Sí. Company Pere Ferrer, moltíssimes gràcies. Demà tornem a parlar. Adéu,
3: bona vesprada. Adéu.
1: I ja saben, de seguida només acaba el butlletí informatiu. comença la vesprada de punta. A veure què ens tenen enllestit tots els nostres companys.
4: Què tal, Arturo, amics? Bé, molt bé. La meitat de la quadrilla, que avui és festiu, però les mateixes ganes de sempre. Tres horetes de ràdio
1: no davant
4: per compartir, sobretot una jornada festiva. Joans, Joanets, que estan, i Joanes, d'enhorabona. En Alacant també felicitacions per a... Bueno, Alacant i moltes localitats on se cremen fogueres esta nit. Fa apenas una hora a Emet, Comunitat Valenciana, ha publicat en el seu, el que era Twitter, ades, que ara se diu X, diu que semblava difícil, després de l'any passat, registrar una temperatura mitjana més alta en les festes de les fogueres d'Alacant. Mm. I encara avui està per comptabilitzar. Ha superat els 28 graus de mitjana de l'any passat, quasi en un grau. Unes fogueres de Sant Joan que parlarem precisament en el president de les fogueres, el president de la Federació de Fogueres, que només hi ha, per a comentar un poc el balanç i també veure si la realitat climàtica d'alguna manera també pot arribar a afectar a la festa de les fogueres de Sant Joan. Però vaja, estarem per descomptat de festa. El que ha estat més de festa ha sigut David González, que és el que se ho ha xapat tot, i avui també estarem en ell de passacarrer. Bueno, la nostra Mare Hernández també ha tingut una dosi de festa
0: bastant
4: interessant. Sí, que sí, Mari, que ho has disfrutat molt. Estarem pegant una volteta, estarem en la bona gent de Florida Portatge, que han sigut els que han guanyat el premi a la millor foguera d'especial. Estarem en els companys que se preparen ja a unes hores de la retransmissió a partir de la 21:45 d'eixa crema en Alacant i a tres localitats on es cremen les fogueres. I parlarem amb Ferran Cano i Maria Fuster perquè ens ho conten. Josué Beiti, haver descomptat, el gran triomfador en una foguera, que realment és un autèntic espectacle, és una cosa absolutament meravellosa. A banda d'estar en Alacant, estarem en un altre lloc on també se celebra Sant Joan. Vaja, celebra el solstici d'estiu. A la mil·lenària Xina hi ha una regió que es diu Yunnan, que passa per ser la regió amb major diversitat ètnica. Hi ha 25 ètnies diferents. És una cosa... per allà travessa la ruta mil·lenària del te i els cavalls. És una regió que clara extrems. Nosaltres no hem estat allà. I ens contarà com fan la festa del solstici en la cultura mil·lenària de la Xina, que és una autèntica passada, és una connexió amb la natura, però té molt a veure també en el ritual del foc. Tindrem una miqueta de música també en directe, en la compositora valenciana Llanos, que li ha produït el seu àlbum el cantautor bilbaí Tonxo, i farem una vesprada de festa, com és habitual.
1: Quin programa festiu que teniu preparat.
4: Això que no falte.
1: Això que no falte, ja sabeu, de seguida, després del butlletí, la vesprada de punt, no se la podeu perdre. Mar Hernández, nosaltres acomiadem i tornarem demà, no?
0: Demà a partir de les 3 i mitja, més cadena de valor.
1: Així estarem. Nosaltres, així continuem esta setmana. Passeu molt bona vesprada.
2: Cadena de valor. Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor. L'esport que realment t'apassiona.
5: Humo, duro. Aleluya, aleluya, empatolets.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
6: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
4: Felicitats per a Joanes i Joans, felicitats per a Alacant sencera, en el seu dia gran, i a totes les localitats, especialment del litoral alacantí, on també se cremen fogueres avui. És la gran festa del foc i així estem per a compartir-la. Benvingudes, benvinguts a la vesprada de punt.
2: Comença la vesprada de punt amb Ximo Rovira.
4: I des de les 21:45, per la tele i el web d'Apunt, podrem viure en directe, si no esteu a Alacant. Bueno, i si esteu també. Eixe ritual del foc en la retransmissió de la cremada d'unes fogueres que diuen adeu per tot lo alt. Ara de seguida estarem en directe a Alacant per contar-vos com està l'ambient l'última hora de la gran festa del foc. Han sigut uns dies ben intensos, viscuts a tope, i ara toca esta nit renovar-se amb el foc. Farem parada, per descomptat, a Alacant, en este dia de Sant Joan, un dia festiu en la que ja vegeu la calor ha afluixat una miqueta. De fet, ja no hem tingut avisos per temperatures altes, amb unes màximes entre els 30 i els 36 graus a l'interior, que no és